0: Sabem que llevar-se a les 6 del matí és una puta. Per això nosaltres ens llevem 2 hores abans, perquè quan tu ho facis ja estigui tot a punt.
1: Tot a punt. Bon dia i bona sort.
0: El bon dia i bona sort és vocacional. Ho fem perquè ens agrada.
2: Podríem llevar-nos a les 8.
0: Però per què, si ens encanta?
3: Badó, no puc més.
4: Ei, Badó, em trobo fatal, avui no vinc.
3: Badó, em passo el programa de tardes.
4: Ei, Badó, que tinc molta tos,
0: Si no existís aquest programa, l'hauríem d'inventar. De dilluns a divendres, tu lleva't a l'hora que vulguis, que nosaltres ja hi serem de 6 a 8.
5: Bon dia i bona sort.
4: Bon dia i bona sort.
5: El despertador de Ràdio 4 amb Badó Lladó. Drums!
6: Ràdio 4. Hola, què tal? Ja és l'hora del vermut aquí a Ràdio 4, així que encetem la coartada perfecta, el sota sospita. Benvinguda, benvingut.
7: Per algun motiu el destí t'ha dut en aquest.
8: Jo tinc els ulls oberts i ben oberts.
9: Què hi vols dir?
10: No sé res de tu.
11: Ho descobriràs.
12: Els bons llibres us han d'incomodar.
13: A tu què et sembla, això?
14: No ho sé, no sé què pensar.
15: Mare meva, esteu molt pesats aquest matí.
6: Sota sospit, amb Laura González. I amb l'Esther Bages, al control tècnic, encetem el nostre pla d'entreteniment social i cultural per a ments inquietes. Avui tenim, com no, la sessió d'història i biografies, en aquesta ocasió repassant el llegat de Josep Maria Huertas Claveria i el seu inqüestionable compromís amb el periodisme i amb tota la societat, que va marcar la seva trajectòria personal, professional, i el va condicionar com a periodista i escriptor. Repassarem, com no, les efemèrides i commemoracions del dia, el rastreig habitual tenim també de la música en català, la Meritxell Falgueres, que ens acompanya a la darrera part per ajudar-nos a maridar de la millor manera el cap de setmana, i primer ens agrada filosofar una mica amb la frase del dia. És de Jane Howard i diu: digues-li clan, digues-li xarxa, digues-li tribu, digues-li família, com vulguis dir-li, qui sigui, qui ets, en necessites una. És una frase amb una força evident, no? Perquè apel·la a una necessitat molt humana, que és la de pertinença. Necessitem pertànyer a algun lloc. Per molt independents que ens agradi pensar que som, tots i totes necessitem una xarxa de persones més gran, més petita, que ens sostingui quan les coses van bé, però sobretot quan van malament. Ara bé, també es pot mirar una mica el tema amb ironia, perquè la família, el clan, la tribu són meravellosos fins que es creen aquells grups de WhatsApp. A partir d'aquí, el cercle que havia de donar

0: falta suport emocional pot convertir-se en una font inesgotable de memes dolents, àudios de 3 minuts i debats sobre si el nen porta prou abric o li has posat prou crema solar. Potser la frase es podria actualitzar una mica, no? Digues-li clan, xarxa, tribu o família, siguis qui siguis, en necessites una, encara que de tant en tant l'hagis de silenciar. Per exemple, al capdavall, la paradoxa és que necessitem els altres, i la certesa és aquesta, però també, de vegades, necessitem descansar de tots ells, i segurament això és el que diferencia una tribu d'una secta, no? A que la primera pots marxar una estona sense que et vinguin a buscar. També hi ha una idea important en el fet que Howard no especifica quin tipus de vincle ha de ser, no parla necessàriament de família de sang, sinó d'aquelles persones amb qui compartim afectes, complicitats, records, projectes. Al llarg de la vida aquestes xarxes poden canviar. Algunes persones marxen, d'altres arriben, d'altres les esculls, d'altres et venen donades, d'altres doncs, te'n desfàs per una necessitat també de supervivència. Nosaltres mateixes també ens transformem. Potser la veritable fortalesa no consisteix a ser completament autosuficients, sinó al revés, a saber construir i cuidar aquests llaços, aquests vincles que ens recorden qui som quan potser ho oblidem o que ens venen a, no sé, a donar suport quan el necessitem. Perquè en un món cada vegada més connectat tecnològicament, de vegades estem més dispersos emocionalment. Llavors sentir formes que t'evidencien que pertanys a algun col·lectiu, a algun lloc, continua sent una de les experiències més valuoses i més humanes que existeixen. Així que cuida dels teus. Vinga, avui 20 de juny, què se celebra? Doncs principalment el Dia dels Refugiats, una data que promou les Nacions Unides per visibilitzar i reconèixer la lluita de milions de persones i el patiment, no?, d'aquestes persones que es desplacen doncs forçosament. Moltes vegades demanen ajuda a altres països, esperen l'asil, degut als conflictes armats, a la violència, a la persecució de les que són víctimes en els seus països d'origen. Llavors, mantenir les portes obertes als refugiats és una necessitat i alhora s'ha de reflexionar sobre els reptes que això suposa, no? I ells han de poder prosperar en aquells llocs en els que es troben i potser, si així ho desitgen, poder tornar als seus països d'origen. A més del Dia del Refugiat, atenció, avui que sàpigues que és el dia del wifi, que sàpigues que hi ha més de 4 milions de persones que no disposen de connectivitat bàsica a internet, que el continent on més es fa servir és l'Amèrica del Sud, en comparació amb la resta del món, i que més del 71% de la comunicació a través de dispositius mòbils utilitza xarxes wifis. Una anècdota en la que no ens entretindrem, però cada tercer dissabte de juny es ret homenatge a un dels oficis artístics més antics del món, que entreté a grans i petits. Se celebra el Dia Mundial dels Malabars, que sí, que ho sàpigues, i encara tenim un parell de commemoracions més a destacar. D'una banda, avui se li diu Yellow Day. És el dia més feliç de l'any, o sigui que ja pots somriure. En contraposició al Blue Monday, doncs ara se celebra el bon clima, les hores de llum... Bueno, és una efemèride, a més, que es tenyeix de groc, que no és el color de la mala sort, sinó que és el color, segons la psicologia, que caracteritza la felicitat, l'optimisme, el positivisme, la diversió, la intel·ligència i la creativitat. Així que ja ho saps, avui intenta somriure als altres i compartir la teva felicitat en aquest Yellow Day. I encara una cosa més, és el Dia Internacional del Surf. És una jornada dedicada a promoure la cultura del surf, òbviament, però no només de retre homenatge a aquesta activitat recreativa. L'element central de la celebració d'aquest dia té a veure amb la conscienciació pel que fa a la preservació i conservació dels nostres oceans. Unes quantes curiositats, que sàpigues que el surf té arrels a l'antiga Polinèsia, vull dir, hi ha registres de surf de fa més de 3.000 anys, que s'ha convertit efectivament en un esport popular, competitiu, continua sent molt difícil, i diuen els que en saben que allò de travessar una onada amb un tub pot ser més plaent que qualsevol orgasme. Això és el que expliquen els que en saben, eh? Que alguns surfistes ciclistes fins i tot practiquen el seu esport de nit i fan servir unes llums especials que els permeten veure les onades, etc. Tot plegat, si ho heu vist alguna vegada, crea un efecte visual bastant impressionant quan veus l'aigua que s'il·lumina. I també aporta beneficis per la salut, resistència cardiovascular, enfortir músculs, augmentar la flexibilitat, millorar l'equilibri, la coordinació, etc, etc. Va fer el seu debut com a esport olímpic en els Jocs de Tòquio del 2020 i, com saps, ha influït a la música, pensa en els Beach Boys, en el cinema, hi ha unes quantes pel·lícules, en la moda surfera, les metges californianes, els estampats, etc, etc. Sobretot destaquem aquest vincle amb l'oceà i en protegir els nostres mars. Fins aquí les commemoracions, novetats musicals.
1: Tinc una amiga que li agrada fugir. Sortim de casa per deixar de patir. Tots dos sabem que no arribarem gaire lluny, però anem hipotecant algunes hores de llum, de fugir molt dins.
0: Escoltes el debut en solitari d'Arnau Ballbé amb aquesta cançó Mentre el monstre. Ho feu.

Una carta de presentació que, a més de rítmica i interessant des de la primera escolta, doncs té molt de sentit de l'humor, no? I una mirada desacomplexada sobre l'entorn i sobre si mateix. De fet, ens ofereix d'una banda un retrat sobre l'art de l'escapisme quotidià, podríem dir.

0: musicalment el podríem definir com una hibridació, no? Perquè hi ha aquest pop electrònic, podríem dir, però hi ha aquesta manera de cantar més estil rap. La qüestió és que Arnau Ballbé ja té data per a la presentació del seu primer disc en solitari. Serà l'any vinent, 2027, el 2 d'abril, i ja hi ha les entrades a la venda.
1: Et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que et mira tal com si t'hagués parit.
0: No ho he dit, a la 2 a l'Apolo, eh? Per si t'interessa. Doncs va, sentim a continuació Mai Mai, és una cançó de Llini.

Això és el que tenen els primers amors, que dius, és que no ho havia sentit mai. Mai, mai, aquesta proposta de Llini, fresca, sentimental, eminentment estiuenca, en una combinació de melodies urbanes i aquesta temàtica. Història d'amor intensa i juvenil.

A veure, aquell estiu, Oriol Llinàs Vilamala, que és el que hi ha al darrere d'aquest personatge artístic de Llini, té 20 anys. Vull dir que molta experiència en l'amor no pot tenir, encara que ens parli del passat. És una broma, eh? En tot cas, és un artista que està consolidant la seva sonoritat, nascut a Tordera, al Maresme, i aposta per la música urbana feta 100% en català.

Bé, aquesta comparativa, no?, entre aquest món tecnològic i el món personal de tractar amb algú. En aquest cas, la cançó Premium parla amb humor d'aquella sensació de sentir-te inferior a aquella persona que t'agrada, no? I potser no li pots acabar de transmetre la teva millor versió per allò dels nervis.

Musicalment enganxa molt, eh? Aquest rotllo funky és molt xulo i és un nou registre musical del grup. Per cert, en col·laboració amb la cantant Sandra Tangerina, i el resultat doncs és aquesta proposta ballable, explorant, no?, aquesta ampliació musical de les Montses. Descobreix tots els meus extras que viu. Va, una altra cançó, anem amb un altre to, a més, més nostàlgic, el de El Far, una cançó de la Sara Reus. Estic...

el far, que no és precisament el que il·lumina, o hauria de ser-ho, però en tant que enfoca cap al mar, el que està explorant la Sara Reus amb aquesta cançó és la sensació de desorientació, no? D'anar perdut navegant, allò que apareix quan de vegades desapareixen els referents o fins i tot les persones estimades.

Reivindica la vulnerabilitat, l'esperança, la capacitat de continuar endavant enmig de la tempesta, i és un nou avançament aquest al far del seu projecte en mallorquí. Una atmosfera pop d'autora, amb aquesta essència mediterrània, per suposat, i aquest component melancòlic que destacàvem.

0: Bé, doncs, fins aquí el nostre rastreig d'avui de les novetats musicals en català. Això era El Far, de la Sara Reus. Continuem endavant al Sota Sospita, la nostra proposta d'entreteniment cultural i social aquí a Ràdio 4.
1: Soc brusc amb vostès perquè tenim poc temps. Penso de pressa, parlo de pressa, i vostès han d'actuar de pressa si se'n volen sortir.
0: Sota Sospita.
1: O sigui que, sisplau, si són tan amables, netegin el cotxe.

0: Encetem una nova sessió d'història i biografies, com sempre amb el Jordi Corominas. Com està vostè avui?
1: Això sembla bé, bé. Estic progresso adequadament, malgrat totes, a veure, totes les inclemències meteorològiques que patim, etc, etc, però bé, a veure, aquestes darreres setmanes prometem dues coses.
0: Sí.
1: Que matarem a Franco abans que acabi la temporada.
0: Bé.
1: Ho aconseguirem.
0: Sí, tant.
1: I després us estem presentant una sèrie de biografies que són molt importants, però que potser no entren tant en el cànon que trobareu en el relat normatiu, no?, de la història del país, i que, no obstant és això, són essencials. I avui presentem un periodista que dins
0: social, no? Pot dir-te social, podríem
1: dir. De proximitat. A veure, per la gent de l'ofici, jo crec que nosaltres, tu i jo, Laura, som la darrera barrera que encara pot conèixer mínimament aquest senyor, no? Mm-hmm. És a dir, que et soni de que a més va bastant actiu fins a l'any 2006, un any abans de morir, perquè Huertas Claveria se n'anà l'any 2007, però clar, Josep Maria Huertas Claveria, ei, si tu parles amb els que són de la generació nascuda als 40-50, home...
0: Evidentment. Sí.
1: Però nosaltres que som finals dels 70, doncs bé, ja l'agafem molt in extremis. En canvi, els més joves potser també els hi queda més llunyà, perquè és una forma de periodisme que a mi em sembla absolutament necessària, però bé sigui perquè cada cop tenim menys mitjans, bé sigui perquè s'ha desplaçat una mica la forma d'exercir la professió, que cada cop és més complicat trobar una persona que es senti només en aquesta proximitat,
0: sí,
1: no?
0: Sí. Venim de la setmana passada de parlar dels moviments veïnals, de la importància de l'associacionisme, de com els veïns dels diferents barris, no?, en aquest cas centrats bastant una mica a Barcelona, em disculpareu, doncs van aconseguir, a partir de les seves reivindicacions, millores en infraestructures, mm-hmm, perquè recordeu que durant la postguerra aquest creixement de la ciutat i de la perifèria, sobretot, havia estat d'una manera com molt descompensada, és a dir, passem del barraquisme a aquests grans edificis que aglutinen en construccions barates a tot el teixit immigrant, i a partir d'aquí són zones que no estan ni asfaltades, ni hi ha enllumenat, ni hi ha escoles, ni hi ha metges, i llavors ni hi ha infraestructura de transport públic. Llavors, gràcies a totes aquestes reivindicacions durant els 60s, els 70s,
1: sí, sí,
0: sobretot, doncs s'aconsegueix aquesta transformació i aquest augment de la qualitat de vida gràcies a tot això que és necessari i que és imprescindible i que d'alguna manera ja tenim consolidat avui, no?
1: Mm-hmm.
0: Després d'això, d'aquesta setmana passada, parlem de Huertas Claveria, que és un periodista
1: implicadíssim
0: en tot això.
1: De fet, a veure, anem, ja ho sabeu, complementant setmana rere setmana, no? És com si anéssim, sí, encadenant els temes que sempre són un.
0: Mm-hmm.
1: Podíem explicar-ho així. Jo el que vaig descobrir és que el Huertas Claveria, que neix l'any 39 a Barcelona, va començar tota aquesta feina veïnal arrel d'una situació que, a veure, costa de trobar fins i tot per internet. Jo segurament ho recordava perquè m'ho van explicar, doncs bé, alguns oients ja sabeu que sóc del Guinardó, i em van explicar que, a veure, als anys 60 el franquisme permet que es reuneixin més de 4 persones, ojo, no?, les lleis d'associació, reunió, però més de 4 persones a parròquies.
0: Uh-huh.
1: A partir d'aquí, com que estem, ho vam veure també davant de la nova església...
0: Ja vam parlar també de la incidència de l'església,
1: exacte,
0: no?,
1: exacte,
0: en tot el moviment antifranquista.
1: Com una porta obre una altra, no?, anem a dir-ho,
0: sí,
1: així. Doncs clar, a partir d'això, l'església de barri, les parròquies, van decidir que havien d'exercir com a tals i van dir, ei, veïns, reuniu-vos. Aleshores, al Guinardó es crea una revista, que és Atalaia, que parla dels problemes del veïnat. I el Huertas Claveria hi forma part. Aquí, mm-hmm, estem a principi dels anys 60, i és, jo crec, quan ell descobreix aquesta passió per tractar els temes dels barris, que és quelcom que, a veure, la Laura ho explicava, amb els veïns ens vam centrar molt a Barcelona perquè és on es va produir, entre altres coses, la gran especulació immobiliària.
0: Mm-hmm, correcte.
1: Més que altres llocs. El periodisme, malauradament, també té molt focus a que és la capital del país, és així, no?
0: Sí.
1: O sigui, hi ha periodisme local de Girona, Lleida i Tarragona, però el focus durant aquell moment...
0: Correcte.
1: Perquè aquest periodisme, d'altra banda, també és un periodisme generador de democràcia dins dels límits que té. Llavors el Huertas diu, ei, el tema dels barris, mare meva, és que ningú ho està tractant.
0: Uh-huh.
1: Encara avui en dia costa, eh? Avui encara és complicat perquè se centra molt en temes turístics, en temes de...
0: Bé, sempre hi ha alguns diaris que ja sabeu tots que dediquen... És veritat que els diaris locals,
1: sí,
0: doncs tracten molt més allò de proximitat, diguéssim, els problemes reals de les persones, mm-hmm, no? Si tu te'n,
1: sí,
0: vas,
1: sí, sí,
0: a un Regió 7 o te'n vas a un Segre... etc., doncs evidentment està molt centrat, però els diaris grans...
1: Cada cop parlen menys d'això.
0: Clar, sí. Llavors tenen com un parell o tres de planes dedicat a coses de barris, com si fossin temes menors.
1: Sí, exacte. No, i a vegades tu trobes fins i tot, que crec que ho hem comentat aquí, de com, per exemple, no sé, i a més parlant de temes més aviat luctuosos, assassinat a Nou Barris. Mm-hmm. Ok, assassinat a Nou Barris, però a on de Nou Barris?
0: Ja, és que Nou Barris clar. És el districte més enorme.
1: Clar, no? O sigui, fa unes setmanes va haver-hi aquella onada de tirotejos, històries.
0: Sí.
1: Deien, assassinat al barri de Sants. A mi em va arribar a escriure gent de Sants dient, no era el barri, era el districte.
0: Sí, que és diferent.
1: Llavors hi ha gent que s'ofèn, però perquè hi ha una desinformació sobre la proximitat. Correcte. Que és el que importa més, de fet, al ciutadà que trepitja el carrer. No? Llavors el Huertas diu, ei, jo em fico amb això, i comença, en realitat és curiós. No?
0: Es llicencia en periodisme de totes maneres a Madrid, oi?
1: Perquè em sembla que és on podia.
0: Perquè és on es podia. Llavors,
1: em sembla que després arribarà a l'Autònoma.
0: Uh-huh,
1: com a possibilitat, i anirà la cosa perfilant-se, no? Però sí, es llicencia a Madrid.
0: I llavors les seves primeres passes com a periodista és col·laborant a...
1: A Atalaia, el que et deia.
0: Atalaia, sí. Després hi havia una altra revista també de Catòlica que també hi participava,
1: sí.
0: Ell.
1: Signo, diria que és, i després Correo Signo, Catalán.
0: Correcte, i després el Correo Catalán.
1: Correo Catalán. I després li arribarà, que jo crec que aquest és el punt, a veure, no capdalt, però sí un dels més importants... El Correo Catalán s'hi passa molt de temps, eh? Mm-hmm. I allà ja comença... Perquè, clar, diguem, el que era la premsa catalana, eminentment publicada a Barcelona, en aquell instant, de passar dels 60 i pico diaris i revistes que hi havia abans de la Guerra Civil, passem a que hi havia 6 o 7.
0: Mm-hmm.
1: I un d'ells era, que els més vells us en recordareu, jo ho sé perquè m'agrada la història del periodisme, la Hoja del Lunes, perquè els diaris no sortien el dilluns, i llavors hi havia la Hoja del Lunes, no?
0: Clar, perquè el diumenge era festiu.
1: Clar, però la Vanguardia Espanyola, per exemple, sí. No? El Noticiero Universal, el diari de Barcelona, sí. El Correo Catalán... Després s'obrirà una mica...
0: Teleexpress, apuntava l'Ester, molt ben apuntat.
1: Al Teleexpress arribarem ara, perquè sí. El Huertas Claveria també hi participarà, sí. No?
0: I una altra cosa que fa en aquests anys 60, que és impulsar aquesta associació de periodistes per la democràcia, que es deia Grup Democràtic de Periodistes.
1: Clar. No, a veure, ell després és dels darrers que molts periodistes d'aquesta quinta que dèiem... anys 40-50, encara consideren mestres.
0: Mm-hmm.
1: El tenen molt present com a tal, no?
0: Mm. De fet, aquest grup de periodistes, democràtic de periodistes, és el precedent o la llavor del Col·legi de Periodistes de Catalunya actual.
1: Del que hi serà...
0: Del que serà després, diguéssim, a partir dels 70.
1: Sí, en algun moment. De fet, a veure, el Huertas, perquè ens entenguem, el Correo Catalán no li va malament, però ja comença a tenir a vegades algun problema, perquè diguem que mou uns temes i es fica allà on no toca. A veure, hi ha una teoria que és bastant comprensible, cercaré d'explicar-la bé, que és que, clar, dins del periodisme tu tens una opció que és explicar-ho tot, però potser els de dalt no volen que ho expliquis tot. Mm-hmm. I aleshores amb el tema dels barris, que això també passa en política, hi ha barris que convé que siguin invisibles, mm-hmm. perquè allò invisible no es veu i per tant no existeix.
0: No existeix.
1: Clar.
0: I llavors, tu què apuntaves que és pare o precedent d'aquest periodisme d'altra banda que està desapareixent? Ell tenia aquesta màxima que la notícia... tu l'havies d'anar a veure, l'havies d'anar a comprovar, havies de patejar els carrers, de parlar amb els interlocutors, amb els afectats, havies de ser-hi, en definitiva, que avui es fa tot a cop de Telecip.
1: Sí,
0: saps?
1: Sí.
0: Vull dir, tu reps el que hi ha, a partir d'aquí escrius, expliques...
1: Exacte.
0: I ell era de trepitjar, d'anar allà, de buscar... I, clar, això, d'una banda, va crear escola... però de l'altra va resultar incòmode.
1: Home, molt, molt incòmode, mm-hmm. clar. No, de fet, encara ho és, perquè moltes vegades és això, tires de Teletip o tires de quelcom que et canten, però, efectivament, tu per comprovar-ho has d'anar al lloc, no? I sí, a més és que anava a llocs que és el que diem, dins de lo que són les ciutats i ciutats grans, com pot ser... Bueno, Barcelona és una ciutat gran petita, això ja ens donaria per enrotllar-nos massa.
0: Sí.
1: El tema és que, clar, pues, de cop i volta un periodista va a Can Baró, doncs sembla un bitxo raro.
0: Mm-hmm.
1: Sembla un bitxo raro. O va a la Guinaueta, o va a la Prosperitat. És, ei, i vostè què fa aquí, no? Perquè són presències estranyes. I de cop i volta informa, uau, és una revolució. Mm-hmm. Encara avui en dia és
0: un... Era un idealista, en el
1: sí,
0: fons.
1: Però clar, durava... El tema quin és? Que de cop i volta aquest periodisme de proximitat li comporta, i això també li critiquen...
0: Recordeu que encara estem al franquisme.
1: Clar, també li comporta implicacions. És a dir, ell acaba dient, ei, que tot molt bé, però és que, clar, jo al final crec moltíssim en tota aquesta feina veïnal, en tot això que fan aquestes persones, llavors sembla que estigui prenent part, no? Que un periodista ho pot fer fins a cert punt, no? Ara ens estem trobant que a molts llocs hi ha opinionòlegs, però que no són periodistes, és diferent, no? Que la gent li quedi clar. I el Huerta es feia de periodisme pur i dur. El que passa que, clar, que a partir del que veia, treia unes conclusions i aquestes, diguem que l'impulsaven a donar suport a el que eren els moviments veïnals. Ho podíem veure així. Si et sembla, fem una pauseta i anem a el que deia ell. Perquè ell després arriba, l'Ester ho deu haver intuït a Teleexpress, allà passa a ser redactor de local i té un lema que és cada taula un Vietnam.
0: Un Vietnam.
1: Anem amb Le Couleur Jukebox.

0: En aquesta primera part de la biografia de Josep Maria Huertas Claveria estem parlant avui d'aquest periodista que crea una forma de periodisme de carrer, de periodisme de proximitat, de periodisme de reivindicació democràtica, de periodisme implicat, etcètera, etcètera, ciutadà. Això mateix, a partir d'aquest inici de la seva carrera als anys 60, aquestes col·laboracions en diferents mitjans, i ens plantem, pensem això, que no era fàcil fer periodisme quan en Franco encara estava viu.
1: Ni de conya.
0: No.
1: Ni de conya.
0: Però crec que ara anem a aquest episodi tan cridaner del 1975.
1: A veure, el Huertas arriba a Teleexpress, que va sorgir i, a més, va obrir un diferencial. Ara l'Ester ens deia que l'anaven anunciant al diari de la tarda, etcètera.
0: Saps allò de les pel·lícules que diuen extra, extra, tal qual? Doncs això, no? Que anaven pel carrer
1: Com la Jean Sever, que va al New York Herald Tribune, no, al final de l'escapada, però versió Barcelona.
0: Versió Barcelona.
1: A veure, el tema de les edicions, que també ha desaparegut, no? Ara tenim l'edició única en paper, que la gent...
0: I la digital, que és l'única que es va renovant, però que són també notícies més curtes, poca reflexió, etc.
1: Però el diari de la tarda era per, a veure, latest news. És a dir, vull saber què ha passat el dia, no hi havia internet, te'n vas allà, l'agafes.
0: Deixa'm dir també que el Teleexpress, que pertanyia al grup Godó, era com el diari progressista, perquè La Vanguardia, oi que estava allà per carrer Tallers?
1: Sí, La Vanguardia espanyola.
0: Vale, i llavors, o sigui, estava Pelai, diguéssim. Llavors, per la part del darrere, a Tallers,
1: exacte.
0: És per on s'accedia al Teleexpress.
1: El Teleexpress, que hi havia gent que després va destacar, com pot ser veure el Vázquez Montalbán, crec que hi va ser.
0: Sí, va treballar, ja havia estat a la presó Vázquez Montalbán quan treballava al Teleexpress, per exemple. Joan, doncs mira, després hi aniria el Huertas.
1: Joan de Sagarra, Joan de Sagarra, un periodista que s'ha jubilat fa poc, el Lluís Bassets, és a dir, noms bastant emblemàtics. El Peric, crec que hi va col·laborar també, il·lustrant, diria, parlo de memòria.
0: I Tisner, també, que ha dibuixat. Dibuixava aquella vinyeta diària, no?
1: A veure, hi era una espècie de canvi molt profund.
0: Josep Maria Lladó...
1: Sí, i després, en aquella època, la revista que també s'obre i on participa Huertas és Destino, que fins i tot arriba a ser segrestada pel règim, però el Teleexpress era un altre tarannà. És, per exemple, on el Joan de Sagarra, que també ho van parlar, es treu de la màniga el terme goig divin. És allà on ho inventa. Llavors el Huertas s'encarrega de la secció local i ell té, em sembla que eren 7-8 redactors a càrrec seu, i els diu que cada taula ha de ser un Vietnam. Estem en aquell moment de la història, a la guerra del Vietnam, a més aquí comença... Jo no sé si és tant pacifisme com més aviat antimilitarisme dels americans, i el Vietnam es veu com, clar, a veure, la guerra de guerrilles, no?
0: Sí.
1: I per tant cada periodista ha de ser una espècie de guerra de guerrilles.
0: Clar, ha de ser un revolucionari.
1: Clar, que sàpiga sacsejar el que és la dictadura a partir de la seva feina. I el Huertas, doncs, mou aquests soldats, per dir d'alguna manera, però ell és el general. I aleshores hi ha un moment, que és el que estava comentant la Laura, on ell, em sembla que és juny, no?, del 75 aproximadament, publica un article sobre quelcom...
0: De moment té un article que diu: què faig amb això? A més, el títol és Vida eròtica subterrània.
1: És meravellós.
0: Com a subtítol: De los burdeles históricos a las pocas habitaciones que persisten pasando por los meubles de fantasía. Clar. Clar,
1: allò,
0: ell estava una mica preocupat perquè diu, a veure, no és perquè no sigui veritat tot el que escric, que ho és, sinó perquè tinc por de la repercussió que pugui tenir allò que conté aquest article. I amb raó.
1: I tant,
0: per
1: i
0: les conseqüències que va tenir, sens dubte.
1: No, jo anava a dir que, clar, molta gent sap que, per exemple, el que són els estancs de tabac, això més o menys, jo diria que és vox populi, que després de la guerra, a més eren llicències estatals, se'ls donava o a soldats de l'exèrcit guanyador o a les vídues.
0: Sí.
1: I a més, jo me'n recordo de veure'n algun amb el cartell antic, a licència 041, per dir alguna cosa. Doncs bé, el Huertas, el que desenvolupa en aquest article, és que no només eren aquests llocs, sinó que també... Ara, per exemple, a Barcelona es veu que ha ressuscitat el tema dels hotels per hores.
0: Sí.
1: Hi ha una crisi de vivenda, la gent no pot anar a fer determinades coses essencials de la vida a un domicili propi, i bueno...
0: I molt utilitzat per infidels, també, tinc entès.
1: Sí, bueno, això ja passava durant el franquisme.
0: Clar, exacte. Sí. Els meblers eren per això.
1: Clar, hi havia la Casita Blanca, que d'aquesta sí que n'hem parlat.
0: Sí, ens en recordem, a més a més.
1: I bé, doncs a Barcelona hi havia, no només hi havia bordells, sinó que hi havia meblers.
0: Sí.
1: I aquests meblers els regentaven les vídues de militars.
0: Mm-hmm.
1: És el que diu el Huertas Claveria, que a més són adjudicacions estatals.
0: Per tal que aquestes senyores que havien perdut els seus marits, diguéssim, en la lluita pel manteniment del règim, l'alzamiento i tota aquesta història, doncs, per tal de que poguessin viure, diguéssim, doncs se les col·locava a diferents llocs, que podia ser un estanc o podia ser aquest, aquests mebles. I fèiem de, sí, bé, sí, de gestores.
1: Fèiem gestores de, sí, de la de casa mobler. De cites, anem a dir-ho així. Aleshores, bé, l'article surt, en principi...
0: De
1: no,
0: fet, mira,
1: no
0: aquí
1: res.
0: Estic mirant, aquí estic mirant que en Lladó, quan, sí, quan es miraven tot aquest reportatge del Huertas, no, va dir, bueno, és que fins i tot n'hi ha a Cartagena, n'hi ha un que li diuen la generala.
1: Clar, clar.
0: O sigui que no? I llavors tots aquests redactors del Huertas van amb la seva feina certificar, evidentment, a partir de records, clar, de testimonis, etc., doncs com funcionaven i de qui eren aquests singulars establiments.
1: Molt ben dit. Fan periodisme de contrast, no? Sí. Contrastant la informació com s'ha de fer d'altra banda, però a l'Estat no li agrada i a més hi ha aquest punt que jo crec que ja entrarem la setmana vinent perquè anem combinant, diguem, anem enllaçant tots els temes, però clar, ja que ens hem ficat en aquest, haurem de parlar de la repressió al final del franquisme, sí, amb personatges
0: en
1: com Puig
0: Antic. En tot cas, es publica aquest article... I, evidentment, el soroll que fa... Primer, es comencen a estar molt incòmodes, sí, en els quartells militars.
1: Clar, és mal rotllo.
0: No? Saben que bé, això no els ha agradat gens i això tindrà conseqüències.
1: Sí, té conseqüències de que, de fet, el Huertas Claveria, com hem anticipat, acaba a la presó.
0: Mm-hmm. A la Model, no?
1: A la Model, sí. I, a més, rebusquen la seva agenda i donen, amb el, com si tingués el contacte d'un tal Nelson... que estava implicat, si no em falla la memòria, amb l'assassinat de Carrero Blanco. Aquest és el tema.
0: No.
1: Sí, sí, sí, llavors, bueno, ei, noi, és que tu, vull dir, realment, estàs ficat fins al moll de l'os en qüestions que són força conflictives, i aleshores, sí, l'empresonen, i no sembla que hi hagi gaire voluntat de fer-lo fora d'allà. Podem dir-ho així.
0: Clar, el tema està que quan amb ell, o sigui, amb ell el fan anar a declarar sobre el que està succeint, no? I llavors, a més, ha d'anar un jutge militar...
1: Sí, sí, sí.
0: I llavors ell diu que mira, que estava fent un reportatge costumista. Clar, per treure's una mica la responsabilitat de sobre, diu que no està parlant de quelcom que succeeixi ara, però clar, que havia succeït, és allò que tira pilotes fora una mica per, evidentment, doncs evitar...
1: Sí, és que fer un remember, no?
0: Sí, sí, evitar les conseqüències, no? Però, clar, el jutge li diu, però d'on te treus tot això? I llavors el Huertas es nega a explicar les seves fonts.
1: Clar.
0: Evidentment, un periodista pot fer-ho, no té per què
1: emparar,
0: revelar...
1: Sí.
0: Les fonts, perquè t'empares en el secret professional i, clar, diu, mira, si no hi ha delicte aquí, jo me'n puc anar, com aquell qui diu,
1: sí,
0: no? I expliqueu-me què és el que està passant amb mi, però rep una segona citació, i no se'n surt bé, vull dir, d'aquí surt ja amb la policia al darrere, les mans emmanillades, i directament el porten a la presó.
1: A més, ara he vist la data exacta, que era no juny, sinó 22 de juliol del 75, quan surt l'article.
0: Sí.
1: És un estiu molt calent a nivell periodístic, on el règim està, a més, molt nerviós, perquè jo crec que intueix que li queda poc a Franco, i hi ha algunes mesures repressives a nivell estatal molt fortes, a nivell de grups terroristes, també, no? O sigui, hi ha una tendència cap a reprimir més i més i més,
0: sí,
1: i el Huertas Claveria és qui paga la penyora periodística, anem a dir-ho així.
0: També hem de dir quina va ser la reacció dels seus companys de professió, va, perquè l'endemà no van sortir els diaris.
1: No, exacte. És la primera gran vaga.
0: Uh-huh.
1: Hi havien hagut vagues durant aquella època d'actors teatrals, de determinats sectors, però els periodistes s'aturen en aquell instant. A veure, això també demostra com el Huertas, malgrat que era jove, tenia 36 anys, havia aconseguit un prestigi i una reputació, i a més, al final, a partir d'anar a la presó, com podeu entendre, acaba sent el símbol de tots.
0: Això.
1: I llavors...
0: Però vaja, que no només els periodistes de Barcelona, eh? Vull dir, va rebre suport de tota Espanya.
1: Sí, sí, sí.
0: Absolutament, perquè, clar, vull dir, era una mica escandalós al cap i a la fi que a partir d'un reportatge d'exercir la seva professió acabés a la presó.
1: I aquí el tema que hi ha, que ara hi entrarem, hi ha una història maca que jo recordo haver llegit, que mentre ell estava a la presó, ell és molt amic d'un altre periodista, jo diria que també va treballar a Teleexpress, que era el Jaume Fabra,
0: sí,
1: i es dediquen a escriure uns llibres que jo tinc i que no s'han reeditat, a veure, no s'han reeditat i és al·lucinant perquè són una joia, són 7 volums que són tots els barris de Barcelona. Mm-hmm. Però llavors ells fan una anàlisi barri a barri, anem a explicar-ho així, on parlen del passat i ho enllacen amb el present plantejant totes les mancances del moment, no? De fet, són un document històric on parla de com a Barcelona als anys 70 sembla que hi havia un metre i mig de verd per habitant, perquè ens fem una idea, uh-huh. no? Ja plantegen dades interessantíssimes, mostren els canvis de carrer, el que no hi ha un barri, les reclamacions, i el tio és que no vol perdre temps, llavors a la presó es dedica a escriure el llibre amb el Fabra com mitjançant una correspondència. Anem a dir-ho així, no? A veure, el llibre aquest tindrà unes conseqüències, anem a mantenir una mica de la intriga, no? Perquè sempre, encara que una biografia... Bueno, una biografia mai és previsible, però anem a dir que arribarem a un punt, ara estem a la presó, el Huerta s'està enviant aquestes cartes, està escrivint el llibre, Franco mor i ell no surt de la presó. Aquest és un tema, també.
0: Sí.
1: I, mentrestant, a veure, ja us ho dic, una mica de misteri, però res, ara sortim de tot això. Undertones, Perfect Cousin.

0: Una altra pauseta musical amb Undertones en aquesta biografia avui de Josep Maria Huertas Claveria. Recapitulem, Estem davant aquest periodisme compromès a la postguerra, en els anys 60 i 70. Huertas treballa en el Tele Express en aquest moment, al 75. Com deia el Jordi, el juny publica aquest article. En realitat era sobre la vida sexual, la vida sexual dels espanyols, ho dic per concretar una mica, dels barcelonins, perdó, sí, des dels anys 20 fins als 60. I en el text, en concret, afirmava que un bon nombre de moblers, de cases de cites, estaven regentats per vídues de militars, pel que sembla per la dificultat que per obtenir permís per obrir-ne alguns hi va haver després de la guerra. Aquesta frase és la que va molestar molt els càrrecs de l'exèrcit. I això és el que fa que el detinguin el 22 de juliol i que vagi a parar a la presó Model. Això és el que fa també que hi hagi una protesta massiva del periodisme, aquesta primera gran vaga dels diaris que no surten l'endemà, la primera gran vaga des de finals de la guerra al 39, i després el que fan és, en tant que aquesta Tarra Wilson a la seva agenda tenia dades de Huertas Claveria, llavors el vinculen amb l'assassinat de Carrero Blanco i el deixen allà. Vull dir que van aprofitar, doncs, que aquest aterrat tenia el contacte o les dades de Huertas Claveria per relacionar-lo amb aquest assassinat, tot i que la seva dona doncs va intentar explicar i va intentar demostrar, etc, etc, però no li feien gaire bé cas i el van condemnar a 2 anys de presó per aquest article.
1: A part és que hi ha una commoció molt, molt forta, perquè el tal Wilson, a veure, en primer lloc, perquè el tal Wilson en aquells moments era importantíssim a ETA. Jo, de fet, és que ara estic cercant informació i recordo que n'havia sentit parlar...
0: Iñaki Pérez de Otegui, es deia.
1: Sí, bueno, exacte.
0: Va apodat, ser... no? O li deien Wilson.
1: Mira, a més és que, clar, va ser detingut a Barcelona el 30 de juliol de l'any 75, durant l'Operació Lobo. Algú recordarà la pel·lícula protagonitzada per Eduardo Noriega, on hi havia un infiltrat, etcètera, etcètera. Era aquest moment delicat que us deia jo de l'estiu del 75, però a més és que hi havia un altre factor. A veure, el Huertas era estimat pels periodistes i el Huertas feia periodisme de barri, molt vinculat també al Poble Nou, on va viure dècades. De fet, em sembla que va tenir molta relació amb una cooperativa que era la Flor de Maig i la revista Quatre Cantons, etc, etc. Llavors, bé, hi havia una mobilització i una solidaritat enorme amb el periodista que finalment obté la llibertat, però, com dèiem, molt, a veure, no molt després, però sí, uns mesos després de la mort de Franco.
0: Sí, i llavors es converteix en un símbol.
1: Sí, ell surt el 13 d'abril del 76.
0: Val. Es converteix en un símbol i després tanquen el Teleexpress, per cert,
1: sí,
0: no?
1: Sí, el Teleexpress acabarà fent fallida, crec, com a l'any 80, no durarà gaire més.
0: I sí que és veritat que s'ha convertit en un personatge incòmode, també, per alguns mitjans que tampoc el volen, perquè, clar, com ha passat a la presó, perquè com doncs posa el dit a la nafra, perquè és, doncs, aquesta manera implicat, contestatari, doncs és com que... Sí, molt guai, Huertas, però aquí no, saps?
1: És que quan... Aquí hi ha un tema que atenció, encara és important avui en dia. Quan... Les eleccions municipals seran l'any 79, això ja entrarem. També ho vam veure la setmana passada, i les eleccions municipals inclouran els partits d'esquerres a molts membres que havien format part de les associacions de veïns. Diuen que és la forma de sedar l'impacte.
0: Sí, clar. Amb el Huertas... Bé, totes aquelles persones revolucionàries o totes aquelles persones incòmodes les poses a l'administració i llavors ja no poden ser igual de contestataris. Ja no poden.
1: Tenen una pagueta.
0: Perquè ja estan dintre del sistema.
1: Tenen la pagueta.
0: Llavors, clar...
1: Sí, ja és més... A veure, és més complicat que protestin perquè l'Estat els hi dona una paga, el que vulgueu.
0: I perquè han de treballar des de dintre. Exacte. Amb totes les dificultats que això comporta.
1: I això també té importància i repercussions periodístiques, perquè el que fa el Huertas, diguem que els grans mitjans tampoc ho acaben de voler. És a dir, a veure, senyor, vostè se'n va, com deia jo, se'n va a la Sagrera i ens parla de que hi ha tal. Doncs felicitats, nosaltres hem de parlar dels pactes de la Moncloa, per dir alguna
0: cosa. Sí, sí, sí.
1: I ara bé, ell, quan surt de la presó, aprofitant, diguem, aquesta onada de simpatia, el que es produeix, que és curiosíssim, és que ella anirà publicant amb el Jaume Fabra aquests llibres de tots els barris de Barcelona.
0: Tots els barris de Barcelona.
1: Aleshores, el que, a més, a veure, demanem des d'aquí a l'Ajuntament o alguna editorial que els publiqui, perquè és que són una espècie de tot en Bíblia i el que vulgueu. Total, que el Sant Jordi de l'any 76, que és una mica el primer gran Sant Jordi, perquè és just el que debuta la festa després de la mort de Franco, Huertas és un dels top sellers, és un dels que més ven. I s'entra al moment de les firmes a una llibreria desapareguda, que era el 5 d'Oros, que per als que no sigueu de Barcelona, el 5 d'Oros és la... A veure, es trobava a la Diagonal, perquè el 5 d'Oros tècnicament és el que seria la rotonda de Diagonal, Passeig de Gràcia. I ven moltíssim. Sí, ven moltíssim. I aleshores és sorprenent pensar que l'any 76 és una mica allò de com hem canviat, un llibre d'aquest tipus sigui dels més venuts a Sant Jordi. Avui en dia seria impossible... directament, no? A veure, hem vist que si Eduardo Mendoza, que si les crispetes...
0: Crec que estic trobant un exemplar antic de tots els barris de Barcelona.
1: Sí, bueno, amb aquestes portades de
0: Fabra i Huertas, de segona mà a 51 euros.
1: Sí, doncs bé, els que els tingueu a casa.
0: De segona mà, eh?
1: Teniu un tresor ara mateix, eh?
0: Sí, eh?
1: Sí, tenen un tresor. És que és una... Sí. I a més no s'han reeditat, és una cosa molt, molt absurda. S'ha reeditat, per exemple, un llibre barceloní, que és el Barcelona Pam a Pam, del Cirici, però el Huertas no, i té unes informacions, jo me'ls vaig agafar de segona mà, ho confesso, i tenen unes informacions al·lucinants, és a dir, de cop i volta descobreixes coses dels teus barris, parla d'històries populars que són certes d'altra banda, perquè això era periodista, li podia agradar la llegenda, però rarament inventava. I aquest llibre és un èxit, és el seu gran èxit. Després en farà més, eh? Té molts llibres de Barcelona. De fet, es calcula que ell va col·laborar com en més de 100 llibres sobre la ciutat i sobre els barris. També hi ha un punt que ell, i amb això hi ha gent que discrepa, ell per exemple, és qui decideix amb altres persones la divisió en districtes de Barcelona durant els anys 80, no? Llavors, a Nou Barris posa barris com pot ser Vilapiscina i Torre Llobeta, que hi ha gent que diu que haurien de ser d'Horta Guinardó, debats d'aquest tipus. Treballa al periòdico durant anys i panys, això també és cert.
0: És veritat, va anar a parar al periòdico a final, perquè després va formar part del Departament de Premsa de la Diputació de Barcelona, va anar a parar al periòdico, i de fet... ell, en el periòdico, i aquí ja estem a la democràcia absoluta, però ell va ser molt crític amb com l'Ajuntament administrava tot el que tenia a veure amb les Olimpiades de Barcelona 92, en els anys previs, no? La transformació de la ciutat, etc. Va ser molt crític amb tot plegat.
1: De fet, van ser ell i el Manolo Vázquez Montalbán. Sí. Aquí en algun moment li dedicarem un altre especial, ja vam parlar d'ell a la joventut. També hem d'anar parlant d'ell en algun moment, perquè clar, a veure, Carballo i el periodisme de Manolo són història del país. El Huertas acaba morint l'any 2007, sí que li donen una plaça a Barcelona, ojo, sí que té una dedicatòria, però hem trobat oportú reivindicar-lo perquè, efectivament, aquest tipus de periodisme, que és un periodisme molt pur, que és el que fins i tot el Josep Pla ho deia, el Pla, als anys 20, quan treballava a la Rambla hi havia moltes seus de diaris, explicava, diu, jo si no trobo una notícia baixo al carrer i la trobo.
0: Exacte.
1: Doncs, i a més això és que hauria de ser de manual, no? Ens ho hauríem de tatuar a tots, però cada cop es dona menys, no? I aquest periodisme de proximitat és absolutament imprescindible, també és molt incòmode, perquè allò que és més proper et pot generar veritats més fotudes. Per què? Doncs perquè l'administració no respon, perquè mostra... despulla molt bé les vergonyes, no? D'aquells que governen, i a veure, al cap i a la fi, penseu vosaltres, oients, el periodisme ha d'afavorir i ha de ser un vehicle per exaltar el sentit crític que és el propi de tota democràcia. Així ho podem dir, no? I bé, el proper dia, a veure en què ho encadarem.
0: Deixa'm una anècdota, perquè ell, quan estava a la presó, recordeu també que hi havia un altre membre d'ETA que es deia Chiqui.
1: El Chiqui, sí.
0: I era el bibliotecari.
1: Home.
0: De la model. Llavors li deixava els llibres en Huertas i això, no? I bé, fins i tot la nit abans, quan no sabia encara que seria fusilat el Chiqui, doncs li va deixar, escolta'm, et deixo dos volums d'això, no? I diu, no, amb un en tinc prou, li diu el Huertas. I l'endemà ja en Chiqui ja no hi és.
1: Setembre del 75, sí, clar. Sí,
0: exacte,
1: sí.
0: Que el van afusellar.
1: Que és un altre tema que en algun moment tractarem també, perquè clar, ja anem encadenant aquestes històries.
0: Vull dir, és evident, és una organització terrorista que no ha fet res de bo durant la democràcia, però és veritat que també és interessant entendre quins són els orígens
1: clar.
0: De tot plegat, no? I de com l'evolució amb aquesta lluita armada doncs, arriba, no té absolutament cap sentit, però el seu naixement en el context en el que neix, doncs bé,
1: bueno, ja es parlava,
0: sí que el té.
1: Estava tentant contra el règim, no? També Exacte. Es parla d'aquests factors. Parlarem de la repressió i de la violència al final del franquisme. Sí.
0: Tenint en compte, ja no només que Huertas va a la presó, sinó que li fan un consell de guerra.
1: Clar, clar.
0: O sigui, no és que dius, no és que el jutge... No, no, és que li fan un consell de guerra bèstia.
1: A veure com li van fer el Puig Antic, de fet.
0: Exacte.
1: Ah, com li van fer el Puig Antic, que bé, també li tenim reservat un espai la propera setmana,
0: ah,
1: no?
0: Ah, bé, molt bé.
1: Ens tocarà parlar de tots aquests personatges. Mentrestant, ja heu vist que avui ens hem posat molt setenteros.
0: Sí.
1: Ens anem amb un grup femení que aquí és molt poc conegut, que és Fanny, i la cançó us sonarà més, Hey Bulldog, que podia ser el franquisme, però mentrestant gaudiu-la i ja tindreu prou.
0: Sí. Bueno, només dir, abans sí? d'acabar, que Huertas es va jubilar, prejubilar.
1: Sí.
0: I ja està.
1: Però llavors, molt ràpidament.
0: Sí, sí, després va anar col·laborant allò amb La Vanguardia, amb l'Avui, etc, que precisament l'Avui va publicar pòstumament textos d'en Huertas, i res, això, que va morir el 2007.
1: Llegiu-lo i gaudiu-lo.
0: Jordi Colomines, gràcies.
1: A vosaltres, ciao.
2: I ràpidament i ben entretinguda se'ns ha passat la primera hora del Sota Sospita. Tornem de seguida després del butlletí informatiu amb la Meritxell Falgueres. Fins ara.

0: Ràdio 4.
1: Tinc un coeficient intel·lectual de 150, 160.
2: Perquè el calcules en euros, en dòlars és molt menys.
3: Sóc aquí per complir els teus somnis.
0: Sota sospita.
4: Això és surrealista.
0: Amb Laura González.

És el moment ara que obrim l'estómac, a poc a poc comencem a tenir gana, doncs més que en tindreu, amb la nostra conversa d'avui. Com sempre, ara que reprenem el Sota Sospita després del butlletí informatiu, els dissabtes rebem la Meritxell Falgueras.

0: Què tal, estimada? Comunicadora, influencer, escriptora, periodista...
1: Pensava que m'agradaves a dir... Mare de dracs, m'encanta que...
0: Amant de la gastronomia...
1: M'encanta que m'ho diguis, però em pensava que no vas a dir veu ronca.
0: Però ja estem acostumats, perquè com la Mary va de festa en festa,
1: sí.
0: Llavors, clar, sí. Al final doncs, sempre té aquesta cosa de quan has passat sí. uns dies d'excés...
1: Sí.
0: Però és la vida, nena. Vull dir, ja m'agradaria a mi tenir també aquesta veu per aquesta raó.
1: Però, Laura, sí. sempre m'has conegut així, veritat, amb aquesta veu?
0: Sí.
1: Però fa 20 anys que em coneixes.
0: Perquè vas sempre d'esdeveniment a esdeveniment i, esclar, llavors...
1: Sí, però no és que em passo molt, perquè no fumo, no bec gaire. És veritat que xerro molt, és veritat que tinc molta vida social, però el meu fill... És que té la mateixa veu al matí que jo i la meva mare. Dic, som los trasnochados. Però jo normalment me'n vaig a dormir a les 10, faig horari infantil.
0: Yeah.
1: Però jo no sé...
0: A mi abans em passava, eh? Jo sí que és veritat que fa
1: que
0: molt.
1: O sigui, tu estàs molt. A la ràdio.
0: Sí, però és, de vegades és una qüestió de posicionament de cos, sí. només... I després de projecció de veu...
1: Totalment, he anat a logopeda.
0: Jo vaig anar durant molt de temps a logopeda i em va ajudar moltíssim i des de llavors ja no... De tant en tant em puc quedar una mica fònica, però no és una qüestió habitual.
1: Jo
0: ni molt
1: portava
0: menys.
1: Bé, perquè això, al fer classes també perdo molt la veu, però ara, mira, potser fa 20 anys que no em faig, hauré de fer un revival.
0: Algo així, no, però també és veritat que quan un va en un esdeveniment o quan està en un lloc que hi ha molt de soroll, llavors tendim a aixecar una mica la barbeta per parlar sí. perquè ens surt més aguda i més alta. Llavors això esgota molt les cordes vocals. I per això l'endemà... Vull dir, té a veure sí. amb el fet d'estar en un lloc sorollós.
1: Però tu has vist que, mira, jo parlo en català i ho tinc més agut i te hablo en castellano i, bueno, ara perquè he fet un castellano molt català, però en castellano...
0: No, és veritat que ens canvia la veu.
1: Sí.
0: Ens canvia una mica la veu també en funció
1: més
0: de l'idioma.
1: Escolta'm, jo...
0: Digue'm, on anem a dinar avui? És que tinc moltes
1: sí,
0: ganes de que m'expliquis.
1: No, jo t'he de dir una cosa. Jo, sí. A part d'aquest moment de veu que canvio, a mi, per exemple, l'italià, a l'acabar en vocal... m'obliga a somriure, avui que parlem així de llenguatges i de veu i tal, un idioma que vull aprendre abans de morir és el portuguès.
0: Mm-hmm, molt bé.
1: Tot això perquè et portaré a un país on també hi ha molta descendència portuguesa a la seva gastronomia, i és un país que jo no vull estudiar l'idioma, que és el hindi, però sí

0: que em vull perdre sense rellotge. Jo l'he visitat un parell de cops, sóc molt amant de la Índia o l'estimes o l'odies, jo l'estimo perquè per mi és intensa.
1: És veritat que impacta molt i canvia, no?, la manera de concebre la cultura de tot aquell que hi va.
0: És que a mi un dels meus millors amics vivia a Delhi, era profe de català, vaig anar a la universitat allà musulmana a fer maridatges de test, perquè a més en aquell moment també hi havia Ramadan, etc. O sigui, no podia parlar d'alcohol, però a mi el nord de la Índia m'agrada molt, és veritat, m'agrada molt gastronòmicament, és veritat que el sud m'ho he passat molt bé, sobretot a Kerala o aquesta part més portuguesa que et deia, no? També amb el menjar. O sigui, tot això per dir-te que avui...
1: Que avui anem a la Índia sense sortir d'aquí de l'estudi.
0: Sí, fem una mica com secció de sabors de Barcelona i hem cridat a la Anuska de l'equip del Little Andaman, que és un dels restaurants que ha revolucionat la cuina índia a l'Eixample. I sobretot, és que a més, o sigui, els oients i les oients que escoltin això diran: ah, el lloc aquest dels còctels. A veure, Anuska,
1: benvinguda.
2: Hola, moltes gràcies, Meritxell i Laura, per tenir-me avui aquí. Estic molt agraïda. I bueno, així, parlant una mica de la veu, jo, la Meritxell i la Laura ens vam conèixer
1: en un esdeveniment
2: on no sé on, com tenia la veu jo, tampoc. Però bueno,
1: bé.
2: Sí. I aquí estem parlant a la
0: jo
2: ràdio
0: avui. Jo igual que avui.
1: Però és que la Meri des de llavors no ha tingut una nit tranquil·la.
0: No. Sí, o no?
1: És literal.
0: Em coneix molt, sí.
1: Bueno, és que ja vaig veient per xarxes i dic: mira, ara està allà. Vull dir, no para.
0: I no pares de mirar-me l'outfit, també.
1: Home. És que és tan estupenda.
2: Però és estupendíssima, eh?
0: Ens hem conèixer comentant l'outfit perquè la Laura González, que passa massa temps amb mi, fa massa temps que ens coneixem, i ha començat a fer coses de Wines and the City, com posar-se... Bueno, això no, això, o sigui, no Wines and the City. Tu amb això, jo... hi ha molts cops que em superes amb outfits, però el que vas fer, tu em vas influenciar a mi, tu ets la meva influencer, perquè la Laura González es va posar... Explica-ho tu, un cinturó...
1: Sí. És que, mira, primer he d'explicar que va ser l'Esther que m'havia donat un vestit seu.
2: Ah.
1: L'Esther. I llavors jo feia temps que l'Esther, que la tenim aquí a l'altra banda del vidre, el control tècnic, sí, a la realització tècnica, i jo feia temps que me'l volia posar. I vaig dir: mira, ara és l'ocasió. Però és veritat que a mi em fa una mica de bossa per la part de la cintura. I vaig dir: com ho arreglem, això? I el cinturó que volia posar-me no m'acabava de quedar bé, no ho arreglava, el tema. I llavors vaig trobar-me la meva corbata negra i vaig dir: calla, i si fem servir una corbata de cinturó? I vaig fer això, a més, vaig fer-me el nus a mida, sí, sí, i tal qual, i la portava de cinturó, que tu ho vas veure. Clar. I llavors, clar, arriba l'Anuska amb una corbata, i érem les dues, sí, dones amb corbata.
2: Exacte,
1: de la festa.
2: Jo crec que érem les úniques allà,
1: sí,
2: amb corbata.
1: Correcte.
2: Sí,
1: correcte. Tu la portaves on toca, diguéssim, sí, jo la portava de cinturó del vestit.
0: I total.
1: I avui la Meri porta corbata.
0: Clar, porto corbata, perquè m'haig posat tan gelosa d'elles dues que porto corbata. Però hem de dir que els oients només escolten la teva veu, que està molt millor regulada que jo, que semblo aquí... puc semblar andrògena perfectament, però el que no saben els oients, i ara no és per fer la pilota a la jefa, sinó... tu ho pots dir, que té un tipasso la Laura. Llavors, clar, és el que deia l'Esther, clar, per això s'ha posat corbata, perquè la tia té un tipus, no. Sí o no?
2: Sí.
1: Moltes gràcies, moltes gràcies. Però, a veure, anem a parlar de menjar, anem a parlar de la Índia, anem a parlar...
0: Dels còctels
2: de la Índia, del que portem aquí a l'Eixample, no?
1: Sí, explica'ns, no?, què trobem a Little Andaman.
2: Molt bé. Bueno, explico una mica la història de Little Andaman, com va néixer una mica, si us sembla bé. Doncs ve del grup Bembi. El grup Bembi és una cadena de restaurants que vam ser un dels pioners aquí a Barcelona. El 2006 vam obrir el Bembi, que està a l'Eixample, al cor de l'Eixample, al costat de Passeig de Gràcia.
0: A mi me'l va descobrir la Xamiró.
2: Ah, clar, és que la Xamiró és molt coneguda, és molt estimada nostra. Realment, clar, ens va posar el mapa, ens va ajudar moltíssim, fins al dia d'avui ens ajuda moltíssim. I... vam començar amb el trajecte amb el Bembi, després vam obrir el nostre segon restaurant, que està a la Barceloneta, que és el Rangoli.
0: Aquest no el tinc?
2: No el tens a la llista?
1: No. Falti.
2: Bueno, després et deixaré una targeta, no et preocupis.
0: Perfecte.
2: Després tenim una altra, Eivissa, que no forma part del grup de Bembi, però és nostra també. Es diu Mumak, a Platja d'en Bossa. I l'últim, del que parlarem més en profunditat avui, és el Little Andaman, que està a Montaner, en París. Els quatre restaurants que tenim són molt diferents entre ells. Tothom, o sigui, tots els restaurants tenen la seva identitat.
0: Sí.
2: No volíem recaure en fer un grup que tingués...
1: Tipo franquícia de Tots Són Iguals, no?
0: Sí, el Bembi és superromàntic, per exemple.
2: Sí. Vam començar amb el Bembi per un viatge familiar, realment. Jo era molt petita, jo no me'n recordo del viatge, però m'han explicat la història molts cops. Vam venir aquí a visitar la meva família, que tenim cosins a Lloret de Mar, i bueno, després d'una setmana de menjar tapes, cuina mediterrània, que és boníssima, trobàvem a faltar una mica de la nostra gastronomia, una abraçada, no?, de la nostra comunitat.
1: Evidentment, de la cultura pròpia.
0: Un piquito.
2: Exacte, que el menjar és molt més que només nodrir-te.
1: Evidentment.
2: I bueno, vam anar en busca d'un restaurant indi aquí a Barcelona. En vam trobar un, però no ens va agradar. No acabava de fer justícia a el que nosaltres coneixem com a menjar indi. Era molt oliós. Bueno, a dia d'avui no existeix aquell restaurant.
0: Clar, per algú serà.
2: Clar. I, bueno, nosaltres estàvem vivint a Londres en aquell moment, quan vam venir
0: Perdona
2: a visitar...
0: Perdona, que a Londres sí. Hi ha una cultura de menjar indi increïble.
2: Sí, clar. És que venim d'una... Bueno, en aquell llavors era com la capital gastronòmica, no?, on hi havia moltíssima cultura, moltíssima exposició, a Barcelona, que en aquell llavors no era tan global com és avui en dia, no?
1: Avui en dia sí que és veritat que la gastronomia índia apassiona.
2: Exacte.
1: No?
2: Sí.
1: A la gent d'aquí.
2: Uh-huh. Sí, cada cop la gent coneix més, sobretot els joves d'avui en dia estan més oberts a provar. I, bueno, pues vam fundar el Bembi el 2006 amb menjar més tradicional, mm-hmm. més, com era el primer restaurant, volíem fer com la identitat més del nord de la Índia, això que deia la Meritxell abans. I després el Rangoli vam començar amb comida callejera de la Índia, que és una cosa molt pròpia de la Índia, també que com existeix a Mèxic, pues a la Índia també n'hi ha molta cultura. Elaboracions més senzilles, però que estan molt bones, també. Uh-huh. I després, el Little Andaman es va fundar a l'any de la pandèmia, el 2020.
1: Que agosarats.
2: Sí. Volíem obrir el març de 2020, però no va poder
1: ser. Perfecte.
0: Toma ja.
1: No, el 13 o el 14 de març volíem obrir.
2: Doncs sí, eh?
1: Ai.
2: Doncs sí. Estaven les obres fetes, volíem obrir, però no vam poder, i vam obrir a l'octubre de 2020. Uh-huh. I estem a Montaner, molt a prop d'Aribau, la idea que hi havia darrere aquest restaurant és que no fos un restaurant, que el slogan realment és bar i cuina d'una Índia diferent.
0: Sí.
2: Què vol dir això? Que èmfasis en còctels, en afterworks, un lloc on beure i menjar alguna cosa, rotllo tapes, una cosa, una elaboració senzilla però estigués bona, i després sortir de festa al carrer Aribau, on
0: totalment.
2: Hi ha
1: el
2: món. Aquesta era la idea.
1: El pack complet.
2: Exacte.
1: De totes maneres, a mi que m'agradaria centrar-me una mica en la proposta culinària de Little Andaman, mm-hmm. vull dir, teniu les tapes, els uh-huh. platillos,
2: exacte.
1: Una mica de tot, i és cuina índia, uh-huh. però amb aquest toc...
2: Amb un twist.
1: També, no? Sí, amb una mica de fusió.
2: Exacte. Llavors, bueno, buscant aquesta identitat pròpia, el que volíem fer és... volíem fer un bar, però després es va tornar restaurant degut al Covid. I vam fer una proposta de tapes i platillos, platets, per compartir i provar-ne una degustació de varietat, però de la costa de la Índia i del sud de la Índia.
0: Mm-hmm. Clar, és sud de la Índia perquè el nom és el nom de l'arxipèlag.
1: Clar, no? L'Andaman és una illa, no?
2: És la illa més petita de l'arxipèlag Nicobar, que pertany a la Índia, però està molt lluny.
1: D'acord.
2: Està molt lluny. És com una mica les Canàries, no? Que estan més a prop de l'Àfrica, però pertanyen a Espanya.
1: Sí.
2: Llavors, Little Andaman és la illa més petita de l'arxipèlag Nicobar a la Bahia de Bengala. Però està més a prop de Myanmar i de Tailàndia que de la Índia.
1: Mm-hmm.
2: Llavors, la nostra proposta és una proposta llunyana al que es coneix com a menjar indi tradicional, i bueno, pues buscant una mica aquest twist, aquesta banda una mica més mediterrània pel target local.
1: m'ha cridat molt l'atenció perquè ha entrat a littlelandaman.es, no? I ha mirat la carta i els tipus de menús, etc, no? I que n'hi ha, evidentment, per tots els gustos, vull dir, no cal que siguis un superamant de totes les espècies del món per gaudir de la vostra proposta, però després teniu moltes opcions vegetarianes, veganes, sense gluten. Vull dir, penseu en tot tipus de comensal.
2: Sí, el que volíem fer és això, com que fos una proposta de trencant les barreres del que es coneix la cuina índia popularment. Menjar que sigui molt especiat, picant. Moltes vegades es relaciona la Índia amb colors pel Bollywood, que és normal, òbviament, sí. Això és un fet. Però hi ha molt més a la Índia que la part superficial que es coneix. I ens podem... O sigui, la Índia és molt més gran, per exemple, comparant-lo amb Espanya, és 40 cops més gran.
0: Sí,
2: llavors...
0: Sí.
2: No té res a veure la cuina del nord de la Índia amb el sud de la Índia. No té res a veure la cuina, la llengua, com és la
0: gent,
2: les religions... No té res a veure.
0: Sí, no. És
2: espectacular. Tu que has estat?
0: Sí, pots... és espectacular. El que passa és que jo t'haig de dir una cosa. Jo sóc addicta al curri.
2: Uh-huh.
0: O sigui, pensa que jo quan vaig a la Índia... La meva fantasia eròtica és que la meva suor faci olor curri, perquè és que m'agrada molt.
2: A mi això em passa, també, molt, a l'estiu. No, o sigui, és una cosa que passa, que dius...
0: Sí, per això estan les espècies. Llavors, als meus fills també els agrada molt la cuina índia.
2: Clar.
0: I clar, ells els agrada molt...
1: És meravellosa.
0: El butter chicken.
2: El butter chicken, clar.
0: Molt de pollo al curri. Sí. Vosaltres... Els plats així com més tradicionals, perquè clar, jo sé que teniu com molts plats, no?, que tenen coco, no?, peix, espècies més suaus, teniu moltíssimes opcions vegetarianes, sí. Nans artesans, però aquests, per exemple, aquests que són els meus clàssics...
2: Els teus clàssics es troben al Bembi i al Rangoli.
0: Clar.
2: I després hi ha algunes coses que poden reflectir això en la carta de l'Itlandaman. Però com volíem trencar una mica d'aquesta imatge, jo crec que l'Itlandaman és una bona introducció per gent que no coneix la cuina índia.
0: Com una fusió, no?
2: Sí, exacte. Utilitzem el producte local que hi ha aquí a Catalunya. Per exemple, hi ha un plat que és el pop, no?
0: Sí.
2: És el pop al tandoori, es diu.
0: Sí.
2: Llavors tenim el tandoor, és un forn de fang on es fan elaboracions, és com un forn de pizza però vertical en comptes d'horitzontal, diguem, perquè ens entenguem. Llavors el pop a la Índia no es menja, però aquí sí que es menja. Llavors el que nosaltres fem és tractar a vegades el producte d'aquí
1: a l'allà.
2: Exacte, amb elaboracions pròpies que tu menges i sembla que sigui molt modern, que és molt modern i la imatge és molt bonica, és molt moderna, però ho proves i dius, ai, estic a la Índia. Això és el que vam voler fer.
1: Jo estic aquí consultant la carta de platets, a més, les recomanacions, no, mira, això és mitja ració, això és per persona, això és per
2: exacte.
1: Compartir.
2: Sí, vull dir que
1: teniu també, teniu molt
2: compartir.
1: Clar el concepte de menjar per compartir i per experimentar, no? Vull dir que tot el Little Andaman és entre aquesta idea dels còctels d'autor, de compartir platets, és com molt de fer comunitat gairebé, no? A través de la gastronomia.
2: Sí, és fer comunitat, és provar-ne de més coses, degustar i trobar sabors per tothom, no? O sigui, que hi hagi una proposta per tothom. També hi ha plats que són més picantets per a gent que li agrada i sempre ho podem adaptar al vostre gust. Però és el que et dic, hi ha plats per tothom. No és que t'estanques en un lloc com superespaciat o superpicant.
0: Clar.
2: No, hi ha una mica de tot per tothom.
0: Però un moment, ara que has parlat de picant, estic parlant maridatge, que precisament pel picant el que va millor és el lassi.
2: Exacte.
0: I per favor,
1: quina meravella, el lassi.
0: És que explica'ns la carta líquida, explica'ns aquestes margarites que feu. Va.
2: Sí. Nosaltres tenim còctels d'autor. Són còctels que posem al nostre toc. Normalment aquí es coneixen com els còctels que són sempre dolços, no? O sigui, normalment tenim aquesta imatge aquí a Catalunya. Doncs no, nosaltres busquem un lloc, o sigui, que sigui també més cítric, que hi hagi per gust a tothom. I tenim una margarita, que està parlant la Meritxell, és de tamarinda i gengibre, que està boníssima. És la best-seller, la top de la carta de còctels. Aquesta és la que surt més.
1: Ginger i tamarindo, boi, quina passada, no?
2: Sí, sí,
1: estic
2: sí.
1: Mirant aquí tota la carta, també, el cinnamon mango mojito.
2: Tothom. Sí, hi ha un Mumbai Mule, que és com el Moscow Mule d'aquí, clàssic, però amb un xarop de cardamom i cumí. Llavors, una mica més espaciat, buscant sabors diferents... És el
1: reinterpreteu
2: que
1: és... els còctels clàssics, exacte, diguéssim, no?
2: Sí, sí, sí.
1: Portant-los
2: sí.
1: també cap al
2: sí.
1: vostre univers.
2: Exacte, sí.
1: Què és el que creus que agrada més, tenint en compte la teva experiència amb els restaurants, els catalans de la gastronomia índia?
2: Bueno, la gastronomia les espècies agraden. Després també trobar, o sigui, endinsar-se en un univers nou. Mm-hmm. Jo crec que és com descobrir una altra faceta teva que dius, bueno, vaig a provar i vaig a indagar una mica més en el que m'agrada, en el que no m'agrada, i començant amb el producte també, pues, provaré el peix, m'agrada el peix, trobaré un plat que m'agradi de peix i reinterpretar aquest gust en una altra dimensió i veure, i també les possibilitats que es poden fer amb les espècies, el maridatge, la marinació, com podem tractar el producte d'una manera diferent. I bueno, hi ha molta gent que els agrada molt menjar, però no cuinen tant.
1: Ah, llavors, aquesta sóc jo.
2: Llavors, jo crec que també és com una manera d'experimentar. Bueno, pues això també es pot fer, com que t'obre moltes possibilitats de provar diverses coses. Jo crec que això és el que agrada més i crida atenció.
1: La última pregunta li faig a la Mary. Com maridem, llavors, un menú de platets en el Little Andaman amb la Nuska?
0: Ara em matareu, eh?
2: Digues,
0: però
2: digues.
0: A mi m'agrada molt fer-ho o amb test.
2: Ah, o... clar, que és que tu vas fer el curs, no?, aquest de maridatge de test.
0: Sí, a mi m'encanta, o si no també em pagaria molt un rosat o un orange wine, un cabar rosat o un orange, què en dius?
2: A mi, jo crec que està molt bé. A mi el que m'agrada més, un vi que m'agrada, és el Gewürztraminer.
0: Totalment, amb la cuina...
2: Amb la cuina índia et desperta...
0: Sí, perquè
2: et desperta...
0: és molt floral.
1: El que has dit, perdona, que
2: és
1: allà.
2: Gewürztraminer. Un Gewürztraminer que és així especiat, té tocs florals de litchi també... Bueno, tu en saps més,
0: sí.
2: d'això, veritat?
0: És molt típic d'Alemanya,
1: sí,
0: de
1: ja té nom
0: alemany.
2: Sí.
0: Sí, totalment.
2: Sí.
0: Ah.
2: Sí,
0: és que
2: sí.
0: la Laura parla alemany a la intimitat.
1: Sí.
0: I sí, és veritat, perquè una mica és com que t'obre, no? Abans, quan parlàvem de la Índia, jo sempre, quan estic allà, tinc la sensació que no puc canviar de canal, no? Que hi ha la rosa més bonica i l'aroma més espectacular, i també, doncs, una cosa trista, i no es pots canviar de canal. Però aquestes olors, aquesta explosió... i també com sou, no?, de vitals,
2: sí.
0: doncs si el Gewürztraminer ho és, i amb bona acidesa.
1: Ah. I recordeu que si tireu cap al picant, llavors el l'ací és essencial,
2: és solució,
1: no?, per,
2: no?
1: Aquest, que, clar, per aquest contrast i per anar deixant descansar, diguéssim, el paladar, les papilles gustatives i continuar menjant aquestes propostes de l'Itenal endavant. Aldaman, nom que tenen d'aquesta illa, com ens explicava la Nuska. Entreu al web, jo he al·lucinat amb tota l'oferta diversa i sobretot això, en tenir cura de tants tipus d'estómacs i de comensals, no?
2: Sí,
1: I de crear
2: moments,
1: un espai,
2: exacte.
1: Clar, de crear un espai que és més que un restaurant, que pot
2: exacte.
1: Ser un moment d'after work, que pot ser un moment de divendres a la nit, que pot ser un...
2: Pot ser el moment que tu vulguis, una cita romàntica o per trencar amb la parella també, si vols.
0: Escolta, mira, tothom diu per una primera cita, penso, a vegades hi ha més trencaments, bueno, hi ha igual de trencaments que primera cita.
1: Exacte.
0: M'ha encantat aquest maridatge, molt bé.
1: Manuska,
2: moltíssimes gràcies.
1: Moltíssimes gràcies per aquests minuts al Sota Sospita, ha estat un
2: moltíssimes
1: plaer,
2: gràcies.
1: A més amb el teu entusiasme i la teva manera de comunicar, que jo ara mateix només vull anar a l'Itelat, mama, ara mateix.
2: Jo mira, també, mira,
1: és
2: jo
1: l'únic
2: porto,
1: que vull fer. Llavors, com ja arriba l'hora pràcticament de dinar, igual
0: sí.
1: ens hi acostem.
0: Vinga.
2: Molt bé, molt bé.
1: Doncs,
2: moltíssimes gràcies per tenir-me.
1: A vosaltres, Meritxell, fins la setmana vinent. Marxem, tanquem coartada, és el moment de l'informatiu, escoltem Cançó de Primavera de la Rigoberta Bandini fins a 2:15. Tornem demà, adéu-siau.
3: Les històries

Radio 4. Més que esports, amb Marc Alluc.

0: Hola, què tal? Com esteu? Molt bona tarda. Un nou cap de setmana aquí amb vosaltres. Benvinguts i benvingudes, com sempre, fins a les 3 en punt de la tarda. Avui amb el Cristian Estanescu al control de so. I avui recuperem un tema habitual de la història del programa, els llibres de temàtica esportiva o escrits per esportistes i els seus autors o autores. Un d'ells ens acompanya avui. Ell és un mític exfutbolista que va ser un dels pilars del gran Dream Team de Johan Cruyff i que actualment, 30 anys després de la seva retirada, ha fet un gir professional i acaba de publicar el seu primer llibre, Mi pròxima parada, conjuntament amb l'economista José Javier Torre. Ell és José Mari Vaquero.
1: José Mari Vaquero va néixer a la localitat navarresa de Loizueta l'11 de febrer de 1963 i és un dels futbolistes emblemàtics del futbol espanyol de finals del segle XX. Format a la cantera de la Real Societat, va debutar a primera divisió amb 17 anys i va formar part de l'històric equip donostiarra que va guanyar dues lligues consecutives als anys 80. El 1988 va fitxar pel Barça, on es va convertir en una peça clau del legendari Dream Team del Johan Cruyff, amb el que va disputar més de 300 partits i va ser capità en una de les etapes més brillants de la història blaugrana. Amb el Barça va guanyar 4 lligues consecutives i la primera Copa d'Europa del club, la del 1992, on un famós gol seu a Kaiserslautern va evitar l'eliminació prematura de l'equip que acabaria aixecant la Copa. Va ser internacional amb la selecció espanyola i va disputar els Mundials de 1990 i 1994. Es va retirar al Veracruz, Mexicà, el 1996 i ha estat entrenador, director tècnic i directiu, a més de col·laborar en projectes de formació i desenvolupament del futbol. El seu llibre, Mi pròxima parada, ens obre les portes de la seva història personal i professional per compartir les experiències que van marcar el seu camí tant dins com fora del camp, des de la seva infantesa en un petit poble de Navarra fins a la seva consagració com un dels líders històrics del Dream Team. El llibre recull els moments clau que han definit la seva forma de competir, aprendre i créixer al llarg de la vida. El relat s'enriqueix amb anècdotes i records de companys i entrenadors que van compartir moments importants de la seva carrera i totes aquestes experiències formen una autèntica filosofia de vida basada en l'esforç, l'aprenentatge continu i la fortalesa mental com a qualitats per afrontar cada nou repte.
2: Més que esports. Amb Marc Galluc.
0: Doncs avui és un plaer que ens acompanyi aquí als estudis de Ràdio 4 el José Mari Vaquero. Què tal? Bona tarda, com
3: estàs? Bona tarda, molt bé, molt content d'estar amb vosaltres i sobretot després d'aquesta explicació, potser...
0: Ja ara que explico jo, no?
3: Jo ja no puc definir millor el llibre, aleshores ja està tot dit, quasi.
0: De moment ja hem posat doncs, en coneixement de la gent que ens escolta de què va la història. Ara, res millor que ens ho expliquis tu amb les teves pròpies paraules. I sí. A més, no només el llibre en si, sinó el que és l'experiència d'escriure un llibre, perquè tu no n'havies escrit cap del llibre.
3: No, saps què passa? Que com he viatjat molt,
0: sí,
3: que queda clar,
0: segur.
3: A lliure, a molts països i a diferents continents també, perquè dues vegades he estat a Amèrica i ara tinc el meu fill que ha anat a la universitat ahir fa anys i està jugant a futbol ahir, aleshores conec molt bé aquests viatges llargs, doncs la veritat és que, bueno, aquest llibre és un procés d'experiències, per dir d'alguna manera. No només de futbol, sinó també de vida, el que ha passat al meu cap, de dia i sobretot de nit.
0: Sobretot de nit.
3: De nit. Sobretot quan aixeques la llum, no?
0: Sí.
3: I dius, escolta, aquí estic a, no sé, molt llum, sol, a la nit, amb la família o no, a vegades.
0: Clar, perquè...
3: I aleshores aquests moments són els que són realment importants a la vida i com afrontes aquests moments. Això és una mica lliure.
0: Perquè això enriqueix molt, no? Viure en d'altres llocs, altres cultures, a vegades amb la família, a vegades no amb la família. Tu has estat fora no només perquè et vas retirar a Mèxic, al Veracruz, sinó que com a director esportiu, com a entrenador, has estat també a diferents llocs, no?
3: Sí, sí, diferents llocs, però molt diferents.
0: Molt diferents,
3: perquè,
0: no?
3: Perquè he estat, per exemple, a Polònia 3 anys com a entrenador.
0: Sí.
3: He estat com jugador a Mèxic, però també com a entrenador, he estat a Perú, i aleshores, com dius tu, és un viatge d'experiències absolutament diferents, culturals, des de, podíem parlar de xamans, i la gent, quan conto anècdotes, per exemple, que el director esportiu volia una xerrada amb un xaman, per exemple, la gent riu, però dic, escolta, no,
0: això que és molt seriós, això.
3: No, per això, jo lo dic i lo parlo amb respecte, perquè al final és una qüestió que ells porten dins, uh-huh. i aleshores, sobretot a Perú, que hi ha molts pobles molt petits, ciutats, uh-huh. però al costat de la ciutat hi ha molta gent, molt en diferents situacions
0: personals. Sí,
3: i aleshores, clar, tu quan veus aquestes coses i veus que ells realment...
0: I creuen, no?, i que s'aferren a allò, no?
3: Això mateix. Uh-huh. I, per exemple, per canviar tot, pues, per exemple, també he estat al camp de concentració d'Auschwitz.
0: Ah, sí? Has
3: sí,
0: estat?
3: Amb la família, sí, sí.
0: Imagina,
3: i aleshores
0: que
3: també
0: moment,
3: va canviar
0: no?
3: la meva vida, la meva visió de l'època de los alemans, de los nazis.
0: Dels nazis, de la Segona Guerra Mundial.
3: Clar, perquè quan jo era petit, no?, en blanc i negre, doncs hi havia moltes pel·lícules de nazis i aleshores veies això i, bueno, ja està.
0: Era una pel·lícula. Tal I t'has vist la realitat d'alguna forma, no?
3: Però quan tu estàs ahí i sents... Això, perquè al final, quan parlo de viatjar, no és una qüestió d'anar d'un lloc a l'altre, sinó també molt simple. Uh-huh. La meva dona és granaïna. Aleshores,
0: Granada.
3: Si tu veus la pel·lícula Ocho apellidos vascos, sí? és exacta.
0: Ah, sí?
3: No, no, i la realitat és molt més fora encara. És a dir, la de los ocho apellidos catalans no tinc ni idea, perquè l'he vist, però no tinc aquesta percepció de potser si tu eres catalana.
0: Clar, jo soc catalana, sí. De tota manera, et diré que la primera pel·lícula, la dels vascos, la vaig trobar inclús millor.
3: Clar, i aleshores la meva vida ha sigut... fins i tot ara, molt més fort que fins i tot la pel·lícula. Aleshores, quan torno a dir-te, no és una qüestió de viatjar, sinó és una qüestió que sents o que veus o que voluntat tens tu d'abraçar la cosa que és nou, no? Per exemple, això...
0: Integrar-te d'alguna forma, no?
3: No, i abraçar.
0: I adaptar-te.
3: No, sí. I que hi ha coses que potser no t'agraden, hi ha altres que sí, però això també passa a Sant Sebastià. És a dir, jo soc de Sant Sebastià i soc Navarro.
0: Sí, nascut Navarro, a Navarra, però de petit ja te'n vas anar a Sant Sebastià.
3: I aleshores, clar, al final, quan ves a Barcelona o quan vaig arribar aquí, doncs ja vaig trobar moltíssim canvis, tot en la meva vida, o com dic una mica, quan vaig començar la meva dona, l'oli, per exemple, per les torrades i tal, clar, a mi no m'agradava. Per què? Perquè tota la vida jo, a casa, no teníem calés i aceite d'oliva...
0: Això era massa car, no?
3: És a dir, era girasol.
0: girasol
3: el més barat i aleshores, clar, vas trobant diferents coses i aleshores, si no proves... Evidentment, no tot t'agrada, però has de provar.
0: Has de provar.
3: Hi ha moltíssima gent que no li agrada provar res, i aleshores...
0: Que es tanquen, no?, d'alguna forma.
3: Sí, i jo crec que això tanca també la teva visió de moltíssimes coses. I quan parlem això, de viatjar, per exemple... Jo parlo, per exemple, de les mudances, però mudances emocionals. Perquè tu, quan deixes una casa, deixes un treball, deixes un posto que en la teva família ha sigut molt feliç o no, o has patit molt, i aleshores portes amb tu una motxilla de grans moments, però també moments difícils. Però si estàs en el mateix lloc, sempre, més o menys, passaran les mateixes coses.
0: Clar,
3: però si vas
0: si
3: a diferents llocs, les coses són bastant diferents. Yeah. I aleshores, la teva visió de la vida no es tanca, sinó és com una finestra, si tanques o...
0: Obres més finestres. Mira, ara que parlaves d'això, de quan deixes doncs, una casa, un país, el que sigui, també quan deixes, per exemple, de ser jugador del Barça, quan deixes una època de la teva vida, en aquest cas, que els esportistes d'elit també estan molt i molt centrats, no?, en aquella professió, i sent del Barça i obtenint els títols i els èxits que vosaltres vau guanyar, doncs grans estrelles. Tot això tampoc és fàcil, no? Deixar aquesta vida i començar una altra.
3: Sí, no, quan acaba, tu penses que acaba la vida.
0: I no s'acaba la vida.
3: És quan
0: en
3: comença.
0: Realitat, és
3: no,
0: quan
3: no,
0: comença.
3: És quan comença, perquè realment un esportista no... Bueno, més del Barça, perquè estàs a un nivell molt, molt alt, important en tots els aspectes, no?, de popularitat...
0: Clar. Ets famós, tens diners...
3: De qüestions econòmiques, de tot, no? I aleshores, quan marxes, doncs penses, escolta, això s'ha acabat.
0: S'ha acabat.
3: I, no,
0: surts de la bombolla, eh?
3: I tornes a la teva vida del començament. Uh-huh. És a dir, jo... vaig tenir la sort de començar molt jove. Aleshores, vaig començar de zero.
0: Ja, sí, sí.
3: Afortunadament, som 11 germans,
0: sí.
3: I aleshores amb això no va canviar gaire, saps?
0: Aleshores, des m'ha cridat l'atenció perquè vosaltres ja fèieu un equip de futbol sols,
3: sí.
0: No? Amb 11.
3: No, la meva germana, sí. En els anys 90, va ser capitana de la selecció espanyola.
0: Va ser capitana de la selecció espanyola.
3: Jo vaig tenir molta sort, jo sóc d'un poble molt petit de Navarra,
0: sí. Val?
3: Però el meu pare treballava a Sant Sebastià, un barri que es diu Añorga,
0: sí.
3: I aleshores...
0: Però on passava l'autobús.
3: Això mateix.
0: Ho he llegit. Per
3: lo de la parada.
0: El llibre,
3: sí, molt bé. Sí, sí.
0: D'aquí ve el títol de mi pròxima parada,
3: sí,
0: no?
3: Sí, tal qual, sí, sí. Uh-huh. I perquè amb aquest títol recordo cada dia la meva mare perquè vaig donar dos petons grans a la meva dona, uh-huh. A la meva mare, quan sí. Vaig guanyar la Lliga i hem sí. Guanyat la Copa del Rei amb el 87, amb la Real.
0: Amb aleshores, la Real Societat.
3: La parada era la mateixa parada perquè passava ahí la Nacional 1, uh-huh. La carretera, ara no, perquè amb tot això de la circunvalació ha canviat
0: clar,
3: molt,
0: clar.
3: Però parava ahí i jo agafava el bus ahí per uh-huh. Anar a jugar a futbol des dels 8 fins als 14 anys.
0: Clar, i per anar a entrenar ara,
3: aleshores,
0: i tot plegat, no?
3: Jo anava a la Conxa i l'Ajuntament està una parada més, no?
0: Uh-huh.
3: I jo mai havia imaginat anar a l'Ajuntament. I vaig anar amb el títol.
0: A oferir els títols, clar.
3: I aleshores...
0: I també al Lendakari.
3: Vaig uh-huh. Pensar... Ara, la vida, igual.
0: Uh-huh.
3: Dic, tinc dues maneres d'afrontar el moment. Dic, escolta, ja estic gran i no vull fer res, o vull fer coses.
0: Clar,
3: vull fer coses.
0: Que és molt millor fer
3: coses. I aleshores
0: coses.
3: Vaig pensar, escolta, això de la propera parada jo crec que és correcte,
0: uh-huh.
3: Perquè vull pensar i vull treballar o estudiar, per dir d'alguna manera, per anar a una altra parada que no sé on pararà.
0: On et portarà. Escolta, ara que parlem de parades, ens aturem un moment per escoltar música.

0: Aquesta música és el primer tema que ens ha demanat el José Mari Vaquero. Ja sabeu que sempre els nostres convidats ens posen la seva música i en aquest cas ens demana aquest tema d'Evangelis, com que és of Paradise. Has conquerit tu el paradís o què?
1: No, m'agradava molt el grup, perquè quan anava a la tarda, quan sí. estava allà a la Real Societat jugant, sí. vaig comprar aquest... que eren grandíssims los de, on portaves els discos, no?
0: Sí, és a dir, sí, sí, sí. I, clar, perquè llavors eren grans. Ara es porta tota la butxaca.
1: Això, ara pots portar tot, petita, però no? En aquella època era més gran que... Bueno, que i la veritat és que va ser un grup que m'agradava molt escoltar. Uh-huh. I després va sortir això de Carros de Fuego, Carros, tal i qual, sí, però que no és el que més m'agradava a mi. Uh-huh. M'agradava molt més, per exemple, aquest tipus de música, perquè és molt de força interior.
0: Uh-huh. I de què va el llibre, de Força Interior, també,
1: això mateix,
0: no?
1: Però sense voler, és a dir, sí. ara m'he donat compte amb el temps que potser, no?, és una mica això, que és a dir, em relaxava i em donava una mica de pau personal i sobretot em relaxava molt el cap. Ja. No? Perquè jo ja, des de molt jove, estava jugant a la Real Societat.
0: Uh-huh. Vas debutar amb 17 anys, a primera divisió.
1: Sí, sí, amb 17 anys. Uh-huh. I aleshores... I no sabia per què, però ara, amb el temps, amb la perspectiva del temps, clar. Crec que em donava aquesta pau. I Carros de Fuego, per exemple, no. Perquè aquest és molt més... Bum,
0: perquè,
1: bum,
0: clar,
1: bum,
0: perquè aquest t'ha de motivar
1: això
0: per fer esport,
1: però jo,
0: per exemple.
1: Jo ja tenia bastant motivació.
0: I tu ja motivaves
1: sol. No necessitava motivació, sinó...
0: Relaxació.
1: Això mateix. Relaxació. I això, jo sempre he dit que el més important, que tothom sempre parla de... Has de tenir motivació, val. Uh-huh. Però has de tenir la tranquil·litat i el... per trobar l'equilibri teu.
0: Clar, clar.
1: I l'equilibri per mi és molt més important que la motivació.
0: Uh-huh.
1: Això és una opinió meva.
0: És la
1: però,
0: teva
1: bueno,
0: forma cadascú, de
1: veure-ho. Cadascú té la seva. Jo, per exemple, crec...
0: En el llibre.
1: En el llibre, que, per exemple, hi ha un aspecte que és el punto de partida, no?
0: Uh-huh.
1: Que jo, abans de los partits, sempre pujava a les escales de... després d'escalfar i parava, rezava un Padre Nuestro...
0: A la capella,
1: amb la Moreneta, baixava una mica les meves revolucions i aquí ja passava el vestidor per canviar i portar-me la roba per competir. Però aquesta pau és bastant semblant a lo que estem parlant.
0: Aleshores,
1: sense, però tot sense voler.
0: Ets religiós? Ets una persona religiosa?
1: No sou excessivament religiosa, però sí crec
0: però sí
1: que no
0: que,
1: fa mal.
0: Que no fa mal, no?
1: És a dir,
0: ja
1: jo sempre he dit, i per exemple, quan he viatjat, uh-huh. Per exemple, et contaré que a Polònia, que és un país molt espiritual,
0: sí.
1: molt
0: sí,
1: encara
0: sí.
1: que vingui del món comunista, quan jo vaig estar, el papa era de Polònia.
0: Era polonès.
1: Val? I,
0: Wojtyla.
1: Sí, uh-huh. I per la nit, sobretot amb bon temps, amb fred, no?, perquè no sorties, amb 21 graus.
0: Perquè fa moltíssim fred.
1: Buah,
0: sí, sí, sí.
1: Sobretot...
0: M'han explicat experiències...
1: 10, 15 graus sota,
0: zero,
1: per
0: sí.
1: sota, val? I aleshores, però, per exemple, a primavera, si tu sorties ahí per el casc antic, escoltaves com cantaven en petites esglésies, i aleshores era increïble.
0: Això et portava aquella pau que també
1: increïble.
0: Busques, no?
1: Increïble. M'encantava. I, per exemple, he estat... També contaré otra anècdota simpàtica.
0: Sí.
1: Quan va arribar el papa actual
0: sí.
1: i va dir el primer dia en el discurs escolta, una salutació a la gent de Chiclayo.
0: Uh-huh.
1: I resulta que vaig mirar,
0: sí.
1: jo vaig ser entrenador en Chiclayo, que és un petit poble, bueno, ciutat, per dir una ara, tipo Càdiz,
0: sí.
1: és a dir, que normalment no parles de Càdiz, no?
0: Uh-huh.
1: És, has estat a Espanya, dius Barcelona,
0: Madrid,
1: Sevilla, Madrid,
0: sí.
1: papa,
0: sí.
1: Sevilla, no? Càdiz, no? I vaig escoltar, vaig mirar, i resulta que l'any del 2013, que ell
0: sí.
1: va explicar, jo hi era, a Chiclayo.
0: Estaves tu allà en aquell moment.
1: I jo anava de tant en tant, anava a l'església d'aquesta manera per estar, perquè l'església...
0: En pau.
1: En pau. Perquè quan fa fred... L'església dona calor. I quan tens calor,
0: dona fred. És curiós, sí.
1: sí.
0: Un clima molt particular. No.
1: Però has d'anar per veure que realment això és així. Aleshores, sí.
0: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Escolta, però d'on va sortir la idea de fer el llibre? Perquè, bé, expliques i bé,
1: al final,
0: la introducció del teu company, de,
1: sí.
0: que era un admirador teu quan és
1: al final,
0: futbolista.
1: Per mi és molt simple, de veritat. Són sí. tres Cs.
0: Sí.
1: Compartir,
0: sí.
1: hem de compartir coses.
0: Sí.
1: I jo vaig... Arribar a una família, en 11.
0: No tenies més remei
1: jo
0: que compartir.
1: Jo compartia la roba
0: tu,
1: amb
0: els
1: grans.
0: Quin
1: el número 5.
0: El 5.
1: Sí.
0: Ets. Vull dir que estàs a la meitat.
1: Sí, estem tots ahí. Però jo vaig compartir amb el meu germà, que som 6, els 6 primers som homes, sí. és a dir, tota la roba que ells havien tingut,
0: totes venien a tu.
1: Aleshores, me va arribar a mi.
0: Clar, sí,
1: o sigui,
0: sí,
1: compartir no em va costar gaire, perquè, sí. per obligació.
0: Per quin remei.
1: Competir de la mateixa manera. Dic en broma, però és una mica veritat. És a dir, quan la teva mare o la meva mare posava el menjar, uh-huh. aleshores tu tenies que trobar el millor posto per tenir més.
0: Clar. Doncs serien totes aquestes passes que ens deies. Parlaves de tres i has parlat de compartir, de competir i conviure.
1: Conviure, al final, uh-huh. perquè al final hi ha tanta gent a casa que has de conviure, no? Sí. I la meva mare amb això va ser una artista perquè ens posava tots, cadascú, una setmana. Doncs tu has de fer les cames.
0: Ah.
1: Tu has de fer neteja de les habitacions.
0: Sí, el que fos,
1: tu
0: no?
1: has de posar a la taula. Tu has de fer neteja de totes les coses de, uh-huh. de la cuina.
0: És o a dir, la roba, o el que calgués,
1: i tenia,
0: no?
1: Tenia ja un ordre, la meva mare, per sobrevivir, clar.
0: Clar, clar, clar. I vosaltres, suposo que col·laboràveu des de ben petits.
1: Home, jo tinc una llegenda que diuen que jo no feia gaire.
0: Això ho diuen els teus germans.
1: Jo, els meus germans, que jo no estic d'acord amb ells, però bueno. Deia, no, el que menys ha fet és ell. Però potser sí.
0: Vés a saber,
1: potser,
0: vés a saber.
1: Però no ho sé.
0: Però clar, des de ben petit tu ja estaries entrenant i per
1: debutar... No, no, era, no, estem parlant de la primera etapa. Jo jugava... Mira, jo, de petit, sí. jo feia futbol i pilota.
0: Pilota basca?
1: Jo, sí, jo vaig ser campió de pilota basca 3 anys a Guipúzcoa.
0: O sigui, a tu et posen un esport 12. Per davant i és igual
1: no,
0: el que
1: mira,
0: sigui.
1: No, mira, el barri, el meu barri, hi havia un frontón.
0: Sí.
1: I amb tota la seva estructura d'entrenadors, uh-huh. de pilota. Després hi ha un espai obert i el camp de futbol. Aleshores, uh-huh. jo sempre he dit, escolta, jo, la meva infantesa ha sigut pilota petita,
0: sí.
1: pilota gran... I lloc al mig.
0: Aleshores... Perfecte. Perfecte. Escolta, ara que hi som, perquè estem ara mateix estem al País Basc, escoltem això. Mm.

0: que té Mike la boa, xoria, xori. Això ens ho hauràs de traduir, José Mari. Què ens estan dient?
1: Nos estan dient que la gent, si tu li treus les ales, potser la persona pot ser teva, però que segurament no serà la mateixa persona que si
0: li deixes les ales.
1: Li deixes marxar.
0: O sigui que no han de tallar les ales a ningú.
1: Això mateix. I aleshores, amb la vida que jo he tingut, segur que entens clarament per què he dit aquesta cançó. Perquè de la mateixa manera que jo he fet això, la meva mare sempre em deia, escolta, per què no vens? Acaba això, i per què continues a Barcelona, no?
0: O sigui, volia que tornessis a casa.
1: Això mateix. I ara, per exemple, tenim la mateixa lluita amb el meu fill, no?
0: Sí,
1: el meu fill viu,
0: fora.
1: Va anar a la universitat i després es va quedar als Estats Units.
0: I tu li dius, per què no tornes?
1: I clar, la meva dona diu, sempre diu, escolta, si hagués tingut o hagués sàpigut això, no l'hagués deixat anar.
0: Anar als Estats
1: Però
0: Units.
1: Segurament... avui no seria quin és, no?
0: Clar, o sigui, no li podia tallar les ales.
1: Això és la cançó, i la veritat és que em sembla una cançó... perquè ell canta això, però això és d'una... una...
0: no és seu.
1: No és seu, no.
0: No,
1: la lletra és d'un...
0: un escriptor?
1: Compositor-escriptor, un poema, crec.
0: Sí, és un poema. Doncs això et porta una mica a casa, tot i que casa ha estat Barcelona molts anys.
1: Sí. No tinc els meus fills catalans.
0: Els teus fills són catalans.
1: Ja la meva filla ha tingut una filla.
0: Sí, ets avi.
1: Ja estem en postre.
0: Escolta, i què tens, un net o una neta?
1: Una neta.
0: Una nena.
1: Maria.
0: Maria, que té quant temps?
1: Ara
0: quan...
1: té 9 mesos.
0: 9 mesos.
1: Estem ahí, començant amb el postre de la vida. Estem ja en una etapa, això.
0: Escolta, però quina il·lusió, no ser avi o no?
1: Sí, bueno, tranquil, la veritat és que jo crec que, home, sí, ara, sobretot els primers 3-4 mesos és més, jo crec, per a mare
0: i per
1: la meva dona, no? Okay. I perquè els homes són una mica més de... necessiten una mica d'activitat, i ara ja comença, ja arribes, ja...
0: ja et reconeix,
1: tu vas ja interactuant una mica, i aleshores ara comença a ser una mica més maco.
0: Clar, més actiu, no? Que pots participar més. En tot cas, ja veus que del que no hem parlat pràcticament és de futbol, d'aquesta gran etapa del
1: és que aquí no es parla
0: de res. Però aquí no es parla de futbol.
1: No gaire.
0: Tot i que tot està basat en les teves experiències, tant en el futbol com en la vida. No,
1: i dins del futbol també, perquè al final la vida és... passes les mateixes situacions, jo crec, cadascú, i en el seu treball també, no? Tens moments de dificultat, tens moments per aprendre, has de tenir una mentalitat oberta, és a dir, al final és una mica això.
0: No, i l'esport, en general, i en aquest cas el futbol, t'ensenya també moltes coses. De fet, hi ha molts exesportistes com ara tu, que estàs fent un llibre que té, doncs, un sentit també de a través de les teves experiències, que la gent vegi on es pot arribar. És que
1: sí,
0: hi ha
1: clar.
0: Molta gent del món de l'esport que utilitza la filosofia de l'esport per l'empresa, per la vida...
1: Per la vida, no? Perquè al final jo vaig néixer en un poble petit i aleshores vaig arribar a jugar 2 mundials i 9 anys... I jo no mai havia imaginat...
0: Tu no t'haguessis imaginat
1: no,
0: mai.
1: No, jo vaig anar dia a dia. Jo sempre he dit que al final, per mi, està molt bé dir, escolta, jo tinc un objectiu, jo crec que l'objectiu és demà. I l'objectiu...
0: No més enllà.
1: No més enllà. De veritat, és a dir, jo crec que ara mateix tothom, si tu vas a un posto, no, jo vull jugar a primera divisió, jo vull ser empresari, jo vull...
0: Tu això
1: jo
0: no t'ho vas dir mai? Jo vull ser...
1: Saps què passa? Que la pregunta és, no és què vull ser, no, la pregunta és què tinc que fer
0: per ser. D'acord, aquesta
1: és la
0: clau, no?
1: I això canvia tot.
0: Clar, perquè no et pot caure.
1: Per exemple, si vaig, per exemple, per Sitges...
0: Sí, que tu vius a Sitges,
1: Sí, fa molts anys, ja.
0: Quin lloc més maco per viure, eh?
1: Sí, tranquil, si vols, i si tens... I si vols...
0: Si vols festa, també.
1: Festa hi ha de tot, de sobre, no? Però vull dir que al final és una qüestió teva de la teva... Saps? És a dir, tu vius com tu vols.
0: És una cosa interior.
1: Això, per exemple, a Eivissa. Sempre he dit, a Eivissa tu pots anar i fer... només vida de nit,
0: o
1: pots fer una vida tranquil·líssima a la platja, i aleshores l'elecció és teva.
0: Clar.
1: I per tant, has de fer coses per fer això.
0: Clar, i aquesta és la filosofia,
1: no? És a dir, si vols anar a la platja, per exemple, no pots sortir fins a les 7 del matí.
0: Clar.
1: perquè et dormiràs i te quemaràs tot.
0: Clar, aniràs a l'hora que crema el sol.
1: Això mateix. En canvi, si tu vas amb tranquil·litat, potser vas des de les 9 fins a les 12, després marxes i ves de 6 o de 5 a 9. Però si fas festa, això és impossible perquè
0: és la teva elecció. Cadascú ha d'escollir. Per la vida.
1: Per la vida, també.
0: Ens queden molt pocs minuts. Ara, a qualsevol que ens estigui escoltant, i és molt interessant tot el que ens expliques, però per qui va adreçat aquest llibre? Qui li pot servir? És per tothom, gent que li agrada l'esport, que conegui el Dream Team o no té res a veure?
1: No, jo la veritat és que he fet aquest llibre perquè sempre, en tots els postos que he estat, he escrit petites coses.
0: O sigui que a tu t'ha agradat sempre escriure.
1: Sí.
0: Has fet com un diari?
1: No un diari, però sí coses que em passaven. Per exemple, com a entrenador, com a jugador, coses que tinc claríssim que sentia a la nit, això que estava parlant, parlo molt del silenci, la importància que té l'equilibri, és a dir, al final és l'equilibri de tot, de totes les qualitats que ho té, per això, si ho agafes en positiu, pots millorar sempre. Ara mateix tinc la sensació, per això el títol, La pròxima parada. Perquè tinc la sensació que puc millorar, físicament no, és a dir, però ara tinc el cap, aleshores, si tu tens aquesta visió d'intentar millorar sempre, doncs tens motius per competir, per tenir il·lusió, per que arribi demà, i jo ara mateix estic donant xerrades a empreses.
0: Això mateix, motivacionals, d'alguna forma.
1: Sí,
0: no?
1: Avui mateix he donat una, i aleshores m'agrada, estic motivat, em fa pensar molt.
0: És una nova etapa que té una pròxima parada.
1: Això
0: no?
1: Mateix,
0: ja ho veiem. I has descartat ja continuar fent d'entrenador?
1: Bueno, d'entrenador segur.
0: Segur.
1: Però potser, per exemple, com responsable d'una àrea, potser
0: encara
1: podria ser. Però entrenador, crec que ja
0: ha passat l'etapa.
1: Sí, la meva idea ja no m'agrada tant. És a dir, crec que hi ha moltíssimes coses que puc fer i sense ser entrenador, aleshores, potser coordinar un equip o, per exemple, he estat 8 anys al Barça coordinant, per exemple, el responsable de futbol formatiu.
0: De formació, que això és maco,
1: això és molt maco, sí, molt intens i obliga a millorar cada dia. És a dir, no pots estar ahí perquè al final, quan tu estàs amb gent jove, això fa que tu, el teu cap... Jo sempre, últimament, quan parlo, dic, escolta, saps a qui tinc por?
0: A
1: quedar-me una mica darrere.
0: Yeah.
1: És a dir, per què? Perquè tothom parla de la intel·ligència artificial, tal.
0: Cert.
1: Però jo dic sempre, escolta, però bon dia, gràcies, por favor. Es pot dir amb la intel·ligència artificial. Aleshores, aquesta lluita que tinc dins de que hi ha moltes coses que són bones darrere, que hem fet darrere, i s'ha d'aprofitar o no, però s'ha d'aprofitar també el que tenim bo de l'educació que ens han donat a nosaltres.
0: Clar. Per tant, el que està clar és que estàs en plena activitat, ara amb aquesta nova etapa, buscant aquesta pròxima parada, i no sé si escriuràs més llibres. Aquest l'has escrit amb el José Javier
1: ara,
0: Torre.
1: Ara tinc la intenció,
0: si puc,
1: molt més concreta de lideratge. Sí.
0: Ah, sí? De lideratge.
1: Sí, perquè he estat responsable de departaments, he estat responsable de director esportiu de la Real Societat en primera divisió, vaig estar aquí director de futbol base, de formatiu, vaig ser entrenador, vaig ser capità, aleshores...
0: Capità, quina gran etapa aquella.
1: Això va ser molt més genèric i vull fer una més concreta.
0: Més concreta.
1: Sí. M'agradaria. Intentaré.
0: Doncs tot és començar, ja has començat
1: això
0: amb
1: mateix,
0: aquest, per tant, ara ja tens via oberta i acabem amb això.

0: Amb les fantàstiques veus de Montserrat Caballé, Freddie Mercury, aquell estiu del 92 fantàstic dels
1: no
0: Jocs de Barcelona.
1: No
0: cal explicar gaire, no? Com
1: crec
0: ho
1: que
0: vas viure, allò, Wembley... És que es va juntar tot el 92.
1: Jo vaig estar a la inauguració.
0: Vas estar... Jo també. Sí, jo sí, també, sí. Jo la vaig estar explicant
1: vaig
0: per ràdio.
1: Vaig estar darrere d'una de les porteries.
0: Ah, que sí, bonic, sí. Que va ser preciós.
1: On, a l'altra banda d'on va anar la fletxa,
0: ah,
1: saps?
0: Sí, sí, dir, sí, tant banda, i tant, per encendre el paveter.
1: Va ser un privilegiat, perquè en aquella època el Barça va guanyar la Lliga, i aleshores van donar
0: l'oportunitat
1: de pagar, eh? Però vull dir que vaig trobar entrades.
0: Jo vaig fer la transmissió.
1: I em va canviar la vida. Jo crec que va canviar la vida de la ciutat. Jo vaig venir a Barcelona el 88

0: Sabem que llevar-se a les 6 del matí és una puta. Per això nosaltres ens llevem dues hores abans, perquè quan tu ho facis ja estigui tot a punt.
1: Tot a punt. Bon dia i bona sort.
0: El bon dia i bona sort és vocacional. Ho fem perquè ens agrada.
2: Podríem llevar-nos a les 8.
0: Però per què, si ens encanta?
3: Badó, no puc més.
4: Ei, Badó, em trobo fatal, avui no vinc.
3: Badó, em passo el programa de tardes.
4: Ei, Badó, que tinc molta tos, eh?
0: Si no existís aquest programa, l'hauríem d'inventar. De dilluns a divendres, tu lleva't a l'hora que vulguis, que nosaltres ja hi serem de 6 a 8.
5: Bon dia i bona sort.
6: Bon dia i bona sort.
5: El despertador de Ràdio 4 amb Badó Lladó. Drums.
7: Ràdio 4.
8: Xavier, de quan és aquesta fotografia a Tanzània?
9: Doncs aquesta fotografia té uns 10 anys, però en podria tenir molts més, perquè a l'Àfrica hi vaig sovint i sóc un apassionat dels baobabs i quan veig un baobab m'hi faig una foto.
8: Aquest és espectacular, eh?
9: Sí, sí, és espectacular. És un dels més grans que he vist, és a Tanzània, en territori nòmada dels Hadze, i quan el vam veure anar amb dos amics...
8: Això quants metres són de diàmetre? Molts.
9: Moltíssims, sí. Pots comptar que...
8: Sou 30... tres persones i no arribeu a l'amplada.
9: Però sí, anàvem al Fernando Sánchez Heredero, que és un amic valencià amb qui sovint fem viatges, i l'altre el Javier Villa i Andre, que també estava apuntat en aquest viatge, i vam veure el baobab i tots tres ens en vam enamorar. Però sí, jo tinc una llarga cursa darrere dels baobabs, perquè amb l'amic Andoni Canela també vam anar a Botswana a fer una ruta buscant els baobabs més espectaculars d'Àfrica.
8: I per què t'interessen tant els baobabs?
9: Perquè és un arbre totalment diferent dels arbres europeus. Va a la seva bola. N'hi ha que sembla que es facin a base d'ajuntar-se uns quants. N'hi ha de molt prims i llargaruts, n'hi ha de molts amples.
8: És veritat.
9: I, a més, sí, tenen aquesta particularitat de que la gent dels poblats se'ls estima molt perquè proporcionen aigua, proporcionen branques, fruit del baobab és molt bo pels nens. Tot plegat és un arbre molt africà.
8: Et torno la fotografia.
9: Gràcies.
8: Moltes gràcies. Avui el nostre irrepetible és el periodista i escriptor de viatges Xavier Moret.

irrepetibles. Amb Carles Mesa.

0: Xavier Moret, benvingut a Irrepetibles.
1: Gràcies.
0: Moltes gràcies per començar, moltes gràcies, sobretot perquè vens de Santenys.
1: Sí.
0: A prop de Banyoles.
1: Sí, però podria venir de l'Àfrica i encara seria pitjor. Sí.
0: Però vius a Santenys.
1: Sí, visc a Santenys des de fa 25 anys. És un poble petit, de 15 cases i 50 habitants. No hi ha cap bar, cap botiga.
0: Déu-n'hi-do.
1: I viu una gent encantadora, domina la gent d'allà, el rural, i hi ha uns quants que venim de ciutat que ens hi hem instal·lat, perquè sí, està molt bé. Sí, exacte. O els de Can Fanga. Però és molt a prop de Banyoles i, per tant, estàs aïllat en la natura, però tens a prop tota mena de serveis.
0: Si viu bé.
1: Si viu molt bé. I m'encanta viatjar per poder-hi tornar.
0: Periodista, escriptor de viatges, però també de novel·la negra, has voltat per tot el món, has trepitjat els 5 continents, Xavier, i tot això ha quedat reflectit als teus llibres, que recorren Japó, Tanzània, Bhutan, l'Antàrtida, Islàndia, Nord-Amèrica, en fi, un llarg etcètera. Avui farem parada en alguns d'aquests indrets del món i acabes de publicar Noruega sota l'aurora boreal, amb l'editorial Pòrtic. La primera vegada que hi vas anar, tenies només 20 anys, la primera.
1: La primera vegada
0: i vas anar amb una motxilla.
1: A l'esquena, sí senyor.
0: Era l'any 1972.
1: Sí.
0: Amb aquesta experiència arribant al Cap Nord comences aquest llibre. Exacte. Per què ho has fet d'aquesta

0: manera?
1: Perquè va ser com una iniciació màgica. Jo havia estat treballant a Suècia, tenia 20 anys, i havia estat envasant cogombres i,
0: sí, sí,
1: i rentant plats en restaurants d'allà, d'Estocolm, i algú em va parlar de que hi havia una fàbrica Findus prop del Cap Nord, a Hammerfest, on buscaven gent. I vaig dir, home, n'hi vaig. I no els vaig escriure, sinó vaig agafar la motxilla
0: i... I t'hi vas presentar.
1: I vaig anar fent autostop fins al Cap Nord. Però abans d'arribar a la Findus, al Cap Nord, bueno, pel camí em vaig trobar hippies que m'agafaven i em feien fer bogeries, però arribar al Cap Nord, que no és com és ara, que hi ha un gran centre comercial, però una va arribar poc després un autocar d'universitàries noruegues, una de les quals, la més guapa, sens dubte, em va demanar fer-me un petó a les 12 en punt, quan baixa el sol de mitjanit i torna a pujar. Jo vaig pensar, mira, deu ser una cerimònia de benvinguda a Noruega, i vaig dir, endavant, fem-ho. I jo no em pensava que ho faria tan apassionadament, però arribar...
0: Ah, molt apassionadament.
1: Sí, sí, arribar a mitjanit, se'm va penjar del coll, em va fer un petó, i tothom...
0: Et va demanar permís,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí. La resta de les estudiants fent-nos fotos com si fos una cerimònia de benvinguda àrtica. I em va agradar aquesta manera d'entrar a Noruega, i per
0: amb
1: això...
0: Amb un petó apassionat.
1: Sí, en comptes de començar amb una descripció objectiva del país i dels... Sí, quilòmetres, sí, sí, de costa que té, dels fiords, vaig preferir començar amb això.
0: Per cert, si anem ara, ens trobarem amb aquest sol de mitjanit, no?
1: Ara? Encara no.
0: Encara
1: perquè,
0: no?
1: No, perquè el sol de mitjanit és més al voltant del solstici d'estiu. Està a prop, sí.
0: Estem a prop.
1: La nit és molt curta,
0: estem
1: però encara no és completa.
0: M'agradaria que ens parlessis de les aurores boreals.
1: Ai, les aurores boreals.
0: Que tenen alguna cosa mística, també.
1: Sí, sí, totalment, Xavier. I espiritual.
0: I espiritual.
1: Jo anava de bòlit volent veure aurores boreals fa uns anys. Ara, per sort, ja n'he vist moltes. Però el que té de bo l'aurora boreal és que és un fenomen que es produeix en el cel només quan hi ha la foscor absoluta, o sigui,
0: clar,
1: quan hi ha el sol de mitjanit no hi ha aurores, perquè hi ha massa llum al cel. I llavors també ha de venir una tempesta del sol que envia... partícules elèctriques cap a la Terra, es desvien cap al nord magnètic i llavors produeixen uns colors que ballen en el cel i que, si t'hi fixes bé, diuen, fan com un so místic i misteriós. I diuen el poble Sami, que és el que viu per allà dalt, que reflecteixen l'esperit dels avantpassats. O sigui, tot va voltat d'un misteri que fa que quan les vegis et tornis boig.
0: De vegades més espectaculars que d'altres, no?
1: Sí, n'hi ha...
0: No sempre són tan espectaculars.
1: No, no? Sí, n'hi ha que són una petita taca verda amb un racó, i n'hi ha que poden ser verdes, vermelles, grogues, i que omplen tot el cel. I quan toca una d'aquestes, normalment fa molt fred, perquè és a l'hivern...
0: Clar.
1: Doncs t'oblides que fa fred i pots sortir amb màniga curta fora i disposat a adorar les aurores.
0: En el mateix capítol de les aurores boreals parles també de les curses de rens.
1: Sí.
0: Que són molt curioses, eh? Competicions, dius tu, com el Mundial de Motociclisme o de Fórmula 1, però més modestes, no?
1: Sí, el premi
0: una mica
1: no
0: més modestes.
1: No, això, jo anava viatjant per allà amb un amic, l'Andoni Canela, anàvem, sí, perseguint aurores boreals, i ens van dir, demà hi ha la cursa de rens més important del poble Sami. I vam dir, doncs, ens hi quedem. I és realment una meravella, perquè són rens entrenats per córrer, i a darrere va un genet amb esquís i amb unes regnes i va procurant guanyar la cursa, no?
0: Clar.
1: I ho fan sobre un llac glaçat, que és una superfície plana, i clar, és molt espectacular. Després el premi pot ser molt poca cosa, però ells, el maco és l'ambient que hi ha, que reuneix tot el poble Sami, que són nòmades, i aquí per ells és el dia més important de l'any.
0: Ja que som a la ràdio, vas visitar-ne una, que és la ràdio de la fi del món.
1: Sí, això va ser les Illes Svalbard.
0: Com la vas trobar, Xavier?
1: Bé, m'ho van proposar uns que vivien a la capital, a Longyearbyen,
0: sí,
1: de les Svalbard, que està a 1.000 quilòmetres al nord del Cap Nord, i em va fer gràcia anar a aquestes illes perquè mana la natura més extrema, o sigui, hi ha més ossos polars comes i dones, esclar.
0: Sí, sí,
1: i
0: sí.
1: Em vaig trobar, últimament, dir només homes pot sonar malament.
0: No, home, no.
1: La qüestió és que algú em va parlar que havia la ràdio d'entrada del fiord s'havia obert per dirigir els vaixells que hi entraven
0: sí.
1: quan hi havia molta boira, cosa que passa sovint, i llavors hi vaig voler anar i vaig passar una nit allà i em va agradar molt perquè uh-huh. és situació extrema, hi ha ossos polars al voltant, has d'anar en compte. Sí, però és una meravella tot
0: sí,
1: plegat
0: sí, sí, sí,
1: perquè
0: sí.
1: et veus enfrontat amb les teves pors i amb una natura molt espectacular.
0: Escoltem, si et sembla, en directe a aquesta ràdio, a veure què hi fan. Xavier. My love is mellow and my hopes are strong.

0: make sure to catch Blues Prime right here on Arctic Outpost Radio, AM 1270.
1: Fan música, ara. Sí, fan música. Escolta, i allà vas menjar carn de balena fumada i llengua de ren.
2: Sí.
1: Déu-n'hi-do.
2: Sona molt estrany, però esclar, allà és el que tenen a mà. De rens hi ha els que vulguin.
1: A mà ho tenen, sí.
2: I balenes també, i si no, és menjar enllaunat, o sigui que tu mateix tria. I la... Sí, ho menges, però jo soc... Per... Hi ha molta gent que davant de menjar estranys fa fàstics.
1: Yeah.
2: I en el meu cas, jo me'n vaig a un país
1: tu,
2: on
1: mengen tot.
2: Diferent, sí. Yeah. Ho menjo tot i endavant.
1: Escolta, per què t'interessen tant els països nòrdics?
2: Suposo que com a contrast amb el Mediterrani, que és un mar tranquil, amb un sol gairebé sempre, amb pins, sí, alzines, oliveres, vinyes, allà no hi ha res d'això. És un mar metàl·lic, dur, amb una costa amb pocs arbres i amb molt fred, cosa que és diferent del nostre Mediterrani, no? I, per tant, vaig anar-hi per primera vegada als 20 anys i em va agradar tant que hi he anat tornant moltes vegades.
1: Clar.
2: Allà algú em va parlar d'Islàndia i uns anys després anava a Islàndia,
1: anar, sí,
2: que és la meva capital nòrdica preferida, però també he anat tornant a Noruega, a les Feroe, a les illes aquestes dels ossos polars, i tot plegat és un lloc que m'hi trobo molt a gust.
1: Des de quan prefereixes redescobrir que descobrir per primera vegada?
2: Això suposo que arriba amb l'edat.
1: Perquè això t'ha passat, no?
2: Sí, sí, em passa, sí, clarament.
1: Sí.
2: Abans tenies l'obsessió d'anar tatxant països,
1: no?
2: Dient,
1: la llista més llarga, no?
2: I et deien, anem aquí. No, que ja hi he estat. Volies anar a països on no hi haguessis, sí, estat mai. I ara és el contrari. Prefereixo anar a països que m'han agradat molt i tornar-hi. En canvi, els que no conec, la majoria no tinc interès en anar-hi. Va com va.
1: Tu dius que viatjar és la millor manera de fer-li trampes al temps, al pas del temps.
2: Bé, suposo que és una manera de fer-me trampes a mi mateix, també, per justificar el viatge. El viatjar, sí, és veritat que mentre viatges el temps passa d'una altra manera.
1: És veritat.
2: I durant un temps jo tenia l'estranya teoria, per desgràcia no confirmada, de que si complia els meus aniversaris fora de casa, no comptaven, perquè estaves fora i, per tant, el rellotge es despistava. I durant molts anys he complert els anys fora.
1: Ah, sí?
2: Fora, sí, sí, els llocs més...
1: Que curiós.
2: Exòtics que et puguis imaginar. I si podia ser un...
1: Home, s'aturi o no s'aturi el temps, és maco.
2: Exacte.
1: Celebrar-ho fora.
2: Exacte. I per tant, suposo que he restat més de 20 o 30 anys, però els ossos em fan mal.
1: Viatgem en el temps, Xavier.

0: pell.
1: T'agrada Jaume Sisa i la catedral?
2: M'agrada molt, sí, sí. I m'han agradat moltes cançons d'ell,
1: sí.
2: Però a l'hora de triar-ne una, aquesta m'agrada molt perquè partir d'un fet molt quotidià, com és la visió de la catedral, construeix un món amb influències oníriques que et fan anar a un altre lloc. I això a mi m'agrada molt viatjar, però també està al lloc on vaig néixer, que és Barcelona, i viatjar sense moure'm. I el Sisa això ho sap fer molt bé. És un cantautor galàctic.
1: Doncs viatgem també a Gràcia, a Barcelona. Xavier Moret i Ros, vas néixer el 17 de febrer de 1952. Recorda'm nosaltres com va ser la teva infantesa. Com la recordes, el barri de Gràcia?
2: Doncs sí, el barri de Gràcia jo recordo sobretot Sant Madí, que era la festa grossa, quan els cavalls
1: els carmels, no?
2: Passaven pel carrer i tiraven carmels. A mi em semblava allò màgia pura, no? I també recordo la vida de barri que hi havia, que era molt activa. La plaça Lesseps, com ha anat canviant fins a fer-se irreconeixible,
1: sí.
2: Però els meus avis, curiosament, vivien a carrer Gran de Gràcia, dalt d'una pastisseria que es diu Ideal, que just aquests dies ha tancat després de 100 anys d'història. I això em fa pensar...
1: Quina pena.
2: Sí, la pena de com es van transformant els barris,
1: sí.
2: Com el que tu recordaves ja no existeix. També recordo les lleteries on hi havia vaques encara.
1: Sí, sí.
2: Ara està prohibidíssim per raons d'higiene. I sí, vas veient tu des de la plataforma del temps com Gràcia, que era un barri allò molt popular, s'ha anat transformant en un territori d'expats que costa reconèixer.
1: A què es dedicaven els teus pares?
2: Meu pare era químic i la meva mare era el que se'n deia Sus Labores.
1: Sus Labores, sí. Mestressa de casa.
2: Exacte.
1: I quatre germans, no?
2: Quatre germans, sí. De... Bé, curiosament, dos químics, com el meu pare...
1: Sí.
2: Jo vaig començar...
1: Tu quasi.
2: Eh? Vaig començar a estudiar química, però ho vaig deixar segon i vaig passar... Vaig veure que m'ho passaria millor fent periodisme i filologia anglesa, cosa que és veritat, m'ho vaig passar molt millor.
1: Clar, perquè tu des de petit llegies molt.
2: Això sí que ho he tingut, sempre he llegit molt. La meva mare es posava nerviosa i em citava aquella frase del Quixot de tanto leer se le seco el cerebro. Però no, em va obrir portes i em va fer anar pel món.
1: Sí. Molt Tintín, no?
2: Molt Tintín,
1: molt
2: sí.
1: Tintín.
2: Recordo la primera comunió i em van regalar un Tintín i vaig dir, vaja, això és una incitació al viatge i una manera de narrar històries que m'ha marcat molt.
1: Per cert, crec que fa uns 10 anys vas comprar-te a la Xina la col·lecció completa de Tintín en xinès.
2: Estàs ben informat.
1: I a més, què n'has fet d'això? Perquè no ho pots llegir, no?
2: No, però la puc mirar i me'l sé de memòria. O sigui,
1: això sí,
2: que...
1: és veritat.
2: Però passa quan ets tintinaire, i jo reconec que ho soc,
1: sí.
2: Doncs veus alguna cosa de Tintín. M'he comprat Tintins fets a Madagascar, amb llauna, que no s'hi sembla gens, però m'agrada tenir-los. I a la Xina vaig trobar aquesta edició pirata, amb un format com de telèfon mòbil, mínim, i també venia l'edició oficial, però a mi m'agradava la petita, 64 volums, que
1: clar,
2: els tinc ben posats a casa.
1: Meravellós. Vull que m'expliquis què vas sentir de petit quan vas anar al teu primer paradís, que és Satuna, a la Costa Brava.
2: Doncs sí, sí.
1: Podem dir que és el teu primer gran viatge.
2: Sí, sí, que ho és, sí. És el descobriment
1: el
2: del
1: descobriment,
2: món. Va
1: sí.
2: ser una cosa que jo em vaig quedar parat allà a la Costa Brava a descobrir una cala com Satuna, que encara ara hi vaig i m'emociona. L'últim aniversari, no me n'he anat lluny, però he volgut anar a Satuna a recordar els vells temps que jo era un nen de 4 o 5 anys. I m'agrada molt la proximitat del mar, els colors, el vent, com va canviant la llum de la costa, com el mar s'encrespa de cop. Tot plegat em descobria un món que no tenia res a veure amb el del barri de Gràcia.
1: Clar, clar. Hem de dir també que el teu pare agafava el cotxe i la família i també marxàveu de viatge.
2: Sí, sí, sí. El meu pare era un enamorat del món.
1: I no aquí al costat, eh?
2: No, li agradava molt la muntanya i se'n volia anar als Alps a buscar pedres i floretes i darrere seu anava amb els quatre fills i la dona. I bé, era, recordo uns viatges amb molt d'equipatge, perquè quatre fills generen moltes maletes, però que ell...
1: En un temps en què no tothom viatjava,
2: No, exacte. No? I el viatge era llarg i feixuc, però ho fèiem i ens hi va acostumar i ens va agradar.
1: Què tal l'adolescència?
2: L'adolescència. És un període que no és gens fàcil, perquè, ostres...
1: Que estaves molt perdut.
2: Sí, o et surt tot bé a la primera, cosa estranya, o et trobes en un món dels adults que és complicat i tu hi has d'encaixar d'alguna manera i no saps ben bé com. I bé, no el recordo massa bé, l'adolescència, però recordo que a partir dels 19-20 anys es va arreglar i vaig trobar la meva manera d'estar en el món, que en bona manera es basa en els viatges.
1: Clar, clar. Perquè potser per això de voler encaixar amb els adults vas començar a estudiar enginyeria.
2: Sí. No, no per encaixar amb els adults, perquè...
1: Perquè t'ho remenava el teu pare.
2: Em deixava portar, és que no, ni m'ho plantejava, sorties del batxillerat... I deien, bueno, ara t'apuntem al químic. Sí, mira. I un cop allà vaig dir, però m'estic ficant. Si aprovo això, tota la vida hauré d'estar entre laboratoris, indústries, i no em va agradar gens. I em vaig passar...
1: A periodisme.
2: A periodisme i a filologia anglesa, on vaig descobrir els grans autors anglesos i m'ho vaig passar molt millor.
1: I amb 20 anys te'n vas a Suècia, que és l'inici del viatge, com hem dit, i crec que la intenció d'aquest viatge, la primera intenció era trobar-te tu mateix.
2: Caram, si no saps coses. Sí, i la sort és que em vaig trobar.
1: Et vas trobar?
2: Sí, sí. Perquè aquí jo em sortia de l'Espanya gris del franquisme i no em podia creure que tot el món fos com allà, tan dur i tan avorrit. I en canvi a Suècia hi vaig anar, vaig treballar 2 mesos el primer estiu, 2 mesos el segon... Vaig descobrir altres gent, altres cultures, i que la vida podia ser meravellosa, només havies de circular uns quilòmetres més enllà.
1: Ja escrivies?
2: No escrivia.
1: No?
2: Segurament sí.
1: He llegit que ja escrivies de forma desordenada, però escrivies.
2: Hosti, sí que has llegit coses, passa amb això. Sí que escrivia, és veritat.
1: Veus?
2: I he trobat alguna vella llibreta, però no m'hi reconec en absolut.
1: Home, tots millorem amb el temps, no?
2: Sí, no sé si millorem, però era molt diferent. I dic, això ho escriu, tio, sembla que ho hagi escrit un impostor. Però em passaven moltes coses i em veia obligat a apuntar-les.

0: proud about having to be scrounging your next meal.
1: M'has dit que sempre t'ha acompanyat aquesta cançó de Bob Dylan.
2: Sí,
1: like
2: sí,
1: a Rolling Stone.
2: Like a Rolling Stone, per mi, és de les millors del Bob Dylan. I abans et deia que viatjar em va fer descobrir una part de mi mateix, però afegiria que la música i els llibres també s'hi van afegir per trobar el camí que m'interessava al món. I un de, entre els músics, Bob Dylan va ser potser el que més.
1: M'has d'explicar com és això d'haver traduït Superman i Batman.
2: Mira, casualitats de la vida.
1: Casualitats de la vida.
2: O sí, no casualitats, conseqüències inesperades de la vida. Perquè quan comences a treballar, agafes el que pugui. I a mi, gràcies al Bob Dylan i als viatges, vaig aprendre anglès. Cosa que en aquell temps no era tan normal. Ara tothom parla anglès
1: veritat,
2: i tothom
1: sí.
2: té un Erasmus. Però llavors, com que sabia anglès, em van proposar traduir el Superman, Batman i la Mujer Maravilla, i ho vaig fer. I al cap d'un temps em van dir, necessitem un director d'aquesta línia bruguera i vols entrar-hi? Vaig dir, mira, això de dirigir el Superman i el Batman sona... Si algun dia tinc un fill, estarà ben orgullós de mi.
1: I tant.
2: I vaig acceptar, i vaig estar durant un temps traduint el Superman i Batman.
1: I t'hi podies haver quedat?
2: No ho crec.
1: No?
2: Primer perquè a mi m'agrada molt canviar de feina. Ja. He estat a 7 o 8 diaris.
1: Vull dir, t'agradava la traducció,
2: m'agradava la
1: feina. M'agradava
2: la traducció, però les històries de Superman hi ha un moment que són molt repetitives. Diguem que
1: això és veritat, sí.
2: Els guionistes no es movia la inquietud cultural i acabes sent molt repetitiu. Però m'ho vaig passar bé durant un temps, que és el que importa.
1: I què tal el Catalunya Express i el Correo Català?
2: Catalunya Express, aquí és el meu primer diari, fa molts anys que no existeix, tu no sé si el vas...
1: No el vaig conèixer, no.
2: Però aquelles casualitats que dèiem de la vida, jo vaig acabar periodisme i un amic ve a fer el vermut a casa i em diu, què, vas a la prova del... de Catalunya Express, dic, ah, hi ha una prova. No,
1: quina prova?
2: Ni ho sabia, és que jo no anava mai a classe de periodisme.
1: Vaja.
2: I em va dir, és ara, d'aquí mitja hora. Dic, hòstia, no hi arribo. Diu, jo tinc la moto, te la deixo. Però torna-me-la aviat perquè haig d'anar no sé on. Dic, molt bé, agafo la moto, me'n vaig, entro a l'examen, el faig en 20 minuts, el vaig fer, entrego i me'n vaig. I em diuen, ja estàs. Dic, sí, sí, havia de tornar una moto, ja la tenia. I l'endemà em truquen de Catalunya Express, diu... Has quedat el primer i no ho vam dir, però comptava també el temps que dedicaves a l'examen i tu has quedat primer de llarg. Devíem pensar, aquest tio és un monstre. I llavors em van posar allà al Catalunya Express, vaig aprendre el que era periodisme de redacció i bé, vaig veure que m'ho podia passar bé fent de periodisme. De periodista, però m'interessava més la secció internacional, on sempre anava a parar perquè sabia anglès, o la secció cultural, que m'interessava per les lectures, els discos i tot això.
1: De fet, vas estar 15 anys al diari El País.
2: 15 anys.
1: A la secció de cultura.
2: Sí. M'ho vaig passar molt bé, perquè m'ocupava...
1: Vas conèixer tothom,
2: sí,
1: no?
2: Sí, sí, sí.
1: Grans escriptors.
2: Sí, però no és tan fàcil la vida vista des d'ara, des
1: ja sé,
2: de les altures de l'edat. Sembla que, mira, et fiquen al País i disfruta. No.
1: Ja.
2: Jo vaig anar-hi com a editor. Havia de supervisar els textos dels altres. I llavors va haver un moment que va haver-hi una plaça de cultura i el cap de cultura em va demanar a mi. I el director va dir no, perquè el Moret fa bé d'editor i, per tant, no me'n vull treure. No vull passar cultura perquè perdríem un bon editor. I va dir, hosti, si em quedo aquí, no sortiré mai d'aquest forat. I me'n vaig anar al periòdico, me'n vaig anar a TV3, me'n vaig anar a La Vanguardia, i llavors em van trucar i vaig tornar al País.
1: Ja fent el que volies,
2: sí,
1: no?
2: Sí, i llavors m'ho vaig passar molt bé, perquè m'ocupava de llibres, llegia molt, anava a fer entrevistes a l'estranger, al Paul Auster, al Julian Barnes, tots aquests que ara surten a punt de morir-se.
1: Que vivia aquí,
2: Tom
1: no?
2: Sharp. Vivia a Llafranc una part de l'any,
1: sí.
2: Però jo, com que ho feia tot complicat, el vaig anar a veure a Cambridge, també. I aquí va ser divertit, el Tom Sharp, perquè el vaig anar a veure a fer un reportatge com vivia aquí, i em va dir, et convido a dinar. Diu, però amb una condició, has de menjar el més car de la carta, perquè a mi no em deixen menjar, perquè estic malalt. Vinga, demano llagosta. I jo, hòstia, llagosta, em va fer un dinar. I ell no menjava res, i jo menjant llagosta allà, i va ben
1: ell disfrutava veient a tu.
2: Sí, que bé que m'ho passo. I, doncs, si sapiguessis jo també. Però sí, el periodisme cultural, que és el que jo vaig fer al final, sí, et dona oportunitats de conèixer gent interessant. Clar. Cosa que no estic segur que em passi amb totes, amb tots els apartats periodístics. O sigui, jo, almenys en política, no crec que pogués aprendre res, perquè no m'interessa a fons. En economia, tampoc. En esports t'ho passes bé, però gent interessant tampoc crec que n'hi hagi molta. I total, que sí, vaig aprendre molt, 15 anys al País.
1: Tot el que ho vas acabar deixant. Per què?
2: Sí, ho vaig acabar deixant per culpa d'una editora.
1: Ah.
2: Va passar, mira, que aquí a Espanya es deia que els llibres de viatges ningú els llegia. I llavors el Javier Reverte, un bon autor de viatges, que sí, ja és mort i que era amic meu, va publicar El sueño d'Àfrica, millor dit, va escriure El sueño d'Àfrica, i 12 editorials li van rebutjar. Van dir, això no ho llegeix ningú. Però va haver-hi un bon editor, el Mario Muchnik, que el va publicar i el va vendre molt. Llavors, de manera mimètica, moltes editorials van crear una col·lecció de viatge. Llavors es van adonar, hosti, si no tenim autors de viatges, què farem amb aquesta col·lecció? Primer ho traduïen tot, però un bon dia una editora de RBA em va telefonar, l'Anic Lapuente es deia, que era quebequesa, i va dir, el teu estil va bé per fer llibres de viatges. Es veu que era evident, ella. I diu, vés-te'n de viatge i escriu un llibre i ja te'l publico. Dic, jo em vaig? Jo, despistat de mi? Diu, vés-te'n a l'Àfrica, passa-ho malament, que això sempre ven. Dic, ostres, no, però aquest estiu tinc fills adolescents, ja havia pensat en anar-me als Estats Units i fer Califòrnia, el Far West. Diu, també m'interessa, va, fes-ho. Vaig fer el viatge, va anar bé, el vaig publicar el 98, em sembla, sí, i es va vendre bé, i llavors això ja em va obrir portes. La següent proposta va ser l'any 2000 i als Jocs de Sydney. Ves el 99, recorre Austràlia durant 2 mesos i ho expliques. I vaja, mira, no està mal com a feina. Això d'anar als llocs i explicar-ho m'agradava. Al cap i a la fi, quan jo no publicava llibres, també viatjava. És una cosa que sempre m'ha tret. I llavors el llibre d'Austràlia va anar bé, es va dir Boomerang, i em vaig pensar, mira, se t'ha obert un camp inesperat. I llavors el tercer ja no va ser cap encàrrec, sinó que vaig ser un amic islandès que jo tenia, que havia conegut anant per Europa. Em va dir, tinc una casa a Reykjavik gratis durant 2 mesos, t'hi pots quedar i escriu el que vulguis. Dic, ah, mira, i em vaig anar a Reykjavik, que no sabia res d'Islàndia. Però, i no pensava fer un llibre de viatges, però un cop allà descobreixes que part dels paisatges espectaculars, Islàndia, el factor humà és molt important, la gent que hi viu, com hi viu, la cultura que fan. I vaig començar a prendre notes i al final vaig enviar un bon premi, que es deia Grandes Viajeros.
1: Sí,
2: El vaig guanyar contra tot pronòstic i llavors em van donar 30.000 euros amb diners, cosa que anava molt bé, i 12.000 en bitllets d'avió per anar a Bolívia.
1: 12.000 en bitllets d'avió?
2: Sí. El primer que vaig fer va ser anar al diari i dir, plego, perquè si tinc 12.000 euros en bitllet d'avió, vull anar pel món. I
1: clar,
2: vaig començar a agafar destinacions llunyanes, i això em va obrir portes a revistes de viatge, dominicals, i per tant em va anar molt bé.
3: Oh, Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing for dollars is trying to find me. I wait for delivery each day until 3.
1: Som a Ràdio 4, a Irrepetibles, conversant amb el periodista Xavier Moret. Un viatge incansable. T'agrada Janis Joplin?
2: M'agrada molt. I a més és com un símbol, això de que moris jove per culpa de les drogues. I a més m'agrada perquè sabia cantar molt bé, tenia una veu trencada que encaixava molt, però a més sabia posar humor a les seves cançons, com aquesta que diu: Déu meu, em compres un Mercedes-Benz, no sigui res de demanar que vull anar al cel, vull sí, portar-me sí, sí, bé. Sí, sí. I això m'agrada, perquè me l'escoltava sovint, aquesta. M'estic adonant que la majoria de cançons són dels anys 70. Deu ser que m'he quedat en aquella època.
1: No passa res, tampoc, eh? No passa res.
2: No, perquè era la millor època possible, sí, almenys sí. Per mi.
1: De fet, la vas introduir al títol de la teva novel·la, L'home que adorava Janis Joplin, que vas publicar el 2004, eh? Però arribarem després, al detectiu.
2: No sé
1: Max,
2: si tindrem
1: Max
2: Riera. Temps, eh?
1: Jo crec que sí, ho intentarem. Però abans tu, que havies fet periodisme internacional, també vas escriure el teu primer llibre, primer llibre, que era una novel·la, L'americà que estimava Moby Dick. Per què una ficció?
2: Perquè ja t'he dit abans que en aquell temps no es portava la literatura de viatge, ni t'ho plantejaves fer ja. Literatura de viatge, ningú t'ho volia publicar. Això et deien és cosa d'anglesos, americans o francesos, i per tant no se'n passava. Feia dietaris de viatge, sí. Jo, però els deixava en un racó a casa i ja està. Ja. I llavors una ficció, perquè jo treballava internacional en sí. Aquell temps, al Correu Català, i a mesura que anava agafant notícies...
1: Els teletips.
2: Els teletips, que ja no existeixen.
1: Són històries, sí.
2: Doncs la imaginació se'm desbocava i deia, hosti, què passaria un titular de detingut a una espia a Líbia? I sí, imagina com era aquest escriptor, com ho feia per passar. I d'aquí va néixer l'americà que estimava, vull dir, que a partir d'una notícia d'agència, imaginar com era la vida d'aquest home i què podia anar passant. El vaig enviar amb un premi que no va guanyar, però dos del jurat els hi va agradar i me'l van publicar i va ser un èxit, cosa que jo encantat de la vida.
1: Clar que sí. Abans una miqueta més en el temps, el 2015 vas publicar La memòria d'Ararat, que coincidia amb el centenari del genocidi d'Armènia. Això és so del Telediario de Televisió Espanyola.
4: Dentro de un imperio otomano en descomposición, la masacre de Armenia se llevó a cabo en la Primera Guerra Mundial, bajo el gobierno de los jóvenes turcos. Recelosos de que esta comunidad cristiana se uniera al enemigo ruso, el 24 de abril de 1915 ordenan arrestar y ejecutar a miembros representativos de los armenios. Después, su deportación en masa a través de los desiertos de Siria. Cientos de miles mueren por las epidemias, el hambre y la sed. Un siglo después, Turquía, heredera de aquel imperio, rechaza que fuera un genocidio. Considera que fueron víctimas de una guerra civil. Los expertos hablan de un plan preparado con 1,5 millones de muertos.
5: Había que aniquilar una raza para conseguir una raza homogénea turca. También se empleó por primera vez la palabra Lebensraum, o espacio vital, en el sentido de que prácticamente la preparación del nazismo estuvo en el genocidio de Armenia.
4: Apenas una veintena de países lo reconoce como genocidio. Los armenios actuales y su diáspora aún por el mundo evitan los tintes políticos y piden que sea reconocido para que no se repita.
1: En aquesta peça escoltàvem el també escriptor Gonzalo Hernández Guarc. El genocidi d'Armènia que va acabar amb la vida de 1,5 milions de persones. 1,5 milions de persones. Per què vas anar a Armènia?
2: Mira, jo diria que aquest llibre, La memòria de l'Ararat, que aviat sortirà en català.
1: Ah, sí?
2: Sí, sí. Tuixit el públic d'aquí un mes.
1: Sí.
2: Però la qüestió, aquest llibre és el que més he vist abans de fer el viatge. N'hi ha molts que surten... A veure què passarà. Però aquí el 2013 faltaven 2 anys per el centenari del genocidi armeni. I jo el coneixia, 1,5 milions de morts, i veia que s'havia fet poc cas. I dic, vull anar a Armènia i veure com és, i explicar de passada el rerefons del genocidi. I vaig conèixer armenis aquí a Barcelona, que em van donar adreces d'amics, de coneguts. Vaig anar allà, vaig parlar amb la gent, vaig conèixer inclús a 2 supervivents del genocidi de 103 anys.
1: I va 103 anys.
2: Tenien 103 anys. És que per ser supervivents
1: sí,
2: era
1: sí,
2: fa 100
1: sí, sí,
2: anys.
1: Sí, sí.
2: El llibre es va publicar el 2015, que era el centenari, sí. I li van fer molt cas, perquè era un llibre periodístic, diguem.
1: I tot bé, i que la intenció era escriure un llibre de viatges.
2: No, però era de viatges incorporant-hi el genocidi. O sigui, clar. Jo explico com és Armènia, parlo amb la gent i vaig als llocs, però sempre acaba sortint el genocidi perquè és un poble marcat pel genocidi armeni, que va ser molt bèstia.
1: Encara viu a la memòria dels armenis, el genocidi.
2: Tots tenen un parent que va morir el genocidi, per tant, encara hi viu. I a més tenen aquest... per això es va titular La memòria de l'Ararat, perquè l'Ararat està en territori turc actualment, però ells el tenen a l'escut del seu país perquè és el
1: màxim, és un símbol, no?
2: Màxim símbol d'Armènia. I llavors per això vaig voler posar el títol i em vaig adonar que tots això de l'Ararat ho tenen molt present.

0: Hem parlat de Suècia, de Noruega, d'Islàndia, d'Armènia. Ens quedem ara una mica més a prop, perquè aquesta cançó, Noia de Porcellana, de Pau Riba, recorda els teus estius a Formentera. Com eren aquells estius?
1: No sé, eren uns estius que recordes poques coses, però que en passaven moltes. Jo recordo, abans d'anar-me'n a Suècia, els meus primers paradisos van ser les illes, descobrir Mallorca. No només Formentera, Mallorca, Menorca, Eivissa, Formentera, de cop i volta era un món diferent. Formentera va arribar al màxim pels hippies, per la platja de migjorn, sí. I m'hi vaig estar un temps i recordo que el Pau Riba era un ídol allà, que ja corria per allà i tothom era el hippie català per excel·lència. Jo el vaig conèixer, em caia molt bé i per desgràcia s'ha mort fa poc temps. Que tenim una data en què es va morint la gent i és una pena.
0: Parlant de Formentera, vas escriure Formentera Blues amb l'editorial Empúries el 2019, que és una novel·la protagonitzada pel detectiu Max Riera i el seu amic periodista Roc Duran. Cinquena novel·la del detectiu, que ja havíem llegit Aquí paga mana, Sans Ibar pot esperar, L'home que adorava Janis Joplin, que dèiem abans, Tramuntana, novel·la negra, però també molta crítica social. El Max Riera és el teu alter ego, Xavier?
1: No ben bé. Diria que el meu alter ego és una barreja del Roc Duran i el Max Riera.
0: Dels dos.
1: Sí, perquè el Roc és el que ve del periodisme. Sí. En canvi, l'altre és més, té una mirada més distanciada, ve més del món del còmic, que és una cosa que es portava molt als anys 70, però sí, alguna cosa tenen, i sobretot la mirada generacional que hi ha en aquests llibres. Que m'ho passo bé escrivint-los. Quan fas llibre de viatges, el reportatge...
0: Que és realitat absoluta, no?
1: Exacte, mana el país que vols descriure.
0: Sí, sí, sí.
1: I quan fas novel·la ets Déu, pots fer el que vulguis, crear uns personatges en els llocs, crear una intriga... És més complicat, et compliques la vida, però t'ho passes millor.
0: Més, 2014 vas publicar Grècia, Viatge de Tardor, amb Brau Edicions, i deies això des d'allà mateix.
2: La Grècia actual està molt marcada per la crisi, que ha estat molt forta, però també tenen aquest sentiment tràgic de la vida que els hi fa sortir de tant en tant, una indignació, una força que fa que siguin rebels davant totes les impostures, i això és el que fa interessant la Grècia d'ara mateix.
0: Grècia, Viatge de Tardor, homes, déus i temples al bressol d'Europa.
1: Mira, jo a Grècia hi he anat... més de 30 vegades, i vaig cada estiu i procuro anar a illes diferents, sí, i m'agrada molt el país. Sí. Però...
0: És el teu preferit?
1: Europa sí.
0: És molt complicat, això de dir...
1: Sí, Europa sí, però... i hauríem de precisar, l'Europa mediterrània sí. Però Àsia m'agrada molt, Japó també, i a Polinèsia m'agrada molt, Nova Zelanda... En fi, hi ha molts països preferits, però... Aquest estàvem amb el tema Grècia. Jo hi havia anat molt i em creia que el coneixia, però va haver-hi un moment en què la Merkel va dir: el que passa amb Grècia és que no se sap adaptar a Europa. I em vaig empipar. I com que no se sap adaptar? Si Europa neix de la cultura grega. Llavors ja vaig fer el llibre, dic, surti com surti, jo vull fer un llibre reivindicatiu de Grècia, de la bellesa, de la història, de la mitologia, i va sortir Viatge de Tardor, que es va reeditar cada any, o sigui que deu ser que alguna cosa bona té.
0: Xavier, suposo que amb el pas dels anys, des dels teus primers viatges ara fa més de 50, has vist les conseqüències de la globalització? També a Grècia, per exemple? És a dir, moltes ciutats són exactament totes iguales aquí, a Grècia, a Itàlia...
1: Sí, sí.
0: A on sigui?
1: Sí, ho he vist, i és una pena, em sembla que ho hem vist tots. I la massificació del turisme també, si un lloc és maco no val anar-hi tu amb uns amics, sinó un autocar o un creuer que desembarca 2.000 persones de cop. Però l'avantatge de Grècia és que té 170 illes habitades, poden destrossar Mykonos, Santorini, Rodes...
0: Que ja estan destrossades.
1: Ja ho,
0: sí.
1: Ja ho han fet. Sí, sí. Creta. Però en queden moltes altres. Jo ara, per exemple, al març he anat a 8 illes gregues, de les quals no diré el nom, i me les he trobat on es manté encara aquella puresa del primer viatge que hi vaig fer. La taverna vora el mar, un peix bé de preu, una ermita blanca dalt d'un turó ocre, les oliveres i unes ruïnes que ens remeten a la Grècia antiga. I amb això a mi ja em dona prou força.
0: M'ho diràs fora de micròfon?
1: Sí, però t'enganyaré probablement.
0: Escolta, hem volgut saber també com es viatja amb tu. Com ets com a company de viatge, i ens hem posat en contacte amb el fotògraf Andoni Canela.
1: Hòstia,
0: i ens ho ha explicat.
3: Para mí viajar con Xavi es como casi como viajar solo, pero más divertido. Aparte de su sentido del humor, pues una de las cosas que me gustan más es su capacidad de improvisación y de adaptarse a lo que ocurra, dejarse llevar por el viaje, que para mí eso es lo más importante. Estas improvisaciones o donde te llevan los caminos. A veces un camino te puede llevar, como nos pasó en el Delta del Okavango, en Botswana. Le iba buscando ahí una cueva, yo iba detrás y le digo, Chavé, date la vuelta. Y le pasó un leopardo, pues a escasos 5 metros, que no lo llegó a ver, pero ahí estaba el leopardo. Otras veces pues nos ha ocurrido tener que dormir dentro del coche, porque teníamos leones cerca. Y bueno, otras anécdotas también que recuerdo es pues una vez que nevó muchísimo y nos quedamos atascados en la nieve en el norte de Canadá y estábamos buscando osos polares. Y de hecho teníamos osos polares alrededor y tuvimos que salir, quitar la nieve para poder avanzar. Bueno, pues cosas como estas y luego ya encuentros pues con personas y demás. Esa capacidad que decía antes de dejarse llevar, para mí es la clave del viaje y es una de las cualidades y de las mejores cosas que tiene Xavi a la hora de viajar.
0: ¿Qué sembla?
1: Em sembla molt bé. Jo diria el mateix d'ell. L'Andoni és un excel·lent company de viatge. Hem fet molts viatges junts.
0: Sí.
1: I ell diu que li agrada la capacitat d'improvisació, però la meva capacitat d'improvisació comparada amb la seva és mínima, perquè ell es passa el dia improvisant, però em fa sortir de, com es diria ara, de la meva zona de confort. Es posa a buscar ossos polars en un cotxe de segona mà que no tira, i mira, acabes trobant-los. També hem vist lleons a l'Àfrica i ens fiquem a fondo. Qualsevol cosa que ens pugui complicar la vida, la seguim, i normalment surt bé i ens ho passem molt bé junts.
0: De fet, ha explicat un parell de situacions complicades, perilloses.
1: Sí.
0: Alguna vegada ha estat en perill la teva vida?
1: Alguna vegada sí, però estic aquí. Sí.
0: Ja.
1: Però, per exemple, el Kirguistan era a la frontera amb el Tajikistan.
0: Sí.
1: Allà vaig agafar un virus lleig que em va provocar una deshidratació que no, semblava que no me'n sortia perquè no podia menjar res. Però al final vaig anar amb un metge a Oz, era, al Kirguistan, ja, i el metge em va arreglar en 5 minuts. Em va donar 2 litres d'aigua salada i si no me la bevia em fotia un hòstia. O sigui, tenia uns mètodes, un amic, doctor Mustafa es deia, i era una mica bèstia, però va aconseguir curar-me i l'endemà estava com nou. Però sí que de vegada vaig pensar, hòstia, jo aquí m'hi quedo.
0: O a Mozambic, que et van confondre amb una espia.
1: Sí, hòstia, tio, podries fer la meva biografia, ho saps tot. Sí, això va ser dur, perquè era dur i tragicòmic a la vegada, cosa que passa sovint a l'Àfrica. O sigui, fas una foto d'un baobab i darrere, casualment, hi ha una caserna de l'exèrcit, on només hi ha un caporal borratxo i drogat que surt amb una pistola a la mà i et té allà apuntant-te i surt un del poble, et defensa, guanya el del poble, però l'altre agafa la pistola i t'ho passes malament, però i al final ve el moment tragicòmic quan ell diu, jo anava amb un amic, us espereu aquí i vaig a buscar bales, que no en tinc, perquè si no, no us podré matar. Me cago, no? He estat més d'una hora patint.
0: I no té bales.
1: Dic, sí, vés a buscar bales.
0: Vés a buscar, vés a buscar.
1: Anar, i ens en vam anar i vam salvar la vida, suposo.
0: Xavier, has viscut a Islàndia, has viscut a Hong Kong, a Nova York. Potser les Illes Marqueses serien una altra bona opció per anar a viure?
1: Sí, sens dubte. El que passa que em fa por que el paradís, un cop es converteix en quotidianitat, ja no és el mateix. Clar, llavors el paradís potser és anar-te'n a Santa Coloma de Gramenet, com a contrast, no? I sí, m'agraden molt les Marqueses i és un dels llocs on he trobat gent més maca i paisatges més espectaculars. M'agradaria tornar-hi i potser ho faci aviat, però... Si no, ja m'ha quedat com un referent d'un dels llocs més bonics del món. Uh-huh. I juntament amb Nova Zelanda, amb el Japó, n'hi ha tants que val la pena. Per això dic que no val la pena buscar països nous. Amb els que has conegut ja en tens prou.
0: Sí. Quin és el proper viatge?
1: El proper viatge
0: que no, que suposo que no serà ara l'estiu, no?
1: No, no.
0: És quan viatgem tots?
1: No, no, l'estiu no m'agrada. Bueno, i si de cas... Toca anar a l'hemisferi sud. Aniré a Tasmània. Al sud d'Austràlia. Hi ha una illa... Quan vaig recórrer Austràlia em va agradar molt, però no vaig tenir temps d'anar a Tasmània i aniré aviat.
0: Mm-hmm. Tens dos fills.
1: Sí.
0: Són viatgers com tu?
1: No com jo, perquè no viuen d'això, però els agrada molt viatjar, sí. La meva filla se'n va a Grècia aquest estiu... El meu fill tira més lluny, se'n va anar a la Patagònia amb la nòvia... En fi, els agrada viatjar i veuen que està bé.
0: Xavier Moret, viatger incansable, mil gràcies per acompanyar-nos avui a Irrepetibles i fer-nos viatjar almenys amb la imaginació. I recomano als oients el darrer llibre, Noruega, sota l'aurora boreal, publicat per Pòrtic. Moltes gràcies. I marxem amb Leonard Cohen, que també t'agrada.
1: M'agrada molt.
0: Moltes gràcies, Xavier.
1: I gràcies
0: nosaltres tornem la setmana vinent amb més Irrepetibles. Fins la propera.

Els imprescindibles de Ràdio 4.

0: No?
1: Jo, a diferència de vosaltres, vaig treballar ahir.
2: Yeah.
1: Vaig treballar un bolazo, sin preguntes. Mole també treballar dies on la gent està de verbena, passant-ho bé, i jo vaig fer un bolo meravellós a Roda de Barà. Una gent maquíssima, escolta.
0: I els dies de Revetlla ni t'explico, eh?
1: Imagina't. Revetlla... I vinga tots a riure, i a veure, i a menjar. I vinga, coca de Sant Joan, i jo ja amb el micro.
0: Per què creus que és millor, la Revetlla o la verbena?
1: Les dues coses. No, el millor és el que vaig cobrar jo ahir mentre tots gastaves.
3: Ara.
1: Jo crec que és la millor Revetlla que recorda en molts anys.
3: Intel·ligent de l'estudi, la més intel·ligent.
0: Perdona, jo vaig fer una vegada treballar la nit de Sant Joan i, de fet, tampoc fa tants anys que vaig posar música perquè no punxava des de feia, però més de 10 anys. Vaig posar la música i érem un lloc, era el pur Abraça de Pineda.
1: Sí,
0: que,
1: sí.
0: A darrere hi ha uns jardins i vaig començar a punxar i al principi la gent no ballava i només ballava el que em va contractar i deia, clar, és que aquest és l'únic que cobra pasta de veritat aquesta nit. I per això sí. I al final vaig parar la música i dic, escolta'm una cosa, o ens posem a ballar o jo me'n vaig a festa.
1: Aquí s'acaba.
0: O me'n vaig a festa.
1: Clar que sí.
0: Vam fer una rebentada que maleït el dia que vaig dir això. Perquè havia de plegar una hora, vaig haver de plegar tres hores més tard.
1: Clar, clar.
0: Tu què tal, Montse?
3: Jo, mira, tinc ressaca de petards. De petards. Perquè jo tinc una família molt petardera i jo crec que són mig valencians tots i els nens porten un mes amb el... Mira, el meu fill gran se sap el catàleg de petards.
1: És broma, no?
3: Us ho prometo. Diu, a la pàgina 5 estan els torpedos, no sé què, la traca de 1.500 està... S'ho sap a la perfecció. Doncs ahir, què va passar? Doncs que tot això va esclatar, mai millor dit. I escolta, mira, el millor de tot és que ja ha passat. No, bueno, encara no, que encara té uns quants guardats.
0: Perdona. I queda la Revetlla de Sant Pere, eh?
3: I queda la Revetlla de Sant Pere, que sempre és bona excusa, eh? Però de veritat que són petarderos, però petarderos. I ja n'hi ha prou, sí, prou, sisplau. Tinc el cap com un timbal.
0: La mascleta és una broma al costat de Can Vidal, eh?
3: No és res. Allò es queda en res. Ja us ho dic ara.
0: Per cert, Montse, un dels temes que vam parlar durant els darrers dies va ser d'aquesta llista que va fer segons Time Out, en quina posició ocupaven les diferents ciutats on es menjava millor del món, i Barcelona formava part d'elles, eh?
3: I tant, formava part d'elles, i recordo que no vam estar molt d'acord amb el tema de la posició, perquè creiem tots que es mereix una posició una mica més
1: alta. No estàvem gens d'acord. També et dic, si algun dia hi hagués un rànquing de les millors cases on millor se menja, nosaltres, els tres, estaríem inclosos.
0: Home!
1: Perquè si tenim una cosa, els del Bon Dia Bona Sort, és que ens agrada menjar bé, eh?
0: I ens agrada cuinar.
3: Ens agrada cuinar.
0: Va, recordem el moment, som-hi.
4: Bon dia i bona sort, amb Badollador.
0: Anem al tema que ens porta avui la Montse, que és molt interessant, i és que la revista Time Out ha presentat la seva llista anual de les millors ciutats del món per gaudir de la gastronomia, elaborada a partir d'una enquesta de més de 24.000 persones d'arreu del món i la valoració d'un panell internacional de crítics i editors gastronòmics. Dit això, Montse, deixa'm dir primer que vivim en una zona on la gastronomia és una meravella.
1: Tenim molta sort, la veritat. Moltíssima.
0: Molt. Això, d'això. Primer això. I segon, reivindico les guinguetes de tota la vida.
3: Mm-hmm.
0: O sigui, el xiringuito que pots menjar un entrepà i que pots fer un entrepà, un bon entrepà i un refresc. Una amanida amb tonyina i tomàquet. Una paella, si molt m'apures. Però és que ara vas al xiringuito i sembla que sigui un concurs gastronòmic.
3: Sí. Tota la raó.
0: No. O sigui, ara... no pots anar amb una guingueta, no pots anar amb un xiringuito a menjar una paelleta i ja està.
3: Ja.
0: És que tot és allò de...
3: El concepte de guingueta s'ha com...
0: S'ha perdut?
3: Transformat. Sí. Reivindiquem la guingueta de l'entrepà i els calamars a la romana.
0: A veure, que no ha d'anar renyit. Que es pot menjar un bon entrepà, eh? Però no un entrepà a uns preus... ja sé que les llicències es paguen molt cares i que les concessions costen molts diners, però... És que hauríem de rebaixar una miqueta, eh? O sigui, igual hauríem de reduir costos amb segons quins productes s'han d'oferir amb el banyador i la sorra enganxada en els talons, m'entens o no?
3: Sí. Bé, estem, com tu bé dius, Badó, en un lloc molt, molt afortunat, vaja, per poder gaudir de la gastronomia, però aquesta llista ja veurem si ens fa justícia o no, eh? Perquè, com deies tu, és una llista que ha fet la revista Time Out, 24.000 persones encastades, professionals arreu del món, que han fet un rànquing de 10. En quina posició, perquè va per ciutats, haurà quedat Barcelona, en aquest cas? Doncs us diré que està entre les 10 primeres. Anem a descobrir-la, si us sembla, i comencem per la 10, Lisboa. Clar, aquests crítics professionals i també els...

0: enquestats es basen una mica en l'actualització que fan aquestes ciutats de la seva cuina tradicional. Llavors, de Lisboa, precisament, destaquen que ara s'està posant molt de moda la neotasca. Què és la neotasca? Doncs és un local que manté un ambient informal de les tasques, però que aquesta capacitat de ser novedosos en actualitzar els plats tradicionals. És a dir, que a banda del bacallà o dels pastissos de Belém tradicionals que podem trobar a Lisboa, doncs ara fan elaboracions una mica més treballades, però en ambients molt informals, com és el d'una tasca de tota la vida. El número 9 estaria Atenes, que combina perfectament la tradició també i la modernitat, oferint tavernes històriques, una mica el mateix estil que dèiem abans a Lisboa, amb gastrotavernes i restaurants on actualitzen doncs, la cuina mediterrània, que ja sabem que és boníssima, també la de Grècia, amb el vergini, aquella moussaka, aquell formatge fet, aquell
1: però
0: xai...
1: Però fixa't que és precisament el que dèiem que passa a les guinguetes d'aquí, se'ns ha anat l'olla una mica...
2: Què m'estàs dient?
1: Per quina necessitat, si el bacallà de Lisboa... O sigui, jo estava pensant el cap de setmana que vaig a Lisboa, les ganes que hi ara si em trobo una neotasca allò que li han donat la volta. No cal! Per què anem cap allà?
2: Podríem anar d'això...
0: Avancem.
2: Dic, la cuina grega, compreu o no?
0: A mi m'agrada molt la cuina grega.
1: A mi m'agrada també, Abadó, tu no?
2: Tant de cogombres, tanta feta i tant d'això.
0: A mi m'agrada. A mi l'albergínia és que m'he enamorat. No sé per què, a mi no m'agrada mai l'albergínia i ara des de fa uns anys m'encanta l'albergínia.
2: Molt fan de l'albergínia.
0: Sí, senyora. Tomàquet, formatge, una mica d'alfàbrega, boníssim. Bé, posició número 8, Pequín. A Pequín es veu que ara s'està posant de moda l'auge dels menjars a l'aire lliure, a banda del seu ànec, de les bases aquestes d'arròs, del seu xai...
2: A to Pequín.
0: Doncs exacte.
2: Que bo.
0: A to Pequín.
2: Però ben fet.
0: Ben fet. O a la taronja. Boníssim. La veritat és que també té productes i plats molt bons, Productes de temporada, ingredients com els fongs silvestres, també ara resulta que estan marcant una mica les preferències locals, que ja ens arribarà aquí, perquè de moment això està allà, però després, clar, evidentment, es globalitzarà tot, Espais històrics que estan reconvertint en entorns gastronòmics, val? Llavors, repassem una mica, Número 10 tenim Lisboa, número 9 Atenes, número 8 Pequín, número 7 Melbourne, Austràlia. És la multiculturalitat que
1: aquest
0: defineix...
1: Aquest sí que no l'havia vist venir,
0: Jo tampoc,
1: No m'ho imaginava.
0: Aquí parlen que és una ciutat molt multicultural i que hi ha cuines de tot el món. Doncs hi trobaven l'Armènia, la cuina egípcia, la francesa, la xinesa, la cuina de Sri Lanka, i per això doncs també destaquen que pots trobar una mica de tot i una mica del millor de cada casa, que també està molt bé.
1: Bona.
0: El número 6, trobem Ho Chi Minh, a Vietnam, que destaquen per difuminar aquestes fronteres que dèiem entre l'alta cuina i el menjar del carrer, La cuina vietnamita, doncs, a base dels rollitos aquests que es diuen goi chun, plats d'herència francesa, amb paté, arròs, vedella...
2: Mira, a Ho Chi Minh, un dels millors restaurants que he menjat, hi vaig anar amb l'ambaixador de Manila, a Ho Chi Minh.
1: Ostres!
2: Sí, un dinar que va organitzar una gent vietnamita amb alguns catalans, i el millor restaurant de Ho Chi Minh és un restaurant d'uns nois corregent que són d'Alacant.
0: Sí.
2: I que, escolta'm, quan portes durant molt de temps menjant cuina asiàtica, te'n vas a Ho Chi Minh i et menges una bona truita amb patates.
0: Home,
2: t'asseguro que és caigut del cel,
0: Però és cuina... Aquests nois d'Alacant fan cuina, diguem-ne, mediterrània, no?
2: No, però a més, entres allà i dius, però què ha passat aquí? O sigui, surts d'aquest món i tornes... És com anar un moment a casa...
0: A casa i tornar.
2: I tornar a sortir,
0: Número 5, atenció. Aquesta, no sé com la veieu. Barcelona en el número 5 de la llista. Està malament. De 10 a 5... Ara, però només ens esperàvem una mica més, no?
1: Hem de veure qui tenim per sobre,
0: Exacte.
1: Ara, podem discutir-ho, segur.
0: Aquest és el tema, que podrem discutir i jo crec que ho discutirem.
1: Segur.
0: Bueno, Barcelona ja sabeu, és que ho hem parlat abans, aquí mengem de fàbula, llavors tenim una mica de tot, el mar i muntanya, l'escudella, la crema catalana, bé, podíem estar aquí hores parlant-ne, Però atenció, perquè el número 4... tenim Londres.
1: No t'ho compro.
0: Jo tampoc. No m'ho compro jo mateixa. Mira què et dic.
1: No t'ho compro.
0: Però sabeu per què? Sabeu per què? Perquè es veu que estan havent-hi molt l'auge de cuina italiana a Londres. I aquesta seria l'explicació, però és una cuina que no és anglesa. Vull dir que no és el fish and chips, que no, clar, evidentment, no? No és el típic esmorzar anglès, que està molt bé, però escolta, com per estar per sobre de Barcelona a Londres, culinàriament no seria un bon exemple.
2: Anem al top 3.
0: Va, Ciutat de Mèxic. Que te quiero con limón y sal, yo te quiero... No sé falta.
3: cambiarte nada.
0: Ara estan també molt bé pel que fa a la cuina, a banda de les seves tradicionals tastacos, el mole, el chile...
1: A mi m'agrada, el menjar mexicà, t'ho he de dir. Bueno, no sé si el 3, però bo.
2: De tota manera, hi ha alguns mexicans que fan, hi ha com uns gustos una mica estranys. O sigui, la mateixa tortita no és igual a un lloc a un altre.
1: Jo tenia al cine Icària, el desaparegut cine Icària, feien els millors tacos pastor,
0: sí,
1: amb un mexicà que hi havia dins del centre comercial,
0: bueno,
1: de Icària.
0: No ho saps mai, eh?
1: No, i eren els millors que he provat mai. Va desaparèixer i no he trobat mai uns tacos pastor com aquells. Però és veritat que depèn del lloc, és una
0: diferent.
1: Cosa o una altra. Sí.
0: I ara sembla que estan fusionant molt els gustos mediterranis amb també asiàtics i francesos. Per això l'han col·locat doncs en aquest top 3. Al número 2 tenim Bangkok, a Tailàndia, que destaquen per la revitalització sorprenent de l'autèntica cuina de carrer. Vull dir, allò, mercats bulliciosos, amb llocs tradicionals, i bé, receptes ancestrals, amb els seus fideus, amb els seus woks, molta espècie, molta herba fresca...
2: Perdona, molt d'insecte...
0: Home, l'estudi no destaca els insectes, però perdona, també, clar.
2: Si
0: també
2: és cuina de carrer, les llagostes del patpong...
1: Allà les saps precisament que ahir vaig veure un vídeo, li vaig ensenyar a una persona un vídeo del 2017 on me fas menjar pitxos.
2: Jo et faig fer menjar
1: sí,
2: bitxos?
1: Sí, de fet, te l'ensenyaré ara. Un vídeo que em va sortir...
2: Ah, és veritat, això, era un altre.
1: A la tele, sí, jo estic a la tele. Uns bitxos que em fas menjar.
4: A mi em vas fer menjar una ceba crua.
1: Veus?
2: Una ceba?
4: A mi em vas fer menjar una ceba crua.
0: Quina mania tens d'anar fent menjar a la gent als programes?
1: T'ho juro.
2: Això era una altra persona i un altre programa.
1: Sí.
2: Per cert, a veure un moment, quina graduació tens tu de vista?
4: Dos.
2: Doncs mira, podrem arribar al 0,5, que,
4: sí?
2: Que vale. Són les que tinc
4: vale,
2: jo. És que
4: no
2: se'n salen les ulleres al cotxe i diu, haig d'anar-les
4: no
2: a buscar.
4: Res.
2: Montse.
0: El número 1, descobrim quina ciutat és. Doncs no sé com ho veieu, però el número 1, segons aquest estudi, és Lima, Perú, la gran guanyadora. Segons Time Out, la ciutat actualment on millor s'hi menja, de les 10 que hem repassat.
1: A mi m'agrada, però no sé si per la 1. No he estat a Perú. Ara, és cert que el menjar peruà a mi m'agrada molt. A mi un ceviche peruà me torna boja.
2: Sí, està bé. També ara estan fent molta fusió,
0: Molta fusió amb
2: la
0: cuina japonesa,
2: sí.
0: Lomo saltado, ají, el que deia l'Ares, el ceviche. Home, i ara hi ha gran nivell, però no sé com ho veieu, aquesta llista. Número 1, Lima, 2, Bangkok, 3, Mèxic, 4, Londres, per sobre de Barcelona, que està a la cinquena posició.
2: Mira, escolta'm,
0: Ho Chi Minh...
2: Què vols que et digui?
1: El que m'ha sapigut greu és Londres, ja t'ho dic.
0: Sí, ha fet mal aquí,
2: I escolta'm, i el número 1 també guanya la partida amb un bon pisco sour, sí o no? Te'n recordes?
4: Home,
2: no? Un pisco sour?
4: Què és un pisco sour?
2: Un pisco sour és una beguda típica de...
0: Sí, que porta... Que no recordo...
2: Lima.
0: Limes? És molt
2: pisco,
0: àcida.
2: Pisco,
0: correcte.
2: I sour.
0: Sí.
2: No, es fa com una espècie de merenga, es posa a la part de dalt, amb... No sé si és... Què és que posa? Sobre canella o...
4: Tu tenies un llibre, no?, sobre aquests temes.
2: No, però era de gintònics,
4: era de gintònics.
2: Sí, home, sí, no de pisco sour.
0: Pisco sour és aperitiu, no? Es pren com aperitiu.
2: Sí, senyora. El gintònic també,
0: I també, i de després, impost.
2: Exacte, serveix per tot.
5: Bon dia i bona sort. A Ràdio 4, amb Badollador.
2: Vinga, anem a recordar aquell moment en què el Marc Redorta ens explicava un dels grans moments de la temporada quan els teus fills... Bé, grans o no, depèn de quin sigui el resultat final. Quan els teus fills arriben amb les notes finals i o ho tenen tot aprovat. O es passen un estiu de meravella o es passen un estiu... De desastre total.
0: De desastre, sí.
2: El moment en què arriben amb les notes de final de curs. L'avaluació de l'esforç de tot l'any. Esforç o no, perquè hi ha alguns que s'esforcen molt, o algunes, i alguns i algunes que no s'esforcen tant.
0: Hi ha escoles que els donen molt abans que d'altres. També vam comentar-ho.
2: Tu ja tens les notes del teu fill o no?
0: Home, a veure, ara ja sí, perquè ja ha acabat el curs, però l'últim dia ens les donen a nosaltres. Hi ha escoles que ja fa dies que les tenen.
2: A mi les notes del meu fill me les van donar divendres, que és notes i reunió ràpida.
0: Notes i reunió. Val,
2: sí, sí.
0: Val.
2: I tot bé, tu?
0: Tot bé,
2: Estic molt content.
0: Jo també.
2: Home, és una satisfacció,
0: S'han guanyat l'estiu, les vacances i tots els gelats que comporta.
2: No hi ha millor il·lusió que els èxits del teu fill,
0: Sí.
2: O la teva filla.
0: Home, i
2: tant. No hi ha res més il·lusionant aquesta vida, molt més que els propis.
0: Molt més que els propis,
2: però
0: parlava
2: molt més,
0: no,
2: però
0: no.
2: Molt més,
1: i és al·lucinant. Jo veig amb els meus pares i tinc 40 anys, quasi, sí. I si segueixen alegrant com si en tingués 10, imagina't, vosaltres, que els teniu petits.
2: Però mira, a diferència d'això, jo també m'alegro dels èxits del teu pare.
0: Home, perquè aquí ens alegrem dels èxits de tots,
1: exacte, exacte.
0: De tots.
2: Sí, sí, sí. Aquí som com una hippie que ens mola tot.
0: Ara.
2: No, està molt bé. Doncs va, anem a recordar el moment, el Marra d'Horta i les notes dels nens. És que veig la cara...
3: Veig... Està rient de mi.
2: De veritat, no. Veig la cara de la Bea. És com si, jo què sé, com si agafes l'anestesidor i la poses al mig del Congrés dels Diputats, que va mirant allò que faig jo aquí. M'entens o no? No, de veritat. La cara de la Bea... Avui és un poema.
0: Pobre.
2: No, que igual...
0: Que no es troba bé.
2: Igual te passa al Congrés dels Diputats i t'encanta.
1: Vaig, vaig amb la dessuadora i els poso firmes a tots en un moment, eh? I amb aquesta cara de pocs amics que tinc avui dilluns.
2: A tots. Bé, aquesta setmana hem rebut, anem amb el pare Marc, hem rebut diferents peticions de pares i mares demanant que el pare Marc afronti un tema fonamental. Les notes. Què ens pots explicar, pare Marc?
4: Doncs sí, hem arribat a final de curs i fa pocs dies que s'han rebut les notes, un moment que en funció dels resultats es viu amb temor, indiferència o eufòria, i que els nens s'encarreguen de vendre els pares i mares també com poden, eh? Perquè us feu una idea, això de les notes és una mica com la nit electoral i molt difícilment reconeixeran un fracàs, que si les enquestes eren massa altes, que si l'abstenció els ha perjudicat, que si tot i els mals resultats han tret millors resultats que P4 o I4. En fi, ara us explico amb més deteniment en una secció que es titula L'hora de la veritat.
2: Anem a l'hora de la veritat.
4: El primer que cal dir és que això de les notes ha passat de fer-se amb números als eufemismes de l'estil progressa adequadament o necessita millorar, i finalment s'ha optat pel camí del mig i es posen notes, suspens, suficient, bé, notable o excel·lent, però sense números, val? Per no estigmatitzar. També s'ha optat darrerament, i com a mínim a primària, per enviar directament les notes als pares demanant acus de rebut. No sé si totes les escoles funcionen així, però com a mínim les que jo conec utilitzen aquest sistema que garanteix que els pares coneixen les notes de primera mà i els nens arriben a casa amb aquella alegria sense saber que els caurà la del pulpo-pol, vale? En general, els nens i nenes tenen unes notes que poden ser horribles, discretes, bones o espectaculars. Els que les tenen fatals passen de tot, val? Intenten posar les mil i una excuses i si ha arribat el cas les han de donar als pares, és possible que a última hora se'n descuidin perquè s'hi han suspès perquè els costa molt retenir a la memòria algunes coses,
2: clar,
4: com donar el butlletí de notes, val? Els que les tenen discretes o bones ja saben que és com un tràmit. No rebran gaires felicitacions i, per contra, els pares els destacaran molt allò en què han de millorar, si bé s'estalviaran qualsevol rastre de bronca. I, finalment, si les notes són excel·lents, els alumnes sabran que segurament els caurà algun regal i encara millor serà l'enveja dels germans o germanes amb resultats pitjors o, fins i tot, molt pitjors. Però, tot sigui dit, difícilment les notes són gaire sorprenents pels pares, val? Mirant com la criatura fa els deures o prepara els exàmens, ja podem endevinar el tipus de notes que traurà, però és que fins i tot hi ha casos que mirant com juga la Play també ho podem intuir, val? És a dir, veient les hores que està amb el Valorant o amb el Fortnite, val? El consell del pare Marc és que si no voleu que els nens i nenes treguin males notes, us heu de currar més que ells, ajudant-los a fer els deures, fent-los dictats i corregint-los, controlant el que fan i deixen de fer, prioritzant tot allò que té a veure amb la feina i l'escola per davant de l'oci. Una mica rotllo Mourinho, vale? Una mica de mala llet. Vale?
1: Em recorda ma germana que aquesta setmana passada va dir al grup de la família: us deixo que demà tinc examen de català, de què dius? De, bueno, el Xavi, però...
2: El d'ell.
4: Bueno, que si feu tot això, evidentment mai més us faran petons ni abraçades i tot plegat, si no sempre tens l'opció d'agafar un ave i anar-te'n a dinar, saps? Amb el pare a Madrid.
2: Perdona, era una mica també premi Per les notes, eh?
4: Per resultats. Sí. Això no ho fas tu el mes de febrer. Saps què vull dir?
2: No, el mes de febrer no, perquè fot un fred a Madrid,
4: saps?
2: Que no s'hi pot estar.
4: Que, molt bé. Però, bueno, en fi, que si ho aproven tot és poc pels nostres estimats criatures.
2: Molt bé. Per cert, els teus fills, les notes bé o no?
4: Les notes bé, sí.
2: Sí?
4: El que passa és que, clar, un està a la universitat ja, que ni ens entenem de res, és a dir, yeah, he de pagar el trimestre que ve, quan i com, saps? És a dir, que... I l'altre, doncs, bueno, l'altre va fent.
2: I els teus, Montse, què tal?
0: Encara no les tenim.
2: Però en res, no?
4: No les teniu encara?
0: No, encara no. No, és aquesta setmana. Ens envien els informes.
4: Ja les tenim de la setmana passada.
2: Sí, nosaltres sí? També.
0: No, no, nosaltres encara no, però acostumen a anar bé. Jo estic tranquil·la.
2: Molt bé. I tu què tal?
3: Jo igual que la Montse. Jo les tindré la setmana que ve o l'altra.
4: L'altra?
3: Sí, que les meves acaben més tard, però estic molt tranquil·la.
2: Per què acaben tan tard?
3: Per què acaben tant? Perquè fan els horaris del país.
4: Va, una escola internacional.
2: Sí. Ah, molt bé, molt bé.
4: Va estar en una altra franja horària, ella.
2: Marc, gràcies.
4: A vosaltres.

0: Així sonava la música de Weekend amb aquest In Your Eyes. Mira una altra de les cançons de la selecció que ha fet la nostra experta en selecció musical, que és la Montse Vidal.
1: A disposar.
0: Bona cançó, eh?
1: Home, The Weekend no falla mai, és infal·lible.
0: Jo aquí doncs hi poso una mica de música de rebella, però clar, aquesta hora del matí igual ens ha estat al cap després de...
1: Ai, ja vam tenir prou.
0: Després de la nit d'ahir, eh? Vinga, posats a recordar, recordem la Imma Sus. La Imma Sus no és d'aquelles persones que hagis de recordar perquè et queda tatuada la memòria. Queda...
2: No, queda... És única.
0: És un personatge. Ens parlava de la perfecció de ser imperfectes.
1: Que és el que toca. No cal ser perfectes.
0: Tot el dia estem, sembla que estiguem obligats a...
1: Quina mandra. Quina
0: estar
1: estrès.
0: Immaculats, a tenir un millor cos, a tenir...
3: No, i les maleïdes xarxes, que era el que ella comentava, que és que tot el rato te diuen el que has de menjar, com has de vestir, és, que on has d'anar, deixeu-nos tranquil, home.
4: Els suplements que has de prendre.
3: Sí,
4: has de meditar, has de
3: descansar. És esgotador. A mi m'encanta que siguem asquerosament perfectes.
0: No. I amb ella, va, hi ha una per dir-li que ha de ser perfecta.
5: Bon dia i bona sort. Amb Badollador.
0: Ja comença la Imma Sus la seva secció, 25 unitats dels Mossos d'Esquadra, ha coordonat tota la zona... Ja ho tenim aquí.
3: Et queixaràs que fa mitja hora que estic aquí, eh?
0: M'encanta.
3: Que m'he aixecat a les 6 del matí, que tinc una son que no puc aguantar.
0: M'encanta. A veure, anem allò, coses que em fan ràbia i no entenc. Mira, et dic, hi ha un fenomen quan fa ràdio,
3: sí.
0: I és que, afortunadament, tots els col·laboradors, quan van entrant aquí, saluden, m'encanten tots els col·laboradors del Bon Dia i Bona Sort. Quan hi ha alguns en especial que quan els veus dius... Hòstia, és veritat que ve, saps?
3: M'entens o no? I te n'alegres?
0: Molt. Vull que quan us he vist els dos...
3: Home!
0: Que dic això, avui...
3: És que hauríem de venir junts sempre, l'Oriol i jo.
0: Avui.
3: Ja t'ho dic ara, que són massa bons, i llavors ens volen separats. Per equilibrar. Perquè no baixi el nivell, saps què vull dir?
0: Sí, totalment d'acord.
4: Tu també saps a ràdio, eh?
3: No. Doncs aquestes dues energies juntes ens acaben detenint de veritat.
0: Imma, no. En el programa hi ha per diferents perfils.
3: Clar,
0: sí, cada dia, si jo et porto a tu i un altre i m'assust, el programa explota.
3: Sí, directament.
0: Implosiona, en aquest cas.
3: Soc massa perfecta.
0: Exacte.
3: No, que d'això volia parlar jo avui, de la imperfecció. Soc perfectament imperfecta i m'agrada la imperfecció. I l'altre dia que vam veure l'espectacle de la Sagrada Família, que estarem tots d'acord que allò va ser perfecte.
0: Perfecte.
3: Quina ràbia. Que dius, però com?
0: Bueno, menys els cantaires.
3: Ai, pobres, sí. El maco hauria sigut aquell moment. Aquell moment catalanet hauria sigut maco, eh? Aquell moment Jimmy Jam, eh? Ja, que haguessin tret les catalanetes.
6: Aquell moment hauria sigut molt sorpresiu per tothom, no?
3: Mira,
6: perquè
3: no
6: estava en el guió.
3: A mi ja perdonareu, ara em mataran els independentistes, eh? Però no calia. Ja està, ha quedat perfecte. No calia allà el xou, la estalaveta, vull dir... Tot aquest tema ja anem-lo per canya. No va funcionar, no passa res. Next, eh?
6: No, i sobretot tenint en compte...
0: Escolta un moment, a veure.
3: O sigui, jo agafaria el Puigdemont i el Toni Cominos i diria, en sèrio, calia? No heu vist que no funciona, això?
0: A veure, un moment.
3: Imma,
0: has d'entendre que...
3: Per això no estic a TV3, jo.
0: Imma, escolta'm un moment.
3: M'agrada aquest programa, puc dir el que em dóna gana.
0: Has d'entendre que hi ha diferents sensibilitats i que hi ha gent que...
3: Ja, home, sí, però que no...
0: Però no hi ha gent que li hagués encantat que hagués passat això.
3: Sí, mira, jo soc una tia molt disruptiva i molt punky, però reconec... que estic totalment en contra de l'Església Catòlica, ho sabeu, o sigui, sóc la persona menys catòlica, no m'agrada cap religió, totes tenen a la dona sotmesa, són anticol·lectiu LGTBI, i és una història que no m'interessa. Però a nivell periodístic i a nivell d'història humana, em va semblar meravellós l'espectacle de la Sagrada Família.
0: No,
3: i absolutament perfecte. I hagués sigut un ridícul al món. I hem quedat perfecte i hem quedat superbé. Dius, home, havíem de fer allà el peripé. No,
6: bueno, és que, a més a més, portaven un any i mig assajant realització, focs, pirotècnia, guions... I clar, després perquè et vinguin 600
3: no,
6: persones...
3: No.
6: Uri, a veure, les coses bé.
0: Anem als temes que tenim, perquè és que no acabarem, eh? Us ho dic de veritat.
3: No passa res, doncs ho faig la setmana que ve, eh? Jo ja ho faig, això. Vinc aquí i no faig mai la secció. Si la meva secció no la faig mai.
0: Va, doncs fes la meva secció.
3: Dale, va.
0: Vull parlar del Mundial. L'Oriol ens ha de portar els seus no sé què. Tenim les notícies, vull dir, és que no dona l'abast.
3: Puc seguir?
0: Sí.
3: Estem parlant de la perfecció i de la autoestima. Que jo penso que la gent ha de tenir l'autoestima equilibrada. Ens passem motivant el personal i fent-li creure que és millor del que és. I això és fatal. Per mi és el pitjor defecte del món, sobrevalorar-se. No creus que molta gent lerda que se sobrevalora? Sí. Que dius que no, tio, que no. No, jo tinc molta autoestima, massa.
0: És veritat, és veritat, és veritat.
1: Sí, sí, sí,
0: sí, sí, sí, és veritat.
3: Hòstia, baixa-la. L'autoestima ha d'estar equilibradeta, eh? Clar, la gent no creu en Déu, però creuen en idiotes d'internet, en gurús, que els diuen el que han de fer. Com aquests que et diuen que t'aixequis a les 5 del matí, que us he de dir a vosaltres, fills meus, eh? Ara, jo no sé si ho feu bé. Vosaltres sou perfectes que no us aixequeu a la quina hora t'aixeques tu.
0: I a les 4...
3: Bé, doncs imagina que són les 5. Tu faries tot això que farà aquest noi ara? Escolteu-lo bé, que aquest tio és un gurú d'internet i ens explica què fa cada dia quan s'aixeca a les 5 del matí.
1: A veure.
7: Me levanto a las 5 y me preparo mi agua de mar con un polvito blanco, unas gotas de alegría, un poco de agua, zumo de limón, pico un poquito de jengibre, me como el jengibre, me bebo el agua y ahora sí estoy ready para empezar mi rutina. Empiezo con un poco de meditación, un poco de escritura, unos agradecimientos, unas afirmaciones, luego una visualización de las afirmaciones, me preparo un cafecito y estoy listo para mi bloque de lectura, que hoy será un poco más largo porque está a punto de acabar el libro...
3: Que no són ni les 7 del matí, eh?
0: Moment, no, perquè les 24 hores que resten, després d'això, se les passa sentat a la tassa del vàter.
3: No ho sé, jo quan llego a la meditació ja m'he dormido, evidentment. Tu pots meditar quan t'aixeques a les 5 del matí?
6: No, igual i tot el que s'ha fotut ja.
3: Queda, i unos polvitos blancos, dius, que dius, deixem-ho córrer, eh? Però que polvitos sé on això.
1: Amb prou feines ens dutxem i venim cap aquí descobertejats.
3: Parla per tu, jo em dutxo per la nit. Penses que m'aixeco jo a les 6 i em dutxo?
1: Encara menys.
3: Home, va. No, en sèrio. Després ja està el tema de la perfecció física, no? Allò que diuen els cossos normatius, que em fa molta ràbia, perquè parlen de cossos normatius i dius, no, els normatius són el meu. O sigui, les persones que som una miqueta gordetes, o que tenim curves, o que tenim imperfeccions, som els normatius, som la norma.
1: La norma, lo normal,
3: llavors,
1: clar.
3: Llavors ens han fet creure que un cos normatiu és una altra cosa. Sí o no?
1: Sí, sí.
3: I m'explota el puto cap. En sèrio t'ho dic. Jo estic molt a favor de les imperfeccions. Per exemple, estic a favor de la gent que... es tira pets, per exemple. Saps què vull dir? Vosaltres sou de tirar-vos pets?
1: Que és tothom, sí, és... no? Diguem-ne.
3: Bueno, en públic. En públic.
1: Ah, en públic. A veure,
3: va, clar.
1: A veure,
3: per favor, davant de la gent, davant de la parella. Tu tires pets davant de la teva parella? No, sí. No menteixis, però ens coneixem, eh?
0: El problema és quan... és aquella línia, eh? O sigui, quan entra els pets en acció, ja
3: està. Jo et dic, la perfecció mata i aguantar-se els pets és molt perillós. Jo soc molt fan ara, no sé per què, perquè el meu algoritme d'Instagram sabeu que em surten coses rares, l'altre dia em sortien esquelets, em surten fruites. Vosaltres no surten fruites que fan coses?
1: No.
3: Un plàtano. Mira, però per què m'enganyes?
2: Però jo no em surten fruites.
3: Per favor.
6: Però on et surten, pues, això? On et surt?
3: A Instagram, no sé, sí? Em surten fruites, un plàtano, una pedra...
1: L'altre dia... parlen.
3: Home, i tant. Ara he descobert unes maduixes que es tiren pets. M'encanta.
8: Naranjita, hoy fue la noche más perfecta de mi vida.
9: Lo sé, creo que somos la pareja más feliz del mundo.
10: ¿Qué fue eso?
9: Ay, fue un pedito, mi amor.
10: ¿Un pedito? ¡En mi cama! ¡Agarra tus cosas y vete!
9: Solo quiero a alguien que me acepte con todo.
8: Prepárate, esto va dedicado a ti.
3: Es un pedo con fuerza
9: de corazón.
8: Yo te acepto exactamente como eres, con todo y tus pedos.
9: ¿Por qué no apareciste antes?
8: Prométeme una cosa.
9: Lo que quieras.
8: Nunca te aguantes.
9: Jamás.
3: La declaració d'amor més bonica de la vida.
1: Entre dues maduixes?
3: No, sí, sí. No, ell és un pepino.
1: És una maduixa i una maduixa?
3: Sí, sí, sí.
1: Quina bogeria.
3: És molt divertit.
0: Amb què acabem?
3: Acabem, doncs, amb... La pressió estètica per estar bona arriba a un nivell que a mi m'explota el cap. Vosaltres a l'estiu feu nudisme, aneu amb banyador, biquini... No. Què feu?
0: Banyador.
3: Banyador.
6: Sí, banyador.
3: Jo faig nudisme si puc, i si no, tinc moltes parts de baix que mai sé... M'és igual. Sí, la platja, el guai de la platja és que tothom va com vol, no? És aquell punt que dius, hòstia, veig a la meva mare que sempre som queda bé, em fa gorda, em fa prima, després va a la piscina amb unes pintes que dius, home, tu t'has vist? Amb un gorro i unes coses horroroses, la senyora. Pobreta meva. Doncs pues calla, que ara ha sortit un banyador, per si no teníem prou, amb faixa.
0: Què dius?
11: No. Este innovador traje de baño con faja está diseñado para resaltar tu figura y sorprenderte con resultados increíbles. Nuestro traje de baño te ofrece moldeado instantáneo, redefine tu cintura y realza tus curvas. Único en el mundo, no encontrarás otro traje de baño con esta tecnología y estilo. Comodidad máxima.
6: La faixa tecnologia.
3: I estila una faixa. Que dius, si no pots respirar a la platja amb una faixa, amb la calor que fa amb el sol, dius, estem embogint, eh?
0: Increïble.
3: Estem embogint o no?
0: Estem embogint. Sí, sí.
3: Jo obligaria tots els homes del món, aquells que són així, patriarcals, i que ens posen aquesta pressió, a fotre's un banyador amb faixa els ous.
1: Sí, sí.
0: Ima, gràcies.
5: Bon dia i bona sort. A Ràdio 4, amb Badollador.
0: Vinga, posats a recordar, anem a parlar de l'Alba Morales, que ens parlava dels sous astronòmics de Rihanna i Beyoncé per un concert en privat.
2: Massa zeros, eh? Massa zeros.
0: Tu que dius que hi vas treballar?
2: Sí.
0: Quants zeros hi havia?
2: Home, no tants com aquesta gent, però sí que és cert que ahir era un dia que si treballava, pues era per un piquito, no?
1: Home, el Sant Joan es paga.
2: Pues, clar, són dates importants, que també et dic, no som la Rihanna i la Beyoncé, però hauríem de parlar amb els seus representants per si ens volen moure un bon dia i bona sort privat. Nosaltres ens oferim per un 0,2.
0: Mira, i dius, què cobra de Beyoncé? Per la meitat. Sí, no? Per la meitat. Que dius que 6, t'ho fem per 3. Bueno, va, 4. Tampoc...
2: El dia que vulguis, la tarda que vulguis.
0: No, és per diria. Va, per 3, que fa més de repartir. Va millor per repartir. Doncs res, recordem què és el que ens deia l'Alba d'aquestes cracs de la música.
5: Bon dia i bona sort, amb Badó Lladó.
0: Tres per tres quarts de vuit del matí. La darrera setmana Barcelona es va omplir de música amb el Primavera Sound, però, clar, Alba Morales, el món del luxe, el postureig, els famosos no fan cua per demanar una birra. Ells directament organitzen els seus propis festivals privats. Alba, per cert, vas estar al Primavera o no?
12: Aquest any no.
0: No?
12: Però per voluntat pròpia, he de dir. És que acabo amb els peus fatal.
0: Sí.
12: I aquest any estava molt cansat. Sí, sí, home, i tant.
2: S'ha de caminar moltíssim.
12: Molt. Allò és una mitja marató llarga. Una marató sencera.
2: Una marató sencera.
0: A mi em va agafar lumbàlgia només de veure les imatges.
12: Sí, no,
0: explica.
12: Clar, el tema és que jo crec que els VIPs de veritat, els reals, ells no estan allà fent cues ni van als festivals. Ells munten el festival a casa seva, no?
0: Home, aleshores... perdona, n'hi havia uns quants de VIP allà, eh?
12: Ja, però aquests no són els reals, aquests són els que han sorgit.
0: Home, hi havia Guardiola, hi havia el president del govern...
12: Això, hi havia
13: Laporta.
0: Laporta, l'Àrex Teixidor, estaven allà.
12: Ja, però, a veure, jo parlo d'un altre tipus.
2: A la
12: vida tot s'ha de catalogar. I són famosos, però són famosos. Jo et parlo dels famosos. Saps què et vull dir?
0: Vinga, va, dispara.
12: Aleshores, anem a començar pel festival que van organitzar a Dubai amb la Beyoncé. El 2023, vale, s'inaugura a un hotel espectacular, quasi tots són espectaculars, però aquest en concret, perquè és de gran luxe, que es diu The Royal Atlantis a Dubai. Aleshores, ells van pensar, aviam, a Dubai es juga amb una altra lliga, clar, ho han de fer tot a lo gran. Diuen, aquí puc portar, que sí, quasi més famós que el papa, pues a la Beyoncé.
0: Vinga.
12: Aleshores, clar, porten a la Beyoncé, convoquen només a periodistes, hi ha uns VIPs com minuciosament seleccionats, perquè s'ha de fer eco i tal, es prohibeixen els telèfons, no es podia gravar, i pues res, per una hora de concert li van pagar 24 milions de dòlars.
2: Què?
12: Sí, per una horeta, que dius, escolta, senyor, que jo per una no sé quanta part ja t'ho faig, o sigui, a mi dona'm 500 i ja... I 500.000.
2: Quina bestiesa.
12: Però no, clar, ella no contenta amb la retribució, a més... No, és broma, sí que estava contenta, però l'hotel va tenir... Home, 24 milions, tu diràs. A l'hotel va tenir el gest de sobre regalar-li l'estada a la suite presidencial, que està catalogada com una de les que compta amb millors vistes de tot Dubai, té una piscina privada, i val, pues res, 100.000 dòlars, perdona, la nit.
0: Què dius?
12: Sí, clar, t'imagina't.
0: Quants dies va estar?
12: No, al cap de setmana.
0: Cap de setmana.
12: Doncs 300.000, posa-li.
0: Entrar amb esmorzar o sense?
2: Accés a l'esmorzar?
12: Jo diria que sense,
0: Sense esmorzar.
2: Reembolsable.
12: Clar, el tema és que la Quimca...
2: De vegades se me compliquen. Ara no vull anar, però ja l'he parat.
12: Ara no em va gaire bé, fixa't tu.
0: En pàrquing o sense? Zona blava?
12: No, a l'hiport. Ell a l'hiport.
0: A l'hiport.
12: Més
0: festes.
12: El tema és que, pobreta, la Kim Kardashian ho paga i amb ella li regala. Però, bueno, clar, si és el que et deia, sempre s'ha de catalogar uns i altres.
0: Està clar.
12: Amb les festes s'ha de tenir cuidado, et diré, perquè hi ha persones que de repente els hi puja una mica al cap i, pues, res, pues, allò que es pensa que són els amos del món, se li va la mà amb l'excentricitat i acaben canviant el pijama de seda pues, per al mono taronja, com li va passar al raper i productor Sian Combs, conegut com Puff Daddy. El Puff Daddy l'any 2019 organitzava la seva festa de 50 aniversari a la seva mansió de Los Angeles. Es va gastar 3 milions de dòlars per una única nit, però ojo que veia nit.
2: Tres.
12: Va muntar una discoteca gegant per tots els jardins, els cambrers anaven amb patinets servint el xampany amb safates de plata. Home, a veure, com a mínim curiós de veure era. El tema és que el que aquest senyor no sabia és que aquests accessos, aquests deliris de grandesa i justament el que passava dins de les festes era el que avui en dia el portaria a estar complint la condemna de 4 anys que està complint. Aleshores, jo crec que és una mica cutre tot. O sigui, vull dir, és que gastar-te 3 milions de dòlars per banyar la casa en xampany i acabar compartint i creure-te no, a l'amo de Hollywood i acabar compartint una celda de 3x2, pues, hijo, molt cutre.
2: La veritat. Que
0: la vida a vegades et porta aquests camins.
12: La vida,
0: eh? Va, una altra, Rihanna.
12: I acabem amb la més llesta de la classe, per mi, que és la Rihanna i la seva jugada mestra en el casament, ojo amb això, del fill de l'home més ric de la Índia, de l'Anand Ambani. Què va passar? Pues la Rihanna portava molts anys sense fer concerts i crec que no tenia de poc gaire intenció, però clar, li van plantar el xeque al davant i va dir, mira, escolta, pues igual sí, jo també ho hagués fet. Clar, t'ofereixen 6 milions per 40 minuts i ara em direu, bueno, la més llesta de la classe potser no, perquè clar, la Beyoncé va treure 18 milions més. Bueno, ojo, a veure, que aquesta senyora va arribar a la Índia, va cantar 4 èxits, quasi amb xandall, perquè ara es porta el Comfy Mood, es va fer les fotos somrient amb els nòvios i va dir, vinga, que me'n vaig, que no arribo a llegir el conte pels nens.
2: Exacte.
12: I així ho va fer. Doncs sí, pues sí. Això és pensar amb el cap de dalt, per
2: sí,
12: mi.
2: Sí, sí, una jefa.
6: Com has dit això d'anar amb xandall, quin nom li has dit?
12: Comfy Mood.
6: Molt bé.
12: We are in comfy. A comfy era.
2: Va començar a posar-se de moda la pandèmia, això, no? Que tothom anava en xandall per casa, van dir, hem de buscar-li un nom que tingui una mica de gràcia i comfy.
13: Que sempre vaig amb dessuadora. Estic en la comfy era.
12: She is on a comfy era, yes.
0: Ara resulta que tot és comfy mood.
13: Ara és clar,
12: moda. No, només si us... Tornem a lo mateix, Badó, classes. Si us saps portar amb estil és comfy era, si no, xandaller de tota la vida.
0: Bé, el Pep Guardiola, no sé si el veu veure com anava vestit el Primavera Sound, que era comfy mood.
13: Xandalero.
12: És que no li llueix tant.
0: Anava amb un xandall de l'hora.
12: Igualment, a l'Aràbia Saudí, crec que el xandall tampoc el farà servir gaire.
0: No, segur que no. Gràcies, Alma.
12: A tu.
14: Bon dia i bona sort. A Ràdio 4, amb Badó Lladó.

0: La música de Ed Sheeran, que ens està acompanyant aquest matí de ressaca, perquè enganyar-nos després del Sant Joan. Per cert, per festa, a part de la revetlla d'ahir, a part de la monumental festa que es va muntar amb els petards, els fills de la Montse Vidal.
1: La mà esclatà.
0: A part del polo de l'Ares Teixidor, a part de també, jo vaig mediar entre la pólvora i els meus fills. Doncs per festa, la que hi ha hagut aquest any, i aquests darrers dies, a la gira que ha portat primer a Barcelona i després a Madrid, de Bad Bunny. I és que hi havia, sí, per poder estar a primera fila, allà tothom feien els colzes, eh?
2: Mare de Déu, lo de la casita ha estat esgotador, si em preguntes.
1: Ni les rebaixes del Corte Inglés han provocat tantes empentes. Sí, tant mal rotllo.
0: Doncs era la Diana Schinger que ens portava la casita de Bad Bunny.
3: A Ràdio 4, bon dia i bona sort. Amb Badollador.

0: Bé, les xarxes no descansen ni la Diana tampoc. Estàvem parlant de la casita de Bad Bunny, que està portant cua.
1: Molta.
0: Amb tota la repercussió mediàtica.
1: Massa, també et dic, eh? O sigui, i,
0: ja. Ja, no?
1: No dona per més, ja, la casa. O
0: ja,
1: sigui...
0: ja.
2: Sí que dona per més, que li queden 8 concerts més.
1: Més.
2: Què us penseu? Aquest cap de setmana crec que descarclar, ara us ho busco.
3: Més que la ruta del Papa, tu. No, no,
1: és,
3: no pot
1: és, ser. És horrorós. És horrorós. I a part de tot el tema de la selecció de les persones que estaven a la casita i tal, tu abans has dit el tema de la Lola Lolita, que és una macroinfluencer espanyola, pues van enganxar la Lola Lolita barallant-se amb una altra noia. S'ha ultraviralitzat un vídeo on surt ella barallant-se per estar a primera fila.
0: Ai.
1: Perquè l'important ja no és estar a la casita, sinó has d'estar a primera fila.
2: Clar, se t'ha de veure.
3: Amb el Benito.
1: S'ha de veure amb el Benito, exacte. Llavors estava allà cridant-se amb una noia i perquè s'estaven donant allà...
3: No, no, supermacarra, eh?
1: Supermacarra. És que Lola Lolita...
2: Bueno, tela, tela, tela.
1: Deixem-la. I a la germana també, que ha tingut també una moguda aquesta setmana amb una altra influencer, la germana de la Lola Lolita.
0: O sigui que la gent es rebenta per estar allà a primera fila i que se'ls hi vegi la cara.
1: Bàsicament. Bueno, i si ser dona és complicat, vale, perquè és complicat, a xarxes socials ho és el triple, perquè ens estan jutjant constantment. Vale? Com és en aquest cas, un home s'ha fet ultraviral amb el seu vídeo analitzant els pits de Jessica Goicoechea.
4: Operades o naturales. Chicos, mis ojos están aquí abajo. Hoy vamos a hablar del pecho de Jessica Goicoechea.
1: És normal fer un vídeo
2: Ostres,
1: així?
2: En sèrio?
1: En sèrio,
3: però buscaros.
1: O sigui, fer un vídeo analitzant el pit si és operat o no i es treu de la màniga 2 minuts de vídeo parlant sobre els pits de Jessica Goicoechea.
0: Bueno, suposo que ha rebut hates per un tubo.
1: Ha rebut per un tubo perquè a part és un tio que feia només uns dies havia publicat un vídeo reclutant a noies d'imatge, segons ella, ell deia, per anar de viatge a Eivissa.
3: Ah, és aquest tio!
1: És aquest tio. I després, al cap de 2 o 3 dies, publica aquest vídeo parlant dels pits de la Jessica Goicoechea i s'escuda amb que és gay.
0: Sí, a part de la repercussió que ha pogut tenir a través de...
3: Sí, bueno, però que, perdona, hi ha homosexuals que són misògins i masclistes.
1: Pot ser masclista igual, exacte. Jo, de fet, vaig fer un vídeo dient no té res a veure la teva orientació. O sigui, ets masclista igual.
0: Però és que, o sigui, no tingueu cap dubte que el que busca aquesta gent és el que està passant ara mateix.
2: Claro.
0: Que n'estiguem parlant. I a més a més, saps què passa? Que això el que fa és que després la gent vagi a veure el vídeo de com es posa els pits de la Goicoechea.
5: Tot això, pel camí hi ha molta gent, sobretot adolescents i gent més jove, que no té potser aquest criteri format
0: i que és la influència.
3: Aquest tio fa uns dies estava captant a noies perquè s'anessin a Eivissa d'imatge, que no les estava regalant, les estava...
2: És molt fort.
1: Bueno, bàsicament, l'algoritme que fa premia barbaritats com per exemple aquesta.
6: Si yo estoy en una relación con una chica, yo la engaño 3 veces y no se da cuenta, la dejo, porque tampoco puedo salir con una distraída.
3: ¿Cómo?
6: Es la verdad.
3: Hostia.
6: Se tiene que dar cuenta, si no se da cuenta, porque no es espabilada.
1: O sigui, a veure...
2: És humor, no? És un noi que fa humor.
0: És un gag.
1: Ell diu, si enganyo a una noia 3 vegades i no se n'adona...
0: La deixo per distraïda.
1: La deixo per...
0: Per empanada,
1: perquè...
3: Ha
5: de ser un gag, això.
3: No pot ser. Jo crec que hi ha gent així.
1: No ho és, però gràcies a Déu...
0: N'hi ha, Gurgui.
1: Gràcies a Déu també ens trobem meravelles com aquesta, que aquest m'ha agradat molt.
7: Podem parlar que la gran majoria de paraules en català sonen 1000 vegades millor que les paraules en castellà?
1: Oh,
8: facto total. Perquè no és el mateix dir te quiero que t'estimo.
7: Oh, t'estimo.
8: T'estimo, Eulàlia, t'estimo.
1: T'estimo, Eulàlia, t'estimo.
2: Té raó.
1: Té raó, no?
3: Té molta raó.
1: El català és molt dolç.
3: Te quiero. A Madrid tot el dia. Te quiero. Un bon t'estimo.
1: Mariposa. Papallona. És una paraula preciosa. Galta.
2: Moflete.
1: Avi, abuelo, avi, avi.
2: Sí, queda
1: és
2: millor,
1: és veritat. També em vaig trobar un vídeo que deia el contrari, no? Que deia que anar al triqui-tri, utilitzar paraules en català sonava com estrany.
3: Ja.
1: En ple triqui-tri, que potser no sonava tan bé. Però bueno, això ho deixem per l'horari nocturn. I anem al tema important de la setmana, vale? A xarxes socials, que sóc jo, que me'n vaig a Vietnam.
0: Vinga, va! directament no volem ni que ens en parlis.
1: Bueno, me'n vaig, 2 setmanes.
0: Quan marxes?
1: Me'n vaig demà.
0: Demà?
1: Demà agafo l'avió a Vietnam. 2 setmanes amb un grup d'influs.
0: Sí?
1: I ens, em podreu veure a YouTube 24 hores.
3: Jo t'inspeccionaré, sí, perquè sàpigues que hi ha molts influencers que estan els estan avisant de que no estan marcant publis. Jo et vigilaré.
1: Ai, no em digues això perquè no poso jo.
3: Pues molt malament, Diana.
1: Ai,
3: molt malament.
9: 20.000 euros amb algú que conec.
3: Tu que ets la...
9: 20.000 euros. Sí, li han arribat
1: ara,
9: de multa
1: ara
9: per no posar públic.
1: Ara deien que estaven investigant a Varis.
3: Sí, a la Lola Lolita, 2 mesos.
1: Ho vaig veure, ho vaig
3: tu
1: veure.
3: Tu vigila't la policia de xarxes socials, però no facis el que fan tots.
1: Vale.
0: Escolta'm, saps què? Ha passat-ho bé.
3: Gaudeix.
0: Fes el que et doni la gana, perquè al final és la teva responsabilitat.
1: I que no
0: et
1: mengi cap cocodril.
0: No, exacte. Que no et mengi cap cocodril, que tornis sencera i que t'ho passis molt bé i que gaudeixis de l'experiència i ens vas enviant moltes fotos.
3: Sí, eh? I vigila amb la Marraix.
1: No, està molt pacífica perquè ha passat pel santuari i està fent...
0: Diana, gràcies.
1: Gràcies.
10: Bon dia i bona sort. A Ràdio 4, amb Badollador.
0: La Bea Bravo va venir en el programa i es va fer una reflexió que és molt interessant. Ens va explicar quines són les 5 preguntes imprescindibles que ens hem de fer per deixar o no a la nostra parella.
5: Bona, bona. No cal precipitar-se. Si esteu pensant que la cosa no va bé, si hauríeu de deixar o no, abans de fer res, escolteu els consells que ens dona la Bea Bravo.
0: També et dic una cosa. La Bea és generosa, eh? Perquè diu 5 preguntes. Jo crec que...
5: A la segona, ja.
0: Amb una...
9: No us la imagineu en teràpia personal. No pare de fer preguntes. Dic, escolta, jo ja no sé ja què em vés preguntar-me de la meva existència. Ella tot el rato fa reflexionar. Preguntes. Boníssima, la Bea.
0: Home, és que és molt bona,
9: És molt bona, la Bea. És molt bona, molt bona.
0: Per això la tenim aquí en el programa, perquè, com a mínim, poder compartir això amb l'audiència del Bon Dia i Bona Sort. Per cert, quina pregunta et faries tu per si has de deixar una parella o no?
9: Jo crec que la primera seria si segueixo enamorada.
0: No, una pregunta. Una. Si pots escollir una...
9: Estic enamorada.
0: Estàs enamorada?
10: A Ràdio 4, Bon Dia i Bona Sort. Amb Badollador.
0: Família, esteu en relació i no sabeu si aquesta relació us portarà, us abocarà una cosa que té futur o teniu ganes d'escampar la boira, de fer net, de dir... Fins aquí, prou, ja està. O sigui, saps comptar amb mi? Doncs, saps comptar, no comptis amb mi. Saps allò? Doncs ara us donarem les claus com per saber si estem en aquest moment i si ho estem, com marxar d'aquesta relació.
10: A Ràdio 4, Bon Dia i Bona Sort. Amb Badollador.
0: No sé si m'he explicat bé o no, però per això tenim la Bea, que per això ve aquí, que li ve tant de gust venir tan aviat aquesta hora del matí i explicar-nos aquestes coses. Bea, bon dia i bona sort.
11: Bon dia, Badó.
0: Estàs bé, eh? Avui estàs bé, eh?
11: Avui estic, sí.
0: No, l'altre dia, de veritat, que sí, ens vas contagiar la depressió tots, eh?
11: Sí, no, perdoneu-me.
0: Venia de ressaca de cap de setmana i vam sortir tots aquí, què tal? Bé,
11: sort que ara ja de tant a tant es casen, no? Un cop l'any, 2 cops l'any màxim. Exacte. No és l'època aquella, si que no... tenies 15 bodes l'any, que si no seria un drama.
9: Sí, me'n recordo d'aquella època.
0: No. Perdona, és que això és l'edat, eh? Un moment.
11: És l'edat.
0: L'edat que tenim nosaltres.
11: Ja.
0: Tu ets més jove. Un moment. Deixa'm acabar amb aquesta reflexió. No és que la gent es casi menys, és que els que es casen ja van fer-ho.
11: Ja, o sigui, ara quan es casen, els 40 i pico, creieu-me que la gent ho dona tot, eh? Perquè ara balles a les bodes, no?
12: Sabies que en tota la meva vida he anat a 2 o 3 casaments?
11: No m'ho crec.
12: En tota la meva vida.
11: No pot ser.
12: Oh, i tant.
11: Què dius ara?
12: I em semblen massa, a més a més. Sí, sí.
0: Per què?
12: Collons, perquè no tinc amic, deu ser, o perquè no es casen, o perquè el que sigui, saps? És a dir, no era però encantat, eh? 2 o 3, només. Els hauria de revisar, però sí, sí.
0: Molt bé, jo vull tornar a casar, vull dir.
12: I l'últim potser farà 20 anys, eh?
0: Jo, el dia que en casi et convido.
11: Jo també.
0: Redorta.
12: No, ni se t'acudeixi.
0: Em podràs posar
12: un mes.
0: Em podràs posar un mes. Vinga, va, anem al tema.
11: Anem al tema, que a més no va de casaments, va d'aquell moment tan complicat quan estàs en una relació de parella i et comences a fer la pregunta, no? Ostres, potser ha arribat el moment de marxar. Que això és una situació molt difícil. Jo recordo la primera vegada que... No sabia si havia de deixar-ho amb la meva parella. Li deia a una amiga, escolta, tu com ho saps? Quan deixes el nòvio, tu com saps que l'has de deixar, no? Perquè no és fàcil. Aleshores, com saber si només estàs passant una mala etapa amb la teva parella o si realment ha arribat el moment de marxar, perquè hi ha relacions que passen una crisi i se'n surten, i n'hi ha d'altres on portes anys dient és una mala ratxa, no? Quan en realitat la relació ja fa molt temps que no funciona. Per això jo avui porto 5 preguntes que són molt útils per reflexionar.
5: Molt bé.
11: D'acord? La primera pregunta. Això és una etapa difícil o és que la relació sempre ha estat difícil? No? Perquè no és el mateix una parella que porta 10 anys bé i ara està desconnectada perquè tenen dues criatures petites, dormen fatal, no? I fa mesos que no tenen espai per ells, que una relació on des del principi hi havia dubtes, hi havia incoherència, hi havia intermitències, patiment o sensació de no acabar-te de sentir triada o triat del tot. No?
0: Home, si una relació des del principi ja estem en aquest escenari, en aquest univers,
11: te'n faries, creus?
0: En sèrio? Des del principi?
11: Des del principi.
0: I què s'agafen? A l'esperança de que...
11: És això. És el diamant en bruto. Jo tinc una amiga que em deia, bé, és un diamant en bruto. Ja?
12: Inversió, les criptos. El... Això acaba pujant sempre, saps?
11: T'enganxes al potencial que té la relació o al potencial que té aquella persona,
9: les
11: no?
9: Les expectatives, no?
11: Són les expectatives que això canvi, quan això s'arregli, si superem això o altre, no? I llavors ens passem anys esperant una versió de l'altra persona que no acaba d'arribar, no? O una versió de la relació que no arriba. Segona pregunta. He fet jo la meva part o només he intentat canviar l'altra? Que aquesta, no?, és un clàssic. Et passes la vida pensant si l'altre es comuniqués millor, si fos més afectuós, si canvies això o allò, no? Però una relació sempre és cosa de dos. Sabeu allò de canvia tu i el món canvia?
0: Sí.
5: Sí.
11: És literal així. Però... Jo recomano, abans de deixar una relació, fer-se una... Això és assumint que hi ha estimació per l'altra persona, eh?
5: Clar.
11: Fer-nos la pregunta honesta. Jo he explicat amb claredat el que necessito, jo he posat límits, he revisat què aporto jo en negatiu a la dinàmica o només he estat queixant-me del que no m'agrada a l'altre.
5: Clar, clar. No? S'ha de fer autocrítica, també, no?
11: Clar, perquè dona molta pau poder marxar una relació sabent que tu, la teva part, l'has treballat, no? Ara bé, si portes anys fent tu tota la feina emocional, anant a teràpia, llegint llibres, intentant comunicar-te millor, i a l'altra banda no hi ha responsabilitat...
0: També dic que era feinada, tu. O sigui, a vegades surt més a compte, va, fem net i ja està. Llegir llibres, anar a teràpia...
11: Net. És informació. Per això et dic que
0: no
11: hi ha gent...
0: No anem prou atabalats tot el dia, com
9: no,
0: que...
9: No, però això és per tu, home.
11: És una inversió. Per tu, per aquella parella i per les que venen després. No. Tercera pregunta. Tinc vida pròpia fora de la relació? Perquè hi ha gent, no?, que quan s'enamoren es fusionen completament amb l'altre, no? Tot gira al voltant de la parella i llavors la relació passa a ser el centre emocional de tot. Llavors,
0: clar, error!
11: És molt difícil marxar, sí o no?
0: Home!
5: Clar, clar. Si perquè la teva vida gira entorn a això, no?
11: És això. Llavors, bueno, hi ha alguna cosa més que em sostingui més enllà d'aquesta relació? Perquè prendre aquesta decisió des d'un em quedo completament buida i sense vida, doncs no és plan.
9: És que, quanta a més, pregunta? Jo sempre he dit que costa més deixar que et deixin.
11: Jo sóc igual que tu, ara.
9: Sí, jo quan he hagut de deixar, dic, tio, no tindré la sort que em deixi abans l'altra persona. Sí, per què no em deixi?
11: És molt més difícil.
9: Jo ho he passat pitjor quan he deixat que quan m'han deixat. Quan m'han deixat, ja està.
0: Si tens un vincle fort sentimental, si et deixen és un pal, també.
9: No. Deixar, per mi, és pitjor.
11: És més dur. Jo també, jo sóc igual
9: que
11: tu.
9: Pitjor, molt pitjor.
5: Tu la iniciativa.
9: Ho he passat molt pitjor.
5: El dubte.
11: És el dubte. Li estàs decidint per l'altre. Ja.
9: Sí. El procés és pitjor per
11: vale,
9: mi. Sí.
11: La quarta pregunta és, realment volem el mateix tipus de vida? Que aquesta és l'altra, no? Perquè no totes les relacions fracassen perquè algú sigui dolent, sinó que a vegades no hi ha una visió de futur compartida, no? O no es comparteixen els valors. Un vol fills, l'altre no. Un vol convivència, l'altre no.
0: Però això dels fills i l'altre no és un dels grans motius de trencament, eh?
11: Sí.
0: Però és una llàstima perquè a vegades... Es trenca en aquest punt, però hi ha enamorament entre els dos.
11: Sí, però l'enamorament no...
9: No pot sostenir-ho,
0: no,
9: clar.
0: No, està clar.
11: Però sí, el dels fills és trist perquè hi ha molta gent que es troba d'ostres aquesta
0: que
11: persona,
0: sí, sí.
11: No? Sí, però això trenca moltes parelles, efectivament. És que és molt... Clar, no pots... No? Tenir un fill són dos sis...
9: Clar, sí.
5: No és una cosa que es parli molt al principi, també, no? Vull dir que és un tema important, però que al principi potser no se'n parla.
11: Jo tinc algú a la consulta que ja diu que la primera cita ja pregunta, tu vols tenir fills?
5: Veus?
11: Clar, perquè clar, el rellotge biològic...
9: Sí, jo recomano que tot ràpidet.
0: Sí.
9: No vull dir les preguntes, no els fills, però vull dir... Hi ha molta gent diu, com són les lesbianes, el segon dia esteu vivint juntes, i el primer, jo estaria el primer. Que se'ns passa el temps. Anem ràpidet a veure si la convivència funciona.
0: Aquestes converses eternes de xat i d'això, va, anem per feina.
9: Anem.
11: No perdem el temps. Cinquena i última pregunta, i la més important de totes, és quan jo faig l'exercici d'imaginar la meva vida, la projecto, la que tinc ara, a d'aquí 5 anys, el que em ve és calma o esgotament i desgast. Perquè aquí, si el que ve...
0: En parella?
11: En parella. Si tu t'imagines com estàs ara amb la teva parella i dius, a veure, 5 anys vista, la cosa està igual, seguim igual, quina sensació tinc, no? Perquè a vegades sí que realment... hi ha esperança, no? Però si tu ja estàs, que t'estàs veient d'aquí 5 anys i et ve un esgotament bestial, segurament l'amor que sents no n'hi ha prou.
0: Jo n'afegiria un altre, veure, fer aquest visionat de tu sense la parella.
11: Ah, això també, a la inversa, no?
0: A la inversa. I si et notes...
11: I t'imagines superfeliç.
0: No, superalleujat o alleujada, sí. Supertranquil, superrelaxada, superdeixó, sí. I que dius...
11: Aquí no és, te la compro. No.
0: Ja
11: sí,
0: està.
12: Sí, I encara un altre.
0: Sí. Què?
12: Motxilla o maleta?
0: Motxilla o maleta.
10: A Ràdio 4, bon dia i bona sort amb Batollador.
0: Comencem aquesta nova hora del Bon Dia i Bona Sort, la que ens portarà fins...

0: El moment.
1: Estàs escoltant Bon dia i bona sort a Ràdio 4.
2: Ai, com estan les xarxes, eh?
3: Ai, calentetes.
2: Schenker, què passa amb les xarxes?
3: Bueno, pues aquesta setmana, com no podia ser d'una altra manera, les xarxes estan inundades de la fèria d'abril, no?
2: Home.
4: Sí,
3: Des del dilluns, estan totes... Pues, fent
2: però de dilluns a dijous, perquè avui estan a rebentar Sant Jordi.
3: Ah, bueno.
4: Clar.
2: Sí,
4: pensava
2: sí,
4: que deies
2: sí,
4: que avui més.
2: No, però, no. Ara ja aquests últims dies conviu Sant Jordi amb la fèria d'abril.
3: Sí, sí, bueno, clar, es van juntant festivitats, no?
2: Sí, sí, no, i si estirem una mica més ja serà amb Sant Joan.
3: Però bé, estaven ja des del dilluns amb la... Com es deia? La Noche del Pescaíto,
4: sí,
3: crec,
4: del
3: no? Que és la que inaugura tots amb els trajes, no? Els vestits de gitana. Postureig pur i dur, lo típic. Però hi ha hagut una polèmica que, bueno, o una circumstància que ha destacat una mica per sobre de la resta, que és que la Lola Lolita, que és una mega influencer joveneta de 20 i pico anys, ha tret fotos de la Feria de Sevilla, no?, amb el seu vestit de gitana, però la gent ha descobert que no estava a Sevilla. És a dir, ella,
2: no,
3: ella ha penjat les imatges vestida de gitana a Sevilla, però aquestes fotos se les va fer la setmana anterior, no? I feia veure com que estava a la fèria, però en realitat estava a Madrid aquesta setmana.
4: Ostres,
3: i l'han enganxat, i llavors, clar, li ha caigut la de l'atún. Bàsicament, tothom estava... Perquè, clar, una cosa és el postureig que hi ha habitualment.
4: Però que és allà, a la fèria.
3: Exacte, però com a
4: però
3: mínim...
4: Però si a sobre fas
3: vas,
4: les fotos, clar.
3: O sigui, el tema és fer veure com que has anat i ni està
2: allà. Però tal, que li han caigut pals per tot arreu.
3: Li han caigut pals per tot arreu. Hi ha hagut també una altra polèmica...
2: També dic una cosa, eh? O sigui, la gent, entre nosaltres, poca feina. O sigui, que en el moment actual que estem, el món està a punt d'esclatar. Que estiguem a veure, enfadar-nos, perquè aquesta foto no és a Sevilla, eh? Cuidao, cuidao.
3: Bueno, la van enxampar perquè just un grup de seguidores la va veure pels carrers de Sevilla, es van fer fotos, tal... Llavors, clar, això ja va córrer com la pólvora.
2: De carrers de Madrid, no de Sevilla.
3: A Sevilla, quan van anar a fer-se les fotos.
4: Ah,
3: la setmana anterior.
4: Això recordo que ho va fer l'any passat i la Violeta Magriñán, també una altra influencer, i és que els
3: bueno,
4: és igual.
3: I la Violeta va parlar fatal de la Fèria de Sevilla, va dir que era horrorosa, que quin agòbio i que no volia tornar. La Violeta sempre la lia, no?
4: Sí, una bueno, mica. Clar, i diu que els haters li paguen la casa.
3: Bueno, pues nada, pues ala.
2: Que li paguen la casa, va.
3: A fer casa. Bueno, hi ha hagut també una altra polèmica amb el tema del reality, la Cárcel de los Gemelos.
4: Mare de Déu, aquest
3: és
4: reality.
3: És un reality horrorós que es fa amb streaming per part d'aquests dos germans, els gemelos, que són com els productors, i vol ser una mica un gran hermano, però versió friquis i gent desequilibrada. Bueno, total, van fer la Cárcel de los Gemelos, van tindre que fer una final anticipada perquè deien que estaven rebent pues, atacs a la nau on es fa aquest reality. I en aquest reality, que va guanyar la Falete, per cert, bueno,
4: un personatge
3: de TikTok, en aquest reality va participar, no sé com ho van aconseguir, el Frank Cuesta, el Frank de la Jungla.
4: Sí?
3: I...
2: Estava dins de la casa?
3: Estava dins
4: sí, sí,
3: de la càrcel, sí, era com una càrcel. Estava dins, sí. I es veu que van pactar amb ell, bueno, pues un fi bastant alt, i no li han pagat tot. Llavors ara el Frank Cuesta està a totes les xarxes socials queixant-se de que no li han pagat.
4: Ja va sortir una, no?, dient que no l'havien pagat.
3: Sí, sí, exacte. Bueno, és que, de fet, els gemelos tenen fama de no pagar. Aquestes són les declaracions del Frank Cuesta.
5: Me pagaron antes de entrar 37.000 euros y tienen que pagar ahora. Ya, tenían que haber pagado, pero no ha llegado el dinero. Y luego el 5 de mayo tienen que pagar la tercera parte, que son otros 37.000, más o menos. Y luego le quitas lo que sea de aquí.
2: Home, ni tan malament, no?
3: També dic una cosa, parlàvem del Cristiano Ronaldo, però el que cobra que toma...
4: Pero M3 no? A YouTube.
3: Sí, o sigui, exacte.
4: Que truquen a mi los gemelos.
2: Escolta'm, i quants dies va estar?
3: Pues va estar... perquè la Cárcel de los Gemelos ho van dividir com amb dos programes, bueno, amb dos programes, amb dos
4: parts.
3: Amb dos parts. I ell va estar a la primera part i jo crec que van ser uns 21 dies o alguna cosa.
2: Home, Déu-n'hi-do, són dies.
3: Però
2: si pots sobreviure allà dintre, eh?
3: És un pastón, eh?
4: Ja, cada em paguen pals, eh?
0: El negoci d'aquesta gent, per això, són les apostes, no?
4: Sí, diu.
0: El que fan és atreure gent i comunitat gràcies

0: a tot aquest contingut esperpenti, i quan tenen aquesta comunitat, doncs els traspassen, diguem-ne, a unes altres plataformes perquè juguin, i és una casa de
1: fort. Aquí està el negoci. I de fet, els diners els treuen d'allà, de les cases d'apostes, que els hi paguen molts diners.
0: Exacte, perquè si no, no s'entén que això es mantingui aquest reality com a negoci font d'ingressos, no?
2: No, perquè, a veure, vulguis o no, és això, això es retransmet a YouTube, bàsicament.
3: Que, per cert, amb unes audiències...
1: Sí, és una bogeria.
2: Però han baixat, l'audiència, o sigui, de fet, jo crec que van acabar abans d'hora, perquè els estava baixant en picat.
3: Hi ha més coses.
2: Traiem targeta vermella a Ibai, que és el youtuber mega famós, perquè va fer un programa aquesta setmana, o va participar en un programa, on feia de jurat i havien d'endevinar si les persones que tenien davant eren heterosexuals o homosexuals.
0: Què?
2: I els tenien que posar en cercles, no? I posar a cadascun amb el seu cercle. Em va semblar hipermega caspós, que en ple segle XXI, el 2026, estiguem continuant etiquetant a la gent
0: totalment.
2: I tirant d'estereotips, perquè, clar, era, bueno, es deixaven guiar per l'aspecte de les persones.
0: Quina vergonya, per favor.
2: Fent un parell
0: I de
2: mal
0: gust,
1: Molt mal gust.
2: Molt lleig.
3: Tenim un tall, no?
2: Mira que, sí, exacte.
4: Divide a estas 8 personas en heterosexuales y homosexuales.
5: En heterosexuales y homosexuales.
0: No puedo creer.
6: Esto va a ser jodido.
5: Yo lo tengo bastante clarillo.
7: Yo también.
5: Para mí, número 1 y 2 son homosexuales. Como que lo heterosexual es más sucio, por así decirlo.
7: Hoy estamos aquí para prejuzgar.
1: Quina vergonya! Esta, a mi m'ho ven com un joc. Jo crec que sent l'Ibai, que ho pot fer, jo m'hagués negat a entrar en aquest joc.
2: Em sembla lleig.
1: Més que res per tot el missatge que tu estàs donant.
2: Home, estem lluitant per trencar això, estereotips, etcètera, i estàs allà pues, deixant-te guiar.
3: A part l'Ibai, que precisament sempre ha focalitzat tot el que fa en entreteniment pur i dur, no s'ha posat mai en jardinets d'aquests.
0: Doncs aquí ha patinat.
3: Cap necessitat.
2: Ha patinat. És un tio que encau molt bé.
3: I amb què acabem?
2: Acabem amb unes preguntes sense resposta que us deixaran pensant tot el cap de setmana.
8: ¿Quién fue la primera persona en leer y cómo supo que estaba leyendo? Si llegas a tu casa a las 4 de la mañana, ¿estás llegando tarde o temprano? ¿A qué hora se creó la hora y cómo supo el creador qué hora era? ¿Por qué si las pizzas son redondas, la caja es cuadrada?
9: ¿Por qué el mar es azul si el agua después cuando la coges es transparente?
10: ¿El Rayo McQueen tiene seguro de coche o seguro de vida?
11: ¿Por qué todo junto se escribe separado y separado se escribe todo junto?
3: Cuidao amb el Rayo McQueen,
2: Us he donat feina,
3: El del Rayo McQueen.
0: Soc molt fan d'aquests últims talls que portes.
3: A veure, nosaltres podem parlar entre nosaltres i jo, tu pots dir a mi, Montse, Badó, sisplau, em pots passar un llapis? I jo puc dir, Montse, sisplau, quan tinguis un moment, em pots mirar aquesta notícia i tu ara em pots demanar a mi una cosa i jo pots demanar una cosa. Podem demanar-nos coses entre nosaltres.
1: Però,
3: compte de qui li demani una cosa a la Imma Sust.
1: Ui!
3: Sí, a veure, coses que hagi de fer. Perquè l'Imma Sust és una dona que fa el que li dona la gana, m'entens o no? I el que no, directament muta amb una persona que té una definició molt, molt clàssica per part de l'Imma Sust, que una persona normal, amb moltes llorres, pot acabar sent un lerdo.
1: Vaya Imma Sust.
3: No,
0: però el pitjor és que, clar, ella no suporta que li diguin el que han de fer gent que després mires aquesta gent i dius és que té tota la raó l'Imma, va venir aquest o aquesta aquí a dir-me... No? I sobretot molt a perfil de xarxes socials, bàsicament estan allà.
3: I al final s'acaba demostrant que, efectivament,
0: Eren lerdos.
12: Bon dia i bona sort, amb Badó Lladó.
3: La primera frase que diu... Estic farta que em diguin el que he de fer des de perfils lerdos d'internet.
2: És veritat o no?
3: Total. Per justificar-me a mi mateix, per què vaig dir que sí sense cap filtre?
2: Bueno, perquè a vegades et deixes endur per la intuïció, Badó, i tu vas dir... La Sus... Ja ho farà bé. Algú ens donarà. Ara, us dic una cosa. La meva secció que es diu coses que em fan ràbia i que no entenc, us he de confessar que avui us escoltava des del cotxe i sóc l'única a la que li dona gringe o cringe, o com es digui, al Rafa Nadal. Sóc l'única?
6: Mira, mira, sembla que el Gorka també el nostre tècnic.
13: Per favor.
6: A mi tampoc em cau gairebé.
13: He pensat, a veure, aquest senyor, que independentista no seria, també t'ho diré, eh? I que, clar, tenia aquell tec del Barça, creat en Mono, que ens guia també, del Barça. Aquest se li ha dit José Miguel.
3: Ah, sí.
13: Miguel Ángel Nadal. El Miguel Ángel Nadal.
3: Miguel Ángel Nadal.
13: I era tot com molt del Barça, no? Tot com molt català.
3: Molt culer.
13: I de sobte el nebot aquest que ha sortit, que és com un tio raro. A mi, aquest nec repel·lent, ja amb 15 anys, que ja era un puto repel·lent, ja amb 15 anys.
3: Frena'm,
13: que m'he vingut a arribar.
3: Frena.
13: No, i em
3: dóna... Perdona, Rafa Nadal és un tio molt estimat.
13: Sí, però a mi fa ràbia.
1: Ha fet història,
3: A veure, un moment.
13: No, ningú nega que hagi fet història. Michael Jackson també, m'entens? I també em dóna grima. O sigui, no sé.
3: És igual.
13: Coses que no entenc.
3: Jo t'ho dic perquè hi ha molta gent que té... que malgrat els seus pensaments d'això, és un tio que la gent se l'estima molt.
13: Sí, deu ser coses de l'esport, coses de la...
3: De fora i de dins,
13: coses de les feromones, us dona un rotllo aquí raro que dius a mi... Ara que s'ha posat cabell, saps que s'ha fet un implant, no?
3: No.
13: I tant, per favor, però si estava calvíssim.
1: Ah, sí?
13: Home, que no ho heu vist.
3: Però si
13: no us fixeu en el que ens hem de fixar.
3: No, home, no, que sí, però està calp igual, no?
13: Era una de les coses que em donava a mi gringe. Però... Ja vull dir gringe tot el rato.
3: Un moment, que està, però està calp igual, no?
13: No, que s'ha posat cabell, s'ha posat implant. Ara és una nanfi.
1: Què diu?
13: Ara és una nanfi. Claro.
3: Però quan? Això aquesta setmana?
13: No ho sé, jo vaig veure
1: que ho diu... A mi em sona imatges recents de dir, vaya pelazo.
13: Sí.
1: Cosa que no...
13: Em sembla molt bé, escolta, cadascú... La pressió estètica jo la vull als homes, també. Vull dir que està bé, que està bé.
3: A mi em donen... Em van donar vitamines pel... Que, per cert, són unes pastilles que semblen entrepans, eh?
13: Però si tu tens molt bon cabell. Sí. Perdó. Que era un pelazo, mira, sembla el Rafael. Ara et queixaràs, tu.
3: Va, tira.
13: Per favor. Bueno, lerdos d'internet, per favor. Aquesta setmana tenim el lerdo number one. No sé si l'heu vist, aquest friki.
1: Home.
13: Que diu, jo, si tengo una chica en la mesa i come, no la vuelvo a llamar.
3: Que, per cert, no?
1: Sí.
3: Vas despatxar gust amb aquest, eh?
13: Home.
3: Va ser ahir o abans d'ahir?
13: No, ahir. Estàvem els meus nebots amb els àlbums de la FIFA, que estic esquiciada amb les vagues de professors a favor dels professors. Però, clar, qui es menja els meus nebots? Jo, eh? A més, el mare treballa, l'altre no sé què. Tinc la meva mare amb una pneumònia a l'hospital. I jo menjar amb els nens tot el dia. Total, que estava amb els nens i dic, la tieta penjarà un vídeo ara. I el vaig penjar a les 4 de la tarda i porto com 150.000 visualitzacions.
3: No, i a més likes per un tub, o sigui, ho estàs petant.
13: Sí. Bueno, és igual. El tema és que el lerdo aquest, per si algú no coneix, es diu José Nogales.
1: Sí, senyora.
13: I deia algo així.
14: Yo, por ejemplo, cuando vivía en restaurante con una tía, como la Bea, cogiendo muchas patatas, comiendo mucho del plato, nada, no la vuelvo a llamar. Yo, ¿qué pida? Un poquito de salmoncito, un Ponstar Martini, se deje casi todo el plato, coma un poquito.
13: T'has quedat loco, no?
1: És
13: la cara del Badó ha sigut...
1: És que, ens desitja el mal, perquè no només no vol que ens alimentem, sinó que ens sobra ens vol salmoncito.
3: És que ja ho vam dir dies enrere. O sigui, és una vergonya per l'espècie humana que hi hagi arguments com aquest.
13: Bueno, però és que...
3: A mi, jo et dic una cosa, eh?
13: Lo guai és que les ties mengin, no?
3: No
13: hi ha res que em posi més catxonda que una persona menjant bé.
3: Jo, perdona.
13: Jo no, menjant. Hòstia, com era.
3: Que digues, què és per ti, Miguel? Xuletón!
13: Claro!
1: Home, d'aquilo, clar que sí.
13: Menys formatge que dóna pets. Ja se sap que la primera cita que sos fora...
3: És igual.
13: No, la primera.
3: I formatges.
13: Lo que faci falta. Digues que si menjar és bonic... Bueno, doncs, s'ha fet viral aquest noi. Les noies, la majoria dones, han contestat a les xarxes amb un rotllo viral que és l'àudio aquest que hem escoltat amb dones menjant d'una forma com molt bèstia, menjant pastissos, menjant pizzas, i vas amb l'àudio seu, no? S'ha fet... El reel és aquí. El reel, el TikTok, tal. Bueno, doncs pues el tio, en lloc de pillar-ho amb humor i dir, mira, pues que bien, me he hecho viral, calla, que se'ns ha ofès el noi.
1: Ah, sí?
13: Se'ns ha ofès, com a buen lerdo, ofendidito.
14: La reacción de las chicas ha sido simplemente coger ese audio y hacer TikTok burlándose de mí directamente. O sea, comiendo perritos, burguesas, pizzas, con el audio, manchándose la boca y realmente pues haciendo propaganda a la comida basura, a los malos hábitos y mandando a la gente al matadero. Pero ¿qué no puedes hacer es burlarte y faltarme el respeto? Porque eso ya me molesta, me tiene desolado y hundido.
13: Ai, que le tiene desolado. Que le tiene desolado y hundido. I a més té la poca vergonya de dir que nosotros ahora vendemos la comida de basura. Quan tu estàs alimentant un trastorn de la conducta alimentària, perquè no fem bromes. No fem bromes. Això ho veu una nena de 15 anys i es pensa que per agradar els nois no ha de menjar.
1: Exacte.
13: Poca broma amb aquest lerdo. Perquè és que al final dius, no, fem brometes. Però sota la brometa hi ha un tema molt seriós.
1: És que ho hem dit moltes vegades en aquest programa, que moltes vegades Instagram censura les imatges de no sé un mugrot.
13: nostres tetes, les regles, la sexualitat...
0: I després en aquest argument... I aquell tipus de discursos perillosos, no. Per tant, mirem-nos-ho.
13: No, a mi t'ho juro que flipo. Després hi ha la gent que a internet crida molt, que dius, no seré jo la que no cridi. Sí. No seré jo la que no cridi, però dius, home, si tens un micròfon i una... Per què has de dir les coses cridant? O sigui, hi ha com una espècie de tendència de gent molt loca que es pensa que si no crida, doncs el seu argument no arribarà, no? O sigui, escoltem aquesta senyora, que jo li dic la loca que crida, que m'apareix de tant en tant a l'algoritme, no sé ni com es diu, que dius, però per què crides? És que no ho entenc.
15: Lo que no puedes hacer es llevar a una persona a su límite, hacer que grite, que se enfade y después decir,
16: tú estás loca.
15: ¡No!
16: ¿Te parece normal que esto te afecte así, de esta manera?
15: Eso es manipulación de manual. Eso es hacerte la víctima cuando tú eres el ladrón. Estás jodiendo a alguien hasta su puto límite y luego la culpas por tener una reacción humana.
13: A ver, baixa. A ver. No seràs tu la loca de verdad. Perquè, a veure, aquest rotllo, jo sempre a favor de les dones, eh? Sempre a favor. Però a vegades dius, home, alguna loca habrà. Igual eres tu, eh? Dic jo que no totes les dones serem estupendes. Hi haurà alguna loca.
3: Amb què acabem?
13: Acabem amb el... Bueno, això l'era de Moradares, que són aquests vídeos virals que entren per internet que et diuen el que has de fer si vius en una realitat paral·lela. Per exemple, si algun dia vas a l'edat mèdia, tienes que hacer esto, que dius, però de què m'estàs parlant? Jo no aniré mai a l'edat mèdia. Ai,
3: però no... Espera.
17: ¿Sobrevivirías 30 días en la edad medieval? Si vienes del 2026, morirías de sed. El agua está llena de bacterias y solo podrías beber cerveza. Estarías ebrio y deshidratado todo el día. Tu sistema inmune es de cristal. Una pulga te mandaría directo a la tumba. Sin wifi, sin duchas. ¿Aguantarías el mes? Dime en los comentarios.
13: ¿Pero por qué te voy a decir nada en los comentarios si yo no iré mai a la edad media a comer pulgas?
0: És que
13: de veritat, es fan viure amb una ansietat. Què passaria si t'haguessis tancat en un ascensor 14 hores? Què et passaria si la Terra deixés de girar durant 5 segons? Què passaria si visquessis a Mart? Que dius, no ho sé, ni m'importa! Què passaria? Sí o no?
3: I per què segueixes aquests contes?
13: No sé, m'apareixen a l'algoritmo. Jo crec que és un nebot que em pilla el mòbil i veu merdes. Com saps, no surten esqueletos?
0: No, a mi no.
13: Sí que et surten perquè m'ho vas dir un dia. No intentis ara fer-te la culta, eh? Per aquesta en l'altra gent és molt loca. Ai, a mi no em surten, eh? Sí et surten, sí.
3: Emma, gràcies. Eh? Una abraçada.
13: Apa, adiós.
12: Bon dia i bona sort. A Ràdio 4, amb Badollador.

0: Després del dos tan nou, anem amb una de les clàssiques del estiu, amb el Mar d'Orba, a la platja amb els nens. La festa, festa del drama. Tu que vas amb els nens a la platja, doncs ja saps a què va, no?
1: I tant, és drama. Diguem que va del drama, disminuint el drama a mesura que passa l'edat, almenys pel que fa a anar carregats com a mules a la platja. No, perquè, escolta, ja amb maletes, és que aneu amb maletes.
0: No, no, no.
1: Jo veig arribar les famílies a la platja, dic, mare de Déu.
2: No, no, no.
1: O si és que estan de mudança, aquesta gent
0: està
1: de mudança.
0: No, no, és un animal ara.
1: Com més petita és la canalla, pitjor, perquè, clar, portes allà que si les, la banyareta, que si les planxes de, una mica que més gran, lo del snorkel, les mudes,
0: les ulleres,
1: els bolquers...
0: Que cada cop estan més grans.
1: Les aletes, ben vist, allà...
2: És que és una bèstia.
0: De veritat,
1: cosa...
0: No, no. Que sembla que al final anaves amb les ulleres, les de petites, les de piscina, doncs que ara portes aquestes que han de 100 anys, que demà portis dos cabines telefòniques. És una animalada.
1: Quins temps que portàvem la nostra bosseta, la nostra tovallola, la nostra crema, la nostra pinta i les xancletes, iau,
0: no,
1: ja està.
0: Amb un cistellet petit hi cabia tot,
1: ja
0: eh?
1: Ja està.
0: I et sobrava espai pel contrapà. En fi, que així ens ho explicava el pare Marc.
3: Bon dia i bona sort amb Badollador.
2: Blancos, dius, que dius...
1: Perillosos, no. Per tant, mirem-nos-ho.
2: No, a mi t'ho juro que flipo. Després hi ha la gent que a internet crida molt. Que dius, no seré jo la que no cridi. Sí. No seré jo la que no cridi. Però dius, home, si tens un micròfon i una... Per què has de dir les coses cridant? O sigui, hi ha com una espècie de tendència de gent molt loca que es pensa que si no crida, doncs el seu argument no arribarà, no? Si escoltem aquesta senyora, que jo li dic la loca que crida, que m'apareix de tant en tant a l'algoritme, no sé ni com es diu, que dius, però per què crides? És que no ho entenc.
4: Lo que no puedes hacer es llevar a una persona a su límite, hacer que grite, que se enfade y después decir,
5: tú estás loca.
4: ¡No!
5: ¿Te parece normal que esto te afecte así, de esta manera?
4: Eso es manipulación de manual. Eso es hacerte la víctima cuando tú eres el ladrón. Estás jodiendo a alguien hasta su puto límite y luego la culpas por tener una reacción humana.
2: A ver, baixa.
0: Local,
2: a ver.
0: Local.
2: No seràs tu la loca, de verdad? Perquè, a veure, aquest rotllo, jo sempre a favor de les dones, eh? Sempre a favor. Però a vegades dius, home, alguna loca habrá. Igual eres tu, eh? Dic jo que no totes les dones serem estupendes. I hi haurà alguna loca.
0: Amb què acabem?
2: Acabem amb el... Bueno, això l'era de Moledares, que són aquests vídeos virals que entren per internet que et diuen el que has de fer si vius en una realitat paral·lela. Per exemple, si algun dia vas a l'edat mèdia, tienes que hacer esto, que dius, però de què m'estàs parlant? Jo no aniré mai a l'edat mèdia. Ai, però
0: no sé. Espera.
2: Espera.
6: ¿Sobrevivirías 30 días en la edad medieval? Si vienes del 2026, morirías de sed. El agua está llena de bacterias y solo podrías beber cerveza. Estarías ebrio y deshidratado todo el día. Tu sistema inmune es de cristal. Una pulga te mandaría directo a la tumba. Sin wifi, sin duchas. ¿Aguantarías el mes? Dime en los comentarios.
2: ¿Pero por qué te voy a decir nada en los comentarios si yo no iré mai a la edad media a comer pulgas?
1: És que
2: de veritat, es fan viure amb una ansietat. Què passaria si estiguessis tancada en un ascensor 14 hores? Què et passaria si la Terra deixés de girar durant 5 segons? Què passaria si visquessis a Mart? Que dius, no ho sé, ni m'importa! Què passaria? Sí o no?
0: I per què segueixes aquests contes?
2: No sé, m'apareixen a l'algoritmo. Jo que és amb un nebot que em pilla el mòbil i veu merdes. Com saps, no us surten esqueletos?
1: No, a mi no.
2: Sí que et surten perquè m'ho vas dir un dia. No intentis ara fer-te la culta, eh? Perquè aquesta és l'altra gent, és la loca. Ai, a mi no em surten, eh? Si et surten, sí.
0: Emma, gràcies. Eh? Una abraçada.
2: Adiós.
3: Bon dia i bona sort. A Ràdio 4, amb Badollador.

0: Dua Lipa en aquest programa, eh? Ah, després del 2-3-9 anem amb una de les clàssiques del estiu, amb el Mar d'Orba, a la platja amb els nens. La festa, festa del drama. Tu que vas amb els nens a la platja, doncs ja saps a què va, no?
1: I tant, és drama. Diguem que va del drama, disminuint el drama a mesura que passa l'edat, almenys pel que fa a anar carregats com a mules a la platja. No, perquè, no, escolta, ja amb maletes, és que aneu amb maletes.
0: No, no, no.
1: Jo vaig arribar a les famílies a la platja, dic, mare de Déu. No, no, no. Però si és que estan de mulança, aquesta gent
0: estan de mulança. No, no, és una animalada.
1: Com més petita és la canalla, pitjor, perquè, clar, portes allà que si les banyareta, que si les planxes de pal una mica que es més gran, lo del snorkel, les mudes,
0: les
1: perquè
0: ulleres,
1: els bolquers...
0: Que cada cop estan més grans.
1: Les aletes, ben
2: vist,
1: allà...
2: És que és una
0: bèstia. Cosa... No, no. Que sembla que al final anaves amb les ulleres, les de petites, les de piscina, doncs que ara portes aquestes que han de sentar, que ara portis dos cabines telefòniques. És una animalada.
1: Quins temps que portàvem la nostra bosseta, la nostra tovallola, la nostra crema, la nostra pinta i les xancletes, iau,
0: no,
1: ja està.
0: Amb un cistellet petit i cabia tot,
1: ja
0: eh?
1: Ja està.
0: I et sobrava espai pel contrapà. En fi, que així ens ho explicava el pare Marc.
3: Bon dia i bona sort. Amb Badollador.

0: És dilluns 25 de maig del 2026 i encara que sigui dilluns seguim tenint fills, eh? I això ja... Els vostres avui, els teus van a on van?
1: No, mira, el meu, el petit, sí. Aquesta setmana té avui dia de lliure a disposició d'aquest festiu, diríem, avui festiu, demà té classe, dimecres i dijous ja vaga... I divendres té visita mèdica, com a bon adolescent. Amb...
2: Vaya combo.
1: Sí, per tant, una setmana molt productiva a nivell de formació. Sí.
0: I després, m'estranya que després pregunten, i això va bé alt o bé baixa? Sí, sí, és que no van a l'escola. Sí. I els teus?
3: Les meves, avui vacances, però demà ja normal.
0: Demà normal, eh? Sí. Molt bé. Els teus, Montse?
2: Sí, avui festa.
0: Avui festa.
2: Avui lliure a disposició.
0: Molt bé, dia de lliure a disposició.
2: Sí, senyor. Sí.
0: Dia de lliure a disposició.
2: Lliure a disposició.
0: Tu què?
4: I el què? Veig que preguntes a tothom i a mi no.
0: El que t'has de preguntar, tu? I el què?
4: Res.
0: Molt bé, doncs ja està.
4: Vinga, va.
0: Anem al consultori del pare Marc. En Dani i la Laura pregunten, el cap de setmana que volem anar a la platja per primera vegada amb els nostres fills de 2 anyets. Algun consell, pare Marc? Benvinguts a la guerra.
1: Molt bé. Doncs sí, estem ja a les portes de l'estiu, ja fa calor, ja podem anar a la platja. Hi ha moltes parelles, com en Dani i la Laura, que voldran agafar les criatures i anar a la platja aquest proper cap de setmana per viure un nou moment estel·lar en família. Però anar a la platja té les seves particularitats. Oi que semblaria que només amb el banyador i la tovallola seria suficient? Doncs no! Una criatura, per petita que sigui, necessita un contenidor d'aquests del Port de Barcelona per portar tot allò que li fa falta per prendre un bany d'una horeta a la platja.
0: Perdona, deixa'm obrir un parèntesi. Ara s'està posant molt de moda aquests carros. Uns carros, que són uns carros literals, és com un carrito, un quatre rodes sí. I un mana que s'estira.
4: Especial per la platja.
2: Per tot.
0: L'altre dia va arribar... Estava a la platja amb una cala i va arribar un matrimoni amb el fill, que el fill ja pràcticament només faltava que el plastifiquessin.
1: Sí.
0: Entre els pantalons, la samarreta, la crema, el gorro... És que no es veien, nen?
1: No. Que
0: li toqui una mica el sol, pobra criatura.
1: Ara, és que per una horeta de platja necessites buscar parasol, manguitos, ulleres de sol i de sota l'aigua, pales, pilotes, planxa per les onades, matalàs inflable, 3 tipus de calçat, una nevareta amb la fruita i la beguda freda... En fi, que el moment de fer la bossa sempre és un moment que sempre et preguntes si hauràs de contractar un xerpa per portar tot allò, val? Ara us explico amb més deteniment una secció que avui porta per títol Welcome to the Beach. No passa res, perquè aquí anava el canvi de... Aquí anava el canvi de sintonia de la primera a la segona.
0: No passa res, continua.
1: Bé, ja som a la platja i el primer que hem de fer quan arribem és buscar un espai per instal·lar-nos. Concretament, necessitem un espai d'unes 3 hectàrees per deixar-hi tot el material. A més, aquest terreny ha d'estar a primeríssima línia de mar, que és allà on es fan els castells de sorra per controlar les nostres criatures.
2: Clar.
1: Després hem de plantar el parasol i lligar-hi els nens al pal perquè no es fotin a l'aigua abans d'untar-los amb la crema solar.
0: En cinta americana, eh?
1: Sí. I allà, quan els tenim lligats, és quan els hem d'untar crema solar i posar-los els manguitos si encara no saben nedar. Després ja els podem deslligar i instal·lar la resta al campament base, evidentment, sempre sense treure'ls un ull de sobre. En general, els crius s'ha de dir que disfruten molt a la platja, si bé necessiten d'una vigilància extrema. Per tant, ells disfrutaran molt mentre vosaltres entrarà un complex de socorrista important i tot i que no us pugueu comparar massa ni amb la Pamela Anderson ni el David Hasselhoff. Penseu que el criu petit, amb les seves anades i vingudes a buscar aigua per les seves obres d'enginyeria, pot acabar a la costa d'Almeria si va baixant i no troba allò que busca. Digue-li una petxina, digue-li un bastonet, digue-li el que sigui, vale? I el gran o la gran, bé, encara que sàpiga nedar, estarà jugant a fer-vos patir amb tècniques de l'estil a veure quanta estona puc passar sota l'aigua sense que em vegin, saps? És una cosa que també els agrada molt. Bé, l'altre moment clàssic és el del gelat o la beguda. Haureu d'anar al xiringuito de torn amb el petit agoll perquè a la sorra li crema. A vosaltres no, per descomptat, a vosaltres no us crema, però el nen sí. A comprar un gelat que, ja us avanço ara, el més probable és que caigui a terra, val? Que caigui sobre la sorra. Per tant, agafeu sempre que anem al xiringuito també una ampolleta d'aigua perquè us servirà per beure o, si més no, per esbandir el polo, arribat al cas. I arribem al moment de tornar cap a casa. Compteu que necessitareu un mínim de 2 dies per desmuntar tota la parada i per arrossegar-ho fins al cotxe, que, evidentment, no estarà arran de platja. A més, a la tornada, el petit sempre s'ha de portar coll perquè està cansat. En fi. Però i la satisfacció d'arribar a casa, sabent que us heu passat de cony i que ara només us queda endreçar-ho tot, dutxar-vos vosaltres i les criatures, escombrar la sorra, fer-nos el sopar i portar-nos a dormir.
0: No, és que ara, clar, m'ho estàs explicant això un dilluns al matí i se'n fa una muntanya, sí o no, Bea?
3: Molt muntanya,
0: Es fa molta muntanya.
2: Però tot passa, perquè mira, jo he estat aquest cap de setmana a la platja, que de fet els meus tenen 10 i gairebé 8, sí. I ens vam estar fixant en una família que eren 3 nens petits, no, perdona, un nen i una nena que devien tenir 5 anyets, i eren bessons, i llavors tenien un altre que devia tenir uns 2 o així, és a dir, de bolquer, perquè clar, no has esmentat el tema bolquer
1: correcte.
2: I platja, que això és horrorós.
1: Sí. I vam pensar... Ja el toldo aquell, saps?
2: Exacte,
1: per l'ombra.
2: Exacte, de tot, la piscineta aquella per anar ficant el petit, que clar, la meva parella i jo ens miràvem, dèiem, ostres, això, que bé que ja ho hem superat. Per tant, ara sí que és veritat que anem una mica més lleugers, que encara continues l'encarregat, però cada vegada te'n vas desprenent una miqueta de més coses. Per tant, tot passa, que totes les etapes passen.
1: Sí, però... de fet, hi ha un moment en què per anar a la platja, perquè per portar-nos a la platja que necessites són 20 euros. Donar-los-hi, perquè se'n vagin sols. Saps què vull dir?
0: Tu has arribat a la fase de les ulleres, els patos...
2: Ah, sí, ulleres,
0: ho porteu tot, això,
2: el snorkel, tot això, sí, però ja portem... Ja podem portar coses per nosaltres, també.
1: Jacques Cousteau, en el Calypso, portava menys coses,
0: No. Arriba un moment, també, quan creix una mica, que ja no és només perquè has de portar menys coses, sinó perquè les coses que heu de portar també les poden portar ells.
2: Ara, també és important això.
0: I això ajuda molt. Gràcies, Marc!
1: A vosaltres!
0: Per tant, que sou pares i heu d'anar a la platja amb els nens, resum.
1: Bon dia i bona sort.
0: Sí. Exacte, que tingueu sort, que us farà falta. Recuperant moments en aquest despertar del 24 de juny del 2026, post-festa de Revetlla de Sant Joan. Avui encara ho estem celebrant, encara sent olor a pólvora. Sí. I recordem un home que va anar des de menys a més, clarament. Estem parlant de Amancio Ortega, el dia que et portaves la seva vida, vida de superació...
4: Absoluta, i a més és un personatge que genera, bueno, bastant debat moltes vegades. Hi ha gent que... És allò de o l'estimes o l'odies. Estimar-lo ja m'entens, és una forma de dir. Hi ha gent que l'admira molt i hi ha gent que li tira encara moltes coses. Però no es pot negar que la seva història és increïble, des dels seus inicis.
0: Una història de superació, una història d'anar de la més pura decadència. Hi ha un moment clau a la seva vida que l'expliques... que l'expliques molt bé, que és el que li fa canviar el xip i que va anar, doncs, d'una forma meteòrica cap a l'estrellat empresarial, en el bon sentit de la paraula. Eh?
2: Sí, d'un entorn ben humil fins a ser la marca més ben valorada del món.
0: Així ens ho explicava l'Ares.
5: Bon dia i bona sort amb Badó Lladó.
0: Bé, anem amb una xifra que és absolutament històrica. En una setmana en què es parla molt de marques en projecció internacional, algunes notícies no precisament per ser bones, com la de Mango. Mango, en el seu sentit més familiar, eh? No tant per marca, perquè...
4: Bueno, jo crec que afecta, també, Badó.
0: Home, la marca...
4: Quedarà tocadeta.
0: No ho sé, esperem que no.
4: Ostres, ahir va ser molt heavy, ja que treus el tema, perdoneu, un incís, vaig veure imatges de Mònica Cruz, que havia fet una campanya amb Penélope Cruz per Mango en el seu dia i tal. Ostres, com se foten en jardins perillosos. Evidentment, la justícia parlarà i s'han d'esclarir tots els fets, però Mònica Cruz entrant en un jardí de... No me creo nada... son unas bellísimas personas, sentimos mucho la muerte del padre, pero el hijo no... Que dius, ojo.
0: Que esmorzaven cada dia junts, no?
4: Ojo, amb aquestes coses.
0: No cal.
4: Davant de tota la premsa fent declaracions que dius, ostres, no et pots posar en aquests jardins. No, em va semblar...
2: Em va impactar
4: molt, però aquest rotllo de no, és una boníssima persona... Peores coses hemos visto, cariño.
0: Sí.
4: Hemos visto buenísimas personas asesinar a la gente.
0: No parlo
4: d'aquest cas en concret, però els hem vist, llavors, ostres, amb una persona pública, fent aquestes declaracions...
0: En un moment que tot està
4: tan complicat, vaig al·lucinar.
0: No es pot dictar sentència?
4: No pots.
0: Ni per un costat ni per l'altre.
4: No pots.
0: Deixar que la justícia s'expressi...
4: Exacte, faci la seva.
0: I que faci el curs que ha de fer.
4: Exacte.
0: Bé, tornem al tema de...
4: El tema del dia,
0: El tema del dia i el tema de projeccions internacionals de marques nascudes a diferents punts de l'Estat. En aquest cas, parlem de Galícia i de Zara, perquè, atenció, Zara acaba de superar Nike i s'ha convertit en la marca de moda més valuosa del món.
4: Correcte, estem parlant de Zara. No tot Inditex, Zara en concret, que és més heavy encara. El titular no és un titular random d'Instagram ni una enquesta absurda d'aquestes d'internet, sinó és un rànquing internacional de Kantar Brands 2026 que analitza precisament les marques més potents i valuoses del planeta. I clar, tu imagina't, això és molt fort perquè estem parlant d'una marca que s'ha creat aquí i que acaba de passar per davant d'un gegant mundial com Nike. Clar, nois, imagineu-vos, surt una notícia així, inevitablement te fas la pregunta de com carai un home que va deixar els estudis amb 14 anys acaba creant una empresa que avui vesteix mig planeta.
0: Que no ho escolti el meu fill, això. No, i no ho dic de broma.
4: És que és fort. És que, clar, darrere d'aquesta notícia hi ha un dels personatges més fascinants del món empresarial. Estem parlant d'Amancio Ortega. Sempre ha estat un home misteriós, molt hermètic, pràcticament invisible, diríem, mediàticament. I, clar, tot això ha canviat completament la manera de com consumim roba.
0: També hi ha un fenomen, i no sé si estareu d'acord amb mi, que la gent s'ha desacomplexat molt els últims anys, ja fa uns quants anys, eh? Abans semblava que si no portaves una roba de supermarca no eres ningú. Mm. Ara la gent s'ha desacomplexat. Ara la gent compra a botigues que estan molt més globalitzades i que són més econòmiques. Abans semblava que si no anessis de segons quines marques, no estaves en el...
2: Estava com més de moda, no? Portar marques
0: més,
2: abans,
0: però
2: si és veritat.
0: Molt més. Tu sorties a la nit i semblava una cartelleria, una pancartes de qui portava el cartell més gran de Rare, de Replay...
4: Sí. Tristament també et dic que no té a veure... O sigui, que és un tema social, però que té a veure també amb els referents que Bad Bunny, per exemple, a la Super Bowl, vestits de Zara, fa que molts nens, molta canalla que puja, de sobte, vestit de Zara, perquè jo el meu nebot, sent petit, fa anys, de sobte parlava de marques, de dir... Per cert,
0: ahir van sortir imatges, Bad Bunny està a Barcelona.
4: Sí, vaig veure les imatges, boníssim.
0: Estava al Passeig de Gràcia.
4: A l'Hotel Mandarín.
0: A l'Hotel Mandarín.
4: Correcte.
0: Van dir un hotel de luxe al centre de Barcelona. Tots sabem que si està més avall del tapa-tapa és l'Hotel Mandarín. O sigui, no hi ha un altre.
4: No, boníssim, perquè les imatges, no sé si... M'imagino que les ha vist...
0: Pobre, amb la calor que fotia.
4: Amb la calor que fotia, va. Tu les has vist, Montse, les imatges?
2: Sí, sí,
4: va tapat fins dalt. Bueno, anem a fer aquest repàs que us he portat avui sobre Amancio Ortega. Va néixer l'any 1936 a Busdongo de Arbas, que és un poble de Lleó. En realitat, parlem de Galícia, però ell va néixer a Lleó, fill d'un ferroviari, una família molt humil, i quan som molt petits se'n van a viure a Galícia. Llavors, hi ha una escena que a mi m'impacta i que explica molt bé qui acabarà sent aquest home, i és que quan és adolescent va acompanyar la seva mare a comprar menjar diversos dies, ¿vale?
0: Això ho vam explicant aquí.
4: Exacte,
0: dies
4: sí.
0: Enrere,
4: per mi és l'inici important de tot el que ve després, ¿vale? Dèiem que el botiguer en aquell moment hi ha un dia que li diu que no li fie més a la mare, que no li pot donar més compra a crèdit, i ho fa davant seu, davant d'Amancio, sent un adolescent en aquell moment. Clar, anys després ell mateix explica que aquella humiliació el va marcar profundament, i aquí probablement va néixer aquesta obsessió per no tornar a passar necessitat. Llavors aquí, amb 14 anys, deixa l'escola i entra a treballar en una camiseria de Corunya que es deia Gala, o sigui, un lloc on venien camises, i allà comença a aprendre absolutament de tot, nois, teixits, patrons, costos, venda, clients... Però, sobretot, allà se n'adona, sent un crio amb 14 anys, detecta una cosa, i és que la roba elegant era massa cara per la majoria de la gent. I aquí és quan arriba la genialitat. Als anys 60, Amancio Ortega i la seva dona, Rosalía Mera, comencen cosint bates a casa seva. És a dir, literalment a casa seva. Les venien a petites botigues locals i van començar a veure que hi havia negoci en fer roba precisament assequible, però moderna. Clar, imagineu-vos, en aquell moment no hi havia influencers, ni anuncis, ni màrqueting emocional. Ell només observava què és el que volia la gent. I clar, hi ha una dada molt interessant, i és que Amancio Ortega no era un gran dissenyador de moda, no era el típic geni creatiu, superextravagant. El seu talent era observar. Ell entrava a botigues, mirava què comprava la gent, escoltava les dependentes... Ell analitzava tot el que funcionava en aquell moment i va entendre abans que ningú una cosa, i és que la moda havia de ser ràpida.

0: millor ahir de Florida per molts, eh? Amb aquesta Weasel, una cançó de fa més d'una dècada, però que no ho sembla. Aguanta molt bé el pas del temps, aquest èxit. Tot un hit, aquestes hores.
1: Poc se n'ha parlat de les cançons que aguanta bé el pas del temps, eh?
2: I no aquesta ho podem molt.
1: Dir algunes persones. No, no, aquesta molt, aquesta molt.
0: Aquesta molt.
1: Què dius?
2: I no ho podem dir algunes persones.
0: És veritat. És veritat.
2: La música té aquesta cosa. Què? Aquesta cosa que dius, què bé han venit aquesta cançó. Hi ha persones que dius,
0: que no poden dir el mateix.
2: Li ha passat mal.
1: A mi em passa, em va molt bé que diguis això. Em va molt bé que diguis. A mi em passa quan vaig a buscar els meus fills al col·le.
2: Ojo que hi haurà algun pare o una mare que t'estarà sentint,
1: doncs,
2: eh?
1: Doncs et dic una cosa.
2: Què?
1: Que m'és igual.
2: O sigui que t'estàs dirigint amb algú en concret, no?
1: Sí, bueno, uns quants, uns quants.
2: Uns quants?
1: Sí, sí.
2: Bé,
1: pares, pares i mares que envelleixen molt malament.
2: Sí, no?
1: Sí.
2: Oh, la vida té aquestes
0: coses. A veure, ser pare i ser mare és una cosa, és un factor d'envelliment important, perquè jo miro fotos de fa 10 anys i dic, mira, qui era... Feia millor cara, en general.
1: No.
2: Què dius, Montse? Sempre fas bona cara, tu.
0: Gràcies, a...
2: no, sempre, però... sempre, amor.
1: Jo també he vist fotografies meves abans d'anar a buscar els nens i a partir d'anar a buscar els nens i la cosa canvia.
0: Però vols anar el mateix dia o...?
1: El mateix dia? En algun cas, fins i tot el mateix dia. Vinga, va, el que... No, tothom està estupendo. El que sí que en sap, i aquest que per ell no passen els anys, és en Joan Valls, el nostre cuiner particular.
0: Gran.
1: Que ens ha explicat les claus per cuinar el millor xuletón.
0: I ell és expert, eh?
1: Ell en sap molt. La toca molt amb això dels xuletons i ens ho va explicar amb pèls i senyals de com s'havia de fer un bon xuletón a la brasa.
3: A Ràdio 4, bon dia i bona sort. Amb Badó Lladó.
1: Bé, vaig parlar amb l'entorn del Joan Valls, recordem el xef del Tres Alzines de... Allò és la Roca del Vallès?
4: La Roca del Vallès, sí. Que, com a Roca no hi ha res, eh?
1: Com a Roca no hi ha res? Ja buscaríem alguna cosa. No li preguntes a l'Ares, que et treu Lleida i et fulmina un moment.
4: Bueno, és veritat, ho retiro. Lleida està molt bé,
5: gràcies,
4: eh?
5: Gràcies.
1: Que el cap de setmana hi ha l'aplec del Cargol, eh?
5: Ojo.
4: Saps quants quilos es gasten a l'aplec?
5: Això, si escoltes la secció de mà, ja t'ho diré.
4: Així no puc dir, no? No puc dir-ho.
5: És que...
1: Ho saps tu o no?
4: Jo sí.
1: Digue-li, rebenta-li. Digue-li.
4: 12 tones.
5: 12 tones, sí.
1: 12 tones, 12 tones.
5: Encara no ho havia preparat, no, de demà, però portaré dades molt interessants del món dels cargols, eh?
4: Molt.
5: Prepareu-vos. Jo no m'ho perdria, perquè donaré aquesta dada i moltes més, eh?
4: Ah, i tant.
5: Cargols, quina meravella, de Déu.
4: Jo tinc un amic... Ho sé perquè tinc un amic que fa molts anys em va dir, per què no fem un record Guinness? Que tu en tens un.
1: Sí.
4: Per què no fem un record Guinness? De...
1: Dic, val, que fem? El dia us explicaré el meu record Guinness.
4: Diu, sí, i em diu, cargols. Dic, cargols? Dic, sí. Bueno, vale, em començo a mirar el record Guinness de cargols. Dic, hòstia, tu, dic, ens hem d'oblidar els cargols, eh? Dic, per què? Dic, perquè són 12 tones. Ah, i ho vam fer les carxofes.
1: I vau fer record Guinness?
4: Sí, a Pineda. Ah, sí? A Pineda.
2: Ah, que bo! Perdó, parèntesis. Badó, jo, l'audiència i tothom vol saber de què
0: ja record Guinness. Deu ser l'única persona que no sap, eh?
1: Sí, ho he explicat mil vegades. Sí.
2: Has dit que aquí obri, no?
4: Sí.
1: Vaig fer el record Guinness de...
2: Anècdota, no?
1: Vaig fer el record Guinness del programa d'entrevistes més llarg de la història.
2: Ah, ara que ho dius, sí
1: és
2: com
1: més,
2: sona.
1: En el llibre record Guinness del, 2000, del 2002 surto allà.
2: Ara.
1: Amb el que em va costar, també, és petit, eh? Surto allà, que una mica més i no em posen, eh? De veritat,
5: escolta,
1: eh?
5: Escolta, estic pensant que potser la Georgina no sap que tens un llibre, també.
1: Tinc 4 llibres publicats, 2 d'ells guanyadors del Gorman Award del 2012 i 2013, i van competir per ser els millors del món al Louvre de París i a la Xina.
2: Però això és broma o no és broma?
0: Però
2: això
0: ja
2: no
0: pillo.
1: És veritat,
2: estic flipant.
1: Això és veritat.
5: Si és que riem, perquè ho hem sentit tantes vegades, que és com si ho haguéssim viscut nosaltres, també.
2: Que sí,
5: Montse i jo anem per la vida dient que tenim un rècord Guinness.
2: Ara només ens falta un premi Nobel.
1: Va, escolta, no ens desviem del tema. Tornem al Joan.
4: A veure.
1: Va, avui anem a parlar de xuletón, eh?
4: Sí, com que em veu dir fa uns dies que us agradaven molt, a vosaltres, dic, hòstia, doncs vaig explicar-vos com es fa i, sobretot, com es tria un bon xuletón per fer-lo a la brasa.
1: Com es fa?
4: Lo primer, hem de fugir d'un altre fals mite, que la carn no hi volem greix. Un bon xuletón té que tenir greix. sobretot el greix que va per dintre la costella. És un greix que ens identifica que aquest animal ha menjat molt bé i ha viscut molt bé, almenys els últims anys de la seva vida, no? Al principi no sabem com va néixer. Dit això, si un xuletón és molt, no té proporció de greix, no tenim la garantia, sinó tot el contrari, de que no és el millor de lo millor. Vale?
0: A nivell del paladar, vull dir...
4: No, i com a nutrient.
0: Com a nutrient.
1: Saludable.
4: Sí, és un animal doncs, molt més saludable. Els greixos no vol dir que t'engreixin, perquè són insaturats, i sobretot els que van per dintre les costelles. Aporta molt de sabor, fa que la carn... T'està proporcionant una informació que la carn serà més tendra, més melosa, segur... I no parlem de l'infiltrada, sinó només el greix que només hi ha intercostellar o per fora, la capa que hi ha per fora. És a dir, que un xuletón bo, senyors, té que portar greix, vale?
1: Molt bé. Vale. Dit això,
4: que vagi molt bé, moltes gràcies.
0: Com s'ha quedat amb nosaltres,
4: ara, eh? No, un xuletón, mira, un xuletón d'aproximadament d'un quilo i mig, que pot fer uns entre 4 o 5 centímetres de
5: gruix. Me sembla petita, Joan, un quilo i mig.
4: Dos quilos i mig per tu.
1: Aquest què?
4: L'hem de tenir a temperat, fora de la nevera,
1: sí?
4: Entre mitja hora, 40 minuts, que agafi la temperatura ambient. El cor de producte, que agafi la temperatura ambient. Un cop el tenim a temperat, tenim les brases perfectament, el fiquem a sobre la brasa. Important, sal gruixuda, quan el posem. Què fa? Fa l'efecte osmosis, tira dels sucs i ens queda la carn sellada amb sucs de dintre, el qual farà que la trobem molt més tendra.
1: Oh. La sal es posa sempre abans.
4: Sí.
1: Ah, sempre.
4: Sí. Amb la carn vermella. Amb la carn vermella es fica abans. Uns 4 o 5 minuts, perdó, uns 6 o 7 minuts, volta i sal un altre cop. Perquè faci la mateixa opció, la mateixa acció a l'altra banda. Un cop ja l'hem fet, que són doncs, entre 14 o 16 minutets, més o menys, l'apartem, l'expulsem d'aquesta sal, el deixem a sobre la fusta, dada important i molt important. Hem d'esperar uns 4, 5 o 6 minutets a tallar el filetejar-lo. Per què? Perquè està molt calent i quan es refreda, contrau, tanca fibres i evitarem que quan tallem... No us passa a vegades que tallem un tall de carn i deixa anar molt de suc?
1: Sí.
4: Sí. Doncs perquè hem anat massa ràpid a tallar.
1: Bona!
4: A tallar.
0: Que bona, aquesta!
5: Ja ho sabem.
4: Tots els secrets us explico, no sé què em quedarà pel dia de demà.
0: Comparteix
5: saviesa,
0: clar que sí.
5: Ostres, què més?
4: 4 o 5 minutets, filetegem, el col·lem amb un plat, la guarnició que ens doni la gana, uns pebrotets escalivats pot ser molt bo, i a degustar-lo, tu, amb els companys.
0: Ai,
4: que
0: bo, salivant,
5: Mira que és d'hora, però sí, me'n fotia un tall.
1: M'encanta. No, sí, escolta'm, si hi ha una persona que en sap en aquest país de barbacoes, aquest és el Joan Bas.
5: No n'hi ha un altre.
1: Joan, moltes gràcies.
4: A vosaltres,
1: perdó,
4: sempre.
1: Perdó, pebrotets escalivats i uns alls, també, o no?
4: Home, uns allets amb una mica d'oli, sí. I es deixen, mentre fan el xuletón, la fiques al costat, amb una cocot, amb una cassoleta, que vagi bullint lentament, fins que surt la bromera, que són els sucres naturals del pebrot. O sigui, això és important, també, eh? Quan surt aquella bromareta, allò és brutal per menjar-te amb un trosset de carn.
0: Ai. I unes patates,
1: doncs,
0: ja ho rematem.
1: Doncs ja ho tindríem. Doncs fins aquí l'especial ressaca de Sant Joan des del Bon Dia, Bona Sort. Ho deixem, tornarem demà en horari habitual. Montse, moltes gràcies.
0: A vosaltres, serà dijous demà ja, eh?
1: Fes-te així que tens, bé, bé. Tens una mica de...
0: De coca de crema, de llardons, de què?
1: Tens una mica de llardó aquí, entre les dents.
5: Estic desitjant arribar a casa per fotre-li mossegada la coca que va sobrar ahir.
1: Jo
5: seguiré menjant, eh?
1: Jo em vaig menjar una, i és que tothom que treu fruita a sobre me la menjo.
5: Això és un clàssic, també.
1: M'encanta. No hi ha res que m'agradi més.
0: Jo al revés.
1: De veritat, sempre espero Sant Joan per menjar-me aquella fruita. O sigui... És una... De fet, a la pastisseria que vaig, sempre demano que posin 3 vegades més del que posen normal. No es veu la coca, tot és fruita. M'encanta.
5: Doncs a menjar tu la fruita i jo la coca, i la Montse la coca, també.
1: Per cert, no us havia dit una cosa. No suporto la fruita aquesta.
0: És que
1: no la suporto.
0: Dic-te, ser de les poques persones que els agrada.
1: M'agradaria trobar alguna persona que li agrada. Família, que ho deixem aquí. Demà hi tornem. Gràcies, Ares. Gràcies, Montse.
5: Gràcies.
1: I gràcies a l'Adrència. Feliç dia de Sant Joan. Felicitats a tots els Joans.
0: Això.
1: Una forta abraçada. Bon dia i bona sort.
3: Estàs escoltant Bon Dia i Bona Sort a Ràdio 4.

Què tal? Molt bon dia. És dimecres 24 de juny, dia de Sant Joan, o com tots plegats ho coneixem, dia post-revetlla. El Cafè d'Idees ja sabeu que no s'atura mai a Ràdio 4 i avui, com sempre, us acompanyarem en aquest festiu intersetmanal. Nit intensa pels serveis d'emergència i pels de neteja. Uns han hagut de resoldre milers de trucades, 10.000 fins a les 8, més de 10.000 fins a les 8 del matí, al 112, i els altres, doncs, han de fer possible que els carrers i, sobretot, les platges estiguin a punt després d'una nit de festa, perquè això no es noti, perquè aquelles taques de pólvora, aquells petards que han quedat les restes en diversos punts, doncs, dels carrers i les platges, doncs, netejar-ho el més aviat possible perquè la normalitat avui es pugui reprendre en aquest festiu de molta calor i on de ben segur que hi ha molta gent que li ve de gust anar a la platja. A Catalunya i altres territoris és festiu, però no tot arreu d'Espanya, i això fa que avui l'activitat política a Madrid, és a dir, el Congrés dels Diputats, és on ara mateix estiguem més pendents, perquè avui és un dia intens i important. I és que en breu el president del govern, Pedro Sánchez, compareix, prendrà la paraula des de l'atril, en un ple de gran tensió on donarà explicacions sobre les investigacions judicials que afecten l'entorn del Partit Socialista i de l'executiu. Sobre la taula, per exemple, el cas Coldo, la investigació sobre l'Irene Díez, les causes que afecten familiars seus, com el seu germà i la seva dona, i el degoteig de novetats judicials que continuen condicionant

0: Abans de començar a explicar-vos l'actualitat en el Congrés, en aquest matí, que avui ens divertirem aquí al Cafè Idees a Ràdio 4, perquè no ho farem com en el format habitual dels festius, doncs que anem més enregistrats en alguns punts. Avui estarem pendents del que passi al Congrés. Ara, però, anem a situar la meteorologia. Connectem amb l'AEMET. Noelia García, bon dia.
1: Bon dia. Avui dimecres, dia festiu per Sant Joan, les temperatures baixen lleugerament, però encara es mantenen elevades a gran part del territori. A la depressió central de Lleida es podran arribar a superar els 40 graus i a gran part de l'interior més de 36 graus. Avui els termòmetres marcaran 40 graus a Lleida, 38 a Girona, 32 graus a Barcelona i 31 a Tarragona. Serà un dia càlid, predominant el sol i el cel poc ennuvolat o clar. Aquest matí alguns núvols baixos al litoral. Durant la tarda es formaran núvols d'evolució al Pirineu i no es descarten ruixats i tempestes. Bufa vent fluix de component sud. Les temperatures baixaran notablement a partir de dijous. És una informació d'AEMET.
0: 9 i 3 minuts, obrim aquest especial Cafè Idees Sant Joan. I ho fem mentre estem pendent del Congrés, on ja veiem Pedro Sánchez de l'Atril, però abans us expliquem el que ha donat de si la revetlla de Sant Joan, que molts han celebrat amb amics i familiars. Aquesta hora ja està tot recollit i a la platja de Barcelona s'ha viscut una revetlla multitudinària. Marga Esparza, bon dia.
2: Bon dia. A 6:45 del matí, la Guàrdia Urbana, els Mossos d'Esquadra i la Policia Portuària han començat a desallotjar les platges de Barcelona, que durant la nit han estat el punt més massificat de la celebració de la revetlla de Sant Joan i on l'any passat es van concentrar 42.000 persones. Música, petards i banys al mar per celebrar la nit més curta de l'any, però també la més aprofitada.
3: La festa es forma aquí, o sigui, és com hi ha moltíssima gent, agafen aquí uns focus, es posen a fer festa i és que la platja és el millor de Barcelona. És superguai.
4: M'encanta molt la festa de platja de Barcelona, el Sant Joan. M'encanta moltíssim. Tota la festa del Sant Joan és boníssim. Que visca la verbena!
5: Yo te voy a decir una cosa. La fiesta de San Juan ha sido un éxito. De verdad estoy feliz con los juegos artificiales. La hemos pasado divino.
2: Un cop desallotjats, 350 persones i 135 vehicles s'encarreguen en aquests moments de fer la neteja de la sorra a 9 de les 10 platges de la ciutat que han acollit la celebració de Sant Joan i que s'obriran el bany entre les 9 i les 10 del matí.
0: Doncs ja està previst que s'obri el bany. Ara sí, ja anem, no perdem més temps, cap al Congrés dels Diputats, on fa mig minut que comença la intervenció de Pedro Sánchez. L'escoltem.
6: ...de los instrumentos necesarios, no solo para defenderse de las agresiones de Putin en Ucrania y en el este de Europa, sino también para reforzar el pilar social, para avanzar en la transformación digital y energética, para apostar por el capital humano, para proteger al campo y a la pesca europeas, para hacer frente a la crisis de la vivienda, que es una crisis que afecta al conjunto de la ciudadanía europea, y para fortalecer las políticas de cohesión que no están en contraposición con las políticas de competitividad. Señorías, tengo que decirles que, en todo caso, el giro también a la derecha o a la ultraderecha de muchos de estos gobiernos, pues parece que, en fin, no hubieran aprendido nada de estos últimos 5 años, desde la respuesta que se le dio a la COVID con los fondos Next Generation.
0: És una intervenció que, de moment, Pedro Sánchez ha encarat inicialment sobre l'últim Consell Europeu. Seguirem més atentament quan es refereixi a les causes judicials. Per això ara mateix, aquí la sintonia del Cafè Idees a Ràdio 4, reprenem aquest bloc informatiu després de la crònica que ens havia fet la Marga des de les platges de Barcelona. Dir-vos també que a la nit fins a les 8 el telèfon d'emergències 112 ha rebut més de 10.100 trucades. Els bombers han hagut de fer front a petits incendis urbans, fogueres i focs de vegetació, així com les incidències derivades de l'ús de la pirotècnica. I no s'ha registrat cap afectació greu. Les associacions de defensa forestal, les ADFs, també han estat actives aquesta nit amb un ampli dispositiu de més de 800 voluntaris fent vigilància i prevenció. En total han gestionat 286 incidències. Anem a la crònica política, mentre continua aquesta intervenció de Pedro Sánchez que ha iniciat pel Consell Europeu. Doncs el mateix dia que d'aquí res també donarà explicacions sobre els casos de corrupció, la Generalitat ha tancat files amb l'executiu. El govern d'Illa mostra respecte absolut per la sentència del cas Ábalos i demana separar-la de l'acció de l'executiu de Sánchez. Lorena Enns, bon dia.
7: Bon dia, sí. Respecte absolut. Aquest és el missatge que ha volgut traslladar el govern de la Generalitat en referència a la sentència que condemna 24 anys de presó a l'exministre José Luis Ábalos pel cas Mascaretes. La portaveu del govern tanca files amb l'executiva Sánchez per Sílvia Paniqué Saba Separal, que és una causa judicial contra persones concretes de l'acció de govern de l'Estat.
8: És una agenda social i reformista coincident i, per tant, des del nostre punt de vista també s'ha

0: Són les 10.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Molt bon dia. L'Ajuntament de Barcelona acaba de fer balanç de la revetlla de Sant Joan. Coneguem els detalls. Marga Esparza.
2: 90.000 persones han passat la revetlla a les platges de Barcelona. S'han recollit 70 tones de residus. Pel que fa als incidents, 11 persones han estat detingudes, la majoria per robatoris, però un dels detinguts ha estat l'autor d'una ganivetada durant una baralla a la platja de la Mar Vella. La víctima ha estat traslladada a l'hospital amb una ganivetada a l'esquena, però no hi ha perill per la seva vida. El regidor de Seguretat, Albert Valle, ha parlat de la preocupació que tenen per l'ús d'armes blanques.
3: Ens ha preocupat el tamany d'alguna d'aquestes, d'algun d'aquests instruments. És una crida que fem contínuament, doncs, a lluitar contra la presència d'aquests instruments que poden ser, bé, doncs, mortals. Ja ho diem sempre, una ganivetada, una rascada pot ser tant 2 centímetres de diferència, pot ser la mort. Per tant, s'han fet les incautacions que sempre es fan de les armes blanques.
2: Pel que fa als incendis, s'han produït 120 assistències, la meitat de les quals era per crema de contenidors.
0: I en marxa a aquesta hora la sessió al Congrés, on compareix el president del govern per donar explicacions dels casos de corrupció que afecten el PSOE. Ara és el torn del líder de Vox, Santiago Abascal, però durant la seva primera intervenció, Pedro Sánchez ha garantit que mai va conèixer conductes irregulars dins del partit i que la corrupció no és una xacra generalitzada. Congrés, Rosa Carreño.
4: Bon dia, sí. Pedro Sánchez diu que no hi ha corrupció generalitzada i recorda que el seu govern respecta i acata la sentència del cas Mascaretas.
5: Porque estamos convencidos de que en este país, como gran democracia que es, no debe haber ningún espacio para la impunidad de personas corruptas, sean quienes sean.
4: El president diu que no ha tolerat cap pràctica irregular i que el PSOE no s'ha financiat il·legalment, manté la confiança en Zapatero, rebutja cap irregularitat al préstec de Plus Ultra i enmarca les causes contra la seva dona i el seu germà dins d'una campanya per acabar amb el govern.
5: I ante este panorama, para mí la pregunta no es si debemos continuar. La pregunta es cómo no vamos a continuar.

0: final una causa on es jutja la cúpula del Ministeri de l'Interior del primer govern de Mariano Rajoy, acusada de posar en marxa una operació parapolicial per espiar entre el 2013 i el 2015 l'extresorer del PP Luis Bárcenas i treure-li informació compromesa pels populars. Avui declaren com a acusats Andrés Gómez Gordo, un inspector que va ser assessor del govern de Maria Dolores de Cospedal a Castella-La Mancha, i també Sergio Ríos, l'exconductor de Bárcenas. Àlex Eloi, bon dia.
1: Bon dia. La Fiscalia demana 15 anys de presó per Gómez Gordo en entendre que va ser una de les persones, juntament amb l'excomissari Villarejo, encarregades de controlar el xòfer de Bárcenas, qui va ser captat com a confident per la presumpta trama. Gordo va treballar pel govern autonòmic del que era president de Cospedal, mentre ella també exercia com a secretària general del PP. Després va passar a la direcció adjunta operativa de la Policia Nacional i va ser, segons la Fiscalia, una de les persones que va pagar el xòfer amb fons reservats. Segons la investigació, aquest xòfer, Sergio Ríos Esgueva, va cobrar 54.000 euros com a confident i després va aconseguir una plaça de policia per oposició. Un nomenament que la Fiscalia demana anul·lar perquè creuen que va poder ser una contraprestació per part de la cúpula d'Interior. Actualment, Ríos es troba suspès de feina i sou a la policia i s'enfronta a una petició de 12 anys i mig de presó.
0: A l'exterior, la candidata de la dreta peruana i filla de l'exdictador Alberto Fujimori, Keiko Fujimori, confirma el seu triomf en les eleccions presidencials. A l'espera de la proclamació oficial de resultats, Fujimori obté la victòria amb marge suficient després que la Junta Electoral del país hagi rebutjat la sol·licitud del candidat d'Esquerra, Roberto Sánchez, d'anul·lar els vots a l'exterior.
1: Amb el 99,8% escrutat, Fujimori té el 50,1% dels vots vàlids enfront del 49,8% de Sánchez, amb un estret marge entre tots dos de poc més de 43.000 vots que ja no es pot revertir perquè queden aproximadament 26.000 vots per comptabilitzar-se. Roberto Sánchez ja ha dit que si Fujimori guanya i és proclamada presidenta, no la reconeixerà.
0: És tot de moment. La informació torna a Ràdio 4, la pública quan siguin les 11.
2: Ràdio 4.
3: Bon dia de Sant Joan a tothom. Són les 10 i 5 minuts i aquí comença en directe el matí de Ràdio 4.
4: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
3: La solució a la migranya, els trucs de la Marta Tips, el protagonista de l'anunci d'Estrella d'Am, un pintor català de Terrassa, el Torito, coques de Sant Joan gratis pels oients, tot això i molt més al matí de Ràdio 4 d'aquest dia de Sant Joan. Abans, però, Salvador Cotana Sáez, Joan López Alegre, com esteu? Bon dia a tothom.
5: Bon dia, molt bé.
6: Bon dia i felicitats al Joan.
3: Això mateix, i a les Joanes, i als Jans, i a les Janes. Ara de seguida tindrem el Joan, que és lluny. Passa el dia del seu sant lluny de Catalunya. Revetlla tranquil·la, tot i que hem tingut les condicions més adverses dels últims 23 anys. Els bombers, però, han hagut de fer més de 1.400 sortides, majoritàriament a l'àrea metropolitana de Barcelona. De fet, l'incendi el tenim al Congrés aquest matí, Salvador Cots.
5: I tant. Ara, a més està a la Bascala, ara. Vull dir que és quan crema més, això.
3: Ana Sáez.
6: Sí, sí, ara, jo també, ara abans d'entrar, estava... Dic, mare meva, això va pujant de to, no sé com acabarà.
3: Ho anirem seguint en directe, des d'aquí, des del matí de Ràdio 4. Mira, Pedro Sánchez condemna la corrupció d'Ábalos, en reitera la seva confiança en Zapatero i denuncia acusacions infundades contra la seva família. Assegura que mai ha conegut ni hagués tolerat cap d'aquestes pràctiques.
7: Estamos convencidos de que en este país, como gran democracia que es, no debe haber ningún espacio para la impunidad de personas corruptas, sean quienes sean.
3: Y atención a la respuesta de Alberto Núñez Feijóo.
8: Esto no son piedras en el camino, esto es su corrupción. Su gobierno no ha mejorado la vida de la gente, lo que ha mejorado es la vida de su gente. Lo único que se espera de usted en estas Cortes es que las disuelva.
3: Com deies, cada minut que passa va pujant més el to. Es va escalfant més tot això, Ana Sáez.
6: Sí, i a més, no sé, és aquella sensació de déjà vu que et sembla que d'un moment a l'altre Feijóo dirà váyase, senyor González, perquè està completament mimetitzant-se amb aquell Aznar, no? Amb aquest to tan agre, poc constructiu, penso jo. En canvi, m'ha semblat molt tranquil i ha parlat amb... No sé, quan Pedro Sánchez parlava sobretot dels casos familiars, l'he vist com...

0: molt, bueno, l'he vist, l'he sentit molt segur d'ell mateix.
1: Sabato Cot.
2: Bueno, el Pedro Sánchez, és cert el que diu el Feijóo, no? va arribar proposant ser ell i el PSOE, naturalment, fer un govern de regeneració democràtica contra la corrupció, que era el que acabaven de condemnar el PP per corrupció com a partit, eh? I a part de, diguéssim, tots els casos personals i tot això, i es presentava com la regeneració de l'Estat, del govern, una regeneració moral també, no? Ah. I és veritat que estem on estem.
1: Joan López Alegre, bon dia i felicitats, eh?
3: Què tal? Moltes gràcies.
1: Què fas? On ets?
3: En vida vostra. Soc a Brussel·les.
1: A Brussel·les? I què hi fas,
3: sí,
1: a Brussel·les?
3: No celebren, si es pot aquí dir. Aquí no celebren Sant Joan, són
1: creu que no.
3: Molt avorridota, què vols que et digui?
1: T'anava a dir felicitats pel teu sant i bona diada dels Països Catalans, Joan.
3: Què són això?
1: Què són això? Explica-li tu, Salvador Cot.
3: És un concepte de ficció.
2: És on, com ho deia el Pla, això, no? Quan entres en un lloc i dius bon dia, et contesten bon dia. Què tal? Què et sembla?
3: Mira, jo estic molt a favor, en el fons, dels Països Catalans, perquè sempre he pensat que si mai realment existissin i es convoquessin unes eleccions, tenint en compte que a la Comunitat Valenciana i a les Illes Balears el PP és majoritari, hi haurien unes eleccions, es reuniria un Parlament d'aquests ficticis Països Catalans i acordarien la seva dissolució i acabaríem amb aquest assumpte d'una vegada per totes.
2: Doncs benvingut a la lluita pels Països Catalans, Joan.
3: No pateixis.
0: Quins havia de dir?
2: Quins havia de dir, perfecte.
1: Escolta'm, suposo que estàs pendent del que passa ara mateix al Congrés. Ho seguim,
3: sí,
1: en directe des d'aquí, des de Ràdio 4. Sánchez culpa l'oposició. El president espanyol, Pedro Sánchez, culpa l'oposició d'estendre el nubarrón de la corrupció i assegura, clar, diu, davant d'aquesta situació, com no vols que continuem? Joan.
3: A veure, jo crec que la intervenció de Sánchez era previsible, ha sigut un corta i pega de la que ja va fer fa un any, també coincidint en fer aquesta espècie d'aguabarreig precisament de la cimera d'aquí d'Europea de Brussel·les amb el cas del Santos Cerdán. El que passa que aquí jo crec que hi ha dues novetats. La primera és, ell ha seguit parlant de presumpció d'innocència i ara hi ha una sentència en el cas Ábalos que no és una presumpció d'innocència. Ábalos és un delinqüent i era el principal col·laborador de Pedro Sánchez per sentència judicial. Segon, m'ha sorprès moltíssim la tancada de files en Zapatero, perquè és una enganxada de dits, però jo crec que realment lo rellevant avui no és Sánchez, que tot el que ha dit era previsible, sinó que lo rellevant avui és veure com se'n surten els socis d'investidura de Sánchez. Ah. El que ens importa a nosaltres, especialment als catalans o als altres, per seguir-lo recolzant a pesar d'aquesta situació.
1: El seguirem i el sentirem en directe, eh, Salvador Cot?
2: Sí, i tant, i tant. Aquí el que és rellevant és que la corrupció a l'Estat espanyol és absolutament sistèmica i recordem que la moció de censura la va defensar l'Ábalos, que evidentment no tenia cap intenció de regenerar res, sinó de allò que es diu en castellà quítate tú para ponerme yo. Ningú es creu, o jo no em crec, i crec que no, dels nostres oients no n'hi haurà cap que s'ho cregui, que si arriben el PP i Vox al poder, acabin amb la corrupció. Simplement s'hi posaran ells i ja està, no? Sense més, perquè és absolutament estructural. Quan el Zapatero té problemes per a Veneçuela, no? En canvi, els jutges espanyols doncs, no miren, jo què sé, doncs, perquè l'Aznar és assessor d'Endesa per Sud-amèrica.
1: Bé. Aquesta tarda a les 6, Begoña Gómez, l'esposa del president espanyol, ha d'entregar el passaport, Ana Sáez.
0: Sí, és un... clar, és que aquí es barregen moltíssimes coses. O sigui, d'una banda, ara ho deia el Joan, no? Doncs, evidentment, Ábalos ja ha estat condemnat, per tant, és un delinqüent oficial. Podríem parlar de si la pena és proporcional o no, perquè dona la impressió que ha esquarterat a tres persones. Però el cas de la dona del president i el cas del germà del president jo crec que són molt diferents i que aquí no estem parlant de corrupció. Jo crec que aquí estem parlant d'un assetjament. No perquè jo defensi, no, ni tan sols he vist mai en persona amb aquesta senyora, vull dir, no ho dic per cap interès ni personal ni polític, però sí que dona la sensació que se li ha buscat tot, no se li ha trobat amb ell directament i llavors han anat al voltant. Begoña treballava ja a la universitat molts anys abans que ell entrés en política a primera línia. El seu germà obté la plaça molts anys abans que ell, bueno, molts anys abans no, però anys abans de que ell tingués un càrrec. Per tant, és molt forçat tot això, molt forçat. I hi ha el tema del passaport i dir que els escortes, que a més recordem que són persones concretes, acusar de que aquesta gent podien ajudar-la a marxar ja és directament esperpèntic.
1: Bé, ara de seguida anirem en directe al Congrés. Digues, Joan, breu, sisplau.
3: No, jo molt ràpidament. Clar, s'ha parlat molt sobre si la condemna d'Avalos són molts anys o no. Jo no sóc penalista, però clar, és que a aquesta persona li han caigut 9 condemnes de cop. I en tot cas, la condemna d'Avalos, que a partir, per cert, dels 70 anys, ell en té 66, és revisable i ell pot estar al carrer, és inferior a la que han rebut tots els principals implicats en el tema de la Walter. Per tant, el tema de la persecució judicial, jo crec que no és un tema de debat.
1: Bé, ara de seguida continuarem parlant. Abans, però, com dèiem, hem tingut, per sort, una revella tranquil·la, perquè teníem condicions molt adverses, les pitjors dels últims 23 anys, i que han passat coses. Els bombers han hagut de fer més de 1.400 sortides, però res molt important. Jordi Vila.
4: Sí, però sí que hem de dir que 90.000 persones han passat la revella en aquestes platges de Barcelona, les nostres d'aquí de Barcelona. S'han recollit 70.000 tones de residus i pel que fa als incidents, 11 persones han estat detingudes, la majoria per robatoris, i un dels detinguts ha estat un individu per ser l'autor d'una ganivetada a la platja de la Mar Bella.
1: Sí, senyor.
4: La víctima ha estat traslladada a l'hospital, no està en joc la seva vida,
1: Bé.
4: Sobre aquest tema, el regidor de Seguretat Ciutadana de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle,
1: què diu?
4: Ha parlat de que hi ha una preocupació a Barcelona per l'ús d'armes blanques.
1: I dies que fa, sí, sentim-lo.
5: Ens ha preocupat el tamany d'alguna d'aquestes d'algun d'aquests instruments. És una crida que fem contínuament, doncs, a lluitar contra la presència d'aquests instruments que poden ser, doncs, mortals. Ja ho diem sempre, una ganivetada, una rascada pot ser de tant 2 centímetres de diferència, pot ser la mort. Per tant, s'han fet les incautacions que sempre es fan de les armes blanques.
1: I 70 tones de residus, que em sembla un disbarat.
4: 70 tones de residus, sí.
1: Passada, sí. En el conjunt de Catalunya, què, Jordi?
3: Podrien copiar els jugadors a l'afició de futbol del Japó, que quan acaba el partit netegen les grades.
1: Aquest matí hi havia com boira, fins i tot encara, del fum dels petards, i els carrers i places, la plaça Lesseps estava, mare meva, quina feinada els de la neteja, a aquesta hora.
2: I pels pals dels coets...
1: Sí, sí, tot. En el conjunt de Catalunya, com dèiem, Jordi Vila, més de 1.400 avisos als bombers, eh?
4: Sí, els bombers han tingut molta activitat a les comarques de l'àrea metropolitana de Barcelona. Repassem, 283 avisos al Vallès Occidental, 129 al Barcelonès, 218 al Baix Llobregat, 81 al Maresme i 61 al Vallès Oriental. En general, han estat petits incendis urbans, sobretot en contenidors, però també alguns incendis a la vegetació urbana. Els bombers encara treballen en un incendi de vegetació a la Sénia, per cert que s'està a punt d'estabilitzar, on s'hi han desplaçat 19 dotacions terrestres i 2 helicòpters bombarders.
1: Bé, com porteu la ressaca de la revella de Sant Joan? Teniu mal de cap o, el que és pitjor, migranya? Doncs aquest matí parlarem de la migranya, que no és un simple mal de cap, això. Afecta una de cada 7 persones a tot el món i altera moltíssim la vida. Doncs avui sabrem què la provoca i, sobretot, què podem fer per no patir tant. Ens ho explicarà la doctora Neus Fabregat, neuròloga de l'Hospital Clínic de Barcelona. Més coses, el Josep Antoni i la Núria tenen 47 i 55 anys i han hagut de viure 92 dies dins un cotxe en un pàrquing de Sabadell. Això després de ser desnonats del pis de lloguer on han viscut durant més de 16 anys. Aquest matí, el Josep Antoni i la Núria ens explicaran la seva història difícil, complicada, doncs explicaran com ho han viscut tot plegat en directe aquí al matí de Ràdio 4. La dificultat per accedir a un habitatge continua sent el pa nostre de cada dia, missió impossible en molts casos, Cot.
2: És el gran tema. Com s'aconsegueix donar habitatge a la gent jove, a la gent amb menys recursos i en general a tots els que es volen independitzar.
1: Joan López Alegre.
3: Bueno, estan pitjorant perquè abans sortim, sembla que era jo abans d'ahir, les dades del número d'habitatges que s'havia construït l'any passat en el conjunt d'Espanya i el número d'unitats familiars que s'havien creat, i el forat seguia creixent, amb la qual cosa, per molt que hi ha 1.000 anuncis de farem no sé quants milions de pisos que va fent tothom, la realitat és proporcionalment inversa.
1: Ana Saiz.
0: És que és, nosaltres ara fa poc, no recordo el número, però als anys de la crisi, de la crisi de totxo, diguéssim, la bomba, però previs, eh? O sigui, quan s'estava construint a tot arreu i tothom era molt ric i tot això, es van construir més pisos de protecció oficial dels que s'estan fent ara. És una xifra ridícula. I clar, no hi ha manera d'obtenir una persona que no tingui o que no tingui un pis en herència o que no tingui una bossa econòmica important, no pot accedir a un habitatge ni a Barcelona ni fora de Barcelona. Que aquest és el drama. Jo crec que això va començar a Barcelona i zones molt turístiques, però això ara ja s'ha extès a tot arreu.
3: Una dada que em va semblar sorprenent d'aquestes xifres que es va publicar era que encara hi ha a Espanya 470.000 pisos buits que no s'han venut, el qual també demostra que en realitat hi ha una demanda a zones, com dius tu, de grans ciutats i de la costa. Segurament tu aquí a Lleida Capital deu haver-hi molta demanda, però en canvi deus tenir comarques on deuen haver-hi pisos a la venda que no es venen.
0: I ve de preu, o sigui, és que està tot molt desequilibrat i molt, és molt complicat, això.
1: Aquest matí també parlarem amb un dels homes de l'estiu, el protagonista de l'anunci d'Estrella Damm.
6: Espera, de què esteu parlant, tios? No coneixeu la història del Canyut?
7: Del Canyut?
6: El Canyut?
7: No.
6: Amb N-Y no et sona.
8: No coneixes la història del Canyut?
7: Qui és el Canyut?
6: A veure, imagineu un paio de l'interior que no ha vist mai al mar.
1: Potser el coneixes tu, Salvador Cot. Es diu Xavier González Arnau, el Canyut. És de Terrassa, pintor de Terrassa.
2: No el conec. No el conec, és imperdonable.
1: Imperdonable, eh? Doncs protagonista de l'anunci dels 150 anys d'Estrella Damm, Jordi.
4: Sí, no és un actor professional, és pintor. I hem de dir que aquest spot dels 150 anys d'Estrella Damm explica la història d'un personatge misteriós, que ara ho deia Xavi, conegut com el Canyut, un home que arriba a la costa mediterrània, s'enamora d'una noia que li descobreix al mar, tot plegat molt, molt romàntic, eh? S'enamora de les cales i d'una manera de viure molt, molt especial. Doncs precisament el personatge del Canyut ha captivat milers de persones aquest estiu, i el més sorprenent, el que dèiem, no? Que no és un actor professional, sinó que és un pintor. És molt romàntic, l'anunci, la veritat.
1: Li ha arribat de cop. Sí, molt romàntic, és el protagonista i pràcticament no surt, però és el protagonista. És veritat, només surt una mica al final. L'hem vist aquest matí, Jordi, dic a veure qui és aquest senyor.
4: És veritat. No, sortien cares molt conegudes, sí, del món de l'escena i de la música, i anàvem pensant, i quan surt? I al final surt, sí. Però és veritat que és un spot que ens anima tots a enamorar-nos, eh?
1: Sí, d'aquí una estona parlarem amb ell. I qui també vindrà, la gran Marta Fuster, més coneguda com la Marta Tips, Jordi.
4: Sí, experta en neteja i creadora de continguts. Avui, entre moltes altres coses, ens explicarà com podem eliminar les males olors. I també ens dirà com podem eliminar les taques de cera de la roba.
1: I sentirem el Torito!
4: Oh, sí. Yep. Sí. Avui recuperarem una de les entrevistes més icòniques fetes fins ara dins l'espai d'actualitat televisiva i fa Museu del Rock Ostenhauser. Avui al matí de Ràdio 4, Torito. Hem dedicat aquesta temporada a Masterchef, l'hem vist riure, però també ha plorat explicant la greu malaltia que pateix des de fa 15 anys, i també ens parlarà de com està gaudint la seva paternitat.
1: I la cançó de Lo Pau de Pons, felicitant avui els Joans, Joanes, Jans i Janes.

0: És que es veu que en català, ens ho deia el Jordi Bota, el filòleg, periodista que ve aquest programa, s'ha dit per molts anys, també, quan és el sant. Jo només ho deia pels aniversaris, això. Per molts anys o per molts sants, també, diguéssim. Però això de felicitats diu que no.
1: Hòndia, doncs no ho sabia,
0: que
1: això.
0: Que s'ha diu molt més, això n'aprenem de coses d'aquestes amb el Bota.
2: Però perquè per tradicionalment aquí s'ha celebrat sempre més el sant que no pas l'aniversari. I de fet, per això en aquestes nissagues, que les noms familiars que van passant de generació, no?
0: Bé, i avui regalem coca de Sant Joan. Què vol regalar el 24 de juny, si no coca de Sant Joan? Jordi Vila, i atenció perquè és de les pastisseries Casa Vives. A mi m'encanten, de Barcelona.
1: Sí, sí, la veritat és que serà fantàstica aquesta coca. Portem dies, menjant coques, però bé, avui continuem menjant i contents.
0: Home, dic, no regalarem coca cada dia, el dia de Sant Joan no regalarem
1: clar.
0: Un panador.
1: I mireu, si voleu accedir a aquesta fantàstica coca de Casa Vives, doncs heu d'encertar el so del dia, com sempre.
0: Avui és aquest, sentim-lo.
1: Avui sona així.
0: Som-hi, som-hi.
1: Hem buscat un so relaxant,
0: sí, noi,
1: després de la revetlla, petard,
0: fàcil.
1: Música... Sí, és fàcil. És
0: truqueu,
1: fàcil.
0: Oients, a partir d'ara mateix ja podeu marcar el 900-454-455, 900-454-455, és un quart i mig d'11.
3: Sabem que llevar-se a les 6 del matí és una puta. Per això nosaltres ens llevem 2 hores abans, perquè quan tu ho facis ja estigui tot a punt.
4: Tot a punt. Bon dia i bona sort.
3: El bon dia i bona sort és vocacional. Ho fem perquè ens agrada.
5: Podríem llevar-nos a les 8.
3: Però per què, si ens encanta?
6: Badó, no puc més.
7: Ei, Badó, em trobo fatal, avui no vinc.
6: Badó, em passo el programa de tardes.
7: Ei, Badó, que tinc molta tos,
3: Si no existís aquest programa, l'hauríem d'inventar. De dilluns a divendres, tu lleva't a l'hora que vulguis, que nosaltres ja hi serem de 6 a 8.
8: Bon dia i bona sort.
9: Bon dia i bona sort.
8: El despertador de Ràdio 4 amb Badó Lladó. Drums! A Ràdio 4, el cap de setmana comença amb actualitat, música, cinema, teatre, art, viatges, futbol i moltes coses més. Escolta'ns al cotxe, de camí a la platja o a la muntanya, a casa o mentre gaudeixes d'una escapada. Ens acompanyes? Dissabtes i diumenges, de 9 del matí a 12 del migdia, són 4 dies amb David Gallac Gesto. Recorda que la vida són 4 dies i 2 d'ells cap de setmana.
10: Ràdio 4.

0: Aquest matí a la tertúlia en directe amb l'editor del Grup Món, Salvador Cot, amb la directora del Segre, l'Anna Saez, des de Lleida. Per cert, com ha anat a Lleida, això de la revetlla?
1: Doncs molt bé, molt bé, molt tranquil. També tingueu en compte que a Lleida una vintena de pobles havien prohibit les fogueres.
0: Ahir ho dèiem, eh?
1: I una bona colla, no, em sembla que és una desena, havien prohibit petards, també. No sé si amb molt èxit o poc, però bueno, en tot cas es van extremar molt les precaucions i això ha fet que també fos una nit relativament tranquil·la. Ja sabem que dir que la nit de Sant Joan és tranquil·la i sempre parlem de milers de sortides dels bombers. I vaja, també és per reflexionar tots plegats, no? Això, ara estàvem fent el balanç i dèiem tants incendis en contenidors. Home, és la nit més curta de l'any. Com sí. Diu el postureig de Lleida, no siguis el més curt del teu poble. No tiris un petard a un contenidor, per favor. Que és que som... És que, en sèrio... És...
0: és així.
2: No siguis el més curt del teu poble.
0: Joan López Alegre.
3: Aquí no hem tingut revella, aquí tot el que els
0: Brussel·les no, eh?
3: Gent és el mal paper que està fent Bèlgica al Mundial, és el que estan capficats aquests tios.
0: Ja. Escolteu, Pedro Sánchez defensa la seva continuïtat per acabar, diu, amb los rescoldos de corrupció. Joan.
3: Ell defensa la seva continuïtat, però fixa-t'hi que és un home en aquests moments ja gens solvent políticament parlant, perquè en canvi la setmana passada, precisament aquí a Brussel·les, és ell mateix qui va obrir la porta a un avançament electoral. I en tot cas, jo crec que la cita...
0: El 2027, va dir mai el 2026, en cap cas
3: sí,
0: el 2026.
3: Sí, però en tot cas, jo si vaig a citar Rufián, sorpresa, a les Gaunes, però...
0: No, fem una cosa, Joan. Anem en directe cap al Congrés, vale. I sentirem justament les paraules de Gabriel Rufián.
4: Llega tarde porque fíjense que cuando se convocó este pleno había gente imputada y hoy hay gente condenada. Y llega mal porque algunos de ustedes, sobre todo usted, señor presidente, sigue instalado en el y tú más, en el y tú peor, y aún peor, en el yo no sabía nada. Y ustedes dicen aquello de, por ejemplo, no... Es que Aznar peor. Sí, claro, Aznar peor. Aznar es un señor de la guerra, el jefe de un gobierno corrupto, un señor que probablemente no tenga 1.000.000 y pico de euros en joyas en su caja fuerte, sino que tendrá 17, 18, regaladas por lo peorcito del mundo. Así que sí, Aznar peor. Pero ¿y qué? ¿Y qué? Y ustedes dicen... Con la boca pequeña, eso sí. Y Felipe peor. Sí, claro. Felipe peor. Felipe González es el mayor traidor a su gente y a su partido. El responsable de un gobierno que robó, que secuestró, que mató. Felipe González es comisionista hace 30 años de las peores empresas del mundo. Así que sí, Felipe González peor. ¿Pero y qué? Y ustedes dicen también, no, Rajoy peor. Sí, hombre, claro, Rajoy peor. Rajoy es un jeta. El responsable también de un gobierno que robó, espió y volvió a robar. Que utilizó todo lo que tenía a su alcance para dinamitar a su oposición. Hasta la sede está pagada en negro, es que ya lo sabemos. Que ya lo sabemos. ¿Pero y qué? Y ustedes dicen, no, es que Feijóo peor. Sí, hombre, claro, Feijóo peor. Feijóo, ya lo sabemos, se iba de vacaciones con un narco. Sí, lo sabemos. Y Feijóo es el presidente de un partido gracias al asesinato político del expresidente de su partido por denunciar las corruptelas de Ayuso. Sí, lo sabemos. Y Feijóo tiene a la mitad de su familia contratada en empresas privadas que trabajan para la Xunta hace años. Sí, lo sabemos. Feijóo peor. ¿Y qué? Y ustedes dicen, no, es que Abascal peor. Sí, hombre, claro. Abascal mucho peor. Abascal es el jefe de una estafa piramidal llamado Vox. Y no lo digo yo, lo dicen sus excompañeros. Es el presidente de una fundación condenada, denunciada por el Tribunal de Cuentas por el desvío de 5 millones de euros. Se quedaron hasta con el dinero de las víctimas de la Dana. Sí, claro. Abascal y Vox mucho peor. ¿Pero y qué? ¿Y qué? Y ustedes dicen, no, Ayuso peor. Sí, hombre, claro. Ayuso infinitamente peor. Ayuso dejó morir a más de 7.000 personas en las residencias de Madrid. El hermano de Ayuso se enriqueció con las mordidas de la venta de mascarillas en lo peor de la pandemia y vive en un ático pagado con su pareja con las corruptelas de Quirón. Así que sí, Ayuso infinitamente peor. De hecho, uno de los mejores trabajos pagados en este país es el familiar de Ayuso. Sí, Ayuso peor.
0: Va fort, Rufián. Joan López Alegre, perdona que t'he tallat.
3: No, home, el que està dient Rufián són un grapat d'infàmies i d'insídies. Ni Díaz Ayuso té cap mena d'investigació judicial, ni la té Felipe González, ni la té Feijóo, ni la té José María Aznar. Clar, justificar el suport al PSOE repartint merda als demés i desprestigiant a tothom, la veritat és que és molt heavy, què vols que et digui?
0: Salvador.
2: Que no, que hi hagi corrupció no vol dir que no hi hagi lawfare, i que hi hagi lawfare no vol dir que no hi hagi corrupció. Hi ha les dues coses. El que ha passat últimament és que doncs, determinats sectors judicials doncs, han decidit actuar políticament, no? I dir, bueno, doncs aprofitarem la corrupció estructural doncs, per fer caure...
3: En concret, en quin cas? Dels que actualment estan en investigació o s'han jutjat?
2: Què vols dir? Que tu creus de veritat... Sí? Tu, per què creus que l'Aznar és assessor d'Endesa per Amèrica Llatina, Joan?
3: Perdona, jo...
2: Per què ho creus?
3: Disculpa, Salvador, perquè jo tinc tot el respecte del món. Però és que no té res a veure el que s'està jutjant amb Zapatero, que quin és l'estatut d'expresidents del govern espanyol del que també gaudia Zapatero, que pot tenir un expresident com González o com Aznar, i que en tot cas tu podries dir, jo estaria d'acord amb tu, jo crec que el règim d'expresidents és excessivament laxa, perquè no té cap sentit que un exsecretari d'Estat no pugui ocupar un càrrec que pot ocupar Aznar o González o Rajoy. Però això, amb l'actual llei, no és un delicte. Val? Per tant, és molt diferent una cosa que l'altra.
2: Sí, però no l'Aznar no està assessorant a Endesa, a Amèrica Llatina, perquè, no sé, perquè tirin unes canonades millor, o perquè no està fent això. I el Felipe González tampoc. I en molts dels... I això són les portes giratòries, ja ho sabem. I això
3: com
2: està vinculat...
3: Ex-primer ministre italià acaba d'entrar al Consell d'Administració de Naturgy.
2: Això està vinculat estratíssimament a la corrupció, perquè és aixecar telèfons, perquè no aixecaran canonades, perquè passi el gas. Aixecarà telèfons i llavors... I això ho cobrarà. Llavors, si tu ho poses a la policia espanyola, als jutges, als fiscals, no sé què... empaitar tota aquesta gent, doncs trobaràs tota mena de coses, de tota mena de diners, de tota mena de... per tot arreu. Per què no s'ha fet fins ara? Això ho sabíem tots. Mira, recordo una conversa d'aquestes que vam publicar tots, de la Bàrbara Rey amb l'Emèrito. La Bàrbara Rey amb l'Emèrito. I l'Emèrito es queixava...
3: L'Emèrito es queixava
2: de que tot el cercle dels seus amics, empresaris, polítics, tot això... Home, que el criticaven perquè feia negocis, no? I la Bàrbara Rey li deia, hombre, pero si lo hacen todos. I l'Emèrito deia, claro, si lo hacen todos. Si todos cobren comisiones. Si esto... Y solo me critican a mí. Mentida, perquè
3: Salvador,
2: només el criticaven en cercles.
3: Salvador, Aznar o González, per seguir l'exemple, poden estar en un Consell d'Administració. Però per la feina que fan en el Consell d'Administració, primera, està regulada per un compliance que gestiona d'entrada la pròpia empresa, segona, no han tingut cap investigació per corrupció, i tercera...
2: Aquesta és la clau. No han tingut cap investigació. Aquesta és la clau. No han tingut cap investigació.
3: Deixa'm acabar. I el sou que reben, el reben amb una compte espanyola i fan una declaració de renta. Que jo sàpiga, el que s'investiguen aquí en el cas de Zapatero és, presumptament, el cobro d'unes comissions inventant-se uns informes que diu que feia oralment, jo no sé a tu, a banda de venir a aquesta tertúlia, què és el que et paguen no per escriure, sinó per parlar, vale? I, però clar, no és exactament la mateixa quantitat, i també presumptament que es munta un offshore que ell diu que no sap el que és, en un país dels Emirats Àrabs per tal de poder cobrar aquests diners en negre i no pagar impostos. Disculpa, no ens pot agradar el règim d'expresidents, però la seva feina és legal i no tenen cap investigació. I acabo. El que no podem dir, com ha dit abans la directora del Segre, és que no estem a favor de que hi hagi una investigació prospectiva sobre Begoña Gómez i a continuació dir és que estem a favor de que es faci una investigació prospectiva sobre la feina d'Aznar González.
1: Home, però no et crida un allò, com deien, no te llama poderosamente la atención que ni Ayuso, ni a Felipe, ni a Aznar, ni a Rajoy tinguin investigacions obertes, tot i els nombrosíssims indicis que s'han posat sobre la taula i que ara mateix deia Rufián amb la seva vehemència habitual?
3: Disculpa, sí que l'han tinguda. En el cas d'Isabel Díaz Ayuso, el Rufián acaba de dir senzillament una infàmia, perquè ha dit el germà de l'Ayuso és un corrupte. Mentida. El germà de l'Ayuso, contra el que estàs dient tu ara, disculpa, se'l va investigar. Es va fer la investigació i es va concluir que no havia comès cap delicte i la seva investigació es va arxivar. Exactament igual com la investigació que va obrir, per exemple, Peinado, sobre el link entre Begoña Gómez i el rescat d'Air Europa, es va investigar i es va arxivar. Per tant, no pot ser que en el cas d'Ayuso diguem hi ha l'Ofer, però en el cas de Begoña Gómez diguem que no hi ha l'Ofer. I parlant de l'Ofer, el mateix que ha condemnat a Ábalos és el que va fotre a la presó a Rodrigo Rato. No ho oblidem. Per tant, els jutges no són com Superman que donen la volta a la cabina i de cop i volta són de dretes o d'esquerres.
2: Que hi hagi l'Ofer, o sigui, que hi hagi l'Ofer no vol dir que no hi hagi corrupció. Clar que hi ha corrupció. I és fàcil fer l'Ofer perquè hi ha corrupció. I l'Ofer es fa investigant cap aquí, prospectivament, i no cap allà. És així.
0: Bé, a tot això recordem que Felipe González diu que Pedro Sánchez només té dues opcions: dimitir o convocar eleccions. Així ho ha dit des de Toledo.
5: Però hay dos, claro, es dimitir y el otro es convocar elecciones.
6: ¿Y qué debería hacer el presidente Sánchez?
5: No, hombre, yo repetir una vez más que tenía que convocar elecciones, tenía que haberlas convocado ya. Dice, no, es que hay la Constitución dice que hay que 4 años de mandato. Digo, no, sería la única cosa en la que vamos a cumplir la Constitución.
0: Felipe González també envia un missatge a Zapatero, li demana que torni les joies. Diu, si són un regal, diu González, torna-les. Salvador Cot.
7: No pot, les té la Poli.
0: Exacte, ara mateix complicat això. Però vaja, jo dic el que ha dit González.
2: Sí,
0: bueno, perquè si són un regal, Zapatero, torna-les.
2: A Felipe González és el segon cínic més gran d'aquest país, després de l'emèrito. I a partir d'aquí, o sigui, totes les seves declaracions són un pur espectacle. Vull dir, està convençut de la seva impunitat. El Felipe González era el jefe dels GAL, ho sabem tots. Tots. Els GAL van matar 29 persones,
0: Hem de sentir Rufián.
2: 29 persones. I el Felipe González, és que recordo una dels impactes més grans de la meva vida, va ser, recordo un míting a Euskadi, que en unes eleccions basques i van a fer un míting en suport del candidat, que llavors era el Nicolás Redondo Terreros, el candidat del Partit Socialista Basc, i en un míting en un poble, doncs van aparèixer la família d'un mort del GAL que es deia García Goena, que era un algú que havia fugit per no fer la mili, i es van equivocar al GAL i li van posar un petardo i el van matar, no? I demanaven justícia, que s'investigués i tot això. García Goena, és un molt, allà és molt conegut. Doncs van treure la pancarta i el Felipe González sobre la marxa va dir no nos callaran los terroristas, no té vergonya, no la té.
0: Bé, fem una cosa, tornem un segon en directe al Congrés, Rufián, aquests últims minuts, diu la dreta té interessos, l'esquerra té principis, o també ha dit, per exemple, la justícia no és igual per tothom. Què diu ara?
4: Con el Partido Popular en el Consejo General del Poder Judicial. Tenen un pacto con nosotros, Todo el mundo lo sabe. Para cambiar la carrera judicial, para que llegara gente de barrio, gente que no fuera la misma endogamia de siempre. Se lo petaron. La frase literal fue para rebajar la tensión y el ambiente tóxico, señor Bolaños. Hemos rebajado el ambiente tóxico un montón. Ya. Y la segunda pregunta, señor presidente, es ¿usted tiene su casa limpia? La tiene. Porque le tienen ganas, les tienen ganas, sí. Dan excusas, también. Ustedes tienen a dos números dos en la cárcel, ustedes tienen una señora que quería hacer de Villarejo, mandatada por el partido, que por cierto, ustedes dicen que ¿qué tendrá que ver el PSOE con las cloacas del PSOE para intentar frenar las investigaciones contra el PSOE? Y ustedes tienen, y lo digo con enorme pesar, a un referente de la izquierda, una persona que a mí me ha ayudado durante toda mi trayectoria política como Zapatero, sin poder explicar según qué. Sin poder explicar según qué. Me dirijo a la izquierda de este hemiciclo. ¿Qué diríamos? Porque nos podemos hacer los tontos o no. Yo al menos tengo ojos en la cara. Y lo digo porque yo creo que todo lo bueno que ha pasado en este país los últimos 7-8 años ha sido con la participación de Zapatero. Pero ¿qué diríamos si hubieran encontrado 1 millón y pico de euros en joyas en la casa de Aznar, en la casa del Rey, en la casa de Feijóo, en la casa de Ayuso, en la casa de Abascal? ¿Qué diríamos? Conviene, señorías, urgentemente regular la figura del expresidente. No tiene ningún sentido que no haya límites entre la influencia, el lobby y el tráfico de influencias.
0: A tot això, recordem que Zapatero ara intenta desacreditar la investigació del cas Plus Ultra. La seva defensa qüestiona la validesa de proves clau en l'origen d'aquest cas. Demanen la seva nul·litat per com es van obtenir les converses que impliquen a Zapatero. Joan.
3: Home, jo crec que això és molt revelador. Hi ha el tipus d'advocat que ha escollit Zapatero, que és un processalista, no un penalista, o sigui, una persona experta en procediments judicials, no en la mena de delictes, jo crec que revela que ells ja passen d'intentar desmentir el delicte que ha comès Zapatero i el que intenten és buscar, no sé dir-ho en català, perdoneu, vericuetos, per tal de poder anul·lar les proves dels delictes que ells mateixos reconeixen que han comès.
0: Salvador Cot.
2: Sí, bueno, tres peus al cap, diria jo. No? Segur, perquè és evident que el Zapatero, bueno, el que hem vist ara és injustificable, o sigui, tots aquests recursos no se sap d'on surten. Ara, què té a veure això amb si convocar eleccions o no? Té a veure amb si els partits, que la majoria aquesta de la investidura, serien capaços de fer, o què hi guanyarien si fessin una moció de censura. I segurament no hi guanyarien res, i el que és segur és que no s'arreglarà la corrupció a l'estat espanyol canviant aquest PSOE pel següent PP i Vox, això segur.
0: Anna Saez.
1: Només un matís, tot i que és catedràtic de dret processal, fa més de 30 anys que exerceix com a penalista i jo diria que amb 30 anys alguna cosa haurà après. A mi m'agradaria tornar amb aquest personatge que no, jo el situaria més, diguéssim, a la dreta del PP, com és Felipe González, que quan parleu de gran cínic, a veure, aquest home està dient que vivim la pitjor crisi de convivència en la democràcia i no sé què. Ho està dient un home que quan ell era president del govern hi havia 50 morts l'any. És a dir, però com es pot pervertir tant la realitat i com es poden dir coses tan bèsties, no? Jo crec que ell estava obsessionat al moment que ell era president en que no hi hagués ningú a la seva esquerra i la va desballestar, i ara doncs està aconseguint que no hi hagi ningú a la seva dreta perquè ja crec que està avançant a Vox. En tot cas, Pedro Sánchez fa 8 anys o més i tot que es diu que està acabat i que no se'n sortirà i que d'aquí no surt, però de moment se'n va sortint de tot.
0: Joan.
3: Home, el que passa que jo crec que estarem bastant d'acord amb que cada vegada el terra de Sánchez és més estret i el seu
1: cercle
3: és més complexa.
1: Un dia o altre, sigui, serà el bo, sí.
3: Tu abans has parlat del cas de la dona i del cas del germà, i escolta'm, efectivament, ella tenia una relació amb la Universitat Complutense abans de que el Sánchez fos president del govern, però també, efectivament, ella cita en el rector de la universitat a casa seva quan és al Palau de la Moncloa i ascendeix quan viu a la Moncloa. I no ens enganyem, el germà no sabia on estava el seu lloc de feina.
0: Molt bé.
2: Sí, no, però... bueno, en qualsevol cas, aquí la gran qüestió és, hi haurà eleccions l'any que ve, a Madrid tothom diu que al febrer, i s'ha de veure què és el que, amb quin programa polític va el PSOE per intentar guanyar i per intentar reconstruir...
0: Al febrer?
2: Bueno, a Madrid tothom diu que eleccions al febrer.
0: Joan, tu tens nas per aquestes coses. Les andaluses ho vas clavar, això.
3: Mira, jo crec que la intenció de Sánchez és que les eleccions siguin a l'estiu de l'any que ve. Altra cosa és que a Madrid també diuen que és molt possible que acabi demanant-se un suplicatori al Congrés sobre Sánchez. I si això passa, abans que succeeixi ell, efectivament utilitzaria l'excusa del no pressupost per anar a eleccions. Sí.
2: És millor anar a les eleccions... el millor supòsit per anar per dissoldre una mica abans, el millor supòsit és a partir d'una moció... la presentació d'uns pressupostos que perds i llavors és simplement una qüestió... Això es converteix en el teu programa polític.
3: L'Anna ha dit una cosa que té tota la raó, que és el tema aquest de l'esquerra de l'esquerra, i jo crec que el gran leitmotiv, si n'és un adelantament electoral Sánchez, és els meus socis m'han deixat tirat amb el tema del pressupost... Jo reclamo el vot de tota l'esquerra espanyola
0: bé.
3: Per evitar que Vox i PP entrin al govern.
0: Fem una cosa, sentim a Míriam Nogueres de Junts per Catalunya en directe.
8: Un càrrec públic roba a un jove que no pot pagar el lloguer. Roba a un malalt que està esperant una operació. Roba a una família que no arriba a final de mes. Roba a un pagès que està ofegat per la burocràcia. I la corrupció de l'estat espanyol no és un accident. La corrupció de l'estat espanyol és conseqüència natural d'un model que posa la unitat d'Espanya per davant, per damunt de la democràcia, per damunt de la justícia, per damunt dels drets fonamentals de les persones i també per damunt dels drets fonamentals de les nacions. I això no soluciona amb una compareixença o amb una roda de premsa, perquè ja ho hem vist masses vegades. Primer surt a la llum un escàndol, després hi ha indignació, després hi ha promeses de transparència, i després què? Després silenci, després amnèsia, després aquest retorn a aquesta falsa normalitat. Avui hem escoltat moltes lliçons morals, hem escoltat moltes preguntes, hem escoltat moltes lamentacions, però no hi ha cap proposta per sortir del bloqueig, perquè tenen por. Tenen por a moure's, per això demanen que es moguin els altres. A la corrupció, a més, senyor Sánchez, se li suma que vostè ha perdut una majoria parlamentària que tenia. Una majoria parlamentària que va néixer d'uns compromisos polítics adquirits que vostè no ha complert. Nosaltres vam fer possible aquella investidura, i ho recordo perquè a alguns se'ls oblida, impedint l'entrada de l'extrema dreta. El vam advertir per això, si ho recorda bé, senyor Sánchez, que si vostè no complia els acords que tancava amb Junts per Catalunya, Junts per Catalunya trencaria la relació. I així va ser. Des del novembre del 2025 vostè no té aquella majoria parlamentària que el va investir. I és cert que la nostra manera de fer és més dura. I és cert que incomoda alguns, però també és cert que la nostra manera de fer és inèdita aquí a Madrid. I dic que és inèdita perquè mai abans Catalunya havia condicionat Madrid com ho han fet els 7 vots de Junts per Catalunya. Perquè hem aconseguit coses que sempre a Madrid ens havien dit que eren impossibles. Com, per exemple, que jo avui pugui fer aquesta intervenció en català sense que em facin fora. I tenim claríssim que vostès tot això no ho fan per voluntat pròpia, ho fan per necessitat. Però sobretot el que hem estat nosaltres és molt clars, senyor Sánchez. Sempre. Mai podran dir que nosaltres no els hem advertit sempre. La metodologia de Junts ha molestat a molts. I els molesta precisament perquè per primera vegada en molts anys Catalunya ha aguantat la posició. Hem resistit.
0: Paraules en directe de Míriam Nogueres, de la líder de Junts al Congrés, Salvador Cot.
2: Sí, bueno, el que diu, de fet, l'únic actiu que clar que tenen és això de parlar en català al Congrés, perquè tant Esquerra com Junts, el que van intentar, diguéssim, per aterrar en una altra vegada en l'autonomisme pràctic i pragmàtic, és fer un Majestic 2, no? I aquest Majestic 2 no ha existit. O sigui, no hi ha una, ni el finançament singular, ni concert, ni Rodalies funciona, ni el català a Europa, ni res, res, tot això. Llavors aquí la feinada que tenen és per dir alguna cosa i per justificar-ho. La Míriam Noguera sembla catalana, el Rufián no tant, i ja està, és l'única diferència.
0: Anna Saez.
1: Sí, el que passa que també jo crec que Junts i Esquerra hauran d'esforçar-se més per fer arribar al seu electorat com... tot, és a dir, ara no està passant res que no passés fa 8 mesos, no? o fa un any, i llavors que doni suport incondicional i deixis de donar suport, jo crec que s'ha de justificar una mica més.
0: Joan.
3: Jo crec que estem veient dos discursos molt diferents. El de Rufián és el d'aspirant a substitut de Yolanda Díaz com a líder de l'esquerra espanyola, i en canvi el de Míriam Nogueras és més un discurs dirigit al seu electorat per tapar fuites d'aigua cap a Aliança Catalana.
0: Ah. Molt bé. Escolteu, mira, falten 9 minuts per les 11.
9: El matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.
0: Que a banda del que passa al Congrés, al món passen coses. Avui, sí, per exemple, dia fort pels pastissers de Catalunya, Lluís Estrada Canal, vicepresident de la Junta Directiva del Gremi de Pastisseria de Barcelona. Com estàs? Bon dia.
10: Bon dia, què tal, com anem?
0: Bé, home, bona diada,
10: cansats,
0: eh?
10: Cansats avui, merci.
0: Què, cansats?
10: Avui cansats.
0: Bona senyal, això vol dir que teniu molta feina. Com van les vendes de coques?
10: Sí, sí, no, bé. Van anar molt bé. Ahir va ser el dia fort, sí, la nit d'ahir va ser la dura i avui ja, bueno...
0: Ja, però avui encara comprem coca de Sant Joan.
10: Sí, força gent.
0: Sí? De fet, de coques què en feu? Fins per Sant Pere? Aquest cap de setmana podrem menjar coca encara a Catalunya?
10: Sí, clar, hi ha la Revetlla Sant Pere, que aquesta sí que ha anat molt a menys, sí. Però bueno, ja no esperes que segueixen reivindicant.
0: Escolta, en general, veneu més coques que l'any passat, més o menys les mateixes? Quines són les dades que podem donar a aquesta hora de les vendes d'aquest any 2026 per Sant Joan?
10: Creiem que ha anat a més i sobretot s'allarga amb els dies. O sigui, la setmana abans pues, ja trobes empreses o gent que fa aniversaris o gent que celebra coses i diu, pues, ja que ves en Jan, pues, va, vinga, fem un coques. I sí, veus això que es va allargant.
0: I el preu?
10: El preu, bueno, pues, com tot, puja una miqueta, però no és, si el brioix no és una cosa que sigui una bogeria.
0: Bé, una miqueta quan és? De quin tant percent estaríem parlant respecte a l'any passat?
10: Ostres, doncs això, aquesta dada sí que no la tinc, però no... Amb tant per cent no la sé.
0: Ja.
10: Però no és que poder 1 o 2 euros per coca, tampoc és una... No ha sigut una cosa que ha sigut una pujada molt grossa.
0: I de coques, per tant, potser algunes...
10: El pinyó aquest any no ha pujat, que és el que més se'ns afecta.
0: I de coques, dic, potser més que l'any passat, per tant, al final, si la gent avança la compra...
10: Si comptem tota la diada... Sí, o sigui, és que en mengen més perquè fan... Si no és només el dia de la diada, sinó això, que quan hi ha... Si durant la setmana, que abans no passava, i ara veus això, durant la setmana que tens encàrrecs, empreses no, és que ens anem de vacances, o gent que fa... celebra coses, doncs demanen coques.
0: Bé,
10: i això, que si durant tota la setmana se'n venen moltes més.
0: L'estrella quina és? La més venuda? Llardons, fruita, la de crema i pinyons, que és boníssima també. Quina és la més venuda?
10: Sí, o sigui, hi ha el trio meravella, que seria llardó, fruita i crema, que aquesta és una animalada de diferència amb la resta. Després hi ha la de xocolata que va entrant.
0: Sí.
10: I després, per exemple, nosaltres fem la de llavaneres, que serien full i crema per dintre.
0: Boníssima.
10: O la cabell d'àngel, amb full i cabell d'àngel. Llavors hi ha moltes pastisseries que fan la seva cova creativa, cadascú fa la seva, i això també cada vegada està fent més aquestes, però les tres que manen són les tres clàssiques.
0: Jordi Vila.
11: Lluís, ets el propietari també de la pastisseria Maribert Canal. Vau patir un incendi al desembre que us va obligar a tancar. Us heu perdut els torrons, les mones de Pasqua, però heu arribat a temps per les coques de Sant Joan. Suposo que podem imaginar que molt contents, no?, d'aquesta reobertura en una època tan destacada, no?
10: Sí, la veritat era això, amb tots els problemes que hi ha, clar, amb una cosa així, quan has de tornar a obrir, normatives, permisos, llicències, tot, i era, bueno, almenys intentem salvar la dia de Sant Joan, i sí, vam poder obrir, faltant 4 coses, però almenys vam poder obrir, i res, ja està, ja setembre a tope.
0: Molt bé, doncs, escolta'm, de mitjana, perquè ara que migdia em vull comprar una coca per 4 o 5 persones, per exemple, de crema amb pinyons, més o menys, per quan em pot sortir?
10: La petita, doncs, la petita, que és aquesta que tenim...
0: Però la petita, que és per 2?
10: No, per 4.
0: Ah, per 4, ja faig.
10: Nosaltres fem l'individual. Sí, i a més, el tamany sí que es nota que cada vegada és més petit, però sí. Perquè és normal, vull dir, al final fas una aquesta cosa per 4, en fas 8 o 10 talls, el tall és petitet i vas repetint, i això entre 18 i 22 euros d'aquesta mida.
0: Bé. Compro. Gràcies, Lluís Estrada Canal, vicepresident sí. de la Junta Directiva del Gremi de Pastisseria de Barcelona, i que vagi bé. Bon dia de Sant Joan. Merci,
10: home. Moltes gràcies, bon dia.
0: Que vagi bé, adéu-siau. Sou de Coca o no, vosaltres? De Coca de Sant Joan, vull dir.
2: Ahir em vam menjar, sí, sí.
11: A casa, Xavi, nosaltres...
0: M'agrada molt la de crema i pinyons.
11: El que ha dit el trio Meravella, teníem doncs, sí. la de crema, la de llardons, la de fruita, i està bé perquè sempre sobra i és un bon esmorzar.
2: És veritat, això.
0: Una cosa, les rebaixes d'estiu s'anticipen amb descomptes de fins al 60%. Això passa, per exemple, en alguns comerços de l'Eix a Lleida, a Nassaef.
1: Bé, ja ho sabeu, des de que no hi ha allò dia oficial de rebaixes, doncs això passa cada cop més. Però, clar, l'eix comercial de Lleida, com m'atreviria a dir que tots els eixos comercials de Catalunya i potser d'Europa, bàsicament són franquícies, i aquestes franquícies, doncs, tiren pel dret i quan comencen, doncs, arrosseguen a tota la resta, clar.
0: Ja. Teories l'1 de juliol, però cada cop s'avança més, això. Sí?
2: Ens hem perdut la foto aquella i la imatge aquella de les senyores fent una cursa...
0: Allà al Corte Inglés. La típica imatge del telediari de tota la vida.
11: No? Eren brutals, aquestes imatges.
2: Sí, perquè contrastava una imatge poc atlètica d'aquestes senyores, diguéssim, però en canvi la intensitat de la cursa. No?
0: Sí, és que l'any 2012 va entrar en vigor la liberalització de les rebaixes i molts comerços no esperen que arribi l'1 de juliol, perquè aquesta nova llei, diguéssim, permet a cada comerciant decidir lliurement les dates, durada i productes dels seus períodes de descomptes. Només recordar, important, això de l'OCU, recomana fer llistes per controlar el pressupost, que no ens passem. Reduir les compres impulsives, sobretot. Comprovar que, juntament amb el preu rebaixat, aparegui l'antic, revisar les condicions de devolució i guardar sempre el tiquet de compra.
1: I tenir memòria de recordar quan valia aquella peça fa 2 setmanes, perquè no seria la primera, ni la segona, ni la tercera vegada que veus una peça molt rebaixada, però perquè el preu anterior no és el que valia, que això passe.
0: Bé, i l'OCU recorda també que els productes rebaixats mantenen les mateixes garanties i drets que durant la resta de l'any. Tu no deus anar de rebaixes, perquè estàs més callat, Joan López Alegre.
12: Jo estava pensant que l'OCU se n'ha oblidat de que existeix Amazon i de que totes aquestes recomanacions estan ja absolutament superades.
1: Sí.
0: Mira, EH Bildu, estan parlant en basc. No entendrem gran cosa. Sentim, punxem un moment, home, al Congrés.
13: Askatasunen edatze ziklo bat mantentzea. Ala murrizketa, involuzioa, berzentralismoa eta autoritarismo...
0: Home, tu, Salvador Cot, potser sí que entens alguna cosa.
2: Sí,
0: Salvador Cot, TV3, País Basc.
2: Sí. Està parlant de que hi ha una involució i una recentralització i que hi ha pèrdua de llibertats. Amb el basc, bueno, si estàs allà un temps i tot això, el que... Vaig intentar estudiar-lo, però...
0: Fàcil no és.
2: No, el que passa és que acabes entenent de què parlen, però no exactament què és el que diuen, saps? Vull dir, com que és una llengua que es declina, llavors no... no saps si allò és nominatiu...
0: Veus, Jordi Vila és el que té tenir tertulians de nivell.
11: Sí, sí, sí.
0: Això no passa a totes les tertúlies de totes les ràdios.
11: No tots els tertulians saben i entenen el basc.
2: No, aquí no n'hi ha cap.
0: Jo diria que potser cap més, Ai, senyor. Joan López Alegre, quan tornes?
12: Escolta, aquest vespre.
0: Gràcies a Déu, home, tenim ganes de veure't per aquí.
12: Però qui fa el mateix mal temps o bon temps, digue-li com vulguis. Ja. Això del gust del consumidor que aquí a casa.
0: És horrible. I a França. Sí. Desastre.
1: No us queixeu, no us queixeu que venim de 43 graus, sí, sisplau.
0: Però la humitat de Barcelona...
1: Ja.
0: Anna Saez, ja saps
1: no,
0: de què baixa.
1: No l'enyoro gens.
0: No.
1: Ara, quan tinc alguna cosa que he d'anar amb alguna població de la costa, de veritat que intento ajustar molt el tren perquè no passar-hi més hores del compte. M'incomoda molt aquesta humitat.
12: Això Això a dia d'avui, és imprevisible.
1: Això sí.
0: Recordem, a Catalunya avui és oficialment l'últim dia d'onada de calor. Però això vol dir que a partir de demà no farà calor? Què va. Continuarà fent calor. Que passa a temperatures un parell o tres de graus més baixes.
1: Ara, diguéssim, abans que citaves a Masterchef, o sigui, passem d'una brasa viva a allò a coure a baixa temperatura. Saps allò que estàs moltes hores al forn? Doncs quedarem així.
2: Molt bé. Ben cuits quedarem.
0: Anna Sáez, Joan López Alegre, Salvador Cot, moltíssimes gràcies a tots i a totes per haver estat aquí el dia de Sant Joan en directe. Fins ara. Sentirem les notícies de les 11. Ara tornem de seguida. Fins ara mateix.
9: Són les 11. Ràdio 4. Serveis informatius.
14: Bon dia. Un home de 30 anys ha mort aquest dimarts al vespre quan circulava en patinet per un camí a Lleida, Joana Cendra.
15: Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís a quarts de 9 del vespre. Un home que conduïa un patinet va tenir un accident al camí de Conilles a prop de la carretera nacional 230, a pocs quilòmetres de la ciutat de Lleida. Els agents no van localitzar cap altre vehicle implicat al sinistre. La víctima seria un home d'uns 30 anys que anava indocumentat. Amb aquesta ja són 65 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes.
14: Un d'aquests 65 és un ciclista que ha perdut la vida també aquest dimarts a la nit en un accident al Pallejà, al Baix Llobregat, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Els serveis d'emergències han rebut l'avís del succés cap a 9:15. Per causes que s'investiguen, hi ha hagut un xoc entre un turisme i la bicicleta. I a aquesta hora està interrompuda la circulació de la línia R4 de Rodalies entre les estacions de Cerdanyola del Vallès i Sabadell Sud per la presència d'un cotxe a les vies. S'ofereix servei alternatiu per carretera amb parades entre les dues estacions. Àlex Eloi, bon dia.
16: Bon dia. Segons informen els bombers, el cotxe amb quatre ocupants ha sortit d'un carrer i s'ha precipitat a les vies del tren. El cos ha demanat que s'interrompi la circulació de trens i el comboi que circulava per aquesta via s'ha aturat a temps, sense incidències. El vehicle ha quedat bolcat, però tots els ocupants han pogut sortir-ne. Un d'ells ha quedat ferit i els bombers l'han traslladat a l'estació perquè l'atengui el SEM.
14: I continua aquesta hora la sessió del Congrés després de la compareixença del president del govern, Pedro Sánchez. Ara intervenen els grups. Esquerra Republicana posa en dubte la versió de Sánchez de no conèixer la corrupció i Suma demana passar de les paraules als fets. Anem al Congrés. Rosa Carreño, bon dia.
17: Bon dia, sí, Gabriel Rufián endureix el to contra Pedro Sánchez.
18: Yo negocié durante semanas con José Luis Ábalos la primera investidura del presidente Sánchez. Su palabra era la palabra de Dios, y Dios era Pedro Sánchez. Así que menos caritas, ¿eh? Y no me cuenten milongas.
17: También la portavoz de Sumar contra el PSOE.
19: Señor presidente, Ferraz tiene que dejar de ser un problema para este gobierno.
17: Y Miriam Nogueras carrega contra las esquerras.
20: Señor Sánchez, apartis y deixi que aquest Parlament posi algú que sí que tingui la capacitat de complir.
17: Des de Vox, Abascal acusa Sánchez d'intentar manipular les properes eleccions.
21: Está maniobrando para adulterar y manipular las próximas elecciones generales y mantenerse de forma fraudulenta en el poder.
17: I lamenta Abascal que el PP no vagi més enllà.
14: Aquesta rebel·lia de Sant Joan, els bombers de la Generalitat han atès 1.407 avisos a Catalunya entre les 8 del vespre

0: Un d'emergències 112 ha rebut 10.260 trucades relacionades amb Sant Joan per uns 5.200 incidents. La majoria han estat des del Barcelonès, quasi 3.400, i del Vallès Occidental, unes 1.700.
1: I segons informa el sistema d'emergències mèdiques, durant aquesta revetlla han atès 69 persones, una trentena han estat per intoxicacions i 30 més per accidents de trànsit. També s'han atès 4 agressions, 3 de les quals a l'àrea metropolitana de Barcelona i una a Girona.
2: El SEM també ha atès 4 persones per cremades i 2 ofegats. En total, el telèfon 061 Salut Respon ha rebut més de 3.600 trucades entre les 8 del vespre d'ahir i les 7 d'aquest matí, per gairebé 2.800 incidents, 100 incidents, sí, 170 dels quals relacionats amb la revetlla. En 1.300 casos ha hagut d'activar un metge o una ambulància. La xifra de trucades ha augmentat un 13% respecte a l'any anterior.
1: I acabem amb un apunt econòmic. El president de la COE, Antonio Garamendi, ha anunciat avui que es presentarà la reelecció per optar a un tercer mandat al capdavant de la patronal espanyola, un càrrec que ocupa des del 2018. És previst que les eleccions se celebrin al setembre o l'octubre. És tot. De moment, la informació torna a Ràdio 4 d'aquí 55 minuts.
3: Ràdio 4.
4: Allà on hi ha una tecnologia molt emergent, com un ordinador quàntic, sempre hi ha algun artista que diu calla, que això segur que fa música.
5: Tenemos algoritmos propios que generan lo que decimos música simbólica.
6: Jo diria que allà on conflueixen l'art contemporani i les músiques que construeixen en present, no?
7: La idea d'artista multimèdia, no? Gent de formació, sobretot musical, que comencen a fer coses amb imatge.
8: Des que va arribar al streaming hem perdut molta independència.
9: I si agafem el model Wikipedia comunitari i transversal i l'apliquem a la música sense esperar que una empresa de sueca o americana ens faci la feina.
10: La barrera del so. Dissabtes i diumenges, 12 a 12 de la nit.
11: La música és una creació humana única. No?
10: Explorar aquelles barreres que estan per trencar en el camp de la música i el so.
11: Tot això, els seus harmònics estan a la natura.
10: Amb Irene Desumvila, a Ràdio 4.
12: Un dispositiu d'alliberació sònica.
13: El cap de setmana, a l'hora del vermut, arriba la coartada perfecta.
14: Coneixeu el concepte d'evolució?
15: Sota sospita.
14: En el seu temps, els humans eren capaços de fer grans gestes.
13: Entreteniment cultural i social per a ments inquietes.
14: Podien parlar a través dels oceans.
15: Amb Laura González.
14: L'impossible.
16: Per què la volen capturar?
14: És més intel·ligent que la majoria.
10: A Ràdio 4.
15: La millor companyia. Ràdio 4.

0: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
1: Mig quart de 12. El matí de Ràdio 4 en directe, Jordi Vila.
2: Doncs no, escolta, aquí estem, Sant Joan.
1: Sí, noi.
2: Jo ahir m'ho vaig passar pipa, tirant petards, amb la família, amb les tres
1: coques, Jordi Vila les tres ha dormit, té molt mèrit, eh? Ha dormit dues hores avui. Ets un tarambana, Vila.
2: Home, una mica més. Ens vam retirar una miqueta abans, però sí. Petards, llums i colors, petards de baixa intensitat, això sí, eh?
1: Bé, escolteu, porteu bé la ressaca de la revetlla de Sant Joan? Teniu mal de cap? O el que és pitjor, migranya? Ho dic perquè ara de seguida parlarem de la migranya, que no és un simple mal de cap. Afecta una de cada 7 persones a tot el món i els altera bastant o molt la vida, i molt sovint. Doncs ara sabrem què la provoca i, sobretot, què podem fer per no patir tant, eh? Ens ho explicarà la doctora Neus Fabregat, neuròloga de l'Hospital Clínic de Barcelona. I també sentirem el testimoni del Josep Anton i la Núria. Jordi, de seguida parlem amb la Núria, perquè...
2: Sí, ells tenen 47 i 55 anys i han hagut de viure 92 dies dins d'un cotxe en un pàrquing de Sabadell. Això després de ser desnonats del pis de lloguer on havien viscut més de 16 anys. Doncs aquest matí el Josep Anton i la Núria ens explicaran la seva història en directe aquí al matí de Ràdio 4. Posarem sobre la taula aquesta dificultat per accedir a un habitatge,
1: sí,
2: que continua sent
1: el
2: pa nostre de cada dia, missió impossible en molts casos.
1: És el tema, com deia el Salvador Cot, l'editor del Grup Món.
2: El tema. Sí.
1: És el tema, efectivament. Escolteu, aquest matí també parlarem amb un dels homes de l'estiu,

0: protagonista de l'anunci d'Estrella d'Am, Jordi. Sí, sí. És de Terrassa.
1: Sí, i es diu Xavier González Arnau.
0: El Canyut, el Canyut.
1: Sí, sí, ara tothom el coneix com el Canyut. No és actor professional, és pintor, i segurament, tot i que porta molts anys pintant, ara, res, aquesta aparició estel·lar en aquest spot el donarà a conèixer i molt.
0: Doncs sí, home, hi vindrà la Marta. Jo, si ve la Marta Fuster, la Marta Tips, ja ho tinc gairebé tot arreglat.
1: Sí, la veritat, sí? Ens aporta molta alegria, molta energia positiva.
0: I agrada molt als oients, perquè sí, els, sí, sí, els soluciona molts problemes del dia a dia. Sí. Té trucs efectius sempre, en tots els casos.
1: Marta Tips, experta en neteja, creadora de continguts, avui, entre moltes altres coses, ens explicarà com podem eliminar les males olors, allò si continuem tenint aquelles restes de pòlvora, de fum de petard.
0: L'olor de tabac, que és més empipadora. Eh?
1: I també ens dirà com podem eliminar les taques de cera de la roba.
0: Molt bé. I el Torito!
1: Ui, i tant.
0: Torito, Torito!
1: Una de les grans entrevistes estel·lars del nostre Rocco Stenhauser, que, com sabeu, sempre entrevista a personatges exclusius i estel·lars del panorama televisiu. Doncs bé, recuperem una de les seves entrevistes més emblemàtiques, a Torito, que aquesta temporada l'hem pogut veure a Masterchef.
0: Sí, noi.
1: Sí. I també, en aquest programa, ha explicat la greu malaltia que pateix des de fa 15 anys i a l'entrevista que recuperarem també ens parlarà de com està gaudint de la seva paternitat. Eh?
0: Bé, i avui regalem una molt bona coca de Sant Joan. Oients, atenció, de les pastisseries Casa Vives de Barcelona. D'aquí una estona parlarem amb el Miquel Vives. Heu d'endevinar, heu d'encertar el so del dia. Avui és molt fàcil i molt agradable. Sí,
1: sí, sí, una mica d'oasi després d'una gran festa i una gran revella com la que vam veure ahir.
0: Sona així. Aigua, però d'on? Això què és, això?
1: Esclar.
0: Què és, això? D'on és? Exactament. Sí. Eh? Aquest soroll, què és, això?
1: Potser penseu que és molt fàcil, però no crec.
0: Aneu trucant, al 900-454-455, 900-454-455. I fem una cosa, va, posem una mica de Pau de Pons, que ens ha fet les seves cançons de Sant Joan pel matí de Ràdio 4. I...

0: Com ens agrada el Pau de
1: Pons. Sí, senyor!
0: I tant, i tant. En un dia com avui, del dia de Sant Joan, també volem posar en valor altres cançons en relació amb la Revetlla, amb el dia de Sant Joan, i mira, aquesta de la Foguera de Charango, dins el seu últim disc amb el que es van acomiadar de tothom, de Benny Alas, que són així.
2: Sí, noi. Vam encendre un

0: Un minut i un quart de 12.
1: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
0: Com dèiem, el Josep Antoni i la Núria tenen 47 i 55 anys i han hagut de viure 92 dies dins un cotxe en un pàrquing de Sabadell. Això després de ser desnonats del pis de lloguer on han viscut durant més de 16 anys. Núria, bon dia, com esteu?
2: Hola, bon dia.
0: Com va això?
2: Bon dia. Bueno, pues va, va.
0: Va, què vol dir? On sou ara mateix? Ja no sou al pàrquing, sí?
2: No, no, no. Ahora, te hablo en castellano porque me explico mejor.
0: Endavant,
2: ¿vale?
0: Endavant.
2: Pero entiendo en catalán perfectamente.
0: Ah.
2: A ver, bueno, ahora estamos en un hotel en Cerdanyola, en un hostal en Cerdanyola.
0: Sí.
2: Y bueno, aquí llevamos desde febrero, que hicimos la primera entrevista. Uh-huh. Y en la segunda entrevista, pues nos dijeron, estando en directo, nos dijeron, os han realojado. Uh-huh. Y no sabíamos nada nosotros. Uh-huh. Y sí, por la tarde nos llamaron y nos dijeron que nos habían realojado. Estamos esperando emergencia habitacional. Uh-huh. Desde hace 7 meses, que para mí no es una emergencia, pero bueno.
0: Siete meses,
2: sí. Y bueno, el otro día nos llamaron, antes de ayer, que llevásemos, como hace 7 meses, las 3 últimas nóminas que se le había pedido la mesa de valoración y que en julio tendríamos pues la resolución, que espero que sea favorable.
0: A l'hostal on sou ara, a Cerdanyola, quan val i qui el paga? Rebeu alguna mena d'ajuda?
2: Sí, recibimos una ayuda de, no sé si son 200, 300 euros. Nosotros ponemos 400.
0: Bé, vosaltres heu estat pràcticament 100 dies vivint en aquest cotxe, no, en aquestes dues places 99, de pàrquing. 99 pràcticament
2: dies,
0: 100 dies.
2: Exacto.
0: Sí. 100 dies, perquè no hi havia manera, no? Tot i tenir feina...
2: No. A ver, mi marido tiene faena. Yo no es que no quiera trabajar, es que no puedo. Y además tengo un papel de un médico forense, porque si no, otra en mi lugar ya se hubiese puesto a trabajar de lo que fuese, ¿vale? Limpiando de lo que sea, pero es que no aguanto de pie media hora.
0: ¿Vale? ¿Qué te pasa exactamente? ¿Qué te pasa exactamente, Núria?
2: Yo tengo una espondilitis en la espalda.
0: Ajá.
2: Tengo trocanteritis en las caderas.
0: Sí.
2: Tengo una fibromialgia severa.
0: Déu-n'hi-do.
2: Fatiga crónica, migraña, que mira que lo he escuchado y lo voy a escuchar porque me interesa.
0: Uh-huh.
2: Lo que has hablado antes de la migraña.
0: Uh-huh. I ara en parlarem de seguida amb una doctora de l'Hospital Clínic.
3: Sí, de fet, sí, la Núria ens explicava que té reconegut un 39% de discapacitat, no? És correcte, Núria.
2: Correcto.
0: Ja t'ho han pagat alguna
2: Jordi,
0: cosa?
2: No? Jordi? No, a mi jo no recibo nada de nada, ningún sueldo.
0: Ni
2: nada.
0: Un euro, res?
2: Nada.
0: Mare meva. El teu company, el Josep Anton, que té aquesta
2: Josep
0: feina que ara comentaves, no? Que cobrava uns 1.400 euros al mes com a vigilant de seguretat. Però, clar, els preus del lloguer estan impossibles.
2: No, és que,
0: ara mateix,
2: mira que buscamos. Jo cada dia me meto en fotocasa, en todo lo que pueda haber, en Habitaclia, en... Y los precios que más o menos podemos pagar nosotros, 600, 700 máximo, es que más no podemos, porque hay que vivir, hay que comer. Nosotros tenemos un hijo de 19 años que ahora mismo no trabaja, ha terminado ahora de estudiar.
0: Uh-huh.
2: Y claro, también tiene unos gastos, que él se adapta, pero bueno, a ver, y claro, todo esto con un sueldo, más de eso, no, y todos los pisos que salen son falsos. O sea, a mí me han llegado a escribir y de un piso de 700, por ejemplo, de 2 habitaciones, que no pido más, una para mí, una para nosotros y otra para mi hijo.
0: Uh-huh.
2: Y decirme que bueno, que él está fuera, que me ponga en contacto con Booking, que dé paga y señal. A ver, ¿cómo voy a dar paga y señal sin ver un piso?
0: Uh-huh.
2: Eso montones, montones. O sea, son todos falsos, falsos.
3: I, Núria, després d'aquests 99 dies vivint en un cotxe en aquestes places d'aparcament, heu notat molt el canvi ara que esteu en aquest hostal o també, bueno, diguem, sí. Diguem que podem imaginar que no és tan confortable com si tinguéssiu el vostre habitatge, no?
2: No, exacto. Tú tienes toda la razón. No es tan confortable, lo primero, porque no estamos con mi hijo, ¿vale? Estamos separados de mi hijo. Y lo segundo, bueno, pues porque... A ver, no puedes, una de las principales es que comes a base de bocadillos, no tienes cocina, no tienes nada aquí. Yeah. Ahora tienes las camas y el lavabo y punto. O sea, no tienes nada más.
0: ¿On viu el teu fill?
2: El meu fill está con mi hija.
0: Ajá. Bé, escolta, la Núria Márquez, tens 55 anys ara mateix, Núria?
2: Correcto, correcto.
0: 99 dies vivint en aquest cotxe, amb aquestes dues places de pàrquing a Sabadell. Explica'ns com es fa això, és a dir, com vius en un pàrquing, com era el vostre dia a dia durant pràcticament 100 dies, com ha sigut?
2: És molt difícil. Piensa que, bueno, la higiene, porque, bueno, nosotros no somos de ser con toallitas, con colonia, con, vale, de vez en cuando, bueno, el jueves íbamos a un centro, que ahora no me acuerdo, es que se me dan las cosas de la cabeza, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, íbamos una vez a la semana y nos duchábamos, ¿vale? A un centro que hay en Sabadell, que no es del ayuntamiento, es, o sea, lo hacen ellos porque quieren, ¿vale? Y ningún sense sostre, así es diu, ¿vale? Entonces, bueno, pues es difícil. Las noches en vela dormías una hora. Bueno, yo duermo mal, pero allí peor, porque cada 15 minutos o una luz o un... Y luego mal para ir al lavabo, para todo, mal. Hombre, en eso sí que hemos notado un cambio, pero de todas maneras no es... nuestro núcleo familiar se ha roto. Esperemos que lo podamos unir, ¿vale? Eso es lo por lo que luchamos. Pero, y es difícil, a ver, en un coche, dormir en un coche, y luego piensa que cuando empezó a trabajar mi marido tiene unos horarios que él empieza a las 2:30, pero lo mismo son las 8 y no ha vuelto, ¿vale? Yo me tenía que ir con él a un polígono y estar desde las 2:30 de la madrugada hasta las 6, 7, 8 que venía él. Yo he sido identificada por los Mossos d'Esquadra por estar en un coche.
3: Núria, per desbloquejar aquesta situació, fa pocs dies que us vau reunir de nou amb l'assistenta social. Com va anar aquesta trobada i si teniu esperances que millori aquesta situació i us puguin rellotjar en un pis?
2: Yo esta vez sí que tengo esperanzas que nos puedan... O por lo menos que sea favorable, aunque no haya pisos, pero que sea favorable, porque entonces quiere decir que ya estamos dentro del sistema, ¿vale? Sí que tengo esperanza esta vez, ¿vale? No sé, no me preguntes por qué, pero sé, tengo esperanza. Y bueno, con la asistente es un poco, bueno, pues entregarle, mira el móvil, ve que bueno, que nos estamos moviendo, que no estamos quietos. Que yo se lo dije, a ver, Marta, a nadie le gusta estar, o por lo menos a nosotros no queremos esta vida.
3: Perquè, ¿vale? recordem que la primera vegada que vau sol·licitar un habitatge d'emergència us el van denegar perquè constava que residíeu encara al domicili d'una de les vostres filles. Ara aquesta situació ha canviat, no? I per això teniu més esperances.
2: Sobre la teva
3: discapacitat, també sabem que estàs pendent d'una nova valoració. Això podria canviar algunes coses i us podrien donar alguna aportació, alguna ajuda més si es refà aquesta valoració?
2: Sí, tiene que ser d'un 60%.
0: Sí. I tens que has dit el 32 ara mateix.
3: El 39, té.
0: 39.
2: 39, sí.
0: 39.
3: Què passaria? Què passa si se't reconeix aquest 60% de discapacitat? Què suposaria per tu?
2: Bueno, pues nada, algunas... A ver, por ejemplo, los bonos de autobús más baratos, o no pagas... paga no te dan, ¿eh? No sé, exactamente no lo sé. Pero si no tienes una invalidez, no, que la estamos trabajando, ¿eh?, con un abogado de oficio.
0: Bé.
2: Hace 6 meses que la pedimos.
0: Núria, tu tens 55 anys, el Josep Anton, 47?
2: Sí, correcto.
0: Com
2: sí,
0: està?
2: Sí, sí.
0: Treballant.
2: Bueno, pues... Sí, sí, él trabaja, trabaja en dos sitios. Él hoy trabaja de 6 a 6, no ha podido estar. Le hubiese encantado, pero pues no ha podido ser. Y bueno, pues está cansado, está pues a veces con bajones, igual que yo, pues a veces a veces te vienes arriba, a veces estás con bajones, pero bueno, es el...
0: Núria, moltes gràcies per haver estat una vegada més aquí en directe al matí de Ràdio 4.
2: Muchas,
0: tens la intuïció que tot això, per sort, es podria acabar molt aviat? És el que desitgem, de veritat. Us desitgem
2: yo
0: tota la sort del
2: sí.
0: món.
2: Bueno, a nosotros nos dijeron que en julio saldría la resolución. O sea, que en julio tenemos que saber algo.
0: Perfecte.
2: Y espero que sea positivo.
0: Perfecte. El mes de juliol...
2: De verdad que os lo diremos.
0: Que comença just d'avui en 8, eh? Dimecres de la setmana que ve serà 1 de juliol. N'estarem molt pendents.
2: Correcto.
0: I moltes gràcies, Núria. Que vagi bé.
2: Muchas gracias a vosotros y que vaya muy bien.
0: Moltes gràcies. Moltes gràcies. De seguida arriba la Marta Tips i de seguida parlem també en directe amb el Canyut, amb el protagonista de l'anunci d'Estrella Damm d'aquest estiu. 4 minuts i 11:45.
1: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
0: Doctora Neus Fabregat, neuròloga de l'Hospital Clínic de Barcelona, bon dia. I moltíssimes
4: bon dia.
0: Gràcies, eh? Doctora, què tal?
4: Bon dia, moltes gràcies a vosaltres i encantada de compartir aquesta estona amb vosaltres.
0: El mateix et diem, doctora, un luxe tenir-te al programa, perquè voldríem mitjà arreglar, home, si pogués ser arreglar del tot, el tema de les migranyes,
5: possible.
0: Que diu que afecta una de cada 7 persones al món. Mira, aquí a l'Anna Còrdoba tenim un testimoni de migranyes.
5: Sí, doctora, jo estic fatal amb les migranyes. A mi bé, em tenen atabalada perquè no aconsegueixo fer-hi front i no hi trobo la solució. No sé si potser el primer que hauríem d'aclarir és què és la migranya.
0: Exacte.
5: Perquè molta gent pensa que és un simple mal de cap i no.
0: I no, eh, doctora?
4: Jo crec que això és algo que, donat l'estigma que té la malaltia, és importantíssim tenir present. I és que la migranya no és només un mal de cap, sinó que és una malaltia complexa del sistema nerviós central. Què vol dir això? Doncs que, a més del mal de cap, la migranya té molts de símptomes que acompanyen aquest mal de cap. Per exemple, durant la fase mal de cap, molesta la llum, molesta el soroll, molesten les olors, hi ha nàusea, hi ha vòmit... Hi ha, de vegades, amb un 20% dels pacients, una fase d'aura amb la qual poden no veure-hi bé, poden tenir com a formiguejos amb les mans, amb la cara, les pot costar trobar la paraula adequada, les pot costar parlar. I, de fet, pot haver també un pròdrom que comença un parell de dies abans, amb problemes de concentració, irritabilitat, amb augment de la diuresi, pèrdua o augment de la gana. Hi ha una fase posterior també, que pot durar, doncs, això un o dos dies, que el 80% de pacients tenen molta fatiga, problemes de concentració, i no només això, sinó que entre atacs de migranya, entre el període intercrític que es diu, els pacients poden tenir problemes amb la de sensibilitat amb la llum, als sorolls, a les olors, més
0: sí,
4: sintomatologia ansiosa o depressiva. Per tant, és una malaltia complexa.
0: I el que té migranya, doctora, en té tota la vida?
4: Bueno, lo més freqüent, o sigui, l'edat màxima on l'edat on sol començar la migranya és la dècada dels 20 anys, però hi ha nens amb 5, 9, 10 anys que ja els hi pot començar.
5: Wow.
4: També pot començar més tard, però el més freqüent és això. I, doncs, a veure, la migranya ja té un component genètic important i el més freqüent és que sí, que duri tota la vida. Però, amb una majoria de persones, doncs, cap a la menopàusia, a la postmenopàusia, doncs, pot millorar de forma important i algun cas, doncs, queda pràcticament asimptomàtic.
5: Perquè hi ha una part hormonal, no?, també. Bueno, no sé si és hormonal com a tal, però sí que és cert que, per exemple, en el meu cas, estic aquí exposant les meves migranyes, però és que crec que és un testimoni molt clar. Quan m'ha de venir la regla, automàticament em ve la migranya.
4: Sí, sí, sí. De fet, la migranya és més prevalent amb dones, un 20% d'homes, un 7% d'homes, per tant, és més prevalent amb la dona que l'home, sí. Precisament per aquests factors biològics, hormonals, i realment els canvis hormonals seria el tercer desencadenant més freqüent. També doncs, hi ha moltes dones que tenen l'atac de migranya abans, durant o post la menstruació, sí. O també al voltant de l'ovulació. I, de fet, hi ha una majoria de dones que, sobretot el segon i tercer trimestre de l'embaràs, els hi millora precisament per la pujada d'estrògens. És a dir, que sí que és una malaltia molt relacionada amb els canvis hormonals.
0: Per tant, afecta més les dones que els homes, això de la migranya?
4: Sí, sí. La prevalència és 20% dones, 7% homes.
0: Wow. Ah, sí, Déu-n'hi-do. Sí. Ara la Marta Inglés, la companya que tenim al control de so, diu, efectivament, a dono fe que amb l'edat això et passa, el que acabes de dir, doctora Fabregat.
4: Sí, lo més freqüent. No sempre, però el més freqüent així és.
0: Bé, la meva mare en tenia unes de terribles, quan era molt jove, 20 i pico anys. Que s'havia de quedar tancada a l'habitació, no se li podia dir absolutament res, no es podia moure, no se la podia ni senyalar.
5: És molt invalidant.
0: Clar, aquests episodis, que també, per sort, li han anat a la baixa, diguéssim, cada quan es solen presentar i de mitjana quan dura una migranya d'aquestes, de mitjana, doctora?
4: Vale, lo primer que diria jo, un missatge també per tranquil·litzar una mica l'audiència, és que si algú té un familiar, com és el teu cas, doncs, amb una migranya tan discapacitant, sí que és cert que hi ha un component genètic, amb el 80% de les persones amb migranya, es troba, però que no necessàriament dins la mateixa família han de tenir el mateix grau de migranya. Això per tranquil·litzar una mica.
0: D'acord.
4: I després, bueno, la migranya, precisament una de les classificacions de la migranya és migranya episòdica i migranya crònica. Ho dic perquè cada quan es presenta, doncs depèn, cada algú té la seva migranya.
5: Quan es consideraria migranya crònica?
4: Migranya crònica són persones amb el diagnòstic de migranya que tenen més de 15 dies de mal de cap al mes. Nosaltres en tenim molts de pacients que tenen doncs, entre 25-30. I d'aquests més de 15 dies de mal de cap al mes, almenys 8 compleixen criteris de migranya amb la fotofòbia, la fonofòbia, i aquest patró s'ha repetit com un mínim de 3 mesos. És a dir, el límit seria aquests 15 dies. Llavors, cada quan es té la migranya? Doncs depèn. Hi ha persones que tenen una migranya episòdica molt de tant en tant i hi ha persones que tenen mal de cap cada dia.
0: Bé, busquem solucions, doctora Neus Fabregat. Explica'ns com tracteu la migranya als neuròlegs.
4: Bueno, jo distingiria dos tipus de tractament. Un és l'agut, és a dir, del dia que tinc l'atac de migranya. Aquest tractament agut, en principi, l'hauria de tenir ben pautat, que aquesta és una altra, o sigui, hauria de ser un tractament agut adequat a la migranya,
0: sí.
4: I aquest hauria de tindre tothom que té migranya, perquè tothom tindrà un atac de migranya. I l'altre és el tractament preventiu. El tractament preventiu, òbviament, la migranya no es cura, però aquest tractament preventiu ajuda a reduir la freqüència i la intensitat dels dies de mal de cap que té aquella persona.
5: I en què consisteixen aquests tractaments?
4: Bueno, aquests tractaments preventius ja, diguem-ne, com un esglaó de tractament, no? Doncs hi ha tractaments farmacològics orals, hi ha diferents grups. Hi ha també tractaments doncs, amb infiltracions amb toxina botulínica. Hi ha tractaments específics, novedosos, molt eficaços, amb fàrmacs que es diuen anti-GRRP, que és una molècula que sabem que està aixecada amb la migranya. Aquests tractaments poden ser doncs, subcutanis, punxant-se un cop al mes, pot ser endovenós, pot ser oral també. És a dir, jo el missatge que donaria és que és important que un pacient amb migranya tingui un correcte diagnòstic, que vagi amb el seu metge, començant primerament pel metge d'atenció primària, que ell ja veurà si és una migranya d'un o altre tipus i farà la derivació que correspon o no, i que val la pena que aquesta persona sigui visitada perquè el tractament de la migranya actualment dins les diverses opcions és un tractament individualitzat d'acord amb el tipus de migranya que té aquella persona i les característiques d'aquella persona.
0: Podríem dir, per tant, un tractament personalitzat, doctora?
4: Bueno, l'estrès és dins dels factors. O sigui, la persona amb migranya naix amb aquesta tendència, però després hi ha uns factors desencadenants que poden fer que aquella persona doncs, bueno, tingui més freqüència i intensitat d'atacs de migranya. Mm-hmm. I el factor desencadenant més freqüent és precisament l'estrès.
5: Mm-hmm. L'estrès i què l'estrès, més, no? De més enllà de l'estrès, sí. L'alimentació també, bueno, explica'ns.
4: Jo diria que per ordre serien l'estrès, les alteracions de la son, les alteracions hormonals i després, bueno, tot el tema de l'alimentació. Abans, aquí sí que destacaria que abans, fa uns anys, donàvem un llistat de medicaments, miri, a les persones amb migranya, no mengi vostè tot això. Uh-huh. Actualment no s'està vist que, més o menys, els pacients que noten un desencadenant clar són més o menys la meitat, els altres sí. No, aquests els hi costa identificar, i amb el tema de l'alimentació és com a bastant ràpid, per tant, jo diria, quan una persona té un atac de migranya, que miri que ha menjat 3 hores abans i ho noti. Si veu que hi ha un aliment que es repeteix amb una certa periodicitat, doncs intentar retirar aquell aliment i veure què passa.
5: Però no hi ha uns aliments, com es deia abans, no? Per exemple, la xocolata, els formatges, se n'ha parlat molt de si això pot provocar més migranyes.
4: Sí, aquests són els aliments que, diguem-ne, que amb més freqüència identifiquen algunes persones amb migranya, però no tothom. Mm-hmm. Per tant, no hi ha fonament per poder-los, per haver-los de prohibir a tothom. Mm-hmm. O sigui, són aliments per estar-ne pendent, però si tu tens migranya i no, aquest medicament no te la desencadena, amb aquest plas que dic de 3 hores, doncs no toca. I amb el tema del xocolata sí que volia destacar que dins d'aquest pròdrom que han dit de la migranya, on hi ha un augment o una pèrdua de gana, aquest un o dos dies abans, doncs quan hi ha un augment de gana sol ser amb aliments dolços, com per exemple el xocolata. Llavors, hi ha una mica la discussió de si xocolata és causa o conseqüència.
5: D'acord.
4: M'explico?
5: Yeah. Sí, una mica com a nivell hormonal. És que també si coincideix amb, no, amb, una, amb un canvi hormonal, no? Ja tens més gana, vull dir que al final tot va una mica lligat.
0: Doctora, què són les migranyes d'acompanyament? És veritat que hi ha migranyes en què el mal de cap no és el protagonista?
4: Bueno, més o menys un 20% de les persones tenen aquesta fase d'aura. Normalment l'aura es sol presentar abans de la fase de mal de cap i sol durar menys d'una hora. Uh-huh. Pot donar diferents símptomes visuals, com a fotòpsies, com a destellos lluminosos, pot donar pèrdua de visió, com una taca negra que es va fent gran i es va movent dins el camp visual, cap a la perifèria, normalment. Uh-huh. Pot donar com una visió com un zig-zag, no? Que en diem fortificació, que és bastant específic de la migranya. Uh-huh. També pot donar parestèsies, o sigui, formiguejos, normalment sol ser mà, llavi, llengua. Sí. Pot donar problema de llenguatge i ja molt raro pot donar, inclús en algun cas, paràlisi de braç i cama transitòria. Sí. I això sol anar més lligat amb la migranya hemiplègica familiar.
5: Mira, jo treballava amb una noia que un dia estàvem treballant i de cop i volta no sabia escriure. És a dir, no era capaç de coordinar, no sabia el que estava fent i automàticament la van enviar a urgències, al metge, van estar mirant i el que tenia era una migranya d'acompanyament. I clar, ella deia és que ni tan sols tenia mal de cap en aquell moment, però és com que el seu cervell s'havia bloquejat i no era capaç de continuar fent la feina que estava fent abans. Mira, doctora, un tema que volia comentar-li, hi ha una mica de polèmica, no?, perquè alguns pacients i també alguns especialistes consideren que els fàrmacs que s'utilitzen per tractar les migranyes, com Hemicranial, Zumic, etc., a la llarga el que fan és provocar més mals de cap. Això, hi ha alguna mostra, alguna prova científica que ho demostri? És cert, no és cert?
4: Sí, a veure, això és algo absolutament conegut i amb evidència, però no és que el fàrmac en si doni mal de cap a llarg plaç. O sigui, no és així, eh? O sigui, per tant, si jo li hagués de contestar a la pregunta tal com me l'hagués formulat, com me l'ha formulat, li hauria de dir que no. Uh-huh. Però jo crec que el que es refereix és que qualsevol fàrmac analgèsic per la migranya, sigui el paracetamol, sigui qualsevol analgèsic no esteroideu, per exemple, el ibuprofen, el naproxeno, l'enantium, qualsevol dels tractaments específics, els triptans, aquests poden una mica menys, però també poden fer. És a dir, qualsevol fàrmac que el pacient prengui més de 10-15 dies al mes, corre risc de cronificar aquesta migranya i d'aparèixer aquest, el que en diem, abans es deia cefalea, o sigui, mal de cap, per abús de fàrmacs, ara doncs, amb aquest terme és una mica dur, i ara en diem mal de cap o cefalea per ús excessiu de medicació.
5: Per tant, l'ús d'aquests fàrmacs hauria de ser controlat.
4: Exacte, exacte, exacte. Si es produeix, en definitiva, el que ens està dient una persona que ha de prendre tractament pel seu mal de cap tants de dies és que necessita un tractament preventiu.
5: D'acord.
4: Per tant, aquesta persona el que ha de fer és anar al seu metge i posar el correcte tractament preventiu. I pensa que una migranya crònica es pot revertir amb una migranya episòdica, amb 2,5% anual, sempre i quan el tractament sigui el correcte.
5: I aquests tractaments preventius funcionen, eh?
4: Sí, sí, sí, sí, sí. O sigui, globalment diríem que tenen una eficàcia, són eficaços en més del 80% dels pacients, pacients refractaris a tot, hi ha poquíssims, poquíssims actualment, tenim tractaments molt eficaços. I cada pacient, doncs, segons la fase que estigui de la migranya, el tipus de migranya i les seves pròpies característiques com a persona, doncs necessita una pauta de tractament o una altra.
0: Recordem que estem parlant amb la doctora Neus Fabregat, neuròloga de l'Hospital Clínic de Barcelona. Doctora Fabregat, hi ha un tècnic d'emergències que es diu Miguel Assal, que diu que hi ha un truc efectiu contra la migranya. Consisteix en omplir una galleda d'aigua calenta i posar-hi els peus. Diu que això, segons ell, ens ajuda a evitar prendre medicaments.
5: Sí, el que diu és que durant la migranya hi ha una vasodilatació i un procés inflamatori dins del cervell i que això, si poses els peus dins la galleda, el que fa és que ajuda a reduir la pressió del cap. No sé si com a neuròloga...
4: No, jo crec que abans, no, es parlava de la fisiopatologia de la migranya com neurovascular, no? Inclús parlàvem del tema de vasodilatació i tal. I existeix, sí que hi ha una vasodilatació de les arteries meninges durant l'atac de migranya, però jo crec que la migranya cada part és més neurògena i menys vascular. És a dir, hi ha molts neurotransmissors que s'alliberen amb la migranya, hi ha una activació, bueno, inicialment hi ha una activació de diferents nuclis del tronc cerebral, després hi ha el que en diem depressió cortical propagada a nivell de l'escorça, que també doncs, s'allibera una sèrie de neuropèptids a nivell de les terminals de meninges del trigemin. Vull dir que jo crec que la part vascular és menys important cada vegada i cada vegada conforme anem a ampliar coneixements, jo crec que cada vegada cobra més protagonisme la part neurogènica. I després sí que és veritat que cadascú doncs alivia la migranya com pot. Per exemple, doncs hi ha persones doncs, que es posen fred al cap i de fet hi ha uns estics que es posa la gent doncs, per intentar aliviar. Jo crec que el que més funciona és estar quiet. Està quiet i
0: està
4: no moure's a fosques.
0: T'anava a demanar consells, eh? Està quiet.
4: Sí, sí, perquè les persones amb migranya, un dels signes que tenen és el del traqueteig, és a dir, el caminar, el pujar escales, aquest petit sotragueig, d'on pots empitjar la migranya, i de fet les persones amb migranya, doncs, el que prefereixen és estar quietes, estirades, a fosques, aïllades d'estímuls.
5: Però el problema és que sovint no ho pots fer, això, no? Perquè estàs treballant, perquè estàs fent mil coses i no pots tancar-te en una habitació a les fosques. Com ho fas?
4: Exacte. Per això tenim el tractament agut. I el tractament agut, tenim tractament agut específic, com són els triptans, que, per cert, els triptans només un 30% i 40% dels pacients que té migranya utilitza triptans, per la qual cosa no anem bé. Doncs els triptans...
5: Què són els triptans, perquè ho entengui tothom?
4: Sí, els triptans són uns tractaments específics que hi ha per la migranya, és un grup, igual que hi ha els antibiòtics, els antiinflamatoris, doncs els triptans són uns tractaments específics per la migranya, és un grup de 7 fàrmacs, són una miqueta diferents entre ells, un és més ràpid, l'altre més potent, l'altre dura una miqueta més, n'hi ha que es poden prendre oral, n'hi ha que es poden prendre sublingual, n'hi ha que es poden prendre nasal, n'hi ha un que es pot punxar subcutani, i són tractaments que si es prenen els primers 45 minuts, o com a mínim la primera hora, són tractaments molt eficaços i et poden tallar l'atac de migranya doncs, entre una i dues hores.
5: Bé, i això té efectes secundaris?
4: A veure, qualsevol medicament pot tenir efectes secundaris, però jo també desmitificaria una miqueta aquests fàrmacs perquè hi ha una miqueta el tema de que són tractaments forts. No, no són tractaments forts, són tractaments cars. Són tractaments cars i per això doncs, durant anys s'han restringit una mica, però no són tractaments forts. És a dir, l'única contraindicació que hi hauria seria el tema de que el pacient fos hipertens o que el pacient doncs, tingués alguna malaltia cardiovascular, perquè són fàrmacs que poden fer una miqueta de vasoconstricció, d'espasme. Però actualment també tenim fàrmacs, la família dels ditans, la família dels gepants, doncs, que no tenen aquest efecte. Per tant, tenim tractaments específics aguts per la migranya, que donats a la primera hora són tractaments molt eficaços.
0: Hi ha algun consell pel mal de cap, doctora Fabregat?
4: A veure, pel mal de cap en general, jo crec que és important si és un mal de cap. A veure, tots tenim un mal de cap un dia que ens hem quedat a treballar fins a les tantes, no? I tenim aquest, o tenim una grip, aquest mal de cap tensional. Això és una cosa. Però si és un mal de cap que té una certa recurrència té una certa discapacitat, és a dir, aquest mal de cap me comença a inhabilitar per determinades coses, jo diria que el primer seria consultar el metge i veure quin tipus de mal de cap és. Perquè mira que la migranya és coneguda i tot i això té un retras de diagnòstic de 6 anys. Yeah. Llavors, i també no oblidem que, tot i que és poc freqüent, afortunadament, tenim el mal de cap secundari, el mal de cap que és degut a altres malalties que poden donar mal de cap, algunes lleus, però altres importants. Poden, el mal de cap pot ser també el reflex d'una malaltia greu. Per tant, el primer és anar al metge i fer un diagnòstic correcte.
0: Doctora Neus Fabregat, neuròloga de l'Hospital Clínic de Barcelona, moltes gràcies. Puc preguntar d'on ets?
4: Sí, de Tortosa.
0: De Tortosa, de la capital del Baix Ebre. Sí. Molt bé.
4: Capital del Baix Ebre, sí.
0: I vas sovint o no?
4: Sí. Hi vaig força, sí.
0: Molt bé. Pastissets i què més, per allà baix?
4: I moltes més coses.
0: Bona teca, Sí.
4: I tant.
0: Molt bé.
4: Doctora... Com a molts indrets de Catalunya.
0: Exacte, sí, senyora. Totalment d'acord, 1000%. Doctora Fabregat, moltes gràcies, molt amable, per haver estat aquí al matí de Ràdio 4 i fins quan vulguis, de veritat. En saps i t'expliques molt bé. I això s'agraeix, la veritat.
4: A vosaltres.
0: D'acord, que vagi bé. Mira, són justament 3:15. Ja tenim a la Marta Tips, que no has anat de rebella, Marta.
6: Bon dia, sí, però jo sempre estic a punt per venir
0: sempre
6: aquí a Ràdio 4.
0: Sempre
6: el pelo
0: del canó, tu,
6: Home,
0: com s'agraeix.
6: I tant, i a més m'ho passo molt bé aquí.
0: I
6: llavors,
0: nosaltres?
6: Com a per què no?
3: És que sempre entra amb un somriure que ens il·lumina, sí, i els seus consells encara il·lumina més i millor els nostres oients.
0: Sí, senyor, sí, senyor. Escolta, Jordi Vila, de què parlaràs avui, Marta?
6: Mira, avui parlaré d'alguns trucs així post-rebetlla que ens vindran molt bé per eliminar olors de fum o de tabac, no només ara per Sant Joan, de casa, eliminar taques de cera, alguns trucs de cara a l'estiu, coses molt interessants, ja veureu.
0: Bé, escolteu, aquest matí hem estat i estem molt pendents de tot el que passa al Congrés. En recordem alguns dels titulars que hem analitzat ja a la tertúlia d'actualitat. Pedro Sánchez condemna la corrupció, mai he conegut, diu, ni hagués tolerat cap d'aquestes pràctiques. De fet, Feijó l'acusa de ser el nexe polític corruptor de les trames, exigeix a Sánchez que convoqui eleccions després de la condemna d'Ábalos, aquesta condemna històrica, i Junts per Catalunya demana a Pedro Sánchez que s'aparti i que la majoria de la investidura triï un altre president del PSOE. Sí, aquest és un altre dels titulars que surt del Congrés dels Diputats de fa pocs minuts. Ara, però, volem parlar...
3: L'actualitat política, Xavi, està supercandent, Sí. És espectacular.
0: Sí, noi, sí. Quin dia de Sant Joan,
3: Quin dia de Sant Joan.
0: Quin dia de Sant Joan. Per això hi som, aquí en directe, com ha de ser.
3: Per això, sí.
0: No deixarem un programa enllaunat sense explicar a la gent el que passa ara mateix en aquest país. Per sort hem tingut una rebella força tranquil·la, malgrat que les condicions meteorològiques eren les pitjors dels últims 23 anys per Sant Joan, tot i això, més de 1.400 avisos, els bombers de la Generalitat.
3: I avui, a partir d'avui, la onada de calor, en principi, va a la baixa, aquesta onada de calor que ens han tingut en alerta fins avui.
0: Sí, un altre que no fa festa, el José Gil. Mira, ui, el cap d'informatius, David, què tal, com estàs? Aquí tots treballant, tio, com ha de ser. Carai, quin luxe, tu. Escolta, hem de parlar...
3: Tenim un públic fantàstic.
0: Sí, noi.
3: Sí.
0: Mira, quin goig que fa, ara mateix, la peixera, tu. Escolta'm, parlem amb el protagonista de l'anunci d'Estrella Damm d'aquest estiu, tu. Li ha arribat la fama de cop, aquest senyor que és pintor.
3: És pintor, es diu Xavier González Arnau, i ara tothom el coneix, no per la seva pintura, sinó per el canyut, el protagonista de l'anunci dels 150 anys de l'Estrella Damm. Un anunci, Xavi, que, mira, sona així.
7: Al final d'aquesta nit, què? Què fem?
8: Ens festes al poble.
7: Sí?
8: Tu
7: has dit això?
9: Espera, de què esteu parlant, tios? No coneixeu la història del canyut?
7: Del canyut?
9: El canyut?
7: No.
9: Amb N-Y no et sona.
10: No coneixes la història del canyut?
7: Qui és el canyut?
9: A veure, imagineu un paio de l'interior que no ha vist mai el mar.
11: Jo que anava amb botes a la platja. va aconseguir la seva primera feina i el van portar aquí.
12: A mesurar terrenys.
13: Tot l'estiu, en ple agost.
11: Sol. Carregant el teodolit a l'esquena tot el dia suant com un animal.
14: Amb el què? Un teodolit.
15: I el teodolit és una màquina.
16: És igual. Tu posa't en situació.
17: Un dia demà la mar se'm anà a la cara del far.
18: Feia un moment que flipes.
19: El Canyut volia acabar una feina abans de dinar
20: i resulta que s'enfila les rodes del fons per intentar acabar...
0: Per cert, mira, ara hem sabut també que l'espanyola Alicia Armesto, detinguda a Líbia quan anava cap a Gaza, vola ja cap a Espanya, cap a l'estat espanyol. Xavier González Arnau, el Canyut, com estàs?
21: Bon dia, Catalunya. Bon dia, Xavier.
0: Bon dia, Catalunya. Nen.
21: Molt content, estic.
0: Oh, tu diràs. T'ha arribat la fama de cop.
21: Més o menys. Mira, jo ara sóc a Cadaqués, que això ha anat així, perquè em veu preguntar si em podíeu entrevistar el dia de Sant Joan.
0: Sí.
21: I dic, hòstia, just estaré a Cadaqués, que diguem que és una mica la pàtria del Canyut. Literal, a més, és la pàtria meva, també, no? El primer quadre que jo vaig pintar va ser amb 5 anys i era Cadaqués. Llavors, al respecte d'això, la fama, ahir parlava, em vaig trobar amb molta gent, perquè aquí em coneix tothom, a la Consol i al Ramon de la Penyora, uns grans agitadors culturals de la comarca de Girona, sobretot,
0: sí.
21: I em deien, bueno, és que tu famós ja ho eres. I, esclar, és una mica aquesta Catalunya que té una cara A i una cara B del disco, no? Llavors,
0: sí,
21: a la cara B del disco, és que a Barcelona em coneix. Bueno, és que, clar, llavors jo sóc pintor. Diguem que, per desgràcia, bueno, tal, sí. És així. El cercle, diguem, intel·lectual o artístic, pictòric, avui en dia és molt reduït, no? Llavors, jo en aquest cercle ja era conegut. O sigui, en tema, ja m'han fet entrevistes al País i a la BBC de Londres, no?
0: I tant,
21: ara bé, aquesta fama, diguem, espumosa, xispeante i tan soleada, no? I tan, no sé, ja ens entenem, no? Doncs aquesta m'ha arribat de cop i ho estava desitjant, eh? Vull dir, sí. Cuidado, estic encantat.
0: I estàs encantat, és a dir, ho portes bé, això, sí. De la fama espumosa aquesta que t'ha arribat de cop, sí?
21: Sí, molt bé, perquè a més és una fama que m'estic fent una mica jo. Vull dir que l'estic gestionant una mica jo. Jo crec que no estava previst, saps? Que,
0: ets un
21: vull
0: crac.
21: Dir, tema. No, però en tema, no, Xavier, espera. Vull dir, clar, jo ara estava pensant, mentre us esperava, dic, clar, d'aquí poc, teòricament, podran tenir canyuts amb intel·ligència artificial, que no hauran llegit a Nietzsche, que no hauran ballat amb la Mari Sant Pere, que no hauran estat al MOOC, que entén-me, i tantes altres coses que faran molt poc conflictiu defensar una marca. Ara bé, ho dic des d'aquí perquè no quedi lloc a la confusió. Jo defensaré Estrella d'Am a mort sempre. Perquè és que és veritat. Jo els hi deia als de Estrella d'Am allà quan rodàvem. Diu, sí, dic, si és que sou la gran pàtria, sou la gran mamella. És que és literal, és la gran mamella de Catalunya. Vull dir, bevem cervesa sense d'Am, jo almenys sense plantejar-me si és la millor. Jo t'ho dic en sèrio. Quan a mi em diuen aquesta cervesa... No, no sé, és una cosa de costums. I ells han fet molt, molt, molt, molt, molt per la cultura. Que, evidentment, no poden fer-ho tot. Ells defensen, doncs, amb el seu criteri, uns registres culturals, però, bueno, no és poca cosa. Llavors els estic molt, molt, molt agraït, jo.
0: Quantes cerveses beus tu al dia? Quantes estrelles?
21: Mira, la veritat és que aquí desvetllarem un secret. Ara l'altre dia deia per Instagram, amb tot això em fa pensar, perquè hi ha gent que dubta que jo aguanti el ritme que estic portant a tots els nivells, de si aguantaré, no? I em fa pensar en aquella gira que va fer la Tina Turner amb 60 i pico d'anys, que deia, no te preguntes si l'aguantarà ella, pregúntate si l'aguantaràs tu. Bueno, la paradoxa és aquesta. La paradoxa és que jo mai he tingut cap mena d'autocensura amb les quantitats d'ingesta, no? De tot plegat, no? Vull dir, si m'he de menjar 4 croissants de xocolata, vull dir, a tomba abierta, vull dir, cap problema.
0: T'has sa.
21: Sí.
0: Sí? Quants anys tens? Quants anys tens?
21: 46.
0: 46.
21: Vora 46, vora 46.
0: Gairebé 46. Però no m'has dit quantes estrelles veus ara a l'estiu, per exemple, de mitjana.
21: És el que et vaig a dir. Llavors, què vinc a dir? La paradoxa és que ara que he fet l'anunci...
0: Sí.
21: És quan estic bevent menys estrella que mai.
0: Ah, sí?
21: Que n'estic bevent... Sí, perquè, esclar, si no, no podria... He de ser un Schumacher. No puc, o sigui, si bebes no t'hagas selfies, m'entens? Llavors, esclar, llavors, evidentment, jo això només ho puc gestionar moderadament. Em prenc una estrella si verdaderament em trobo un amic i em fa il·lusió brindar. Però, és que la resta d'estrelles se les està prenent la gent amb la que es fan selfies i això. Jo no me les bec. Jo estic bevent aigua, en fi... I poca cosa més. I alguna estrella, i no tots els dies.
0: Escolta, com ha anat la revella per Cadaqués?
21: Bueno, doncs la veritat és que ha sigut preciosa perquè m'han passat dues anècdotes. Mira, això és la sort que estiguem parlant amb Sant Joan, no? Mm. Que no deixa de ser un bateig, no? Llavors, ahir, per exemple, és una història molt curta, no? Jo, quan el Canyut, que era jo, fa cosa de 20 i pico d'anys, quan vaig perdre aquesta sirena, vaig venir aquí a Cadaqués i m'hi vaig instal·lar un any sencer i jo volia escriure un llibre sobre la sirena, que el vaig escriure, de fet, no? Jo es deia Els cercles i la mel. Bueno, total. Que després vaig decidir que no el volia publicar i tampoc és que trobés editor, llavors va anar tot rodat. Doncs I em va venir a veure un pescador, que es diu Isca, i em va dir, hòstia, m'ha plegat el Llorenç. m'ha plegat el Llorenç i diu, què estàs escrivint, un llibre? I dic, sí. I jo no coneixia de res, no? Em diu, mira, necessito un ajudant per la barca. Diu, si vols demà vine a la barca, diu, perquè tu estàs escrivint un llibre, sí. I t'he de dir una cosa. Si volguessis ser pescador, primer hauràs d'aprendre a pescar. Ai, no, si volguessis escriure, perdona, sobre una barca, primer hauràs d'aprendre a pescar. Bueno, total, aquest Llorenç, me'l vaig trobar ahir, i em va dir, hòstia, que el meu pare és el que surt a l'anunci del Canyut, el que pinta la barca, i dic, hòstia, què dius, saps? Bé, bueno, aquesta una. I l'altra és que hem pactat una exposició a la galeria del Patrick Domken,
0: sí,
21: pel dia 10 d'agost, que són, és per Sant Llorenç, una exposició del Canyut. No sé si dir del Canyut o del Xavier,
0: sí,
21: perquè està per veure si li posaré la llegenda del Canyut, la llegenda del Xavier, la llegenda de la llegenda,
0: sí,
21: però ho faré molta il·lusió, i bueno, ara aquí hi haurà una espècie de polèmica amb si lograrem que es mati ja aquesta espera monumental que se'ns n'estan anant de mar a tots, de si ve la sirena a l'exposició. No?
0: Ja. Llavors, deus conèixer...
21: m'ha passat aquestes coses en poques hores.
0: Pel que veig, coneixes a tot Déu aquí, a Cadaqués. Deus conèixer la Melero.
21: Sí, perquè...
0: La Melero està per aquí, ha vingut de Revetlla o no?
21: No me l'he trobat, jo.
0: No te l'has trobat.
21: Jo penso que he viscut 7 anys aquí, vull dir, no, i no deixo de venir. I llavors doncs,
0: quan
21: te
0: la trobis, li fas un petó de permeta.
21: Està per aquí, la Melero?
0: No ho sí, sé, home, per un dia potser no ha pujat, però vaja, saps que és habitual. Vale, vale. Que és habitual. Escolta'm, com arribes a fer l'anunci d'Estrella d'Am? Com funciona això? Qui et truca? Què fas?
21: Bueno, l'anunci va ser que... jo fa molts anys, fa 15 anys, vaig fer un càsting al carrer d'una noia que anava gravant, però no ho vaig fer pel càsting, ho vaig fer perquè era amiga meva i m'ho va demanar que he de fer una cota de 30 entrevistes de càstings al dia i bueno, va, fem-ho i ja està. I llavors el director de càsting, que és l'Edu Pérez, que és una meravella de persona, va dir, oye, mi jefe se ha enamorado de ti, te va llamar enamorat, diguem, carismàticament, no? I em va dir, hòstia, que no sé què, que aquí hi ha un càsting que hi encaixes d'una marca de whiskies, total, que vaig fer el periple, diguem, normal que fan tots els actors que es presenten a fer càstings. I allò per mi va ser un calvari, perquè jo no sóc actor i ni vull ser-ho, i, en fi, vull dir que vaig tenir molt mala experiència. A més, em vaig guanyar, i a mi em va quedar la sensació que he perdut un dia a Barcelona, que per mi això és, bueno, en fi, és com si em tanquessin a la presó 3 anys i mig. Ah. Total. Però cada 3 anys l'Edu, que ja em va caure molt bé, quan ens vam conèixer allà, em diu, això és per tu, li dic, Edu, tio, que jo no faig càstings, que tal i Pasqual. I ara, tornant de Madrid, que jo tornava una mica desorientat, pensant en altres coses, em diu, que això és per tu, li dic, tio, Edu, que t'ho agraeixo normalment, però que no. I em diu, però és que et volen a tu. I dic, hòstia, però com pot ser que em vulguin a mi? Diu, també el projecte, i a més és per tu. M'ho llegeixo, diu, llegeixo i em truques. M'ho llegeixo i dic, hòstia, la veritat és que és per mi, perquè era una llegenda, la del Canyut, molt semblant a la meva.
0: Uh-huh.
21: I dic, hòstia, Estrella d'Am, em sona bé, vull dir, entén-me que no era allò, jo què sé, no ho sé, no vull dir noms ara, no? Però, i dic, hòstia, Estrella d'Am, Canadà, que a mi m'agrada moltíssim tot el que fa Canadà, i, en fi, ho olvidar, i dic, hòstia, doncs no sé, em sona bé, i dic, hòstia, diu, però no faig càstings. I diu, hòstia, no fotis, tio, perquè clar, diu, jo t'he de fer el càsting. I però no dius que em volen a mi? I diu, sí, i diu, però és clar, s'ha de fer el càsting. I dic, bueno, dic, Edu, i li vaig dir tal qual, jo crec que me'l van donar per això. De fet, amb gent de l'Oriol Villar em deien, és que t'ho han donat perquè has anat amb aquesta actitud i còsmicament això ha funcionat. Dic, mira, Edu, dic, jo no faig càstings, si em volen a mi, perfecte, que paguin això, que et diré, i si no, que els hi faci un altre i tots tan contents. I, bueno, total, al final em van dir, bueno, ho has de fer tu, et volen a tu? I dic, bueno, cuidado, s'ha de dir que l'Edu va venir a casa meva excepcionalment,
0: sí,
21: i em va filmar. No sigui dit que, esclar, no els hi va donar una prova registral de que jo era capaç, de que no estava invàlid per brindar amb cervesa, no? En definitiva, l'esforç que jo he de fer en l'anunci, o sigui, si anem estrictament a el que és el document de l'anunci, el meu paper és un paper que el podria haver fet, jo crec, que el 99% de la població, no? Que ens brindava una cervesa i caminar fins al bar. No?
3: Okay,
21: és
3: Jordi Vila. Un anunci on apareixen personalitats tan conegudes com Álvaro Cervantes, Laia Costa, Santi Balmes, Jessica Goicoechea, Marc Cucurella, i recordem que aquest es pot explicar la història d'un personatge misteriós conegut com el Canyut, un home que arriba a la costa mediterrània, s'enamora d'una noia que li descobreix al mar les cales i una manera de viure molt especial, però ella desapareix i ell continua tornant cada estiu al mateix lloc esperant retrobar-la. Xavi, ets un romàntic?
21: Completament. El que m'ha ajudat també que l'anunci per mi no és molt romàntic. O sigui, per exemple, he tingut grans sorpreses, com sí. Álvaro Cervantes, em va semblar meravellós, va haver un moment que no vam voler agafar el xofer i vam anar caminant i vam tenir una conversa deliciosa i probablement això m'hagués passat... Bueno, per descomptat, el Jordi Roca ha sigut el meu regal de Reis, anticipat. estic fascinat amb el Jordi Roca. Bueno, una persona, i llavors, clar, he tingut aquestes sorpreses, però com que som molt romàntic, a mi em va ajudar a civil, evidentment, els VIPs, haguessin sigut l'Òscar Molero, el Michael Gira de Swans, no sé, el Blix Abargel d'Einsturz and Neubauten. Si hagués sigut la Nina Hagen, jo hauria tingut un problema, perquè sóc romàntic de veritat. Ara bé, era una gent, un star system, que jo no el tinc tant per mà, llavors això em va ajudar molt, no m'intimidaven. Després, gent molt ben parida, tots, vull dir, quan fèiem els selfies i això, dic, hòstia, a mi m'ajuda que no us conec, i, bueno, sóc tan romàntic que vull dir que m'agradaria que haguessin participat els morts, no? Però això no pot ser.
0: Xavier, escolta, mil gràcies per haver estat aquí al Matí de Ràdio 4. Tenim pendent fer una birra junts aquest estiu. Una estrella d'am. Una estrella d'am.
3: Escolta, quedem
0: queda pendent. Quedem a Cadaqués.
3: A Cadaqués, una barqueta.
0: La Melero, el Jordi Vila, la Marta Tips, tu i jo, i lo Pau de Pons.
21: Aviam si és veritat.
12: Faltava lo Pau de Pons.
0: Gràcies, Xavier.
21: Una abraçada gran. Moltes gràcies a vosaltres.
0: Una abraçada, bon estiu, crac.
21: Gràcies, bon estiu.
0: Quin tio més maco, tia.
12: Ai, sí, l'hagués estat escoltant molta més estona.
0: Sí? Aquest sí, és sí, bo, sí. Aquest, eh? Aquest el podríem fitxar la temporada que ve, Jordi Vila.
3: El Canyut, posa un canyut a la teva
0: vida,
3: sí? Eh?
0: Mira que hem de sentir les notícies, home. Estem pendents de tota l'actualitat d'aquest dia de Sant Joan, que déu-n'hi-do, per ser 24 de juny. Ara ens posarem al corrent de l'actualitat amb els companys dels serveis informatius. De seguida tornem en directe aquí al Matí de Ràdio 4. Fins ara mateix.
15: Són les 12. Ràdio 4. Serveis informatius.
18: Molt bon dia. 132 municipis de 12 comarques catalanes tenen avui risc molt a l'incendi forestal, la gran majoria a la demarcació de Lleida. Els termòmetres en aquesta zona de Ponent avui arribaran als 40 graus, un altre cop en el darrer dia per fi d'aquesta onada de calor, Joana Cendra.
22: La Noguera, l'Alt Urgell, el Solsonès, la Segarra, l'Urgell, les Garrigues, el Segrià i també la Noia, el Priorat, la Terra Alta, la Conca de Barberà i la Ribera d'Ebre. 12 comarques en risc 3 sobre 4 d'incendi forestal. En total, 132 municipis que avui vigilen molt de prop tot el que hi passi, i és que els termòmetres no donen treva a Ponent.
23: Insuportable.
24: Aquesta nit ha sigut la pitjor.
25: A qualsevol lloc encara es pot aguantar, però Lleida... És increïble, Lleida és mortal.
22: De fet, l'Agència Estatal de Meteorologia té actiu a Lleida un avís per altes temperatures. A la plana arribarem als 40, al Pirineu es quedaran als 37 graus.
18: Continua. Aquesta era la sessió del Congrés després de la compareixença del president del govern, Pedro Sánchez. Han intervingut els grups bascos, Bildu i PNB, que descarten un govern de PP i Vox, però demanen al govern que actuï davant de la corrupció. I Jone Belarra, de Podem, que ha dit a Sánchez que el seu cicle ha acabat. Toni Conde, bon dia.
26: Bon dia. La portaveu de Bildu, Mercè Espurua, ha retret a Sánchez que els mecanismes per evitar casos de corrupció són del seu partit i d'ell com a secretari general, però deixa clar que no permetran un govern de PP i Vox.
27: Ninguna fuerza democrática de este hemiciclo va a subir aquí a intentar convencer a la sociedad vasca ni a nadie de que el partido más corrupto de toda Europa y sus socios fascistas son la garantía frente a la corrupción.
26: Des del Partit Nacionalista Basc, Maribel Vaquero adverteix el PSOE que cal actuar més enllà de l'amenaça d'un govern de la dreta.
28: El gobierno resiste atrincherado, esgrimiendo una y otra vez que viene el lobo, que vienen PP y Vox, de la derecha y la ultraderecha, como si ese aviso permanente pudiera sustituir la rendición de cuentas, la gestión o la explicación de sus propias decisiones.
26: La portaveu de Podem, Jone Belarra, ha reclamat eleccions.
29: Y yo creo que hoy sabe perfectamente que su ciclo ha terminado. Y por eso es el momento, presidente, de que dejen paso.
26: Belarra ha acusat Sánchez de no resoldre qüestions com l'habitatge o la corrupció.
18: Més coses, l'actriu Elisa Maulia compareix davant el jutge que va ordenar la seva detenció per presumptes calúmnies contra l'exportador de Sumar, Íñigo Errejón. Recordem que l'actriu estava citada la setmana passada per tercera vegada davant el jutge Zamarriego, si bé no va acudir al jutjat al·legant que estava treballant al Pròxim Orient i les comunicacions eren complicades. Àlex Eloi, bon dia.
30: Bon dia. En un comunicat, l'actriu explica que ha decidit tornar voluntàriament a Espanya per posar-se a disposició judicial i declarar personalment, malgrat haver acreditat prèviament compromisos professionals fora del país i haver al·legat circumstàncies mèdiques. Considera desproporcionada la mesura adoptada pel jutge i subratlla que sempre ha mostrat voluntat de col·laborar amb la justícia. La compareixença s'emmarca en la causa oberta després d'una querella de Rejón contra l'actriu per presumptes calúmnies, per dir que ell va extorquir testimonis de la causa en la qual estava acusat de presumpta agressió sexual contra Mulia.
18: I atenció, aquesta dada, 4 de cada 5 parelles de fet que es constitueixen a Espanya ho fan a Catalunya, una modalitat d'unió clarament a la baixa que en l'últim any ha retrocedit Climent Sabater un 20%.
1: L'any passat els notaris van autoritzar gairebé 24.000 parelles de fet, un 20% per sota del sostre de quasi 30.000 assolit el 2023 i el 80% de totes les parelles constituïdes a l'estat espanyol.

0: Castellera, aquesta dotzena edició se celebra des d'avui fins al 4 d'octubre a Pilar Ribas.
1: Com a part destacada de la programació, entre l'1 de juliol i el 9 de setembre tindran lloc les tradicionals actuacions castelleres dels dimecres, que es faran a les 20 hores davant de la catedral amb les quatre colles de la ciutat. Enguany els convidats són els Nois de la Torre. La colla jove Xiquets de Tarragona actuarà l'1 i el 22 de juliol, els Xiquets de Tarragona el 8 de juliol i el 25 d'agost, Sant Pere i Sant Pau el 15 de juliol i el 2 de setembre, el Serrallo el 29 de juliol i el 12 d'agost, i la Torre el 5 d'agost i el 9 de setembre. Montse Adán, regidora de Turisme i Comerç i Promoció Econòmica, diu que l'objectiu és apropar aquesta tradició tant a la ciutadania com als visitants i continua reforçant Tarragona com una destinació cultural.
2: Una vegada més, doncs, dir, no?, que al final, doncs, Ciutat de Castells el que fa és preservar i difondre el món casteller, però sobretot posar en valor les nostres colles. Com dèiem, jo crec que és la millor mostra per mostrar, mai millor dit, i valga la redundància, doncs, com som i el nostre fet més identitari.
1: L'actuació del 12 d'agost podria modificar-se en funció de les activitats programades amb motiu de l'eclipsi.
0: Ja acabem amb una informació de servei. Es reprèn progressivament la circulació de trens de la línia R4 entre les estacions de Cerdanyola del Vallès i Terrassa, estació del Nord, que havia quedat tallada per la presència d'un cotxe que havia caigut a la zona de vies. El vehicle ja ha estat retirat i el servei s'ha restablert, però es manté el servei alternatiu per carretera. És tot de moment. La informació torna aquí a Ràdio 4, la pública, quan sigui la una.
3: Ràdio 4.
4: Benvinguts i benvingudes a l'entrellat.
5: Esta és la verdad. I no me la pienso callar.
6: Cada i ja ningú jo parla de tot això i la situació ara és pitjor que en aquell moment.
7: Tots els països haurien d'exigir explicacions.
8: Com sempre, salut i perdó.
9: Jo dic que sí, perquè és la Samantha i no volia jo ara portar-li la contrària.
10: La veritat per davant de tot.
11: Andy, i jo no penso dir la paraula.
12: Que ja no tinc por de dir... T'adoro.
13: M'he quedat esparverada.
14: L'entrellat, de 4 a 7 de la tarda, a Ràdio 4, amb Samantha Villar.
15: Nena.
16: Quan tothom baixa el volum, nosaltres el pugem. De dimarts a dissabtes a la mitjanit t'espero al Metròpoli de Ràdio 4, un punt de trobada per artistes novells i veus consagrades, pel teatre de casa nostra, per la cultura, per la música i per les històries que mereixen ser escoltades sense presses. Si la nit és el teu territori, aquesta és casa teva. Metròpoli, a la mitjanit, a les 12, aquí a Ràdio 4.
17: Metròpoli, amb Xavi Collado.
3: Ràdio 4.
17: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
18: Mig quart d'una. Marta Tips.
19: Què farem avui?
18: Riure, de moment.
19: Sí,
18: això ara em feia riure la Marta.
20: Sí, no, és que la Marta riu sempre. Està molt bé, això.
18: És una passada.
20: Que contagia l'alegria.
18: Això són les coques que ens acaba de fer arribar el Miquel Vives, eh?
20: Mare
18: meva. Pastisseries Casa Vives, nen. Escolta'm, això és insuperable.
19: Hem pogut tastar-les i estan espectaculars.
18: Explica.
19: Ens ha portat tres tipus de coques boníssimes i, clar, estàvem aquí ja, això ja et dona alegria.
18: Ja.
19: I, a més, a aquesta hora, doncs...
18: Jo no havia vist mai una coca com aquesta. Veus aquesta tan gruixuda que dius... Això és llardons. Al final porta els pinyons a sobre i hi ha crema justament al mig.
20: És el que
19: sí.
20: Estava pensant, Xavi. És la primera
18: la de llardons
20: que,
18: és aquesta.
20: És la primera vegada que
18: menjo
20: una coca de llardons farcida amb crema.
18: I aquesta de fruita. Mare mira meva. Que jo no sóc de coca de fruita, però aquesta, per mi, és espectacularíssima, també. És que, Miquel Vives.
21: Molt bon dia, Xavi.
18: Bon dia.
21: Moltes gràcies per...
18: Bon dia, gràcies a tu. Ens has alegrat el dia de Sant Joan. Però què és aquest bé de Déu, Miquel?
21: Bueno, toca llevar-se amb alegria després d'una nit de revetlla.
18: Doncs sí. Què? Escolta, com van les vendes de coques de Sant Joan avui? Dia fort, també. Ahir, sobretot, no? Però vaja, el mateix bueno, dia de Sant Joan encara anem a comprar coca.
21: El dia central va ser ahir. El dia central, el fort, va ser ahir.
18: Uh-huh.
21: I un dia molt important durant l'any. És el dels dies més forts de l'any.
18: Uh-huh.
21: I avui, sí, avui es treballa, però ja la cosa, la gent ja està de coca una mica fins al pub, no?
18: Ja, però si tasten la teva, jo crec que... Els entrarà molt bé, perquè és que és una cosa... Jo també n'he menjat moltes de coques aquest any, però noi, és que això

0: Pues és brutal, és espectacular. Quina és la que té més tirada, la que més surt ara mateix? D'aquestes.
1: La de fruita i la de llardons.
0: Ja.
1: Aquesta... Són les que més surten, i després la de pasta de fulla amb crema de xocolata.
0: Amb crema, ostri, aquesta està,
2: Sí, Marta. Sí, jo he de dir que ahir vaig quedar farta de coca, però tot i així, és que només de veure-les, aquesta pinta que fan, i l'he provat, i me la menjaria tota.
0: T'entra. Sí. Jo també, i no sóc ni de dolços, però és que quan porta qualsevol cosa el Miquel...
2: El que està bo, està bo.
0: És inevitable. No volíem menjar fins a la una, nen, i ens hem posat les botes aquí, durant el butlletí de notícies.
3: Boníssim.
1: L'aperitiu amb la coca.
0: Que bo. Escolta, Miquel, el preu, què, més o menys com l'any passat? Per quan surt una coca de mitjana, una coca mitjaneta, diguéssim?
1: El preu, per exemple, la que teniu ara aquí, em sembla que era la de fruites.
0: Sí.
1: Aquesta estava a 23, la primera mida.
0: Està molt bé, perquè és una mida gran,
2: És ben grossa, sí.
0: Aquí n'hi ha un tip.
1: Sí. I després les altres, la pasta de full, entre 34... Clar, l'haver-hi 2.034, la petita, 61 a la gran, i la de llardons, entre 20 i 46, les tres mides.
0: I quins pinyons?
1: La petita, 20 i...
0: D'on són aquests pinyons, Miquel?
1: Pinyons del país.
0: Del país.
1: Pinyons del país.
0: Ho
1: refermo.
0: No cal que ho juris, són espectaculars, de veritat.
1: Perquè els pinyons són maquíssims, aquests pinyons.
0: Ja, buah, que bons.
1: Són molt macos, aquests pinyons.
0: Molt macos.
1: I són d'aquí, són del territori, vull dir, no són pinyons xinesos ni de fora.
0: Perfecte.
1: Són d'aquí.
0: Dius, un dels dies més forts de l'any, ara justament, per Sant Joan.
1: Sí.
0: Quins són els altres dies més forts? El Tortell de Reis, no? Potser també...
1: El Reis i el Nadal, però els més forts són Reis i Sant Joan. Són les dues diades més fortes que tenim durant el calendari.
0: Ja. Recorda'm les adreces, home. Sou a Rambla Catalunya, amb Aragó.
1: Rambla Catalunya 58,
0: preciosa.
1: Cantonada Aragó.
0: Tota la cantonada aquella.
1: Sí, i el barri de Sants, el número 74, al carrer de Sants.
0: Aquí tens
3: he passat
0: fort.
3: Moltíssimes vegades per davant de casa Vives.
0: Home, i tant.
1: Sí, que és d'on...
0: Vos d'entrar...
3: Ja.
0: He passat.
3: Alguna vegada he entrat, també.
0: Hi ha molta de gent...
3: El que passa és que, Xavi, jo tiro cap al meu barri, no? A Fabri Puig, que hi ha també molt bones pastisseries. A Barcelona i a Catalunya tenim la sort que n'hi ha moltes i molt bones pastisseries.
0: Estic d'acord, però ara, quan està estat això del Miquel Vives, la propera vegada entrarà, jo t'ho dic jo.
3: No ho havia tastat mai. És veritat que una coca de llardons farcida de crema, torno a repetir, és la primera vegada.
0: Mira, per mi fa els millors encenalls de xocolata que he provat a la meva vida.
2: Sí, és veritat, i els vam provar aquí a la ràdio un dia.
0: Els millors encenalls de xocolata que he tastat a la meva vida. És així. Mira que tinc amics
1: que
0: pastissers
1: arribat,
0: i bons pastissers. No, tranquil, home. Ja en compraré ja un dia d'aquests. Allà a Rambla Catalunya, amb Aragó. És una passada. I a partir d'ara, fins quan podem comprar coques de Sant Joan a casa
1: aquesta
0: Vives?
1: Aquesta setmana encara segueix mantenint durant tota la setmana, perquè després ve Sant Pere.
0: Sant Pere.
1: I també hi ha coques.
0: I Sant Pau.
1: Durant
0: Sant
1: la setmana.
0: Pau.
1: I Sant Pau, que hi ha... Sí, Sant Pere i Sant Pau. I després ja ve Sant Jaume al mes de juliol. Però ara, aquesta setmana, que hi ha les dues festivitats, doncs, durant aquests dies encara hi ha coques. No tots els tipus, totes les varietats, sí, la que més clàssica, la de llardons, la de fruita, crema, encara aquestes les podeu trobar sense cap problema.
0: Escolta,
1: i si no, s'encarreguen i es fan.
0: Sí, millor encarregar per assegurar que trobarem la coca, però vaja, aquest cap de setmana a mi em vindrà de gust menjar coca de la teva, Miquel, això t'ho dic ara, és una passada. És una passada, això. A més, quedes bé.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Marta Tips.
2: Home, portes això a casa d'algú, més com ben embolicat i tot, i ja fas bona...
0: És una passada.
2: Fas bona figura.
0: És una passada. Miquel, què regalaràs al que encerti el so del dia?
1: Doncs, mira, farem una coca de brioix.
0: Buah.
1: I una de pasta de full en crema.
0: Dues coques?
1: O de llardons, sí, dues coques.
0: Truco jo avui.
1: Dues coques.
0: Truco jo. Això és molt, Miquel. Oients, això és molt, 900-454-455, si no heu trucat, afanyeu-vos. Sí. Heu d'encertar què és això. Mira, a més ho hem posat fàcil avui. Però hem de dir... Aquest soroll, d'on és? Sí?
2: És fàcil, perquè no és un animal.
0: On se sent aquest soroll? On se sent? I quin relax, tu? Ja ens convé, després de la revella.
3: Jo ja m'estic imaginant menjant un tros de coca... en aquest lloc de
0: aquí,
3: pau, tranquil·litat i
0: estirat allà,
2: Jordi,
0: meva,
2: com sempre, gaudint, donant pistes, fent-ho fàcil.
0: 900-454-455. Miquel Vives, escolta, un milió de gràcies, com sempre, i ens veiem quan vulguis.
1: A vosaltres.
0: D'acord?
1: A vosaltres.
0: Gràcies.
1: I perdona'ns aquest espai.
0: I felicitats.
1: Vinga.
0: Per la bona feina,
1: gràcies,
0: noi, perquè això és insuperable. Gràcies, Miquel. Una abraçada.
1: A vosaltres. Que vagi bé.
0: Merci, home. Adéu. Mira, un minut i un quart d'una. I la Marta Tips, que no dona trucs avui. Ja estic rebent missatges dels oients, tu. És que són... Oh, quin neguit que tenen.
3: És
0: que va,
3: és,
0: va.
3: És normal, perquè
0: volem sentir trucs
3: ja fa temps
0: de la Marta.
3: Que la tenim aquí i ha de començar a explicar-nos aquests trucs, aquests consells.
0: Mira, una que es diu Carme, diu, això de les taques de cera m'interessa molt, per exemple. Dic, ara, un moment, Carme, un moment.
2: Clar, perquè mira, ara bé, venim d'una nit de foc, però també és veritat que les nits d'estiu, no, potser posem unes espelmes allò a la terrassa. Llavors, què passa quan tenim una taca de cera? Doncs així com normalment, amb moltes taques, jo dic, heu d'actuar ràpidament perquè la taca no s'incrusti. Doncs aquí no, aquí deixem-la. Perquè a vegades quan cau allò la gota de cera volem anar ràpid i el que fem és escampar-ho més i no... Llavors, el més important és, deixem que refredi la cera quan més dura... més fàcil de que marxi. Inclús podem posar-hi un glaçó de gel a sobre perquè realment s'endureixi més ràpidament. Llavors, després ja, amb una cullera, senzillament, ho rasquem. No? Per exemple, si és d'unes estovalles, doncs això ho rasquem amb una cullera. Llavors, un cop ens queda ja només el que és la resta d'aquell greix o aquell oli que pugui tenir la cera, el que podem fer és posem un tros de paper de cuina per sota de la tela, un altre tros de paper de cuina per sobre del que és la taca i li passem una mica a la planxa. Llavors, què passa? Amb l'escalfor de la planxa, també hi ha gent que ho fa amb un secador, un secador dels cabells, per exemple. Amb l'escalfor, el que fa és que la taca de cera es fon i es transfereix al paper de cuina, tant per damunt com per sota. Llavors, així, ho passem diverses vegades i es treu per complet. Si ens ha quedat allò una miqueta de taqueta a les estovalles que ja no marxa, amb una gota de rentavaixelles, que sabem que per tot tipus d'olis i greixos doncs ho endú tot, doncs amb això ja també acabaria de marxar.
0: Que bé.
2: I ja ho tindríem.
0: Que bé.
3: M'ha agradat molt això de la transferència, eh? El que passa d'un lloc a un altre.
2: Exacte, amb l'escalfor, sí, i el paper de cuina, com que és absorbent, doncs s'emporta tot aquell oli que pugui quedar.
3: Les transferències també s'utilitzen, eh? En el món de l'art.
0: Tema males olors. Per exemple, a vegades entres a un pis o a una casa i dius, quina pudor de tabac que fot, això.
2: Sí, això
3: o ara quina pudor de fum i de pólvora, no?, per la revetlla de Sant Joan.
2: Exacte, podem tenir encara això, restes de fum, de pólvora. Llavors, el més important, això és molt obvi, no?, però la ventilació creuada, és a dir, obrim portes i finestres de manera que l'aire circuli per totes bandes, no?, per les quatre bandes. I després, si tenim alguna habitació que especialment fa mala olor, el que podem fer és posar un bol amb aigua i vinagre blanc de neteja, que el que fa és desodoritzar, i, per exemple, en els tèxtils com les cortines, que són les que més absorbeixen aquestes pudors de tabac, podem ruixar amb un polvoritzador, també amb aigua i vinagre blanc de neteja, ho ruixem, al principi és cert que farà pudor de vinagre, però en quan s'assequi ja se'n va i se'n va també neutralitzar les olors que pugui haver-hi del tabac o del fum, de la pólvora.
0: Que bo.
2: I, per exemple, en el cas de catifes, on pugui haver-hi males olors...
0: Sí, perquè allà també s'acumula...
2: Exacte, o potser tenim alguna mascota que potser ha fet les seves necessitats, ho hem netejat, però ha quedat aquella mala olor, no?, tan intensa, i us podem espolvorejar el bicarbonat, que sabeu que el bicarbonat és un superaliat de la neteja i també ens ajuda a desodoritzar.
0: Molt bé, que bé. Que bé. D'acord, què més, això de les motxilles on haguem portat els petards de la revetlla Sant Joan?
2: També, clar, això també es queda aquella olor allà impregnada, doncs també espolvoregem el bicarbonat, el que podem fer és deixar-ho unes hores i després ho raspallem, ho traiem i s'emportarà les males olors.
3: M'interessa molt aquest consell que ens vols donar sobre com guardar les restes de coca i pastís en un tupper.
2: Sí, això...
3: Perquè a casa sempre ens sobra... Bé, sempre ens sobra, el dia següent el mengem per esmorzar, però de vegades encara ens sobra més, no? Què podem fer amb això?
2: Correcte, quan ens queden restes, mira, les coques encara perquè són força sòlides, vull dir que no pringuen gaire, però, per exemple, si tenim un tros de pastís, clar, a vegades quan el volem fer encabir en un tàper, què fem? El posem allà amb una espàtula, a vegades cau, acabem tacant, o potser no hem calculat bé, no?, la dimensió. Llavors, el que podem fer és tot el contrari. Agafem la tapa del tàper, la posem plana sobre la taula, allà podem col·locar tranquil·lament el tros de pastís perquè diguéssim que no tenim les vores del tàper que ens molestin, sinó que és una tapa plana, i després el tàper el posem cap amunt, és a dir, tapant, com si fos una tapa, és a dir, al revés. De manera que el tàper, quan el guardem a la nevera, per exemple, ens queda del revés. Tenim la tapa baix i el que és el tàper actuant com a coberta, diguéssim. No sé si m'estic explicant.
3: Sí, i amb això tenim més superfície, no? Per posar
2: clar,
3: és més, la coca.
2: Clar, és més pràctic perquè no l'has d'encabir en una cosa fonda, sinó que és plana, i pots calcular millor també les mides, perquè si ja veus que la tapa no t'hi cap, voldrà dir que en el tàper doncs no, tampoc t'hi cabrà. I no et caurà allò de mala manera. Sí, que és
3: I sobre les taques grogues a la roba d'estiu, què ens has de dir? A veure.
2: Doncs sí, perquè suposo que ja hem fet
3: tots... El groguenc sempre és un color malaltís que transmet males sensacions.
0: No ho suporto, això. Quan veig una taca d'aquestes, ja això ho llenço. Com que no ho sé treure, a partir d'ara no m'ho caldrà llençar, doncs.
2: No cal llençar res. Llavors, això pot passar, que si ara acabem de treure just les peces així més fresques d'estiu, que acostumen a ser doncs, moltes de color blanc o de tons clars, què passa? A vegades pot haver-hi aquestes taques grogues, que pot ser de molts motius. A vegades pot ser, o bé perquè hi havia, quan les vam guardar, algun residu de suor, de perfum, de cremes... Pot ser que també les guardéssim amb una mica d'humitat o potser simplement per una mala conservació o envelliment de les fibres. Mm-hmm. En qualsevol dels casos, si tenim una peça blanca amb una taca groguenca, aquí el millor aliat que tenim de neteja és el percarbonat. Compte que no és el bicarbonat, no, el percarbonat. Val? Llavors, el que podem fer és omplim una galleda amb aigua ben calenta, afegim una o dues cullerades de percarbonat per litre d'aigua i deixem la peça en remull unes quantes hores. De fet, jo acostumo a deixar-ho tota la nit. Després es vendim bé i podem rentar-ho bé a la rentadora per assegurar-nos de que no ens queda cap resta de percarbonat. Això sí, sempre amb roba blanca o clareta, perquè al final el percarbonat el que fa és blanquejar, té aquest efecte blanquejant, i per tant, si ho fem en una peça de roba de color, podríem aquí tenir problemes de que marxi el color, o si més no, fem la prova en un tros petit de la tela.
0: Molt bé.
3: Doncs escolta, jo tot això m'ho he superben apuntat.
0: Vaig prenent nota aquí, però és que no me'n perdo ni una, perquè més després la gent m'ho pregunta pel carrer.
3: Sí, sí.
0: Escolta, allò que va dir la Marta exactament com era. De veritat, eh?
3: I ho acaba d'explicar i continua somrient la Marta Tips.
2: Home,
3: això
2: clar.
3: Què vol dir? Que tens més ganes d'explicar coses, més coses.
2: Sí, però bé, si voleu, tenim temps per anar explicant. Sí, sí.
0: Ah. Bé, no saps la quantitat de gent que em felicita, gràcies a tu.
2: Ah, mira que
0: perquè
2: bé.
0: Perquè tot el que fan, del que dius, tot funciona, tot.
2: Home, i tant, si no, no ho tot. Explicaríem aquí.
0: No, ja els hi dic, és que a més hi ha un rigor aquí. La Marta no explica res sense provar-ho abans, ho contrasta, ho comprova tot, com ha de ser, perquè aquí trobes de tot a internet i com treure la taca de no sé què, i no res. Perd el temps i els quartos.
2: I a més, que jo ho comprovo també i ho ensenyo a les xarxes en els meus vídeos, vull dir que qui no s'ho cregui pot anar al meu perfil, busqueu Marta Fuster o Marts Tips a Instagram, o Marta Tips, com em diuen aquí a la ràdio. Segur, jo crec que ja, si busqueu Marta Tips...
0: Marts Tips, és exactament així.
2: Ho canviaré, em posaré Marta Tips, perquè al final és més senzill, i al final aquí ja m'heu rebatejat com a Marta Tips, dic, escolta, doncs fem-ho fàcil, ho he de canviar, perquè a vegades costa fer aquests canvis, però sí, ho canviaré. Però jo crec que ja si busques Marta Tips... sortirà.
0: I tant. Escolta, aneu trucant, 900-454-455. Mira quin bé de Déu de coques que tenim aquí de Casa Vives. És un quart i mig d'una, ara mateix.
4: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
0: Dorito!
5: Ai! Ja està.
0: Dorito!
5: Quique!
0: Mare de Déu, senyor.
5: Però, bueno, escolta, que no sabies que m'he fet trasplantament de cabell, Quique?
6: Que ja no sabia. Jo no sabia que ets el nou escassi del món gay. Saps? Que te trinques tot el que respira i pesa més de 30 quilos.
5: Controla que estàs a la ràdio pública.
0: Maricón, diu el Rocco.
5: Escolta, controla que estàs a la ràdio pública.
0: Ja sap el que és treballar a la ràdio i a la tele pública. Què dius, Dorito? Què dius, nen?
6: Que feliç estic d'escoltar-te, rei.
0: Aquí ho dius, això?
6: El Xavi és una eminència.
0: No, l'eminència ets tu, Dorito.
5: Te'n recordes quan corria per allà a la ràdio, pels passadissos, allà? Mira el Xavi, fes-nos la previsió, per favor.
0: A la tele.
5: A la tele, perdona. Sí,
0: a
5: perdona.
0: City TV.
5: A City TV, que nosaltres fèiem aquells espectacles fora a la terrassa.
0: Necessitàvem
5: la previsió del Xavi.
0: Sou els millors. Per què no es torna a fer un programa com aquell?
5: No es pot fer aquest programa.
0: Per què no es pot fer?
5: Perquè ens tanquen el programa.
6: Estaríem a la presó.
5: Ens tanquen el programa. Pensa que era una època...
0: No, adaptat al segle XXI.
5: Era un programa que...
0: Escolta, que sembla que foti 200 anys que es va fer el Vitamina E. Era un programa
5: que era una època en què el CAC no existia. que era l'organisme que controla els continguts
0: sí,
5: de les televisions.
0: Sí, ja ho sé, ja ho
5: sé. Bé, bueno, per la gent.
0: Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
5: Exacte. Aquest organisme controla tot. En aquella època sí. No n'hi havia. Quina llibertat teníem? Tota. Tota. Oi, Quique?
6: Sí, no pareu de parlar, eh? Sí, cobreu per paraules o no?
5: Ara parla tu, Quique, ara parla tu.
6: Et dic una cosa, el Xavi sí. És el tio que porta millor carrera de Catalunya, eh? Aquest home té la hipoteca pagada.
0: Què dius, quants ara, Torito? Home, vaig començar molt petit, amb 16 anys.
6: En 16 anys?
0: 16 anys, això, ja treballava a la ràdio i a la tele, ja, sí, sí. Tota la vida, ha sigut i és la meva vida, això.
5: Sí, sí.
0: Per meu, per mal, eh? No, que t'agradi tant la teva feina és perillós, és complicat.
6: Tots tenim una data, el Rocco també, eh? Bueno, encara que se posi pel... I no diguis l'edat que té, però tenim una edat.
0: Però tu la saps, l'edat del Rocco?
6: L'edat del Rocco, només la sap Teresa, que era la productora que firmava els contractes.
0: La
6: i li
0: Teresa.
5: La Teresa Sensi.
0: On és la Teresa?
6: I també la deu saber perquè deu anar cobrant allà.
5: La Teresa està amb el col·lapse.
0: Ah, el col·lapse amb el Jordi,
5: sí,
0: clar.
5: Sí, amb el Jordi. Està amb el col·lapse amb el Jordi.
0: Que bona
5: el Quique
0: és.
5: Va sortir, per la gent que no ho sap, d'un programa de televisió que fèiem, per la gent que ens escolta des de Girona o des de Lleida, eh? El Quique va sortir d'un programa de televisió que fèiem aquí a Barcelona, que es veia només a la zona metropolitana de Barcelona, que es deia City TV. Era un programa que feia el Jordi González, i el Jordi ens ve un dia i em diu, escolta, necessitem cares noves. Cares noves. I per què no fem un càsting? Fem un càsting de gent nova. I el Quique... Com va anar la cosa, Quique? Vas veure l'anunci d'algun lloc o què?
6: Estava... Jo veia el programa sempre. Era un referent, perquè, clar, un programa tan modern que acabés a les 2:30 o a les 3 de la matinada, sí. Això no passava normalment. I jo era superfan del programa. I un dia jo feia decorats per cine i publicitat, i estava fent... tenia que entregar un decorat i estava a casa treballant fins supertard i vaig escoltar l'anunci que feien nous, que buscaven nous referents pel programa i que buscaven nous col·laboradors i que el premi seria un any de contracte. I jo vaig dir, allí que voy. Clar, no m'esperava que el contracte seria 600 euros.
5: Jo també cobrava molt baix.
6: És broma. Encara que no s'havessi pagat, jo havia estat en aquell programa. I t'ho dic de veritat, eh? Era un programa que no estàvem pels diners, estàvem perquè mos encantava... És que érem amics, a part d'amics, després passaven tot el dia junts i després sortíem de marxa junts.
0: Sí,
6: o sigui, va ser
0: sí,
6: com els millors anys de la nostra vida.
0: Home, teníem la discoteca allà, els divendres,
5: sí,
0: la Burra.
5: La sortida...
0: Tens la cosa, aquell programa que era una discoteca al plató es convertia en una discoteca
5: sí,
0: en directe.
5: Sí, però no anàvem a la Burra nosaltres, eh? Anàvem
0: clar, perquè era el vostre dia de festa, no, sí, no, sí. No tornaré al plató, a la tele.
5: No, anàvem als altres antros. El Quique i jo
6: burra,
5: vam fer una bona...
6: La Burra era molt heterosexual pel nostre contingut.
0: Torito. Mira, de pintor premiat a Menorca i Belles Arts a la UB a guanyar el càsting de Vitamina N.
5: Sí.
0: Casualitats de la vida. Any 2002, i a partir d'aquí, lògicament, et canvia la vida, Quique.
6: Sí, la veritat és que ja que agafar tots els trens que passen per davant de casa teva, i jo vaig agafar aquell tren, i és que m'ha canviat la vida totalment. Perquè vaig passar de ser pintor a ser mediàtic en un plis.
0: I has triomfat a les Espanyes,
5: no, no
0: i triomfes
5: parat, no
0: a tot arreu.
5: De fet, uns quants al Vitamina no hem parat des de...
0: És que el Jordi és el millor descobrint talent, és així,
5: sí, sí,
0: tota la vida.
5: Sí,
0: eh?
5: Sí, sí, sí. I a més, una cosa molt important, que és que després, en el directe, ell et fa créixer. I és molt important.
0: Sí.
5: Et fa créixer. T'assuma més que et resta. Ja pots tenir un mal dia, que si et veu que tens mal dia, ell et dona, saps, l'empenta que necessites, oi, Quique?
6: Sí, la veritat és que treballar amb el Jordi és una fantasia, perquè és dels pocs professionals que no li afecta tenir talent al seu costat. Vull dir, tu, treballar amb el Jordi sempre te realça, perquè hi ha molta gent que sempre contracta gent que sigui molt pitjor que ell. Per ell lluir-se. En canvi, el Jordi sempre treballa amb gent que el fa brillar i amb això no vull dir que jo tingui molt de talent. Vull dir que vaig poder fer el que volia en cada moment. Van fer les locures més grans
5: home.
6: Que s'havien pogut fer a la televisió.
5: És que estaves, Quique, estaves en el lloc concret en l'època ideal per fer aquest tipus de continguts. Perquè les idees del Quique eren idees només del Quique. Li venia el Jordi i el Jordi confiava tan plenament amb el Quique que li comprava tot. I les coses eren surrealistes en el directe. Oi, Quique?
6: La veritat és que el primer dia que li vaig proposar una locura me va dir que sí i, clar, amb el temps me vaig anar animant. I per la gent que m'ho escolta, que són joves, perquè estem parlant de fa 20 anys, som com cromanyones.
5: Sí, sí, sí.
6: Me'n record que la primera locura que vam fer és que teníem que rifar un curs de surf a la Mar Bella i no hi havia ningú que trucava per aquell curs de surf. No hi havia manera de repartir. I se m'ha ocorrit una locura de fer una rifa, i la rifa era repartir números a partir que la gent vingués despullada allà. I cada persona que venia despullada s'endú a 5 números. I va ser un no parar de gent que va venir.
5: Jo no vaig veure mai tanta gent despullada a la meva vida, de cop, al voltant, tota l'estona, cada setmana. Perquè, a més, Quique, vas fer una cosa que a mi jo vaig riure moltíssim, que és amb una bicicleta sense seient, i aquella persona despullada tenia que anar des de City TV, que estava a la Diagonal, Francesc Macià, fins al Fòrum, oi que sí? Més o menys el Fòrum era, no?, aquella història.
6: Això era Niquelau, al Fòrum, on faran els Goya aquest any. Allà hi va anar un tio amb bolles. I el fort que tot això ho feien per un DVD, per un aparato de DVD, que valia 60
5: reproductor,
6: euros.
5: Reproductor, exacte.
3: Tu, i el Josep?
6: Però, bueno, la gent, teníem emails de gent que volia participar, o sigui que la gent no venia només per el premi, venia per l'experiència i per dir als seus amics: mira, m'he despullat el Vitamina N.
5: Sí, sí.
6: I tenien llista d'espera.
5: I tant, i a més, tu i jo a la redacció estàvem asseguts al costat l'un de l'altre i jo sempre li validava els concursants segons el meu gust, oi que sí, Quique?
6: Sí, és veritat, 100%, perquè el Rocco, quan venien dones, no me demanava res, però quan venien homes me demanaven de que treballa, foto de peu, foto de pit, foto de tot.
0: Recordo, vosaltres éreu a dalt, no?
5: Sí.
0: I informatius érem a baix, a la planta
5: però
0: baixa.
5: Però tu estaves
0: no?
5: allà a costat...
0: Jo m'ho ni avall.
5: Tu estaves a costat de continuïtat, allà al Reconavi...
0: Exacte,
5: allà
0: però això va ser una temporada, exacte.
5: Ah, una temporada, sí.
0: Vam estar molts anys allà, més de 15.
5: I després el Quique va marxar, bueno, va acabar de fet el programa, perquè va haver una oferta de Telecinco per fer el TNT, el Quique també va ser...
6: Van marxar junts, carinyo.
5: Sí, sí, vam anar junts a fer los madriles, i... Sí que és veritat que va ser una mica diferent, no, Quique, aquella època?
6: El programa no es podia repetir. De fet, el programa va tenir tant d'èxit a Catalunya que els de Telecinco, com a Buenas Urraques, van veure Euros i Utubidú i volien el mateix format a nivell nacional. Però, clar, no es podia fer el mateix... hi havia moltes coses que no es podia fer.
5: No.
6: De fet, la primera reunió que vaig tenir a Telecinco me van dir que no es pot fer cap broma de l'Església i cada vegada que jo digués la paraula rabo, me llevaven 100 euros de la nòmina.
5: Fixa't,
6: imagina't.
5: Fixa't.
6: El primer mes, si haguessin fet el promès, no haguessin cobrat.
0: Havies de pagar tu.
5: Home, me recordo que ara justament és director general de continguts, crec, que és Alberto Carulo. Crec, no sé si te'n recordes, Quique, però vas fer un comentari en el TNT d'aquestes de Gràcia amb la GEM, la resta, que era no sé què, no sé quant, Telecinco, por el culo te la vinco. I em sembla que a direcció, Quique, rectifica'm si m'equivoco, no va agradar gaire i va dir: no ho diguis mai més, aquesta expressió, Telecinco, por el culo te la vinco.
6: Bueno, jo sempre he estat al límit del despido. O sea que...
5: Sí.
6: No me'n recordo aquest dato concret, però
5: sí,
6: pot ser perfectament que sigui veritat.
5: Sí,
0: mira,
5: sí,
0: Quique...
6: Sempre he estat un poc al límit. Abans, jo sóc un espectador de tele que m'encanta la tele. Veig molta tele i he vist molta tele a la meva vida i sempre m'ha agradat un poc la tele sense filtros i fer un poc el que m'agradaria veure.
0: Què és el que més t'agrada ara mateix de la tele? Si és que t'agrada alguna cosa, eh?
6: Mira, ara mateix hi ha tants programes que no encaixo, saps?
5: Sí,
6: perquè ara m'està anant bé, eh? M'estan trucant de molt de llocs després de Masterchef Celebrity. Estic en un bon moment. El que passa és que jo sóc una altra cosa, jo sóc del tipus de tele que es feia abans, d'improvisació, de...
5: No anàvem amb
6: guió. Canalla. No. Actualment hi ha molt de programes que només llegeixen. Vaig estar jo 2 anys a Zapeando.
0: Aquí tampoc,
6: i és que jo teníem molt de problemes amb la direcció del programa,
5: sí.
6: Perquè jo no sóc només un tio que llegeix un cue.
5: Sí.
6: Clar, jo m'assaltava el guió i això me duia molts de problemes, el programa.
5: Sí, sí.
6: Allà el que volen és una Pedro Xavier maquillada leyent 2 hores el cue.
5: I la teva època amb la Campos com va ser, Quique?
6: Home, la Campos és una fantasia. La Campos mos va passar de tot.
0: Molt maca,
6: aquella dona, abans, jo vaig aprendre mogollon. És que no vaig treballar només en la Campos, vaig treballar en la Campos, en la Terelu,
5: sí.
6: amb la filla de la Terelu,
0: la
6: i
0: Carmen.
6: Després con la Borrego haciéndole el péndulo.
5: Però que...
6: O sea, me va tocar.
0: Tenia fama de mala llet, la Carmen, la Borrego.
5: La Borrego.
0: Ja, vaig coincidir amb elles anys a Telecinco, els matins, clar. Jo les notícies buenos días.
5: Clar.
0: I elles, lògicament, anaven darrere, coincidíem amb maquillatge, vam fer un especial de loteria de Nadal junts, amb la Campos.
5: Què vas prendre? Què vas prendre? Quique, què vas aprendre de la Campos? Alguna cosa en concret?
6: La Campos, el que, clar, és una gran personalitat i a elles li permeteixes moltes coses que altra gent no li permetries. La Campos, això m'ha flipat molt, com una tia tan, de tants anys de carrera, se posava tan nerviosa abans de sortir a l'escenari, abans de sortir a actuar.
0: I molt humil i molt propera, Quique?
6: Molt propera?
0: Una dona normal, és a dir, que no...
5: No, calla, que aquí tenim titular. Què dius?
6: Sí, el que passa que abans de sortir se posava tan nerviosa que teníem prohibit mirar-la a la cara ni parlar-la.
5: Què dius?
6: Abans de sortir a l'escenari, perquè es posava supernerviosa. Li importava moltíssim el que feia i em sembla bé, perquè jo també m'ha posat molt nerviós abans de sortir
5: inclús
6: a actuar.
5: Jordi,
6: però m'ha sorprendre que una dona de 70 anys que ho tenia tot fet ja, sí. Hipoteca pagada, bigote arrocet en su cama i tota la trama, se posés tan nerviosa.
5: Clar, tu vas coincidir en l'època que ell estava amb el bigote, no? O Quique, o no?
6: Sí, es van enamorar... enamorar en aquell programa.
5: Tens alguna...
6: És molt curiós.
5: Digues.
6: És molt curiós perquè feien un especial de l'1, 2, 3, vale, i van convidar la Fedra Lorente. I
0: la Bombi,
6: que també està de moda ara.
5: Sí,
6: ¿sabes?
5: Sí.
6: con el Padre Ángel, con toda la trama de las bolsas.
5: Sí. El Xavi no sap res. Posa-la al dia,
0: Quique. No estic al cas.
5: Sí,
6: la Fedra Lorente diuen que està malament de pasta últimament.
0: Ah.
6: Xavi, si li vols fer un bízum, tu que vas a bàsic en la teva vida. Doncs aquell dia la Fedra Lorente tenia que venir a aquest tiempo tan feliz a fer un especial de l'1, 2, 3. La Fedra Lorente es posa malalta i no pot venir. I d'última hora truquen el Bigote Rosé, que també va estar a l'1, 2, 3. O sea que el Bigote Rosé viene a l'especial de Qué tiempo tan feliz i la Campos s'enamora d'ell. O sea que si hagués vingut la Fedra Lorente estaria enrotllada amb la Campos.
5: Presuntament. I es va enamorar del Piticlin.
6: Aquell dia la Campos tenia que pillar algo,
5: sí.
6: O una o l'altra.
5: Sí.
0: Jo us volia preguntar, el Josep què? Què se n'ha fet de la Soledad?
5: Quique.
6: La Soledad va i ve, fa molt de bolos. Ha estat molt de temps a Sálvame, el Josep.
0: Ah, sí,
6: Josep,
0: no ho sabia.
5: Fent imitacions.
6: Ha estat molt de temps a Sálvame i ha triomfat moltíssim, sí. Les imitacions.
0: És que és
6: que
0: molt bo, també. Éreu tots molt bons.
5: L'haig de trucar.
0: Sou.
5: L'haig de trucar.
0: Però en aquell moment, que és quan us vaig conèixer...
5: Però escolta'm...
0: No, l'has de trucar perquè vingui un dia aquí al programa.
5: Sí, corre per Barcelona. Perquè ell és de Tarragona, no sé si corre per Barcelona. És a dir, que l'haig
0: de... Que vingui, tu.
5: Hem de coordinar-ho, però... Però hi havia gent, oi, Quique, que hi havia gent que es pensava que la Soledad era una dona.
0: És que
5: sí. Hi havia gent que no diu... Però aquesta mujer, ¿de dónde sale?
0: Jo me'n recordo que s'havia d'afaitar 2 vegades.
5: Sí.
0: Perquè
5: sí.
0: Quedés
5: I les
0: allò
5: ungles,
0: ben resurat.
5: També, i la perruca, hosti,
0: però,
5: aquella
0: però,
5: famosa...
0: Però molt ben maquillat.
5: És molt bo. És un personatge...
0: I un gran tio.
6: Super en sèrio el programa. Per molta gent, el Vitamina N va ser com una religió, va ser com una cultura, que se posaven allà totes les nits a escoltar el programa. Se'n recorda, Rocco, que tenia jo un problema amb unes que no paraven.
5: Quines?
6: No paraven d'acosar-me.
5: Ah, sí?
6: En aquesta època.
5: Sí. Home, tenies unes quantes.
6: Unes ties que sempre m'esperaven i se posaven damunt de les nostres motos quan sortíem.
5: Sí. Pues,
6: hi havia unes que se van tatuar un toro,
5: sí.
6: Duora de l'orella,
5: sí.
6: I ara fa poc fa poc me van escriure per demanar-me perdó. Sobretot les locures de la infància me van escriure per Instagram.
5: És que vam fer un disc, a banda de tot això, vam fer un disc que era el Vitamina, amb la que la Marta Torné va fer la peça, la vocal, la peça principal.
0: Sí.
5: I ho vam presentar el disc al Corte Inglés de Diagonal de Barcelona. Tu saps la quantitat de gent que hi havia en aquella trobada, en aquella signatura de discos? Brutal. Hi havia un home del Corte Inglés, un segurata, que m'ha explicat que feia dos dies que havia aparegut per allà l'Anastàsia, la cantant Anastàsia, que és canadenca,
0: sí.
5: I diu, ni molt menys tota aquesta gent tenia l'Anastàsia com el que teniu vosaltres avui. Era, és al·lucinant la quantitat. Una de joves, era una època, Quique, diguem la veritat, primer érem joves, el programa abans funcionava, no sabíem l'audiència perquè era una època que tampoc havia molts audímetres, en aquest cas a CTTV, i teníem la llibertat absoluta de fer el que volguéssim. És a dir, era l'època ideal, oi, Quique?
6: Era una època xulíssima. Jo, és que m'encantaria mirar per un forat i tornar a retrobar-me en tota aquella època,
5: sí,
6: perquè
5: sí.
6: Passaven tantes coses i passaven tantes coses tan ràpides que no mos en donava en compte. Per exemple, el que dius tu de Rocco, aquella experiència de poder firmar discos a una cola de més de 1.000 persones, això és una passada. I jo ho recordo com a molt, molt lleugerament,
5: sí, sí,
6: el tema, perquè, clar, firmaven discos i veníem d'haver-nos acostat a les 2:30 del matí, saps? Perquè veníem de fer programa. I no vivíem 100% les experiències perquè era una experiència darrere d'una altra.
5: Sí, sí.
0: Quique, aquest matí, dic, va, buscaré una mica d'informació a veure què fa el Torito últimament i tal. Hòstia, hi veig un titular que diu que fa més de 15 anys que convius amb una malaltia crònica. Sí. Això m'ha preocupat. Què et passa?
6: Tot bé, tot bé. No m'agrada xerrar d'aquest tema, però sí, està tot bé. Està tot controlat. Estic en les millors mans. Estic a la Jiménez Díaz de Madrid.
0: Va.
6: I fa 15 anys que, abans, tots els que estem a la tele, tots els que feim humor, darrere dels personatges sempre hi ha alguna tara. I jo tinc tares. El problema és que en un moment de debilitat ho vaig contar a la tele. No ho hauria tingut que contar, però bueno.
0: Ja. Escolta, pel que necessitis ja saps on som, Quique, que fa anys que no ens
6: molt
0: veiem.
6: Molt bé, rei. Jo no
0: t'estimo igual o més.
5: Bueno, i a més, el Quique...
6: Gràcies pel comentari.
5: El Quique, a més, li ha canviat la vida en molts aspectes, inclús en la seva vida personal. Té un nen, el Nathan, que...
0: T'has embolicat a tenir fills, també, Quique.
6: Sí, estamos de padre coraje. Ya no soy el protagonista de mi familia.
0: Exacte.
5: Si
0: és que és així.
5: Si el seguiu literal. A Instagram, hi ha vídeos preciosos amb el seu fill, per exemple, el del Reis, que els Reis li van portar un Lego especial que no es trobava en lloc i que tu graves el moment en què ell es desperta pel matí i li diu que ha vingut el Reis, mira que t'han portat, i el teu fill, Quique, es posa, es torna boig, amb una alegria, i tu com gaudeixes, Quique?
6: És que estic disfrutant moltíssim de la paternitat. El primer any no me va agradar gens.
5: Per què?
6: Era com una zapata d'Iberia.
0: És que...
6: Tot el rato llevant merda per a dos risses al dia. Però tio,
0: sí,
6: a partir
0: sí.
6: De...
0: Estic amb tu, Quique.
6: Saps el que parlo, no?
0: Jo en tinc dos.
6: Entès dos. Hombre, el primer any és molta feina per lo que te resol.
0: Tota la vida, però, nen. Però això no s'acaba, Quique. No te'l trauràs més de sobre, eh?
6: Quants anys tenen els teus?
0: 20 i 17.
5: Imagina't.
6: Nene, ja
0: has passat el primer 17.
6: Filtro, eh?
5: Per fer un strip poker, ja, Quique.
0: No sé si és pitjor ara o abans.
6: Muy fèrtil, Xavi, sí. Eh? Sí, muy orgulloso de ti.
0: Sí, sí.
5: Escolta, explica'ns la...
0: Quants anys té el teu?
6: El meu té 9 anys.
0: 9 anyets, oh, que bonic, tu.
6: I aquest any va tenir el detall de demanar als Reis Mags un Lego que està descatalogat, que val 500 euros per internet.
0: Collons.
6: I me va venir un dia dient que no me demanaria el Lego a mi per no gastar pasta, que ho demanaria el Reis Max. I jo vaig dir, me sembla molt bé, rei.
0: Clar que sí, com ha de ser.
5: Explica'ns el teu pas per Masterchef, perquè sí que és veritat que la... Com es deia aquella dona, la que
6: està... La Mariló.
5: La Mariló. Te la vas agafar amb la Mariló? Teniu bon rotllo amb la Mariló o no?
6: Abans, tu saps que me coneixes, que sí. Jo sempre faig broma als que m'acauen bé.
5: Sí.
6: La gent que no m'acau bé desapareix del meu mapa.
5: Efectivament. Com va acabar això?
6: Entre ells, Enric Escudé.
5: Sí. Calla.
6: Abans, jo la gent que m'acau bé i encaixen bé...
0: Molt guapo, eh? l'Enric.
7: Sí, el que dius? No.
0: Has tret tu el nom, dic, guapíssim l'Enric.
7: Sí, sí. Recordo, guapíssim, ara, sí. No espero que vengui moltes prendes a la seva tenda de Rubí, molt orgullós d'ell. La Marilo...
0: Ai, tens mal rotllo.
7: La Marilo m'encanta perquè va encaixar molt bé el personatge.
5: Sí.
7: Va començar el programa molt, molt sèria, molt, molt aprendit, muy de ensenyar a limpiar una lubina, i després va treure la Marilo més canyera, més divertida, i jo crec que li va afavorir molt el programa. De fet, va acabar guanyant el format. I jo m'ho he passat superbé en el programa, però super, superbé.
5: Sí.
7: No era dels favorits i vaig arribar a ser finalista. O sigui que...
5: Molt bé.
7: Perquè quan vaig entrar al programa no era l'opció preferida de la direcció del programa.
5: Però tenies traça en cuinar, tu, Quique? Jo no recordo que tinguessis traça.
7: No, jo no cuinava mai. A casa cuinava sempre el meu marit. Sí. Però, clar, jo venia de 8 mesos sense treballar. Portava 8 mesos sense... I jo... tenia una por brutal que m'atreguessin al primer, no per ego, sinó perquè allà cobrant per setmana.
5: Clar.
7: I si m'atreien al primer, només facturava una setmana. O sigui que tenia que arribar mínim per tenir un bon any a la...
5: I paguen bé, oi que sí? 6.
7: El que, perdones?
5: I paguen bé, eh?
7: Paguen molt bé. No havia cobrat tant mai com a Masterchef. O sigui que molt orgullós.
5: Carai.
7: Del mundo cocinario.
5: Carai.
7: Per el que vulguin.
0: Mira, Quique...
7: Ja m'estic preparant per cosir, per si me truquen el maestro de la costura. O sigui, imagina't si pagues bé. Jo estic a Ràdio Nacional, tot queda en família.
5: Sí, és veritat, estàs a Ràdio
7: Nacional. Tot queda en família. Sí, Roberto sí. Santa Maria, el meu jefe, també molt orgullós d'ell.
5: Escolta'm,
7: Xurrita, si posessis un mapa, totes les banderes de gent que ha passat pel el teu llit, eso seria la ONU, i lo sabes.
5: Ai, per favor, Quique, és que és més la llegenda que una altra cosa.
7: No.
5: Em fas un favor molt gran, li pots enviar moltes felicitats i una abraçada molt forta a la teva mare, que me l'estimo molt, l'aprecio moltíssim.
7: La Pili, ja saps que...
5: La Pili, que ens va convidar a Menorca un estiu.
7: La meva mare, que ho estima molt, sempre està a la cuina preparada perquè puguis anar.
5: Oh,
7: Rocco.
5: Cuina molt bé.
7: Te'n recordes l'estiu que vau venir a casa meva?
5: Sí, ens va convidar els pares del Quique. Érem, a veure, qui era? El Jordi.
7: Jordi, tu.
5: Sí, i algú més.
7: I l'Escuder.
5: I l'Escuder, exacte. I vam estar en aquella casa preciosa que tens allà a costat, no sé, recordo ara de quina ciutat és important. Ciutadella, pot ser?
0: Ciutadella.
7: Ciutadella, sí.
5: Al costat, efectivament. Efectivament.
7: I saps que l'Escuder va dir...
5: Que no, vigila.
7: No sé si meterme en esto.
5: No cal. No val la pena. Dóna-li records a la teva mare i al teu pare, molts records a la teva germana, que fa molt de temps que no coincideixo amb ella en cap Lidl ni Aldi que vaig, i una abraçada molt forta i un petó molt fort per tu i pel teu marit i pel nen.
0: Ah, pensava, pel marit també o no? Dic, anaves dient el pare, la mare, la germana, dic, ara el marit no li dirà.
5: És que conec a tots, Quique, oi?
0: Clar que sí.
7: Abans, segueixes les promocions o no, del supermercat?
5: Segueixo els punts i tot això, i els cupons, segueixo amb els cupons, jo.
7: Perquè no hi ha promoció, que no se li escapi.
5: No, és veritat, amb això sí que dono la raó. Sí, sí. L'altre dia vaig estalviar 7 euros amb els cupons.
7: Sí? Tot el que t'estalvies t'ho poses de pèl, no?
5: Exacte. Abraçada molt forta, Quique.
0: T'estimem. Moltes gràcies, nen, per haver estat aquí al matí de Ràdio 4.
7: Feis molt bon tàndem i feis molt bon programa. O sigui, llarga vida a la vostra relació.
0: Gràcies, carinyo. I quan vinguis a Barcelona, per favor, passa per l'estudi. Sisplau, que tenim ganes de veure't.
7: Passaré per allà i vos duré cosa bona.
0: Merci, Quique.
5: Abraçada forta.
0: Adéu, t'estimem. T'estimem, nen.
7: Adéu.
0: Ole! Ja passen 2 minuts i mig, au, de 3:15, tu.
3: Quin feeling d'aquesta entrevista,
0: home,
3: eh?
0: Home, és que el Torito, el Rocco...
3: I que el Torito t'hagi dit que tens tan feeling amb el Rocco Stenhauser, és fantàstic.
0: Fa mil anys que ens coneixem, hem treballat junts...
3: I es nota moltíssim.
0: Tu vas coincidir amb ells a City TV.
3: Correcte,
0: quan començava a City TV
3: com a reporter de carrer.
0: Que bé ens ho passava.
3: Jo estava al BSN Magazine, que presentava la Marta Cáceres.
0: Sí, senyor. Justament
3: començava aquella nova aposta del grup Godó i sí, a pocs mesos va començar el Vitamina N i un dels grans fitxatges, bé, en aquell moment era fitxatge incipient, el Torito ho va petar.
0: Sí, noi.
3: Quin programa de nit,
0: I ho va continuar petant.
3: I tant, i tant.
0: Hi ha talent.
3: I allí ens vam conèixer, Xavi.
0: És com la Marta Tips. Te veuràs, la Marta?
3: Xavi, que allí ens vam conèixer.
0: Ah, sí, ja ens vam conèixer.
2: Us vau conèixer allà.
3: I després, sí, a l'inici d'aquesta temporada, home, Xavi, tu ets el que... Tu, Jordi, que treballarem junts, al matí de Radio 4, ja ho tenim.
2: Que bo.
0: Ai, senyor Marta, explica'ns algun truc més, dona. Algun truc més.
2: Doncs mira, abans que parlàvem de les taques grogues a la roba blanca, sí que us diré que si tenim taques grogues, per exemple, biquinis i banyadors, aquí compta, perquè aquí no recomanem fer servir el percarbonat. Per què? Perquè al final les teles dels biquinis i banyadors, com que porten l'elastar, podria no anar massa bé fer servir el percarbonat. Per tant, en aquests casos, com que la majoria de vegades aquestes taques sí que són segur per crema solar i suor principalment, el millor que podem fer servir és el rentavaixelles. Val? Com que està formulat per dissoldre greixos, doncs pot ser molt útil per aquest tipus de taques. Llavors el que hem de fer és senzillament posem unes gotes de rentavaixelles on tenim aquestes taques grogues, freguem, podem deixar actuar 15-30 minuts i es van dint bé.
0: Uh-huh.
2: I veureu que marxen.
0: Susana, com estàs?
8: Hola.
0: Bon dia. Bon dia de Sant Joan. Com estàs?
8: Bé.
0: Sí?
8: En cada casa, però bé.
0: Clar. Què vols fer? Aquesta hora no es pot sortir. T'agafa una mala gana.
8: Que no surto de casa, jo.
0: Com?
8: Que fa 3 mesos que no surto de casa.
0: Mare meva. Bé, digue'm que estàs bé o que estàs millor.
8: Estic millor.
0: Estàs millor. Molt bé, doncs ho celebrem moltíssim. Què truques des de Barcelona?
8: Sí, des de Barcelona, ciutat.
0: Molt bé, Susana. Doncs escolta'm, tant de bo encertis, ho endevinis i puguis guanyar. És que no una, no. El Miquel Vives diu 2 coques. Eh? Una, aquesta farcida de crema, que la Marta Tips li ha encantat.
2: És
0: aquesta,
2: la millor.
0: Amb uns pinyons brutals. I l'altra, el brioix aquest, la de fruita, diguéssim, però d'una qualitat extrema, també amb pinyons d'aquests de primeríssima qualitat i del país, com diu el Miquel. Susana, què et sembla que és això?
8: Doncs no ho sé, perquè sembla tan evident que igual m'equivoco.
0: Ja, és que té una mica de trampa, això. Ho ha dit el Jordi. Igual no és tan fàcil com sembla.
3: Aquesta vegada no l'he triat jo, el so, Xavi?
0: He triat la Sílvia García al Pozo.
3: Sí, sí.
0: Què et sembla que és, això?
8: No ho sé.
0: Prova sort.
8: Un
0: ball
8: d'aigua caient a un gorg o un riu.
0: Com ho dius, això, a veure?
8: Un broll o un doll d'aigua caient a un gorg o un riu, el soroll que cau l'aigua contra...
0: És a dir, a on? A un lloc.
8: Ah, ui, jo.
0: Sí, has de dir on aquesta aigua, un gorg, un riu, el mar...
8: A un gorg.
0: Eh?
8: A un gorg.
0: A un gorg. Què? Què?
3: No era un gorg.
0: La Marta Inglés t'ha suspès. Això sí que em sap greu, Susana, però vull pensar que ens escoltes sovint i que, per tant, tornaràs a trucar un altre dia i guanyaràs. Sí o no?
8: Sí, us escolto cada dia perquè ja et dic que estic tancada a casa i feu companyia.
0: D'acord, doncs escolta, mil gràcies per escoltar-nos i fins quan vulguis. Moltes gràcies.
3: Una abraçada.
0: Adéu. Ai, senyor.
3: Doncs escolta, no era tan fàcil com ens pensàvem, eh?
0: Begoña, no, al final no m'aclariré jo aquí. Begoña, hola.
9: Hola, bon dia.
0: I bona hora, eh? Com estàs?
9: Bé,
0: d'on truques?
9: Des del Poble Nou.
0: Des del Poble Nou, així ets a prop.
9: Sí, aquí al costat.
0: A prop de Ràdio Televisió Espanyola a Barcelona, d'aquesta casa.
9: Correcte.
0: Sí?
9: Sí.
0: Perfecte. Sí. Doncs, endevineu, dona, això.
9: Vale, a veure si és el caudal d'un riu.
0: És l'aigua baixant per un riu, això?
3: A veure si serà això.
0: L'aigua, doncs, riuet d'aquests del Pirineu, sí, que t'hi pots tombar allà al costat... Oh.
3: Menjant un tros de coca de Sant Joan,
0: sí,
3: relaxant-nos...
0: Sentint els ocellets... Ja m'hi trobo.
3: Jo també, mira, pio, nyam-nyam, pio, nyam-nyam.
0: Begoña, no saps el que has guanyat, eh? Digue-li tu, Marta Tips, com estan aquestes coques del Vives.
2: Estan boníssimes, de veritat.
0: És una passada, això.
2: Això sí, per tu sola no, eh? Perquè aquí en tens per tu i moltes persones més.
0: Un regiment aquí, pot menjar tot l'edifici, no només la família.
9: Compartirem.
0: Eh? Sí, home, sí.
9: Compartirem, moltes gràcies.
0: Ens escolta sovint o no, Begoña?
9: Sí, cada dia.
0: Oh, que bé, perfecte. Sí. I què et sembla el programa? Bé, podem millorar alguna
9: Fantàstic.
0: Cosa? Segur que sí.
9: En principi, crec que no.
0: No?
9: Que no es pot superar. No, jo crec que no, eh?
0: Carai. No, sempre demanem que facin crítica constructiva perquè volem millorar.
3: Sempre es pot millorar alguna cosa, no?
0: Sempre es pot millorar. Sempre s'ha de millorar.
9: Si se m'acudeix alguna cosa,
0: ja ens ho diràs.
9: Em posaré en contacte amb vosaltres.
0: Sobretot, i t'ho agrairé moltíssim, de veritat, Begoña. Escolta, que vagi molt bé, bon dia de Sant Joan i felicitats, eh? Perfecte.
9: Gràcies, igualment.
0: No pengis, que ara la Sílvia et dirà com hem de fer això, perquè puguis anar a buscar les coques, d'acord?
10: D'acord, gràcies.
0: Perfecte, gràcies, Begoña. Adéu, adéu. Veus el dia Sant Joan. No et pots imaginar la quantitat de trucades que hem rebut, la Sílvia.
2: Mira que bé,
0: dia
2: la
0: Sant
2: gent...
0: Joan, dic, dormiran tots la mona.
2: Exacte, doncs no estan ben despertes, eh?
3: Ah. Hauríem de dir, dormiran tots la coca.
0: Sí. Ai, Jordi.
2: Com es nota,
3: bé, la coca no, però la coca de llardons, sempre. La coca de fruita, la coca de crema... No me'l pensem, eh?
0: Sí. Ai, senyor.
2: Senyor.
0: M'ha passat volant, tu.
2: Sí, a mi també, eh? Ha estat ben distret, això.
0: Sí.
2: Com sempre.
0: Demà què, Jordi?
3: Doncs, bé, demà...
0: Demà és dijous. Per tant, sí, ja ho sé, Alfred Rodríguez Picó.
3: Amb ell sempre comencem, veure, doncs, si el cap de setmana.
0: Si s'acaba la calor d'una vegada. De moment només afluixa una miqueta, que ningú es faci gaires il·lusions. Va. No serà el disbarat d'aquests dies, però vaja, que ningú canti victòria. Ai, senyor. Parlem d'això dels llops híbrids, que ho hem d'aclarir, que diuen que hi ha com una cosa, una barreja, i que no sé què, i que sí, això que, pot aparèixer per Catalunya. Sí, hem de saber si és o no és,
3: i
0: això.
3: I que hi ha persones que a casa seva tenen com a mascota, com a animal de companyia, un gos, però que és barreja de llop.
0: Una cosa bastant...
3: Amb tot el que pot comportar això.
0: Uh-huh.
3: Sí.
0: Diu que hi ha persones que no només estan esgotades de treballar, també n'estan de sentir que han de demostrar constantment que mereixen el seu lloc. D'això en parlarem amb una psicòloga que es diu Helena Arnaiz.
3: Sí, és aquest fet de demostrar constantment, no?
0: Home!
3: Demostrar constantment per fer-te un lloc al teu lloc.
0: Sabeu qui ve? Sabeu qui ve? Rocco Steinhauser amb Xevi Verdaguer.
3: Uf!
0: Demà, al matí de Ràdio 4, Albert Nieto, música en directe. Farem tertúlia a la primera hora amb el gran Lluís Falgàs, el Francesc Guillaumet, el director del diari La Mañana de Lleida, i el Fernando Sánchez Costa també. Això promet, eh?
2: Home,
0: no,
2: dia ben
0: no
2: complet.
0: No ho dic tot, no ho dic tot, home, perquè si no...
3: I a més, l'Albert Nieto, que ens donen una energia, una rumba, una manera de tocar la guitarra.
0: Sí.
3: I Xavi, parlant de música, avui teníem preparades alguna música relacionada amb el tema de Sant Joan. Volíem compartir amb els oients una música històrica, que si parlem de Sant Joan, hem de fer referència a aquella comèdia musical del grup de Goll de Gom, amb música de Jaume Sisa, amb aquell espectacle Nit de Sant Joan que es va estrenar el 1981 al Teatre Romea de Barcelona.
11: Les flames del foc la nit tornen dia, si arribés l'amor, que dolç que seria.

0: Molt bé, escolta'm una cosa.
1: Doneu-me xampanya, queda clar.
0: Ja sabeu qui farà, no?, el pregó de la Festa Major de Gràcia aquest any.
2: Qui el farà?
0: Saps qui el farà?
1: Mira, el nostre gran company, Vicenç San Clemente.
0: Sí, senyor.
1: Una referència a Ràdio Televisió Espanyola, a la informació internacional, eh?
0: Sí, Vicenç! Sí.
3: Bon dia, com anem?
0: Molt bé, home. Molt contents de tenir-te en directe aquí al matí a Ràdio 4 i, sobretot, molt content que siguis el pregoner de la Festa Major de Gràcia, perquè això no és una festa major qualsevol. Festa Major de Gràcia, felicitats!
3: És un somni. Per qualsevol gracien o gracienca,
0: i tant.
3: És com un somni, no?
0: I tant, i tant. I com ha anat això?
3: Doncs no ho sé. No, jo saps que des de sempre, pues, des de jove, no? A l'agrupament Escolta, al grup Gràcia, Jocs i Rialles de Teatre Infantil, a la revista Carrer Gran de Gràcia...
0: Sí.
3: Clar, són els inicis, no? I, ostres, i sempre ho he portat al cor, no?
0: Ah, home, i tant.
3: I també vaig fer, durant diversos anys vaig fer, del 2009, 2010, 2011, documentals sobre la festa, sobre la gent de la festa i jo, i ostres, i no sé com ha anat,
0: que
3: però
0: fort.
3: Quan em van trucar...
0: Com et quedes quan t'ho diuen?
3: Em vaig tirar al mar.
0: Ah, sí?
3: Estava ensenyant caraqués a una amiga mexicana i em vaig tirar de cap.
0: El pregó serà a la plaça de la Vila de Gràcia el 14 d'agost. És que m'encanten a mi. La Festa Major de Gràcia és de les millors coses que he gaudit en aquesta vida. Què ens pots avançar, si és que ens pots avançar alguna cosa?
3: Home, mira, així de principi, recorda la gent que ja no hi és, amb la que fèiem la Festa Major, l'Albert Busons, gran en tots els sentits, l'Armando Guarda, l'Europa... la Cristina Domingo, la Gràcia Sexiria... Saps allò, el record dels que no hi són, però que vull que hi siguin, no?
0: Sí, senyor.
3: I després hi haurà, evidentment, una part que és el reconeixement a la feina de tots els carrers i places i de les colles de cultura popular,
0: sí,
3: que sembla que siguem com una vila d'Astèrix i Obèlix, no? Enmig de tot el màxim progrés, intel·ligència artificial, tal, hi ha tota una sèrie de gent que reuneix des del mes de febrer fent figuretes, fent cosetes, per poder guarnir els carrers. I això sembla una cosa estranyíssima, no?, avui en dia.
1: Doncs, Vicenç, moltíssimes felicitats per aquest reconeixement. Recordem que Vicenç és autor del llibre Gràcia, història de la festa més gran del Pla, una de les primeres obres dedicades a documentar la història de la Festa Major de Gràcia, i que aquí a la casa, doncs, ha obert les delegacions, ha estat corresponsal a Mèxic, Cuba, Estats Units, Regne Unit, a la Xina, director també de Ràdio 4, gran Vicenç San Clemente. Estem molt contents de que siguis el pregoner de les Festes de Gràcia 2026, eh?
3: I ha d'haver-hi una mica de canya, eh? Perquè s'assemblaran el contrapregó i el pregó s'assemblaran una mica aquest any.
0: Ah, això és bona.
3: La situació de la gent jove,
0: etc. Ai, Vicenç, moltíssimes gràcies. I el 14 d'agost, t'ho prometo, sigui on sigui, jo cap a Barcelona, cap a la Vila de Gràcia.
1: Allà serem. I que ens l'estimem molt, a Vicenç San Clemente. Una abraçada.
0: Una abraçada i felicitats, Vicenç, que vagi molt
3: gràcies
0: bé.
3: Gràcies per trucar. Salut.
0: Gràcies a tu per posar-t'hi. El dia de Sant Joan, a més.
1: I bon Sant Joan. Bon Sant Joan.
0: Marta, que t'estimem i t'admirem molt. Torna com vulguis.
2: Jo a vosaltres. Ens veiem dilluns.
0: Perfecte. Els oients, fins demà, a partir de les 10, aquí al matí de Ràdio 4. Ara arriben les notícies de la 1. Fins demà, bon dia.
1: Bon Sant Joan.
0: Adéu.
2: Adéu.
4: És la 1.
5: Ràdio 4. Serveis informatius.
4: Bon dia. Novetats en el cas Plus Ultra. El jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha citat com a investigat l'empresari Julio Martínez el proper 21 de juliol. Núria Alcalá, bon dia.
6: Bon dia. L'amic de José Luis Rodríguez Zapatero ha estat citat com a imputat per donar explicacions dels pagaments que va fer la seva consultora Anàlisis Relevante a l'expresident. El propi Zapatero va mantenir que va cobrar durant 5 anys de l'empresa per tasques de consultoria internacional. L'instructor posa el focus en d'altres pagaments que hauria fet la consultora, per exemple, l'empresa What the Fab, cap de les filles de Zapatero. Segons els investigadors, aquestes transaccions haurien servit per amagar el pagament de comissions irregulars a l'expresident Zapatero, per exemple, per la seva mediació en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. L'instructor considera Julio Martínez receptor i executor de les ordres de Zapatero i responsable de l'entramat societari per canalitzar els fons irregulars.
4: I en aquests moments, el president del govern, Pedro Sánchez, està intervenint per segona vegada avui al Congrés. El president ha reconegut que el seu govern podria haver fet més contra la corrupció, però ha carregat contra el Partit Popular per tenir connivència, diu, amb la corrupció. Toni Conde, bon dia.
7: Bon dia. Doncs Pedro Sánchez ha admès que es podria haver avançat més contra la corrupció, però ha defensat que, segons els índexs internacionals, a Espanya ha millorat la qualitat democràtica amb el seu govern. Ha explicat que quan critica la corrupció del PP no està seguint una estratègia de l'I tu més, sinó que el PSOE és contundent contra la corrupció, mentre que el PP és connivent amb ella.
8: Claro, la justicia, efectivamente, Ábalos, pero es que también lo fue el Partido Popular y salió el señor Feijóo en 2018 diciendo el señor Rajoy tiene todo mi apoyo. Esa es la gran diferencia entre ustedes y nosotros.
7: Ha acusat Feijóo d'una doble vara de mesurar amb la corrupció del PP que va tolerar quan era president de la Junta i la socialista.
8: No hizo absolutamente nada, no, pero es que va de Torquemada, señorías, y aquí a personas que están siendo investigadas las están condenando ya. ¿Pero dónde está la doble vara de medir?
7: El president també ha criticat que el que qualifica d'assetjament a la seva dona Begoña Gómez, mentre que el PP protegeix la parella d'Ayuso.
4: A l'actualitat política ha fet referència avui al president de la patronal COE, Antonio Garamendi, ha dit que és increïble que Espanya porti 3 anys seguits sense pressupostos generals i ha afegit que si no n'hi ha de nous, el Parlament ha de prendre mesures com impulsar eleccions o presentar una moció. Paraules de Garamendi a Santander, on ha confirmat que es presentarà la reelecció per optar a un tercer mandat al capdavant de la patronal espanyola, un càrrec que ocupa des del 2018 i diu que ho farà perquè és el que li demana la gent.
9: Pues lo que me ha planteado es, oye, es un momento de seguir, tenemos el país que tenemos, hay que seguir trabajando en la línea, estamos contentos con la gestión que has hecho y te pedimos que tires para adelante.
4: L'organització ha convocat el seu comitè executiu el proper 1 de juliol per fixar una data per celebrar les eleccions. Elisa Moulea s'ha presentat als jutjats de Plaza de Castilla, a Madrid, després de l'ordre de detenció que s'havia dictat contra ella. L'actriu ha tractat Àlex Aloy d'explicar la seva conducta.
10: Sí, poc més de mitja hora ha durat la compareixença d'Elisa Moulea davant el jutge, que s'ha presentat per sorpresa als jutjats. Ha reconegut que es va equivocar en afirmar que l'exportador de Sumar, Íñigo Errejón, havia pressionat testimonis en la causa per agressió sexual contra ella. Preguntada per l'ordre de detenció per no haver comparegut les altres 3 vegades que havia estat cridada, assegura que va arribar per Portugal des de Dubai perquè no volia ser detinguda.
11: A nadie se le apetece que les posen por haber puesto 2 tweets. Creo que es una medida desproporcionada, que se me está tratando como una delincuente cuando no he robado, no he matado y lo único que he hecho ha sido poner 2 tweets después de una declaración en la que el propio testigo lo confesaba.
10: El denunciant Íñigo Errejón ha demanat com a mesura cautelar la compareixença cada 15 dies al jutjat per assegurar la seva presència en futures citacions.
4: Més coses, els Mossos d'Esquadra en una investigació conjunta amb la Policia Nacional han desarticulat un entramat criminal especialitzat en el cultiu interior de marihuana a la localitat de Cabra del Camp, a l'Alt Camp, Tarragona, Pilar Ribas.
12: La investigació va començar al maig. El passat 3 de juny, uns 350 efectius van participar en 15 entrades i escorcolls simultanis durant els quals es

0: ingressa a presó de 6 d'ells. Se'ls imputen els delictes de tràfic de drogues, defraudació del fluid elèctric i tinença il·lícita d'armes.
1: Ho deixem aquí. La informació torna a Ràdio 4 a la Pública quan siguin les dues.
2: Ràdio 4.

0: Benvinguts a Xaviforn.
1: Què tal? Com aneu després d'aquesta nit de Sant Joan, d'aquesta revetlla? Espero que estigueu bé. Hola, Maria, què tal?
2: Hola.
1: Ho dic perquè hi ha molta gent i molt
2: bon
1: boig
2: dia,
1: que realment... Molt bon dia de Sant Joan, en primer lloc. No, ho dic per tots aquells que no estan massa bé del cap i que aprofiten aquestes nits com la que hem viscut per fer coses que no toquen, però bé, en fi. Sant Joan, quina nit, quina nit. Oh, jo ho vaig passar, meravella. Tranquil, pla molt tranquil·let, amb la família, coca, bon cava català. Vam brindar i vam llançar focs.
2: Sí?
1: Sí.
2: Una mica de petard.
1: Sí. Va estar molt bé, va estar molt bé. En un lloc, a més, que es podia, sense massa animals a prop, en fi, estava preparat per fer-ho, així que molt bé. No sé, però és el que deia, és aquella nit en què el país s'encén per recordar-nos que la vida també necessita soroll, a vegades foc, una mica de desordre, però alguns això ho agafen i li donen la volta i ho porten a un lloc que no ens agrada, eh?
2: Sí, és aquella nit on tot és bogeria, no? Mm. Una mica. I també ho veiem cada any ho veiem, les imatges es repeteixen el dia següent, al matí, les platges plenes de brossa, molts voluntaris, sí, també els hem vist recollint brossa, sí. Cada any passa, i les platges plenes de brossa, tant de bon dia no hi hagin d'anar aquests voluntaris perquè les platges estiguin netes.
1: Vas fer foguera, tu, per cert?
2: No, jo a casa també, tranquil·la, com tu. Mm. Sí, jo tinc un animalet petit, una motxi, un conill, i l'he de mantenir també. No li agraden gaire els petards.
1: Era nit, ahir era nit també de rituals per moltes persones que aprofiten la nit de Sant Joan, diuen algunes tradicions que és una de les nits més màgiques de l'any, no? I en definitiva per cremar el que pesa d'aquest any, no? I entrar a l'estiu una mica més lleugers, més viu.
2: Escriure desitjos en un paper, cremar-los... No, no en tinc cap, de ritual d'aquests, no. Però hi ha molta gent que sí, que en té molts i que, mira, li funciona, no li agrada, no ho sé.
1: Ara de seguida farem un ritual musical de revetlla, aquí a Ràdio 4, al Xavifòrnia. Abans, gràcies al control Jaume Tudela, perquè tot soni molt bé, amb el Joel Sevilla a la producció. I bé, per aquí també passaran avui persones meravelloses com el Xavi Franquesa. Agafarem la lupa, perquè també tenim temes que volem analitzar avui al Zoom. Tindrem, a més, artistes del nivell de l'Anna Yara o el Nil Moliner amb nosaltres, així que serà un Xavifòrnia fantàstic. Però abans el que dèiem, música de revetlla.

0: De Revetlla, aquelles que sempre sonen a les Revetlles de Sant Joan, que segur que les heu sentit aquesta nit i que no hi poden faltar, Maria. Aquesta que escoltem, la Graciosa de Quevedo, és una de les que més ha sonat a totes les Revetlles a Catalunya, eh?
1: Clar, és que sona a tot arreu. Jo crec que, també ho vam dir l'altre dia, és la cançó ja extraoficial, diuen, del Mundial d'Espanya. Haurem de veure si no és la cançó de l'estiu. És molt d'hora, eh? Va començar l'estiu fa molt poquets dies.
0: Però,
1: es postula,
0: I cada dia m'agrada més.
1: Es postula com a cançó de l'estiu, encara és molt aviat per saber-ho, però el que sí que sabem és que aquesta nit ha sonat molt, ara ho dèiem, i és que les cançons de Revetlla tenen una cosa molt especial. A vegades no són aquelles cançons que escoltem cada dia, ni que ens posaríem en una llista de les nostres preferides, potser, però arriba la nit de Sant Joan, arriben les festes del poble, també molt de festa de poble, i sonen les primeres notes d'aquesta cançó i de sobte tothom les canta com si fossin himnes, no? Jo crec que això passa molt sovint, potser perquè aquestes cançons no són només música, sinó que ens porten records, ens transporten a revetlles, a sopars que s'allarguen fins a la matinada, aquestes places plenes de gent, les fogueres que ara dèiem, els petards, a totes aquestes nits que semblen que no s'acaben mai, tot i que és la nit més curta de l'any, diuen, sí. No? La de Sant Joan. I el més bonic de tot això, jo crec que és que cadascú té les seves cançons de revetlla, que poden no assemblar-se gens a les d'una altra. O sigui, jo dic, jo sempre escolto aquestes cançons i una altra persona em pot dir, escolta, jo aquestes no les he posat mai a la meva revetlla, no? Però el més bonic és que ens recorden els amics, a la família, aquells primers amors, també, de vacances d'estiu.
0: I tant, molts amors, Jo crec que l'adolescència, les nits de Sant Joan han provocat

0: d'apropaments interessants.
1: És la inauguració a l'estiu, no? La nit de Sant Joan.
0: Sí, per mi sí.
1: Una mica. I, clar, jo tenia un dubte sobre quines són les grans cançons de la Revetlla Sant Joan, perquè cadascú porta les seves, i he volgut fer una barreja de cançons de Revetlla de la gent del Xavifòrnia, perquè potser també són les dels oients que ens estan escoltant, o potser no, potser els hi descobrim cançons.
0: Us llegim, @Xavifòrnia, sí. Tant a X com a Instagram.
1: Sí, sí, sí. Llavors, jo crec que hi ha una cançó, Xavi, hi ha algú que no pot no sonar amb una Revetlla i que, a més a mi, m'agrada molt, que tu saps, que és David Bisbal.
2: Corazón latido, wow. De sangre caliente pegado a tu piel.
1: Aquest corazón latino de foc,
0: no,
1: això
0: clar.
1: És molt Sant Joan, no?
0: Feia molt que no l'escoltava, fixa't.
1: És del 2002, eh?
0: No, però ni a casaments. No. No, home, aquesta és perfecta per anar entrant en calor, no? Per posar-se
1: sí.
0: A to. Quan acabes
1: sí.
0: De sopar, et ve una mica la son. Que algú posi Corazón Latino, David Bisbal.
1: Jo crec que sí, això anima tothom, no?
0: Però és que la següent que portes...
1: Aquesta sí que és tornar a fer un viatge.

0: ¿Qué se va a hacer a Raúl?
1: Raúl, ¿saps el típic article de...?
0: ¿Qué ha pasado con Raúl? Sí.
1: ¿Qué hace ahora Raúl? O ¿cómo está Raúl 30 años después?
0: Sí,
1: sí, doncs hauríem de buscar això. Sueño wow. Su boca, tu. Aquest va ser un ídol a l'època, eh?
0: Xavi, l'he trobat. ¿Qué fue de Raúl? El cantante que triunfó con Sueño Su Boca a principios de los 2000. Fa un mes! La revista Veus? 20 Minutos ens ofereix aquest article meravellós. Doncs mira, jo t'explicaré, us ho explicaran els companys a 20 minuts perquè ho llegiré ara mateix. Doncs va ser tot un fenomen, no?, a principis dels 2000. Mira, aquí el tenim, el Raúl. Raúl.cantante. Ens està ensenyant
1: una foto de com està ara mateix Raúl a dia d'avui.
0: Raúl.cantante, el podeu trobar a Instagram. Diu que segueix fent concerts i que doncs mostra una faceta molt propera a les xarxes socials. I que continua cantant, sembla. O sigui, mira, ha participat en un podcast que es diu Sueño Su Boca 25 años después.
1: Ah.
0: I parla de com doncs li va canviar la vida i de com mantenir l'estètica adolescent sobre els escenaris, la pressió que va tenir ell de mantenir aquesta estètica adolescent que els ha passat molt a molts cantants,
1: ui,
0: no
1: tant.
0: També?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Doncs mira, els continua cantant.
1: Això de l'estètica adolescent i també ha passat molt no poder sortir de l'armari.
0: I tant.
1: Una cosa tan natural i tan normal com hauria de ser, doncs, per tenir moltes fans femenines. Hi havia aquella idea fa anys de que si deies que eres homosexual, no? Sent un home,
0: Sí.
1: I sent molt famós i un cantant important amb fans, doncs que això et faria perdre totes les fans i que la teva carrera desapareixeria.
0: Ricky Martin, no?
1: I tant.
0: Va explicar molts cops que va sentir aquesta pressió, quan evidentment no ha estat així. Però ell ho va sentir, també va triomfar molt a principis dels 2000, Ricky Martin. Igual que Raúl.
1: Parlant de gent que va triomfar, sí, per aquella època també, clar, els Otitos, bé, els Triunfitos, de la primera edició, d'OT.
0: No poden no ser-hi en cançons de rebella, almenys al meu parer. Si ens anima Raúl i David Bisbal i això, hi ha una cançó que sembla que la nit ja comença a caure, però sona això i tothom ho canta a ple pulmó.

0: tracta i m'emociona aquesta cançó.
1: Home, i sobretot sabent que el pobre Àlex Casademunt ja no és entre nosaltres.
0: Ai, aquell dia va ser molt trist,
1: eh? Terrible, terrible, terrible.
0: Ai, David Bustamante i l'Àlex, Dos Hombres y un Destino. Aquest videoclip, pujats en un ring, què era això?
1: Ostres, és veritat! Acabes de desbloquejar un record.
0: La primera vegada de l'any.
1: Sí, el tenia esborradíssim. Ostres, va ser un impacte en aquesta col·laboració. Bustamante i Àlex.
0: Jo crec que aquesta cançó sona a totes les rebelles, tots els casaments, jo en molts casaments que he anat, aquesta l'han posat, eh?
1: Sí, ens la sabem de memòria, no saps per què, però te la saps. És com nedar, on en bici.
0: Sí, és memòria col·lectiva, no? Si parlàvem de la passeta l'altre dia.
1: És la nostra passeta. Bé, estem ja de post-rebella. Segurament molta gent que ahir potser no va poder celebrar, celebrarà avui.
0: I tant, sí.
1: O demà passat. No?
0: Avui si molts dinars, de pont, de Sant Joan, també.
1: Sí, sí, sí. Què?
0: Doncs és que, clar, m'he quedat pensant amb l'Àlex i el Bustamante, no me'ls puc treure del cap. Però si hi ha una cançó que... Si tu et vols treure del cap una cançó, jo tinc un mètode molt infal·lible, que és posar-te en una altra que t'enganxi més, no?
1: Sí, sí, sí.
0: I jo crec que no hi ha una cançó que enganxi més que les de Camela. Cuando...

0: Història, història d'aquest país.
1: Fantàstic.
0: Clar, clar, clar. Cuando zarpa el amor, de Camela.
1: Això és... Si t'havies quedat enganxat amb una cançó al cap, a tots aquesta te la treus perquè se t'enganxa aquesta.
0: Pues és el que tu deies abans, Maria, molt bé, que hi ha cançons que mai et posaries al teu Spotify al cotxe,
1: no.
0: No? O a les teves playlists. Però si te les posen de rebella, llavors sí, eh? No, no.
1: Les canta tothom. Les canta hasta el nen petit que està jugant amb els petards, fins a l'adolescent que no sap què li passa i l'avi que té son fa 2 hores. Tothom canta aquesta cançó.
0: Passa això, que és molt curiós. Cançons que durant la resta de l'any poden passar absolutament desapercebudes, ni escoltaríem, però aquella nit funcionen. I funcionen molt.
1: Sí, sí, sí, ens donen moltes festes, són exagerades també,
0: sí,
1: no?
0: Han de ser exagerades.
1: Vull dir, han de ser així, boges també, petardades musicals, m'agrada dir-li a mi, no? Molt petarda, una cançó petarda. Ja va bé parlar de petardos aquesta nit, també. Però, igual que els petards, no les estimem perquè siguin subtils, les estimem perquè peten, perquè ens criden l'atenció, no? El Joel Sevilla, a la producció, ha tirat també de Operación Triunfo 2001. Però no 2001, 2002, ja el número 2, que va ser La Bet i Dime.
0: Home.

0: sap greu pel Papa Lleó 14, però la primera persona en inaugurar la Sagrada Família va ser Bet. I per què? Perquè en el videoclip d'aquesta cançó, Dime, surt Bet Rodergues amb un tipus de... És que, clar, no era ni intel·ligència artificial ni s'acostava. En un tipus de muntatge
1: era
0: de videoclip.
1: Terriblement
0: icònic. A sobre de la Sagrada Família. Sí, o sigui, què fa? Increïble, no, increïble.
1: Si no l'heu vist, busqueu, busqueu Dime, de la Bet. Realment un himne que va quedar molt bé a Eurovisió, per cert, eh?

0: Ell ha dit moltes vegades que no li agradava gens aquesta cançó, eh?
1: Ja, no, ja ho ha superat, però va haver-hi una època que no volia sentir a parlar d'aquesta cançó. Vuitena va ser Eurovisió.
0: Uau,
1: sí.
0: Molt bé, eh? És que vam tenir uns anys d'Eurovisió interessants, no?
1: A moltes sí, vam enganxar la Rosa d'Espanya, va ser setena, no?
0: Sí.
1: Bet, vuitena, jo crec que a partir d'aquí ja pel Pedregà.
0: Fins a la Chanel.
1: No, fins avui. Ah, exacte, fins a Chanel. Que el Joel ha dit Dime de Bet, i quines més ha dit el Joel?
0: Mira.
1: Com són les seves verbenes, les seves rebelles?
0: Si una cançó rebella, una cosa de tenir, és que a part de ser enganxosa l'has de saber ballar. I l'única cançó que sap ballar tothom és primer el Saturday Night i després aquesta. No!

0: ara ja l'esteu ballant. Si no esteu conduint, ja l'esteu ballant, aquesta cançó.
1: Molt gran, Joel Sevilla.
0: Passos de country.
1: I alguna més?
0: Mira, no sé si saps, et donaré una dada abans d'això, que aquesta cançó, aquest No rompes más del Coyote Dax, molta gent no sap que és una versió d'una cançó original de Billy Ray Cyrus,
1: sí,
0: pare de la Miley Cyrus, que es diu H.E. Breaky Heart.
1: Sí, sí,
0: no?
1: Sí,
0: H.E. Breaky Heart, clar, però molta gent no ho sap.
1: Ho va fer molt bé, va ser increïble. A més, sí, amb una coreografia que tothom va posar en pràctica, no?
0: Cançó de country.
1: Sí, sí.
0: Mira, doncs, de què se n'ha fet del Billy Ray Cyrus? També és una bona pregunta, igual que de Raúl.
1: Què fue de Billy Ray? Aquest va ser jurat també, em sembla, de The X Factor, no? Molts anys?
0: Sí, sí, als Estats Units, sí. I què se n'ha fet també, em pregunto, de David Civera? Que la

0: També coreografia, eh?
1: Home, totalment.
0: Que la detengan és una... Una mica com la Macarena, no? Malvada i peligrosa. O era el Bye Bye, el que tenia coreografia.
1: En aquella època de Caribe Mix jo em perdo, eh?
0: Caribe Mix, Caribe Mix.
1: Sí, són tots aquests. Increïble. I de la Canción del Velero, tots aquests.
0: La Canción del Velero no l'he posat perquè també té una lletra increïble.
1: Clar, aquesta és que la detengan. Després el Cibera tenia Dile que la quiero.
0: Que siempre fui sincero.
1: Clar, exacte.
0: Dile que me estoy volviendo loco por una tontería.
1: Que va representar Espanya al Festival d'Eurovisió l'any 2001 i que... I va quedar sisè.
0: Veus les bones èpoques? La Rosa, David Cibera, la Beth...
1: Sí. El Joel té molt bon gust de rebella, eh?
0: Sí, i per acabar la festa, el Joel torna també als clàssics, no? Com és?
1: Una lenta, una lenta.
0: Una lenta, que la canten tota l'Acadèmia d'OT1.

0: 2003, Mi música es tu voz, l'himne de OTU. Amb Manu Tenorio, amb el Javier, amb la Geno, la Gisela, el Bustamante, el Bisbal, Chenoa, Àlex, Rosa, en fin,
1: Històries.
0: Juan Camus.
1: Juan Camus, què s'ha hecho de Juan Camus?
0: No ho sé, però el reencuentro no estava massa content. No. Va, la valia una mica.
1: Sí, sí, sí, Història Espanya.
0: Volia més protagonisme. Que Naim Thomas va compondre aquesta cançó.
1: Sí, sí, sí, sí. Naim Thomas, és veritat.
0: 2003, tu eres un bebè.
1: Jo era un bebè amb totes aquestes cançons.
0: Tenies 6 anys.
1: 6 anys. Clar, però és que me'n recordo tant.
0: El Jaume Tudela, el nostre tècnic, tenia 2.
1: Què vol dir 2?
0: M'he sentit
1: molt vella. Què vol dir 2 anys? Cantar és nostra vida. Això.

0: Es van esgotar els CDs setmanals que venien. Sí, sí, no, increïble.
1: Va ser una cosa mai vista, això.
0: Sí, sí. Però... I Joel, amb què tanca? Mira, la seva selecció de Revetlla.
1: La seva i la de mitja Espanya, i per què no dir Espanya sencera, crec jo, perquè... una cosa d'una Revetlla és que al final, si et sobrepasses una mica, t'acabes abraçant amb aquella persona que tens al costat.
0: Que ni coneixes.
1: I que ni coneixes, però que sereu amigos para siempre.

0: Has dit any?
1: 92.
0: 92, clar.
1: Bueno,
0: clar,
1: clar, clar.
0: És
1: no?
0: Que, sí, sí, no, sé. No, no, Olimpiades. Suposo. Ah, que jo també estic, que no estic. Portem un ritme que
1: aquesta,
0: no.
1: I aquesta cançó, no, això és, sí, això és massa. Ara que venim amb l'esperit una mica aquest de, del papa, de sentir-nos orgullosos de Catalunya, no?
0: Una mica esperit 92,
1: sí, de Barcelona. Sí, ens ve d'aquí, no? Jo fa poc que vaig descobrir la lletra d'aquesta cançó, perquè, clar, els Manolos tampoc tenen el, un anglès de Brighton, que diguéssim, no?
0: No, però llavors, ja mola així.
1: Sí, és la idea, però jo no entenia la cançó. Friends for Life, Not Just a Summer or a Spring, que em va costar una mica entendre-ho, no? Yeah, però està molt bé, és la idea.
0: Què, la veu ballar ahir a la nit a la Revetlla de Sant Joan? Us estem llegint, eh? Arroba Xavifornia, X, també a Instagram. Jo vaig ballar ahir unes quantes, però sobretot ahir vam gaudir una en concret.
1: Sí, és mítica. Sí, sí, sí. Ens anem al reggaeton.
0: Ah, inicis, diria.
1: Bueno, també no. Coreografia.
0: Sí.
1: Coreografia que tothom la fa malament.
0: A la Revetlla de Sant Joan, a cap d'any, a qualsevol casament, això aixeca tothom.

0: malament aquesta coreo, eh?
1: Sí, perquè jo la faig fatal.
0: Media vuelta, no, perquè diu media vuelta i ningú fa media vuelta.
1: Fa la
0: una
1: volta sencera,
0: no?
1: Don Omar, amb el Lucenzo, que... Bé, vam crear aquest himne anomenat Danza Kuduro, que és fantàstic. I potser és precisament aquesta falta de novetat, no?, el que les fa tan especials, que siguin mítiques.
0: Aquestes cançons de Revetlla. Sí, jo crec que sí, no?, que totes són iguals, però totes ens fan cantar. I perquè durant unes hores ens recorden que qui érem abans, no?, sí, aquestes cançons que sempre sonaven i que les hem compartit en una de les nits més màgiques de l'any i que al final t'abraces amb aquella persona que estàs allà al costat, que no coneixes, que no tornaràs a veure mai més, però que sou amigos para siempre i balleu Danza Kuduro i Dime de Bet i Por el amor de esa mujer, no?
1: Escoltem la teva aposta, la que més, de fet, és la cançó que més ha sonat a la Revetlla de Sant Joan d'aquest any, que és la primera que hem escoltat avui, que de fet diuen que és l'himne de la selecció espanyola en aquest Mundial.
0: A veure, la selecció espanyola, que juga aquest de la nit de divendres a dissabte.
1: De divendres a dissabte, 2 de la matinada, Uruguai.
0: Jo crec que hauràs de posar tot el disc sencer de Quevedo per no dormir-te.
1: Però hi ha una que és l'himne, que és La Graciosa.

0: gracias a la vida más sabrosa.
1: Chavifornia, amb Xavi Martínez.

0: Doncs el que deies, Xavi Franquesa, que vam estar parlant aquí la setmana passada dels hotels d'estiu, i portes més.
1: Home,
0: l'afició ho ha demanat.
1: Home, i l'afició ho ha demanat. Sí, ja no, no direm oients, direm afició.
0: Afició.
1: Està molt bé, m'agrada aquest concepte.
0: Els ultras.
1: Tot i que també jo inicio la secció sense cap tipus de problema, però després m'aniré amb ànsia viva per saber què ha passat amb Sergio Ramos. És el personatge amb més capacitat per mimetitzar-se, perquè l'he vist que ha sortit ara presentat d'alguna manera candidatura per presidir el Sevilla, sí. I és Clarken. Ara és Clarken.
0: És impressionant el modo charlatet.
1: No, totalment. Vull dir, si ell se'n va jugar a Mèxic i ha de semblar un espartà, i ara me rapo, me hago una cresta. Ara què vols? Ser president d'aquí de futbol, me pongo unes gràfiques que no estan, no estan ni graduades, perquè es veu, de Clarken, em pentino amb la clenxa al costat, que això fa molt una miqueta de director d'un equip de president de club de futbol. Bueno, escolta, em té fascinat. A mi em té fascinat, i la col·lecció de fills amb ulls de manga, així, a mi em té superfascinat. El que anava, jo avui volia parlar dels hotels, llocs molt, molt transitats, precisament per Sergio Ramos. Anava a dir que ja els hotels, si tu pares a passar en un hotel, és un lloc que no l'associes normalment amb feina, tot i que la majoria de vegades que jo he estat a un hotel ha sigut per feina.
2: Per currar,
1: efectivament. Els hotels són llocs per gaudir, en primera instància, no? De fet, em consta que hi ha parelles que només consumen, sí, quan van a l'hotel. O sigui, hi ha parelles que toquen pell només quan van a hotels. A casa ni per error.
0: És que l'hotel té alguna cosa que t'empenya, això. Si té algo, té algo, no sé què és.
1: Jo,
0: no sé què
1: és. Si vols, també t'ho dic, que també és cert que és millor que a casa, perquè a casa també s'embruta. No sé si m'explico. Jo, ara no, i si t'agafa l'estiuet, llençol suat, ara canvi de llençol... És una operació que fa un mandrota. Ara, tu, un hotel, sempre ho he dit, com tu t'aixugues els engonals amb la tovallola d'un hotel, no t'aixugaràs amb res a la vida.
0: Mai.
1: Una irresponsabilitat, perquè dius, clar, això ja no anirà més per mi. Això no sé què faran amb ell, no sé qui s'ho queda, però això no ho tornaré a veure. Per tant, el froti-froti que un fa, o l'ús que es fa del, diguéssim, dels estris, en aquest cas, si entenem per estris, els llençols dels hotels o les tovalloles, això no es fa cap al
2: barnús, aquest barnús gruixut. Jo no el trobo a les botigues per comprar-lo per casa.
0: No, jo tinc un barnús d'aquests que...
1: Sí, una mica lija, que li diuen.
0: Lija, no? Lija,
1: sí,
0: total.
1: Bernul, lija, perquè a més, res, si no li poses el suavitzant a dient, va quedant allò...
3: I si no l'aixugues amb renta, amb secadora.
0: Ja.
3: Si li poses al sol, una tovallola o un bernús posat al sol,
1: error,
3: és el pitjor.
1: Ara l'estiu és una miqueta el que toca, tot i que anar amb bernús a l'estiu tampoc té modes a dir, perquè l'estiu, un cop et dutxes, als 3,4 segons ja estàs completament sec, si no suat. Però vaja.
2: Totalment.
1: I també us dic una cosa, jo sóc de deixar-ho tot absolutament presentable, eh?
3: Home,
1: sí, sí, sí, sí, sí, sí. De fet, jo he deixat moltes vegades l'habitació millor de la que m'he trobat, perquè dic que hi ha gent que marxa de l'hotel com si hagués passat l'huracan Katrina.
2: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Però no, a mi, escolta, i això que de gent que roba coses dels hotels, jo sóc de portar. Jo no robo, jo porto. Faig una selecció de coses que tinc a casa i les deixo ja, pongos, moltes ocasions, però també dic perquè hi ha gent que roba els hotels. Jo tinc un amic que té tantes coses dels hotels que a casa seva li han posat 2 estrelles, ja. Però et dic de veritat, jo no faig el llit, però jo sóc d'aquests... El llit no el faig, però estiro el cobrellit, agrupo els coixins, no els deixo... Hi ha gent que els deixa pel terra, els coixins.
3: No, home.
1: No, no. Sobretot aquest coixí que posa... Hi ha hotels que posen el coixí xurro, que li dic jo, sí, és una mena de cilindre molt llarg, que no sé ben bé, exactament, encara no sé molt bé per què serveix, si serveix pel cap, pels peus...
2: Jo l'abraço, jo l'abraço.
1: Tu l'abraces, sí.
3: Jo sóc de demanar més coixins, perquè jo dormo envoltadíssima de coixins, o sigui, jo tinc el coixí al cap, 2 als costats, 1 a cada cama... No, jo, o sigui...
1: Et dic una cosa, García Coll.
3: El meu nòvio
1: et dic una cosa, García Coll. Tu, als 40, que tècnicament, encara teòricament, seràs mitjanament jove, tu ja estaràs instal·lada amb un llit articulat d'aquest tipus hospital que és, i seuràs a casa teva, no amb un sofà, oblida't, seuràs amb una butaca, amb botó per reclinar i per ajudar-te a aixecar-te. Al sí. tanto, amb el que t'estic dient, cosa que moment arriba als 60, tu als 40 estàs instal·lada. Tu veus, no?
3: És que adoro els coixins, de veritat, no puc dormir sense coixins.
1: No, no, o sigui, estic totalment d'acord amb tu, però vull dir, anem cap aquí. Jo ja us dic, us deixo les tovalloles juntes, no deixo restes de merdes a la pica, perquè hi ha gent que li agrada deixar restes de, fins i tot, el paper del sabó. Ho deixen tot a la pica, malament. Ho tiren a terra. No utilitzen la paperera de l'habitació. Ho tiren a terra. Dic, per què? No cal. A mi, de veritat, em fa vergonya. Jo soc molt educat. Jo per exemple, jo soc d'aquestes persones que l'Alexa i el xat GPT els demano les coses sempre, si us plau.
2: Si us plau.
3: I els dones les gràcies.
1: Si et ve bé, li dic, Alexa, si et ve bé, em podries, si us plau... Sí, entro molt en la gratitud, quan em dirigeixo, almenys les primeres dues vegades. És cert que la tercera ja... Jo sóc d'aquests que ja m'he barallat en diverses ocasions amb l'Alexa. Sí, que acaba ja... Venga, coño, ja, Alexa! I em consta que cada cop som més gent que han tingut discussions amb l'Alexa. Vull dir que...
2: Hi ha gent que s'està casant ja amb la IA.
1: Home, i...
3: mare de Déu.
1: Això es porta bé, però bueno... jo tinc dos grans dubtes. Sempre és aquest el... Abans d'entrar en matèria, que us porto un tema que crec que us pot interessar.
3: Això és música d'hotel,
1: Sí, sí.
3: Perdó.
2: De vacances.
3: És música d'hotel, això.
1: De recepció d'hotel,
2: Sí.
1: D'espera que estàs fent el check-in. Per què es triga tant a fer el check-in, no? Si ja tens totes les dades. Per què no et deixen entrar mai a l'hotel? Aquesta és la gran pregunta.
2: Oi.
1: Abans de les 3 de la tarda.
2: Mira.
1: Amb l'excusa que l'habitació està llesta. Si a tu a les 7:45 ja t'han picat.
3: Sí, sí, sí.
1: No
3: sí,
1: me
3: sí.
1: piques a la puerta a les 7:45. Pues tengo prisa per fer l'habitació con l'aspirador. Perquè a vegades no piquen, però passa l'aspirador.
2: No,
1: i
2: no.
1: Piquen paret. Home. Piquen paret a l'aspirador. Prou! Per què foteu cops a l'aspirador i per què arrossegueu llits?
3: Ai, sí.
1: Per què? Prou.
2: Com és el moment en què t'oblides de posar el no molestar?
1: Ah, també et dic una cosa,
2: Ah, clar.
1: Perdona, no, acaba.
2: No, això.
1: No, això
2: està
1: arribat.
2: Si no, a les 7:45 ja estan entrant.
1: Si t'oblides
2: si
1: de posar
2: poses,
1: això...
2: Si el poses, tens fins les 11:12. Un màxim, petit màxim, gest, ja t'estan trucant.
1: Un petit gest que pot canviar el món,
3: Posar no molestar.
2: El teu món.
1: També us dic una cosa. No estic orgullós de reconèixer el que diré ara mateix. Però jo... El dia que m'he fotut la típica matinada d'hotel per feina, he sortit a la passadís de l'hotel, he vist aquest cartellet de no molestar i l'he girat.
2: No!
1: Amb altres habitacions.
2: La pitjor persona.
1: És la pitjor persona que
2: món.
1: Pots trobar en un hotel. És el Xavi
2: Franquesa. Franquesa.
1: Sí, sí. Bé, he hagut de trobar una persona que podia resoldre aquest gran dubte, que és una governanta d'hotel que he conegut, que m'explica, perquè, clar, necessiten... necessiten un temps per fer tot això, no? No és a les 7:45, però que diu, home, entre les 12, clar, ja es comencen a primera hora, tot l'hora que poden, perquè així, clar, han de fer tantes habitacions, però hi ha habitacions que realment fins les 2 de la tarda no estan fetes,
2: I després tens el late check-out, que jo algun cop l'he utilitzat quan la cosa ha acabat tard.
1: Has de pagar més,
2: I sí, pagues una miqueta. Hi ha hotels que no, que et diuen, no, senyor, por ser
1: home,
2: cliente, fiel de...
1: Home, una
2: diferència
1: de l'hotel.
3: Estic rient perquè el nostre productor, el Joel Sevilla, diu que ell fa uns mesos a Platja d'Aro li van obrir l'habitació mentre dormia i els hi van dir que marxessin abans perquè si no, no els donava temps a netejar.
1: No,
3: i diu que mentre estaven dormint
2: i,
3: està, i, sí, diu, i estàvamos todos durmiendo en el comedor. Imagínate nuestras cares.
2: Home.
1: No, és terrible. Això passa.
2: No, és horrible.
1: Cosetes que passen als hotels. Volia parlar de petites anècdotes. Per exemple... artistes que van morir a un hotel.
2: Ui,
1: molt d'artista morir a un hotel, perquè artistes que morin a casa seva, que seria, en principi, el que tothom voldria, morir a casa, això ho diu la gent gran. No, jo vull morir a casa i envoltat dels meus, no? Artistes que van morir a hotel. Almenys una vegada a l'any ens assabentem que alguna celebritat ha mort accidentalment o s'ha tret la vida a un hotel del món, no? Això pensa que passa pràcticament cada mes hi ha una notícia relacionada,
2: No, és veritat,
1: Tu saps quins són els, sabeu vosaltres, quins són els casos més famosos?
2: Home, jo el més recent seria Liam Payne, no? Ex One Direction. Allà a Buenos Aires, sí.
1: Sí, és cert.
2: Terrible.
1: Que, bueno, que ja, després que si va caure, que si li van portar...
2: Anava una miqueta...
1: substàncies...
2: Que anava... Ell no va deixar l'habitació com la deixes tu.
3: No.
2: O sigui, de fet, se la van trobar...
1: El que diu, Tinky Winky, l'ala por...
2: Sí.
1: A l'habitació... les muñeques de Famosa. Hi havia tot allà un drac. drama. Clar, és que també estem jugant... clar, això és com donar-se un passeig pel, diguéssim, per un acantilat. No, no, no és necessari. Bé, Whitney Houston va ser l'artista més guardonada de tots els temps amb un total de 415 premis, dos més que vosaltres... per aquest programa. La cantant estava per presentar-se a la festa prèvia als Grammy, precisament, quan va ser trobada morta a l'hotel Beverly Hilton de Los Angeles, no? Va ser un 11 de febrer de 2012, ho dic perquè al meu barri ho commemoren, això. Hi ha un club de fans de Whitney Houston.
3: Ah, sí?
1: Ara t'ho dic de veritat.
2: Què,
1: de
2: puta de bo?
1: Hi ha un club de fans de Whitney Houston, que jo pensava que això és una cosa molt... Home, però si hi ha gent que segueix a Eurovisió, hi ha clubs de fans d'Eurovisió, que és molt menys desconegut, per què no ha d'haver-hi un club de fans de Whitney Houston si hi ha club de fans de Rafinha o fins i tot de Ferran Torres, que això sí que em va estranyar. Però no canviem de tema. De Frankie de Jong. Imagina't quin tipus de persona has de ser per ser el president del club de fans de Frankie de Jong. Bé, els reports que fan toxicològics van revelar que hi havia diverses drogues al seu organisme al moment de la seva mort, cosa que tampoc és per sorpresa de ningú, que diuen. Ens hem de remuntar una miqueta abans, hem d'anar cap a Oscar Wilde, escriptor reconegudíssim, que va morir a l'habitació 16. Això és molt important, dona el número d'habitació.
2: Ah, sí?
1: Sí, t'ho dic perquè era l'hotel del SAS. A Paris. I t'ho dic perquè aquesta habitació hi ha gent que... És que, clar, també són morbosets.
2: Ostres.
1: T'ho dic perquè hi ha gent que aquesta habitació és més cara que la resta d'habitacions només pel fet que va morir allà Oscar Wilde, que jo entenc que si deixessin un cadàver embalsamat encara tindria un tipus d'atracció, però és que només per aquest fet que et cobri més no ho entenc. També us dic que hi ha gent tristota a Catalunya que està fent ruta per Collbató.
2: Ai, ai.
1: I amb això crec que ja us ho he dit tot. Gent tristota... Que va...
0: Clar, està passant. El Jaume Tura, el nostre tècnic, que és d'allà, de la zona, ens està dient que sí, que sí, que sí.
1: I et diu que ell mateix que ell possiblement hagi fet aquesta excursió. També gent tristota, que en un moment de tristor absoluta, diu, vaig a veure si puc fregar la mort... anant a un lloc on una persona...
0: I el morbo de dir, escolta, realment és com diuen que realment era impossible caure des d'allà o... Que,
1: la gent
0: com
1: ho vol comprovar.
0: He d'entrar allà o...
1: Perdona, ara, és que ara ja estem en una matèria, perquè ara hem obert una porta...
3: Això es diu tanatoturisme.
1: No.
3: Existeix.
1: Tanatoturisme?
3: Sí, sí, de veritat que existeix, anar a veure llocs de crims i morts i tal.
1: El punt de conflicte, per entendre'ns, és un punt fàcil d'ensopegar i caure?
0: Jaume Tudela diu que no,
1: No. Bé, jo no vull tampoc perquè com a... ens fotaríem un merder que no ens toca, no sé si és...
0: No hem d'entrar.
1: També et dic una cosa, si tu dius presumptament davant i després... Jo
0: poso el
1: presumptament
0: vulguis.
1: Davant
0: de tu.
1: Davant
0: i després. El que vulguis.
1: L'altre dia vaig tenir una discussió de trànsit i em dic, presumptament tu ets un imbècil. Ah, us va ofendre. No dic presumptament. No dic que ho siguis. Yeah. Presumptament.
0: Yeah.
1: Ho dic, utilitzeu. Bé, deia que és una estada de luxe per viatgers excèntrics. Durant molts anys es va creure que havia mort per cirrosi.
0: Un tema no Oscar Wilde.
1: Sí, els escriptors que diuen que mamen bastant. Clar, vull dir que a millor ja. Gent... Els escriptors passa. Hi ha molts escriptors que tu els veus sempre estar amb una copeta. És una miqueta com Bad Bunny que sempre... Que, una cosa, aquest got de cartró de Bad Bunny, no li podeu donar un gotet de vidre?
0: És veritat.
1: O d'un material que no es trenqués, però ha d'anar amb un gotet com els que estem utilitzant nosaltres mateixos, de cartró, de cafè cutre, i sobretot has de mirar el sistema, utilitza una canyeta, una palla, que li diuen, perquè tens el micròfon centrat davant la boca i cada cop que has de veure has de retirar el micròfon. I una palleta per veure, no, ningú ho ha pensat en el seu equip, però veja. No, et deia que tothom pensa que va morir de cirrosi, però investigacions recents afirmen que va... Recents, a més, quan ja el cadàver ja està, fixa't. Que va poder morir per una infecció severa de l'oïda. Una otitis, al millor, Delirar amb borratxo, perquè borratxo anava i sense ganes de viure, va passar els seus últims dies escrivint malediccions al tapís de la seva habitació. Per això està tan buscada, perquè el propi tapís, ell va estar escrivint. Vull dir que hi ha restes de l'escriptura d'Oscar Wilde. L'habitació, recordeu, la 16 de l'hotel de Paris, el SAS de Paris. Abans de morir, va dir un amic sobre el tapís, un de nosaltres se n'ha d'anar. Molt inquietant, eh?
0: Ai.
3: Ui.
1: Un de nosaltres.
2: El rotllo, tu.
1: De fet, va ser ell, que també
3: que
1: està
3: marxar,
1: bé, perquè
3: sí.
1: Diu, home, sempre una amenaça, però diu, un d'altre se n'ha d'anar i marxes tu.
0: I seré jo. Està bé. Educat.
1: Coco Chanel. Ah. Coco Chanel, eh? No sé per què feia tanta por, que viure el Coco, viure el Coco. Bé, la reconeguda dissenyadora va morir a la seva residència al Ritz-Carlton de París. París també és un bon lloc per anar a morir, també.
2: Ja veig, eh?
1: Sí. Que va ser casa seva per 30 anys. Malament, econòmicament, no li anava.
2: No, va ser un hotel...
1: Uf, vaig molt ofegada a nivell econòmic. No, però si vas 30 anys visquent a l'habitació d'un hotel al Ritz-Carlton de París. Bueno, també et dic una cosa. Va morir als 87 anys deixant un llegat pel món de la moda. Brutal. Al moment de la seva mort encara dissenyava joies i roba, eh? Sí.
2: No, va ser la típica professional absolutament obsessionada amb la feina.
1: 87 tacos. Ara no diu res de la colònia, que al final és pel que més se la coneix.
3: Va ser la que va començar a fer que les dones portessin pantalons, per exemple.
2: És veritat.
1: Què et sembla, eh?
3: Sí, sí, sembla.
1: Fantàstic, no? Sí. Molts d'ells portaven uns quants dies a l'hotel on eren abans de morir. O sigui, no és que arribo, faig el check-in i moro. No. També és cert que si ja tens pensat morir, home, doncs fas una estada de 14 dies a cuerpo de rei.
2: Vas preparant.
1: I a l'hora de quan toca pagar, el dia del check-out,
2: dius ja no...
1: Pel que sigui, no me viene bien. I aquí ho deixem. Jo, posats a escollir, jo també faria això, eh?
2: Clar.
1: 15 dies, pensió completa.
2: 30 anys al Ritz.
3: I falles.
2: Has acumulat 30 anys al Ritz i quan has de fer el check-out, palmes.
1: Clar, estem parlant. I si li anem acumulant la factura, qui ho paga, això, també? Ojo al tanto, eh? El millor de tot és que no t'has de preocupar pel compte quan passa aquestes coses. Un altre famós que va morir a l'habitació d'un hotel, David Carradine. David Carradine, l'actor que va fer famós per la sèrie Kung Fu, entre d'altres, va fer altres coses. També el va tenir, ja t'ho diré, home, aquest director de... Ara no se sortirà el nom, aquest director de cine que tant ens agrada. Tarantino, ja està.
2: Tarantino.
1: Home, era un actor fetix per Tarantino.
2: Sí, que surt, de fet, de Kill Bill.
1: Sí, un paper brutal, total.
2: Ell és Bill.
1: Va morir als 72 anys a l'hotel tailandès Swiss Hotel, que per ser de Tailandia que tingui el nom suís, però bueno, es deia Nailer Park. Va ser el 2009, i em pensava que feia menys, però clar, ja ha passat un temps, els anys passen molt ràpid. Diu que l'informe policial va revelar que Carradine va ser trobat penjat de l'armari amb un cinturó...
2: Què dius?
1: Sí.
2: No ho sabia.
1: Sí, no ho sabies?
2: Va suïcidar.
1: Ah, m'ho dius en sèrio? No, és un que ha sonat.
2: Però t'ho dic de la boca. No, coneixia.
1: Oh,
2: no
1: coneixia. Ho deies amb...
2: No,
1: t'ho
2: dic de la boca.
3: No, ni idea.
2: O sigui,
1: escolta,
2: va aparèixer...
1: Doncs em congratulo... Aquí a la peixera, possiblement, Joel.
2: Ho sabíeu? Jaume, Joel...
1: Home, va morir accidentalment, entre cometes, per asfíxia, mentre practicava sexe amb ell mateix.
2: Què?
1: És a dir...
2: Oi.
1: No, el tanto, és que ho hem de comentar. Cinturó al coll, un armari, per tant, podríem dir que no és que va sortir de l'armari, sinó que hi va entrar. Armari, asfíxia, mentre estàs practicant sexe amb tu mateix. Ho diem així per utilitzar una mena com de petit eufemisme. Doncs això és així. Pensava que ho sabíeu, perquè era un cal, és un cas...
2: Van arribar, van obrir allà la porta, després de 3 dies sense donar resposta, i clar, se'l van trobar amb una mà...
3: Hi ha un cas
2: ocupada,
3: molt sonat que aquí a Espanya, que també diuen que va morir així, després s'ha demostrat que no, que és el de Mario Biondo.
2: Ah,
1: ja. Home, aquí has obert un altre meló.
3: Sí,
1: si no toquem el tema en dic, no podem tocar aquest tema, perquè aquest tema jo tinc informació.
3: Però que es diu, tema. O sigui, s'havia dit en un principi que havia mort així, després s'ha demostrat que no.
1: És una de les coses que s'han comentat com mil d'altres, que va arribar a un Xperia 510. Jimi Hendrix. Jimi Hendrix, membre del famós Club dels 27, va morir per broncoaspiració a l'hotel Samarkand de Londres el setembre de 1970. El nomenat millor guitarrista de la història per la revista Rolling Stone feia 12 dies que estava allotjat a l'hotel, veus? 12 dies, tocava els 15 dies pràcticament, amb la seva nòvia, i se'l va veure hores abans llustrant les sabates. És a dir, un tio diu, moriré, però les sabates netes. Molt important. Mesos abans de la seva mort se'l va veure a l'atargat en diverses presentacions. Vull dir que ja donava símptomes de que la cosa no girava rodona. Això sí, les sabates netes. Sembla ser que va morir ofegat amb els seus propis vòmits. Ojo amb això, eh? Morir ofegat amb els teus propis vòmits.
2: Por Dios.
1: Hi ha algú pitjor que morir ofegat amb els teus propis vòmits? Sí, morir ofegat amb els vòmits d'un altre.
2: Fracassa, la veritat.
1: Recordeu, amics, els llocs, els hotels són llocs per anar a gaudir, però sobretot, si teniu pensat acabar aquesta sèrie, que moltes vegades una sèrie
2: és
1: dolenta,
2: un videojoc, sí.
1: Sèrie B, una pel·li de sèrie B, si teniu pensat acabar la vida, amb la vida, feu, però previ haver estat 15 dies a pensió completa, no sigueu tanoques, no aneu allà a fer el check-in i palmeu, perquè no, és massa feina en un sol dia.
2: I deixeu endreçada l'habitació.
1: Ah, és molt
3: sisplau,
1: important. Tot recollidet. És a dir, i si feu el d'allò, feu recollidet. No taqueu massa pel que sigui, ni embruteu, ni deixeu coses per dir, no, si total ja no m'ho trobaré mai. No, una miqueta d'empatia. Empatia és saber-se posar en el lloc de l'altre, que ja hem dit moltes vegades, que és el que fan les iaies i els iaios a la cua del supermercat. Posar-se al lloc de l'altre, el que no li toquen. No. Bé, amics, simplement això, ve a l'estiuet, reserves d'hotel, hotel, escolta, o càmpings, que ara hi ha glàmpings, que són càmpings de luxe.
2: Glàmpings?
3: No ho havia sentit mai.
1: Càmping de luxe, glàmping.
2: Mira, anant a Cambrils he vist algun de camí, pel Vial, el que ve de Vilaseca i Salou, he vist algun que pinta molt bé.
1: A Mont-roig hi ha el segon càmping més luxós d'Europa.
2: Ah, sí? Però què tal?
1: Home, jo hi vaig treballar, no? De joveneta, allà.
2: Ah.
1: És increïble.
2: Sí?
1: No, jo era d'aquests que tenia impressió que un càmping era allà, càmping... Hi ha càmpings que són més cars que hotels de 4
2: però
1: estrelles.
2: Però què trobes en un glamping?
3: Què trobes? Per exemple, tens llit, si no m'equivoco, o sigui, que no dorms a terra, no? Sí, hi ha alguns que tens lavabo, fins i tot, no?
2: Home,
3: dins
2: escolta'm,
3: de la, el que
2: fins
3: no,
2: i tot, no, fins jo aquí veig poc glam, eh? Vull dir, però, fins
1: no,
2: i tot.
1: Fins i tot, no, que tens com una habitació de luxe. Dins el... És que estem parlant que hi ha, en aquest que us estic dient jo, hi havien 3 camps de futbol, pistes esportives, 6 pistes de tennis, no sé quantes de pàdel, cinemes...
2: La Torre del Sol?
1: Discoteques. No. La Torre del Sol és un dels... Home, no està en aquest nivell, però és un molt bon càmping. Però em sembla que a Torre del Sol, fins i tot, a més, hi ha una part que és nudista.
2: Campao?
1: Nuista. Campao? Campao,
3: jo hi he anat,
2: No ho sé, és que he posat glamping Mont-roig.
3: Però que Campao, jo hi he anat, amb un Campao.
1: Però no era un glamping, no? Glamping se li diu, però no crec que s'autonomenin glamping. Però diuen que és un concepte de càmping de luxe. Si tu mires imatges d'aquest mateix que acabes de dir, resort, perquè li posen resort que quan poses resort...
3: En aquest jo hi he anat, en aquest Campao que dius tu.
1: Campao.
3: Però no està mal, està bé, això,
2: eh? No, Xavi,
3: no. Mira per dins. Mira per dins.
2: Però això és tela, el sostre és tela.
3: Bueno, el que he anat jo t'estic dient, però tens aire condicionat.
1: Però condicionat, O sigui, l'aspecte...
3: No,
2: és un pijo. Perdona, no sóc un pijo. Només no vull que em matin els mosquits si tinc 3 dies de vacances.
1: Una miqueta pijete sí que és.
3: Vale, però, veus?
1: Però
2: que
3: jo també ho sou, què?
1: És jaima.
2: No m'ofèn, però que de veritat us agrada...
1: És jaima, tenda de campanya.
2: Us agrada dormir en llocs on els jabalís us poden assassinar. Però bueno,
1: no parlis en plural, que a mi no m'hi veuràs aquí.
2: No, ja ho sé, ja.
1: Vol dir que és una jaima, una tenda de campanya amb aire condicionat. Això és el que em refereixo.
3: Fins fa 3 anys, jo diria que vaig anar a un càmping.
1: Com si podeu...
2: És que m'està interessant, això del glamping.
1: Podeu agafar una tenda d'aquestes del Decathlon, d'aquesta que tires a l'aire i sobre sola, i tirar un mes allà a la vora d'un riu. Cadascú que foti el que li faci.
2: Clar.
3: No m'hi trobareu, oi? A mi, però feu el que vulgueu. Vull dir, jo fins fa 3 anys no havia anat mai a un càmping.
2: Això d'anar a un bosc, obrir allà una quechua i dir, bueno, a veure què passa esta noche. No, clar, és que poco passa.
1: A veure si em menja un lleó o em caga una cabra. No ho veiem, nosaltres no ho veiem pel que sigui.
2: O qualsevol boig, però és que no veieu crims. Teu tontos. Però és veritat. Però quina, és com el que es llença des de... Puenting. Qui fa Puenting?
3: No, jo no.
2: Quines mancances té aquesta persona?
3: No sóc la persona.
1: Quin traumeta.
2: Clar, home, què has d'omplir? Quin buit tens?
1: Prou. Però ja està, un ascensor, ja està, no passa res. Amb seguretat, i decideixes fins i tot l'alçada. O sigui, ara vaig al tercer... I pots pujar, que a diferència d'això, que si tires d'un pont, la pujada no existeix. I amb un ascensor pots anar...
2: Home, si rebotes bé, contra una pedra forta... Pots
3: jo sempre dic que sempre per marxar de casa he d'anar a un lloc que estigui millor que a casa meva.
1: Efectivament.
2: Mira, si no pago.
3: Clar. Veus?
2: Sí, totalment. En fi, que la gent faci el que li doni la gana, mentre pugui sobreviure. Jo només vull que seguiu vius. Vives, ja està. A la Maria. La Maria li és...
3: A mi?
2: Si us moriu. Escolta,
3: a mi?
1: És que és un comentari...
3: M'afectarà alguna cosa la meva vida?
1: Queda lleig de reconèixer, però jo també a vegades...
3: Veus?
1: Penso, si hi ha gent
0: És que tu has buscat, penses, a vegades.
1: No,
0: és que,
1: però també...
0: Per què?
1: Home, clar,
0: perquè si dorms amb dinosaures.
1: A Cuerpo Rey, i després dius, si deixes, me'n penjaré d'un armari. Escolta, pues, felicitats perquè ho has aconseguit. També us dic, que el suïcidi en aquest cas, aquest tipus de mos, jo sempre dic... Sempre dic, no per decisió pròpia, ho vaig llegir, em va semblar superencertat, el suïcidi és l'últim acte de valentia d'un covard.
0: Uau. Xavi Franquesa, gràcies, t'estimem molt. Ens has deixat. Ens agrada molt, perquè a través de la comèdia ens fa reflexionar i sobretot ens remou coses a dins.
4: Xavi Fornia, amb Xavi Martínez.

0: Com és el Franquesa, és únic. En fi, gaudint d'aquest dia de Sant Joan a Ràdio 4, aquí al Xavi Fornia, i gaudint d'algun dels millors moments d'aquesta temporada. Maria García Coll, molta ressaca avui o què? Com ho portes?
1: No, tranquil·lets, bé. Sí, avui s'està tranquil, eh? No hi ha gairebé ningú a la carretera,
0: no, això és meravellós, dels festius i de que torni l'estiu, perquè a vegades diem, ostres, treballem en el juliol, a l'agost.
1: Sí, ja ho tenim, això.
0: Però això ho té. Que vas tan ràpid, vas tan tranquil. En fi, doncs avui també passa amb els festius. Escolta, si treballes en festiu, tens això.
1: Tothom està a la platja.
0: Clar, sí. A veure, hem d'agafar la part positiva, no? Dic jo.
1: Sí, clar, què hem de fer?
0: Bé, avanço coses. De seguida fem zoom a un tema potent. Aquí agafarem la lupa de seguida. I també convidarem a la Nayara, una de les artistes més importants del moment, que ha fet un disc impressionant. Li ha donat la volta, també, a coples, a passodobles, li ha donat la volta a cançons tradicionals. I el Nil Moliner, un artista de casa que estimem molt. Escolta, està molt bé, no? Dos convidats de nivell en aquest dia de Sant Joan a Ràdio 4. Ara què fem? La informació, donem pas al butlletí de les dues i seguim a Ràdio 4.

0: que voldries tenir. Són les dues.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. Els Mossos d'Esquadra han detingut un noi de 17 anys acusat d'atropellar mortalment el conductor d'un patinet durant la revetlla de Sant Joan a Lleida. Joana Cendra.
2: Els fets han tingut lloc en un camí paral·lel a la Nacional 230 al terme municipal de Torrefarrera, molt a prop de Lleida. Els Mossos creuen que el detingut, un xiquet de 17 anys, conduïa un vehicle i a l'altura del camí de les Conilles va atropellar mortalment un home de 35 anys que anava en patinet i després va fugir del lloc. Al detingut se li imputen tres delictes: homicidi per imprudència greu, omissió del deure de socors i conduir sense haver obtingut mai el carnet. En les properes hores haurà de compareixer davant la Fiscalia de Menors.
0: Dia complicat a Rodalies, amb diverses línies afectades. La R4 té interrompuda la circulació entre Fabra i Puig i Montcada, bifurcació per una incidència a la infraestructura, com també passa a la R2 i la R11, sense servei entre Sants i Montcada i Reixac. Per últim, està suspesa la circulació a tota la línia R3 per un incendi de matolls de Granollers que ja ha estat extingit. Precisament estem pendents d'un altre incendi de vegetació, en aquest cas a Sant Quirze Safaja, a la província de Barcelona. El foc que cremen a Sant Deny en alta intensitat afecta una zona forestal entre la carretera BB-1341 i un càmping. Com a mesura preventiva, demanen a la gent del càmping que es confini. De moment hi treballen 5 dotacions terrestres i un mitjà aeri. Al Congrés, el president del govern, Pedro Sánchez, ha respost als grups polítics abans que comenci el segon torn de rèplica que té lloc ara mateix, on el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dit que no accepta lliçons de Sánchez. Toni Conde, bona tarda.
3: Bona tarda. Pedro Sánchez ha recordat al portaveu d'Esquerra, Gabriel Rufián, que una majoria dels votants republicans vol que continuï la legislatura.
4: Entre otras cosas porque consideran que está siendo una legislatura de avances. El 68% de los votantes de Esquerra Republicana. Por tanto, señoría, gobernar no es resistir, estamos de acuerdo, pero tampoco es desistir.
3: A la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, li ha demanat que presenti una moció de censura si és el que realment volen.
4: No se anden por vericuetos, señorías. Si ustedes quieren presentar una moción de censura con el Partido Popular y con Vox, háganlo. Pero no se busquen subterfugios de haga esto, haga lo otro, no. Presenten la moción de censura, señoría.
3: En el torn de réplica, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dit que no accepta lliçons de Sánchez.
5: A mí no me ha financiado mi carrera ningún magnate de la prostitución. A mí no me ha metido en la cárcel ningún número dos de mi partido. Y nadie de mi equipo ha sido investigado, ni juzgado, ni condenado. No me dé lecciones, señor Sánchez. No se las acepto.
3: Feijóo ha acusat Sánchez de no dimitir perquè no té dignitat.
0: Gràcies, Toni. El xofer de la família Bárcena, Sergio Ríos, confirma la seva captació com a confident per part de l'excomissari Villarejo. En la seva declaració com a acusat al judici del cas Kitchen, Ríos ha negat que la policia li demanés mai sostreure documentació ni gravacions de la família Bárcena.
6: Me pidieron que no obstaculizara los seguimientos, que facilitara los lugares a donde yo llevaba a la señora, las personas con las que se reunía, los números de teléfono que pudiera tener de prepago y las matrículas de los vehículos que utilizábamos.
0: I assegurar que l'objectiu de la policia era trobar els testaferros i esbrinar els possibles fons de Bárcenas a l'estranger. Ríos ha concretat que va contactar amb Villarejo a través de l'inspector Andrés Gómez Gordo, també acusat, qui va ser assessor de seguretat de Maria Dolores de Cospedal durant la seva presidència a Castella-La Manxa, reconegut pagaments a Sergio Ríos de 2.000 euros al mes per ordre del llavors director adjunt de la policia Eugenio Pino, uns pagaments que, segons la investigació, s'haurien sufragat amb fons reservats. De l'exterior, un jutge de Califòrnia prohibeix als agents del Servei de Control d'Immigració i Aduanes dels Estats Units, els coneguts com a ICE, detenir els migrants amb un ordre de deportació a les portes dels jutjats. Aquesta era una pràctica que havien començat a fer des que va entrar en vigor la nova política de deportacions massives de Donald Trump. Àlex Eloi.
7: Sí, el jutge argumenta que es tracta d'una acció arbitrària i capritxosa. La resolució judicial també prohibeix als agents dels ICE mantenir immigrants detenguts en les seves instal·lacions de forma prolongada. Aquesta és una nova estocada a la política de deportacions massives, tot després que l'any passat el govern de Trump hagués permès les detencions migratòries en els anomenats llocs sensibles com hospitals, centres religiosos, escoles i tribunals d'immigració. Un fet que li va generar, recordem, una onada de crítiques amb imatges de les detencions a les portes dels tribunals enmig de llàgrimes i resistència de les famílies. El govern americà

0: Segona hora d'aquest Xavifòrnia de Sant Joan a Ràdio 4 i avançar que de seguida escoltarem a la Nayara, una de les artistes pop urbà més importants del país, i també el Nil Moliner. Avui en aquest Sant Joan també repassen alguns dels millors moments d'aquesta temporada. Maria García Coll, que no té ressaca.
1: No, tu tampoc.
0: Se't veu una cara... No, jo estic estupendo. Perquè jo ja Sant Joan per mi ja no és nit de festa, eh?
1: No, jo tampoc, eh?
0: Vull dir, és de festa a casa.
1: Sí.
0: Família, amiguets, però...
1: Ja no es desfassa.
0: Calma, no, ja no es desfassa. Però jo he desfassat algun Sant Joan.
1: Sí, no, jo també, a principis d'estiu,
0: sí.
1: Quan ets adolescent, sobretot, creus que et menjaràs el món.
0: Exacte. Sense conduir.
1: Sí, no, mai. Jo no condueixo mai, així estic segura de que no em passarà mai res.
0: Bé, al control, perquè tots són fantàstics, Jaume Tudela, a la producció Joel Sevilla, i que truquem a una de les veus més, jo diria, més intel·ligents que té el panorama feminista del nostre país.
1: Sí, i a més, de les que parla d'una manera entenedora, no? Molt didàctica. I a més, tractarem un tema avui molt interessant que potser aquesta nit també hi heu pensat, perquè potser heu compartit la ubicació amb algú.
0: Ah,
1: aquesta
0: boníssim,
1: nit, no? Per saber on esteu, tal, d'aquesta generació geolocalitzada que compartim la ubicació ara quan anem de festa, quan sortim, per si ens passa alguna cosa, parlarem dels perills que té tot això.
0: Alba Alfageme.
2: Xavifòrnia, amb Xavi Martínez.
0: Compartir la ubicació ja no és només dir he arribat bé. Sovint és deixar una porta oberta, no?, al mapa de la pròpia vida.
1: I és que a Espanya, a casa nostra, com ens podíem imaginar, l'ús d'internet entre els joves de 16 a 24 anys és pràcticament universal, és del 99,5% en nois, no sé qui deu ser aquest 0,5%,
0: no,
1: i del 99,8% en noies, el 0,2% tampoc sé on és, i això fa que el control digital doncs, sigui molt fàcil de normalitzar.
0: La geolocalització es presenta com una cura, com a seguretat, confiança, però pot convertir-se en una prova permanent de fidelitat, no?
1: Clar, perquè la mateixa EPD recomana limitar la geolocalització i desactivar-la quan no sigui necessària. Estem parlant de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, perquè diuen que compartir la ubicació també és compartir moltes dades sensibles.
0: Clar, aquí la gran pregunta és incòmoda, no? És si estem estimant millor o només hem après a vigilar amb millor tecnologia. Saludem a aquesta hora de la tarda a la psicòloga especialitzada en processos de violència masclista i perspectiva de gènere, Alba Alfageme. Molt bona tarda, Alba.
3: Hola, bona tarda.
0: I gràcies per ser-hi.
3: Alba,
0: quan una parella... Perquè estem parlant d'això, no de casos on realment sí que pot ser una gran eina i se'n serveix a moltes, a molts. Quan una parella es comparteix la ubicació 24 hores, sobretot els més joves... Estem parlant de confiança o de por amb cobertura emocional?
3: A veure, jo crec que hem de ser conscients de que l'espai virtual, no? que és el que estem parlant, aquest espai digital, sobretot és un espai que estem veient que està reproduint molts mecanismes, no? Moltes formes que tenim pel que fa a les relacions, no? Pel que fa a com ens expliquem al món, i que d'alguna forma també té biaixos, no? Els biaixos que hem trobat històricament, per exemple, doncs, amb unes relacions que... hem vist, per exemple, tot aquest contingut, no? Pues masclista, a vegades d'aquest control, d'aquesta necessitat de saber on és l'altre, que abans era la pregunta, no? On ets, tal, intentar saber, però és que ara aquesta virtualitat permet, no?, que aquestes estratègies que mal gestionades són clarament estratègies de control s'arribin a normalitzar. I ara ens trobem amb aquest problema. No? El que et deia, molts problemes estan, molts problemes que tenen a veure amb aquestes relacions abusives, aquestes relacions que passen, no?, per entendre que sobretot l'altre és pràcticament una pertinença teva a la que tens dret a saber on està en cada moment, fa que hàgim arribat a naturalitzar, sobretot entre les generacions més joves, per exemple, la ubicació 24 hores, per exemple, les contrasenyes que donen accés al teu correu o a les teves comptes d'Instagram, de TikTok, o fins i tot el control de si acceptes o no acceptes una amistat en funció de si és un noi o una noia, no? I tot això que comporta. Llavors, estem construint, al final, una naturalització del control i, per tant,

0: de no una, tu abans parlaves de confiança, no són relacions de confiança, perquè si jo confio en l'altre no necessito saber en tot moment on és, no? Llavors, això s'està explicant abans el que deien, recordes allò que deien? Ah, no, és que els gelos són una mostra d'amor. Doncs seguim una mica sota aquest paraigües, no? El control, el fet de voler saber on estàs, és una forma que tu dius de tenir-te cura, de que no passi res, no? És una forma, el fet de que em permetis entrar en el teu correu, és una forma també de que a mi no m'importa que tu tinguis la teva contrasenya, per tant, no sé per què tu tens problemes en donar-me-la, que hi ha alguna cosa que m'estàs amagant. Llavors aquí entra tota una perversió, una manipulació emocional, que a més, quan veus que hi ha molta gent que ho està fent al teu entorn, molts amics i amigues, penses que allò és normal i és natural. Clar. I estem construint les relacions sobre aquest tel, no?, d'una confiança mal entesa, que l'únic que comporten és unes situacions de control bastant asfixiants.
1: És el que comentàvem abans, Maria, de, com tot a la vida, i sobretot quan entra la tecnologia ja d'aquest nivell, vist els darrers anys amb la introducció de les xarxes socials, de l'alta velocitat d'internet, les noves tecnologies, la intel·ligència artificial... Home, com tot, mal utilitzat és tòxic. Pot anar molt bé aquesta eina per gent gran, fins i tot entre parelles, no? Perquè sabem com està la situació ara mateix al món i on vivim nosaltres. I, escolta, tornar tard de nit per segons quins carrers, el que sigui, més igual, pot estar bé, però clar, el problema és utilitzar-ho malament.
0: Clar. Sí, de fet, una mica és el que dius, no? Jo puc dir, escolta, que ara torno a casa, hi ha algunes APPs, per exemple, que, doncs, jo què sé, entre amigues, no? Doncs, escolta, quan arribi a casa, no? Faig el check i ja saps que he arribat bé i, a més, pots veure la meva ruta. Però ho fas, el que tu dius, com un mecanisme, doncs, de protecció d'alguna manera o d'acompanyament, sobretot quan hem de tornar a soles de nit, tal. L'altre és... Què hi ha aquí al darrere de voler saber, per exemple, on es mou, no, la teva parella, què està fent durant el dia? Per què necessitem accedir a aquest nivell de control per estar tranquils o per estar tranquil·les? I llavors tot això passa per, en lloc de plantejar-te, si és que potser sóc una persona insegura, potser estic generant un vincle de dependència, potser és que realment concebeixo la relació des d'aquesta situació de control que no és sa, no? No, és com dir, escolta, tu, si això m'ho posa a disposició, doncs pues hagamos-lo, no? I no em plantejo massa res. I això és molt perillós, perquè d'aquí passes a... ostres, doncs a mi, que ara aquest noi, jo què sé, t'hagi començat a seguir a la xarxa, i qui és aquest tio, i per què has parlat, i què fas? Llavors te'n vas a parlar amb no sé qui, i per què has saludat aquest cambrer d'aquesta manera? I per què portes aquesta roba? I per què deixes d'anar aquí? I per què vas a la universitat i has arribat més tard? I per què vas a prendre alguna cosa amb els teus amics? Vull dir, tot plegat... Són com la possibilitat d'anar acabant línies vermelles i el que fan és que la teva llibertat d'acció, que al final es trasllada en jo confio en tu, tu confies en mi i per tant ets lliure de fer el que vulguis amb els pactes que hàgim establert, però jo no vull saber què fas 24 hores perquè forma part de la teva llibertat, al final tot es porta a un lloc que l'altre al final va limitant molt també la seva llibertat. Perquè què passa? Si tu saps que l'altre li molestarà que... quedis amb no sé qui, que és un amic teu de tota la vida, per exemple, ho deixes de fer. Si l'altre penses que, ostres, que sàpiga l'accés a la contrasenya del teu correu, bueno, doncs li dones, tot i que no t'acabi d'agradar massa. Però... Llavors és com anar acceptant, no?, una sèrie de normes en la teva relació que al final poden, això que dèiem, acabar asfixiant-te i acabar esdevenint una situació doncs que pot acabar amb una situació d'aquesta violència psicològica o fins i tot més física i que, per tant, és l'avançala de la construcció de relacions molt poc saludables.
2: I que, Alba, això que comentaves ara d'aquest tema de les contrasenyes, no, de donar aquesta confiança, encara que no t'agradi gaire, també hi ha parelles de persones molt joves que fins i tot això, en el moment en què s'acaba aquesta relació, també ho fan servir com a eina de manipulació, no? I de, doncs, penjo una foto amb el teu compte o faig un compte fals per comentar-me, no? Ho hem vist en un cas molt recent ara de dos creadors de contingut, no? Que ho hem comentat aquí al programa, que es va fer molt viral, que, clar, un va descobrir que l'altre es creava comptes falses i li comentava coses com si fos una altra persona. Clar, això també és molt perillós.
0: Mira, de fet, ara fa poc també vam participar a l'enquesta de violència sexual aquí a Catalunya i hi havia dos dades que eren molt preocupants. En el cas de les noies deia que quasi un 70% de les noies havien patit algun tipus de violència sexual a través de les xarxes, per tant, havien rebut continguts sexuals que no volien o, per exemple, s'havia utilitzat la seva imatge amb contingut aquest que en diuen el deepfake porn, que t'agafen la teva cara i posen, no, el teu cos nu amb una imatge doncs, eròtica o sexualitzada o pornogràfica, però a més un dels altres mecanismes que cada cop es veia que s'estava disparant més entre les noies joves era després de trencar una relació, com ja fos el que tu deies, o bé amb accés al teu propi correu, enviar des del teu correu missatges, no?, o fotografies, o bé entrar en els teus comptes i sabotejar-les, perquè al final estem parlant d'extorsió, de coacció, un cop trenques la relació, i per tant és una forma de violència que en el després, en el que trenquem la relació, com que jo he tingut accés a tota aquella intimitat teva, l'utilitzo, no?, el que tu deies, a través dels teus comptes, o bé utilitzant, fotografies, vídeos que hem enregistrat i, per tant, els començo a difondre, no? Per tant, és molt perillós, perquè al final estem veient com de la confiança es pot passar a un, no?, un mal ús que pot ser fins i tot delictiu, perquè això estem parlant ja de situacions ja de coacció, en les que poden ser molt, molt, molt doloroses emocionalment, també pel que fa doncs, a la teva imatge pública. Per tant, tot això estem veient com aquesta virtualitat que en un moment donat tu pots entendre, perquè a més s'explica així, no? Com més control, és com que estem demostrant que tenim més confiança, no? És com quan, si m'ho expliques d'alguna forma, m'ho dones tot, totes les teves contrasenyes, tot l'accés, és que realment el nostre amor, no?, és tan transparent i això no és la confiança. La confiança és no necessitar saber on està l'altre 24 hores perquè confies en aquella persona, no? I aquí estem entenent les coses molt capgirades i és molt problemàtic durant la relació i el que us dieu, després de les ruptures, el mal ús que se'n pot fer.
1: Perquè estem educant una generació que ja no sap tolerar el silenci, l'espera o la incertesa dins d'una relació?
0: Bueno, jo crec que, hi ha alguns estudis que ens ho expliquen, no?, que abans un dels grans mecanismes de protecció que hi havia en situacions de violència entre persones joves era el telèfon fix. El telèfon fix permetia i que quan tu arribaves a casa, si més a més, no?, doncs vivies amb la teva família, a partir d'una determinada hora allà ja no entraven trucades. Bé, no podies estar-te trucant tot el dia perquè a partir de les 9 del vespre ja sopaves anar a dormir i el fix no trucava. Vull dir, no sonava, no?, perquè podia contestar a la mare, al pare o qui fos i engegar-te, no? Llavors, sap que això era un mecanisme de protecció perquè feia que no estiguessis disponible 24 hores, no?, 7 dies a la setmana. Si tu estaves fora, doncs no hi havia tampoc aquesta constant comunicació que pot acabar esdevenint control. Ara no, ara sabem que fins i tot hi ha parelles que se'n van a dormir amb una videotrucada oberta al WhatsApp. Vull dir... Sí. Vull dir que s'està arribant a uns nivells, no?, en el sentit de dir, va, així és com l'experiència de dormir junts, saps? Vull dir que és una mica de dir el que tu dius. A veure, un moment, no? La vida real, el dormir junts, de què va? I el obrir això, no? És com jo obro la meva finestra, que tinguis accés a mi 24 hores, me'n vaig a dormir i deixo la trucada de WhatsApp oberta, perquè si qualsevol cosa... Sí, llavors, el que tu dius, no? Estem arribant a uns extrems que és cert que les generacions joves ens veu d'una forma molt clara, però també en generacions adultes estem veient que s'està utilitzant, com que no tenim massa clar, ens han venut tant això de l'amor romàntic, en el sentit d'aquesta cosa, no?, de l'amor ho pot tot, això de què dèiem, no?, aquest nivell de transparència absoluta perquè no tens res a amagar-te, és que no va d'amagar res. Va de que són dues persones amb vides independents que decidim compartir no, un tram de vida, però jo segueixo sent autònoma, independent, tinc la meva vida, tens la teva. I per poder créixer com éssers humans necessitem aquests espais individuals i també necessitem tenir la nostra intimitat amb amigues, amb familiars, amb amics. Vull dir, no has de saber l'altre en tot moment el que fa. Seria una locura, això. Les relacions sanes no es construeixen així. Però sí que la cosa aquesta de l'amor romàntic i la possibilitat d'estar tot el dia en contacte ens està portant a uns models que són molt perversos i que en lloc de... Quan l'altre diu no et vull donar l'accés a la meva ubicació perquè vull tenir la meva llibertat de moment, perquè crec que no és necessari, no ho vull construir. Perquè en el fons també... Quan l'altre t'ho demana i tu accedeixes, tu també accedeixes a la seva ubicació i al final també t'acabes enganxant a saber el que està fent l'altre, no? I et pot portar a un lloc també que tu dius, però amb quina locura estic entrant, no? Llavors, quan tu poses límits, hi ha molta gent que entén que això és una falta d'implicació en la relació, per exemple, no? I aquí veiem que tenim els marcs molt mal fixats. I, clar, i com que avui en dia la virtualitat realment ha entrat amb molta força a les nostres vides, jo crec que ens està costant molt aprendre a gestionar d'una manera sana tot això. I és el que tu deies, la ubicació pot estar bé quan hi ha una situació de risc, per exemple, tal, però tenir-la 24 hores al dia més per allò de aterrar-ho racionalment, quin sentit té? És que, saps? És molt absurd, no? Llavors, bueno, aquí hi ha molta feina a fer, que en el fons l'únic que estem veient és que el problema no és aquests instruments, no? Com pot ser, jo què sé, les xarxes socials, el telèfon, no. El problema és que seguim mantenint el control en una zona central de les relacions sexoafectives. I aquest és el problema, perquè potser si no hagués un telèfon però poguessin dir tu voldries estar 24 hores mirant pel forat d'un pany tot el que fa la teva parella? Si algú diu sí, ostres, aquí és que ens hem de plantejar què passa aquí al darrere, què hi ha, perquè hi ha aquesta desconfiança. És que desconfies a l'altre o és que tu tens un nivell d'inseguretat tan alt que et costa compartir i confiar en l'altre, no? El que passa que aquí s'obren preguntes que són doloroses i difícils de sostenir i ens espantem i no les fem, no? Però realment aquí ja estem una mica, bueno, mal enfocats en aquest tema.
2: Clar, Alba, perquè estem parlant molt de les relacions de parella, que al final és on posem el focus, no? Però també hi ha moltes famílies que ja geolocalitzen els seus fills, ja sigui a través d'un rellotge o a través d'un dispositiu d'aquests que es posa dins d'un tipus de pulsera. Clar, no sé si els estem protegint o també els estem entrenant una mica perquè sàpiguen que estaran vigilats allà on vagin.
0: Bueno, clar, és que això és un debat molt profund que té molt a veure també amb la cultura aquesta de la por i del risc, perquè abans, per exemple, quan no, les que ja tenim una certa edat i que vam viure tota una realitat en la que no hi havia telèfons mòbils, hi havia com una confiança, evidentment el que abans comentàveu, no? el fet de l'espera de que passi el temps, de confiar en que tot anirà bé. Ara estem una mica sota aquest paraigües també d'aquesta cultura de la por en el que, cuidado, compte, que pot passar això, pot passar l'altre, i és com la sensació de voler sobreprotegir-nos i també sobreprotegir els nostres fills i filles, per exemple, no? Amb la idea de, jo què sé, ara us veiem un cas molt concret que crec que evidencia bastant, per exemple, amb les noies, no? Hi ha com aquesta necessitat de sobreprotecció que moltes lemes feministes és no m'eduquis en la por, jo no vull tenir por, jo vull tornar lliure a casa, no vull ser valenta, vull tornar de forma lliure, no? Llavors, aquest discurs de cuidado quan tornis a casa, els estem infligint també aquesta cultura, aquesta pedagogia de la por. Llavors, què passa? Quan nosaltres els diem, no, és que l'espai públic, la major part d'agressions sexuals, per exemple, que es donen, no es donen a l'espai públic. En l'espai públic es dona realment una part molt petita de les violències sexuals que existeixen. La major part de violències sexuals, més del 80%, les perpetuen persones en qui tenim un vincle de confiança i es solen donar el 40% en el propi domicili i el 30% en el domicili de l'amic, perquè en moltes ocasions és una persona amb qui tenim un vincle d'amistat. Llavors, i una de cada dues dones, per exemple, patiran assetjament sexual a la feina. I no ens plantegem acompanyar a les nostres filles a la feina cada dia per si li passa alguna cosa. Llavors, és una mica dir, compte, perquè evidentment podem tenir cura, les podem acompanyar, però si no ho fem bé, l'únic que els estarem generant és molta por, una sensació que han de renunciar a fer coses, perquè, per exemple, no, són dones i que s'estan exposant, i no els estarem donant, les estarem com desenfocant, i no els estarem donant eines, per exemple, perquè la seva primera relació sexual no sigui forçada, que el 30% de nois universitaris ens diuen que la seva primera experiència sexual amb una parella desitjada, no, es van sentir forçades a tenir aquella experiència sexual. Per tant, hem d'anar en compte, perquè aquesta sobreprotecció, cuidado, l'espai públic tal, en genera una sensació de desconfiança que afecta directament els vincles i trenca la comunitat, també. Llavors, jo crec que si volem decidir posar aquesta ubicació amb els nostres fills o filles, jo crec que és un tema que se n'ha de parlar amb ells i explicar en per què ho fem, quines conseqüències pot tenir això, també com a mares o pares, decidir-ho des d'un lloc molt conscient, si ho volem posar, per què ho volem posar, perquè al final també estan, jo què sé, adolescents, també han de tenir la capacitat de fer coses que els seus pares no sàpiguen, no? Vull dir, el joc de l'adolescència també va d'això. quants de nosaltres, no? I no sé vosaltres, però jo, a la meva època no hi havia mòbils quan era adolescent, i evidentment feia coses que els meus pares no sabien, perquè et va d'això, de trencar el cordó umbilical. Llavors, ostres, jo crec que aquí hi ha pactes socials que hem de repensar amb consciència, amb tranquil·litat, i pensar també que el fet de tenir-los controlats i geolocalitzats tampoc evitarà que facin coses o experimentin o passin coses, no? El que passa és el que dèieu, confiar no és senzill i jo crec que passa per una pràctica social compartida de, sobretot, anar en compte perquè parlant en plata no se'ns en vagi l'olla tots plegats i totes plegades, perquè a vegades veus coses que això no és normal. Això no és normal, no? I estem creuant moltes línies que tenen a veure amb el discurs de la por, amb el hipercontrol, que al final jo crec que haurem d'anar en compte perquè, si no, al final el que estem generant és inseguretat i això no ajuda a créixer, no? Al final també hem de dir, bueno, escolta, confia en tu, vés en compte, tal, i al final la vida també sempre hi ha riscos, però no els podrem controlar tots, no? I això, el que tu deies abans, ens costa molt i cada cop més gestionar la incertesa, i aquest és un dels grans problemes que tenim en aquesta societat, la gestió de la incertesa, del no saber. I el no saber, jo crec que és una de les grans característiques de la nostra vida, en essència, no sabem què ens passarà, no? I això va també de no haver de controlar-ho tot, no? Però bueno, són reflexions i debats de gran calat que jo crec que al final es concreten, amb això del telèfon mòbil que li posem al nen i que l'estem controlant, però crec que és important que les famílies ho facin per no traslladar que el control és algo habitual i que llavors ells ho segueixin reproduint amb les seves parelles, per exemple.
1: Doncs t'agraïm moltíssim, Alba Alfajeme, la teva presència aquí avui a Ràdio 4 i bé, hem pres bona nota. Anem a intentar posar-ho en pràctica.
0: Bon, no és fàcil, eh?
1: No és fàcil, no. És massa estructural, penso jo, ja.
0: Sí, sí, totalment. Moltes gràcies.
1: A tu sempre. Una abraçada molt forta.
0: Igualment. Adéu, adéu.

Donem pas a la informació, arriba l'edició migdia i després Nayara i Nil Moliner al Xavi Fornia de Ràdio 4. Cap allà a les 3? Sí, 3 en punt i serem. Fins ara.

0: Són 2:45.
1: Edició migdia. Ràdio 4. Eva Albiol.
0: Bona tarda. Mentre Catalunya fa balanç de la revetlla de Sant Joan, avui el soroll més fort s'ha traslladat al Congrés dels Diputats. Pedro Sánchez intenta apagar un incendi polític que no deixa de créixer dos dies després de la condemna que afecta José Luis Ábalos, el president espanyol, admès davant la cambra, un cas que tilla d'escandalós. Però també ha aixecat un mur de defensa al voltant de José Luis Rodríguez Zapatero i de la seva família. A l'altra banda de l'hemicicle, Alberto Núñez Feijóo no afluixa la pressió. El líder popular aprofita la sessió per tornar a exigir el mateix que fa setmanes que reclama: eleccions i urnes.
2: Un caso flagrante y grave de corrupción protagonizado por unas personas concretas, segundo una investigación en torno al presidente Zapatero sobre la que nadie puede aún sacar conclusiones y, en tercer lugar, una serie de acciones coordinadas, que buscan debilitar la acción del Ejecutivo mediante ataques personales.
0: I mentre Madrid viu una jornada de foc polític, Catalunya es desperta després d'una nit de foc ben diferent. La revetlla de Sant Joan deixa més de 1.400 actuacions dels bombers i més de 10.000 trucades al 112. Però dins de la intensitat habitual de la nit més màgica de l'any, el balanç és positiu. Segons el tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle, ha estat una nit tranquil·la dins de l'excepcionalitat d'aquest tipus de festes.
3: Han sigut, per lo general, de poca importància. Hi ha hagut una única agressió més grossa que s'ha produït a la platja de la Marbella, una persona que ha rebut una ganivetada que li ha causat una ferida oberta, però no hi ha cap perill per la seva vida.
0: Salutacions d'en José Gil i la Irene Moreno a la realització i les vies de sol, l'Eric Sobrevia a la producció i l'Albert Vacas a control central. Avui és jornada d'operació tornada després de la revetlla de Sant Joan. Més de 240.000 vehicles tornen a l'àrea metropolitana de Barcelona, segons les previsions del Servei Català de Trànsit. Coneguem la situació a aquesta hora. Roger Serra, bona tarda.
4: Hola, bona tarda. En general, continua la calma en aquesta xarxa viària. Recordem aquest accident, però, que s'ha produït a l'autopista AP7 a Freginals. Encara parlem d'un carril tallat en sentit nord i aturades puntuals d'un quilòmetre. No arriba. AP7, Freginals, sentit nord. Aquest accident, molta prudència. I ara ens informen que per incendi de vegetació hi ha una carretera local a Sant Quirze Safaja tallada al trànsit. És la BB-1341. Com us dèiem, a Sant Quirze Safaja, i a causa d'aquest incendi de vegetació, la via la mantenim tallada en tots dos sentits de la baixa. És tot des del Servei Català de Trànsit.
0: Dia complicat a Rodalies amb diverses línies afectades. La R4 circula per una via única entre Fabra i Puig i Montcada Bifurcació per una incidència a la infraestructura, com també passa a l'R2 i l'R11 sense servei entre Sants i Montcada i Reixac. Per últim, està suspesa la circulació a tota la línia R3 per un incendi de matolls a Granollers que ja ha estat extingit. I pel que fa al temps, l'onada de calor comença a anar a la baixa a partir d'aquest dimecres, tot i que els termòmetres encara s'enfilen i molt arreu del territori, sobretot en punt com les comarques de Ponent. Ampliem la previsió amb el meteoròleg de Ràdio Televisió Espanyola Catalunya, Sergi Lloras.
5: Tarda de Sant Joan, de sol i fruit de la calor, creixeran nuvolades al Pirineu i al Prepirineu, sobretot occidental, on descarregaran ruixats localment intensos i amb alguna tempesta. La temperatura baixa una mica, però novament s'enfila per sobre dels 30 graus a la costa i fins als 36 a 38 graus a l'interior i al Pirineu. A la Conca de Tremp, a Ponent i a la Vall de l'Ebre festejaran per quart dia consecutiu els 40 graus. Per això es mantenen els avisos per calor intensa a l'interior i extrema a l'oest i a l'Empordà. I és que són temperatures fins a 10 graus per sobre a les habituals a finals de juny. Demà, matí de sol radiant a tot arreu, amb alguns núvols baixos cap a la costa, sobretot cap a la de Girona. La tarda continuarà plàcida, assolellada i estiuenca, i al Pirineu creixeran algunes nuvolades, però no s'espera que deixin precipitació. La nit i matinada tornarà a ser suau al Pirineu, tropical a l'interior i tòrrida a punts a la costa. I de dia la temperatura baixarà una miqueta més a tot arreu. Malgrat tot, repetirem més de 30 graus al litoral, entre 34 i 37 graus a l'interior i a Ponent festejaran els 38 graus. Per això, un dia més es mantenen els avisos per calor intensa i és que els termòmetres seguiran molt per sobre de la mitjana climàtica.
0: Passen 4 minuts de 2:45.
1: Edició migdia. Eva Albiol.
0: A Catalunya els petards de Sant Joan ja s'han apagat, però el Congrés avui s'ha viscut un autèntic esclat polític. Pedro Sánchez ha comparegut amb la intenció d'intentar desactivar una de les crisis més delicades de la seva legislatura. Ha negat una corrupció generalitzada al PSOE, ha defensat la seva actuació i de la del seu govern, però s'ha trobat amb una cambra que ha pujat el to i la pressió. El PP li reclama eleccions, Vox l'ha acusat directament i també els seus socis li demanen explicacions i canvis. Anem cap a Madrid, Cambra Baixa, Rosa Carreño, bona tarda.
6: Bona tarda. Si Pedro Sánchez nega corrupció generalitzada i reitera que no dimitirà.
2: Para mí la pregunta no es si debemos continuar. La pregunta es cómo no vamos a continuar.
6: Els socis més crítics que mai, Junts li demana que dimiteixi i es pugui investir un president alternatiu.
7: Senyor Sánchez, apartis i deixi que aquest Parlament posi algú que sí que tingui la capacitat de cumplir.
2: Si ustedes quieren presentar una moción de censura con el Partido Popular y con Vox, háganlo.
6: Entre las esquerras, Rufián endureix també el to contra el president.
8: Yo negocié durante semanas con José Luis Ábalos la primera investidura del presidente Sánchez. Su palabra era la palabra de Dios y Dios era Pedro Sánchez. Así que menos caritas, ¿eh?
2: Yo desde luego no me voy a rendir para poder envolverme en un halo de supuesta superioridad moral.
6: Bildu no vol un avançament de les eleccions que sí veu prioritari Ione Belarra.
9: Y por eso es el momento, presidente, de que dejen paso.
6: El PNB avisa que no està en cap operació per mantenir o salvar el govern.
10: Señor Sánchez, el Partido Nacionalista Vasco no está en ninguna operación contra nadie. Algo que le quiero dejar claro también al Partido Popular.
6: I Feijó lamenta que els socis no li deixen caure.
11: Señor P.S. se ha cachondeado y ha humillado a todos sus socios en directo.
6: Torna Feijó a convidar a PNB i Junts a registrar avui mateix una moció de censura.
0: Bé, el nom de Zapatero ha sobrevolat bona part del discurs de Pedro Sánchez i precisament avui també hi ha hagut novetats en el cas Plus Ultra que l'investiga. Un nou informe de l'UDEF que hem conegut aquest migdia vincula l'expresident Zapatero amb uns serveis de mediació a Bolívia per les quals hauria cobrat 200.000 euros. Núria Alcalà, bona tarda.
12: Bona tarda, es tracta d'un informe elaborat amb dades extretes del registre del despatx de Zapatero i del mòbil de la seva secretària Gertrudis Alcázar. Els investigadors posen de manifest que Zapatero hauria cobrat aquests 200.000 euros d'una empresa instrumental per mediar amb les autoritats de Bolívia a favor d'un grup empresarial peruà que tenia litigis al país. Segons aquest informe, l'expresident del govern s'hauria reunit amb els càrrecs del govern de Bolívia, com el propi president del país o els ministres d'Economia i Justícia. Unes reunions presencials durant un viatge a La Paz i a Sucre al setembre de 2024. Coincidint amb aquesta gestió, l'empresa Focus Social Research, amb seu a Perú, hauria fet tres ingressos en compte de Zapatero, un de 100.000 euros i dos més de 50.000. Per cert que en el marc d'aquest cas Plus Ultra, el jutge de l'Audiència Nacional José Luis Calama ha citat com a investigat a l'empresari Julio Martínez el proper 21 de juliol. Persona de confiança de Zapatero, el jutge el considera també receptor i executor de les ordres de l'expresident, a més de responsable de l'entramat societari per canalitzar el cobrament de comissions irregulars.
0: I seguim amb tu, Núria, perquè en el judici del cas Kitchen, peça vinculada en aquest cas al PP, el xofer de la família Bárcenas, Sergio Ríos, ha confirmat el seu paper com a confident de la policia. Per la seva banda, l'inspector Andrés Gómez Gordo, exassessor de Maria Dolores de Cospedal, ha admès que li pagava de manera regular per ordre dels seus superiors.
12: Sí, Sergio Ríos ha confirmat la seva captació com a confident per part de l'excomissari Villarejo. En la seva declaració com a acusat, aquest judici del cas Kitchen, Ríos ha negat que la policia li demanés mai sostreure documentació ni gravacions de la família Bárcenas.
13: Me pidieron que no obstaculizara los seguimientos, que facilitara los lugares a donde yo llevaba a la señora, las personas con las que se reunía, los números de teléfono que pudiera tener de prepago y las matrículas de los vehículos que utilizábamos.
12: I ha assegurat que l'objectiu de la policia era trobar els testaferros i esbrinar els possibles fons de Bárcenas a l'estranger. Ríos ha concretat que va contactar amb Villarejo a través de l'inspector Andrés Gómez Gordo, també acusat en aquesta causa. Qui va ser assessor de seguretat de Maria Dolores de Cospedal durant la seva presidència a Castella-La Manxa ha negat que fes aquesta gestió per ordre de l'exsecretària general del PP. Gómez Gordo ha reconegut pagaments a Sergio Ríos i ha assegurat que es van fer per ordre del llavors director adjunt de la policia Eugenio Pino. Uns pagaments d'uns 2.000 euros mensuals que, segons la investigació, s'haurien sufragat amb fons reservats.
14: Lo único que he hecho ha sido presentar al conductor porque me lo han ordenado y hacer los pagos porque me lo han ordenado. O sea, me dediqué a cumplir las órdenes.
12: Sergio Ríos hauria cobrat fins a 54.000 euros en qualitat de confident i, a més, va aconseguir una plaça de policia per oposició, un nomenament que la Fiscalia creu que podria haver estat una contraprestació de la cúpula d'Interior. Ríos està actualment suspès de feina i sou i s'enfronta a una petició de 12 anys i mig de presó, mentre la Fiscalia demana per l'inspector Gómez Gordó 15 anys.
0: Gràcies, Núria. I pendents aquesta tarda del jutge Juan Carlos Peinado, que ha citat a les 6 de la tarda a Begoña Gómez per fer entrega del seu passaport, una mesura que va imposar, recordem, a la dona del president Pedro Sánchez en entendre que hi havia risc de fuga. La defensa de Gómez ha recorregut la decisió perquè la considera desproporcionada. El tràmit es preveu ràpid i en la majoria de casos el pot formalitzar l'advocat, però el magistrat ha obligat a Begoña Gómez a comparèixer personalment. I a Catalunya, la Revetlla de Sant Joan tanca en conjunt sense incidents greus. Els bombers han atès més de 1.400 avisos al llarg de la nit, principalment per petits incendis i incidències menors. Els Mossos d'Esquadra, per la seva banda, han fet una quarantena de detencions. A Barcelona, però, la policia investiga un incident amb arma de foc al barri del Born. Els fets no han deixat cap persona ferida, Anna Pujol.
15: Deixem enrere la nit de Sant Joan, en la qual els Mossos d'Esquadra han detingut un total de 130 persones, 39 de les quals relacionades amb la celebració de la Revetlla. De la resta, una quarantena han estat per delictes contra el patrimoni, 26 per violència de gènere i 14 per lesions, entre d'altres. La policia catalana ha desplegat un dispositiu especial i han fet 1.600 controls d'alcoholèmia, més d'un centenar dels quals han resultat positius, i una trentena per drogues amb 14 positius. Els bombers de la Generalitat han atès uns 1.400 avisos, principalment a l'àrea metropolitana de Barcelona. Els serveis més recurrents han estat els incendis urbans, com de contenidors o de mobiliari urbà, i també els de vegetació urbana. Els bombers treballen des d'aquest matí en un incendi de vegetació a la Sénia, amb 19 dotacions, que ja està estabilitzat. D'altra banda, el telèfon d'emergència 112 ha atès més de 10.200 trucades relacionades amb 5.200 incidents, la majoria també des de l'àrea metropolitana. Durant aquesta nit, el sistema d'emergències mèdiques ha atès una setantena de persones, una trentena de les quals per intoxicació, 30 més per accidents de trànsit, 4 per agressions, 4 més per cremades i 2 ofegats. Han augmentat les trucades al telèfon 061 Salut Respon respecte a l'any passat. N'ha rebut gairebé 3.700 per uns 2.800 incidents, 170 dels quals relacionats directament amb la Revetlla.
0: Una de les imatges més repetides de la nit l'hem tornat a veure al litoral barceloní. Les platges de la ciutat s'han convertit un any més en l'epicentre de la celebració de Sant Joan. Prop de 90.000 persones han omplert 9 de les 10 platges de Barcelona per viure a tocar del mar la coneguda popularment com la nit més curta de l'any, Marc Esparza.
16: La nit més curta, però també la més aprofitada per les persones que han passat la Revetlla a les platges. A les platges tenen música, petards i també el mar.
17: Beber un poco, bailar, bañarnos.
18: Aquí se puede hacer lo que a uno quiere. Mira, aquí tengo mi pollito frito y todo.
16: I tot han estat valoracions positives.
19: La festa es forma aquí, o sigui, és com hi ha moltíssima gent, agafen aquí uns focus, es posen a fer festa i és que la platja és el millor de Barcelona. És superguai.
20: Yo te voy a decir una cosa, la fiesta de San Juan ha sido un éxito. De verdad estoy feliz. Con los juegos artificiales la hemos pasado divino.
21: Me encanta la fiesta, me encantan los fuegos pirotécnicos y me encanta Barcelona.
16: Fins i tot Salvador Illa ha rebut agraïments.
20: La noche va espectacular. Espectacular, estoy muy muy muy agradecida y de verdad quiero darle las gracias al presidente, al presidente catalán o al que se encargue de esto.
16: Però tot i els agraïments, a 6:45 del matí, les platges han estat desallotjades per poder realitzar les tasques de neteja i entre les 9 i les 10 del matí han anat obrint-se el bany.
1: Edició migdia. Eva Albiol.
0: Ahir parlàvem de la calor extrema i del risc d'incendi coincidint amb la Revetlla de Sant Joan, però avui la situació encara obliga a mantenir la màxima alerta. Fins a 132 municipis de 12 comarques catalanes presenten un risc molt alt d'incendi forestal, sobretot a les comarques de Ponent. Precisament en aquesta zona els termòmetres tornaran a enfilar-se fins als 40 graus, en el que, si es compleixen les previsions, serà l'últim dia d'aquesta intensa onada de calor, Joana Cendra.
22: 12 comarques en risc 3 sobre 4 d'incendi forestal, en total 132 municipis que avui vigilen molt de prop tot el que hi passe, la majoria ubicats a Ponent, i és que aquí el termòmetre no dona treva.
23: Insuportable.
24: Aquesta nit ha sigut la pitjor.
25: A qualsevol lloc encara es pot aguantar, però Lleida
3: És increïble, Lleida és mortal.
22: En aquest context, els agents rurals fan revisió de la maquinària destinada a la sega per veure si els pagesos ho tenen tot a punt en cas d'incendi. Joel Capdevila és el sotsinspector dels agents rurals de l'àrea regional de Lleida.
4: Quan fem una inspecció a la maquinària agrícola, els demanem bàsicament dues coses. Una és que realitzin el manteniment diari, que treguin els possibles restos de palla que puguin quedar propers a zones calentes del motor o de la maquinària, i després també els demanem portin els dos o quatre extintors d'aigua que són obligats de portar, i també l'extintor ABC per prevenir incendis a la pròpia màquina.
22: De fet, l'Agència Estatal de Meteorologia té actiu a Lleida un avís per altes temperatures. A la plana arribarem als 40 graus, al Pirineu als 37.
0: I les comarques de Girona tampoc ha baixat la guàrdia. Els agents rurals alerten que la majoria dels incendis forestals els provoquen les persones. De fet, gairebé 6 de cada 10 focs que es declaren tenen l'origen en una negligència o un accident evitable, Gemma Esteve.
5: Una de les negligències que més preocupen els agents rurals de Girona continua sent el llançament de burilles mal apagades. Recorden que una cigarreta llançada al voral de la P7 a la Jonquera va originar un dels incendis més tràgics de la demarcació, amb 4 víctimes mortals i prop de 14.000 hectàrees cremades. Jaume Bosch, el cap dels agents rurals de Girona, explica que 14 anys després no s'ha pres la lliçó.
23: Aquesta causa, en la darrera dècada, ens ha provocat més de 79 incendis. En aquest sentit, aquest tipus de negligència pot ser considerada greu i pot tenir conseqüències penals per la persona que ha fet aquests fets.
5: Des del COS aparteixen que els boscos gironins acumulen una gran quantitat de fusta després de les ventades dels darrers mesos. En aquestes condicions, una sola guspira, especialment en dies de calor intensa i vent fort, pot desencadenar, diuen, un gran incendi.
23: Per tant, l'evolució de la campanya anirà marcada, doncs, per aquests episodis d'altes temperatures i baixa humitat, que en els dies que es produeixin, doncs, se'ns incrementarà notablement el risc d'incendi forestal.
5: Durant aquests dies d'onada de calor, els agents rurals reforcen la vigilància al medi natural. Recorden que un de cada 4 incendis forestals a la demarcació són intencionats.
0: Bé, doncs, en un estiu que ja apunta temperatures de rècord, Barcelona posa la tecnologia al servei de la prevenció. L'Ajuntament ha repartit 1.400 polseres entre els treballadors de parcs i jardins que detecten l'excés de calor. Una mena de semàfor personal contra els cops de calor per protegir els qui passen hores treballant a ple sol. Maite Boada.
24: La presumpta mort l'any passat d'una treballadora de parcs i jardins en el seu torn de feina ha canviat els protocols dels treballadors municipals. Entren abans i pleguen abans per evitar l'exposició a les hores de més sol. També s'ha modificat el teixit de la roba que porten i al juny es van distribuir 1.400 polseres, uns mecanismes que explica Pep Llimona, el coordinador de prevenció de l'Institut Municipal. Detecten el canvi sobtat de temperatura corporal.
25: Pita, vibra i fa avís lluminós perquè la persona pari, es posi a l'ombra, descansi, s'hidrati i tal.
24: Pels treballadors com Judit Membeyela, la pulsera és un avenç important.
26: Sí, porque a veces tú te estás sintiendo mal y continúas trabajando, continúas, te hidratas, te das cuenta de que estás mareado, sigues hidratándote, però no pares.
24: Amb tot, un 10% dels treballadors no ha acceptat dur aquest mecanisme, encara que se'ls ha explicat que no està connectat a cap GPS i no pot geolocalitzar les persones. També se'l poden treure fora de la feina.
0: Catalunya continua sent la porta d'entrada de les parelles de fet a Espanya. 8 de cada 10 unions d'aquest tipus que es formalitzen a l'Estat es registren aquí. Tot i això, la fórmula ha retrocedit. En l'últim any ha caigut prop d'un 20%. La majoria d'aquestes unions comparteixen un mateix perfil, una persona amb nacionalitat espanyola i una altra procedent d'un país de fora de la Unió Europea, Climent Sabater.
27: Els notaris catalans van autoritzar l'últim any 24.000 parelles de fet a Catalunya. Són el 80% de les del conjunt d'Espanya, malgrat que han retrocedit un 20%. Aquesta modalitat d'unió entre persones va clarament a la baixa després de tocar sostre el 2023 amb 30.000 constitucions. La vicedegana dels notaris catalans, Raquel Iglesias, ho atribueix a l'intent de reduir el frau a l'hora d'autoritzar la parella.
28: La Policia Nacional col·laborem molt activament i ens demana que, bueno, pues que fem tot el que puguem dintre de que no podem fer moltes coses perquè la legislació no exigeix molts requisits.
27: Més del 60% de les parelles, de fet, són entre un nacional i un estranger de fora de la Unió Europea.
28: La combinació de les parelles clara, espanyol, estranger, extracomunitari, 63%. Un esforç per part del notariat per determinar, evidentment, quan podem autoritzar aquesta escritura.
27: Malgrat la tendència de retrocés i a diferència d'altres comunitats autònomes, a Catalunya les parelles, de fet, estan pràcticament equiparades al nombre de matrimonis.
0: I avui dia de Sant Joan hi ha doble dia de Castellera, un a Valls que té llocs en aquest moment i l'altre a Tarragona aquesta tarda, així que anem fins allà, Pilar Ribas.
2: A les 12 del migdia ha començat puntual la primera diada a la plaça del Blat de Valls, amb les dues colles de la ciutat, la Vella i la Joves. Ha obert la primera ronda el 3 de 9 amb folre descarregat de la Joves, un castell que ja ha assolit en tres ocasions més aquesta temporada. També ha descarregat per primer cop per Sant Joan el 4 de 9 sense folre. Edu Cristino, membre de la colla, es mostrava així d'eufòric en declaracions al TAC 12.
3: La quadratura l'hem mantingut bé, llavors sabíem que baix havia d'estar dur per si a dalt se complicava una mica tindre aquella defensa. I la veritat que molt bé.
2: La Joves ha tancat la tercera ronda descarregant el 2 de 9 amb folre i manilles. Per la seva part, la colla Vella ha descarregat el 5 de 9 amb folre. La castellera Berta Selva reconeixia la dificultat del castell.
6: Ha sigut un inici de diada bastant complicat, amb el primer intent desmuntat de 5, no ha acabat de falcar-se bé, sobretot la banda del 3, les mides estan molt juntes i hagués costat moltíssim defensar-lo.
2: La Vella també ha descarregat el 4 de 9 sense folre i el 7 de 9 amb folre. La cita castellera es traslladarà aquesta tarda a la plaça de la Font de Tarragona a 8:15 amb les quatre colles de la ciutat.
0: José María Rubí, bona tarda.
7: Bona tarda, Eva.
0: Esports. I avui comencem parlant de bàsquet i de la final de la Lliga CB, que avui podria quedar enllestida si el València torna a guanyar el Palau Blaugrana.
7: Els taronja dominen per dues victòries a una, per tant el Barça està obligat a treure el partit per forçar el cinquè i definitiu enfrontament. Josep Campbell, com en tota la sèrie, el duel començarà a les 8 del vespre i la clau sembla que tornarà a ser si els de Xavi Bascual són capaços de seguir el ritme frenètic que sempre proposa València Bàsquet.
8: Aquesta és la idea, mirar d'igualar la mesura que es pugui aquesta intensitat durant els 40 minuts d'un equip tan jove com València, també tancar el rebot defensiu, cosa que no van poder fer el passat dilluns, tenir més encert des del perímetre i sobretot aturar Jan Montero. El base dominicà en els 3 partits de la final porta una mitjana ni més ni menys que de 24 punts, 5 rebots i 6 assistències. Així ho reconeixia el blaugrana Joel Parra.
9: És la peça clau, és el talon d'Aquiles que estem tenint aquesta sèrie. Esperem que demà doncs, amb molt més contacte, amb molta més defensa col·lectiva, perquè al final amb un jugador com aquestes característiques no només tens que ficar un jugador i deixar-lo, no? Tenim que fer una defensa col·lectiva.
8: Anem a veure com recuperen els jugadors tocats, que el Barça en té uns quants, arriba molt justet físicament a aquest tram final, com els quatre bases, Juan i Marcos, Tomás Satoransky, Nicolà Provítola i Juan Núñez, a més del pivot txec Jan Veselý. S'espera una molt bona entrada al Palau per aquest partit a les 8 del vespre.
0: Doncs ara sí, ens ocupem de l'actualitat del Mundial de Futbol. Avui es resoldran els 3 primers grups. Avui es disputarà la tercera jornada dels grups de 2 dels anfitrions, com Mèxic i Canadà i de Brasil.
7: Els 2 partits del grup de la Canarinha es disputaran a mitjanit. Hora nostra són el Brasil-Escòcia i el Marroc-Haití, els d'Ancelotti. Es juguen la primera posició del seu grup amb el combinat africà i si guanyen els 2 conjunts es decidirà per diferència global de gols. L'extècnic del Madrid confia en l'evolució que està fent el seu equip i que els pugui permetre superar un partit dur com el que espera.
10: Tener intensitat con bola, tener acierto con bola, evitar errores, pérdida de bola. Entonces, esta es la línea que tenemos que hacer. Yo veo un equipo mejorando, no treino, yo tengo confianza que vamos a seguir mejorando.
7: El primer grup en decidir-se serà el de Canadà. Els partits arrencaran en aquest cas a les 9 de la nit. Els nord-americans juguen el liderat contra Suïssa. Ara mateix les dues seleccions estan empatades a 4 punts i estan igualades a 1 punt, Bòsnia i Qatar, que protagonitzaran l'altre enfrontament. I el grup A, que es resoldrà des de les 3 de la matinada, Mèxic té la primera posició assegurada i jugarà contra la República Txeca, que buscarà passar a 700 de final, com Corea del Sud i Sud-àfrica, que jugaran l'altre partit.
0: Ahir es va cloure la segona jornada d'aquesta fase de grups i Cristiano Ronaldo es va convertir en el primer jugador de la història que marca en 6 mundials.
7: Simplement impressionant. Ha jugat i ha marcat a les cites de 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 i el 2026, de moment, els 2 gols d'ahir contra Uzbekistan en la golejada de Portugal per 5-0. Els de Robert Martínez ja estan classificats pels 700 de final, amb el seu capità liderant la reacció a les crítiques que van rebre després de l'empat del primer partit.
11: Y siempre cuando las cosas van bien, Cristiano bien. Cuando va mal, es un retirado, ya está viejo, siempre será así. Pero bien, de una buena respuesta yo y mis compañeros, que era lo que queríamos. Estábamos bien posicionados, jugamos bien, jugamos con las líneas arriba. Y cuando así es muy difícil parar Portugal. No es coincidencia que marcamos 5 goles. Hoy en día en el fútbol es muy difícil. I la verdad que estoy muy, muy contenta. Ahora a descansar y seguir para lo próximo.
7: El grup de Portugal també classificada Colòmbia, que ha guanyat 1-0 al Congo. A la darrera jornada jugaran la primera posició del grup amb el combinat portuguès. També de dimarts, Anglaterra no va passar de l'empat sense gols contra Ghana i Croàcia es va imposar 1-0 a Panamà, que s'ha convertit en la 5ª selecció matemàticament eliminada.
0: I Espanya, per la seva banda, farà avui el seu darrer entrenament a Chattanooga abans de desplaçar-se cap a Mèxic, que és on jugarà contra Uruguai la matinada de divendres a dissabte per tancar la fase de grups del campionat.
7: A Guadalajara, concretament. Demà faran ja allà una darrera sessió preparatòria. Ambient infinitament més plàcid a la concentració de l'equip nacional que després de l'empat contra Cap Verd, la golejada contra l'Aràbia Saudita ha tranquil·litzat l'entorn. El davanter de la Reial Societat, Mikel Oyarzabal, l'autor de 2 dels 4 gols del partit de diumenge, ha reivindicat en les darreres hores el futbol coral d'Espanya, la no necessitat de tenir un Messi, un Haaland o un Mbappé.
12: Tengo la suerte de tener compañeros que sé que si un día a mí no me toca hacerlo, va a haber otros que lo van a hacer. Entonces, bueno, por esa parte estoy tranquilo, estoy confiado en mí, confiado en el resto y la verdad que sin preocuparme mucho. No me importa tanto lo individual, como he dicho mil veces, me preocupa lo colectivo y nada, es lo que tengo en la cabeza de aquí a que acabe.
0: Reprenem la plana poliesportiva. El Barça de futbol sala haurà de jugar demà a Múrcia, el quart partit de la final de la Lliga després de perdre ahir a la pista del Pozo.
7: Els locals van aconseguir allargar la sèrie, guanyant a nit pràcticament en el darrer segon, el tercer partit del play-off. El tècnic blaugrana Javi Rodríguez ja ha avançat la recepta que hauran de seguir per aixecar el títol sense tornar al Palau. Bàsicament es tracta de no entrar al joc que li va millor al rival.
13: El camino es muy sencillo. Si queremos ganar, tenemos que hacer lo que hemos hecho en la segunda parte. Si es que no hay más. Las faltas justas y las necesarias, no caer en provocaciones, no caer en su juego. Bueno, pues si pones los brazos y se tiran al suelo y te la pitan, pues no le pongas los brazos. Es que es tan sencillo como eso. Pero bueno, creo que si el camino lo hemos puesto, se ha señalado en la segunda parte.
0: I un apunt més de bàsquet, el pivot aragonès Adai Mara jugarà a l'NBA a partir de la propera temporada, concretament als Oklahoma City.
7: Ha estat escollit pels Thunder a la primera ronda del draft. Mara s'ha mostrat molt feliç amb l'oportunitat de jugar amb els campions de l'any passat.
14: Este es un grandísimo sitio para ir también, para jugar al máximo nivel de NBA y sobre todo para aprender y para entrenar todos los días con jugadores top. Así que estoy súper, súper contento de estar aquí.
7: També ha estat seleccionat el base de València, Sergio de la Real. Els seus drets a partir d'ara els tindran els Dallas Mavericks. I tenis per acabar, com aquests dies, Alejandro Davidovic s'enfrontarà d'aquí una estona a l'Australia Walton, al torneig de Mallorca, al Disburn. Jessica Bouzas ha estat eliminada per la nord-americana Madison Keys i avui es disputa la segona ronda de la prèvia de Wimbledon amb 7 tenistes espanyols que han de jugar al llarg d'aquest dimecres.
0: Gràcies, Rubí. I nosaltres acabem i ho fem al ritme de ginestar.

El grup Guanyadors del Disc Català de Ràdio 4 actua aquest vespre a la Festa Major de Valls, que també comptarà amb els concerts de Fleshy Ice Cream, Coco i DJ Trapella, un concert que s'emmarca en la gira de presentació del darrer disc de Ginestar, Tot gira igual, però diferent.

posem punt final a aquest espai informatiu. Poden continuar informats al llarg de la tarda a Ràdio 4, els diferents butlletins informatius. L'edició migdia de Ràdio 4 torna demà a 2:15.

0: Tercera hora de Xavi Forni a Ràdio 4 en aquest dia de Sant Joan. Moltes felicitats als Joans, Joanes, Juanes, Juanes.
1: Jan, Janes, Jan, teníem
0: Jan
1: milions.
0: També entra?
1: Sí, clar,
0: Jan,
1: Jan
0: entra avui.
1: Sí.
0: Segur, eh?
1: Sí, no, sé, no existeix Sant Jan,
0: no,
1: encara.
0: Per això dic que no sé si és que Jan no se celebra, diguéssim.
1: No, bueno, jo els Jans que conec ho celebren avui.
0: Avui. Ens apuntem amb bombardeo.
1: Sí.
0: Maria García Coll, una de les estrelles que té la ràdio... a Catalunya.
1: Ui, sí.
0: I més enllà, i més enllà, més enllà.
1: Sí, sí, de la galàxia.
0: També t'escoltarem a Ràdio Nacional aquest cap de setmana.
1: Sí, sí, sí.
0: Al Xavi Forni, edició cap de setmana, Ràdio
1: Nacional.
0: Sí,
1: aquí no parem, no parem.
0: No parem, no parem. Que estem aquí gaudint d'alguns dels millors moments que hem viscut aquest any, aquesta temporada, el Xavi Forni de Ràdio 4. I et ve de gust convidar a dos artistes descomunals.
1: Són... ve molt de gust, perquè a més tenen cançons i acaben de treure disc fa molt poquet, sí. Que les pots escoltar avui també.
0: Va, anem a pams. Primer una dona.
1: Nayara.
0: Nayara, sí. I després Nil Moliner.
1: Són fantàstics tots dos.
0: Som-hi.

0: Nil Moliner, que torna amb Nexo. És el seu quart àlbum i ho fa parlant d'allò que sovint costa més, no, Maria? Els vincles, la pressió, la pausa i la necessitat de tornar a sentir-se connectat.
1: I és que després d'anys d'escenaris grans, cançons populars i una energia que semblava inesgotable, aquest disc arriba des d'un lloc molt més íntim i més conscient.
0: Hi ha festa aquí també, però, sí, però hi ha coses importants.
1: Exacte, també hi ha ferida, ofici i una pregunta que ens fem, i és que què passa quan l'artista que fa ballar a tothom també necessita parlar i explicar les emocions. He cantado, he llorado en
0: busca de algunas palabras. I també necessita parar, a vegades, no? És una recerca de connexió real amb la gent, i aquest Nexo crec que juga precisament amb aquesta idea de unir emocions, públic i cançons. I cançons, perdó. Jo no sé ni en qui ni on estic, si estic a Ràdio Nacional o a Ràdio 4. En fi. I cançons. Avui el tenim aquí per parlar del disc, però sobretot del camí que l'ha portat fins aquí. És de la casa, estàs a casa teva, Nil. Bona tarda, com estàs?
2: Què tal? Bona tarda, com esteu?
0: Molt bé, molt contents de tenir-te, com sempre.
2: Que bé, jo he de venir sempre.
0: I a més ho valorem molt, perquè sabem que portes un dia atrafegat. Una miqueta.
2: Sí, bé, bé, però content, només content, faltaria. No? Sempre la promoció és això, ja se sap.
0: No, i tu la jugues molt bé, la promo, eh? Perquè la vius des d'un lloc molt maco. Hi ha gent que és més obligació i tu la vius...
2: Sí, sí, s'ha aprofitat i ha sortit amb el nou disc i que, doncs, que millor que fer promoció, no?
0: Home, i que aquí, tu ho saps bé, que aquí tampoc és que siguin entrevistes de promo, vull dir, utilitzem com a excusa, però ens agrada parlar de moltes altres coses.
2: Exacte, això és el divertit, també.
0: I coses importants, i més a la pública, no? Bé, mira, Nil, et presento a la Eva Albiol. Eva, què tal? Bona tarda.
3: Bona tarda. Això és la primera vegada que ho fem, eh?
0: És la primera i m'agrada molt.
3: Ho hem aconseguit.
0: Estic molt content,
3: ho hem aconseguit.
0: La Eva Albiol, que abans de començar, volies explicar-nos alguna cosa ara que tens aquí el Nil?
3: Sí, a veure...
0: Què passa?
3: El tema és que el Xavi i jo ens presentem, recomiadem,
0: sí,
3: quan acaba l'informatiu, no? M'ha dit, tenim el Nil Moliner, i dic, bueno, vull una foto, un autògraf, vull que actuï al meu casament, ho vull tot.
0: Clar, quan et cases tu?
3: El 24 d'octubre.
0: El 24 d'octubre.
3: Sí, aleshores li dic al Xavi, dic, no, és que he d'entrar perquè li he d'explicar moltes coses.
0: A veure, jo tinc un...
3: No ho sabem, saco el llibre. A banda de viure al passatge Andalusia, que està al costat del Medusa Studio, i me'l trobava al Condis...
2: Bé.
3: Sí, me l'anava trobant i deia, ai, mira, el Nil Moliner, mira que majo. No, he de dir que la cançó de Sale el Sol...
2: Vale.
3: Em va salvar d'una depressió.
2: Que guai.
3: I t'he de donar molt les gràcies.
2: Que bé.
3: Molt. Va ser una cançó que durant un temps va ser dura, la veritat, però la recordo amb una estima infinita. I després, la pandèmia, que també va ser un moment complicat, el primer concert que vaig anar després de pandèmia va ser el teu, al Camp Nou, pel Cruïlla.
2: Vale.
3: I ja, així ja com a colofón, perquè jo crec que no m'estan escoltant, la persona indicada, que sabies que un ram d'aquests que es donen al casament va amb el Nexo 04, perquè està triomfant amb la meva família.
2: Que guai.
3: I un ram s'ha entregat amb aquest Nexo 04 perquè ho mereix.
2: Oh, quina il·lusió.
3: A Sevilla, eh?
2: Que guai.
3: A lo grande.
0: És preciosa, això que acaba de passar.
3: I ja està. I Eva, espero de veritat que a qui li toqui no m'estigui escoltant, no? Perquè clar...
2: quina sorpresa, que guai, que bonic.
3: Que bonic. I ja està, t'he fet la llista així ràpid, perquè li he dit al Xavi, no et molesto massa, només això.
0: Que
3: ja
0: no
3: està.
0: Molestes, si això és el que fa real la ràdio, i la música, i els artistes, i les persones que hi ha darrere de les cançons.
3: Però sí, sempre he sigut molt fan, tens unes cançons que crec que són molt especials, t'ho dic de veritat, perquè són cançons d'aquestes que pugen l'optimisme, que et fan feliç, que són reals, al final, o sigui... No sé com ho has fet.
0: Home, tu t'has salvat d'una depressió.
3: Sí, és que em va salvar d'una depressió, t'ho dic de veritat. I que és molt fort, perquè les persones que potser ens estan escoltant i que han passat d'una depressió, és molt complicat explicar el que és una depressió. I no vols saber res. I aixecar-te i que t'enviïn aquesta cançó, me la van enviar, escolta aquesta cançó. I ostres, i era la lletra, i vinga, i una altra vegada.
0: Et va ajudar.
3: I em va ajudar moltíssim.
0: No em va salvar,
3: moltíssim,
0: però et va ajudar.
3: Moltíssim. No, al final és força de voluntat, són moltes coses, especialistes, etc. Però la música cura moltíssim i aquesta, sens dubte, la recordo com, bueno, Una etapa molt maca.
1: Perquè m'emociones... Jo soc molt emocional i m'emociona sentir algú que parla d'aquesta manera... La veritat.
3: No, no, home, és una època fosca, però de vegades penso que si no hagués passat per això i no hagués escoltat potser cançons com aquestes, a dia d'avui pues, no seria qui sóc i no seria, pues, no hagués arribat on he arribat. I segurament, doncs, cantants o persones que potser tracten molt el tema de la música, la cultura, que toquen molt les emocions, pues segurament també els hi passa el mateix, no? Que han de tocar aquest sentiment més profund. I bueno, ja està, que això, que soc molt fan.
2: No,
3: ja està,
2: no.
3: Si és que només és això. I jo m'he permès el luxe de pujar aquí, perquè Xavi m'ha deixat.
0: No t'ha deixat, ja perquè ja està. Xavi t'estima molt i confio. És que imagina't que arriba i puja i diu... doncs el teu últim disc és una merda.
3: L'últim disc
0: seria
3: brutal.
0: No, però amb l'Eva tenim molta confiança.
3: L'últim disc és brutal.
0: Però no sabia res, no? Jo confesso que no sabia res d'això.
3: Dic, només deixa'm que li explicaré quatre coses.
0: Nil.
2: No, preciós, que vols que et digui? Jolín, gràcies també. Vull dir que al final jo un cop trec la música i la publico, aquella cançó ja no és meva i passa a ser de la gent i passa a ser la banda sonora de moltes situacions i molts moments com aquest que expliques, que és encantador i increïble saber-lo i la música salva i cura.
0: La música salva. Eva Albiol, et pots quedar, Estàs a casa. No sé si suposo que tens més feina o no sé si et deixen o...
3: Bueno, acabo de dinar, m'estiet que acaba de dinar. Bueno, em puc quedar per aquí, una estoneta.
0: Queda't, si anem a parlar de Nexo. Tu dius que tens una cançó que és la 04, que és Tu cuerpo en braille, no? El RAM, dius.
3: Aquest serà el moment del RAM, sí.
0: Ah, vale,
3: serà el moment més especial.
0: Perquè Nexo Nil parla de connexions, però venim d'una època en què tothom està hiperconnectat. I molta gent alhora se sent més sola que mai. Què has descobert tu sobre la connexió de veritat en aquest temps?
2: Que he descobert moltes coses. Nexo ve de moltes connexions. Nexo ve d'un moment molt especial que per mi va ser el Palau Sant Jordi el 20 d'abril del 2024, on torno després d'un any i mig passant-ho molt malament i tot culmina en el concert del Palau Sant Jordi, que em vaig sentir un canal, no? Vaig sentir un canal per on passava una cançó on era banda sonora, aquella cançó era banda sonora de molts moments de la gent que estava al públic, no? I veus com els amics i amigues celebren aquella cançó, com aquella persona està plorant perquè aquella cançó és molt especial o per aquella parella que s'està gravant i t'està ignorant, i això és el bonic, t'està ignorant perquè la protagonista és la cançó i no tu, no? I això em serveix per treure'm pes, perquè així, saps? Em responsabilitzo menys. I segon, et dones compte que jo sóc un nexe, no? Sóc un canal per un connector que connecta aquella cançó amb aquella emoció o aquella cançó amb aquella persona, no? I aquí va néixer Nexo, que és un món ple de connexions com el que t'explico del Palau Sant Jordi, però també molts, perquè en el procés del disc també he connectat amb molta gent que m'han ajudat a fer aquest Nexo.

0: Crec que aquest disc Nexo neix després d'un temps de pausa teu, no?, de mirar una mica cap endins. Et va fer por, llavors, en aquell moment, parar, quan tot semblava que anava bé, des de fora?
1: Mira, és molt simple. El 2022 faig una gira molt, molt llarga i molt intensa i decideixo parar, quan acabo, decideixo parar, li dic al meu equip que he de parar un any i mig, no? I quan portava només 2 mesos d'aquell any i mig, vaig saber que l'havia liat, que potser no era tant de parar tant de temps, sinó temps de qualitat, no?
0: Ja.
1: Però encara em quedava un any i mig de peron per viure i ho vaig passar molt malament, vaig perdre la perspectiva de moltes coses, del que em dedicava, del que em feia il·lusió, em costava il·lusionar-me per les coses. Justament va ser quan vaig treure Lugar Paraíso, el meu tercer àlbum, però tot i així em faltava alguna cosa, no? I me'n vaig anar a viure a Madrid, vaig decidir anar a viure a Madrid perquè em passessin coses, per viure experiències, vaig conèixer molta gent, per sort, que em va ajudar moltíssim, però...
0: Sí, perdó, estem parlant
1: 2023. I torno a reviure, com he dit abans, no? el 20 d'abril del 24, que em pujo a un escenari i entenc moltes coses, no? Entenc que l'estabilitat meva emocional depèn d'estar amb el meu públic en contacte, d'estar amb la meva banda, amb el meu staff i amb tota la meva gent que m'envolta fent concerts, que al final és el que em fa feliç, no? I per mi el nexo és, amb el meu públic és el concert, no? Si jo estic aquí avui segur, sempre ho he dit, no? Que jo em dedico a la música per el fet d'estar amb la meva gent en directe, no?
0: O sigui, vas arribar a un punt, potser, de no arribar a estimar la teva feina, el que tu feies, d'automatitzar les tasques, no? De dir, hem de fer cançons, hem de treballar, però ja no les gaudies massa, o què?
1: Bueno, al final jo crec que després de tants concerts sí que necessites veure una mica de perspectiva per disfrutar allò que fas, no? Però allunyar-me va fer l'efecte contrari, no? De trobar-ho tan a faltar, de perdre el nord gairebé per culpa d'això, no?
0: Sí, eh?
1: Sí.
0: Perdre el nord.
1: Sí, bueno, vaig passar-ho bastant malament perquè era com un buit professional de fer-me la pregunta de a què m'estic dedicant ara mateix, no? Veure de cop tenir una rutina després de tants anys, de cop perdre-la i tenir els caps de setmana lliures i tenir tant de temps, que a vegades és tan necessari, però a vegades et pot perjudicar tant si no s'enfoca d'una manera encertada.
0: Pots perdre, sí.
1: Clar, de cop és, ostres, i va ser dur, però aquest ser dur m'ha regalat un disc que estic presentant ara, que és increïble, és un regal.

0: Has dit ara que te n'has adonat que tu ets el nexe entre... La teva música és el nexe entre tu i aquelles persones que t'escolten, no? I que el protagonista no ets tu, sinó és la cançó, és la música. Això és molt important, perquè vivim en un moment on tots volem ser els protagonistes, on els seguidors, on sortir tu en aquests vídeos, on els artistes i moltes de les persones que es dediquen també al món de la comunicació, que tenen tanta expectació, es veuen que els importants són ells. Tu t'has pogut desvincular d'això?
1: Bueno, al final sí, al final jo entenc que explico històries que em passen, que veig, que m'expliquen i el que m'agrada és doncs, portar-les a casa de la gent, no? I que la gent les escolti i se les faci seves.
0: I alguna vegada t'has vist una mica pendent o atrapat dins d'aquesta idea de Nil Moliner, energia positiva? Jo també puc explicar el que em passa i que potser no sempre és tan bonic.
1: Bueno, al final jo sempre que em diuen això, que ho agraeixo i em sembla bé, però jo no em dedico a fer cançons optimistes, no? Em dedico a afrontar la vida com puc, a passar els problemes com té tothom de la millor manera possible i, a més, doncs, vaig escrivint durant aquest procés de viure i ho faig servir com a teràpia, no?, també, el fet de treure-ho.
2: Volia preguntar per un tema que jo crec que l'has viscut de prop. Jo crec que venim d'anys on parlar de la salut mental s'ha normalitzat, que està molt bé, però també s'ha convertit una mica en màrqueting, un discurs de màrqueting. No sé si... Tu saps com distingir una conversa honesta d'una etiqueta bonica, a dia d'avui, en aquest sentit?
1: Bueno, jo crec que és una arma de doble fil. Sí que jo, per exemple, he tingut converses en petit comitè sobre salut mental i després preguntar si algú havia anat a teràpia i resulta que l'únic que havia anat a teràpia era jo, no? I de cop dic, ostres, està molt bé que potser la petita conversa es normalitzi, però també està molt bé que la gent també faci un pas, en el cas que ho necessitis, d'assistir a professionals, no? I llavors... Està en el dia a dia, però jo crec que encara falta molt de treball de gent que encara té molt de tabú intern, potser, de visitar i de conèixer-se potser una mica millor.
3: En aquest disc, Nexo, al final plasmes molts sentiments, no? Però ara mateix, a dia d'avui, quina seria la cançó, quin seria el Nexo que més t'està identificant?
1: Tots. Sí que és veritat que crec que Nexo representa un moment determinat del dia, potser, o de la setmana, inclús et diria, però potser ara mateix em rendeixo més a Nuestro Jardín o a Un Tenerte Cerca, inclús a Ya No Estoy Triste, que està sonant, que també és increïble. Ya no estoy triste,
2: El Nexo 05, Ya No Estoy Triste, amb Dollars El Mooney. Maria, deies, perdona.
0: No, deies que el directe és el que a tu t'agrada, no? Estar en contacte amb la gent i, a més, sembla que és com el teu hàbitat natural, una mica, no? No sé què és el que et dona un concert que no et donen aquestes xifres ni les números de reproduccions ni els premis, què és el que et dona el concert?
1: Bueno, jo fa temps que no miro reproduccions, gairebé mai ho he fet, i és algo que si em preguntes ara no en tinc ni idea.
2: Nexo no. 04, 20.579.461 reproduccions només a Spotify. Una barbaritat.
1: Però el bonic és que no sé tampoc què significa. Jo sé que, òbviament, no sóc tonto i no tanco els ulls, m'ho comuniquen això i em fa molta il·lusió, però el que m'agrada a mi és estar en contacte amb la gent, al concert. Jo crec que tenim la sort de que no és normal que t'aplaudeixin després de cantar cada cançó i no és normal que la gent... Bueno, és que al final sempre dic que l'espectacle el visc jo sobre l'escenari, no? Perquè és una situació que el teu cap no està preparada per assimilar. Tinc la sort de viure-ho i de viure tanta adrenalina que és fortíssim.

0: Va, Nil, tu has acompanyat també a molts artistes, has fet cançons per d'altres, has vist molt del que amaga la indústria musical, la llum i la foscor també. Què és el pitjor que t'has trobat a dins de la indústria musical i del que has après i has dit, escolta, jo per aquí no passo més, o fins i tot que t'ha servit per créixer com a persona després?
1: Hòstia, el pitjor...
0: O de les pitjors sí, coses que digui. Hòstia, no... algun consell per algú que estigui començant ara?
1: Moltes
0: o que estigui...
1: coses. Mira, jo crec que al final hi ha moltes dinàmiques que et trobes de persones que no cal acceptar certes situacions o certes dinàmiques dintre un estudi o accions, inclús, que potser et deixes emportar al principi per estar a gust dintre una comunió, no?, de gent, no?, dintre de bueno, deixes passar moltes coses i al final t'has de marcar i has d'entendre que la vida que has de viure és la que vols i que no has de passar certes situacions. Em refereixo a gent que no té els mateixos còdics que tu a la manera de treballar, doncs drogues dins l'estudi i altres coses que potser al principi sí que et trobes en la situació de que ho vius, no dius gaire res per formar part d'aquell moment. No dic que et droguis ni res, però que vius aquestes situacions...
0: I calles.
1: I, sí, hi ha un moment que ja no passes per allà, agafes de l'estudi, te'n vas i ja no tornes més. No? Llavors jo crec que has d'anar trobant el teu lloc, però sí que hi ha moments que es fan complicats, però ja et dic que per sort no n'he viscut gaires.
2: De fet, a mi va haver-hi unes declaracions que em van sorprendre molt i és alcohol i drogues prohibit als meus concerts.
0: Com Coldplay.
1: Sí, bueno, al final sempre ho he dit, però que el que jo... O sigui, quan estic fent un concert necessito l'actitud de tothom que estigui en perfectes de les seves capacitats, no? I la meva mare és mestra i no beu alcohol per entrar a classe, no? Llavors, perquè jo sí he de beure alcohol quan estic més en un entorn de nit. Sí que és veritat que és molt més fàcil, doncs, després del concert tenir accés a l'alcohol, mm-hmm. i sí que és veritat que una cervesa, doncs, amb un cert control, doncs sí, no? Però abans és molt raro, no? I evidentment drogues totalment prohibides, no? Vull dir que és algo que bueno, no va amb mi, no va amb la meva filosofia, no va amb la meva persona i no va amb el meu entorn. Llavors és algo que vull lluny, també perquè ho he tingut d'una manera molt a prop, no per mi, però ho he tingut molt a prop, malauradament, i he vist com acaba la gent que en fa servir, no? I, bueno.
0: Jo crec que és un gran missatge, sobretot per la gent més jove que ens està escoltant, vulgui ser artista o no, m'és igual.
2: Sí, al final...
0: I no tan jove, no?
2: Pot sortir de festa i passar-ho bé amb un aigua en gas, eh?
0: Sí, és veritat que a vegades és una mica trist ser conscient de que necessites una cerveseta, no?, per animar-te una miqueta, però el que ha dit el Nil jo crec que és molt important. Sí. Ja les teves cançons, ja la comunió que genera ja els teus concerts, d'alguna manera ja embriaga allò, no? Jo crec que és molt maco viure-ho així, des de la naturalitat.
1: Sí, també et dic que sóc molt de celebrar la vida i sóc molt de brindar amb cervesa i sóc molt de celebrar les coses, eh? Que ja et dic que tampoc l'alcohol per fer-ho, eh? Però no, hi ha una cosa de lo que deies, de la gent que entri a l'estudi per primer cop i hi hagi gent que porti dinàmiques que potser no els agrada, que no cal que les segueixin, que tampoc han de passar per allò.
0: Ja, però era allò d'estic començant, em vull fer un nom, vull que no s'enfadin amb mi, vull treballar amb aquesta altra persona...
1: I sobretot noms reputats que de cop tenen unes dinàmiques que dius, hòstia, i aguantes pues perquè en aquell moment ho fas, però no cal, no cal.
0: Com se't cauen els mites, llavors?
1: Sí, mira, t'he de dir una cosa. Se me n'han caigut molt pocs, eh?
0: Ah, sí?
1: Al contrari. La gent que admiro i he admirat tota la vida i segueixo mirant, que he tingut el plaer de conèixer, m'han donat lliçons de vida molt fortes, obrint-me les portes només de la seva confiança, i això és algo molt molt fort.

0: Ara deies que no volies parlar de xifres, però tu has crescut moltíssim sense perdre aquesta imatge propera, que això a vegades és molt complicat. No sé si a vegades també has portat aquest pes de la proximitat, d'haver d'estar tan a prop de la gent, de dir, mira, és que el Nil és com jo, no? No sé si això també a vegades cansa o si t'agrada dur-ho així.
1: No, intento viure com bonament puc, òbviament. Sí que és veritat que al final sóc com sóc i cada cop estic aprenent a dir més que no, que és algo molt important pel simple fet de quedar bé, no? Pues mira, al final és coses que vas aprenent, però sí, la meva essència és aquesta, doncs mira, pues endavant, no? Sí que és veritat que sóc així i em fan ser així també el meu entorn.
0: Aquest és Nexo número 10, Bona nit, si no m'equivoco. És preciós. Aquesta. Totes són precioses, però aquesta cançó em va marcar molt a mi, no sé quan la vaig sentir. Que

0: amagat.
1: Creus que tornem quan marxem? Tornarem? Creus en vides passades?
2: Crec que... Ostres, que místics de cop, eh? No, m'agrada.
1: Si ets tu, que Nexo 10 m'ha portat aquí.
2: No, és increïble. Jo crec en energies i crec en coses potser que no s'acaben de... No acaben de tenir una explicació, potser sí, però li tinc molt de respecte també a tot aquest tema.
1: Ja veig.
3: Fas una picada d'ull als pets amb aquesta música, amb aquesta cançó? Fas una picada d'ull als pets amb aquest Bona Nit? Ells també acaben el disc sí. De Bon Dia l'acaben amb el Bona Nit.
2: Justament aquesta història és una història real que em passa a mi d'adolescent visquent uns campaments i molt típic de campaments anar-te'n a dormir abans fent una rotllana i tocant cançons al cançoner.
3: Ai, sí.
2: I l'última sempre, en el meu cas, sempre era el Bona Nit dels pets, no? I aquesta situació, aquesta història passa amb la banda sonora del Bona Nit dels Pets i de fet la cançó comença així, no? Amb el Bona Nit mirant al cel, que és aquest Bona Nit dels Pets, i es diu Bona Nit per això.

0: El públic vol emoció, però la indústria vol rendiment. Tu on has notat més aquesta tensió?
1: Aquesta tensió entre indústria i rendiment, per sort, no...
0: Emoció, rendiment, obligació, no números...
1: No l'he sentit mai. Per sort, tinc un equip meravellós, m'entenen molt. M'han demanat música algun cop que jo no en tenia i m'han respectat, com va passar el 2023, que ho vaig passar tan malament. La discogràfica em va dir, tenim música nova, i vaig dir que no, que necessitava temps, i em van respectar aquests dos anys de calma, de
0: que
1: silenci.
0: Guai,
1: Sí, al final...
0: Warner Music.
1: Sí, molt afortunat també del meu equip de managers, del meu equip, la meva banda, de tothom, que al final és algo molt natural tot i no hi ha gaire més.
2: Johnny, et vull preguntar, perquè al final aquest disc, bueno, ha estat dos anys, has trigat, ara venen els concerts, de moment l'hem escoltat a casa tranquil·lament, però el concert canvia. Quina creus que serà la cançó allò que algú es tatuarà?
0: és bona aquesta.
2: Aquesta, després d'un concert me la tatuo, perquè ja no me n'oblido.
1: Bueno, m'has posat aquí la pilota en l'aire, deixa'm xutar, perquè justament la cançó que sona ara, que es diu Vive lento, llama bien, la porto tatuada i és l'única cançó que tinc.
0: Ostres.
1: És l'única cançó que porto tatuada.
2: Això és un nexo.
0: Uau.
1: Sí, una cançó en la qual vaig aprendre molt, una cançó, és una història que fa molt de temps que volia explicar. Va arribar a l'estudi, aquesta cançó va picar a la porta i va entrar en un dia molt trist, en un dia molt gris, estàvem a Madrid amb els meus productors i de cop, quan semblava que ja havíem de tancar la porta i deixar-ho per un altre dia, va arribar aquesta cançó i va aparèixer i ens va robar el cor als tres, i tant el Liam com el Jota, que són amb els compositors que vaig fer aquesta cançó, i la portem tatuada. I és molt especial per mi perquè, bueno, és un aprenentatge i també és un aprenentatge que porto com a bandera ara, que és viure lent i estimar molt bé, no?
0: Nexo 03 és aquesta, Vive lento, llama bien.

0: Jo crec que és dels millors consells que podem extreure d'aquest Nexo, eh? Perquè anem tan ràpid en tot.
1: Sí.
0: En tot, massa. Se'ns està passant la vida i l'estem carregant de frustracions, d'ansietat, d'expectatives, per no viure lent i estimar les coses importants, potser, no?
1: Sí, bueno, al final és aquesta cosa de disfrutar el moment que sembla molt un tòpic, no? Però
0: sí, però parant.
1: Sí, mira, algo molt curiós. Jo soc una persona molt nostàlgica i miro el passat amb molta nostàlgia i amb aquest lema, no?, de viure lento i amar bien, m'he donat compte de dir, hòstia, ni l'aprofita ara perquè d'aquí un any viuràs amb nostàlgia això que estàs vivint ara, no?
0: Ja, ja.
1: Llavors
0: ja.
1: És com, bueno, aprofita-ho, almenys mira-les enrere i ho miraràs amb nostàlgia, però no per tornar-hi, sinó per recordar-ho, per passar-t'ho bé, no?
0: Doncs ha estat un plaer, com sempre, Nil. És casa teva,
1: gràcies a vosaltres.
0: A la Ràdio 4. Amb quin Nexo voldries sortir per tancar avui el programa?
1: Un dels més importants és Me Acuerdo de Ti, que és el que està sonant, perquè ja resumeix molt bé l'any que vaig viure del 2023 i com el Palau Sant Jordi em va reviure, no?
0: Doncs Nexo 01, Me Acuerdo de Ti.
1: Fet està.
0: Per cert, et veurem girar, suposo, no?
1: Sí, aquest any ens espera tot l'estiu de festivals, que estarem a tot arreu, i un cop passin els festivals anunciarem noves dates.
0: Vale. No ho diguis. Va, doncs tornes i ens ho expliques aquí?
1: Vinga, va, fet.
0: Vinga, va. Gràcies. Nil Moliner, t'estimem molt.

0: fins aquí. Ara us deixem amb la informació. Arriba el butlletí de les 4 en punt de la tarda i després l'entrellat, Samantha Villar i tot el seu equip aquí a Ràdio 4. Nosaltres tornem demà, eh? Demà hi serem, a la 1, Maria.
1: Demà a la 1 en punt. No, no us deixem, nosaltres no fem pont.
0: No.
1: Si tu fas pont, ens pots escoltar igualment des del cotxe, des de la platja, des de la piscina, des d'on estiguis, si estàs treballant també, doncs d'on et vingui de gust.
0: Quan sigui, també RNE Audio, exacte, quan vulguis. Demà amb l'Arantxa Coca, amb tots els Vidals, amb el Francesc Núñez Mostero, amb qui parlarem de soledat no desitjada, eh? No sé si és el gran fracàs de la societat hiperconnectada. En fi, amb el Toni Cano...
1: Toni Cano parla molt també de soledat no desitjada.
0: Sí, molt. Bé, que demà a la 1 aquí. Gràcies, Jaume Tudela, al control. Gràcies, Joel Sevilla. Maria.
1: Fins demà.

0: Són les 4.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. Un incendi forestal declarat aquest migdia obliga a aquesta hora a confinar tot el municipi de Sant Quirze Safaja, al Moianès. Protecció Civil ha enviat una alerta als veïns perquè es quedin a casa, tanquin portes i finestres i evitin qualsevol desplaçament per la zona. El foc s'ha iniciat a prop del càmping Lilla, que també ha estat confinat. Els bombers hi treballen amb 25 dotacions terrestres i 6 mitjans aeris. Les flames cremen amb intensitat en una zona forestal i han obligat a tallar la carretera BB-1341 i a tancar l'espai de Sant Miquel del Fai. En paral·lel, un altre incendi s'ha declarat aquest migdia a la muntanya d'Isil, al Pallars Sobirà, on també s'hi treballa aquesta hora amb mitjans terrestres i aeris. Aquesta hora està en marxa la sessió de control al govern espanyol al Congrés dels Diputats després d'un matí intens a la Cambra Baixa amb la compareixença de Pedro Sánchez per donar explicacions sobre els casos judicials que afecten el PSOE i el seu entorn. El president espanyol ha defensat que no existeix una corrupció generalitzada al partit, destacant les mesures anticorrupció dutes a terme pels socialistes. A més, ha acusat el Partit Popular de fer servir la corrupció com a arma.
2: La diferència no està, per tant, entre països amb corrupció i països sin corrupció. La diferencia está entre quienes la combaten y quienes la amparan, quienes la responden de manera contundente frente a quienes conviven con ella, entre quienes levantan controles y quienes levantan cortinas de humo. Y hay mucha cortina de humo, señorías, por parte de aquellos que se erigen en Torquemadas.
0: Els socis d'investidura han estat molt crítics. Des de Junts, Míriam Nogueras ha demanat la seva dimissió.
3: Senyor Sánchez, apartis i deixi que aquest Parlament posi algú que sí que tingui la capacitat de complir.
2: Si ustedes quieren presentar una moción de censura con el Partido Popular y con Vox, háganlo.
0: Gabriel Rufián, d'Esquerra, també ha aixecat el to i ha reclamat explicacions més clares, preguntant directament a Sánchez si coneixia les activitats corruptes de José Luis Ábalos.
4: Yo negocié durante semanas con José Luis Ábalos la primera investidura del presidente Sánchez. Su palabra era la palabra de Dios y Dios era Pedro Sánchez. Así que menos caritas, ¿eh?
2: Yo, desde luego, no me voy a rendir para poder envolverme en un halo de supuesta superioridad moral.
0: Mentrestant, Sumar, Bildu, PNB, Podem i BNG han combinat les crítiques pels casos de corrupció amb el manteniment en diferent grau del suport a la continuïtat de l'executiu i a l'agenda social. Des de l'oposició, el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, ha qualificat el govern de corrupte i ha exigit la dissolució de les Corts i la convocatòria immediata d'eleccions.
5: Mire, señor Sánchez, no hay chequera que salve el final de este gobierno. No hay socios que le puedan rescatar eternamente de esta degradación. No hay opinión sincronizada que tape esta agonía. España necesita pasar de un gobierno de corrupción a un gobierno de gestión. Le aseguro que se lo voy a dar. Muchas gracias, señoría.
0: Per cert, que el Senat ha aprovat la moció impulsada pel Partit Popular per reclamar la convocatòria d'eleccions anticipades. El text ha tirat endavant gràcies a la majoria absoluta dels populars i als vots de Vox i UPN. Junts no ha participat en la votació, tot i que els seus senadors hi eren presents. PNB, PSOE i la resta de socis del govern s'hi han oposat. Avui, dia de Sant Joan, doble diada castellera, una a Valls i l'altra a Tarragona. Aquesta tarda, a les 12 del migdia, ha començat puntual la primera diada a la plaça del Blat de Valls amb les dues colles de la ciutat, la Vella i les Joves, una actuació dins també de les festes majors. Pilar Ribas.
6: A la plaça del Blat de Valls ha obert la primera ronda el 3 de 9 amb folre descarregat de les Joves, un castell que ja ha assolit en tres ocasions més aquesta temporada. També ha descarregat per primer cop per Sant Joan el 4 de 9 sense folre. La Jove ha tancat la tercera ronda descarregant el 2 de 9 amb folre i manilles, a tancar la seva actuació amb el Pilar de 6. Per la seva part, la Colla Vella ha descarregat el 5 de 9 amb folre. La castellera Berta Selva reconeixia la dificultat del castell en declaracions al TAC 12.
7: Ha sigut un inici de diada bastant complicat, amb el primer intent desmuntat de 5, no ha acabat de falcar-se bé, sobretot la banda del 3, les mides estaven molt juntes i hagués costat moltíssim de pensar-lo.
6: La Vella també ha descarregat el 4 de 9 sense folre i el 7 de 9 amb folre. Ha tancat l'actuació amb el Pilar de 8 amb folre i manilles. La cita castellera es trasllada a la tarda a la plaça de la Font de Tarragona amb les quatre colles de la ciutat a partir de 2:15.
0: Gràcies, Pilar. I pel que fa al temps, aquesta tarda, darreres hores de l'onada de calor que ha afectat aquests dies Catalunya, amb temperatures per sobre dels 40 graus a les comarques de Ponent. Avui encara s'han enfilat els termòmetres amb màximes, com dèiem, de 40 graus a Lleida, 38 a Girona, 32 a Barcelona i 31 a Tarragona. Això és tot de moment per part nostra. Més notícies a rtv-e.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
1: Ràdio 4. Ràdio 4.

Molt bona tarda, benvinguts. Benvingudes a l'Entrellat. Com va anar ahir la revetlla? Aquí estem de nou. I aquesta tarda de Sant Joan, a partir d'ara i fins les 7 de la tarda, recuperarem alguns dels millors moments de les últimes setmanes de programa. Comencem recordant la conversa que vam mantenir amb Ana Velasco i Loreto Urrat.

0: tot, no? Era una mica, sempre ho dic, que semblaven les aventures de l'abuelo Cebolleta.
1: Perquè, clar, que ens situem, has dit que va morir quan tu tenies 16 anys. Sí, això és quin 80... any era?
0: A veure, vaig ser el 64, 81, 82...
1: Clar, estem en plena transició, sí, sí, sí, no? Sí, com sí. Aquell que diu.
0: Sí.
1: Ja havia passat el cop d'estat o encara no?
0: Jo diria que no va arribar.
1: Bé.
0: Diria que no.
1: I ell parlava obertament del seu passat.
0: Sí, sí, sí, i dels que havia conegut i del...
1: Bueno, i tu comences a buscar i dius... No, jo
0: en aquell moment res. En aquell moment és que no tens ni consciència política com a tal, perquè tens 15, 16 anys, estàs en plena moguda dels 80...
1: Clar.
0: I estàs més de festa que d'històries, no?
1: Clar.
0: I en aquell moment no, per res. Bueno, ens vam creure la meitat del que explicava. Sí que va ser, és una anècdota, però és que perquè vegis com era, quan Carrero Blanco va sortir, sí, va saltar pels aires, nosaltres a casa vam començar, com jo crec que mitja Espanya o tres quartes parts d'Espanya, a fer acudits. I ens va dir que si tornava al poder ens afusellava tots. Es va emprenyar tant.
1: I potser ho deia seriosament.
0: No.
1: Tu dones, tu creus que sí?
0: Sí, ho deia seriosament. En aquell moment es van rabiar tant, i em sembla que no és que li caigués massa bé el Carrero Blanco, eh? Però
1: bé, perquè veiessis. Aleshores comences a investigar, te n'adones de la magnitud de la figura, de que aquella persona és el teu avi. Comences a sentir una necessitat de desvincular-te d'allò?
0: A veure, jo arribat a l'època de... que ens vam adonar, perquè vam trobar un llibre de la Guerra Civil en Córdoba, del doctor Francisco Moreno i tal, i el va trobar amb un germà a l'obra, i veu Luis Velasco, brrraca, i allà un munt de coses, no? I ve i diu, mira, Anna, què he trobat? Ostres, doncs no eren aventures imaginàries, no? Aleshores, doncs... espera, que se m'ha anat.
1: Sí, vas tenir la necessitat d'allunyar-te d'allò.
0: Aleshores, a veure, jo, per exemple, jo no m'he sentit mai culpable del que hagi fet el meu avi.
1: Home, perquè són coses, no?
0: Per això, vull dir, ni avergonyida jo com Anna Velasco, no? Perquè sí que és veritat que tinc el cognom del meu avi, però també tinc el cognom del meu pare, i el meu pare era una bellíssima persona, i la meva tieta també. Per tant, desvincular-me, no, ja no estava ell, vull dir, quan tot això jo em vaig començar a assabentar que sí que realment havia fet coses molt grosses, ell ja era mort. I desvincular-me, bueno, és que encara que em vulgui desvincular no puc, no?
1: Vull dir, i ho vas parlar amb el teu pare o la teva tieta?
0: El meu pare ja era mort i la meva tieta no volia parlar massa del tema perquè li feia, suposo que li feia... Era el seu pare, malgrat tot.
1: Ja.
0: Era el seu pare, li feia... Li volia,
1: no? Quina relació aleshores s'estableix? Un cop el teu avi ja està mort, però te n'adones que va ser una figura franquista destacada amb els crims que això va comportar, de les seves accions. Quina relació s'estableix entre tu i aquesta figura, que ja no existeix, però que ha tingut aquest pes?
0: Doncs, per una banda, va ser allò de dir, ostres, no estava enganyant-nos, no? De dir, no sé, una mica el reconeixement del que havia fet. Per l'altra, a nivell moral, doncs, evidentment, no diré odi, però sí que un rebuig total, òbviament, no? Perquè quan saps que un familiar teu ha fet tant de mal a algú, i no només a un, sinó a molts, doncs que vols que et digui, allò que jo m'estimo el meu avi cada cop em costa més.
2: I com decidiu organitzar-vos o mobilitzar-vos?
0: Això que ho expliqui la Loreto, perquè jo vaig ser molt després.
1: Loreto és de les primeres a Espanya que s'introdueix en el moviment Històries Desobedients, ¿verdad, Loreto?
3: Sí,
1: explícanos. ¿Tú sentiste esa necesidad de denunciar los crímenes de tu abuelo y de implicarte en Historias Desobedientes?
3: Sí, prácticamente desde la lectura de ese artículo del País y cuando luego empezó a investigar más, leyendo una tesis doctoral del doctor Jordi Guixé sobre la persecución franquista, y me doy cuenta de realmente la responsabilidad que tenía Pedro Urraca en aquella represión, pues yo necesitaba desvincularme. Yo lo llamo desafiliarme, intentar perder esa afiliación con ese Urraca, que además es un apellido pues que se queda, ¿no? Y entonces, para mí era realmente necesario públicamente desvincularme. Por eso, después de haber investigado durante muchos años, lo que hice fue publicar una novela que más o menos es, digamos, su biografía, pero sobre todo intentaba rescatar del olvido a todas sus víctimas, es decir, utilizar a Pedro Urraca precisamente para destapar toda esa represión de la que no se sabía prácticamente nada, ¿no? Y gracias a la publicación de esa novela llegó hasta Argentina.

0: Argentina y en 2021 pues recibí un mensaje de Analía Kalinek, que era la cofundadora de Historias Desobedientes en Argentina.
1: Explica qué es Historias Desobedientes, para que lo sepa la audiencia.
0: Sí, el movimiento de Historias Desobedientes, vamos, el colectivo, surge en Argentina en 2017. Hace referencia el nombre de Desobedientes a la ley de obediencia debida por la que muchos culpables militares en Argentina habían conseguido eludir la justicia o rebajar penas porque decían que solamente habían cumplido, habían obedecido a las órdenes, ¿no? Entonces surgió porque hubo un intento de ley por el cual les iban a reducir a la mitad las penas, y aquello provocó toda la población se rebeló contra aquel intento, ¿no? Y a partir de ese momento, personas como Analía Kalinek, que es hija de una persona condenada a cadena perpetua por los crímenes de lesa humanidad, pues empezaron a poner, digamos, posts en Facebook, y de esa manera consiguieron saber unas personas de otras. En concreto fueron tres mujeres las que primero consiguieron conectarse diciendo yo también soy hija de un condenado o de un culpable. Y así surgió Historias Desobedientes. Para cuando se hicieron la primera reunión ya no eran esas tres primeras mujeres, sino que eran ya unas quantes persones més.
1: ¿No? O sigui, és un moviment de descendents, de membres de diferents aparells dictatorials, de diferents països, que es dedica a denunciar els crims comesos pels seus avantpassats. ¿No? Tu, Loreto, además, has impulsado este movimiento de Historias Desobedientes en España. ¿Cómo va este impulso?
0: Bueno, pues creo que va bastante bien, aunque muy poquito a poco, ¿no? Cuando me contactan desde Argentina, esto era en 2021, a partir de 2022, me pidieron que si yo quería ser la portavoz de Historias Desobedientes en España, ¿no? Y entonces, bueno, pues dije que sí.
1: Y ¿cuántos sois a día de hoy en Historias Desobedientes en España?
0: Bueno, somos un poquito más que 10, pero bueno, creo que para la situación que vivimos en España no está nada mal.
1: ¿Qué quieres decir?
0: Pues porque en España es muy difícil que surjan más voces de desobedientes, ¿no? Sobre todo porque ha faltado una investigación judicial que nos respalde, ¿no? Ese rechazo al familiar victimario no es lo mismo que yo denuncie que ha sido mi abuelo y qué culpabilidad o qué responsabilidad ha tenido en la represión. Si lo hago independientemente, pues claro, sería mucho mejor si tuviera el respaldo de un juez. Claro. Que se hubiera hecho una investigación judicial y se hubiera dictaminado que esa persona era un criminal.
1: Como sucedió en Argentina, por ejemplo, ¿no? Que aquí no ha sucedido.
0: Exactamente. Bueno. Entonces, eso es, digamos, la primera dificultad que tenemos en España. Sí. Como no se ha hecho una justicia transicional, pues claro. Aquí todos han muerto impunes.
2: Sí, sí. No, estudiando la transición, et dones compte que potser l'amnistia el que va servir és per passar a l'oblit. O sigui, claro. Passàvem d'un règim dictatorial a un règim democràtic a condició de l'oblit. I això ara aquí s'està intentant recuperar des de diversos fronts, i per exemple l'Associació Catalana d'Espresos, jo us volia preguntar, aquí reivindiquen cada 15 dies davant de Via Laietana, que era el lloc de tortura habitual amb els hermanos Creix, etc. Sí, sí. Reivindiquen que l'espai aquell de Via Laietana 43 passi a ser un centre de memòria on es puguin recordar totes aquestes coses, no? I el Ministeri de l'Interior ens va contestar aquest mes passat, fent un documental que es diu Llibertats Conquerides, ens va contestar que mai deixaria de ser Jefatura Provincial de Policia de Barcelona, no? Llavors, què opineu? S'haurien de recuperar aquests espais com a Madrid, a la mateixa Puerta del Sol, per exemple, no?
3: Jo personalment és que el que penso que va fer la transició a banda d'aquesta amnistia va ser una neteja de cara brutal per una banda, però en cap moment s'han reconegut a les víctimes republicanes, o sigui, no hi ha hagut des del 75 que va morir Franco fins a dia d'avui ningú que hagi fet un reconeixement institucional del que va passar o del que va patir mitja Espanya i del que van seguir patint després de la guerra. Aleshores, què opino de Via Laietana? Per supost que ha de ser un espai no només de memòria, d'honor, de... Bueno, del màxim.
1: Mira, Anna, sí, sí. Anna va visitar Còrdoba amb un equip de televisió espanyola per gravar el documental Mirades desobedientes, que és un dels documentals que aquesta casa va fer per commemorar els 50 anys de transició. De fet, estem vivint aquest any del 50è aniversari, no? I a Còrdoba, l'Anna Velasco, va conèixer l'historiador Francisco Moreno. Escoltem la conversa que mantenien.
4: Yo, como historiador de Córdoba, quiero darte la bienvenida a la ciudad.
5: Muchas gracias.
4: Por el gesto que has tenido de desobedecer a la línea de tu familia, entre la que tu abuelo Luis Velasco lamentablemente dejó mala memoria en Córdoba.
6: Bueno, es que yo creo que estamos obligados, de alguna manera, a desobedecer a este camino familiar, precisamente porque es un camino, pues lo voy a decir así tal cual, de maldad, ¿no? De cosas, de hechos impensables dentro de la cosa que fuera eso, sentido común, la verdad, la ética y la moral, ¿no?
1: Clar, Anna, perquè el concepte clau és desobeir. Estem parlant de lligams familiars, no deu ser fàcil.
3: Bueno,
1: en el teu cas hi ha una distància, no? Sí. Física, però per moltíssimes famílies
3: és molt
1: desobeir
3: difícil.
1: És anar contra cor.
3: És que, a veure, quantes persones coneixeu que us hagin explicat què van fer els seus avis a la Guerra Civil? Directament allò, però tant d'una banda com de l'altra. O sigui, uns per por i els altres per...
1: Algun fet puntual i poca cosa més.
3: Sí, a vegades, no, el meu avi va estar a la batalla de l'Ebro.
1: Sí, sí.
3: I aquí queda. I penso que és que la majoria ni ho saben, el que van fer els seus avis, perquè es va fer tan ben feta la neteja que van fer la postguerra, o sigui, la guerra.
2: Va haver-hi un gran silenci, no?
3: Sí, sí, i una molta por. Sí. I jo recordo que a casa, jo no recordo que es parlés de política.
1: Clar.
3: Recordo una cosa concreta quan el Puig Antic, que la meva germana, que era bastant més gran que jo, va venir a casa dient, pues a mi no em sembla bé, que no sé què.
1: Però fixa't que tu t'has hagut d'esperar també un temps a parlar del tema. Tu dius que el fet que el teu pare i la teva tieta ja no hi siguin sí que et facilita parlar amb més llibertat.
3: No, no, jo he parlat sempre de lo del meu avi sense cap problema. El que passa és que jo no... O sigui, jo quan vaig veure un dia el reportatge de la Loreto, de Loreto, el cazador de rojos, sí que vaig dir, ostres, mira, aquesta gent està fent una cosa que jo sempre he tingut ganes de poder fer, no? De poder fer més en públic, no? Els meus amics tots, bueno, la majoria saben què va fer el meu avi. Vull dir, ja.
1: Sí, sí, sí.
3: Saps?
1: Queda clar. No, no ho amagat. Ho haguessis pogut fer amb el teu pare en vida, per exemple?
3: Segurament no. O bueno, ho hagués hagut de desobeir ja a l'oèstia, no?
1: Ja.
3: No, no crec que al meu pare li hagués fet cap gràcia i a la meva tieta tampoc. Segur que no, perquè és això, a ningú li agrada que parlis malament de la seva família i menys coses tan greus, no?
1: Clar. Loreto, claro, la família és el primer condicionante para hablar con libertad.
0: Totalmente, totalmente. Otro de los problemas, digamos, que tenemos en España, bueno, y en cualquier parte del mundo, ¿no? El hacerse desobediente, lo primero que te ocurre es cuál es tu relación con tu familia. Si hay otros miembros en la familia que no están tan de acuerdo con esa desobediencia, o a lo mejor todo lo contrario, son complacientes con lo que ha hecho ese victimario, pues claro, tú te arriesgas a ser expulsado del clan. Eso no es nada fácil.
1: Claro.
0: La gente tiene miedo, a lo mejor, vamos, yo estoy convencida y por personas que me cuentan casos de otras, sabes que en una familia a lo mejor muy señalada de franquistas hay una persona pues que está totalmente de acuerdo, en desacuerdo con lo que ha hecho su abuelo, a lo mejor, o tu abuelo franquista. Pero no es que no se atrevan, es que saben perfectamente a lo que se arriesgan.
1: Un cisma familiar.
0: Claro, un cisma familiar, más que un cisma, a ser expulsado realmente de la familia. Ya. Con todas las consecuencias que eso trae. Es realmente muy duro. Entonces, eso hay que entenderlo también, ¿no? Pero yo estoy convencida de que hay muchísimos más potenciales desobedientes que no pueden dar el paso hasta que no las relaciones familiares sean diferentes o por fallecimiento, a lo mejor, de la persona de la segunda generación, o porque la familia se haya roto ya por otras razones, que también hay casos así, pero cuando una persona, ante la tesitura de decir, bueno, voy a públicamente denunciar al victimario de mi familia, pues claro, las consecuencias primeras son eso, una ruptura familiar.
1: Claro.
3: Sí, és l'expulsió, però també en molts casos, que no serien pas ni el meu ni el de la Loreto, però sí que seria la pèrdua d'uns privilegis, uns privilegis que van obtenir arrel de la seva actuació a la guerra i a la postguerra.
1: Clar, perquè moltes seran famílies benestants.
3: Exacte, que poder al principi no ho eren, però ara ho són. Clar, també és, em fan fora i a més perd uns privilegis, en alguns casos importants.
1: El primer privilegi, perdoneu-me que sigui així de bàsica, és el fet d'estar viu, perquè si tu veus les víctimes dels vostres avis, hi ha nets que no han viscut, que no han nascut.
3: Exacte.
1: Simplement
3: sí,
1: això.
3: Sí, sí, sí.
1: I en canvi hi ha unes altres línies familiars que sí que hi són.
3: Sí, sí.
2: Jo, Loreto, jo et volia preguntar això, si creus que haurien d'haver-hi més centres de memòria i sobretot que s'hauria de fer un treball de recuperar documentació, no?, per part de les institucions, dels estudiosos. No, només, i un apunt, havia parlat de Maria Rosa Urraca Pastor, perquè acabo de llegir un llibre d'un excenetista jove, tal, d'Ernesto Carratalà, que va estar a quatre presons, i resulta que aquesta senyora va alliberar els més joves. O sigui, ells li estaven agraïts perquè ella, sent del règim, absolutament del règim, estaven absolutament agraïts, no els van ajusticiar, perquè ella va defensar que tenien 18 anys i que no arribaven als 20. Clar. I que dins del règim també hi havia persones
1: amb
2: humanitat, no? I diu, sempre li agrairé estar viu. Per això m'ha sorprès el cognom Urraca, no? Però creus que, jo què sé, a la Porta del Sol, on està la Comunitat de Madrid, era on torturaven a la gent, també.
1: Els
2: sòtans.
1: Sí, sí, i la policia
2: on va estar
1: franquista.
2: Julián Grimau. Què s'hauria de fer?
0: Bueno, yo creo que cualquier intento de recuperar lugares que han sido de represión en darles la vuelta y convertirlos en lugares de memoria es importante, porque a pesar de que ya hay muchos lugares y hay gente que siempre dice que ya están como saturados un poco de este trabajo de memoria, yo creo que todavía queda muchísimo por hacer y solamente dándole importancia y contando la verdad de lo que ha ocurrido en esos lugares es como poco a poco va a ir calando lo que realmente ocurrió en esos años en la sociedad.
1: Oye,
0: ¿no? Es importante saber, desde luego.
1: Y hablando de memoria, ¿hay una transmisión de memoria familiar también? ¿Habéis hablado de esto con vuestros hijos, con vuestros nietos, Loreto?
0: En mi caso sí, yo desde que lo descubrí he hablado en mi familia, digamos, mi pareja y con mi hija, están totalmente al corriente de quién era este Pedro Urraca, sí, claro.
1: ¿Y cómo lo viven ellos? ¿Cómo lo viven?
0: Con mucha más naturalidad que yo. Para mí, desde el momento en que lo descubrí, pues ha sido un malestar continuo, sobre todo al principio, pues era esa necesidad de saber más, de conseguir públicamente desafiliarme de él, la publicación, y ahora pues con Historias Desobedientes, claro, ya a lo largo de los años ya me voy acostumbrando a hablar y abiertamente decir, pues mi abuelo era un victimario franquista, un represor, pero al principio me costaba muchísimo. Pero mi objetivo era un poco romper esa transmisión de esa maldad, ¿no? Y darle la vuelta y convertir este discurso pues en algo positivo, precisamente para que las nuevas generaciones tengan herramientas de conocimiento y sepan realmente qué es lo que ha ocurrido.
1: I Anna, en el teu cas, tu vas visitar amb la teva filla el cementiri de la Salut,
3: sí,
1: de Còrdoba,
3: sí, sí, sí,
1: que allà vas presenciar les excavacions de represaliats del franquisme de les fosses comuns.
3: Sí.
1: Com vau viure aquest moment?
3: Doncs, bueno, jo l'he visitat dos cops aquest any, l'any passat, el 2025. La primera vaig anar amb la meva filla, amb la neboda i els fills de la meva neboda, i la meva mare, que estava gran, però va anar. I vam anar a la Salut ja, i en aquell moment estaven fent excavacions, però aquell dia estava tancat. Però estaven, clar, tu vas al cementiri de la Salut i és tot un... al voltant hi ha com unes reixes, i, bueno, hi ha un memorial, però a més hi ha unes reixes on les famílies han anat penjant fotos. I aleshores els vaig dient, mireu, veieu aquesta gent d'aquí? Doncs molts estan aquí sota perquè el meu avi va fer això, o sigui, el teu besavi va fer això. I clar, ens vam quedar tots... Bueno, va ser un moment íntim, però d'aquells forts, saps? Mm. Perquè realment jo crec que ens vam quedar tots bastant frapadets. És posar-li cara, realment cara, a les víctimes, no? I després vaig tornar quan vam fer el programa, i en aquell moment sí que estaven obertes i estaven traient amb un, i amb una cura i un, bueno, una, és una passada com treballen els arqueòlegs allà, bueno, a totes les fosses, suposo, i encara més, no? Aquest dia també estava la meva filla i clar, a més ens van estar explicant i tal, i dius, ostres, és que com es pot arribar a ser tan cruel i tan dolent, no?
1: Ja. Yeah. Bé, aquestes són les històries desobedients, eh? Suposo que se'ls pot seguir per xarxes, a través de les vostres publicacions, en fi, tot un moviment i una feina que val molt la pena, Vicenç.
2: Jo, si em permeteu una pregunta a les dues, què penseu del 25% de joves mascles blancs que creuen que és igual dictadura que democràcia?
0: Bueno, yo creo que precisamente por eso es tan importante esos trabajos de memoria, ¿no? Porque cuando se sepa realmente en qué ha consistido ese primer franquismo tan represor, que ahora se intenta hablar mucho del franquismo, pero del último, ¿no? Como que ha sido el que ha desarrollado España y todas estas cosas. Bueno, pues cuando se sepa realmente cuáles son los componentes de una dictadura, tomando como ejemplo la dictadura franquista, que es la que hemos padecido en España, pues cuando vieran todas las libertades de las que gozan ahora y que no podrían ejercer, pues se darían cuenta de que una dictadura no merece la pena ser vivida.
1: Bé, Loreto Urraca, Ana Velasco, dues membres d'aquest moviment, d'aquest col·lectiu Històries Desobedients, moltíssimes gràcies.
3: A vosaltres.
1: Per ser aquí, totes dues, Loreto, gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
3: Adéu.
1: Que vaya muy bien, adiós.
0: Adiós.
5: Informació, actualitat i entreteniment a l'Entrellat amb Samantha Villar.
1: I de la importància de depurar el passat, tornem ara al present. Perquè un dels grans reptes que tenim sobre la taula és la convivència o la gestió de les pantalles entre joves i adolescents. Per això, tot seguit, tornarem a escoltar l'entrevista que vam fer a l'Anna Flotats. És especialista en educació afectivo-sexual i vam parlar amb ella amb motiu de la publicació del seu darrer llibre, Golosines Virtuales, on explica per què el sexe a internet és ja un desafiament generacional.
5: Informació actual. Actualitat i entreteniment a l'Entrellat amb Samantha Villar.
1: Xocolatina, canta de Talles, Figaflaua i Julieta. I ara parlarem justament d'això, de les llaminadures virtuals. La vida s'ha convertit en una hiperconnexió constant. Convivim amb pantalles, amb notificacions a totes hores i amb riscos grans quan els qui estan connectats són menors. Entre aquests riscos, la pornografia. Com podem posar límits a la tecnologia per no delegar en ella l'educació sexual dels menors?
7: Jo no et puc contestar aquesta pregunta, però la nostra pròxima convidada, sí, ella és Anna Flotats, especialista en educació afectivo-sexual i formadora en centres educatius. Ella ens dona la resposta a aquest repte en el seu darrer llibre, Golosines Virtuales, un assaig divulgatiu que vol ajudar mares, pares i professionals per decidir què, quan i com connectar-se, marcar límits coherents i acompanyar els menors en el món digital.
1: Doncs parlem amb l'Anna Flotats. Benvinguda, Anna, bona tarda.
8: Bona tarda, un plaer estar amb vosaltres.
1: Home, li has donat un nom que crec que s'entén fàcilment, llaminadures virtuals. Per què?
8: Aviam, aquest nom té un sentit perquè és un dels elements que utilitzo ja des de ben petitons i petitones a les aules per ensenyar doncs que aquest món virtual és molt bonic, molt atraient, és fascinant, però que també té alguns racons que hem de vigilar. Igual que en la vida real, doncs també, en el fons, faig una analogia en els infants perquè obrin els ulls amb l'alimentació. I el que faig és que els dic, igual que tu a la vida real has de tenir una dieta equilibrada, saludable, no? Que les famílies hem d'educar i de vegades posem un plat allò de verdura als nostres fills i filles i ells es queixen i diem, és que és bo per tu, menja una micona ni que sigui, no? Doncs utilitzo aquesta analogia per explicar-los que també passa això en el món virtual, que hi ha productes audiovisuals que són com llaminadures pel nostre cervell.
1: Que ens criden molt l'atenció.
8: Exacte, exacte. I l'objectiu és que facin una relació abstracta, no? Amb el fet de que, igual que jo, haig de menjar saludable i m'haig d'esforçar a agafar uns hàbits saludables amb l'alimentació per cuidar el meu cos, jo haig de fer el mateix a l'hora de mirar les pantalles, clar, qualsevol tipus de pantalles.
1: Clar, aquestes llaminadures, la més perillosa de totes, o no sé si la més de totes, però una de les perilloses és la pornografia.
8: Sí, és una de les que tracto en el llibre. Bàsicament, aquest llibre l'he escrit amb l'objectiu de que sigui una eina per a les famílies i docents per acompanyar els menors en aquest món tan fantàstic, que és el que estem descobrint ara, no? El virtual, i que cada vegada hi ha més novetats, que si la intel·ligència artificial, tot això també ho tracto, el metavers, bueno, una mica intentant anar més ràpid, que és impossible, que la pròpia tecnologia, intentar preveure els nous escenaris per acompanyar aquests menors.
1: Clar.
8: I un dels temes que tracto també és la pornografia, perquè està directament, òbviament, vinculada amb la nostra sexualitat i és una golosina virtual peligrosa que
3: clar,
8: tracto.
3: Clar, és que jo tinc amigues que tenen fills que són ja preadolescents i estan molt espantades perquè em deia, l'altre dia estava dinant amb una d'elles i em deia, Natàlia, és que la pornografia d'ara no té res a veure amb la de vent lampista, pica la porta i hola, senyora, porto la manguera. Què és el que es poden trobar les criatures d'ara en el mòbil pel que fa a la pornografia?
8: La veritat és que, com tu bé deies, no té res a veure. Els productes pornogràfics que trobem a internet avui en dia, hi han professionals, entre ells jo també dic el mateix sempre, tenen 6 característiques que els fan perfectes, que són anònims, que realment antigament tu quan necessitaves o volies veure pornografia doncs havies d'anar al videoclub o havies de passar una mica de vergonya, no? I tancaves a la teva habitació, però bueno, vulguis que no, era més difícil. Són anònims, són assequibles, els tens al teu voltant fàcilment, són accessibles i són assequibles també perquè són gratuïts. La gran majoria te'ls trobes a les xarxes socials. Llavors, a més, és altament agressiu aquest producte pornogràfic. No té aquesta narració, no? Aquesta història que antigament, sinó que es busca bàsicament obtenir el plaer sexual el més ràpid possible i que sigui el més potent possible. És a dir, el que volen és programar el nostre cervell pues, perquè en aquesta pulsió sexual immediata. No? I això és perillosíssim quan estem parlant de menors d'edat que tenen, podríem dir, un imaginari sexual que és quasi bé com que en diríem en castellà un lienzo en blanco, no? I aquí, bàsicament, la mateixa indústria pornogràfica ho sap, això. I sap que els cervells dels menors d'edat és fàcilment maleable i el poden transformar i adaptant als seus productes pornogràfics i perquè siguin addictes, d'acord? És addictiva.
1: És addictiva, que aquesta és una altra de les claus, no?
8: És addictiva.
1: I la falta d'autocontrol també d'aquestes ments que encara són molt joves.
8: Clar, això no s'explica perquè fa vergonya, però hi ha menors d'edat que tenen problemes de pues, conductes de masturbació compulsiva, per exemple, associada a aquesta pornografia. I no només menors d'edat, persones adultes que només poden tenir plaer sexual si tenen un producte pornogràfic davant a visualitzar.
1: I tu dius que davant d'això hem d'educar en criteri i en autoestima.
8: L'autoestima és clau. És molt important formar des de ben petitons i petitones, d'acord, amb la bona gestió, jo trobo que és molt important, en la bona gestió d'aquestes noves tecnologies. Val? Acompanyar, ser guies digitals al seu costat. Acompanyar-los en aquest món tan fascinant perquè aprenguin a controlar aquestes golosines virtuals. És evident que estem parlant de menors d'edat, el seu cervell està en ple desenvolupament i la capacitat d'autocontrol és molt baixa. Però sí que els podem ajudar a crear uns hàbits i a aprendre a donar eines per tenir una mica d'autocontrol i estar, evidentment, al seu costat. I a partir d'aquí, nosaltres anar construint, doncs, al seu costat, doncs, aquesta vida virtual que tindran, que les famílies tenim ja una vida virtual, no? Però que ells comencin a construir aquesta vida virtual que sigui saludable i que puguin tenir control amb ella. A part d'això, doncs, també és molt important, òbviament, doncs, cuidar molt aquesta autoestima. I en aquí la família té un paper clau.
1: Clar. Clar, tu treballes amb joves, vas als centres escolars a fer formacions sexoafectives. Quin panorama et trobes quan parles de sexe?
8: Clar, canvia molt si vas a primària o infantil, que sí, evidentment vas a secundària. A secundària vas a apagar focs, pobrets.
1: A apagar focs?
8: Clar, moltes vegades ja veus doncs, que tenen un ús molt desmesurat i incontrolat, doncs, per exemple, doncs, de les xarxes socials. Quan moltes vegades començo i dic, bueno, va, quantes hores ens passem a les xarxes socials? Sense vergonya, va, que aquí no venim a jutjar ningú, més o menys. Qui es passa menys d'una hora? No aixeca ningú el dit. Qui no té xarxes socials? O qui es passa més de 8 hores? Acostumen a aixecar els dits.
1: Més de 8 hores
8: més
1: al dia.
8: Més de 8 hores al dia.
1: Però tantes hores té el dia?
8: Tantes sí, hores com té el dia. Bueno, hi ha menors d'edat, adolescents, pues, que a la nit tenen els seus dispositius electrònics amb connexió a internet a les habitacions i no tenen un control. Dormen poques hores perquè estan enganxats. Wow. Clar, aquí és molt important l'acompanyament familiar i sobretot donar un bon exemple, que això ho dic en el llibre. O sigui, és impossible que tu puguis aconseguir que el teu menor no tingui el mòbil a l'habitació si tu el tens i et mires les xarxes socials.
1: Clar.
8: Perquè, per exemple, quan vaig a infantil, amb els nens de 3, 4, 5 anyets, i jo dic, bueno, ja hem de buscar, a la casa hem de tenir espais que siguin lliures d'internet, perquè estiguem tranquils i tranquil·les sense tenir internet, perquè és bo tenir espais lliures sense internet. I dic, un és l'habitació, l'altre és el lavabo, i llavors t'apareixen i et diuen, bueno, a mi la meva mama es mira les xutxes d'internet que tu dius, se les mira, quan està al llit. Clar, en ja. Aquí ha d'haver-hi una educació als pares i mares perquè siguin coherents amb la seva actitud, les seves accions.
1: Ja ho estem fent malament, això, eh?
3: Jo vaig al lavabo amb el mòbil.
8: Clar, això, també, per exemple, això m'ho diuen.
1: Només de dir això, està, ja l'hem
8: clar, doncs
3: aquí també et diré una cosa, Anna, és el meu moment, de desconnexió, ja. De la mama va un moment, saps, al lavabo.
8: Sí. No, però, per exemple, hem de buscar... No, sí, en aquest sentit, no jutja ningú.
1: Ja.
8: Però sí que és important portar els adolescents que portin el mòbil al bany. És que també és un risc, és una pantalla, d'acord?
3: I una marranada.
8: Una finestra al món virtual. No, i una finestra al món virtual.
1: Clar, escolta, si parlem ara de relacions en parella, de la percepció dels més joves, relacions en parella, com creuen que s'han de relacionar amb el seu xicot o amb la seva xicota? Què et trobes?
8: Bueno, hi ha de tot, d'acord? El que sí que és veritat, que quan veus que hi ha menors d'edat, adolescents, que tenen un consum elevat de pornografia, doncs hi ha una distorsió.
1: Això influeix en les seves relacions,
8: clar,
1: de parella
8: sí,
1: i sexuals.
8: Sí, clar, sí. Perquè, en el fons, per més que es digui no, jo sé que això és mentida, d'acord? Jo sé que això no s'ha de fer. El cervell, tu no pots controlar tot allò, com t'afecta tot allò que visualitzes. I al final acabes desitjant realitzar allò que has visualitzat. Vull dir, moltes vegades el que et trobes és que les persones que visualitzen molta pornografia acaben volent ser els actors ja. D'aquella pel·lícula o d'aquell fragment pornogràfic. Ja. I aquí hi ha el perill de que hi ha conductes sexuals pues, que no s'haurien de... Perquè, primer, la sexualitat no es pot entendre sense l'efecte, i la ja. Pornografia mata, la nova pornografia mata l'efecte.
1: Clar. Anna, tu destaques la solitud com un factor importantíssim en aquesta realitat.
8: En aquest aspecte és interessant també tenir en compte que en l'adolescència, tot i que sí, l'adolescent necessita molta més llibertat i les relacions amb els seus iguals adquireixen més importància, és una etapa en què hem d'estar al seu costat. I perquè, a més, nosaltres a la nostra adolescència vam tenir pressió social del nostre entorn, però ara, a part, tenen la pressió de el seu, de com hauran d'estar i com han d'estar en aquest món virtual. Aquest món virtual els està pressionant molt, moltes vegades de manera inconscient. I aquesta pressió de saber que has d'estar allà, però tampoc saps com, val? Moltes vegades fa que aquestes mateixes inquietuds, etcètera, doncs busquin aquest acompanyament en allà, no?
1: Estar allà què vol dir? Vol dir que has d'estar pendent del WhatsApp tot el dia perquè els teus amics estan allà xatejant? Vol dir que tu has de saber l'últim trending topic o l'última tendència quina és? Què vol dir estar allà?
8: Ells veuen, perceben i ho veuen, que el món virtual per la societat avui en dia és important. Val? Perquè a més ho veuen la població adulta. Només cal veure amb les conductes dels adults. Merda, m'he deixat el mòbil! I t'agafa aquella ansietat. Mm. Ells perceben això, ja des de petits. I veuen que és important i, per tant, que la seva presència en allà és indispensable. Com han d'estar? Ho desconeixen, d'acord? I en aquest sentit, això és una pressió afegida dins del que seria les pressions de la docència que podríem haver patit nosaltres. I és això el que s'ha de cuidar molt, perquè ells noten que han d'estar allà i, per exemple, un adolescent em deia, bueno, és que jo no tinc xarxes socials, tipus Instagram, però és que, clar, jo és que m'agrada una noia, vull lligar i m'agradaria estar en allà. I jo li vaig dir, mira, això és una oportunitat, un repte per tu, perquè lo normal és que et deixin estar a Instagram. Però tu el que has d'aconseguir és que aquesta noia es fixi en tu fora de les xarxes, perquè això farà que aquesta relació, sale, sigui molt, molt més potent. I has de, o sigui, en lloc d'enviar-lo un emoji o un emoticono d'un petó, vés allà i digue-li el que sents i qui sap, potser et donarà un petó. Saps? Que vull dir que una mica és enfrontar-nos a la realitat.
9: I com s'enfronta una família, a banda de donar un exemple, però sobretot en la qüestió de la pornografia. En sèries com, per exemple, Pubertat, hem vist el que poden arribar a veure les criatures quan estan a la seva habitació soles. Com ho encarem?
8: Primer de tot, moltes vegades les famílies em diuen i quan començo a parlar de sexualitat? Això? La nostra actitud i com ens comportem els adults és indispensable. D'acord? Nosaltres som un exemple. Per més que els adolescents, d'acord, es fixen amb els seus iguals, d'acord? Nosaltres, com ens comportem, com ens relacionem amb la nostra parella, si en tenim? Tot això, per ells, és un aprenentatge. I en aquí, a poc, nosaltres els hi hem d'anar compartint moments, d'acord? Aprofitant inclús pel·lícules. Pel·lícules que, jo sempre ho dic, el cinema és fantàstic. I hi ha sèries, pel·lícules, que podem utilitzar per parlar d'això. I, evidentment, els hi hem de dir que sense afecte, sense amor, sense consentiment, les relacions, la sexualitat, no té, ja no és sexualitat, no té cap tipus de sentit. O sigui, nosaltres ens ha de fer créixer com a persones, no ens ha de fer patir. I això s'ha de parlar des de que nosaltres veiem que aquell menor d'edat té inquietud o s'està doncs, relacionant amb persones que creiem que pues, poden tenir un contacte amb les xarxes socials pues, que potser no els hi pertocaria per edat, no? Per protegir-los, perquè no busquin per curiositat i parlar-los de la paraula pornografia, dir que la pornografia, això, i més parlar-los que és addictiva, d'acord? Això és un producte que està fet, que és una droga virtual, que es veu gent despullada, que es veu gent que es fa mal, d'acord? I que això, doncs, la gent, doncs, encara que sembli com una cosa impossible, i acaba enganxant a les persones.
1: Clar. Et preocupa la hipersexualització del jovent d'avui dia, fins i tot de la infància, eh? Perquè cada cop està més normalitzada. Ho veiem a TikTok, no? Sí. Tothom s'està exhibint.
8: Sí.
1: Tothom està posant i...
8: No sé. Bueno, això sí em preocupa, la veritat és que sí. Una dels altres pilars que parlo, que és important, de donar molta importància a les famílies, a l'educació sexual dels nostres fills i filles, és el valor a la intimitat, d'acord? Perquè és un tresor, sempre parlo quan parlo amb els nens petitons, els dic que és una clau màgica que tenim nosaltres, no? I que no podem perdre el control, perquè és un pilar per conservar la nostra autoestima. I clar, en aquest món virtual el problema és que fàcilment tu pots perdre el control de la teva intimitat sense donar-te'n compte. I això s'ha d'educar. I en aquest sentit, doncs, la intimitat, el valor a la intimitat també s'educa una mica fent autocrítica i dir, aviam, jo necessito totes les xarxes socials com a adulta que tinc o hi ha les xarxes socials que utilitzo doncs, per distreure'm i mirar la vida dels altres. Val? Doncs si és així, doncs bloquejar-les i dir, ja no les utilitzo i no ho faré per donar-te exemple a tu. I una mica això dona coherència i dona força al teu discurs com a adult ja. Per educar aquesta persona menor d'edat.
1: Trobo que els estem posant uns reptes.
8: Sí.
1: Perquè han d'anar a contracorrent, sí. En una edat que tu el que vols és sí. Sentir-te que pertanys a un grup.
8: Sí, sí, sí. Però és que el més fort, bé, jo ho veig, que nanos que no tenen xarxes socials tenen unes capacitats... o sigui... comunicatives i que creen uns vincles molt forts amb les amistats. Sembla que s'hagin de quedar esclosos. Moltes famílies diuen, no, és que ha de tenir xarxes socials perquè és, si no seria l'únic o l'única que no. Error, d'acord? O sigui, es buscarà la vida. Aquest menor d'edat creixerà molt més com a persona. O sigui, tu no li estàs dient que no tindrà mai a la vida xarxes socials. Li estàs dient que s'ha d'esperar. Yeah. D'acord? I a la vida hem d'aprendre a esperar. Que això és una altra cosa que és molt important. Perquè aquest món virtual és molt més frenètic que el món real.
1: Clar.
8: I
9: Mata la curiositat.
8: Clar. I hem d'intentar ensenyar-los a saber esperar. Encara que per nosaltres creïn moments de conflicte, de debats, de tensions familiars...
1: Però, clar, ells han de saber esperar en un món on ha irromput la intel·ligència artificial i ho tens tot... Tot una pel·lícula en 10 segons.
8: Sí.
1: És que...
8: No, no, és un repte. Però jo penso que ens hem d'agafar positivament, com a famílies,
1: ja.
8: I fer molt equip. I dir, mirem, com a famílies, això és nou per tu, fill meu, la intel·ligència artificial és nou, el metavers és nou, però ho anirem a descobrir junts. I, per exemple, el metavers, ara que estem aquí, jo no tinc comissió ni res, però aquest cap de setmana passat vaig anar a veure l'exposició que hi ha aquí a Barcelona dels últims dies de Pompeia.
1: Sí.
8: I és molt interessant perquè justament hi ha una part que és de realitat virtual i una altra part que estàs en un metavers.
1: Uh-huh.
8: I compartir aquests mons amb la família i ensenyar de dir-los, és que jo no estic en contra de tot això.
1: Clar.
8: Jo el que vull és que ho utilitzis bé i que aprenguis, ho utilitzis com una eina per aprendre, no que t'absorbeixi i que et tornis esclau d'això, saps? Sí,
1: doncs de tot això parla aquest Golosinas Virtuales de l'Anna Flotats, que porta per subtítol ¿Por qué enganchan a nuestros hijos? Y ¿Por qué el sexo en internet es ya un desafío generacional? Jo crec que aquí hem dibuixat algun dels trets que fan doncs, que efectivament sigui un repte generacional, però també algunes eines no?, per sí. Ajudar-nos en les famílies i com a societat doncs, a enfocar aquest repte. Anna, moltíssimes gràcies per
8: a
1: ser aquí a
8: l'Entrellat. Per convidar-me.
1: Moltes sort gràcies. Amb aquest Golosines Virtuals.
8: Gràcies.
1: Fins
8: merci.
1: Sempre.
10: I em dura el vi com un secret que guardo a dins.
1: I amb aquestes eines de la terapeuta Anna Flotats arribem a les 5 de la tarda. Butlletí informatiu i tornem amb altres moments de l'Entrellat. Fins ara.

0: Són les 5.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda, comencem molt pendents de l'incendi que crema des d'aquest migdia Sant Quirze Safaja, al Moianès, i que ja ha cremat unes 7 hectàrees segons les dades provisionals d'agents rurals. Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils del municipi i ha posat en alerta el pla Infocat. Abans ja s'havia demanat el confinament d'un càmping proper, tot i que el foc no avança en aquella direcció. Hi ha mobilitzades 25 dotacions terrestres de bombers i 6 mitjans aeris. I un altre incendi, en aquest cas a Vilobí d'Onyà, talla la circulació de l'alta velocitat entre Figueres i Girona. Protecció Civil ha activat el pla Ferrocat. Dia complicat, en general també a Rodalies, amb diverses línies afectades des d'aquest matí. La R4 circula per via única entre Fabra i Puig i Montcada bifurcació per una incidència a la infraestructura, com també passa a la R2 i la R11 sense servei entre Sants i Granollers Centre. Per últim, està suspesa la circulació a la línia R3 per un incendi de matolls a Granollers que ja ha quedat extingit però que ha afectat el sistema de regulació del trànsit ferroviari. I ho acabem de conèixer, el grup Fades denuncia una agressió homòfoba amb llançaments de glaçons per part d'algunes persones del públic del concert que la banda va fer aquest dimarts a Vilassar de Mar, al Maresme. Toni Conde.
2: En un comunicat a les seves xarxes socials, la banda explica que van decidir suspendre l'espectacle després que l'acció es reproduís fins a 3 vegades, fet que va obligar a aturar l'actuació per part de la banda. Fades assenyala que aquesta és la tercera vegada que són víctimes d'una agressió homòfoba d'aquest tipus en només 10 concerts que la banda porta de gira. A més, el grup explica que tot plegat va acompanyat d'amenaces i d'un odi generalitzat que es troben a les seves xarxes socials per part d'algunes persones.
0: Jornada maratoniana al Congrés dels Diputats. Durant més de 5 hores, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha compregut per donar explicacions sobre els casos de corrupció que envolten el PSOE, i ara està en marxa la sessió de control, que ha començat amb un creuament de retrets entre Sánchez i el cap de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, a compte del pagament d'impostos i declarar regals de viatges a l'estranger, referint-se al popular a les joies trobades al despatx de Zapatero.
3: Usted que es el adalid de la transparencia, señor Feijóo, díganos, ¿cuánto paga usted o su partido por su casa en El Viso? ¿Al mes? Bueno, eso ha salido en los medios de comunicación. Ah, no, ¿no vive en El Viso?
4: ¿Pero por qué se pone así, señor Sánchez? Si mi declaración de la renta la tiene usted. Yo no pregunto porque sospeche que tiene algo sin declarar, aunque no estaría de más que lo repase. ¿Ha hecho usted tantos viajes al exterior que cualquier otro presidente?
0: La compareixença de Sánchez al Congrés ha coincidit amb un nou informe de l'UDEF sobre el cas Plus Ultra, un text que vincula l'expresident Zapatero amb uns serveis de mediació a Bolívia, pels quals hauria cobrat 200.000 euros. Míriam Andreu, bona tarda.
5: Bona tarda. El text posa de manifest que José Luis Rodríguez Zapatero hauria cobrat 200.000 euros d'una empresa instrumental per mediar amb les autoritats a Bolívia a favor d'un grup empresarial peruà que tenia litigis al país. Segons l'informe, l'expresident del govern s'hauria reunit amb els càrrecs del govern bolivià el 2024, coincidint amb aquesta gestió, l'empresa Focus Social Research, amb seu al Perú, hauria fet 3 ingressos a un compte de Zapatero, un de 100.000 euros i dos més de 50.000. En el text enviat al jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, l'UDEF conclou que aquests fets són una prova més que Zapatero va aprofitar els seus contactes i la seva figura internacional per exercir influències de forma il·lícita.
0: Gràcies, Míriam. I de l'àmbit internacional, l'Organització Mundial de la Salut ha confirmat el cas d'Ebola a França. Es tracta d'un treballador d'una ONG que va atendre pacients a la República Democràtica del Congo, on ja hi ha un miler de casos confirmats i prop de 300 víctimes mortals. El director de l'OMS, Tedros Adhanom, ha advertit que des de l'inici del brot gairebé 80 treballadors humanitaris s'han contagiat.
6: This case is a reminder of the risks faced by frontline.
0: I ha assegurat que aquestes xifres reflecteixen la pressió sobre el sistema sanitari i els riscos que afronten els equips de resposta a les zones afectades. Malgrat tot, ha insistit que el risc per la resta del món continua sent baix. I moment ara per la previsió del temps. A Emet, Noelia García, bona tarda.
7: Bona tarda. Avui festiu a Catalunya és l'últim dia d'aquest episodi amb calor intensa i altes temperatures. Avui encara superaran els 40 graus a zones de Lleida i més de 36 a gran part de l'interior. Els termòmetres marcaran 40 graus a Lleida, 38 a Girona, 32 graus a Barcelona i 31 a Tarragona. Durant aquesta tarda, cel clar o poc ennuvolat, però al Pirineu núvols d'evolució amb possibles ruixats i tempestes. És una informació d'AEMET.
0: Això és tot de moment. Més notícies a rtv-baixa.cat i en 55 minuts a Ràdio 4. Bona tarda.
1: Ràdio 4. Ràdio 4.

0: Segona hora de l'entrellat d'aquesta tarda de Sant Joan, en què estem recordant alguns dels millors moments del programa. A continuació recuperem una història d'amor que salva vides. Es tracta de la història que hi ha al darrere de l'associació Mamás en Acción, que acompanya menors que estan sols als hospitals.
1: Estàs escoltant una reemissió.

0: És que ara parlem d'una història personal que ha esdevingut un tsunami d'amor.
1: Es tracta de Mamás en Acción, una associació que va néixer el 2013 de manera molt modesta a València per acompanyar criatures hospitalitzades que no tenen pares. A dia d'avui, l'entitat ja compta i ha acompanyat a 2.130 criatures i compta, ara sí, amb 6.943 voluntàries arreu d'Espanya donant cobertura a 54 hospitals de l'Estat.
2: Desde que tengo conciencia puedo decir que soy una leona.
3: Todo empieza con una llamada. La llamada del hospital diciendo tenemos un caso. Mira, tenemos un niño. Arrancamos. Un niño solo.
1: La setmana que ve aquesta història arriba als cinemes amb Leones, una pel·lícula dirigida per Juan Manuel Cotelo, que explica la història de la Majo Jimeno, la fundadora de Mamás en Acción, i tot el seu equip de voluntàries.
0: I tenim aquí la Majo Jimeno, fundadora de Mamás en Acción. Com estàs, Majo?
4: Hola, Samantha.
0: Benvinguda.
4: Molt bé, moltes gràcies.
0: No, només faltaria. També està amb nosaltres Juan Manuel Cotelo, benvingut.
5: Què tal? Moltes gràcies.
0: Que és el director de Leones. Clar, l'amor cura a qui el rep, però també a qui el dona, no? És un dels lemes de Mamás en Acción, Majo.
4: Sí, l'amor cura a ambes parts, perquè tu entres a l'hospital pensant que vas a calmar, a consolar, no? A acompanyar, a ajudar a curar aquest xiquet, i quan deixes, el que t'has curat eres tu. Pensaves que anaves a fer voluntariat i l'han fet en tu totalment.
1: I és una mica també el que et passa després de veure aquesta pel·lícula. Cada cop es desperta una cosa en tu que dius, val, prou. Menys hores a TikTok.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: I una mica més d'acció, és que és veritat.
0: És tal qual.
1: I sí, és el que ens ha passat a la Samantha i a mi.
0: Tele i jo ens hem fet un fart de plorar amb aquesta pel·lícula, veient l'estat de molts nens, la reacció de moltes dones que van allà i diuen, no, no pot ser que aquests nens estiguin sols. Mm-hmm. Com ens neix aquesta necessitat de donar confort, benestar a aquests nens, no? I la capacitat transformadora de tot això.
4: Per a mi això és la verdadera meravella de tot, no? Que és una realitat que no se coneix, però que qualsevol que la coneix no se queda quiet. Diu, què puc fer? No? I ho estàvem parlant antes d'entrar. Sí, vosaltres sí, dos sí. Ja esteu mobilitzats.
0: Ja està, ja està, ja volem tot. Acollir nens, tot, tot, tot, tot el que es pugui fer. Com van ser els inicis de Mamás en Acción? Perquè això parteix d'una crisi personal teva, Majo.
4: Sí, una crisi personal meua que me porta a descobrir un xiquet que estava malet i sol en l'hospital i que casualment tenia l'edat de la meva filla. Entonces, claro, jo això ja no m'ho puc treure del cap. I lo normal haver sigut dir, i és lo normal, pues mira, és que no puc fer res, no me deixen, pues ja està, què anem a fer? Lo que no és normal és que no se te'n vaig a de dins i que digues i què puc fer i dones un altre pas i un altre pas perquè tens un xiquet en el cap, no? I així n'has començat amb Mamás en Acción. Jo sempre dic que si jo haguera dit vaig a constituir una associació per acabar en esta situació, mai haver a fer res. Perquè era un problema tan gran que haver sigut impossible. O sea, qui li firma una mare que no és ningú un conveni per entrar en un hospital? Això no passa, no? Sin embargo, jo tenia en el cap, en el pensament, un xiquet. I jo anava com derribant barreres per acompanyar a aquest xiquet. I aquest xiquet me duga un altre i a un altre i quan me doni compte, pues esto s'havia fet massa gran.
1: I és brutal perquè veiem amb la pel·lícula la importància de l'acompanyament, de l'amor, del carinyo que es trasllada no només en el benestar del nen, sinó també a resultats mèdics que el nen millora molt i hi ha moments com aquest.
6: És que el dolor, si jo li estic trasladant cariño i amor i entendimiento i compassió i sentar-me a su lado, no van a tener dolor, eso está constatado. Van a tener menos ansiedad. Con lo cual, si yo en ese momento extraigo una analítica que está comprobado, va a tener el cortisol mucho más bajo. Y si yo le doy cariño y le doy un abrazo y le saco una analítica en ese momento, la oxitocina que la va a tener más alta.
7: Los niños se sincronizan con ese adulto de referencia, esa figura de apego, que normalmente biológicamente suele ser la mamá, se sincronizan y está científicamente demostrado, tanto mentalmente como a nivel de sistema endocrino, hormonal, como los corazones. Incluso se sincroniza el parpadeo. Y aquello...
1: L'amor cura i està científicament provat.
4: Així no és. L'amor cura. Podem dir-ho perquè l'essència ho avala.
0: Tal qual. Clar, acompanyen a nens i nenes des dels 0 anys fins als 18. De fet, el pacient més gran que heu atès era un jove de 18 anys, no?, que el van rescatar al mar del barc Aquarius, i al principi el jove protesta, però com acaba la història?
4: Ai, la història és... Jo la tinc en el cor. I damunt te derriben moltes barreres que tots tenim dins, ahir n'hi havia també com moltes muralles culturals, no? Per a ell, que una dona estiguera en ell en una habitació era com hasta ofensiu. I nosaltres l'enfocàvem com un menor, perquè era un menor, però clar, ell ja no era un menor. No, crec que deixa de ser un menor a 5 anys quan ja es comença a viure la seva vida, no? Però sí, sí, que maravilla.
1: David. Com acaba? Explica bueno, aquesta història.
4: Sí, vale. Acaba... Pues que al principi diu que què fem allí, no? I a més és molt graciós quan me mira i me diu, però a veure, tu no sentes algo, no? O sea, jo, vist tota la vida caminant, cruzant països, naufragant no sé quantes voltes, jo no me'n recorde l'última volta que vaig veure ma mare. I ara me teniu en un hospital, en una habitació calentet. Tinc més menjar del que me puc menjar cada dia, perquè no estava acostumbrat a menjar tantes voltes al dia, no? Tinc una tele i me dius que te tens que quedar així amb mi, tu no estàs bé del cap, no? Clar, en plan... I permanecirem ahí, se quedarem i poquet a poquet, i canviarem el turno i vas... Pues com passa sempre, és que passa igual en un bebè que en ell, en 18 anys quasi, de... Vas contant i vas dient i t'acaba contant la seva història, la seva vida, te pregunta per els teus fills, li vas contant com és així, li vas dient com se té que preparar per viure quan tisca, com és Espanya, com és València, no? Lo que, les oportunitats, i li va canviant la mirada i te mira diferent i té il·lusió i de repente arriba a l'alta i mos deixa una carta que tingueren que dur a traduir perquè estava escrita en àrabe i no teníem ni idea, però la duguem al centre musulmà o al centre àrabe, perdó, de València. I quan me varen dir lo que ficava la carta, ficava moltes coses, però acabava dient «Bendito barco que me tiró al mar, que me ha hecho conocer el amor d'una madre. Dios os dé todo lo que yo nunca os podré devolver jamás». I jo digui «Guau». Bueno, jo crec que ahí totes les voluntàries i voluntaris que l'acompanyaren, jo crec que ahí se nos caigué a tots de repent com un vel, no? Del switch i dius «No puc, o sea, no puc comentar, no puc dir res de ningú en la vida si no el conec bé». Perquè a voltes tenim imatges, no? Veus a un tio més gran que tu i tal, i dius, oh, mira, este quin fava o no sé quantos. No, espera, tens que saber la història de cada persona. No clar. Pots fer un comentari, no pots... És una lliçó tremenda.
1: És bestial. Juan Manuel, tu has plorat? Tu has llorado haciendo este documental?
5: Bueno, no tanto como vosotras estáis llorando ahora.
1: No,
5: gracias.
1: Es que yo estoy capón una otra vegada. Es que,
5: claro, la radio no transmite lo que yo veo en vuestros ojos ahora mismo.
1: Es que estoy ayudando.
5: Es que están, bueno, no llorando, pero sí muy brillantes.
1: Sí. ¿Y tú? ¿No has llorado? Tú, claro, de repente dices, vamos a hacer un documental.
8: ¿En qué momento? ¿En qué momento
5: bueno,
8: conoces a Mamás en Acción?
5: En un plató de televisión española. Yo iba a ser entrevistado y la entrevistada anterior era Majo, a la que yo no conocía ni sabía nada de ello. Y mientras me ponía el micrófono para entrar, yo escuché a esa mujer que habló 3-4 minutos.
8: Y además habla muy bien, Majo.
5: Bueno, no solo habla bien, sino que es tan bonito. Yo no sé quién dijo eso de que la belleza no se explica. O sea, o lo pillas o no lo pillas. Y con todo lo que hacen las mamás en acción, hay muy poco que entender, porque es obvio. Y yo me quedé atrapado. Y entonces, según salía ella del plato y entraba yo, le dije, necesito tu teléfono, dame tu teléfono, te voy a llamar, por favor, dame tu teléfono.
1: Se van así, ¿eh,
5: Majo? Dejó el teléfono y al día siguiente le llamé. Y yo también vivo en Valencia. Y entonces surgió la necesidad. Yo en ese momento no pensé en una película, pensé esto, quiero contarlo. Primero quiero conocerlo y esto se tiene que conocer. Me dio un poquito de rabia. ¿Qué famosos hacemos a los que hacen cosas malas? Sabemos sus nombres, apellidos, dónde lo hicieron, con quién lo hicieron, cuántas veces lo hicieron. Y está la sociedad llena de gente buena, que hace cosas buenas, que no hacen ruido, que son más eficaces que quien se queja, que quien acusa. Y entonces para mí fue pues eso, un tsunami repentino. Esto quiero contarlo. Hice una pequeña entrevista para un programa online y ya vi los comentarios que llegaron. Personas que se habían apuntado a Más en Acción o personas que habían adoptado un hijo por aquella entrevista. Y era una entrevista chiquitita que tuvo poca repercusión. Y pensé, bueno, hagamos esto grande, sí, a ver qué efectos provoca una película titulada Leonas.
1: Perquè l'objectiu de fer aquesta pel·lícula, quin és?
5: Invitarnos como espectadores a que cada uno haga algo por alguien. O sea, para mí ese es el bingo. Dice, venga, el dardo en la diana. Si sale un espectador diciendo yo voy a hacer algo por alguien, para mí es un éxito insuperable. I està passant.
1: No, és que no és gens difícil que això passi, és molt fàcil que passi, perquè realment és una pel·lícula molt emotiva i on es veu que fàcil és realment pot ser ràpid, no?, donar confort a algú, no? Juan Manuel, hi ha una part de recreació
0: a la pel·lícula, molt interessant, uns lleonets allà, al mig, que dius, home...
1: La Majo fent d'actriu, cada cop te la creus.
0: Sí.
1: O sigui, zero teatrer, o sigui, com molt natural.
0: Com has aconseguit, això?
1: Molt bé.
5: Bueno, que no lo puso fácil.
0: No, està fantàstic.
5: No. Majo tiene una cualidad que a mí me encanta, que es transparente. O sea, es como una niña pequeña... Y entonces se ríe como los niños pequeños, llora como los niños pequeños, se enfada como los niños pequeños. Entonces, claro, si tú te dedicas a contar historias y das con alguien así de sencillo, pues es todo muy fácil.
0: Yeah.
5: Y el resto de las protagonistas de Leonas y los protagonistas, porque también hay hombres, es que es igual, es que este ha sido un trabajo muy fácil. O sea, era difícil hacerlo mal, porque lo que cuentan es tan bonito y lo cuentan de modo tan sencillo, no se da ninguna importancia y todo es gente... de la calle. Dices, ¿dónde está esa persona especial? No la hay. ¿Dónde está esa anécdota increíble? No la hay. Entonces, cuando ves que un simple

0: tots són durs. Ja. Perquè, però no, no, no tant, no? Però sí que n'hi ha una part sempre dura i és que tu vas estar ahí i dius, jo no tindria que estar així, no? Per, encara que m'ho fiqui molt fàcil, perquè no és el mateix fer un piel con piel, no? En un bebè, que estàs 2 hores ahí, en un bebè damunt, sentint-lo respirar, que en una fase final de vida i que saps que en 8 anys pues, pues em va al cel i en tu. Entonces, això és molt dur, no? Però siga com siga, cada voluntari, i esto sí que jo en Mamà Sanación ho pense, a cada uno mos dol una cosa, no? Com a persona. Per exemple, jo ho veig en els voluntaris i a uno se es dol molt el dolor físic. I ho veus com no poden. No, però que li fiquen algo més. No, però per favor, no, no, vaig a tornar a tocar. Que li fiquen un rescate, no? I a altres li dona més pau, li dona més angústia, més, els incomoda més el sofriment emocional. És que està dient no sé quantos. És que ha plorat. I a mi, el que més m'angústia sempre és què va passar en ell al final. No? Entonces, cada uno ho vivim d'una manera. Però, per exemple, jo dic, el temps que està així, jo sé que està segur. Jo sé que va estar supercuidat, perquè és el xiquet de tots i de totes, i a l'alta ja te prepararàs tu, i ja ploraràs tu el que tingues que plorar, però celebrarem que ell se n'anà de alta i està bé, no? Però clar. I ara què? Clar. A mi me lleva la pau el ara què? Jo no vull que torne a una institució o ha perdut a la seva família, no? Si és un cas de maltractament, els teus pares foren els que vivia antes d'entrar, però que ja no va tornar a sa casa.
1: Clar.
0: Jo penso en com va ser la vida d'ell després. I això és el que a mi me fica molt intranquil·la. Per això el meu esforç sempre en i ho veu en la pel·lícula, no passa una volta, de 5 testimonis tenim 2.
1: Vull dir, que han acabat adoptant aquests
0: clar,
1: nens.
0: Clar, és una situació molt recurrent en Mamás en Acción. Voluntaris que no se plantegen acollir perquè no saben ni siquiera que existeix el recurs, però que venen a fer un turno d'hospital i tu estàs mesos acompanyant i veus una gravetat i veus com millora i veus com de repens somriu i veus com agarra pes o veus com es comença a caminar. O... I quan a l'alta diu, ara què passa? I dius, majo, en mi casa cabe, no? Que sempre jo sempre els dic, en mi casa cabe, i és una frase ja molt en casa, en Mamás en Acción, en mi casa cabe, i què fem?
1: Però hi ha tota una polèmica, ho saps, no sé com funcionarà al País Valencià, però a Catalunya hi ha tota una polèmica al voltant d'això, per la distribució de les famílies d'acollida i que qui estigui allà realment no té dret a acollir el nen, ha de pertànyer a una primera llista d'urgència o bé a una llista permanent.
0: I la professionalització i no del recurs.
1: Efectivament.
0: Totalment, sí. Bueno, esto yo es una guerra, pero yo tinc molt clar la meva posició i jo pense que si tenim que fer complir la llei de protecció de la infància, n'hi ha que protegir sempre la infància. I quan hi ha que prendre una decisió és què és lo millor per al xiquet i no per a ningú més, no? I així és com se decideixen Mamás en Acción i així és com hem vist durant 10 anys que si tu decidixes així tot ix bé. Què n'hi ha que fer en este xiquet? Està clar que este xiquet ha sigut una renúncia i s'ha ratificat? Per què l'enviem en un acolliment hasta que passe per una bolsa d'adopció i puga optar, o sea, resolguem ja el seu futur, sí. I no fem el xiquet passar per el desapego de 2 famílies hasta que arribi la seva família definitiva, que per el mig una és d'urgència i no pot treballar perquè va cobrar un sueldo per cuidar el xiquet i després va ser una altra temporal i que va excedir 10 mesos, sí, o sea, sí, esto sí. Ja és una polèmica banda.
1: Tot un debat.
0: Ahí hay otra película, pero igual es de terror, Juan Manuel.
2: Bueno, lo bonito fue cuando empezamos a hacer la película, Majo me dejó muy claro, lo nuestro no es polemizar. No. O sea, lo nuestro es clave positiva, clave positiva, clave positiva. Porque si no, puedes perder mucha energía y eficacia en quejarte, buscar culpables, teorizar, pensar. Y yo digo, piensa un poco y hace mucho. El nombre lo dice todo, Mamás en Acción. En Acción. Ponte a hacer cosas, ya.
1: Oye, per cert, mamás i papás.
0: I papás.
1: Papás, també hi ha homes.
0: I iaies i iaios i xics i xiques, sí.
1: Són minoria els homes, això és veritat.
0: Són minoria, però cada volta són més. I fem un esforç perquè, clar, dir-se mamás no és molt inclusiu.
1: Clar.
0: Però la veritat és que els papás ho fan superbé, els xics ho fan superbé. Avui he vist a Pablo en la pel·lícula.
1: Sí.
0: Són uns regals voluntaris i moltes voltes, bueno, són molt necessaris perquè a voltes estàs acompanyant, per exemple, un cas d'una mare que ha abandonat l'hogar, el fill té 12 anys, ha deixat de parlar per el trauma, no ho ha superat, al final n'hi ha que ingressar-lo, el pare claudica, o sea, tot se complica, i planta-li a una mare davant perquè fer-li veure el que ell no té, no? Pues és molt guai tindre ahí una comunitat d'homes i dir, homes, vos necessitem, n'hi ha que traure davant a Javier i com els homes agarren la missió com a personal i Javier es comença a tindre turnos en homes i és meravellós, de veritat.
1: Clar.
3: Ara estava veient com la Majo va explicar amb un somriure i el

0: Juan Manuel, que ens anava dient, no, és que la veritat és que tot ha estat molt fàcil, també hagués pogut ser molt fàcil caure en una qüestió més nyonya, més de buscar la llagrimeta. La veritat és que hem plorat molt, però és una pel·lícula també molt lluminosa, i el relat és molt lluminós. I això, sí, sí, o sigui, trobar aquest equilibri també és bèstia. Explicar una cosa tan dura i fer-ho d'una manera tan lluminosa i tan bonica té mèrit.
1: És que era una condició sine qua non. O sea, lo bonito es que el amor no solo... O sea, el amor transforma todo. Y lo que es un dolor, el amor lo puede convertir en un gozo. Y entonces eso no es algo muy racional, es algo que lo ves en ellas, en el niño curado, que está enfermo y al terminar ese acompañamiento está sereno, está tranquilo, está contento, y en la persona que va a acompañar, que en el camino de ida siempre va con dudas, siempre va diciendo, ¿qué hago yo aquí? ¿Podría estar haciendo otra cosa? ¿Qué pereza, qué miedo, qué dudas? Y a la vuelta siempre salen con cara de salir de una fiesta de cumpleaños. Entonces, la película tenía que respetar eso, y no ha sido forzado, era fácil, porque siempre el camino de ida es duro y la vuelta es, wow, tan gratificante, ¿no?
2: I com treballeu? Rebeu una trucada i acudiu a l'hospital? Com funciona?
3: Nosaltres tenim convenis de col·laboració en els hospitals que se volen adherir. Així en Barcelona ja estem en 4, bueno, crec que 5. I, per exemple, pues, tenim una aplicació mòbil on estan tots els voluntaris i tenim grups, no, per ciutats. Pues Barcelona té el seu grup, València té el seu grup. I quan toca un hospital té una fitxa tècnica molt, molt breu i mos diu, pues, no sé, Lucía, 2 anys, el Vall d'Hebron, no? I anem a acompanyar en traumatologia. Nosaltres fiquem això en l'aplicació, tots els voluntaris reciben una alerta, de les hice un cor ahí en la pantalla i fica, tenim un nou acompanyament, la gent entra i ho mira. Entonces, lo primer és, Lucía, 2 anys, traumatologia, i tu te fas una foto, no? Dins, sense ja te la visualitzes, ostres, 2 anys, jo me puc fer càrrec d'una xiqueta de 2 anys. I està en traumatologia, que no fica oncologia, o no fica, no? I tu, si dins de tu te sents segur, pues obris el calendari i oferixes, dones el teu temps. O sea, així no són els voluntaris del dilluns, del dimarts, així cada un dona el que pot donar esta setmana.
2: Teniu voluntaris a tota Espanya.
3: Estem en 13 ciutats.
2: Ah.
3: Encara, sí.
2: Bé, a Catalunya en teniu molts.
3: Sí, sí. La veritat és que és el que parlàvem, és que la gent és bona per defecte. Ja. La gent és generosa. I crec que tots ho vivim. Quan vivim una catàstrofe, no? Jo fa poquet he viscut la Dana en València. És que jo no conec a ningú, de veritat, que no li digues esto passa i no te diga jo què puc fer. Entonces, per sort, tenim sempre els turnos coberts, la gent és super, té un compromís increïble. Bueno, així en Catalunya és que és un regal.
0: I entre les voluntàries, els voluntaris, hi ha una interacció, perquè ens explicaves també lo que és. I no sé si hi ha punts de trobada per compartir les experiències i, bueno, portar-ho d'una manera una mica més, com a mínim acompanyada.
3: Sí, claro. Durant l'acompanyament tenim un grup en el que sols estem, és que estem acompanyant d'aquest xiquet i casem els voluntaris en parelles. Entonces tu, antes d'entrar i eixir, tens que dir-li a la teva parella, encara que no la conegues, com estàs, no? Sempre la coordinadora te va escriure, pues si tu tens turno te va dir, Samantha, tot bé? Entres al turno tranquil·la? Sí, vale. Quan tisques, dinos algo. Entonces tu ixes i en el chat, en el grup que tenim en l'aplicació, fiques, tot fenomenal. Per cert, m'ha contat que li agrada l'ajedrez. Entonces la que, ostres, pues jo vaig esta nit, el porte, no? I som un equip, i som un equip de mares, quasi, perquè el xiquet és un poquet de totes, no? I ningú, més que algú que està fent el mateix que tu, te va comprendre. Tu pots arribar a ta casa i contar-li a ta mare, al teu home, a la teua dona, el que has viscut, com ho has fet, i clar, la gent t'apoya, no? Però solament algú que està fent el mateix que tu te va entendre a voltes sense parlar, no? Quan a voltes ixes del turno i tens que escriure a la teua parella en acció i no pots parlar, la teua parella no es toca i no es diu, Samantha no està bé, deuríeu parlar en ella, no? Clar. I ahí s'apoyem, clar.
2: El teu objectiu amb aquest documental, Leones, Majo, quin seria?
3: Pues jo crec que s'hem contat molt mal les històries. Jo crec que fins ara teníem una imatge de n'hi ha que ser super influent i n'hi ha que ser una persona super rellevant i super preparada i super forta per a canviar les coses. I jo, Mamás en Acción naix d'una pregunta molt incòmoda, perquè, claro, jo me trobo en una situació i dius, i ara què faig? Faig que no l'he vist? Me'n vaig a ma casa o què faig? Jo me puc quedar? què faig jo, no? Jo crec que tots tenim una pregunta molt incòmoda en la nostra vida. I el meu objectiu és que la gent isca del cine molt incòmoda, jo vull incomodar. Que la gent mire i diga, ostres, tinc que deixar de mirar això de reull, tinc que dur-me a ma mare a casa, tinc que tocar al meu germà, tinc que prendre un cafè en este companyer del treball que ningú li diu que se prenga un cafè, tinc que escriure un mensatge a esta de la universitat perquè crec que té algun problema. Si és que no fa falta, no fa falta apuntar-te a una ONG, no fa falta fer res extraordinari per a canviar el món. Tu imagina't que de repente algú te trata diferent demà i te sents com important per a d'algú en un entorn en què no t'ho esperes.
2: I respecte al tema dels menors que estan sols als hospitals, t'agradaria que sortissin més voluntàries, t'agradaria que sortissin més famílies d'acollida, què és el que t'agradaria?
3: A mi m'agradaria que... Mira, hi ha una realitat, i és que jo, per exemple, no puc acabar, jo què sé, en el càncer, no puc acabar en la dislèxia, encara que m'agradaria, però és que el meu problema té un número finito, i és de 7.000. A mi m'encantaria que traguérem de les institucions els de 7.000 menors que estan preparats per a viure en una família. Perquè és l'única prevenció que jo no faig a falta. Si ells tingueren una família en la que creixer, Mamás en Acción no existiria. Que maravilla, no? Encara que a voltes, pues, esto enganche i no te vaig a dir que no, és que te dona la vida, no? Anar a l'hospital. Però jo no vull fer falta, no vull ser un parche social, jo no vull sostindre un tema que no deuria passar. Entonces, mentre tenim un plan per aconseguir ni un niño solo en tota Espanya, pues jo vaig peleant molt en les administracions per aconseguir ni un niño sin família, que és lo verdaderament important. Entonces, si algú, i per això en la peli també, dos testimonis són exemple de en tu casa cabe i ojalá, no? Tenim un número finito, per què no aconseguir-lo?
2: I tant que sí. Leonas, Majo Jimeno, increïble, gràcies.
3: Moltes gràcies.
2: Juan Manuel Cotelo, gràcies. I molta sort als dos amb aquest documental, amb aquesta pel·lícula, Leonas, que és que encara ens tornarà a fer plorar.
0: Bueno, doncs, així som, però és que jo et vull fer una última pregunta, Majo. Vas començar tot això perquè la criatura que tu veus a l'Hospital de la Fe de València té la mateixa edat que la teva filla. Tu com li expliques tot aquest projecte a la teva filla i com el rep ella?
3: Jo, a la meva filla era molt xicoteta, però jo durant el temps de Mamás en Acción tingui un altre, no?, i se feien majors. Jo treballava, jo durant 7 anys treballava, duia Mamás en Acción, tenia els meus fills, no?, soles podia fer turnos de nit, per el dia era impossible. Entonces, un dia, jo què feia? Es xitava a dormir, me n'anava, tornava i ningú me tirava de menys. Hasta que un dia se donava en compte que no dormia en casa. I clar, tu diles tus fills que compartisquen, jo no, els meus venia res bé. I si tenen que compartir a sa mare, ja el tema se complica, no? I jo en tota la naturalitat, pues vaig dir, mira, xiquets, esta nit n'hi ha un xiquet que està malet. I què li passa, mamà? Pues li passa esto, li passa l'altre. I què? Pues que no té papà ni té mamà. I com? Ells diuen, com no va tindre papà o mamà? Sí, cariño, és que així en la nostra ciutat n'hi ha xiquets que no tenen papà i mamà. Te diria que quasi 6.000 en València. Entonces, ells se queden molt al·lucinats, no? Ells no entenen que això passe. I quan tu li fas la foto i li dius, veritat que quan tu estàs malet la mama te cuida, veritat, sí, estem junts, sí, bueno, pues este xiquet no té ningú. Si mamà no va avui, ell va a dormir soletes. Tu vols que vaig o que jo me quede? I jo crec que el teu fill no te va dir, no vages. A mi me digueren, vés-te'n, mamà. De fet, el dia siguiente, i avui no tornes, dic, no, avui va un altre.
2: Majo, moltes gràcies.
3: Gràcies.
2: Que vagi molt bé, Juan Manuel, moltes gràcies.
1: Adéu.
4: Informació, actualitat i entreteniment a l'Entrellat amb Samantha Villar.

0: Continuem amb més històries a l'entrellat. Ara descobrirem la història d'Elvira Moral i els seus dos germans que el 1984, quan tenien entre 2 i 6 anys, van ser abandonats a l'estació de França de Barcelona. 40 anys després, el seu cas i la investigació per conèixer els seus orígens són els protagonistes de la sèrie documental Abandonados. La història que explicarem a continuació és d'aquelles que t'agafen pel coll i no et deixen anar, eh? Tractem el cas d'uns germans que van ser abandonats ja fa més de 40 anys. El Ramon, el Ricard i l'Elvira els van trobar sols a l'estació de França de Barcelona el 22 d'abril del 1984.
1: I anys després, i gràcies a la insistència de la germana petita, decideixen buscar els seus pares biològics. Una investigació que documenta la sèrie Abandonados, dirigida per Carles Porta i guionitzada per la periodista Ana Ponsí.
2: El día 22 de abril de 1984, mis hermanos y yo fuimos abandonados en la estación de Francia por un hombre llamado Denis.
3: Han pasado 40 años.
2: Ahora quiero saber quiénes son nuestros padres y por qué nos abandonaron.
4: Es un caso particularmente extraño.
2: Porque no hay rastro de nuestras vidas. No tenemos partidas de nacimiento, apellidos, no hay nada.
5: Un misterio total.
6: Antes del abandono. Recuerdo violencia, gritos, coches de lujo. También recuerdo tener una pistola real.
7: Es muy fuerte.
0: Bé, doncs podem saludar l'Elvira Moral, és una de les protagonistes d'aquesta història. Elvira, com estàs? Molt bona tarda.
8: Hola, bona tarda.
0: I també tenim connectada des de Girona l'Anna Ponsí. Anna, molt bona tarda.
9: Hola, què tal? Molt bona tarda a tothom.
0: Elvira, tu ets qui decideix investigar dels teus tres germans, és la que porta la batuta, una mica de tot això, i dius que t'ho va activar la teva pròpia maternitat. Fins aleshores havien passat dècades sense que tinguessis aquesta necessitat. Per què la maternitat et va empènyer a investigar la teva pròpia vida?
8: No ho sé, jo segueixo donant-li voltes. Penso que també hi ha una qüestió, suposo, una mica hormonal, no? I bueno, va ser en el moment en el que em vaig començar a fer moltes, moltes preguntes que cada vegada em bullien més al cap.
0: Quines preguntes et feies?
8: Ostres, amb què havia nascut jo? Amb cesària? Havia nascut amb un part natural? A la meva mare li havien posat epidural? Em va donar el pit? Em va donar el biberó? No? Les qüestions que tu comences a plantejar quan et quedes embarassada i també penses en què faràs tu, no? I què van dir fer amb mi? No? I dius, ostres, quantes preguntes que tinc que no puc respondre.
1: De fet, una de les frases que més emocionen, jo crec, o com a mínim a mi més m'ha emocionat de la docusèrie, és, en el fons, el motor de tot plegat és saber si ens van estimar.
8: Sí, una mica. Els meus germans sempre em deien que sí, no? Però era com la necessitat aquesta. Clar, ells tenien records, jo no.
0: Perquè tu tenies 2 anyets.
8: Sí.
0: Quan apareixeu a l'estació de França, us han deixat allà i ningú us va recollir.
8: Sí.
0: Que tu no tenies records, però els teus germans sí.
8: Sí, i aquelles coses que m'havien explicat sí que m'havien dit. És que ens estimaven, Elvira, vull dir, no... No, que ens estimaven, és que ells m'ho deien.
0: I els teus germans no es feien també aquestes preguntes que et feies tu? Com havíem nascut? A on? Quan?
8: Doncs jo crec que la maternitat a mi em va fer que aquestes preguntes sempre, no ho sé, fins i tot recordo molt quan anava al metge i em preguntaven antecedents mèdics i fins i tot a vegades havia arribat a dir no, la meva mare, i deia ai no, que sóc adoptada, i no, vull dir no. Però amb la maternitat, no sé per què, bum.
0: Clar.
8: Sí, i suposo que al veure els meus fills també i la connexió que sents amb una criatura, no?, que dius, uau, això tan fort, com què va dir passar?
0: Clar. Tot comença fa més de 4 dècades, us deixen, com diem, allà a l'estació de França. Els teus germans sí que tenien alguns records, tu cap, ells què recordaven?
8: Doncs recordaven que érem de París, i jo recordo, ens vam acabar fent un tatuatge els tres, i recordo que encara no havíem arribat a saber si realment havíem nascut a París, però jo li deia, segur, Ramon, segur? I el meu germà em deia, és que segur, Elvira, vivíem allà, segur. No? Vull dir, recordaven, perquè ja em deien, veiem la Torre Eiffel, Elvira, des de casa. Després m'explicaven que veien que sota de casa veien un cocodril penjat en una botiga de joguines, que anàvem amb cotxes, que viatjàvem moltíssim, que teníem un Jaguar.
0: Déu-n'hi-do, clar, sí. Un Jaguar, cotxes, viatjava moltíssim. Anna, és una història extraordinària aquesta, no és un abandonament comú, no?
9: Que va, és una història increïble. De fet, tu quan dones aquest titular de tres nens abandonats a l'estació de França de 2, 4 i 6 anys, és que ja no cal quasi ni que continuïs parlant perquè el teu interlocutor et digui què més, i què més, i què va passar, i com pot ser. I clar, si surten tantes preguntes com les que evidentment s'ha fet l'Elvira durant tots aquests anys, i especialment a partir de la maternitat, però són les mateixes que ens hem fet nosaltres i que potser també els espectadors de Disney Plus quan veuen la sèrie també es van fent, no? Com deia l'Elvira, com pot ser? I a més tres, i tan petits. Si és que jo vaig per l'estació de Sants i veig algun nen així com sol i dic, ai, miro a veure si té algun adult a prop, no? Perquè, ostres, és bèstia, i en una estació de tren, no?, que hi ha tanta gent i tants desconeguts i que no saps què pot acabar passant. Ells van tenir una gran sort, que al final un revisor els va veure i va avisar la policia, i la policia els va posar en mans de la DGAI, en aquest cas, del centre de menors, i després van ser acollits i adoptats per una família de Barcelona i han tingut una bona vida, però ostres, és molt cridaner tot plegat. És una història molt bèstia.
0: Bé, i un fet que és, costa moltíssim de creure, i és així, que és que no sabeu el nom dels vostres pares, que això és estranyíssim en un nen de 6 anys o de 4 anys que tenien els teus germans.
8: Sí, a mi són de les preguntes que sempre les havia tingut i que en un ocasions les parlàvem amb la meva mare, no? I a la més gran de dir, és estrany, no?
0: Clar, perquè hi hauria aquesta voluntat que no conegueu, que no aprengueu els noms dels pares, no?
8: Sí, suposo que també quan començo a veure els meus fills créixer i quedar tan petits, ja, és que només de sentir com et crides l'un a l'altre, no? Quan avises a la teva parella, és que l'aprenen de forma, no has d'anar a l'escola, perquè diuen, és que jo no vaig anar a l'escola, potser t'ho ensenyen allà, dius, no, és que un nen ho aprèn d'una forma natural, com pot ser que no sapiguéssim ni el d'un ni el de l'altre?
0: Clar, hi ha elements que fa molt rocambolesca aquesta història, i tu, visquent-la en primera persona, òbviament tens aquesta necessitat de desvelar. Pistoles, diners, cotxes de luxe, suposo que comenceu a lucubrar al principi. Què hi deu haver aquí al darrere? Quines eren les primeres teories?
8: Bueno, les teories sempre havien sigut que devia haver passat alguna situació de risc. Jo recordo, la meva mare sempre em deia això, va dir que sí, per protegir-vos, perquè devíeu estar en una situació complexa i us devíem deixar allà perquè no us passés res.
0: Una situació amb una pistola que agafa el teu germà gran i que no mata el teu altre germà de miracle.
8: Sí.
0: Perquè estan jugant. Són nens jugant amb una pistola. I se li dispara i, mira, no mata ningú. Clar, déu-n'hi-do. És que la història, no, Anna, suposo que quan us arriba a vosaltres dius, uau, què és això? I també l'altra pregunta és, per on comencem a investigar? Elvira, quan et dius, va, sí, vull conèixer els meus orígens, per on comences?
8: Tot comença, doncs, demanant-li al meu germà que m'expliqui tot el que recorda, i anteriorment jo m'havia fet un test d'ADN.
0: Uh-huh. Aquesta pregunta és bastant crucial perquè durant molts anys no he volgut tocar el tema. Tu per què creus que els teus germans no volien parlar d'això?
8: No tant parlar-ne, sinó que suposo que és una cosa que la veus tan complexa d'arribar-hi, que sembla, bueno, és com buscar una agulla en un paller.
9: Sí, de fet hi ha una frase d'en Ramon que jo crec que resumeix molt el que havia passat fins ara, que és que diu, jo no volia perdre el meu present, no?, la meva vida present, per buscar en el passat, no? Llavors, aquí això requereix una feinada bestial. L'Elvira l'ha liderat, i amb aquests records d'en Ramon i d'en Ricard, però aquí hi ha hagut molt de picar pedra, o sigui, ella s'ha passat hores i hores connectada al telèfon, grups de WhatsApp de gent que l'ha ajudat, voluntaris, o sigui, voluntàries, especialment dones, us surt molt a la sèrie, això vol moltes hores, vol molta dedicació i vol també una capacitat de frustració important, perquè això a la sèrie jo crec que també es percep en algun moment, no? És una mica una muntanya russa, com anem pujant i baixant, i això ho vam voler construir així amb el director de la sèrie, amb en Carlos Alonso Ojea, justament per demostrar que la vida és això, que aviat trobes una pista que sembla que et porti a un lloc increïble i de cop, puf, pues no, aquella persona que estaves buscant està morta, perquè també té el hàndicap que han passat 40 anys i moltes de les persones que l'Elvira ha aconseguit localitzar, de cop i volta es troba un familiar que li diu, no, mira, em sap greu, va morir, o va morir fa poc o va morir fa anys. Llavors és una porta que queda tancada, és una pista que ja no pots continuar explorant.
0: En total, quants anys porteu d'investigació, Elvira?
8: Què em portarem?
9: Sí, des del 2020, sí. No? Més o menys, sí.
0: 6 anys. I clar, en aquest camí heu tingut la sort de topar amb persones voluntàries que us ajuden a avançar en aquesta investigació. Parla'm d'això.
8: Pues això, sincerament, crec que és un regal que m'ha donat la vida. No sé, de cop i volta, quan decideixo anar al programa a Islàndia pensant-me que no passaria absolutament res, doncs em trobo que apareixen inicialment dues persones, bueno, moltíssima gent, però vull dir, les dues persones que són més capdals, que són la Montse del Río i la Carmen Pastor,
0: que i són una genealoga,
8: sí. I l'altra una criminòloga.
0: Uh-huh. I dediquen les seves estones a ajudar-te a trobar la teva família.
8: Sí, i la Carmen Pastor, bueno, la Montse ja es dedicava també a buscar a persones desaparegudes de la Guerra Civil. Uh-huh. I bueno, empatitza amb la meva història i ella doncs em comença a donar idees, ens comencem a escriure mails, després ja ens donem els whatsapps i amb la Carmen doncs una mica igual, però amb la Carmen també ella ja ve amb la feina, amb feina feta i resulta que ha començat a administrar aquesta història que jo havia explicat a Islàndia a través de les xarxes socials, demanant ajuda, i comença a fer un grup de persones i pensant, mira, doncs potser ens podrien servir genealogistes, i va contactar amb la Mari Caroline, amb la Silvi i un munt de gent per Bèlgica, per Suïssa, per França, per París, que arriben fins i tot a baixar al carrer per fer-me vídeos, fotos, quan el meu germà els explica records. Recordo una font que els començaven, baixaven al carrer, feien fotos, ens les enviaven. Bueno, una cosa realment increïble.
0: Anna, com t'ho expliques tu, que hi hagi aquest moviment de gent, no?, que diu sí, aquest misteri s'ha de desvelar?
9: Jo tinc claríssim, són dos els motius. Un és l'Elvira, perquè ara que la teniu aquí a l'estudi podeu comprovar, no? Ella té una energia, té unes ganes, una resiliència, una constància molt grans, té molts valors també humans, i això fa que la gent que s'acosta a ella encara tingui més la sensació de vull ajudar, perquè hem d'arribar fins al final, perquè tu i els teus germans tingueu una resposta. I l'altre és tot aquest misteri que hi ha a l'entorn d'aquesta història, i jo penso que al final tots tenim una mena de detectiu interior, de dir, va, vinga, jo potser si m'hi poso trobaré la pista. De fet, la Carmen Pastor, que és a la sèrie s'explica, és una persona que viu en una mena de camió camperitzat perquè la seva parella té diferents feines temporals i es van movent per Europa, especialment per França. Ella ho diu. Diu, quan veig el que hi ha, penso, va, vinga, jo crec que no serà tan difícil això, no? I després és veritat que això dura anys i anys, no? Però clar, aquesta energia de pensar que no serà tan difícil, per què no? Llavors jo penso que això els ajuda, i llavors són persones molt constants. Jo penso que al final una investigació requereix que hi hagi algú allà picant pedra i que no es desanimi a la primera, i que si aquella porta es tanca sigui molt creatiu per buscar-ne una altra i també obrir-la, no? I jo crec que alguns cossos policials desitjarien tenir gent com la Mari Caroline, la Silvi, que són les genealogistes, la Carmen Pastor, també la Montse del Río, al seu voltant per ajudar allò a empènyer alguna història, segur.
0: Clar.
5: Sí, perquè aquesta tenacitat que tenen elles potser no és tan fàcil de trobar en els cossos policials.
9: Jo penso que al final depèn de cada persona, de com siguis. Hi ha funcionaris, en aquest cas policies, que hi dediquen cos i ànima i tenen una atenció a les víctimes bestials i veus que s'ho emporten a casa i que hi pensen i que hi donen voltes, i d'altres doncs que fan com el que fa alguna gent, que és anar allà i complir, fer el seu horari, cobrar final de mes i s'ha acabat, no? Penso que té molt a veure amb la personalitat de cadascú, la passió que posa amb les coses, les ganes i aquesta determinació per donar solució i pau, perquè penso que donar solucions o respostes a l'Elvira i als seus germans és donar-los pau també.
0: Clar. Total. En algun moment us heu plantejat si estàveu anant massa lluny? Ho dic també perquè, clar, preveieu un entorn delinqüencial, d'alguna manera, una pistola, uns diners, uns cotxes de luxe, un abandonament sobtat, que igual ens volíem posar en un lloc segur. Home, clar, no sé si hi ha un perill aquí darrere, us ho vau plantejar?
8: Sí, en alguns moments sí que et ve, no? Vigilem a veure on ens... Però després penses, han passat 40 anys, i quan busques sense voler demanar explicacions ni simplement pel fet de saber, no? És quan penso, no passarà res. Ja. Com a molt, què passarà? Que no m'ho voldran explicar. Que no m'ho expliquin.
9: Clar, hi ha una part que nosaltres sempre hem pensat que hi ha una part de secretisme amb tot això, perquè si realment algú va matar els pares de l'Elvira, d'en Ramon i en Ricard, i que això hauria portat a que ells els abandonessin a l'estació, aquest algú, evidentment, no ho revelarà, no? Clar. Tot i que està prescrit, perquè justament en la sèrie tenim un jutge que ho diu ben clar, que poden sortir que no els hi passarà res, perquè sabeu que els crims a Espanya es prescriuen al cap de 20 anys i a la resta d'Europa més o menys, és a dir, han passat 40, però clar, qui es posarà a explicar una cosa així, no? Clar. Que l'impliqui directament. Llavors penso que moltes vegades ens hem trobat també amb alguna porta tancada per la dificultat també de que la gent parli i expliqui realment el que sap. I sempre et queda aquella sensació de, sí, m'han explicat coses, però no sé ben bé si m'ho han dit tot. Mm. I és veritat que a vegades la presència d'una càmera pot fer que la gent deixi de dir algunes coses. Això també és una part que ha estat difícil.
5: Clar, ara que parles de les presències de les càmeres, Elvira, hi ha un moment en el que entra l'Anna, entra l'equip del Carles. Això fa un punt de vertigen?
8: Molt.
5: De la meva història serà més pública més enllà d'una entrevista un dia en un programa de ràdio.
8: Sí, sí, sí. I realment és un pas que ens costa donar i que és el Giles Tremblay el que em diu Elvira, és que si ja no pots tirar més, potser has de passar per aquesta via. No? Vull dir, és un pruit per cua, no? Tu els expliques la història, ells t'ajudaran, però a canvi doncs, l'hauràs de fer pública.
7: Han canviat les coses des que la sèrie ja està emetent-se?
8: Bueno, he rebut missatges molt macos.
7: Uh-huh. I noves pistes per continuar investigant?
8: Sí.
7: També?
8: Sí.
7: Anna, era un dels objectius a l'hora de fer la sèrie?
9: Era un objectiu claríssim. Recordeu que nosaltres a Crims vam fer el cas de la noia de Portbou, que era una noia que va aparèixer penjada a la branca d'un pi l'any 90 a Portbou, a prop de la frontera, en França, i gràcies a l'emissió que va fer un programa austríac d'acord amb nosaltres, en col·laboració amb nosaltres, doncs vam aconseguir que una dona que estava mirant la televisió a Àustria, de casualitat, veiés allò i identifiqués aquella noia. Per què no hauria de passar alguna cosa semblant aquí? Jo penso que la sèrie, amb 4 capítols, ensenya moltíssimes fotografies dels pares, de persones properes a la família, fins i tot d'algunes persones de l'entorn, podríem dir, delinqüencial o criminal, dels que veiem que alguna cosa hi pot haver, de màfia o alguna història, i pensem, i per què no? Perquè això ara, a partir de l'1 de juliol, s'estrenarà a Disney a tot el món. Mm. Llavors, tenim moltes esperances en França, Bèlgica, Suïssa, que sabem que són països pels quals aquests pares podrien haver passat, i per què no? Algú que ja han passat tants anys que digui, vaig a donar una alegria a aquests nens, no? Vaig a explicar la història, encara que sigui de forma anònima, si nosaltres serem molt feliços, ja ho comprovarem després tot.
7: Clar.
9: Però seria molt bonic, sí.
7: Ara que parles de comprovar, em plantejo com es fa des del punt de vista d'una periodista, que a vegades la gent s'oblida també que són persones, més enllà del periodista. Vull dir, en el moment d'acompanyar algú com l'Elvira, el Ricard o el Ramon, en aquesta descoberta, perquè clar, ho has d'anar documentant, però també has de ser molt sensible amb el que et vas trobant. Com es fa això, Anna?
9: Ens ho han posat molt fàcil. És que ells són meravellosos, tant ells tres com la Marisa, que és la seva mare adoptiva, i ens sap greu no haver pogut conèixer el seu pare, en Lluís, que va morir molt jove, però és que ens ho han posat tan fàcil, o sigui, abans preguntàveu si feia vertigen, és evident, perquè ells al final són persones del carrer que de cop els crides que s'asseguin a un plató i t'expliquin la seva vida, la seva intimitat, és que és gros, no? Perquè és com despullar-te davant de la càmera i saps que allò ho veurà moltíssima gent. Però, ostres, ha estat un viatge tan bonic, hem estat molt bé, ens ho hem passat superbé amb tot l'equip, hem fet molts viatges i els hem fet amb ells, anàvem una furgoneta tots junts i rèiem, i després ells jo crec que a poc s'han anat acostumant també a la càmera, a deixar-se anar, a sentir que podien confiar en nosaltres, no? Jo m'imagino que al principi, clar, tampoc ens coneixien de res, hi ha un cert recel, però a mesura que vam veure que nosaltres tampoc anàvem a desvetllar res que ells no volguessin, a poc crec que es van relaxar i per mi, jo ho veig en la sèrie, veig que hi ha una evolució del principi d'ells tres, com a poc van fent pinya, que evidentment la tenen a la vida real, però la càmera a vegades també costa i veus com s'abracen, es fan petons, que hi ha una estima bestial i com cada vegada es deixen anar. Hi ha una imatge, per exemple, que estan a l'aeroport tornant de Bèlgica i me'n recordo molt d'aquest moment, que van posar la càmera allà, ells estaven tots tres asseguts en un banc i es van deixar anar i van anar expressant el que ells sentien i es feien bromes entre ells i veies una complicitat en la que crec sincerament que es van arribar a oblidar que els estàvem gravant.
7: Clar.
8: Jo, bueno, trobo que bueno, en aquest sentit ens hem sentit bueno, superben acompanyats, gairebé et diria, bueno, és que com una família, no? Tant el Carlos com l'Anna, com tot l'equip, ha sigut, bueno, una experiència bestial, no? Perquè, bueno, això...
7: Perquè per entendre-ho, la càmera us acompanya al llarg de la descoberta, en el moment de la descoberta, o primer aneu vosaltres,
8: que
7: parleu?
8: Ja vàvem, fins que ens anàvem a dormir, portàvem un micro ficat.
7: I si aquell dia has de parlar per primera vegada amb algú que acabes de contactar, la càmera va amb tu i ho grava in situ.
8: Sí.
7: No és que vosaltres aneu per endavant i xerreu i després ja vindrà la càmera a gravar-ho.
8: No.
7: Clar, i també que aquelles persones acceptin que tu i els teus germans arribeu amb una càmera. Això també s'ha de parlar, no, Anna?
9: Que aquí diguéssim que la sèrie té dues fases. Hi ha la part que l'Elvira va començar a caminar amb aquests voluntaris, amb aquestes voluntàries, que això, evidentment, no està enregistrat perquè en aquell moment nosaltres no hi érem, com, per exemple, una videotrucada que ella fa amb una part de la seva família. Això no està enregistrat enlloc i no ho van voler recrear, tampoc. És a dir, en Carlos Alonso, que és el director, va tenir molt clar que això no s'havia de recrear. Nosaltres no volíem que ells tres fessin d'actors, primer perquè no ho són i segon perquè això s'hauria notat i no hauria estat ni agradable ni bonic per ells. Llavors vam deixar que estiguessin tranquils en aquest sentit i podríem dir que la road movie, és a dir, tots aquests viatges que fem a França, a Bèlgica, tot això sí que estem amb la càmera des que pugen a l'avió, és a dir, des que apareixen a l'aeroport fins que els acompanyem al Finger per pujar a l'avió, fins i tot alguna vegada vam tenir algun conflicte dins del propi avió perquè els volíem rodar, però clar, hi havia altra gent anònima que potser no volia sortir en aquella sèrie, vam tenir algun desencontre amb alguna safata, però tot va anar bé. La qüestió és que no deixem de gravar, però és veritat que tampoc... Si anem a entrevistar a un possible delinqüent, no?, o una persona relacionada al món criminal, sí que prèviament li hem dit, ei, escolta, que venim amb unes càmeres i ho ha d'acceptar. Tu saps que després t'has dedicat a això. Hi ha d'haver uns drets d'imatge que ha de firmar en un paper, no? Si entrem malament, primer, no li donaran la informació que ells volen, i això era molt important, també ho teníem molt clar, que no podíem malmetre qualsevol informació delicada que els hi volessin explicar simplement perquè hi haguessin les càmeres. I dos, sí que hi havia una certa complicitat. El que passa és el que diu l'Elvira, anàvem darrere amb la càmera, doncs perquè si ells tenien reaccions emocionals respecte al que els hi anaven explicant, o al post, les post-entrevistes, ho havíem de captar tot això, perquè era essencial per construir aquesta part tan humana d'ells.
7: No vull fer spoilers de la sèrie, Elvira, però sí que vull preguntar-te com valores fins on heu arribat. O sigui, creus que heu arribat molt lluny o t'has quedat curta respecte al que t'hagués agradat descobrir?
8: Uau, vaig començar pensant-me que no trobaria res i...
7: I déu-n'hi-do, sí. I déu-n'hi-do el que aneu descobrint.
8: On he arribat ha sigut, per mi, bueno, increïble, però certament, doncs, sempre suposo que vols més i vols arribar.
7: Ahà. I en aquesta investigació, clar, hi ha investigacions que van en paral·lel. Hi ha la periodística, la policial, la judicial, la de les voluntàries. Quina diries que ha tirat més?
8: Jo, la de les voluntàries.
7: Sí, eh?
8: Sí. Sí.
7: Déu-n'hi-do, Anna.
9: Sí, la de les voluntàries, perquè és que us he dit abans, és que la policia
7: més que els periodistes,
9: contenta.
7: Eh? I mira que tenim interès, els periodistes.
9: Sí, però és diferent, perquè jo penso que les voluntàries van estar en una primera fase en la que es va descobrir, podríem dir, les peces cabdals. Llavors, nosaltres la feina que hem fet ha estat d'acompanyament, i també és veritat que les nostres documentalistes, Montserrat Riar al capdavant, Irene Forment, Minaia Llorca, és a dir, tota la gent que forma part de la investigació, sí que hem descobert documents, sobretot, molt importants, que ens han permès reconstruir uns quants anys. És a dir, nosaltres ara tenim reconstruïts els anys que els seus pares van viure a França, especialment, però també a Bèlgica, entre el 78 fins al 83, aproximadament. Recordem que el 84 és quan són abandonats. Ens queda aquest buit d'aquest any de dir què va passar allà que acabés desembocant en aquest abandonament dels tres germans. Però diguéssim que hem posat les bases per aconseguir papers. És a dir, el periodista ha aconseguit això que potser al voluntari li hauria costat més a nivell anònim.
8: Sí,
9: no?
8: És que ara sentint-la jo també penso que clar, són coses diferents. Però sí... Sí, Anna, estic més tranquil·la.
9: Però és veritat que les voluntàries posen la base de tot perquè tu i els teus germans pugueu arribar fins a un lloc molt important que és contactar amb una part de la família. Després, nosaltres acompanyem, doncs això, posant més pistes sobre la taula en
7: sí,
9: el sentit de trobar
7: enfocant
9: papers.
7: Enfocant la imatge, no? Definint una mica més tot el que passa allà. Però dieu que hi ha un espai d'un any, eh? Que és l'any previ a l'abandonament, que no se sap què va passar.
9: Nosaltres sabem que l'any 83, aproximadament a la primavera, els pares d'en Ramon, en Ricard i l'Elvira deixen de donar senyals de vida en el sentit que no es tornen a posar mai més en contacte amb la seva família, cosa que sí que feien molt sovint, sobretot la mare dels nens trucava molt sovint a la seva família per explicar com estaven, no? Enviar fotografies dels nens com fan totes les famílies que estan a l'estranger, per dir-ho d'alguna manera. Però a partir d'aquell maig no se sap què passa exactament, i aquell Nadal del 83 al 84 ja no hi ha ni una trucada per dir bon Nadal, bon any nou, estem bé, re, zero, silenci. I en canvi, a l'abril del 84 apareixen aquests tres nens a l'estació de França. Què passa durant tot aquell impàs? Ells viuen amb els pares ja...
7: I no tenen records, els teus germans, d'aquell any? No recorden si estaven els pares, si no...
8: Records, uf, recordant el Denis.
9: Saps què passa?
7: El Denis, l'home que es porta a l'estació.
5: El Denis, que hi ha moments...
9: Saps què passa? Que volten molt aquests nens. O sigui, viatgen moltíssim. Tant aviat són a un país com són a un altre. Llavors, és una confusió bestial. I aquests dies també ens preguntàvem, i quan estàvem gravant la sèrie dèiem, ostres, què ens en recordem nosaltres de les nostres vides? És a dir, quin és el nostre primer record i de quin any és? I jo penso que al final en Ramon i en Ricard tenen uns records de fets molt cridaners, d'això que deies abans de la pistola, fets com traumàtics fins i tot. I per això se'n recorden, perquè si no, del dia a dia, és que tu els hi preguntes què menjàveu o no, si teníeu un gat o un gos i no t'ho saben dir, saps?
5: Abans parlàvem de la feina d'acompanyament que heu fet vosaltres, Anna, però hi ha una persona que us ha acompanyat des del principi, que és cabdal, que és la Marisa, que és la vostra mare. Com ha viscut ella tot aquest procés?
10: Uau, doncs, com l'ha viscut? Jo crec que com nosaltres, arriba, abajo, arriba, abajo. Però, bueno, com més característica en ella, sempre al costat, sempre recolzant-nos i, bueno, amb...
5: Quin regal de la vida, eh?
10: Sí, quin regal de la vida, sí, sí.
9: És una dona molt intel·ligent, molt íntegra, té uns valors impressionants, a més és col·leccionista en el sentit que guarda tots els papers, cosa que per nosaltres ha estat fonamental. Clar. Té un arxiu fotogràfic espectacular, de fet és gràcies a la seva generositat i a la família de l'Elvira que hem pogut tenir tantes fotografies i podem mostrar també com ells van anar creixent en aquesta família. I, ostres, jo penso que és una part molt emotiva del primer capítol, veure com ells es van fent grans. I tenim vídeos gravats en VHS que se'ls veu com es van fent grans en aquella família. I és, veure'ls moure's així de petits i d'adolescents és una passada.
7: Bé, i encara queda feina per fer, eh? Encara queda per investigar i segurament seria fins i tot rodable, no? Enregistrable, eh? En el futur. Clar, clar que sí. Elvira Moral, gràcies per ser aquí. És una de les protagonistes d'aquesta sèrie de Disney Plus, Abandonados. Anna Ponsí, periodista, gràcies també per ser aquí a l'entrellat. En fi, que ens l'hem cruspit, eh?
5: Home, i ens hem emocionat, i ens hem enganxat, i ens hem enamorat d'aquests tres germans i de la Marisa.
7: Si surten més pistes, Elvira, molta sort, que vagi molt bé. Gràcies, Anna, que vagi bé. Ens acostem a les 6 de la tarda. L'actualitat informativa demana pas. De seguida tornem al programa especial dels millors moments de l'entrellat. Fins ara mateix.
11: Són les 6.
12: Ràdio 4. Serveis informatius.
13: Bona tarda. Comencem actualitzant la situació a Sant Quirze Safaja, al Moianès, on es manté el confinament de tot el municipi i unes 700 persones per l'incendi forestal declarat aquest migdia. Els bombers treballen amb 31 dotacions terrestres i 7 mitjans aeris per extingir les flames que ja han cremat unes 14 hectàrees, segons agents rurals. Amb tot, els bombers es mostren optimistes i confien poder estabilitzar el foc durant aquesta tarda, si no canviant les condicions meteorològiques. Robert Zaera, cap de suport dels bombers, ha explicat que la dificultat de l'extinció és l'orografia del terreny.
14: La dificultat principal la tenim en l'orografia, que és a partir de cingleres i de més, que a nivell de seguretat en altres ens fan prendre pues, certes precaucions que en altres contextos no prendríem, i també pues, això va vinculat amb rodolaments i de més, que nosaltres doncs, hem de ser cautelosos a l'hora de treballar en escenaris com aquests.
13: La carretera BB-1341 continua tallada i els equips d'emergència concentren els esforços al cap i al flanc esquerre de l'incendi per evitar que les flames s'acostin al nucli urbà. Continua en marxa la sessió de control al govern espanyol al Congrés dels Diputats després d'un matí intens a la Cambra Baixa amb la compareixença de Pedro Sánchez per donar explicacions sobre els casos judicials que afecten el PSOE i el seu entorn. El president ha respost així a les peticions de l'oposició de convocar eleccions i a les crítiques dels socis.
15: En matèria de corrupció, este gobierno, señorías, y mi organización lo tiene claro, contundencia total, colaboración con la justicia y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y disposición completa para actuar en todo lo que esté en nuestra mano.
13: En aquest context, Begoña Gómez, dona del president, ha d'entregar a aquesta hora, a les 6 de la tarda, el passaport als jutjats de Madrid per complir les mesures cautelars imposades pel jutge Juan Carlos Peinado. La dona del president del govern té prohibit sortir d'Espanya i ha de comparèixer al jutjat cada 15 dies. La seva exassessora, Cristina Álvarez, ja va lliurar la documentació ahir. Això sí, les defenses han recorregut les cautelars mentre el Consell General del Poder Judicial estudia les declaracions del jutge Peinado, on deia que els escortes de Begoña Gómez la podrien ajudar a fugir del país. I encara en el context dels casos de corrupció del govern socialista i que envolten el PSOE, la regidora socialista de Sòria, Yolanda Santos, ha deixat l'acte i abandonarà el PSOE després de quedar en llibertat provisional per presumptes irregularitats investigades. Santos assegura que ha pres la decisió per no perjudicar ni l'Ajuntament ni el partit. La regidora defensa la seva innocència, afirma que manté plena confiança en la justícia i espera que els fets s'aclareixin. Mentrestant, Vox ha presentat una querella contra l'alcalde Carlos Martínez per una presumpta revelació de secrets. La guerra iniciada pels Estats Units i Israel a l'Iran deixa la imatge d'un Donald Trump amb sentiments contradictoris. D'una banda, ha celebrat la reobertura sense peatges ni costos d'assegurança de l'estret d'Hormuz, on el tràfic de vaixells s'ha triplicat en una setmana. Però, d'altra banda, ha protestat pel rebuig del Congrés i del Senat a les seves decisions, ja que quatre congressistes republicans s'han unit als demòcrates per demanar que s'acabi el conflicte. Pau Alemany, bona tarda.
16: Bona tarda. Aquesta última resolució ha sigut la primera bufetada parlamentària que ha rebut Trump des de l'inici de la guerra. El Congrés i el Senat sempre havien recolzat les decisions de Trump, però ara els republicans s'hi han oposat. Mentrestant, l'estret d'Hormuz recupera a poc a poc el tràfic de vaixells, tot i que encara queden més d'un miler de bucs avarats, aquest pas clau per al comerç internacional. I per la seva banda, l'Iran ha negat els anuncis de Trump sobre les pròximes inspeccions nuclears i ha interpretat l'acord signat com una declaració de la derrota dels Estats Units.
13: Gràcies, Pau. I en relació amb el conflicte al Pròxim Orient, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, acaba d'assegurar que mentre continuï el càrrec, l'exèrcit mantindrà l'ocupació al sud del Líban. Unes declaracions que posen en risc l'acord signat la setmana passada. I encara de l'exterior, a Colòmbia, el candidat de l'esquerra, Iván Cepeda, ha reconegut la victòria de l'ultra Abelardo de la Espriella per una ajustada majoria.
17: He decidido aceptar el resultado que surge de dicho proceso y que señala que Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente de la República.
13: Cepeda, però, tal com ha fet l'actual president Gustavo Petro, ha denunciat la ingerència del president dels Estats Units, Donald Trump, durant tota la campanya electoral. També ha acusat el seu oponent de compra de vots. De la Espriella, que promet governar amb mà dura, assumirà el càrrec a partir del 7 d'agost. Governarà un país molt polaritzat i amb una forta oposició al Congrés. I ens interessem a aquesta hora per l'estat de les carreteres catalanes. Servei Català de Trànsit, Roger Serra, hola.
18: Hola, bona tarda. A aquesta hora parlem d'absoluta calma en aquesta xarxa viària. Com era d'esperar, hi ha poc volum de trànsit a les principals carreteres i autopistes catalanes i, el més important, no tenim constància de cap gran incidència que ens pugui complicar la circulació. Per tant, a aquesta hora parlem de fluidesa, una fluidesa que també trobarem a l'àrea metropolitana de Barcelona i fins i tot a les dues rondes de la capital catalana. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
13: També és tot de moment per part nostra. Més notícies a rtv.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
12: Ràdio 4. Ràdio 4.

Ja tornem a ser aquí, tercera i última hora d'aquest l'entrellat especial Sant Joan, en què estem recuperant alguns dels millors moments del programa. I ara volem recordar l'entranyable història de l'Empar, una grangera de 60 anys que viu sola en una masia de muntanya. La seva principal preocupació és aconseguir que la seva última vaca, la Tona, es quedi prenyada per a poder salvar la seva granja. Aquest és el punt de partida de la pel·lícula Cowgirl. Els seus protagonistes, Isabel Rocati i Pep Monner, i un dels seus directors, Miguel Llorenç, ens van visitar fa unes setmanes i ens explicaven això.

0: Estàs escoltant una reemissió.
1: I parlem de cinema perquè avui s'estrena Cowgirl. És la història d'una pagesa, l'Empar, de 60 anys i la seva vaca, la fertilitat de la qual esdevé clau en la seva vida. És una comèdia romàntica protagonitzada per Isabel Rocati, Carlos Cuevas, el Pep Moner i Joaquim Climent, participada per Radio Televisió Espanyola.
2: No pots anar pel camí de dalt. La meua tona necessita calma.
3: I si aquesta vaca és més rara que les merles blanques.
4: No és més que una vaca. I ja està.
2: Tona és la meua vaca. L'única que me quede aixina que no està.
5: Nedi Micaela ha arribat a viure a sa casa.
6: Quina vaca més bonica, no?
7: És que jo tinc molt bon rotllo, eh?
2: De rotllo sí que n'etens, sí.
8: Que la inseminació no funciona.
2: No me digues que és tan cert.
8: Deja que la monte un toro?
2: No. Tona és molt sensible. A tu t'agradaria que te muntaren?
8: Depèn.
2: Ai, Martín, fes el favor.
1: Cowgirl. Isabel Rocati, molt bona tarda.
9: Molt bona tarda.
1: Benvinguda a l'Entrellat. Pep Moner, bona tarda.
10: Bona tarda.
1: Quin gust tenir-te també aquí a l'Entrellat. I connectat des de València, un dels directors d'aquesta Cowgirl és Miguel Llorenç, que juntament amb Cristina Fernández Pintado ha dirigit la pel·lícula. Miguel, molt bona tarda.
11: Bona tarda, com esteu?
1: Mireu, jo el primer que vull dir de Cowgirl és que m'ha emocionat que aquesta pel·lícula parli de la comarca dels Ports, de Castelló, que jo no recordo haver vist cinema fet allà, i justament és la terra de la meva àvia. Imagina't, Miguel, a tu què et vincula amb aquestes terres?
11: Pues a mi em vincula el paisatge, la gent d'allà, la natura, les muntanyes, no? Tot això que és molt, molt visceral, em vincula a aquella terra, sí.
1: Uh-huh. Hi ha tan poc cinema que s'ha fet des d'aquestes comarques, oi? Jo no recordo pel·lícules.
11: Bueno, n'hi ha un mite, no? I molt important, que és Tierra y Libertad.
1: Que va ser un
11: moment molt important per a Morella, no? Que sí, és una mica la capital d'aquell lloc.
1: Sí. Clar, dels Ports, efectivament.
11: Sí.
1: Rodada també al Parc de Tinença de Benifassà, oi?
11: Sí.
1: Com va ser rodar per aquesta zona? Es coneixíeu, aquesta zona?
10: Pep? Jo no. No, gens. No.
1: Isabel, tu?
9: Jo només Morella. Havia pujat a veure la ciutat de Morella i també, sense enganyar-vos, havia pujat al Boixar un sol dia que tenia un amic, en Pau Descanse, que tenia una petita casa allà.
1: Uh-huh.
9: Però fa molts anys. Però no tenia consciència del paisatge, per dir-ho, de la zona. No la coneixia.
1: L'heu descobert? Ha estat una descoberta?
9: I tant.
10: Jo, sí. No només Morella com a ciutat, que és evident que és un reclam turístic, no? El paisatge, els ports. La dimensió d'aquella serra és enorme. Uh-huh. Sí. No acaba la vista, perds la visió i encara hi ha les muntanyes, no?
1: Uh-huh.
10: I és una meravella, perquè a més d'una natura salvatge en certs moments, també hi ha com valls molt, molt suaus, molt bonics, no? Uh-huh. Molt fèrtil, hi ha un color molt, molt potent en tot. I els pobles que estan en els clots de les muntanyes, que són petitets, són preciosos,
1: sí.
10: I molt poc habitats.
1: Molt poc
10: a la tardor
1: habitat.
10: Que hi érem nosaltres, doncs que hi havia 10, 12 persones vivint-hi.
1: Sí,
10: a l'estiu
1: sí.
10: No, a l'estiu creixen fins a 200.
1: Amb els forasters,
10: però
1: clar.
10: Però exacte, que tenen la casa allà, eh?
1: Sí.
10: Però, o gent d'allà que s'ha desplaçat per treballar i per viure en un altre lloc, però que manté la casa i va a l'estiu, no?
1: Quin bon lloc per situar Cowgirl, perquè efectivament són comarques que es van despoblant a poc a poc,
10: sí.
1: I també es reflecteix, no? Això a Cowgirl, poca gent. Isabel, Pep, què us va atrapar d'aquesta pel·lícula?
9: Uau, moltes coses. A veure, a mi personalment, en part és el tronc, per dir-ho així, narratiu i emocional de la pel·lícula, i arrel d'ella dona la mà a un seguit de personatges molt, molt tendres i molt importants dintre de la narració, no? Com el Bernat del Pep, o el Ricky del Carlos Cuevas, o parlant del Joaquim Climent, el veterinari. Clar, a mi em va atrapar la història, primer com a dona i com a actriu, que fos una dona madura de la meva edat, que fos el centre emocional i narratiu d'una pel·lícula, d'un llarg, i després el contingut, òbviament, me va resultar molt, molt, molt interessant i un gran repte, sí.
1: I tu, Pep?
10: A mi em va agradar molt el guió d'entrada i també em va sorprendre molt que m'oferissin aquest personatge, perquè no me l'oferien normalment. I llavors m'hi vaig abocar perquè... I per un moment m'importava un pito engreixar-me, tenir panxa, tot això formava part d'aquest personatge, no? D'aquest personatge que viu allà, no? I que no està presumint de res, i al contrari, està suportant la seva soledat, portant la seva ramaderia i esperant el moment. El moment que tu ja saps,
1: el moment
10: que ara podem fer spoilers,
9: no podem desvelar.
10: Esperant, saber esperar, no? És una cosa... Em va agradar molt, molt tot. I després, un cop en el rodatge, al lloc on rodàvem, l'equip es treballava en molt poc temps, 5 setmanes, però no es notava. No es notava, això. Fluïa molt el treball, no? I això... I després els companys són fantàstics. Jo vaig descobrir molts actors perquè a la Isabel la coneixia, al Carles també, a tots, la capçalera de cartell, jo els coneixia a tots, però hi havia tots aquests actors valencians que no coneixia, que són fantàstics.
1: Clar.
10: I llavors tot junt, per mi va ser un rodatge molt relaxat, jo no tenia la intensitat de rodatge que tenia l'Isabel, no? Jo tornava a Barcelona, descansava, anava allà, disfrutava del rodatge 4 o 5 dies, me'n tornava, tal, i era fantàstic,
1: sí.
10: I vaig passar molt bé.
1: Cauguel parla de l'amor a partir dels 60, de les relacions intergeneracionals, de la dona al camp, de l'amor a la terra, oi? S'expliquen moltes coses en una història.
9: Exacte, Samantha, és el que dèiem, és dintre d'una narració aparentment simple, és de senzillesa de com està narrat i mostrat, però té molts fractals, sobretot de relacions. És una pel·lícula de relacions, i de relacions amoroses amb diferents colors i tonalitats, com molt bé les has narrat, no? I jo trobo que està ahí la riquesa. La primera amb la vaca, amb Tona, és el motor, que la seva necessitat d'embaràs en una vaca madura, també hi ha un paral·lelisme total en part, no? I la seva delicadesa al quedar-se prenyada, i la necessitat ja de supervivència física i d'un somni, perquè la vaca és l'únic que li queda en part, junt amb un petit hort, per dir-ho així, d'un projecte personal i familiar, vinculat a una manera d'entendre la vida, la terra, el vincle amb una lleialtat de zona, I és el motor inicial d'aquest tronc que dic que com en espiral va obrint portes a altres relacions. Sí.
1: I l'Empar és una dona amb molta resiliència, no? Perquè ha passat tràngols a la vida. No sé si estàs d'acord amb aquesta definició de l'Empar.
9: Sí, i tant. Ella parteix, a veure, la pel·lícula parteix d'una part, podríem dir-ne, que està com en un pou, està en un dol, està en un estat d'ofuscació, d'enfado, de tremendo enfado amb la vida i amb si mateixa. Hi ha un petit detall molt sutil en la pel·li, perquè és molt delicada i de sutil en detalls, en què en part no té un mirall al seu lavabo, ni per mirar-se a la cara quan es posa una cremeta o renta. No vol mirar-se a la cara. No. I partix d'ahir i hi ha, com diuen també, que és un topicazo, però és cert, no, una vegada has tocat fons ja no tens més remei que pujar.
1: Clar.
9: I ahí comença la peli.
1: I clar, i la seva vaca, Tona, és això, és que ara és tot el que ella té.
9: En este moment sí. Té 4, perquè depèn, ja fa a partir de la llet que li dona la vaca, ja fa formatgets i viu de vendre aquests formatges al poble, i un intercanvi de les seues verdures de l'hort. I ja dic, ella projecta en aquesta vaca, en Tona, algo més que una supervivència. Sí.
1: Pep, i clar, el teu personatge, el Bernat, ha voltat el món, torna al poble. Per què va marxar del poble? No és una cosa que s'expliqui?
10: Sí, s'explica, sí.
1: Ah, no me'n recordo, doncs.
10: Home, sí. A veure...
1: Sé a on va anar.
10: Ell...
1: Abans parlàvem de la memòria,
10: Jo penso que sí que s'explica...
1: Subtilment, no?
10: La senyora, aquí present, decideix... ajuntar-se, casar-se amb una altra.
1: Ah, és per això? Ah, jo no vaig entendre que havia marxat per això.
10: Sí,
1: i mira que ho parleu, és veritat.
10: I llavors diu, l'altre, i per què te'n vas anar? Perquè
1: sí,
10: no podia.
1: Sí.
10: Jo havia de salvar-me, també.
1: Clar.
10: I aleshores se'n va a Mèxic amb una mal davant del darrere.
1: Sí.
10: I el que passa que és un senyor llest, evidentment, intel·ligent i amb habilitats.
1: Sí.
10: I fa fortuna a Mèxic, aprèn a ser ramader.
1: Clar.
10: i torna, i al final torna ja per acabar la seva vida en el seu poble, no? Mm-hmm. Sense saber que es trobarà amb la situació que es trobarà,
1: sí, sí.
10: Però decideix tornar.
1: Escolta, Miguel, clar, la vaca tona doncs ocupa una peça crucial en aquesta història i s'ha de rodar amb una vaca. Com es fa per rodar amb una vaca?
11: Pues amb paciència, el primer moment, no? I, bueno, nosaltres contem sempre, no?, que rodar amb animals és una cosa difícil si vols que un animal faça exactament el que tu vols, no? Uh-huh. Però si tu estàs obert a lo que l'animal te proposa, pues és una altra cosa, no? I nosaltres vam fixar aquesta estratègia, no?, d'estar atents a lo que la nostra enorme vaca tona, que el seu nom en realitat és Canelita, ens proposava, no? I vam descobrir algunes estratègies que ens contava el propietari i la propietària.

0: Que em va fer curiositat, no sé si recordes, Miquel, que dius Isabel, jo crec que no, encara no és, no és conscient
1: de lo que vas
0: de lo
1: fer.
0: Que va fer en ese plano, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: No, i jo el que sí recorde és que jo estava molt còmoda i molt tranquil·la. Molt tranquil·la.
1: Sí. Però clar, igual la vaca pesa 500
0: no,
1: quilos.
0: No, era 600, exactament.
1: Veus? Clar,
0: sí, sí.
1: Que...
0: No, realment, si ho mire fredament i ho pense, sí, sí, me posava una situació que estava d'esquena a la paret, o sigui, només que haguera empenyat una mica la vaca, a mi m'empotra la paret. No, no, no, no, no, no l'havia pensat.
1: I tu no ho pensaves, Miquel?
2: No, bueno, Isabel ens va regalar tot, no? Va ser un regal treballar amb ella i ens va regalar amb una entrega absoluta, una confiança plena en les propostes que le fèiem Cristina i jo, no? Mm. I això és molt important perquè, bueno, si estàs en un entorn controlat, pues, bueno, pues, és més fàcil, no? Mm. Però en un entorn que no és el més comú per a Isabel, no? Veritat, Isabel?
0: Sí, sí, exacte.
2: És una proposta una mica salvatge, no? Com és aquesta pel·li en alguns llocs, no?
1: Clar.
2: I, per exemple, aquesta seqüència, és veritat que no és perquè la vaca fora violenta en absolut, però com dèiem, no? Són 600 quilos de bitxo, que es gira una miqueta més ràpid de lo normal i te fa, bueno, partix la mandíbula, vamos,
0: és
1: totalment, a mi em va deixar...
2: I és eixe plano, de veritat, que és el més, el de més risc de tota la pel·li.
1: Ja. Tu tens cultura rural, de tractar amb animals, Miquel?
2: Jo tinc una cultura, o sigui, ho tinc après, saps? A mi sí que és un entorn que m'agrada molt, he treballat molt en el món rural, hem fet documentals, és un lloc... La meua primera pel·li gran que va participar Isabel va ser L'arbre de les cireres, de Marretxa, no? I ja era una pel·li rural... I, bueno, jo sí que tinc un vincle ahí molt, molt, molt fort amb el paisatge i amb el món natural, no? I sí, em sent molt, molt a gust.
1: Clar. Parlem de la llengua, Pep, perquè t'han fet parlar tortosí, no?
3: No, tortosí no, no. Tortosí, perquè jo estava casat amb una tortosina. El meu segon matrimoni va ser a Tortosa.
1: Mira.
3: Però no, és que no era tortosí.
1: No? Miquel, quin dialecte
3: és? Era morellà.
2: És la parla dels ports. És la parla dels ports, que és veritat que és una parla molt, molt particular. Jo crec que és molt difícil per a un actor. Vamos, jo sóc incapaç de reproduir l'accent d'allà. Sóc absolutament incapaç, no?
1: Però el claven, eh?
2: Sí, ho claven.
3: Jo ara em costaria, fantàstic. Perquè ara me'n recordo, va passar dos anys.
1: Te costaria, Sagal? Sagal, te costaria?
3: Ara... Ah, de baix...
1: Al meu poble parlen
3: això. De baix me costaria.
1: De vegades, eh?
3: De baix.
1: De baix.
3: De baix me costaria. Però... Perquè és com el valencià, però de cop i volta es fa com castellà.
1: Sí.
3: És una...
1: El agente, diuen, no?
0: I català de oriental, eh? O sigui, perquè té finals que no són... Per exemple, cantar, allà podries dir cantar.
1: Sí.
0: Que això a València no es diu cantar, es diu cantar.
1: Clar.
0: El final de res, allà dalt n'hi ha un.
3: No.
0: Però és complicat, és un complex, és mixte, és diferent, és únic.
2: I amb una entonació una mica aragonesa, no? Saps?
3: Sí.
2: És molt mestís, és una parla molt mestís.
1: Perquè ja està a tocar de l'Aragó, de Terol. Sí.
0: Total.
2: Sí, allà n'hi ha un pic que es diu un cim, que es diu el Tossal dels Tres Reis, que precisament és perquè és la confluència dels tres territoris, no? Del País Valencià, de Catalunya i d'Aragó. I està ahí, és...
3: Però està molt bé, perquè quan tu fas això, el mateix accent, la mateixa manera de parlar, està influint en el personatge.
1: Total.
3: A la música, a la gestualitat, perquè et comporta, no? És com... És tot, no? Jo recordo una pel·lícula de Xema Andalús, també, argentina, feia un metge de Sevillà, i clar, em va transformar el personatge. Quan deia mentides es deia Andalús i era fantàstic. et canvia la cara. Ja, que sí! és una altra... T'ajuda, no? I això va estar molt bé que realment la proposta fos aquesta, no?
1: Clar.
3: De parlar amb l'accent d'allà.
1: Clar.
3: Que ajuda molt.
1: Cowgirl és una pel·lícula amb molta tendresa, amb molta llum. Jo diria que és una pel·lícula que fa tenir esperança en la vida. Oi que sí?
0: Sí. És, lo parlàvem una miqueta abans, que quan es comença des del fons només més pots que pujar cap a la llum, però només puja en part, puja, hi ha un retrobament cap a la positivitat, per sí. dir-ho així, cap a la felicitat pròpia de tots els personatges.
1: Sí, no? En plan de... Una segona oportunitat per tothom.
0: Per tothom, per tots els personatges.

0: almenys centrals de la pel·lícula. Per a tots hi ha un canvi, hi ha com un amor cap a ells mateixos, hi ha com una mirada nova de renovació i un sí a la vida.
1: I personalment...
2: Hi ha una frase que m'ha escrit un amic meu avui que coneix molt el cinema i diu... T'ho dic perquè és molt... En resum, és un d'aquells títols lluminosos, de bon rotllo, que et fan sortir del cine millor de com hi has entrat.
1: Sí. Mm. Això ara se li diu un feel-good movie.
0: Sí, mira,
1: oi, Miguel?
3: Sí, sí, això de ficar nom a tot, no? Pues sí. Jo te dic, en molts llocs estic dient que igual deuríem acunyar un nou gènere, que és un gènere vitalista, no? Perquè jo crec que és una pel·li que nosaltres plantegem per a intentar ser una mica més feliços i per a, o almenys... buscar aquesta felicitat, no? És com un impuls per a trobar la felicitat. Jo crec que és un poc el viatge de tots els personatges, no? De moltes soledats que s'uneixen a través de la història d'una vaca, a través del significat de la vaca, que no solament és aquest significat de la família per al personatge d'en Parc, sinó també és un significat de lo salvatge, no? D'allò que està més d'endins de cadascú de nosaltres. Mm. I jo crec que el que ens uneix a tots és l'amor, no? És tot tipus d'amor, com deia abans Isabel, no? I també una idea d'amor que a mi m'interessa molt, que és l'amor de la comunitat, de fer comunitat, no? De fer poble, d'aquests vincles que existeixen als pobles, que són més difícils trobar a les ciutats, a les grans ciutats molt menys, i que són meravellosos, i jo crec que és una de les coses que, no sé, jo pense que ens fa ser una mica més infeliços, no? Jo crec que moltes d'aquestes enfermedades mentals que tenim tots avui, que estem molt a soles, molt perduts, jo crec que és precisament per això, no? Per la soledat de viure en un lloc on hi ha molta gent però ningú et fa cas.
1: Clar. És un cant a les segones oportunitats també, Cauguel. Jo no sé si personalment vosaltres creieu en les segones oportunitats o si n'heu viscut alguna a la vida.
2: Jo he viscut moltes vides.
1: Sí?
2: I ara estic vivint a la quarta.
1: A veure, explica'm això.
2: No, jo és que penso que la vida, jo sempre em van preguntar, tu què penses de la vida? Jo m'he de reinventar.
1: Com quatre vides? Quina és la primera?
2: Jo he tingut tres matrimonis.
1: Sí.
2: Però a més no és només pel matrimoni i per les parelles que he tingut, sinó pel tipus de vida que portava cada moment que m'ajuntava amb una persona que hi ha sigut sempre un canvi radical de la meva vida, no? I era el que tocava. I quan jo faig repàs de la meva vida, no sé ben bé qui sóc, però ho sóc tots. M'entens? I ara mateix... comença una altra vida, no t'explicaré per què, però comença una altra vida.
1: No m'expliquis per què, però m'explica'm...
2: I jo, segueixo sent jo d'una altra manera. Ja. I ara et diré una cosa, recuperaré l'amistat. Aprofundir en les amistats, perquè la família m'ha apartat bastant d'això.
1: Ja.
2: M'he dit que la família, els meus fills seran sempre allà, Vull dir, això és, viuen amb mi. Vull dir,
1: però és veritat que la vida, quan però, cuides els fills, a vegades t'allunya.
2: Ara estic en una fase de la vida, que deu ser l'última, dic jo, no? ja em toca.
1: La penúltima.
2: Però què és això de reinventar-se, no? I aquesta pel·lícula m'ha donat un optimisme sobre les coses que, de veritat, Vull dir, que penso que funcionarà per aquí i estic molt content. Em llevo content. Mira per on.
1: I tu, Isabel, has tingut segones oportunitats?
0: Jo, fixa't, més que nomenar-lo així com una segona oportunitat amb aquest títol, però sí que sóc conscient, i en això estic molt d'acord en el que diu Pep, és que se n'anem renovant, tal com les cèl·lules de l'organisme, dius, cada 7 anys som totalment diferents, som totalment diferents moment a moment, quasi, però... Esto ja és extremat. Però sí, jo me reconec molts canvis a la meva vida i perquè hi ha decisions que a vegades no som conscients en el moment de la importància que tenen, però ens porten cap a nous descobriments. I jo també sóc de l'opinió que realment este auto... que anem cap a un autodescobriment, realment, les persones, però que hem de hem de treballar-nos-lo una mica. No és que ja només per el fet de complir anys ja se'ns posa una claredat mental i cada vegada som més senzills i sabem trobar l'essència. Això s'ha de currar. Jo que tinc la sensació, estem en un món i una societat molt, molt difícil, estem bombardejats absolutament per una quantitat de soroll que ens ennuvola molt la ment, i hem de fer un treball de trobar silenci intern, d'escoltar-nos, i aquest treball jo confio plenament en esta escolta i en esta estima personal, i això és el que, ahí és on crec que a partir d'ahí surten les segones, terceres, quartes oportunitats, com diu el Pep. O sigui, se n'anem renovant, perquè la vida sempre ens traspassa, hasta l'última alè. Tenim vida, i la vida és molt potenta. Entonces, hem de fer la nostra part, que és escoltar-nos, deixar-li espai, treure-li sorollet, netejant-se, i entonces, buah, la vida està ahí, i parla.
2: Sembla que estigueu en una classe de terapeutes.
1: Has vist? Sí, m'he preguntat, per segones oportunitats. Però és que és veritat, dona per pensar, i molt, i aquest feel good, no? Aquest sentir-nos bé amb Cowgirl, doncs sí que és veritat que t'anima, no? A fer el que vulguis fer a la vida, i sempre hi ha una nova oportunitat. Menció especial a la banda sonora de Clara Pella, Miguel. A més, és que la vam tenir fa uns dies aquí a l'Entrellat parlant del seu nou disc, de Nuca. Com ha estat treballar amb ella?
3: Una meravella. Treballar amb Clara, que és un talent desbordant, que és una creadora brutal, no? Absolutament brutal, doncs és una meravella. Nosaltres li proposàvem un U i ella ens donava un 100, no? És fantàstica. I jo crec que va enganxar molt bé l'essència que nosaltres vam plantejar en les nostres converses abans de rodar, inclús. I jo crec que va ser prou lliure per a anar construint en molt poquet, amb molta tendresa i amb molta senzillesa, una banda sonora molt, molt gran, molt gran, que ompli molts racons dels paisatges i de les emocions, no? I jo, bueno, va ser meravellós, realment. Jo crec que el resultat és fantàstic. El tema final és un regal, no? És un regal d'ella i d'Eva Fernández, que l'interpreta, i va ser fantàstic, sí, sí.
1: La vas escollir per la seva sensibilitat? Perquè jo la trobo una de les compositores i intèrprets més sensibles del panorama musical.
3: Sí, sí, nosaltres, jo era escoltant de la seva música des de fa molt temps, i va ser un impuls, no? Jo no sabia que havia ja fet alguna banda sonora, eh? Quan vam contactar amb ella, jo pensava que no havia fet ninguna cosa, i bueno, assumia el risc. Saps que el cinema és exigent en la duració dels temes, perquè, bueno, s'ha d'ajustar molt, no? És una mica esclau del temps del muntatge, no?
1: Sí.
3: I bueno, això condiciona una mica als creadors musicals, no? I jo pensava que, bueno, potser ella no estava acostumada a aquesta disciplina, però pensava també que el que ens donaria era molt més que aquest risc, no? Després vam descobrir que no n'hi havia cap risc, i ella es va entregar i ens va facilitar molt, molt, molt, molt. Sí. Va ser meravellós, eh? Quan li fèiem alguna xicoteta correcció, ella s'enganxava al piano i en una impro, en el mateix moment, eixia una peça meravellosa.
1: Quina barbaritat.
3: Va ser fantàstic, sí, sí.
1: Escolta, per anar acabant, tinc curiositat per saber per què el nom en anglès. Vaig pensar, Cowgirl com a contraposició a cowboy, o què?
3: Pues sí, realment és això, no? Jo crec que és una mica, tenim que trencar imatges. La peli, he de dir-te que és una peli obertament feminista, no? És una, encara que jo sóc la meitat de la direcció i sóc un home, no? Però em sent molt més a prop, sens dubte, de l'esperit feminista, i jo crec que devíem fer aquesta. El guió original ens proposava este nom, nosaltres el vam debatir si deuríem canviar-lo, i vam decidir que no, perquè era una manera de trencar estereotips, no? El cowboy és un home fort, un home solitari, un home que lluita contra la vida i que és supervivent, i pensaven que una dona deuria tindre aquests mateixos atributs i superar la vida i millorar-la, no? Millorar aquesta imatge de solitud, perquè en part no és una dona sola, és una dona molt acompanyada, és una dona que sent eixe moment de solitud, però no és una dona que està sola. I aquesta sensació, com deia abans, de comunitat, d'acompanyament, de cuidado, no?, d'entendre'ns un als altres en un moment com este que estem vivint tots, en una societat absolutament desnortada, podríem dir, no? Pues jo crec que esta proposta ens anava molt bé mantindre aquest nom i una mica trencar estereotips, sí, encara sí, que és un nom anglosaxó i bueno, però ens pareixia oportú.
1: Bé, Isabel Rocati, Pep Moner, Miguel Llorenç, enhorabona per aquesta Cowgirl. S'estrena avui mateix, la tenen la nostra audiència a les sales de cinema de tot Espanya, i la veritat és que és molt recomanable. Sortiran estimant la vida, que això avui dia també ho necessitem. Sí. Miguel, gràcies.
3: Moltes gràcies, Samantha.
1: Isabel, Pep, moltes gràcies.
0: Gràcies a tu.
1: Que vagi molt bé.
4: Informació, actualitat i entreteniment a l'Entrellat amb Samantha Villar.
1: I continuem amb més cultura, perquè l'Entrellat també s'ha convertit en un dels punts de parada i fonda obligats per tots aquests grups i cantants que publiquen nova música. Un dels músics que ens ha visitat aquestes últimes setmanes ha estat el mallorquí Joan Miquel Oliver per presentar-nos Ruïssos, el seu nou disc en solitari.

0: Oxitocina.
1: Oxitocina és la cançó que estem escoltant. És un dels temes de Ruïssos, el nou disc de Joan Miquel Oliver, que és un disc poètic sobre la vida quotidiana, la solitud, l'amor. I és un disc on Joan Miquel Oliver es despulla. Es mostra més autèntic i genuí que mai, acompanyat de la bateria, baix i guitarres. Joan Miquel Oliver, molt bona tarda.
2: Bona tarda, com va?
1: Doncs encantada de tenir-te. T'estic imaginant, estàs als estudis de Ràdio Nacional a Mallorca, que ets, sí, ets una mica com a casa, no?, allà, perquè el teu germà treballa allà, oi, el Jaume?
2: Sí, però a part d'això, tampoc ets la primera vegada que vinc.
1: Efectivament, ja m'imagino.
2: Sí, sí, sí.
1: No serà el Jaume una de les primeres persones amb qui li comparteixes la nova música?
2: No, o sigui, quan érem jovenets teníem un grup de música, i sí que, però després ja te fas gran, perds una mica el contacte i lo normal de nedar, no sé què, i tot això.
1: Ah, sí. Quin grup teníeu? Els germans?
2: Bueno, és un grup, res, t'estic parlant de fa 35 o 40 anys, saps?
1: Wow.
2: O sigui que
1: tenia un nom i
2: tot.
1: Fem
2: un grup de versions i tocàvem Pink Floyd, Mike Oldfield, Police, tot això.
1: I aquests van ser els inicis de Joan Miquel Oliver.
2: Sí, sí, sí, amb en Jaume, sí, sí, totalment.
1: Mira que bo, que bo. Escolta, i els primers que escolten les cançons ara, teves, qui són?
2: Perdona, no t'he sentit.
1: Els primers que escolten les teves cançons ara.
2: Ah, pues no sé, la gent que passa per casa meva, no? Jo tinc l'estudi allà dalt, en el segon pis de casa meva, i la gent que va passant per allà i posa el disco.
1: Uh-huh.
2: Miquel Serra, que és un músic mallorquí, uh-huh, que viu a Manacor, viu a prop d'on som jo, i bueno, també, no sé, en Pepa, d'Oliva Trencada, tota aquesta gent així, sobretot músics, amics i això, que passen per l'estudi.
1: Clar.
2: I sempre els demanes, perquè clar, jo faig feina tot sol, jo no tinc productor.
1: Uh-huh.
2: Clar, arriba un moment en què també necessites que qualcú te digui qualque cosa, no? Perquè és
1: clar,
2: que si no, tot sol tornes un pal loco.
1: Clar. Mira, tinc aquí l'Albert Fernández. Bona tarda, Albert.
3: Hola, com esteu, Samantha, Joan Miquel?
1: I mira, farem aquí
2: bona tarda,
1: aquesta,
2: com va?
1: Aquesta conversa serà a tres bandes. Just quan ha arribat l'Albert, li preguntava, Ruïssos?
3: I jo li he dit, preguntaré al Joan Miquel com es pronuncia, no?
1: Què és Ruïssos?
2: Ruïssos són les sobres, o sigui, quan tu fas el dinar, te serveixen el plat, i si no t'ho acabes tot, això que sobra són els ruïssos.
1: Ah.
2: I llavors és això, o sigui, són com unes sobres, però que no són per tirar, que són bones. I el disco se diu així perquè l'he fet a partir d'uns apunts d'àudio que tenia en el telèfon. És,
1: wow,
2: a dir, jo me poso a tocar la guitarra a casa, bé, toc la guitarra, no és el temps que tinc així per estar pensant en aquestes coses, i clar, quan me surt una cosa que m'agrada, mm-hmm, no se m'oblida augurar per el telèfon. I un dia se m'ocorre mirar una ment que tenia, ho vaig volcar dins l'ordenador i tenia 200 apunts d'àudio, de tocs de guitarra. I clar, vaig pensar, per què no fas un disc amb això, no?
1: Uh-huh.
2: I són una mica set sobres, perquè són coses que estaven apuntades allà, però que tampoc no les havia tornat a escoltar.
1: Clar.
2: I per això vaig pensar que era una bona idea, no?, que recuperar aquesta paraula, que és vera que hi ha molta gent que encara no sap què significa.
1: Clar.
2: I definir una mica la feina que l'he feta amb això.
3: Clar, Joan Miquel, jo m'imagino que molta gent que fa cançons o intenta fer cançons s'identifica un munt amb el que estàs dient, no?, d'anar enregistrant, doncs, petits acords o parts de lletra. Tu parles més de que tenies fragments de guitarra i després has fet el trencaclosques d'ajuntar allò que potser eren parts que tu ni connectaves com a cançons, si dius que hi havia 200 fragments.
2: Exacte, o sigui, va haver una feina de, sí, de composició, composició
3: clar,
2: musical, pura i dura. I el que vaig fer va ser, d'aquests 200, vaig agafar 50 que m'agradaven i vaig escriure 50 pàgines de text, així seguit, sense rimar, a damunt cada fragment d'aquests. I llavors és això, aquests 50 fragments, aquestes 50 pàgines, això ho vaig convertir en 14 cançons.
3: Glorioses, a més. Clar. És que semblen com nascudes i crescudes d'un sol brot, i no, hi ha diversos brots.
1: És clar, un puzzle, no? Això. No sé què és més fàcil, si composar aquest puzzle o fer una nova composició des de l'inici.
2: El més fàcil és començar de zero, amb un joc de paraules, i que és el que he fet sempre. Jo sempre començo per la lletra. Ja que sé, surfistes en càmera lenta, puto pum, ja està. Emerson Fittipaldi, ja està, quatre frases i la cançó està feta. Però dir, no, no, me vaig pensar, clar, les meves cançons la música sempre és més aviat senzilla per això, no? Perquè sempre comences a rimar, comences les frases, les paraules, i llavors la música no cal que sigui molt complicada o inclús te pot arribar a molestar, no? Que sigui molt difícil, una música difícil. En canvi, aquí no, aquí he fet la feina contrària, i és vera que si tu no graves aquest disc fos sense veu gravada, només de guitarra ja hi ha cosetes que tenen el seu valor. Clar. Que els altres discos tal vegada no és tant.
1: Clar. Escolta, i quin paper juga en aquest context de puzzle la cançó Puzzle no resolt? Que aquesta és la que has fet amb l'Oriana Orsini, no? Amb la flauta travessera.
2: La Doriana és una tipa que viu aquí a Mallorca, a Escorça, ella és de Còrsega, i me la van recomanar perquè com que no... En mitjana producció vaig veure que no, que estava bé no ficar teclats, perquè tot venia de guitarres i m'estava quedant bé guitarres. Però clar, me feia falta qualque cosa que donàs un pot de melodia en qualque moment. I me la van recomanar a ella, que l'havia coneguda fa molts anys, però no l'havia sentit a tocar mai. I m'han dit, no, m'han dit, aquesta tia és una passada. Jo te la vaig telefonar, va venir sense escoltar res, en si de gravar una o dues cançons. Ens van començar a gravar i al final va gravar tot el disc. I llavors es va venir un altre dia a escoltar-ho, perquè li va dir, ah, me fa escoltar-ho, perquè va ser tot tan ràpid que ni se'n recordava del que havien fet. I aquesta segona vegada que va venir ja ho tenia preparat i vaig dir, mira, has de cantar una cançó. I canta aquesta cançó en català, amb aquest accent francès, que jo el trob deliciós.
1: Clar, és aquest puzzle no resolt, que estem sentint de fons.
2: Ara ja ha acabat, pobreta.
1: Mira, hauríem de recuperar la lletra, eh? Hauríem de recuperar la lletra per poder-la sentir.
3: A mi em feia...
1: Mira, està aquí.

0: Escolta, i com ha estat per ella cantar en català, en mallorquí?
1: Bé, ella viu a Mallorca i xerra en mallorquí. Uh-huh. Té aquest accent, però el xerra bé, no té...
0: Ja té pràctica.
2: Clar.
1: Sí.
2: Joan Miquel, jo ara estava pensant en tot aquest trencaclosques, puzzle, aquesta composició de, bueno, això, d'aquest calaix màgic de 200 cançons, a nivell Prince, podríem dir, no? Tens allà un recull de coses per fer. En quin moment vas decidir prescindir del sintetitzador? I què t'ha portat al basar-te en la bateria, baix i guitarra i fer crepitacions i algun moment una mica ambiental, però a cop de guitarra, com a la darrera cançó, faig snorkel.
1: Sí. Mem, tot això ha arribat una mica per diferents bandes, perquè que no hi hagi cap teclat és una solució dràstica, no? I clar, sí. no pot ser només per un sol motiu. Mm. Jo estava gravant les cançons, la guitarra ja té molta informació perquè eren a punts de guitarra, la guitarra ja tenia l'harmonia, tenia ritme, llavors he estrenat estudi i he pogut fer una bateria molt ambiental, que se sent molt el quarto, allà on està tocant en Charlie Oliver, que és la bateria que toquen jo de fa prop de 15 anys, i llavors els amplificadors de les guitarres també les vaig gravar, en comptes de ficar un micro així davant que sona eixut, també les vaig gravar que fossin un poc ambientals, i en un moment determinat el cos me va demanar de ficar un teclat allà, no? I va dir, ostres, si pràcticament he acabat el disco i és el primer teclat que me fa ganes ficar, no? I el que va fer va ser agafar dues guitarres, la vaig gravar dues vegades obert en estèreo, una per cada baffle, diguéssim. Vaig retallar una mica de guts i tal, i és com un teclat de fons a una cançó que entra, que tu sents un teclat, perquè a més s'arregla el típic de teclat, d'aquests teclats de fons que sonen, no? Però també són guitarres, així que ho vaig fer així.
2: Meravellós. Cançó meva favorita d'aquest estiu, sí, faig snorkel, eh? O sigui, és brutal com vius el anar fins a les profunditats amb el teu tub i les ulleres i tornar a pujar.
0: Clar.
1: Sí, clar, aquestes coses... les has d'experimentar, no? Per poder escriure una cosa així ho has d'haver viscut.
0: Per cert,
1: crec que se nota un poc.
0: Joan Miquel, el disc es va publicar el 30 d'abril. I quina ha estat la rebuda?
1: Molt bona. La veritat és que m'ho ha superat un poc. Jo no m'ho esperava, no? Jo els meus discos sí que tenen una rebuda. Bueno, jo, pues, la gent ja sap que més o menys... pues, treballo bé i ja està, no? Però és vera que quan va sortir Oxitocina, no sé per què, aquesta cançó ha creat l'atenció de moltíssima de gent que no m'havia escoltat mai. I llavors es van treure la segona, gent que mola un munt, també va caure molt simpàtica, i aquest disc està anant superbé. He fet els dos concerts que he fet, han estat plens. Vull dir que sí. Que està anant molt bé.
0: Que bé, més content impossible, no?
1: Mira, jo estic feliç perquè mai se sap, aquesta professió nostra, mai saps el que passarà, no? I de cop les coses funcionen i dius, ostres, no m'ho esperava.
0: Mira, escoltem Dins aquests dies.

0: Això és el que pres.
1: Abans parlaves de Miquel Serra, que ha col·laborat en aquesta cançó, oi? També la Chantal Rodríguez col·labora al Faig Snorkel. Com han sorgit aquestes col·laboracions?
2: Pues és una mescla de que passàvem per allà i de que si es queia molt bé, saps?
1: Sí, eh?
2: Bueno, aquesta cançó que sentim ara, que sigui Dins aquests dies, no estava previst que Miquel cantàs. Miquel, jo li vaig dir que vengués a gravar uns coros allà d'unes... Ell té molta tessitura, arriba molt amunt i molt baix. És una melodia que tenia molta tessitura, ja no arribava. Li vaig dir, Miquel, tu que tens aquesta veu tan guapa, vine a fer això. També va voler gravar el baix d'aquella cançó i llavors se'm va dir, escolta, l'altre dia vaig venir i me vares mostrar una cançó que tenia una lletra que me va agradar molt i tal. Me faria ganes cantar un pot de lletra. Va dir, vinga, endavant.
3: Recordaves quina era? Perquè, clar, aquest és el rotllo, eh?
2: Sí, no, ell se'n recordava. Ell se'n recordava. I res, mira, ara, crec que ara comença. Ara acaben les flautes i entra en Miquel.

0: Sí, senyor, Miquel Serra. O sigui que tot ha anat fluint, oi, en aquest
1: sí,
0: disc?
1: Sí, és una passada. La veritat és que aquest disc tot està anant superrodat i està sortint tot superbé.
0: Que bé. Mira, ara escoltarem Travessat de Soledat.

0: Clar, en aquesta cançó dius i jo t'estim com sé estimar i no en sé més de lo que hi ha, ses conclusions a ses que he arribat, ningú m'aguanta tan concentrat.
1: Sí.
0: Tu com estimes, Joan Miquel?
1: Pues com no sé com estim. Mem, vull també deixar una mica clar que jo el que tampoc faig estrictament és explicar la meva vida i les cançons.
0: Sí, home, ja ho entenem. Ja
1: són pensaments que te venen i tal, i les fiques allà i tal, però bueno, no hi ha falsedat tampoc, o sigui, són coses que pens de veritat, no? Però no ho sé, jo crec que això de la música, sobretot escriure música, t'aïlla una mica, saps? Mm. Perquè te creus el teu món de fantasia, intentes sempre captar la realitat, intentes veure coses noves dins la mateixa realitat de cada dia. I és vera que de vegades se fa un poc pesat per als altres, no?
0: Clar, clar.
1: Com viure amb una persona així.
0: Bueno, és que la composició és solitària, no? De vegades també.
1: Sí, clar, i tant, molt.
0: Travessat de soledat. I clar, després també hi ha un moment que dius ningú m'aguanta tan concentrat. No sé si durant els processos creatius et concentres tant que és complicat aguantar-te.
1: Sí. Sí, perquè és com si no hi fos, clar, saps? Clar. Estic de cos present, però estic 24 hores al meu cervell en funcionament. De fet, escric molt ràpid. O sigui, però jo escriure és com fer una sprintada, saps? O sigui, aquestes 50 pàgines les vaig escriure en 10 o 15 dies. O sigui, jo ho faig així. Després, matir mig any sense escriure res. Però és vera que quan estic concentrat de veres, quan estic ficat amb allò, jo què sé, me podria atropellar un camió i no me passaria res, perquè me sent tan ficat dins història que és com si fos una altra persona, saps? És una sensació estranya, bueno, ja estic acostumat, però ara veure que sí.
2: Clar, Joan Miquel, jo ara estava temptat d'ajuntar les dues preguntes que t'ha fet la Samantha, una sobre això d'estimar i l'altra d'això de concentrar-se quan estàs creant, i és una mica lleig a certes coses de la vida posar-li números, com el sexe i les arts, no? La creativitat, però tu veig que li vas posant, no? Abans has parlat de 200 bocins de cançons, ara també veig que tens els processos com temporalment calculats, no sé... Quants dies de del teu any, per exemple, no s'ha tacut un bocí de cançó, alguna cosa d'això, d'aquests bocins amb què has fet aquest disc? Hi ha dies de durant les jornades que no s'ha tacudeixi res de res? O simplement fas això de concentrar-ho en una part de l'any?
1: La música és una cosa que és ambiental, no? Sempre sents música por ahí, no? I és una cosa que, clar, quan tu treballes amb això, el teu material són els sons, són les notes, sempre vas filant, o sigui, sempre, quan sents una màquina que té un ritme, tu no sents una màquina fent soroll, sents un ritme, saps?
2: Exacte.
1: És a dir, i llavors és vera que cada vegada que agafes la guitarra sempre me surt una cosa nova. Saps? O sigui, jo no agafo la guitarra per tocar el que ja sé tocar. Jo sempre cerc i fixo mà sense saber on la fic, per allà dalt, i estic cercant sempre coses noves. Saps? Les proves de so, mirant una pel·lícula, canviant cordes, el que sigui. Sempre que agafo la guitarra, sempre me surt qualque coseta nova. I moltes d'aquestes coses pues, queden perdudes, no? Però, per exemple, d'aquestes que tenim de Roïssos, pues, sí, són les cosetes que realment sí que m'agradaven i estan gravades. Però és vera que no som un músic d'estudiar, d'anar fent sempre el mateix. Som un músic que m'agrada crear, saps? O sigui, és a dir, m'agrada sempre fugir de l'avorriment, de la repetició, i sempre trobar coses noves.
2: Diferenciar els posats sempre, molt bé.
0: Mira, hi ha coses noves i n'hi ha que no canvien mai, i ara parlarem de turisme.
1: Sí.
0: Joan Miquel, perquè clar, a la cançó Avui t'enyor tu parles dels turistes com a enemics. I ara que comença la temporada alta, la pregunta és com és viure a Mallorca?
1: Bé, o sigui, turisme n'hi ha per tot ja, no? Totes les ciutats del món amb un pont d'interès tenen turistes.
0: A Mallorca vol ser pioners, en el turisme massiu.
1: Sí, el problema és que llavors les ciutats canvien completament. O sigui, de cop hi ha aquest capitalisme de ficar colzes, aquells lloguers de tots dels locals altíssims, que allà necessites ficar una botiga de bolsos, necessites ficar una gelateria que contínuament vagi traient rendiment econòmic. Aquella botiga de queviures, aquella ferreteria, aquell bar de públic local que hi havia quatre vells fent un cafè tot el dia, tot això ha de desaparèixer perquè els preus es pugen per amunt i la gent se n'ha d'anar d'allà.
0: Clar,
1: i al final el turisme pues, és com aquesta espècie de plaga que ho arrasa tot i que esborra la identitat de llocs on van. I també és que la gent és que és molt idiota, saps? Ja que sé, venen una família amb nens petits a visitar Mallorca, a mi no me molesten i no, contra ells no tenc res, però és que llavors te'n vas a, ja que sé, es fa les salines i se posa de moda posar pedretes una damunt l'altra. I arribes allà i tothom ha de fer la seva pixaradeta i tothom ha de deixar constància que ha passat per allà. I llavors es anen a escalar d'armor a fer-se un selfie. Això és horrorós. O sigui, si tu vas a un lloc, no toquis res. Per què has de fer caramullets de pedres? Això és la idiotesa de la gent i que s'ha multiplicat per mil amb tot el tema d'Instagram i tot això.
2: La gent és molt poc naturalista, que és el que s'hauria de ser si vas a una illa.
1: Bueno, hi ha una cosa que és actitud mimètica, no? Que no se te noti, que passis desapercebut. I els mallorquins ho són molt així. Els mallorquins ens agrada passar desapercebuts. Però no, hi ha gent que no. Hi ha gent que necessita cridar, hi ha gent que necessita donar-se nota i no se'n dona compte que aquí hi ha gent que hi viu i que té les seves rutines i que té la seva manera de viure que li agrada així com és. M'entens? I això fa una mica de pena, la veritat.
0: I de la Mallorca que tu has conegut a la teva infància, què queda? Perquè tinc la idea que el turisme ho ha arrasat tot.
1: Molt poca cosa, queda molt poca cosa. O sigui, nosaltres quan érem petits teníem un botet, una barqueta petita de fibra de vidre, a damunt el torrent, en el port de Vall de Mossa. I estava allà i ningú la tocava. Nosaltres baixàvem allà en su cotxe, agafàvem el botet, el tiràvem dins la mà, passaven tot el dia per allà fent voltes, tornaven, deixàvem el botet allà damunt. O sigui, això és una cosa impensable avui en dia.
0: Clar,
1: allà era un paradís brutal, no? Però clar, per nosaltres no era un paradís, per nosaltres era la nostra vida, era el normal. Era les roques, la mà, jo què sé. I ara, bueno, pues arriba la gent llesta, aquesta gent que mola un munt, també de disco, i comencen, no, és que això és un paradís i vosaltres no s'ho vol valorar i no sé què, i comencen a treure una altra vegada aquest rendiment econòmic, aquesta luxury, aquestes merdes que al final pues, ho copen tot i venen aquí, s'apropien del territori, s'apropien de tot i ho canvien tot i ho deixen a la seva manera, no?
0: Clar. I ara que parlàvem de la teva infància, dediques una cançó del disc a la casa del teu avi. Com recordes aquells temps, la infància, el teu avi?
1: Bueno, vosaltres sabeu el disc A Rússia, d'Antònia Font, aquella portada, allò és un quadre pintat del meu avi. I el jove que surt allà és mon pare. I el meu avi, pues, bueno, va emigrar a França, després al Marroc, mon pare va néixer al Marroc, i era com una espècie d'aventurer, el meu avi, no? I era pintor. I ja me'n recordo allà, a la casa de Solla, que és la casa jo on vaig néixer, al carrer de Samà, I feia aquest olor d'aigua ras, les pintures a l'oli, i tenia aquest record nebulós de tot allò i vaig voler fer aquesta cançó.
0: Bé, ens queda parlar dels pròxims concerts a l'agost al Garbinada Fest, a Falset, a Tarragona. Aquests concerts de presentació d'aquests ruïssos, com els planteges?
1: Mira, jo m'agrada com que aquesta formació aquest disc que està baix guitarra i bateria vaig pensar que era una bona oportunitat per anar en directe amb aquesta mateixa formació que és una cosa que no havia fet mai i de moment ho estan fent així i pues, està sonant molt bé. Clar, les cançons tenen els mateixos instruments que en el disco i sona molt bé i fem això. Fem de les 14 cançons en tocam 12. Perquè n'hi ha dues que, bueno, una es faig a Snorkel i l'altra no mos agradava com sonava i la mos varen votar. I llavors es feim, bueno, tot lo de sempre, no?, una mica.
0: Clar. Per cert, parlant de concerts, el 25 de juliol actueu amb Antònia Font al Movo Fest, al Festival Internacional de Música Independent de Mallorca. No tindreu sobre la taula la tornada d'Antònia Font?
1: No, que va. És a dir, la Movo Fest la feim perquè no hi havien tocat mai. De fet, És un festival que ha durat 10 anys i pràcticament sempre durant aquests 10 anys mos va pillar que Antònia Font no estàvem en actiu. I mos ho varen demanar, a veure, que era una cosa que crec que feia falta, no? Que dins l'historial d'Antònia Font anar a tocar la Momo Fest, i els hi varen dir que sí.
0: Joan Miquel Oliver presentant aquests Ruïssos, un disc que ens ha encantat. Joan Miquel, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies.
0: Una abraçada.
1: Una abraçada.
0: Adéu.

0: Bé, doncs fins aquí l'entrellat especial del dia de Sant Joan. Avui l'hem fet a la part tècnica amb l'Aró Serén, a la producció Tomàs Gómez, a la redacció Natàlia Sánchez, Marina Fernández, Aitor Caminero i a la direcció jo mateixa, Samantha Villar. Esperem que acabin de passar un molt bon dia i ens retrobem demà, com sempre, pels vols de les 4 de la tarda, aquí, a Ràdio 4. Fins demà. Vinga.
1: Són les 7.
2: Ràdio 4. Serveis informatius.
3: Bona tarda. Begoña Gómez, dona del president del govern espanyol, ja ha entregat el seu passaport al jutge Juan Carlos Peinado als jutjats de la plaça de Castilla de Madrid. Ho ha fet en compliment de les mesures cautelars dictades pel jutge Juan Carlos Peinado, que aquest dissabte va decidir obrir judici oral contra ella per presumptes delictes de tràfic d'influències, malversació, corrupció en els negocis i apropiació indeguda. A més, li ha prohibit sortir d'Espanya i l'obliga a comparèixer cada 15 dies davant del jutjat després de considerar que hi ha risc de fugida. Peinado també ha estès el procediment a la seva assessora Cristina Álvarez i a l'empresari Juan Carlos Barrabés, amb diferents mesures cautelars segons cada cas. Les afirmacions del jutge, això sí, sobre un possible risc de fugida, han estat posades en qüestió i han portat al Consell General del Poder Judicial a estudiar si podria haver incorregut en una falta disciplinària greu. Tot plegat en un dia que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha comparegut durant més de 5 hores al Congrés per donar explicacions sobre els casos de corrupció que envolten i esquitxen el PSOE. Sánchez ha reiterat que no hi ha corrupció generalitzada al partit davant uns socis més crítics de l'habitual. Sumar, Bildu, PNB, Podem i BNG han retret als socialistes aquests casos de corrupció i han qüestionat la bona salut de la legislatura. Gabriel Rufián, d'Esquerra Republicana, també ha aixecat el to i ha reclamat explicacions més clares, preguntant directament a Sánchez si coneixia les activitats corruptes de José Luis Ábalos.
4: Yo negocié durante semanas con José Luis Ábalos la primera investidura del presidente Sánchez. Su palabra era la palabra de Dios y Dios era Pedro Sánchez. Así que menos caritas, ¿eh?
5: Yo, desde luego, no me voy a rendir para poder envolverme en un halo de supuesta superioridad moral.
3: Des de Junts, Míriam Nogueras ha demanat la dimissió de Sánchez.
6: Senyor Sánchez, apartis i deixi que aquest Parlament posi algú que sí que tingui la capacitat de complir.
5: Si ustedes quieren presentar una moción de censura con el Partido Popular y con Vox, háganlo.
3: Des de l'oposició, el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha qualificat el govern de corrupte i ha exigit la dissolució de les Corts i la convocatòria immediata d'eleccions.
7: Mire, señor Sánchez, no hay chequera que salve el final de este gobierno. No hay socios que le puedan rescatar eternamente de esta degradación. No hay opinión sincronizada que tape esta agonía. España necesita pasar de un gobierno de corrupción a un gobierno de gestión. Le aseguro que se lo voy a dar. Muchas gracias, señoría.
3: Per cert, que el Senat ha aprovat aquesta tarda la moció impulsada pel Partit Popular per reclamar la convocatòria precisament d'eleccions anticipades. El text ha tirat endavant gràcies a la majoria absoluta dels populars a la Cambra Alta i als vots de Vox i UPN. Junts no ha participat en la votació, tot i que els seus senadors hi eren presents. PNB, PSOE i la resta de socis del govern s'hi han oposat. Continuem molt pendents també de l'incendi declarat a Sant Quirze de Safaja, al Moianès. Els bombers es mantenen optimistes i confien en donar per estabilitzat el foc en les properes hores. Robert Zaera, cap de suport del dispositiu d'extinció.
8: I el que ens preocupa una mica més és el cap de l'incendi, sobretot l'últim terç del flanc esquerre, que sí que és la part que se'ns està obrint més i on ens estem dedicant una mica amb més recursos i amb més capacitat per evitar que es vagi obrint i que impacti sobre aquesta zona de Sant Quirze de Safaja que està confinada.
3: La població de Sant Quirze continua confinada després de l'ordre emesa per Protecció Civil i es mantindrà així fins que els bombers puguin donar per controlat el cap de l'incendi. En aquest foc hi treballen una quarantena de dotacions dels bombers, 8 de les quals aèries. El foc afecta ja 14 hectàrees, la majoria de superfície forestal, segons dades provisionals dels agents rurals, i ha obligat també a tallar la carretera BV-1341, els accessos a la C-59, així com diverses carreteres locals. I moment ara per la previsió del temps. Noelia García, bona tarda.
9: Bona tarda. Demà a Catalunya baixen les temperatures i finalitza la onada de calor, però encara s'esperen màximes elevades a zones de Lleida i a l'Empordà. Els termòmetres marcaran màximes de 38 graus a Lleida, 36 a Girona, 32 graus a Barcelona i 31 a Tarragona. Les temperatures baixaran de forma més notable al cap de setmana. Demà continuarà el temps estable i càlid. Serà un dia de sol, amb cel clar o poc ennuvolat. És una informació d'AEMET.
3: Això és tot per part nostra. Més informació a rtv-e.cat i en 55 minuts a Ràdio 4. Bona tarda.
2: Ràdio 4. Ràdio 4.

0: Què tal, senyores, senyors? Molt bona tarda, moltes gràcies per estar amb nosaltres. Avui és 24 de juny, avui és el dia de Sant Joan i aquí estem, com totes les tardes, des d'ara fins a les 10 en punt de la nit, disposats a compartir aquestes 3 hores de ràdio. El primer que els vull dir, perquè ens agrada ser honestos amb vostès, és que avui no estem en directe. Aquesta és una gravació i m'agrada posar aquesta informació pel davant per aclarir que si en qualsevol moment passés alguna cosa, si l'actualitat, per el que fos, requerís la nostra atenció, resulta evident que els serveis informatius d'aquesta casa arribarien a l'antena de Ràdio 4 per tal que vostès doncs estiguessin al cas de tot allò que han d'estar. Esperem que la nit hagi estat fantàstica. Esperem que no s'hagin cremat massa. T'has cremat una mica, tu, Vanessa Kogar?
1: Bueno, sempre em cremo una mica. Sempre... Però si no, no tindria la vida, seria avorrida.
0: Has tirat petards?
1: Bombetes.
0: Bombetes? Has tirat bombetes?
1: Bombetes, aquelles cebolletes. No sé com les bombetes, oi? Les bombetes tota la vida. I bengaletes.
0: Bombetes i bengales.
1: Com els nens. A mi no m'agraden els petardos, sóc com els gossos.
0: Sí, a mi deixa'm
1: dir-te
0: que la revetlla de Sant Joan, jo diria, hola, Ferran Casas, què tal? Bones. Diria que la revetlla de Sant Joan és la nit que més m'agrada tot l'any.
2: Sí.
1: Pel foc?
0: Pel foc, pels petards, per l'olor, per la gent, per... M'agrada, no sé. Sí. Comença l'estiu, els records de quan era petit...
1: És molt maca.
2: Sí, això és veritat.
3: No? Una nit màgica.
0: No t'he saludat encara, Jordi Esteve. Clar, com és el seu aniversari...
2: Clar, com
0: és el seu aniversari, té ganes de protagonisme. Hola, Jordi.
3: Hola, què tal?
0: Moltes felicitats.
3: Moltes gràcies.
2: Per molts anys.
0: Que bé, no? Ostres.
3: Sí, sí, això saps que va de retorn, no?
0: Bueno, perdona, saps que... No, és que ja, ara ja porta uns quants programes que és el seu aniversari.
3: Sí.
0: Sempre. Perquè ell es dedica a fer això, a prendre-li el pèl a la gent. De fet, abans m'ha pres el pèl a mi, no?
2: T'ha pres bé. Jo t'haig de dir que vaig anar a veure la plaça Catalunya a provar unes tapes increïbles, aquest senyor, a part d'enganyar-nos a tots.
0: Sí.
2: Cuina de collons, ja, ja ho sabeu.
0: Això ho té, sí.
2: I li vaig dir tot el seu equip, els hi vaig dir, que és el seu aniversari, feliciteu-lo.
0: En sèrio?
2: No va colar, eh?
0: En sèrio? Sí, però t'ho van dir o no t'ho van dir?
3: No, no va colar.
0: Hola, Jordi Esteve.
3: Hola, què tal?
0: Què tal la nit de Sant Joan?
3: Doncs molt bé, amb molts petardos, molt de foc. I és una nit, penso també que és una nit, jo sempre encenc una espelma aquella nit per...
0: Pel tema màgic, eh?
3: Pel tema màgic, eh?
1: Hi ha molts rituals, és veritat.
0: Hi ha molt ritual, eh?
3: I és una nit molt bonica, a més, no?
0: Carlos, què tal? Com estàs?
4: Doncs molt bé.
0: Carlos Sant Andrés, has tingut una nit de Sant Joan bonica, tu o no?
4: Doncs sí, amb amics, fent revetlla a casa, petit comitè. A mi també m'agrada molt aquesta nit, això de trobar-nos els amics, fer allò, unes copetes de cava, el típic ritual xorra que surts i mires per internet.
0: També feu rituals, eh?
4: Però, home, una nit de Sant Joan sense un ritual, sense un paperet...
0: Jo val a dir que vaig fer un ritual una vegada amb una amiga i va sortir.
4: Ah, sí?
0: Sí, t'ho juro que va sortir a la Glòria Galena.
5: Hola, què tal?
0: I va ser un ritual molt bonic perquè es va tractar que els dos vam escriure desitjos, però per l'altre.
2: Ah, que xulo!
1: Ah, que bonic!
0: Per l'altre. I de veritat... que ens va sortir els dos.
2: Mira,
1: que guai. Sí.
2: Jo aquest ritual, dir, no és que jo hi cregui, soc una persona molt poca fe en general, però sempre ho faig.
1: És il·lusió.
2: Ah, sí, perquè o sigui, jo normalment ja no soc per exemple, a celebrar cap d'any, però ja. Si ho celebro, em poso l'hort, el bitllet a la mà, el peu esquerre, tot, ho faig tot. Igual.
0: Calçotets vermells, us poseu calçotets vermells? No. És el tema del dia.
2: Jo sí.
0: Però sempre és a tu, et poses també?
2: Jo per estar per
0: calces
2: cap
0: vermelles,
2: sí.
1: Jo me'n posava molt, però diuen que has de canviar cada any, s'han de cremar. Jo no l'has cremada i al final tenia... No, diuen que sí, al final tenia com 12 calcetes vermelles.
2: No,
1: tenia calcetes vermelles a casa.
2: S'han de llençar, no.
1: Bueno, clar, jo no les llençava perquè són massa mones.
2: I una vegada
1: jo... Perquè
0: eren massa mones.
1: Eren molt mones, eren molt boniques.
0: Però aquestes prendes que són d'ossaritirar...
1: No, però les meves...
0: Les teves eren
1: molt mones.
0: De qualitat.
2: Eren bones.
4: Una calceta vermella no pot ser mona mai.
1: Que sí.
4: Un calçotet vermell no és maco.
1: No, bueno, però el
3: calçotet... Són guapos ara, els calçotets.
1: Clar, el vermell no n'has trobat de xulos.
0: Tenen gossos?
3: Sí.
0: Com gossos?
3: A la punta.
0: A la punta tenen gossos?
3: En sèrio, no és
0: broma. Quina és la punta del calçotet?
3: Depèn per on el miris.
0: Bueno, per on el mires tu, a quina part del calçotet està el gos?
3: Davant.
0: A part davant. I allà posen un gos?
3: Sí, però hi ha una passada, eh?
0: Però amb quin objectiu? A que te muerdo.
2: Una vegada em vaig trobar uns que en aquesta zona hi havia un piolín.
0: Un piolín?
2: Clar, com veieu comprendre, va ser el final de qualsevol.
0: Home!
2: Atenció que tingués aquell senyor que portava un piolín.
0: Us esteu adonant que estem parlant de la nit de cap d'any, el dia de Sant Joan?
2: No, però piolín era un dia de normal, dissabte.
0: Ah,
2: normal. Era un calçotet groc amb un piolín.
4: No, això és pitjor encara.
0: Això és
2: horrorós.
0: És veritat que hi ha gent que s'equivoca a l'hora d'escollir la seva roba interior.
2: Va acabar amb qualsevol pretensió eròtica que aquell senyor pogués tenir al posar-se allò. Home...
0: Clar, això no és un superpoder, Ferran.
5: No és un superpoder. I apuntaré també els pijames, que és una cosa que també em fa coseta. Pijames de dibuixets, de piolins i coses així, també, jo, de però, Mickey Mouse.
0: Però els pijames és una altra cosa, perquè ja te'l poses sí. que l'altra persona ja hi és. La roba ja, interior sí, clar, ja és el moment en el que tu et treus les coses.
2: I sobretot és quan hi ha algú nou, aquella cosa de l'emoció de treure clar, la roba i pa, piolín.
1: És millor. Això diu molt, d'una persona que a la primera cita es posa un piolín a sota.
4: És millor no portar roba interior.
0: Però potser també val a dir, un segon, Carles, que potser no saps que tu que allò apareixerà.
2: Sabia, que ja, sabia, i si doncs, no sabia malament.
0: Bueno, fem-ho d'una altra manera. Si ets solter...
2: Has d'anar sempre,
0: soltera,
2: per si acas.
0: Has d'anar allò que, diem, que deia la mama, exacte. A veure què et poses sota.
2: Per si passa alguna
0: cosa. Sempre.
4: Les ungles tallades i la roba interior neta.
2: Home.
4: I si veus que va passar, vas al quarto de bany i t'ho treus abans.
0: Clar.
4: Millor sense roba interior que amb una roba interior amb un piolín.
2: En aquest sentit et vaig a dir que jo tota la vida he hagut de lluitar amb lo de la depilació. Mm-hmm. O sigui, tu et depilaves, perfecte. No res, ni un torrau. El dia que deies, bueno, aquesta setmana no puc depilar perquè m'he d'esperar la setmana que ve perquè la cera no agafa... Aquella setmana amb els pèls allà sortint...
1: Pam. Bueno, però ara està de moda no depilar. O sigui, que ara no passarà si et pillen improvisto.
2: Pels 80 no ho estava, eh?
0: Però està de moda.
1: Però ara sí, encara estem a temps.
0: Està de moda, jo ho sento, perquè això cadascú, evidentment, que faci el que vulgui. Però l'altre dia hi havia una noia al gimnàs que va aixecar un moment les mans i va aparèixer allà una mena d'Amazones.
1: Bueno.
0: No, i tant, si ella és feliç, faltaria més. Bueno... Són gustos,
1: ara està de moda inclús tenyir-se les parts aquelles. O sigui, la
2: cella... Com de ros,
1: sí, la ros, de blanc, de colors així. Sí, la Rosalía va sortir l'altre cop de blanc. Bueno, ara està de moda portar colorins.
0: Clar, clar.
1: Ja està. Bueno. Al final hi haurà llacets, no? Pots posar un llacet aquí sota.
0: Sí, o pots fer, no sé, figures geomètriques. Sí,
1: també.
4: Jo que puc parlar amb coneixement de causa, perquè a mi el pèl m'agrada i molt.
0: Sí.
4: Una cosa és que t'agradi el pèl i l'altra és que no te'l cuidis, que això passa molt.
1: Clar, és diferent.
4: Tu, a tu t'agrada el pèl, però te l'has de retallar una miqueta...
0: Hi ha perruqueries d'això, no?
1: Sí, hi ha perruqueries. Jo vaig veure una foto d'un pubis que l'havien format amb una pastanaga i l'havien tenyit el cabell de taronja.
4: Això és pitjor que el piolín.
1: Havien fet la forma de la pastanaga.
4: Això és pitjor que el piolín.
1: No, jo dic el contrari.
2: Hi ha gent que fa de tot allà.
1: Sí, o amb una maduixa, o un llar... O sigui, tu demana...
4: La teva iniciació.
0: Ja, però... No, o sigui, jo estic d'acord amb la Glòria.
1: No.
0: És a dir, tu
1: també,
0: estàs en un moment de màxim tal i baixes allò i et trobes això...
2: No.
5: I te'n vas a casa.
0: I què?
2: Jo, si fos un home, seria de la categoria oso. O sigui, gay oso. Que m'agraden els homes peluts i més aviat entre dents en carn.
0: Amb coses.
2: Sí, més del que s'obri i el que falti.
4: Em toca de prop aquest tema.
2: Un pèl malament...
0: Espera, que al Carlos li toca de prop, això,
4: sí,
0: diu.
4: Perquè dintre la categoria oso, aquí obrirem un meló, ara que és el mes de l'orgull, està molt bé que t'agradi el pèl, està molt bé que
2: et vingui
4: amb cars i tal, però això no vol dir que siguis un guarro.
1: És
4: que això passa molt.
2: La barba ha d'anar arreglada.
4: La barba ha d'anar arreglada. La xella ha d'anar arregladeta i que faci bona olor. La roba no pot portar boletes. El calçotet, la goma donada, no ets un osso. No ets un guarro.
0: A mi el que m'ha agradat molt de tot això és la cara d'interès del Jordi Esteve. Vols opinar al respecte, Jordi?
3: No, estava al·lucinant, no? M'ha semblat que tenia raó, perquè al final és ser un porco o
1: un oso. És que això passa un oso.
0: Bé, això és Ràdio 4. Estem al dia de Sant Joan. Anem a fer una petita recapitulació. M'agradaria saber alguna cosa més de Sant Joan. No ho dic perquè no hem parat de parlar de perruqueries genitals, de calçotets i poca cosa més.
2: La primavera està sent molt dura.
0: La primavera està sent dura, no?
1: No, la primavera és magnífica.
0: Ara hem passat el solstici d'estiu, ja.
4: Sí, aquesta primera onada de calor ja ens afecta.
0: Sí. Esteu afectats? Esteu afectats? Tu, Jordi, Esteve, estàs afectat?
3: Jo per res, jo estic de conya, tu.
1: Tu pensa que aquesta data se celebra tot arreu del món. Per un motiu, cadascú troba el seu motiu, però tothom la celebra i és que és això que dona un bon rotllo, sobretot als llocs que arriba l'estiu, clar.
0: Clar.
1: És meravellós.
2: Antonio, d'una vegada que vaig fer un ritual d'aquest,
0: sí,
2: i que jo l'havia fet a Galícia, i llavors allò que allà quan acabaves de la cosa ho tiraves al mar, la cosa era que acabava al mar, i clar, vaig fer-ho aquí, de casa, que estava en aquella època, jo vivia interior, a la muntanya, i érem 6 o 7, i quan havia fet, dic, ara això s'ha de tirar al mar, i em diuen, quin mar? I llavors, si ens veus tots amb el paper cremat a la mà, què fem? Vam anar al vàter.
5: Clar, això bueno,
2: vam pensar que el vàter
4: acabava. Sí, és bona.
2: El vàter acabava.
0: Bueno, i clar, quan tires de la cadena, allò s'ho emporta tot.
2: Allò va al mar.
0: Segurament sí. Va, anem a fer un petit sumari de què passa avui al programa, perquè malgrat avui sigui Sant Joan, aquí la gent s'ha compromès a venir preparada, tots i cadascun dels integrants d'aquest programa, per oferir-nos un contingut interessant, un contingut que ens serveixi per obrir la nostra mirada a, no sé, a coses com les que, per exemple, ens ha preparat avui la Vanessa Hogarth.
1: A veure, jo he estat una miqueta... O sigui, enfeinada amb les bombetes. Això, això per començar.
0: Però trobo que comences molt bé. No, senyor, no puc fer gimnàstica perquè he estat jugant amb les bombetes.
1: No, no, llavors jo per Sant Joan pues, m'he maquillat, m'he posat guapa, m'he posat un cabell, bueno, he intentat... Pues, jo tinc el look de... Fliparàs. Jo tinc el look d'estiu i el look d'hivern.
0: Ah.
1: El look d'estiu, clar, la gent també pensa, quan dic, no, és que jo a l'estiu vaig amb el cabell més arrissat perquè... me'n rento més i queda fatal, però és veritat, no vol dir que no em dutxo. Dutxar-me en dutxo tot l'any, eh?
0: Ja.
1: Però el cabell, clar, això és important. Però clar,
5: està bé que ho aclaris.
1: Clar, no,
0: ja tenim el primer titular del dia.
5: La Vanessa,
1: Vanessa Hogarth em dutxo tot l'any. Però clar, l'assecador a l'estiu pues, fa calor i fa mandra. Evidentment, no sóc d'assecador jo. Llavors, jo tinc un altre look a l'estiu que és més salvaje,
0: val,
1: que és més leonil. No?
2: Ah, és... perquè és més assecar-se
1: a lo natural.
2: Sense
1: a lo natural. Llavors, aquí hi ha un problema que jo no sabia que tenia. Jo m'hi he estirat tant el cabell durant l'any, amb la planxa, perquè m'agrada l'hivern tenir-lo més pentinadet, que resulta que quan me'l deixo natural, la part dreta se m'arrissa i la part, al revés, la part esquerra, ja no sé, la part esquerra, que és la meva, la que m'agrada, se m'arrissa i és rebel, i la part dreta, de forma estranya, la tinc que sembla una escombra.
0: Perquè deus estar més estona a la part dreta que la part esquerra.
1: No, segurament, normalment, me l'he matxacat més.
0: Veus?
1: Llavors, em vaig comprar un aparato que es diu, bueno, és un cono, que és com una planxa, pues, que és molt bo, això té forma de vibrador.
0: Sí, amb el cono, en forma de vibrador, és amb el que te la matxaques més, la part dreta.
1: Sí, totalment.
0: No, per entendre-ho, per
5: sí,
0: entendre-ho.
5: Sí, no, no, sort que ho has aclarit.
2: No, no, Toni, fins ara ho feia amb una altra cosa.
0: Ah, d'acord.
1: Amb la, clar, amb la planxa.
0: A la planxa.
1: Amb la planxa.
0: Que no té forma de cono.
1: No té forma de cono.
0: Val.
1: Però, bueno, per començar, això em fa... Bueno, va arribar el cono, aquest cono que és elèctric, a més, vull dir, no, el cono és per al cabell, sobretot. Però la forma és que és de vibrador i me deixa com de 20 a 30 centímetres quasi. És un vibrador perfecte.
2: I la teva mare.
1: Però, clar, va ser molt bo perquè la va arribar... Jo visc a Barcelona, la meva mare està a Cambrils. Jo no sé com vaig posar el Amazon.
0: Com
1: vaig... I va arribar perquè em truquen i em diuen, oye, no, no abren. Jo dic, tíralo, porla, tíralo. I el van tirar...
0: Clar.
1: Perquè jo vaig veure, sense... No hi havia envoltori.
0: El van tirar.
1: Hi havia la caixa, hi havia una caixa... amb la forma d'un vibrador.
2: Amb la foto,
1: i es clar. Veu, clar, amb la foto al davant. I llavors veu què van dir. El meu germà estava allà i va dir, què és això? És de la Vanessa. I què és? No ho sé, tu posa-li el seu quarto.
0: No fos cas, eh?
1: I van dir, t'ha arribat una cosa. I els pensava que era, és graciós, total. El tema és que aquest vibrador
0: sí.
1: que em poso al cap...
0: És un tema, perdoneu, és un tema interessant.
1: És superinteressant,
5: no, no,
1: eh?
5: Estic enganxadíssim.
1: Per favor. Aquest, doncs jo em vaig posar, exacte, el tinc per fer-me els rissos de la part dreta, que no se m'arrissa el cabell de la part dreta. Llavors el tinc per asimetrear-lo amb l'altre per no semblar una boja.
2: O sigui, clar. Això vol dir que a l'estiu tu t'assecaràs mig cap?
1: No,
2: amb aquest,
1: no m'assecaré res.
2: Cap,
1: si hi ha un evento, si hi ha un evento, aquest cantó d'aquí li tindré que donar una mica el manubrio.
2: Ah, entenc.
1: A la dreta.
0: Ah, o sigui, ara fas si l'efecte no evento, contrari. No. O sigui, l'efecte contrari, sí. Que és... Ara t'has de rissar el que abans vas...
1: Clar, com clar.
4: Allisar, no?
1: Allisar. O sigui, coses del...

0: He de donar, però amb un risc, no, però amb un, de repent, era com si fos un mueller, que em sortís un mueller del cervell.
1: Sí. Bueno, mira.
0: Unes coses que passen.
1: Tenies una antena.
2: Està fascinat.
3: Està fascinat. La paraula és fascinat, sí, efectivament.
0: Ah. Toni, ja et diré aquest estiu què passarà amb el meu cabell. Clar. De moment, me'l banyaré molt, aniré molt a la piscina.
4: Ràpid, Vanessa, ràpid.
0: No.
1: Home, això es porta molt, ara, sí.
3: Escolteu-me.
0: Jo sense cabell no soc res.
3: Escolteu-me una cosa, va, que li hem demanat a tothom cada mes una cançó. Jo necessito un instant per recuperar-me d'això. Sí. Com...
0: Clar, que això és real, no és una broma.
3: No ho dic en broma.
1: Però
3: no
1: a més, jo crec que quan és el vespre, i segueixes més el ritme, però
3: el
1: ara si et despistes, has d'estar atent.
3: De rizada, no? Seria sí. D'alguna manera. Va, la cançó que ha escollit avui Vanessa Hogart és exactament aquesta.
1: Home,
3: passi tot palantem, Maria.
0: No! Hem d'agafar el tros quan parla ell. No és res de passi tot palantem, és una mica country.
3: Una mica country.
0: Sí, home, és bastant country.
3: Mira, escolta.
0: Ara.
3: És una cançó, no?
1: Sí.
3: És una cançó.
0: M'encanta. Jo, em sona això el cotxe?
1: Com vols dir això? Happy Songs o algo així, no?
0: No sé. Kids Ambassadors i la cançó és Renegade.
3: Renegade. No, com el Jeep. Hi ha un cotxe que es diu així, també.
1: Renegade.
3: Sí, el Jeep Renegade.
1: Renegade.
3: És molt xulo, aquell cotxe. Ferran!
1: Què?
3: I tu de què ens vols parlar avui?
1: Mira, no sé, jo avui pot portar un estudi dels meus.
0: Ah, molt bé.
1: Que t'us agradarà, que li agrada una mica. Que relaciona nivells de glucosa i el nivell de bronca que podeu tenir amb la vostra parella.
3: Ui.
1: Després us ho explico.
5: És que
3: però... Després ens ho expliques.
1: Sí, però...
3: sí, perquè és veritat que jo a la Vanessa li he preguntat a què ens vols parlar avui, com a fer sumari.
1: Ah, jo estava fent sumari, vols que t'expliqui ara?
3: No, espera. Ara
0: jo t'ho he explicat tot.
3: Ja ho sé.
0: És que imagina que t'explico al principi.
3: M'ha semblat interessant.
0: I a la segona part,
3: No tinc res a dir. Com vas derrissar el risso aquell horrorós, no?
0: Aquí ja, per fer una novel·la.
3: Però, perquè una vegada t'has posat la màquina aquesta, tornar la cosa natural del risso, això, que mulles i ja està,
0: ja
3: o no?
0: Ja està, ja està. Em tiro a la piscina
3: sí?
0: I ja està.
3: Molt bé. Carlos, tu què has preparat avui?
4: Jo avui parlaré del renaixement de Madonna com a estrella pop, que està a punt de treure disc. El 4 de juliol treurà el nou disc, que és el Confessions d'Or.
3: Sí.
4: I porta tot el mes de juny fent accions impressionants amb el Grindr. Promocionant el seu...
3: Amb el Grindr?
4: Sí, sí. S'ha liat amb el Grindr, que la gent que no sàpiga és aquesta aplicació...
3: És com el Tinder gay, no?
4: El Tinder gay, on ha posat les seves cançons...
3: Però per què
4: en
3: el Grindr i no el Tinder?
4: S'ha aliat també.
3: Però per què amb el Grindr? No,
4: home, perquè ella no és tonta i sap que el seu públic on està. No el buscarà a la conferència del papa, no?
3: Per què no? Jo crec que la Madonna pot tenir públic a tot arreu, no?
4: Però la seva fanbase... A més, ha fet un homenatge molt maco als seus amics i les víctimes del VIH a Times Square, cantant a Life to Tell per presentar el nou disc.
3: Ai, que m'agradava aquella cançó.
4: Era meravellós. Ha fet un concert per presentar tres de les cançons d'aquest nou disc. Jo estic encantadíssim amb aquest ressorgiment, aquesta estrella del pop.
3: Ara ens ho expliques,
4: Escoltarem
3: jo tinc moltes ganes de saber de què ens farà avui el Jordi.
6: Doncs mira, jo us puc parlar de...
3: Aprofitant que és el teu aniversari.
6: Exacte. Pues, algo molt especial que s'ha de fer per Sant Joan,
3: sí.
6: Que jo fa relativament poc i molt que ho faig, que és una esperma que està feta amb oli de coco.
3: Sí. Que raro. Que raro. Sí, el Jordi Esteve, senyores i senyors, un xef magnífic del restaurant Nectari, Monestella Michelin.
0: Té una obsessió.
3: Ell, en realitat, és el director comercial
1: d'oli
3: de coco.
6: L'usa per tot.
3: És igual.
0: No, jo trobava a faltar. Dic, ja, hi ha un que em falta i no sé què és. L'usa
3: realment per tot, tu, l'oli de coco.
6: No, però és que és una passada, això, perquè això no ho coneixia. Això està carregat amb la lluna durant 3 mesos abans, aquesta esperma.
3: Carregat amb la lluna,
6: I el dia de Sant Joan s'ha d'encendre, i us explicaré...
3: Però la carregues tu mateix? O...
6: No, hi ha un senyor especialitzat que està carregant aquestes espelmes.
0: I això quan val?
3: La pregunta és, quanta pasta t'ha costat, això?
6: No, això val 12 euros.
3: 12 euros,
0: Una
1: pregunta a l'oli de coco. L'oli de coco, jo pensava que era un oli.
6: No, porta cera, també.
1: I l'oli de coco és com el llard.
4: Sí,
6: com el llarg, exacte.
1: És que l'altre dia a la nevera de casa meva veig un pot blanc, de llarg.
6: Clar, que
1: això és llarg. Dic, i ara? Dic, que no m'acompanya. Dic, ara es compra llarg. I ho agafo, oli de coco.
3: Sí.
6: Sí, no, sí, queda com la llar. I

0: Llarg.
1: A més, clar, quan tens gana et fas una cullerada d'això.
0: Què dius? Ah, què dius?
2: No. De veritat et menges també l'oli de coco?
1: De veritat, al final es desfà la boca.
3: És desfàs.
2: És que jo tinc un problema sempre que parlo amb el Jordi Esteve, que em venen a dir-li coses que només li puc dir si el micro està tancat.
1: Exacte.
2: Però quan parlem sobretot amb el micro obert, em quedo sempre amb coses pendents amb tu. Hi ha alguna cosa per al que tu no utilitzis l'oli de coco?
1: Ho utilitzo per cuinar, per crema hidratant, vull dir... Per quan el nen s'irrita el cul, doncs ho poses per... I va de conya, vull dir...
0: Aleshores, per això també serveix.
1: Per quan les noies tenen infecció d'orina...
2: També hi poses oli de
1: coco. No, res d'ovaris. Us poseu oli de coco i és que...
2: Com vaja, res d'ovaris?
1: Ai, ovaris... com es diu això que us poseu?
4: Supositoris.
1: No.
0: Tàmpacs.
1: No.
5: Tàmpacs.
4: Com es diu? Home, sí, són els ous aquests.
1: Òvuls. Sí, són com els ous.
5: Els ous.
2: És que el dels ovaris...
1: Ja.
2: He flipat una mica.
5: És que jo el veig a fer...
1: Això és la ressaca d'ahir.
2: Clar.
1: Oli de coco.
2: En lloc d'òvuls, poses oli de coco.
1: En sèrio, eh? En sèrio. Proveu, és que si no us pregueu jo l'olor de coco.
2: Deixa'm que et pregunti una mica
5: sobre això. Però ha
1: de ser pur, no? No, verge extra.
2: Clar, com tu. Com va començar la teva passió per l'oli de coco, Jordi?
1: Doncs tot va venir per la meva dona, realment, perquè va llegir un llibre de l'important que era el coco i em va fotre una menjada d'olla increïble, però és que després el que va llegir m'ho va explicar, ho vaig entendre i vam fer proves i és que han funcionat. Vull dir, ella va tenir... pues això, no? A baix estava malament, es va ficar oli de coco i es va curar i no es va ficar cap químic ni res.
5: I el meu fill,
1: quan s'irrita el cul, li poso oli de coco i és que se li cura. I a mi, quan et surt alguna pupa,
0: bueno,
1: al llavi...
0: Aquest tipus de coses.
1: També, vull dir, al final, i per cuinar és boníssim. L'oli de coco és boníssim, agafa molt bé la temperatura.
5: Hi ha alguna cosa que no sigui bo per dir a la gent que es pensarà que és per tot i potser hi ha per algú que no és? No sé, dic jo, eh?
1: Si et passes els excessos de l'oli de coco et fan anar al bany...
4: Com tot, ara.
1: Sí.
2: Si et passes... si tens problemes per anar al bany, també va bé l'oli de coco.
1: Exacte. 3 o 4 cullerades pel matí, Filipa.
2: Wow. 3 o 4 cullerades al matí, de llarg. És allò que tu obres la nevera...
1: I pel cabell va molt bé, també.
0: Pel
1: cabell va molt bé, també.
5: Me l'hidratarà.
1: Em
5: retornarà la textura original.
2: Potser...
0: Ah, igual sí.
1: Tu el tens una mica deshidratat, el
5: cabell. Clar, molt. Això és del secador, tiqui-tiqui.
1: Si et poses oli de coco i te'l deixes tota la nit,
5: vale,
1: és que una el dia següent te'n recordaràs de mi.
5: Sí.
2: I quan val un pot
5: d'oli de coco?
2: És barat, això.
0: Sí.
1: És barat.
5: Sí. Però el bo, normalment, quan és oli bo...
1: No, però val 7 o 8 euros.
5: Ah, no,
2: n'hi ha de 20 euros. Però no hi ha denominació d'origen verge extra com l'oli d'oliva.
1: No.
2: És oli de coco.
5: Jo vaig a una tenda de...
4: A Jamaica.
1: A Jamaica, no.
5: A Jamaica tinc que anar?
4: No. Oli de coco de Jamaica, la Leo.
2: Va, escolta'm, una mica de música. Avui el Jordi Esteve ha decidit que la cançó que vol compartir amb tots nosaltres és aquesta.
4: Va, m'encanta.
2: No. Estic pensant que a la primera rebella no aniré. Ni a la rebella de la Vanessa, ni a la de Jordi Esteve, tampoc.
5: Està estupenda, aquesta.
2: Està bé.
0: Jo tinc anècdota amb aquesta cançó. El dia que la van... Aquestes noies, les dues germanes aquestes.
2: Dover.
0: Faig un programa a la tele jo i que estaven esperant a presentar una cançó nova, que era aquesta. Total, que no l'havien cantada mai. I no trobaven, o sigui, que no havien assajat, pobres noies, el punt per entrar en la música. Clar, quan fèiem el pla curt, començava a cantar, es veia desfase, un desastre. Total, a la Glòria se li va il·luminar la bombeta i per veure aquella gravació. Van començar d'esquena, que quedava molt maco.
2: Ah, que bo.
0: Ella d'esquena, llavors quan començava a cantar, es girava ja cantant.
5: Que bo.
0: Perquè, home,
4: molt bé.
0: Hem viatjat 18 milions de vegades.
5: Això és solucionar problemes.
0: A què?
4: Home. Això és de saber del mitjà.
2: No, està molt bé.
3: Dover,
2: t'ha agradat això, Ferran?
3: A mi m'ha agradat molt, Dover.
2: T'ha agradat molt, no?
3: Vam fer això i no vam fer res més i ja està.
2: No, però està bé.
4: Vam fer un parell més després.
3: Sí, van anar cap a la disco, van dir, ara farem disco.
4: Culpa de Mario Vaquerizo, això, que la gent no sap.
3: És possible.
2: Un dia hem de parlar amb Mario Vaquerizo.
0: Mario Vaquerizo ha descobert moltes estrelles.
2: Moltes.
5: Jo al Mario Vaquerizo el vaig entrevistar sentada a la seva falda. Te puedo entrevistar a Sant Jordi? Diu, sí, però diu, senta't aquí, perquè es anava firmant, i jo dic, bueno, des del Mario Vaquerizo no passa res, em vaig seure a la faldeta, i jo deia, ostres, estic patint.
0: Sí, passa, eh?
5: Es patia perquè jo estava... Ja, però en aquell moment hi havia molt bon rotllo.
0: Ja, però vull dir que no...
5: Bueno, jo...
0: Le tiren más dos tiras que dos carretas.
4: Sí,
5: bueno, jo no ho sabia, no m'ho pensava, i em vaig sentar com si em sentés al costat sobre el meu germà. I llavors vaig dir, a mi em sap greu per ell, perquè jo estava una mica rodoneta, una mica de... Jo soy de buen año.
0: És que això li agrada molt.
5: Clar, i llavors em diuen, home, si se senta... Si se, està amb l'Alaska, no et preocupis tu, clar, que no té problema. I sí, sí, però no ho sabia jo tant. No tenia tanta informació, jo, veus?
2: Parlem de glucoses.
6: Vinga, parlem de glucoses.
3: Veu, que us interessarà molt, eh?
2: Sí,
3: us interessarà molt, sí, perquè la cosa és, no és si ens emprenyem o no amb la nostra parella i quan ens emprenyem. Eh? Aquest estudi ja suposa que ens emprenyem gairebé tots els dies a la nostra parella. El tema és el nivell d'odi que li posem a l'emprenyada.
2: Ah, ok.
3: Vale? O sigui, relaciona que a menys glucosa tenim, més odi tenim a l'hora d'emprenyar-nos.
0: Odi no sé, però ràbia...
3: Bueno,
2: sí,
3: o ràbia o mala fe.
0: I t'ho vaig a dir jo com a gorda oficial, que he fet dieta tota la vida. Tu, quan tens gana,
3: sí,
0: i poc sucre, i no has fotut una mossegada, un tros de pa en setmanes, i aquell sorollet del crec el somies, i no has menjat res de com es diu això, de ai, ara no em surt la paraula, d'hidrats. No veus els hidrats ni de lluny.
6: Només proteïna.
0: Sigui qui sigui. Que et digui el que et digui,
6: bueno,
0: ha vingut al món a morir.
3: I ara, Glòria, hi ha uns senyors científics que han dit anem a demostrar-ho.
0: Claro.
2: I què és el que han dit? Quina conclusió han arribat?
3: No, la conclusió és que, evidentment, ens emprenyem i molt més quan tenim
2: dieta,
3: gana.
2: Quan fem dieta...
3: Baixos de glucosa, però és que a mi m'ha fascinat molt com han fet l'estudi, perquè he pensat, què han fet? Han agafat les parelles i les han fotut a emprenyar-se? No. Han agafat el grup de 100 persones, els hi han donat ninos vudú de les seves parelles i els hi han fet clavar agulles segons l'emprenyament que tenien en aquell moment.
5: Hòstia, a menys glucosa...
2: No? Ah, més profunditat de clavada.
3: Més mala folla de clavada.
0: Oh,
3: què et sembla, això?
2: És boníssim.
3: Eh? Però és que no s'han quedat curts. Perquè els, jo els científics sé que estan tots més pallà que pallà.
0: Bueno, però...
3: Els imagino tots... Anem a fer això. Bueno, la qüestió és que quan ha acabat això han dit, espera, que ho farem millor. Llavors, què han fet? Els hi han fet decibels de música. Com, a més emprenyats,
2: més
3: alta els hi fotien la música a les parelles.
5: Oh.
3: I així hem descobert això.
2: O sigui que la qual cosa va en contra de la teoria de la música amansa les fieres.
0: Bueno, clar, depèn.
3: Clar, bueno, potser els hi posaven Bad Bunny tota l'estona.
2: Ah, bueno, clar.
6: Nueva York! A tot drap, saps? O el torero, no ho sé.
2: Clar. L'altre dia m'explicava algú que va anar a no sé quina festa i de sobte va aparèixer King Africa.
0: King Africa?
2: Sí, el Jordi Merca m'ho explicava.
5: Va actuar i va cantar
2: 3 o 4 cançons.
0: Jo crec que King Africa és l'artista més treballador de la història.
2: Ah, sí,
4: acaba de treure una cançó amb Verónica Romero, de
0: T1. Aquí te digo que també,
4: pel calor.
0: Verónica, molta ganeta.
2: M'encanta, perquè tot això han de saber vostès, que no estava preparat. És
4: no.
2: Que el Carlos San Andrés sap això perquè
6: sap
2: ho sap.
6: Sap tot,
4: eh? Perquè té un coneixement trash, que això no es valora mai i s'haurien de valorar aquestes coses.
0: Un pozo sin fondo de conocimiento de absurdos.
2: És una molt bona definició.
5: No pensava que anaves a acabar.
2: Pozo sin fondo de conocimiento. Absurdos?
4: Jo, si fessin el saber i ganar de coneixements xorres, el guanyava.
2: Ja veus.
0: Bueno, jo...
4: Tu també. Tu estaves allà. Estàvem tu i jo a la final.
0: I us vaig a dir Carles Latre.
2: Carles Latre també.
0: Que és pel que vaig treure aquesta paraula.
2: Sí,
0: aquesta frase. Perquè Carles pot saber, per exemple... Ho dic perquè li també és amic i no d'allò, eh? Tu dius una pel·lícula dels anys 70, d'aquelles de Chuck Norris i tal, ell sap el nom de l'actor secundari. O se'n recorda el nom dels personatges. I dius, perdona?
4: No has tret això?
0: Sí. Sap aquestes coses.
2: Dic, és com la gent, jo ho estàvem parlant abans de començar el programa, que se'n recorda els aniversaris
0: exacte,
2: de tothom.
0: Exacte.
2: No, jo me'n recordo el del Jordi perquè sempre.
3: Tots els dies.
2: Sí, tots els dies és l'aniversari del Jordi Esteve. Però tret d'això, jo no me'n recordo l'aniversari a ningú.
0: Jo que soc desastre, em puc oblidar del meu.
2: Ja.
5: Jo no, també, jo. A mi m'ha passat.
2: A mi l'altre dia m'han començat a felicitar i jo deia, però per què em feliciten?
6: És el teu sant. A mi em passa molt amb el sant.
2: T'ho juro, ni me'n recordava d'això, no?
5: Bueno. Jo vaig fer un dia un programa de ràdio pel matí i me'n vaig anar sense dir que era el meu cumple ni res, era el meu cumple.
2: Què és Santa Vanessa?
5: Doncs mira, hi ha una història molt bonica. Ara hi ha una història, et fotré un rotllo.
2: No.
5: Mira, Santa Vanessa celebra per Santa Esther.
2: Però hi ha un Sant Jonathan, també?
5: No.
2: Segur.
5: Però no, et dic una cosa, sí? Perquè Esther, o sigui, Vanessa, no té res a veure amb el que
2: Santa
5: tu penses.
2: O Santa Desire.
5: Cariño, que te cuento, és que és molt bo. Vanessa és un nom anglosaxó,
2: sí,
5: no
2: sí.
5: És espanyol. Llavors, va ser un poeta... El Jonathan
2: Swift...
5: És que ho posa a Wikipedia, és així. El Jonathan Swift tenia una amant que es deia Esther van der Eyde. Val? I era nòvia, amant, ella era alumna i ell era professor, tenien un amor. I com que no li podia dir pel nom perquè ell era professor i era noble, es va inventar el nom, ell, de Vanessa. En vez de Esther van der Eyde, va posar Van va fer un joc de pare de lletres i va sortir Vanessa. Llavors, el primer cop a la història que surt Vanessa és amb uns poemes del Jonathan Swift que li dedicava amb aquesta noble.
2: Això de veritat tampoc estava preparat.
5: Però això és real, eh?
3: I d'aquí a la Bane.
2: Però Sant Kevin... Un moment, Si jo estic parlant dels nous noms, en realitat, no? Sant Kevin?
3: Hi ha un sant per
0: tots,
3: eh?
0: No, sí, no és...
2: Ah, sí? Hi ha de tots els sants.
3: Clar, la meva filla són la Tabata i la Ginger, i, evidentment, el sant...
2: Tabata i Ginger?
3: Sí. I llavors coincideixen al mateix sant, perquè és un sant que no.
0: Perquè estan tots sants, clar, els sants són els sants que tenen una persona beatificada amb aquell nom.
5: Sí, no, saps què?
2: Però la gent té sant o no.
6: Pues decideixes
5: quan la gent no té sant, les noies ho celebren normalment aquí a Catalunya, a Santa Maria a l'agost, el 15 d'agost.
2: Santa Maria, el 15
4: d'agost. Tenim a Froilán, que és de Todos los Santos.
2: Clar.
4: També.
2: I el celebra tots els dies.
4: Tots els dies. Com una festa.
2: Com el Jordi Esteve, no?
4: Exacte.
2: Està molt bé.
4: Tots els dies són una festa.
2: El millor regal que se li pot fer al Jordi Esteve, per cert, és oli de coco. L'acabo utilitzant sempre, pel que sigui, no? O articles de broma. Perquè ell és així, simpàtic, i li agraden els articles de broma.
3: Hem de regalar una flor d'aquestes que escupa aigua.
2: Abans m'ha volgut regalar un bolígraf que, d'altra banda, no m'ha regalat, per molt que m'ha dit. Jo, si vols, te'l regalo. No, te l'has tornat a embutxaca.
6: Segur?
2: Sí, home. Primer m'ha donat una descàrrega elèctrica, t'ho juro, és veritat, i després l'ha tornat a embutxaca.
5: És que la gent no s'ho creurà, oi, amb tantes coses que ens passen? No, és que li ha passat, li ha donat una descàrrega elèctrica.
6: Però escolta, és pitjor perquè ella sabia que t'anava a passar això i no t'ha dit res.
5: No,
2: és pitjor, ha estat aliada teva. No treguis tu responsabilitat al respecte.
5: A mi, jo rebo. Ell m'ho va fer a mi el divendres.
2: Ah, sí?
5: Passat, sí.
2: Molt bé.
5: I vaig dir, no li picarà tant. Fa una mica de susto, però no és res.
2: No, deixa'm... Mira, que t'ho digui el Ferran, que he dit. Ara em dius una descàrrega.
3: Ho has encertat abans, eh? Ho has encertat abans.
4: Nosaltres, la Vanessa, ja vam treballar en una empresa que ens van fer descàrregues.
5: Sí, li vaig explicar.
2: Ah, s'entén.
5: Va ser molt bo.
0: Però com allò que fan a Mèxic.
4: No. Van fer un joc amb tota l'empresa davant.
0: Que t'agafes d'uns borners.
4: I havies de jugar contra el teu company de feina i qui perdia, rebia una descàrrega. O sigui, una benvinguda meravellera.
5: Era com adivinar una mentida, llavors si fallaves, cada vegada que fallaves, havies de picar la descàrrega.
2: Escolta, parlem de Madonna, Carlos?
4: Vinga, parlem de Madonna.
2: A veure, què ens vols explicar de la Madonna?
4: Doncs que Madonna treu disc d'aquí res, que és el Confessions 2, que és aquella segona part d'aquell disc tan famós que va treure fa 20 anys, on estava el Hanap, no?
0: Per això em recordava, té un com un... Com li diuen això, quan té un tros d'una cançó d'una altra?
4: Era un mashup, no? Que va agafar aquell trosset d'Ava i que va ser tan popular perquè la va llançar un altre cop a la pista de ball.
2: Molt bé.
4: Doncs ella ara, als 67 anys, diu, jo faré un altre cop això, jo el que vull és que la gent torni a ballar i treu aquesta segona part d'aquest disc.
0: Ah, vam escoltar-lo.
4: Anem a escoltar-lo.
2: Tenim, no? Tenim el disc? Tenim, mira, és aquest disc, mira. És una altra cosa, eh?
4: És molt més modern que el material que era.
2: Veus, jo aquesta rebella sí que vaig. A la del Jordi i la Vanessa no.
0: Però Madonna, sempre la més moderna.
4: La més moderna. Això que escoltem és Love Sensation, que és el tercer
2: Love
4: single.
2: Love Sensation. Love Sensation.
6: Love Sensation. Ho petarà, eh?
4: És el tercer single ja que ha sortit. I va presentant singles poquet a poquet. Ella és molt alternativa. Diu que, per exemple, els videoclips ja s'han acabat. Aquella que fa són snaps. Cosetes molt petites d'un minutet, minutet i mig, per xarxa. Ja no farà cap videoclip.
0: I has de fer tot.
5: Perquè la gent ja no ho mira. Sí, canvia. O sigui, ja en té prou en 20 segons.
4: Per això, el que ha fet, que acaba de publicar a YouTube, que ho està patant, és com una minipel·li de 12 minuts on hi ha 7 temes del disc, 7 trossets per presentar-ho. Llavors, a mi això m'encanta, que una dona de 67
0: anys... La més moderna.
4: Es reinventi, estigui allà, faci un concert gratuït per presentar la cançó a mig de Times Square, amb ballarins amb un flash mob que pugen, cobren, que a sobre tingui missatge polític, que parli de Nova York en aquests moments de Trump. Jo la venero en aquest mes de l'orgull.
2: Super, eh? Parlant de flash mobs... què us sembla la gent que es declara fent flash mobs? És que l'altre dia vaig... Havies acabat? O...
4: Sí.
2: L'altre dia em vaig penjar aquelles coses que a vegades, quan saps allò de quan el demonio no tiene nada que hacer con el rabo matamosques?
6: No la sabia aquesta.
2: Doncs una mica el mateix. És a dir, és allò que et comences a mirar coses i et veus gent que es declara les seves parelles fent una flash mob.
5: Ai, sí, mare de Déu.
2: Tu, t'agrada això?
5: No.
0: Va haver-hi un moment que era horrorós.
5: Tampoc s'estima aquesta gent.
2: O sigui, de sobte tu vas pel carrer i hi ha dos que comencen a ballar i els dos s'incorporen un tercer i un quart.
5: I cauen uns globus.
2: Apareixen 30 persones més que també s'incorporen a la coreografia. I immediatament apareixen unes majorets.
6: Sí,
2: Oi, les majorets, han de parlar un dia de les majorets.
0: Home.
2: I tant.
0: Ara tornen a estar de moda, eh?
2: Ah, sí? Ai, no. Bueno, en fi, és igual. Total, que al final tens 250 persones i la cosa acaba en que la teva parella apareix del no-res...
5: Pobreta.
2: Amb un anell, se t'agenolla al davant...
5: Ai, no!
2: I al mig de tothom et demana matrimoni.
4: I et força a dir
5: pobre
4: que sí.
5: Pobre l'altre.
4: Et força, perquè bueno, després d'aquest xotxo que ha muntat...
2: He vist alguna que deia que no.
4: Jo diria que no.
2: Tu diries que no, eh?
4: A mi em fan això de 200 persones en un centre comercial o em porten a la tele a dir-me que em volen... que es volen casar amb mi i dic que no.
2: A la tele diries que no? No,
4: i mira que ho he fet, més d'una vegada que he portat gent a la tele per demanar que es casin, que és un moment televisiu preciós, és preciós. Però a mi que m'ho facin,
2: bueno,
4: és vergonyós.
2: Però seria declarar l'amor de manera allò...
5: No, però aquesta necessitat de fer-ho tan públic, de buscar l'acceptació, de buscar l'aplaudiment...
2: Hi ha molta gent a la
5: que li agrada. És que no penses en l'amor. Penses en fer-te veure.
0: És igual, aquesta gent fan igual.
5: No és igual.
0: Fan igual.
4: Flash mob?
0: La demanada de mà, petició de mà, que no surti en català. Que el gender reveal,
5: sí,
0: que l'aniversari...
5: És el mateix,
0: és igual.
5: Perfil, és el mateix.
0: Un dia vaig enfadar d'això. És fer esdeveniments
4: de tot
0: publicables.
5: Sí, totalment.
0: I que tu puguis sortir i que surtis molt a la xarxa i que tothom...
2: Jo crec que això va més lluny, eh?
0: És una cosa...
2: Jo crec que això va més lluny.
5: I destaca un caràcter narcisista de la persona.
0: No, això si no es pogués gravar no serviria de res.
2: Ja. Bueno, home, sí... des d'un punt de vista de...
4: Jo et dic una cosa, això està molt bé si tu contractes a ballarins i de més, però hi ha una cara encara pitjor d'això, que és el nuvi que involucra a la família. I t'ho pregunta, i tu ets l'únic amic que dius jo no vull ballar la conga de Jalisco per demanar-li, ja has d'estar allà.
2: La conga de Jalisco?
4: No.
2: A mi si em fan la conga de Jalisco, aquí sí que dic que no.
4: La que fan, que són superoriginals, és Marry Me, de Bruno Mars.
0: Exacte.
4: Que si tots ballen la mateixa.
0: Perdó, després, la dona, la noia, en el dia del casament, obliga al seu nòvio i a la família a fer com una coreografia abans de tallar
2: però
0: el pastís.
2: Jo
0: vinga,
2: també, jo també he vist moltes flash mobs de gais, d'això.
4: Sí, bueno, clar. Moltes,
2: molt
4: també.
2: Vaig veure amb una classe de spinning.
4: És que, clar, és que el nostre col·lectiu hi ha de tot.
2: Tota la classe de spinning. O sigui, era un noi que li feia al seu profe, que era el profe de spinning.
4: Ara et diré una cosa, és que ser gai no et dona dret a tenir bon gust.
2: Ah, no, no.
4: Hi ha gent que té mal gust.
2: Això és inqüestionable. Va una mica més de música. Mira, el Carlos... Ah, no, el Ferran. El Ferran...
6: No ha arriscat gens avui, Vanessa.
5: Ai,
6: no ha arriscat gens.
2: El Ferran Casas ha escollit una cançó que escoltarem de seguida en el mateix moment el que jo vegi que el Roger l'ha trobat. Que em sembla que ja és així. Mira, és aquesta cançó. I'm so
5: excited and I just can't hide. Sí, sí.
6: Bona.
5: Està molt bé.
6: És idònia pel dia d'avui.
5: Molt bé. I cada dia millor, eh?
6: Gràcies.
2: Bueno, jo tampoc et penses que aniria massa aquesta revella, eh?
6: Bueno, jo l'he agafat més no com a revella, sinó com el dia després.
2: Jo em quedo més amb la... De moment amb la del Carlos.
4: Home, la millor.
5: Però no t'has arriscat. És veritat, però no s'ha arriscat, perquè jo vaig dir un dia que portar la Madonna a Coldplay o a Oasis no és arriscar-se.
2: Bueno, ja, a no ser que sigui notícia.
6: Clar, ho ha jugat molt bé perquè era notícia.
5: Molt bé. Tu has portat...
4: La perxa.
5: Molt més bé.
2: Molt bé. I'm so excited. No t'has arriscat gens.
6: Bueno, jo pensava més en això. Quan et lleves al matí ressecós i dius...
2: Sí, això és...
6: Necessito un...
2: És això el que escoltes amb ressaca?
6: Jo em posaria això, sí.
0: A mi, jo estic en parella. Estic dormint ressecosa. I el meu, la meva parella es lleva, em fa l'esmorzar i posa això, l'estimo moltíssim.
4: Sí. Perquè dona bon rotllo aquesta cançó, no? Dona com energia guai.
2: Jo si estic en parella i estic ressecós, el que més m'agradaria és que la meva parella se'n vagi a passar el dia fora.
0: Ah, no.
2: De veritat.
6: No sé per què m'imaginava sol, saps, ressecós?
2: Sí, no?
6: Quan he pensat amb la cançó no m'imaginava la parella. Ni amb els nens.
2: Dia de deixa'm estar, no?
5: I dic una cosa, que les cançons que hem portat són totes de dia de ressaca, eh?
2: No, sí, per vosaltres.
5: És molt...
2: No, estic totalment d'acord.
4: La meva és de continuar la festa, eh?
2: La teva és més
4: de continuar la festa.
2: No, i una coseta xula, no?
0: És a l'after.
2: Està guai. Bueno.
5: I què passaria si tots portéssim Madonna i t'agradés sempre? No pot ser, ha d'haver varietat, diversitat.
2: Aniria una estona a cadascuna de les festes. No saps la meva promiscuitat festival?
6: I Madonna podria versionar això tranquil·lament.
2: Sí, no, que està bé.
6: Jo la veig, eh?
2: Però no la veig arriscada, Ferran.
6: No, no és arriscada. He avisat abans.
2: Que tractant-se de tu...
6: Pensa que jo, des que la Vanessa em va fotre bronca, ho passo molt malament.
2: A l'hora d'escollir, no?
6: Jo estic a casa i penso, Ferran,
0: la Vanessa et porta pel camí de l'amargura.
6: No, i dono voltes i voltes. voltes i penso, mare meva.
5: Que no, que no. Aquesta cançó, de fet, jo sí que la trobo arriscada, perquè no ens l'esperàvem que la portessis.
6: S'ho treu de la patilla com vol, ho veieu. O sigui,
2: ella és així.
6: Són les seves normes.
2: Ella és així. Bé, està molt bé, senyores, senyors. Avui és dia de Sant Joan. Ara ja s'ha acabat el col·le. Aquestes cares, què ha passat, Jordi?
1: No, dic que jo estic de vacances. Vull dir que...
2: Tu estàs de vacances?
1: Sí, tota aquesta setmana de vacances.
2: Acabé, no?
1: Sí, sí, mai ho hem fet, però...
2: Tens els nens a casa?
1: Els nens estan a casa, sí, sí, clar. Faig vacances amb els nens. Una cosa és si treballo i els nens fan vacances, que els intento col·locar...
5: I escolta, i amb aquests nens que tens, què els hi dones de menjar a casa? Perquè tot això que fas tu és una mica jora al final,
6: oli
5: no?
6: De coco.
2: Oli de coco. Oli de coco.
5: Què em digui ell?
1: Doncs mira, quan tinc temps els hi puc cuinar, sempre els hi faig coses que disfruten molt. Una de les coses que més disfruten és el filet de porc embolicat amb cansalada. O bacon fumat, i els hi fa a la planxa i sempre
5: super encara... Super suau,
2: Jo amb això també et disfrutaria molt.
4: A casa m'hi veuen macarrons.
5: Jo també.
1: Sí,
5: jo t'anava a dir que no serà cubana.
0: No, però dit un llom, el cas que el fas ben presentat, el problema és la presentació, que la gent no sabem presentar
1: aquí
0: bé.
1: Aquí està el problema, que si perquè no el fas ben presentat, es fa tota la cansalada, és una porqueria, i el nen ho veu i diu... És que això no, ja no s'ho menja. I moltes coses, com el, no sé, li faig confit d'ana, que li agrada molt també.
5: Els nens? Crisp...
2: Quin palat.
0: Sí.
2: Quin palat.
0: Sí. Confit d'ana, carn vermella.
1: A més, són coses que va molt bé perquè no es fan malbé. Vull dir, el confit d'ana que el pots tenir un mes a la nevera, que no passa res.
2: Clar.
1: I sempre que vas apurat, al final el poses a l'air fryer.
2: És ja molt allò que et ve algú a sopar i dius...
5: Confit d'ana.
1: Sí, no, i quedes de conya.
0: Sí,
1: no,
0: sí. T'obres una llauna i surt, és
1: però,
0: veritat.
1: Però s'ha de fer ben fet i ben cruixent i ben fet i ben presentat perquè es fa cada desastre que ho veuen, no s'ho volen menjar.
4: A mi m'interessa una cosa. Es pot fer l'air fryer, el confit d'ana?
1: Sí.
0: Clar, només s'ha d'escalfar. Sí,
2: sí. Jo estic ara, cada dia m'agrada més l'air fryer.
4: Jo també, sí, va molt bé.
2: Cada dia soc... Està sent una recepta que vaig descobrir l'altre dia, meravellosa. Glòria Galiano.
0: La cosa és que jo, o sigui, vull dir-ho a la societat en general, sobretot els que teniu fills. Per què penseu que els que no tenim fills, no tenim fills? Us penseu que som estèrils tots? Doncs no ho sé, potser sí, però no. En general, ho hem triat. Hem triat no tenir fills. I aleshores, per què hem triat no tenir fills? Perquè no volem parlar de fills. I llavors, per què tu, que sí que has triat tenir fills, estimada amiga, que ja sabies, perquè no és ara que comences així, ja sabies que l'escola s'acaba al juny? Ja ho sabies, que això passaria. Des del primer dia que et van dir que tenies una falta. Des d'aquell dia que ho saps. Per què? Per què portes 15 dies tocant-me els nassos? És que els nens comencen les vacances, i no sé què fem els nens, i van a uns postos d'aquests...
2: Casals.
0: Que no sé què, que no sé si vols casar, perquè per les activitats, perquè la iaia no se'l va buscar. Mira! Una mica molt, és que em surt de paraulotes. A veure, si ja estem al segle XXI, si ja no hi ha aquelles senyores que s'emportaven els nens a la segona residència, i aquells Rodríguez, doncs recordeu? De la això ja no existeix. Ets una dona treballadora. Doncs o t'organitzes d'inici, abans de la primera falta, amb la teva parella i amb tot el teu entorn, o a mi que m'estàs contando?
2: Estàs farta de la gent amb fills.
0: Oh, no, de la gent que es queixa. A mi se'ls té.
2: És a dir, de la gent amb fills.
0: I em vaig a dir una cosa, ara, des d'ara, fins al setembre, cosa que fas amb amics, podem venir amb els nens? No!
2: Ja, què fas amb els nens?
0: No ho sé, no tinc fills, i perquè no els vull venir que portar-te'n a l'arreu.
5: Ja. Té raó.
4: Hi ha un tema que encara és pitjor. Hi ha algunes empreses que la gent que té fills té prioritat a l'hora de les vacances.
0: Això fot un mal? No.
4: Ja.
0: Jo això ho he patit. Ho he patit i va haver un moment que vaig dir, d'acord, jo faig vacances un altre mes, però jo vull cobrar més quan treballo a l'agost. M'ho van donar.
5: Molt bé. A reivindicar-ho, clar que
0: home,
5: sí.
0: Home, jo em carrego tot el juliol i agost. 14 anys fent això, t'ho dic, també.
4: De per vida, perquè com no tindràs fills, de per vida treballaràs...
0: Un any vaig fer-ho al final. Vaig dir, vale, jo ho faig, però llavors, juliol i agost, jo cobro més.
2: Però deixa'm que et digui una cosa. A mi em sembla un planazo fer les vacances a l'octubre.
0: Sí, a mi també. I tant.
2: Sí, molt millor que fer-les al juliol.
0: A mi també.
5: Sí. Ah. No, no ho ha vist, clar.
2: Ja van a veure.
4: Si és que ningú discuteix, això.
0: I a part...
2: Com el rio passa. Per on passa el rio?
0: I a part va ser una oportunitat per mi.
5: Per Pisuerga.
2: Per Pisuerga. Per sempre em surt per Plasencia.
0: No.
2: Però el rio no passa per Plasencia.
0: Pisuerga passa per Valladolid. Valladolid. Aprovechando que el Pisuerga passa per Valladolid.
2: El Pisuerga passa per Valladolid.
0: Això és la frase.
2: Jo m'equivoco sempre.
0: Doncs jo aprofitant que el Pisuerga passava per Valladolid, però és que jo volia treballar a l'estiu, perquè donen oportunitats de feina, que si no durant la temporada de tot quan ets jove. I a part, en qualsevol cas, la meva indignació no tenia res a veure amb la meva elecció, sinó amb la meva possibilitat d'elecció.
4: Clar, això és el tema.
2: Molt bé. Què penses al respecte, Jordi Esteve?
1: Doncs, aviam, em sembla molt bé, però és veritat que això dels crios... És veritat que qui no té fills, tothom pregunta, poden anar els nens? Doncs no poden anar, doncs té raó. La meva dona s'enfada, per exemple, no? Però dic, però és que clar, és que no tenen fills, vull dir...
5: És que canvia molt el pla, no té res a veure.
1: Bueno, però clar, cada un té la seva...
0: Ara imagina
2: que hi ha una cosa que... Disculpa, Glòria, hi ha una cosa que em fa molta gràcia, que és la gent que s'enfada perquè hi hagi hotels en els que no s'admeten nens. Ja. Perquè una altra cosa, dius, bueno, jo això ho puc entendre, home, si som amics... Però... És una elecció, absolutament.
4: M'enfado jo perquè el Xiqui Parc admetin adults? Veritat que no m'enfado?
2: Com que no admeten?
4: No, que jo no puc tirar pel tobogan perquè...
0: Home, amb un Xiqui Parc, si hi ha un senyor sol...
2: Que és bro.
4: Igual. No, és estrany. És estrany.
2: Que ja ho sé, que és broma.
0: Bueno, ara...
2: Com és aquesta ressaca. Has portat oli de coco o alguna cosa?
6: Reparteixen...
1: L'hi cremat.
0: Els parques aquests de ciutat... Es veu que hi ha vegades que hi ha aquests senyors que estan allà i han tingut problemes.
5: I dius, aquests senyors què fan allà? I jo no hi mirava abans, però quan m'ho van dir fa temps ja deia, és veritat, en algun parc sempre hi ha algun senyor que està
2: és
5: fent
2: que
5: allà.
2: Hi ha senyors que no haurien d'estar moltes vegades a determinats llocs.
5: És veritat.
2: A les platges nudistes, per exemple.
4: Exacte. Això és un tema.
2: Aquests senyors... ara fa temps que no parlàvem d'això, eh? A mi, jo he de reconèixer que a mi em feia molta gràcia, això, perquè és molt cutre. O sigui, s'ha de ser molt cutre la imatge que dona. O sigui, tu, allà en pilotes, amb un senyor que només li falten els
1: binocles...
2: Sí, binocles.
5: Sí, amb gabardina i tot,
2: amb
5: saps?
2: Gabardina.
5: Amb la gabardina i tot, amb l'uniforme de Mirón.
4: Amb la revista Dos Forats, mira,
5: la revista així, no?
2: Exacte.
5: M'encanta la traviata.
2: Ja.
0: Aquí no us recordareu, però aquí a Barcelona, no us recordareu, i a més la Vanessa... Aquí a Barcelona, quan no es podia anar, no hi havia platges nudistes, hi havia una cosa que diuen els banys orientals.
2: Sí.
0: Que una cosa que hi havia a la Barceloneta, darrere del Salamanca, una platja, que tenia com una valla i no es podia entrar des de fora ni sortir, i a dintre hi havia una piscina i un podia uns canviar. I allà hi havia només dones.
2: Ok.
0: Com que hi havia només dones, podíem fer tobles. I llavors anàvem totes a fer tobles allà, sobretot quan després volies anar a Eivissa o a un lloc així perquè no tenies sombra de la marca dels pits. Bueno, no sabeu el que era aquell tros de platja. Perquè, clar, els banys orientals no arribaven al mar, era la part interior. I aquell tros de sorra que donava al mar... O sigui, hi havia sempre una col·lecció d'imbècils, pobrets meus, allà mirant, que tu pensaves, ja tenia, me'n recordo.
2: Però segurament el porno i les xarxes això també ho han canviat una mica, no?
5: No, però
2: si vols veure coses,
5: no,
2: ja no cal, no?
5: Però hi ha una manera que la gent li agrada veure el que no pot veure. O sigui, hi ha gent que li agrada més veure la persona que es banya tranquil·la i es pensa que no la miren, que veure el porno directe. Volen la persona que no ho sap.
2: Veritat,
5: el que dèiem, la càmera als lavabos on la gent fa les seves necessitats. Per què? Perquè si hi ha porno d'això, per què vols enganyar la persona que no ho sap?
0: I jo crec que la gràcia també era que hi havia de tot. Hi havia senyores grans, gordes, primes...
5: Sí, de veritat, exacte. No en plan cuerpazos, sinó les dones de veritat.
2: Va, que ens falta una cançó. Espera, que el Carlos volia dir una cosa.
4: Això ha passat a Milà aquesta setmana,
5: sí?
4: On han detingut 5 treballadors del tramvia per fer fotos a dones que pujaven i compartir-les en un xat.
5: Imagina,
4: és notícia.
5: Imagina.
4: I va descobrir una noia allà que pujava i va veure
2: però
4: com...
2: No us en recordeu,
5: a mi em va passar això, amb una foto.
2: No us en recordeu quan van obrir la terminal de l'aeroport del Prat? Que hi havia un reflex al terra brutal.
0: Sí, és veritat.
2: Va, que ens falta una cançó. La cançó de Glòria Galliano, que és aquesta. Que comença fluixet, no?
0: Sí. Deixat al principi perquè veuràs.
2: Però la cosa va més, mira.
0: No.
2: Deixeu-me dir que ara tinc dubtes de si anar a la del Carlos
4: pinta
2: o a la de la
4: Glòria.
0: És que aquest inici...
2: On vas a parar? On estigui... Tu deies Madonna? On estigui George Michael?
4: Un altre clàssic.
2: No, és un altre... Jo crec que me'n vaig a la rebella de la Glòria. Mira. Com cantava aquest tio.
4: Com sona.
2: Buah, impressionant, eh?
0: Molt pioner, amb tot.
2: Amb tot, no? Amb tot.
5: I no són antic, eh?
2: O
5: sigui, sona avui en dia i sona superbé.
2: Superbé.
5: Que deies, no, però hi ha cançons que envelleixen malament, deies un dia, és veritat, però hi ha algunes que no, que aguanten.
2: Aguanten bé.
5: Aguanten molt bé.
6: Les bones.
2: Les bones, no? Mira bé tot.
5: Hi ha de tot, hi ha de tot.
2: Lo bé que aguanta l'home. Ja, no. Ara m'ha donat el riure amb això del Mira Beethoven.
6: Ha aguantat bé.
2: Ha aguantat molt bé.
6: Aguantat molt bé.
5: No, però ara no tenim temps, no?
2: No ho sé.
5: Que fa molt poquet han dit això, que la Rosalia té cançons, van dir un expert, que ja sonen antigues ara, algunes.
2: De la Rosalia.
5: I en canvi Depeche Mode van tocar junts.
2: Que dolenta és l'enveja.
5: I que Depeche Mode no. Ho van dir fa poquet, un especialista i tal. I van dir això fa poc, que mira, diuen que em veguirà malament, ho sé jo.
0: Us recordeu que havia fet apropiació del...
4: Cultural, del flamenc.
2: Hi ha mandra de... Hi ha massa opinió. Hi ha massa gent opinant de tot. Haurien d'entendre... Els opinòlegs, a mi em fa molta gràcia, això ho veus a les xarxes socials. Gent que opina i que... Hauríem d'obrir el capítol que es digués i a mi què?
0: I a mi què?
6: No m'interessa la teva opinió.
2: I podríem dir idiota, també.
4: I a mi què, idiota?
2: Idiota. Seria una mica... No sé com...
4: Totalment d'acord.
2: No? Perquè...
4: Saben de música, de política internacional, de tot.
0: Sempre malament i per queixar-se, eh?
4: Sí, sempre.
2: Aquesta musiqueta m'ha agradat molt, eh?
0: Ahà!
2: Molt bé, Glòria Galiano, eh? T'ha costat molt arribar allò a una...
0: Tenia un dubte amb una altra cosa.
6: Val a dir... Algunes bones, no, algunes bones.
2: Val a dir que la Glòria Galiano, a mi això m'ha sorprès... no per res,
0: no, perquè no parlem de música.
2: Perquè no parlem de música, tu i jo. Però la música de la Glòria Galiano a mi m'agrada.
4: La toca, la toca molt bé. La toca molt bé.
2: I a banda, la toca molt bé. En fi, escolteu...
0: Va estar el dir-ho, però sí.
2: Sí, no. A mi sempre m'ho ha dit tothom, això.
0: No se m'ha queixat ningú.
2: Bueno, doncs ja ho anem tenint, això. Ara nosaltres farem dues horetes més. Saps, de recordar bons moments aquí al programa. I demà, lògicament, ja es poden imaginar vostès que estarem en directe. Doncs per allà serà 26 de juny. Els nens estaran a casa.
0: 25.
2: 25 demà? Ah, clar.
0: Avui és 24.
2: Sí, bueno, és veritat. Doncs demà serà 25. Però s'amoïnen que també arribarà el 26. Serà demà passat, per entendre's. I també estarem aquí al plaer de Ràdio 4. Què fareu ara, vosaltres?
5: Doncs mira, acaba de passar la ressaca.
2: Acaba de passar
5: un suc. Veure un suc de coco.
2: Ai, el suc de coco m'agrada.
5: Veure'l i posar-me'l al cabell, posar-me'l a la pell per posar-me morena, hidratar-me molt.
2: Compra't uns litros.
5: Hidrateu-se molt, que fa calor.
2: Molt bé, és veritat, eh?
6: Sí, fa calor, sí.
2: Ara ja tot l'estiu calor, eh? Quin rotllo, això.
0: Ara compraria uns cocos.
5: Que estrany, no?
0: A Mèxic venen uns cocos així sense pala ni res gros per la ciutat, eh? Llavors fan un forat, donen una canya i veus l'aigua de coco directament del coco.
2: Sí, tant.
0: Oh, que bo!
2: Això al sud-est asiàtic t'ho trobes molt.
0: Que bo!
2: Doncs mira, jo ara m'he recordat quan era petit, que jo soc de Premià Dalt, i veníem a Barcelona, veníem al Corte Inglés, a la plaça Catalunya, i aleshores al costat hi havia una gelateria que feien el gelat, que ara ja no veus d'aquestes gelateries que feien com una aixeta i l'omplien. Era tan bo aquest gelat!
4: Boníssim! La màquina aquella.
2: Algú pot? Algú sap on hi ha gelat?
6: Això segur, si investiguem segur que ho trobem.
0: És veritat, aquest tipus de gelat era boníssim.
2: Era boníssim.
4: Això es tornarà a posar de moda.
6: A més, era llarg.
0: Fèiem un
4: tirabuix
0: amunt.
2: Què?
0: Fèiem un tirabuix amunt.
2: El Jordi esteu amb despista sempre. Va, que ho hem de deixar. Ara els deixarem amb una mica de música. Ens acompanyarà fins a les notícies de les 8. Feu bondat. Ha estat un plaer, eh? No vull acabar l'hora sense felicitar una vegada més a Jordi Esteve pel seu aniversari. Ha estat un plaer. Vanessa Hogar, que vagi bé amb el cono.
5: Moltes gràcies.
2: Que vagi molt bé. Carlos Andrés, un plaer retrobar-te. Moltíssimes gràcies. Ferran Casas.
6: Gràcies.
2: Les teves, no?
6: Sí, tant.
2: I tant, que vagi molt bé. Glòria Galiano.
0: Adéu-siau.
2: Fantàstic. Senyores, senyors, una mica de música fins a les notícies i després més plaer aquí a Ràdio 4.

0: Són les 8.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon vespre. L'onada de calor arreu d'Europa continua registrant temperatures rècord i podria allargar-se dues setmanes segons l'Organització Meteorològica Mundial. Un episodi de temperatures elevades que afecta a més d'una vintena de països. Laura Monill, bon vespre.
2: Bon vespre. Sí, França està patint les pitjors conseqüències d'aquesta onada de calor. El país ha registrat el dia més calorós de la seva història amb temperatures superiors als 40 graus en moltes zones i nits tropicals que estan agreujant l'impacte sanitari. Aquest episodi extrem també està deixant rècords al nord d'Europa. El Regne Unit s'ha superat el màxim històric de temperatura en un mes de juny, amb registres de fins a 35,8 graus i amb la previsió que els termòmetres continuïn pujant els propers dies. També s'han trencat rècords per l'època de l'any a Bèlgica, on s'ha arribat als 35 graus. I a casa nostra la calor també està trencant esquemes. Els dies 22 i 23 de juny han estat els més càlids en un mes de juny a Espanya, des que hi ha registres al 1950. Segons l'EMET, l'Agència Estatal de Meteorologia, les onades de calor són cada vegada més freqüents, més llargues i més intenses, una tendència que els experts vinculen directament amb el canvi climàtic.
0: Gràcies. Doncs és previst que l'episodi de temperatures extremes dels darrers dies al nostre país en remeti a partir de demà, deixant enrere la primera gran onada de calor de l'estiu. Catalunya ha registrat 13 morts atribuïbles a la calor des de diumenge, segons el sistema de monitorització de mortalitat de l'Institut de Salut Carles III, Núria Alcalà.
3: Sí, l'onada de calor ha deixat valors superiors als 40 graus durant 4 dies consecutius, amb màximes de gairebé 43 graus al Pla de Lleida. A més, s'han registrat nits tropicals o tòrrides amb mínimes per sobre dels 20 graus, especialment a la costa. L'impacte d'aquestes altes temperatures a la salut s'ha fet palès a les atencions del Servei d'Emergències Mèdiques, i és que des de l'activació del Pla Procicat en fase d'alerta divendres, el SEM ha atès 208 persones per afectacions relacionades amb la calor, de les quals el 53% han requerit atenció mèdica presencial i, per tant, han hagut de ser derivades a centres sanitaris, mentre la resta de casos s'ha pogut resoldre a través de l'atenció telefònica del 061.
0: Gràcies. Doncs en aquest punt ens interessem precisament per la previsió meteorològica per a demà. A EMET, Noelia García.
4: Demà a Catalunya baixen les temperatures i finalitza la onada de calor, però encara s'esperen màximes elevades a zones de Lleida i a l'Empordà. Els termòmetres marcaran màximes de 38 graus a Lleida, 36 a Girona, 32 graus a Barcelona i 31 a Tarragona. Les temperatures baixaran de forma més notable al cap de setmana. Demà continuarà el temps estable i càlid. Serà un dia de sol amb cel clar o poc ennuvolat. És una informació d'EMET.
0: Pel que fa a la mobilitat, s'ha restablert la circulació a les línies R2, R2 Nord, R3 i R11 de Rodalies. L'R2, R2 Nord i R11 estaven tallades entre Sants i Montcada i Reixac per una incidència a la infraestructura. Un cop en recuperada la marxa de convois, la freqüència de pas es recuperarà de forma progressiva. Pel que fa a la R3, s'havia suspès la circulació a tota la línia per un incendi que ha afectat el sistema de regulació del trànsit ferroviari. La línia s'ha reprès un cop apagat el foc. A banda, es manté la circulació per via única a dos trams de l'R4 per una incidència a la infraestructura. I amb l'arribada de l'estiu, Barcelona aprofitarà per accelerar dues de les infraestructures més llargues de les últimes dècades, la connexió del tramvia per la Diagonal i la construcció del tram central de les línies 9 i 10 del metro. Cristina Martín.
5: La connexió del tramvia inicia una nova fase de treballs els pròxims mesos que afectarà bona part del recorregut de les línies T4, T5 i T6 del Trambesòs. El tall començarà el proper divendres 3 de juliol i s'allargarà fins a principis de setembre. Es calcula que afectarà uns 37.500 usuaris diaris. La T4 quedarà sense servei entre les parades de Verdaguer i el Maresme. A les línies T5 i T6 les obres afectaran el tram entre Ciutadella i Sant Martí de Provençals. Hi haurà busos especials que cobriran aquests trajectes, tot i que la línia groga és una bona alternativa. alternativa. Les obres d'estiu a la ciutat també afectaran el metro. A partir de demà quedarà interromput el servei entre les parades de la Sagrera i 11 de setembre de la L9 i la L10 Nord i es deixarà sense servei 3.000 usuaris diaris, uns treballs que permetran en un futur connectar amb el tram sud d'aquestes dues línies. A mitjans de juliol començarà un gran tall a la línia vermella per renovar les vies. Els treballs afectaran uns 40.000 usuaris diaris en el seu pas per l'Hospitalet de Llobregat.
0: En esports, en marxa el quart partit de la final dels play-offs de la Lliga ACB. El Barça rep el València Bàsquet. El conjunt blaugrana està obligat a guanyar avui els taronges per igualar la final i forçar el cinquè enfrontament. En el primer quart, el marcador és de 3 a 5 punts. Doncs això és tot per part nostra. Més notícies al web rtv.cat i d'aquí a 55 minuts a Ràdio 4. Bon vespre.
1: Ràdio 4. Ràdio 4.
6: Doncs deixem enrere les notícies de les 8 del vespre, dia especial aquí al Pla B de Ràdio 4. Ja saben que avui és una edició enregistrada després d'haver-ho passat realment bé amb aquest Pla B fet, lògicament, per compartir aquesta primera hora de ràdio. Ara anem a recordar bons moments, fins a les 10 de la nit, bons moments que hem tingut ocasió de passar junts amb gent molt, molt, molt interessant. És el cas del primer dels convidats que arriba avui a la nostra sintonia, Javier de las Muelas. Saben vostès, empresari, hostaler, creador de tendència, reconegut com un dels millors barmans del món i el propietari de llocs tan emblemàtics com el Gimlet, entre molts altres, o el Dray Martini, per exemple. Ara recordarem la conversa que vam tenir amb Javier de las Muelas i després una xerrada divertidíssima, com sempre, amb el Jordi Merca. Bona nit, Javier.
7: Bona nit, molt bona nit.
6: Estic tan content que estiguis aquí, de veritat, em fa molta
7: també,
6: il·lusió.
7: Jo també.
6: Molta il·lusió. Quan explicava l'Anna Losa ahir, l'absenta amb cervesa, que dius, com algú se li pot acudir, barrejar una cosa amb l'altra, i em deia l'Anna que és impressionant.
7: Sí, bueno, això és un costum molt, molt francesa, eh?
6: Sí?
7: Sí, sí, sí. A ells els agrada barrejar molts licors, molts... de diversos tipus, i l'absenta, sí, amb cervesa, bueno, tens que anar amb cura, per això.
6: Perquè... Ja, ja.
7: Sí, sí.
6: Que sabigues que hem preparat una excursió al Dray Martini un dia d'aquests, amb l'Alós, l'Ignacio, tu pots venir, Jordi,
8: jo vinc,
6: també,
8: jo vinc. Si és gratis, vinc.
6: Amb qui he dit que és gratis?
8: No, però si no és gratis, potser aquell dia tinc algú a fer.
7: No, home,
6: bueno, ja
7: esteu convidats.
8: Convides tu?
6: Home, ell és el... Bueno, és que ara al·lucinaràs molt, clar, amb aquest senyor d'aquí.
8: Vale.
6: Javier de las Muelas, l'home que efectivament ha fet del còctel doncs, una part més de la gran gastronomia, és a dir, perquè hi ha una història al voltant de la teva persona de ser sempre, perquè tu vas començar molt jove amb tot això, no?
7: Bueno, jo vaig començar jove, sí, sí. Jo vaig començar amb una bodega de davant de casa. Jo sóc de Sant Andreu del Palomar.
6: Sí.
7: I n'hi havia una bodega davant i a mi m'encantava. O sigui, l'olor, la gent que anava a buscar patricons de vi, gel, barres de gel. La meva dona diu, per què era el gel? Dic, pues, per les neveres. Les neveres... Les neveres, sempre per mi, han anat amb un cable, no?
6: Clar.
7: Amb un endoll i ja està, no? Jo crec que això em va agafar molt. Jo tenia 6 o 7 anys i em va agradar molt. I a partir d'aquí, bueno, vaig estudiar, vaig arribar al clínic, vaig començar a estudiar
6: medicina. Estudiar medicina, que és una cosa que molta gent no
7: sap. Sí, sí. Però, bueno, em va agradar el que era la moguda de Barcelona... Estic parlant de l'any 73-74.
6: Sí, però la moguda que anava més enllà dels còctels, eh?
7: Perquè sí, els còctels van arribar després, però jo vaig començar doncs, bueno, a vendre els primers còmics underground que es van fer a Espanya, no? Amb el Mariscal, els germans Farriol, i després vaig començar a treballar doncs, amb promotores de concerts de música rock, no? Sobretot amb el Gai Mercader, que va ser la promotora, va ser el promotor que va portar els grans cracs, no?
6: Jo pagaria ara mateix, no sé, però força, per veure determinades fotografies. Bueno, perquè sí, estan llegint algunes definicions de com l'has vestit en aquell moment.
7: Sí, el gabardines.
6: Sí, el gabardines, et deien?
7: Sí, perquè era una gabardina, sí, habitualment.
6: I pantalons molt ajustats.
7: Molt ajustats, sí. Comprava la roba dels pantalons en botiga de senyores. Sí,
6: sí, eh? I melena, allò...
7: Bueno, tenia melena, sí. Sí, era una mica especial, sí, veure'm. La veritat que sí. Després em posava la... Perquè jo aleshores estava fent pràctiques al Departament de Psiquiatria, al Clínic.
6: Sí.
7: I, clar, la gent, quan em veia, pues, sí, es quedava una mica... No? No espantada, però bueno...
6: Aquella Barcelona, mica... fixa't que l'altre dia, perquè aquí els dijous ve el Pepe Ribas, saps?
7: El Pepe Ribas, el Pepe és un... de la Jo Blanco...
6: Exacte, i... sí, sí. Que ara es torna a fer, no sé si ho sabies.
7: No, no, no ho sabia.
6: S'està tornant
7: no.
6: a fer.
7: A més, el despatx del Pepe va tenir molts anys al mateix edifici del Drei.
6: Ah, sí?
7: Sí, sí.
6: Ara el té una mica més avall. Escolta'm, doncs ell ho explica molt, aquella Barcelona, aquell punt gamberro de sortir de la dictadura, lògicament. Ell sempre parla de que aquells anys, just després de la dictadura, van ser els anys on es va viure la gran llibertat de Barcelona, que després ja van començar a passar altres coses. Ho recordes així, tu?
7: Home, total, total. Era una època que molt joves, no? Tenien 19 o 20 anys i la vida és una altra cosa, no? I jo, doncs, bueno, convivia molt, rambleixàvem amb l'Ocaña, amb la Camila...
6: Nazario.
7: Tot el tema del Nazario, tots els còmics, i, bueno, era un món per escriure. O sigui, era una meravella, no? Després, doncs, bueno, vaig entrar en el món també, em vaig integrar molt al món del teatre, i vaig estar a l'Institut del Teatre, però vaig estar tres mesos a Pantomima i Mimo, i era massa fort el treball que es tenia que fer. I vam crear una empresa que es deia Difusió Cartell, i vam començar a embrutar, a enganxar cartells a tota Barcelona, i sortien de gira, i vam començar amb els teatres, el Teatre Grec, el Lliure, la Villarroel...
6: Ja ho veus.
7: Jo era molt del Saló Diana, que
6: ah, sí,
7: eren més anarcos.
6: El Saló Diana, ja
7: Saló Diana, que era la gent més... Sense diguem, una patina comunista, no?
6: Està molt bé.
7: Més creatius.
6: Sí, t'ha agradat el rotllo o...?
7: Sí, que sí, bé. Sí. I vas tindre molta sort, perquè va ser una època pues, molt, molt difícil amb el tema de...
6: Les drogues, per exemple.
7: No? Sí, sí, sí. Això va ser terrible, no? Tot el que va suposar l'heroïna... Va ser molt fort.
6: És una cosa curiosa, tinc la sensació, perquè he llegit moltes coses avui de tu, perquè et conec, però he descobert moltes coses. Dius que a vegades has tingut la sensació que tenies com una mena d'àngel,
7: sí,
6: que havia fet que no caiguessis amb les drogues, però també amb el tema de l'alcohol.
7: Sí.
6: És a dir, perquè tu, jo no sé ara, però tu o no veus, o veus molt poc,
7: molt
6: no?
7: Molt poc, sí.
6: El qual no deixa de ser curiós.
7: Sí, sí, és una mica curiós, però en canvi sempre m'ha interessat molt el món... tot el que és l'art, tot el que són els artistes, la part creativa, tot el que comporta, no? I aquest món també molt underground, no? Tot això sempre ha sigut un interès. El que passa que va molt associat, doncs, clar, al món de les drogues, i això té un component negatiu, no? Clar, ja. Quan tu veies amb Lou Reed, un David Bowie i tota aquesta gent, doncs, hòstia, amb 22 anys, doncs, la gent deia, clar, escolta, jo puc en l'heroïna i vaig de Lou Reed, no?
6: Clar,
7: per la vida.
6: Clar.
7: I clar, el Walk on the Wall Side és una mica perillós, no?
6: Saps quin és el primer còctel que em vaig prendre jo a la meva vida, conscient com a tal, i qui me'l va preparar? És que crec que t'agradarà saber-ho. Va ser un whisky sour i me'l va fer la Maria Dolors Boades.
7: Oh, oh.
6: Que gran, la Maria Dolors Boades, i el José Luis Maruenda, el seu marit, no?
7: Sí, sí, però la Maria Dolors era la realment...
6: Sí, sí.
7: En un moment que no n'hi havia dones treballant al món del bar. O sigui, era un cas molt únic. I jo vaig descobrir el món de la cocteleria i jo aleshores tenia relació amb un grup que eren els Perutxos. Eren Perutxos perquè un dels membres del grup, el seu pare era el Perutxo, l'escriptor, que tenia davant del Zurich un quiosquet de diaris i revistes, I, bueno, pretenia ser una mica com el Velvet Underground, però no tenien aquesta qualitat. Yeah. I el punt de trobada era Boades. I quan vaig descobrir Boades vaig dir, hòstia, això, o sigui, amb tot el soroll del carrer, les rambles, els cotxes i tal, i entraves en allà, era...
6: Era la pau, era una altra cosa.
7: Era, no? Era la pau, no? Era el líquid amniòtic, no? Jo suposava. I Maria Dolors era una... Bueno, era, ha sigut única, única.
6: Allà vas decidir, eh? Que... No sé si
7: sí,
6: vas decidir...
7: Em va treure molt mal. I, bueno, jo sempre he fet una semblança de... Per mi els bars són esglésies, no? N'hi ha, d'aquí ve el de parroquians, no? Els Clar. Clients de botigues. N'hi ha parròquies, n'hi ha esglésies, n'hi ha catedrals i després n'hi ha vaticans, no? I jo vaig veure el Boades tot petitó, però vaig dir, això és una catedral. I quan vaig descobrir al cap d'uns mesos el Dre Martini, vaig dir, bueno, això és el Vaticà, no?
6: Això va ser, saps, quina pel·li era aquella de Cid? No, aquella que un s'enamora però no surt en un primer moment, no? És una història d'amor anunciada, allò del Dre Martini. Mm. Després arribem, perquè, home, hem de començar pel Gimlet.
7: Sí, el Gimlet, bueno, és que la gent em coneix bastant per el Dre Martini, perquè
6: ho sé.
7: Hem crescut molt, vam créixer en molts països, però realment si vam fer alguna important, revolucionari, va ser el Gimlet, no? Perquè, clar, un grup de quatre nois, 22, 23 anys, ja amb veus. Una jaquetilla blanca, els botons daurats, no? I fer, no?, posar-se en un món que era únicament masculí i amb bars d'hotels de luxe, no? I nosaltres, bueno, en un moment que la música, clar, era... A mi sempre m'ha encantat tot el que és la movida de Madrid, no? Los Secretos, Paraíso, Radio Futura, tot això... Bueno, era un món per a mi molt, molt proper, no? I, clar...
6: La gent va flipar. Amb el Gimlet la gent va flipar. Sí, jo recordo la primera vegada, jo que sóc un noi de poble, i vaig venir a Barcelona, jo sóc de Premià de Dalt, i al poc d'estar a Barcelona, algú em va emportar el Gimlet, i jo estava allà flipant.
7: Bueno, era tot el barri, era sí, sí. El Born, no?
6: Sí, el Born.
7: Passeig del Born, tenies els del Zócalo, el Miramelindo, el Berimbau, la Lola, sí, sí. El Rodri...
6: Ja veus.
7: I el Rodri. Celeste...
6: Ostres.
7: El Celeste va ser també impressionant,
6: no? És que jo he dit ara fa una estona, jo crec que no ho has escoltat perquè encara estàvem amb la tertúlia, que la història de Barcelona, sense tu, s'escriu d'una altra manera. Per bueno. Molts, home, no? Tu dius, a mi se'm coneix molt pel Dre Martini. D'acord, és evident. Sí. I sobretot
7: però el Gimlet va ser l'1.
6: I el sí. Nick Cabana?
7: Bueno, el Nick Cabana
6: perdona,
7: va ser...
6: Perdona, el Nick Cabana. Sí. O sigui, el Nick Cabana... Sí, el Nick Cabana... Jo tu no sabes la de viernes i sábados por la noche que jo he fet allò barra al Nick Cabana. Eh? Sí,
7: la veritat és que, clar, ara des de la plataforma de l'edat jo tinc un 7 i un 0-0, pues, clar, mires cap enrere, no?, i veus que dius, hòstia, pues, perquè per mi el més important, o sigui, el còctel m'ha permès parlar de coses que per mi són més importants, no? Però sempre dic que els bars, sobretot els bars, són el punt de moltes de les escenes de la vida de les persones, no? Clar. I sobretot de les històries d'amor. I tan important per mi és aquest bar d'un poble, no?, que tu tens el bar del centre, que a Sant Pol de Mar, que quan desapareix, hòstia, s'ha perdut molta cosa, no? I que un gran bar d'un gran hotel de luxe, no? Per què? Perquè a Espanya tenim una cosa molt important, que és la socialització del món del bar, no? De que la gent pugui enraonar, que arribes a les 7 del matí a prendre un cafè, trobes a la Maria, que estan allà, li preguntes què tal la teva filla, ja al final ha pogut trobar feina que em vas comentar l'altre dia. O sigui, moltes vegades és l'excusa, perquè estem en un nivell que en aquest moment... la solitud és molt preocupant, no? Jo crec que tot el que està al voltant d'internet, ara com tota la història de la intel·ligència artificial, que sembla que si no estàs ficat i tal, jo penso que la gent no s'assabenta del perill que és tot això, no? Perquè per mi internet és un cavall de Troia, vull dir... N'hi ha un control total de totes les activitats, de tot el que són les relacions entre persones. La gent es dedica a fotografiar però no viu la vida moltes vegades de veritat, es queda a casa perquè ens sedueixen amb unes sèries de televisió, amb uns guions i unes actrius i actors fenomenals, fantàstics, amb la qual cosa ja no sortim al carrer, amb la qual cosa ja no n'hi ha problemes al carrer.
9: L'altre dia algú, en aquest programa... Mira, jo et dic sincerament, jo estic molt content amb aquest programa perquè em permet fer entrevistes tranquil·les amb gent molt interessant. En el teu cas, tu et pot entrevistar qualsevol en qualsevol programa perquè, vaja, perquè tens tota una trajectòria i, a més, després hi ha...

0: i vaig fer un treball per a una entitat bancària de les més importants que n'hi ha, i parlant amb directors d'agències, em parlaven de que n'hi ha persones, sobretot senyores que són viudes, que li demanaven, al director li demanaven a veure si podien seure i vindre gairebé cada dia i estar una estona allà, perquè era l'únic moment que tenien contacte, que veien a la gent, no?
1: Que fort.
0: I per això la gent, quan anava abans i volia actualitzar la seva llibreta d'estalvis, no era tant per saber el que tenia, era per tindre una interacció, perquè n'hi ha gent que es passa dies i setmanes sense parlar. I jo crec que tot aquest món, amb la gent gran, la gent jove, aquests dos extrems, estem en un moment a nivell social molt dolent, perquè la classe mitjana desapareix, els joves no poden gaudir d'una vida normal, tenen que compartir una habitació en un pis, tot és molt car, la gent gran amb internet moltes vegades no s'aclareix per fer un tràmit. Molta gent es queda a casa i mor sense poder connectar perquè les vinguin a ajudar. I això no surt als mitjans, però és una realitat, no?
1: Parlem del Rei Martini una mica, va. Parlem del Rei Martini perquè jo deia...
0: Però això és el que m'interessa, en realitat, eh? Les coses del Rai.
1: Se't deu. Però, home, però deixa'm que parli el Rei Martini. Que era un lloc al que tu anaves.
0: Sí.
1: I jo el que no sabia és que tu un dia busques a l'amo i li dius, escolta'm, si un dia decideix retirar-se, jo seria un bon candidat per seguir amb això.
0: Sí.
1: I un any després...
0: Em vaig atrevir, em vaig prendre dos martinis perquè jo sempre he sigut molt tímid, continuo, i em vaig atrevir a dir-li, perquè és una història bastant de pel·lícula americana. I ell era un home... bueno, molt especial, molt singular, i al cap d'un any vaig entrar al Drai, perquè jo anava molt freqüentment, i el mateix camarer que li vaig demanar poder parlar amb el creador del Drai Martini, em va dir, mira, el senyor Carboni quiere hablar contigo i tal. I m'ho va dir, mira, Javier, tu ets la persona que tens que portar el Drai Martini més a dalt, i si em dius que no vull que ningú més continuï. Era una persona que tenia molts mitjans econòmics, molta inquietud, era una persona que tenia la carrera de piano, la seva dona era cantant d'òpera i la va conèixer al Liceo. Bueno, era una persona molt singular, no?
1: El Drai Martini, jo crec que ho saben tots vostès, però per si de cas hi ha algú perdut, jo diria que és un dels millors bars que hi ha a Barcelona, si no el millor bar que hi ha...
0: Bueno, cadascú en la seva...
1: Però no? Un dels millors, sí. Clarament, és a dir, sí. Això... Encara que, efectivament, cadascú tingui l'oceà, el Drai Martini no és que ho digui jo, és que ho diuen les guies internacionals, és que surt com un dels grans referents a nivell internacional, i, de fet, s'ha internacionalitzat gràcies, efectivament, al que abans deies, no? Perquè has aconseguit el que segurament era un somni fet realitat, que és que el Drai Martini ara mateix estigui en moltes ciutats.
0: Sí, vam créixer molt. Hi va haver una parada una mica... amb tot el tema del Covid, no? Amb tantes coses, però vam créixer i estem actualment, no? A Àsia vam començar sempre amb un model de negoci en companyies hoteleres de luxe, no? I Àsia en Four Seasons, vam començar a Bali, que és un país que m'encanta, després vam continuar a Singapur, a Tailàndia, i quan vam arribar a Xina, a Hangzhou, que és la seu d'Alibaba, d'aquesta corporació tan bèstia, doncs, bueno, va arribar al cap de poc temps el Covid, no? I bueno, per Europa, tot el que era Berlín, Múnic, Praga, a Mèxico, estem a Sorrento... Però, bueno, això també veus que la vida, moltes vegades, hi va haver una època que la gent volia anar a Àsia perquè semblava que era el Dorado, no? I, clar, la gent també està en un moment que li costa molt treballar, no? És un tema complicat de parlar, i la gent, quan arribava a Àsia a treballar, a restaurants, a bars, a hotels, treballaven 14 hores.
1: Yeah.
0: I una vida molt més cara, vull dir, o sigui que a vegades n'hi ha unes referències... De dius, no, és que ja et guanyaràs molt bé la vida. No, tens que lluitar molt.
1: Bueno, si has vist aquests dies que s'ha cremat aquells incendis brutals a Hong

0: Bon, i veus com viu la gent i dius, ostres. A mi el que m'al·lucina de tu, i t'ho dic de debò, és que avui ho pensava, no? Mires els diferents negocis que has fet i són negocis molt diferents. Sí, és a dir, tots tenen un segell en comú, que és el segell Javier de las Moles. Però el Gimlet i el Nicabana no tenien res a veure.
1: Sí, el Nicabana... Va ser brutal, eh? Oh. És que l'època era brutal.
0: L'època era brutal.
1: Clar, un dimarts n'hi havia 2.000 persones.
0: Sí, sí, ho sé, ho sé.
1: I un divendres i un dissabte 5.000. I els camarers anaven... Jo vaig fer un concurs entre quatre equips d'arquitectes i una selecció també d'un altre concurs de vestuari i els nois anaven completament amb unes jaquetes, amb unes faldilles, va ser quan va sortir el Miguel Bosé.
0: Eren negres, em sembla, les faldilles.
1: I en la porta tenia una noia per rebre la gent.
0: Déu-n'hi-do. Sí, això sempre ho has tingut tu, eh? Tots els teus locals, també el Dray Martini.
1: Sí,
0: vas allà
1: sí,
0: i cuiden, tothom va, vestit, impecable.
1: Vaig tindre un cuiner de sushi 2 anys, que aleshores, l'any 86, parlar de sushi era i tal. Però sí que he fet moltes coses. Vaig ser productor, tu te'n recordaràs del programa el 2000 per 1000.
0: I tant.
1: El 1000 per 1000.
0: Sí, sí.
1: Amb el Jordi Estadella.
0: Sí, senyor. Sí, senyor.
1: Després vaig ser productor el 2000 per 1000.
0: Ja ho veus.
1: Vaig ser també manager d'un senyor que va estar aquí, perquè vaig fer un projecte que es deia Gente en la que creo,
0: uh-huh.
1: I em vaig trobar de repent amb 30-40 periodistes que volia que li... Bueno, fer el management, no? El que passa és que jo aportava tot el tema de fiscal, comptabilitat, legal, que aquest món era... I vaig estar, bueno, vaig portar durant 8 anys tots els temes de Jordi González, de Jordi Estadella... I...
0: Claro, seria una bona definició dir que ets un home que disfrutes complicant de la vida?
1: No, saps què passa? Que a mi, l'altre dia ho deien, no?, amb un acte que va vindre el José Andrés, va presentar un llibre a l'Espiquís, al restaurant del Dray Martini, no?, el cuiner, i deies que Javier... I és veritat, quan li vas a comentar alguna cosa, que tens una idea, et diu, espera un moment, i ja et dono la resposta, no? Sí. O sigui, a mi m'agrada solventar les coses amb l'aperitiu, no quan arriben els petits furs o el cafè, no? I sempre penso que tot el que sigui una activitat on la gent s'esforça i es juga els seus diners. Amb l'Ajo Blanco, que parlaven abans del Pepe Rigas, doncs vam celebrar el Pepe el 50 aniversari. Oye, no tenemos presupuesto. No et preocupes, si no te va a costar nada. Bueno, són petites coses de poder i que depenen d'un, no? Perquè són decisions que són...
0: Quan a un li agrada fer negocis amb l'aperitiu i no esperar el postre o el cafè, significa que no li agrada perdre el temps, no?
1: No m'agrada. I a més, no sóc de... Jo sóc molt... No surto per la nit, però és que no, ja no sortia abans. A part de quan treballava al Nicabana, per exemple, arribava a casa a les 6 del matí, tenia 2 fills, i a les 9 m'aixecava. O quan vaig passar molts anys fent maratons i tot això, em llevava a les 6, o sigui... Però no m'agrada perdre el temps. O sigui, jo crec que el que es pugui solventar en una taula a les 9 del matí... Únicament comparto els moments de taula amb un grup d'amics molt restringits i que no tenen res a veure amb l'hostaleria. O sigui, diguem-ne que d'alguna manera parlar d'hostaleria per mi és la part social que m'interessa molt,
0: clar.
1: Però parlar de còctels ho trobo una mica avorrit. M'agrada parlar d'altres coses, de la pintura, d'internet, d'aquestes coses, no?, que tenen...
0: Li diré al Pepe... i torna un dia d'aquests amb el Pepe Rivas i parlem d'aquestes coses, perquè amb ell
1: ens
0: passem bomba cada setmana. Dues coses em falten per parlar amb tu, crec. Dues, almenys, són les dues que tinc al cap. La primera, un home que diu sí de manera tan ràpida, per què li va dir no a muntar un restaurant a les Torres Bessones?
1: Bueno, això, hòstia, ho has tret, però que... Sàpiga dir que no és molt important per poder dir que sí, no? Mira, això ha sigut el gran pecat de la meva vida, perquè la meva dona, a Lourdes, em va dir... Nosaltres teníem aleshores 2 fills, tenim 3, em va dir endavant. Sí, em van vindre a buscar quan jo vaig obrir el Casa Fernández, que va ser el primer establiment amb una cuina amb un vidre i horari interromput i tot el tema de les tapes. Em van vindre a buscar 2 vegades. I jo no entenia res perquè aleshores hi havia experiències anteriors a l'Internacional, el Dorado Petit...
0: Ui, el
1: que no
0: Dorado
1: havien,
0: Petit.
1: Sí, el Dorado Petit que va obrir.
0: Ostres.
1: I no van funcionar, perquè els sindicats... Bueno, és un món molt complex. I em van oferir traslladar el concepte amb la cobertura del port autònom, que és el govern, i muntar un projecte de 5 anys. Però, a més, em van proposar fins i tot portar el restaurant de dalt, que era giratori, no sé què van... I vaig dir que no, i sempre m'he quedat amb aquesta història, perquè a mi els Estats Units sempre m'han agradat molt, i molt probablement...
0: T'hauries
1: quedat. Jo, per qüestions de família i tal, no tenia massa família. Sí, m'hagués convertit en un americà espanyol, no?
0: Déu-n'hi-do. I me'n vaig a la primera frase, quan t'he dit, he llegit un titular, Jordi, he llegit un titular que deia Javier de las Muelas, el hombre que venderá 1 milió de còctels este año. De fet, segurament seran més. Aquesta empresa, jo no tenia ni idea fins avui de que havies muntat aquesta empresa. Explica'ns una mica què és.
1: Bueno, això va néixer fa uns 15 anys. Nosaltres, quan jo vaig decidir, tenia la inquietud de sortir de Barcelona perquè m'ofegava una mica... I aleshores un amic meu, jo volia tornar a estudiar dret, i un amic assessor em va dir, oye, a ti, Javier, que tanto te gusta el mundo del marketing, negocio, ¿por qué no haces un curso en el IES? I fui a l'IES, vaig anar a l'IES, i em van fer una selecció, suposada selecció, si tens 24.000 euros, entres i s'acaba la història, no?
0: Yeah.
1: I vaig decidir... obrir el món del Dry Martini i buscant un partner que eren hotels de luxe. I aleshores vaig començar ja a elaborar còctels preparats perquè no volia que m'agafessin tot el know-how, no?
0: Ah.
1: I una manera d'enviar fora tot això. I va començar d'aquesta manera. Fins que un dia un amic, que és el Roman Forner, que és un cuiner i operador, estàvem a la gabina a Sagaró, operant també en allà, em va dir, escolta, Javier, això que fas tu... m'ho podria servir als meus establiments. Vaig trigar un segon, li vaig dir que sí, vaig arribar a casa, em vaig mirar al mirall i dic, tu eres tonto.
0: Clar.
1: Perquè tens aquí una via i tal. I vam començar, no? Vam començar i bueno, molt contents. És una nova... No? Una nova via de... Perquè avui en dia el còctel s'ha posat molt de moda i, bueno, i tenim, a més, un producte amb un nivell de qualitat que és una passada, perquè treballem en congelació, amb fruites naturals, les begudes espirituoses totes són orgàniques, i em fa molta il·lusió perquè s'ha incorporat el segon fill meu,
0: el
1: Borja, i bueno, ell té també unes altres vies per donar-li més impuls.
0: Que bé.
1: L'important és tindre activitat i no jubilar-se.
0: No, sí, anava a dir... avorrir-te no t'avorreixes.
1: No.
0: Està clar que no. Em diuen que hi ha un oient que et vol fer una pregunta? Sí,
1: encantat.
0: És això, sí? No sé.
1: Encantat.
0: La veritat és que no és massa habitual, però em diuen que sí. Doncs vinga, faltaria més. No sé com es diu aquesta persona... Vaja, hauríem de saber com es diu aquesta persona. Hola, bona nit.
2: Hola, què tal, bona nit, què tal?
0: Amb qui parlo, sisplau?
2: Amb el Josep.
0: Josep, per què ha decidit, vale, en un programa en el que normalment la gent no entra per telèfon, trucar per telèfon per fer-li una pregunta a Javier de las Muelas?
2: Bueno, perquè el Javier de las Muelas, jo he sigut proveïdor seu,
0: ah,
2: i li volia fer una pregunta que ell no ha comentat, que és molt important.
0: A veure.
2: Vale, la pregunta és, el comptador que té de drais,
1: sí,
2: de tots els drais que té un comptador digital, voldria saber quin número porta allà.
1: Pues mira,
2: el Dry Martini, eh?
1: Tampoc em fixo massa amb exactitud, però vinc aquesta nit d'allà del Dry. Estem amb 1.180.000. Sí, ja portem... I la gent pregunta, i com saps això? Bueno, perquè el Pere Carbonell, que era molt ordenat...
2: I tant.
1: Comptabilitzava tot. Després van arribar ja i a les registradores i ja sortia, no?
0: Que bé.
1: Però sí.
0: Josep, ha estat magnífic, que ens truquis, perquè realment és una anècdota boníssima. De veritat,
2: moltes gràcies. Sí, bueno, com que no va ser, Xavi, fixa't amb el comptador.
0: Ahà.
2: Perquè el comptador cada vegada que fan un dry, doncs va sumant.
0: És boníssim, és boníssim. M'encanta que ens hagis explicat això, de veritat.
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies, Josep, de veritat.
1: Una abraçada.
2: Javier, moltes gràcies a tu.
1: A tu, a tu.
2: I a tu, Xavi.
1: Salut.
2: Una abraçada.
0: Molt bé, moltes gràcies.
2: Bona nit, gràcies i gràcies pel programa, que és parcial.
0: Molt, molt amable, moltes gràcies.
1: Gràcies.
0: Javier...
1: Bueno, la ràdio, ja saps que per mi és una passió, la ràdio. A més, ho parlaven abans, que vam coincidir al Passeig de Gràcia quan va començar
0: Antena 3 Ràdio,
1: no? I feien connexions els del Tibidabo.
0: Ja veus, ja veus.
1: Sí, sí.
0: En fi, però bueno, farem una cosa, que és... Jo demà parlo amb el Pepe... I això significa que
1: encantat.
0: En dues o tres setmanes tornem a tenir aquí. Estar, si a tot d'hora.
1: Estaré encantat.
0: De veritat, ha estat un plaer.
1: Moltíssimes gràcies per aquesta estona. Eh?
0: Gràcies, eh? No, gràcies a tu. Jordi Merca.
3: Diu rapidillo, això, eh?
0: Sí, vale. Sí, sí.
3: M'agrada, m'agrada.
0: No has posat sintonia avui?
3: Bueno, està preparada perquè... Quan,
0: sí?
3: A veure, o sigui, com pot ser que abans de la publi tu diguis...
4: Quin mano jo, eh? Que aquí, si no, jo no vull que vinguis, no tornes, eh?
3: I ara resulta que...
0: Escolta, m'has dit que sóc de l'època de les xiques del cable.
3: Home, no, una mica, per fer la broma.
0: És per...
3: No, és per fer la broma. Tot és broma, eh?
0: El meu també, eh?
3: És humor. Per això, també. Llavors, si tu ets el jefe, tu li has de dir... Sí, el tècnic t'ha fet símbolo del dineret, eh?
0: Sí.
3: Llavors, tu ara dius... Ha arribat el Jordi Merca, pa! Tu
0: no, però
3: senyal.
0: Jo prefereixo donar-li pas.
3: I tu li fas pa, senyal!
0: Mira, espera. Vinga, senyores i senyors, amb tots vostès, Jordi Merca.

0: Benvinguts, això ja és el meu programa.
1: Escolta'm una cosa.
0: Què?
1: Que està bé, aquesta,
0: el Satisfyer de dimarts.
1: Aquesta no l'havíem sentit,
0: aquesta
1: no?
0: Està guapa.
1: Està xula.
0: Sí, aquesta
1: però
0: està molt guapa.
1: Però hauries de canviar una cosa.
0: Oh, ja estem.
1: Ja està aquí el Jordi Merca.
0: El Jordi Merca.
1: El Jordi Merca, hombre.
0: Muy choni, a mi m'agrada.
1: Muy choni.
0: Està aquí el Jordi Merca.
1: El Jordi Merca.
0: Home, això és molt choni, és molt canyí, molt canyí.
1: Sí, sí.
0: Perquè això no estem acostumats, però pel món sí es diu. Aquí està el Jordi Merca.
1: Sí,
0: aquí
1: no,
0: aquí està Jordi Merca.
1: Clar.
0: Pel món, no.
1: Però aquí ho hauríem d'intentar fer bé.
0: Bueno, si ho vols fer bé, no em truquis a mi, perquè no és el tema. No
1: va,
0: el tema.
1: Escolta'm, secció de Jordi Merca.
0: Vinga, va, secció del Jordi Merca.
1: Del Jordi Merca.
0: El Satisfyer del Martes.
1: Vinga.
0: Que el tenim aquí.
1: El Satisfyer del Martes.
0: Avui m'agrada, se'm va ocórrer a mi.
1: Sí, ja.
0: És molt sutil.
1: Oh,
0: super sutil, no?
1: Absolutament.
0: Home, jo el veig molt sutil.
1: No, del tot.
0: Del tot, del tot.
1: Sí, sí.
0: Vinga, avui és 31 de març de 2026, últim dia del març. Ja
1: sí,
0: estem
1: senyora.
0: Aquí, ja s'ha acabat el març, eh?
1: Sí, senyora.
0: Com passa el temps, eh?
1: Buf.
0: Com... Oh.
1: Sembla que va ser ahir.
0: Sembla que va ser ahir que estàvem
1: dilluns.
0: Aquí que estàvem aquí fent el del cap d'any, eh?
1: És veritat.
0: Sembla que fos ahir que... Ai, vinga, va, que et portaran els reis. Bum! 31 de març. Bum! 31 de març. Pam! Tot a cara, el 31
1: de març. Què fas? Però relaxa't, no?
0: 31 de març, ja! Ja han canviat l'hora, ja està, allò de l'hora. Ja ens ho hem tret de sobre, per fi, perquè portem dues setmanes dient... Ei, que el dissabte a les 10 seran les 3. Saps aquesta penya que està molt passada? La canvi d'hora...
1: És molt passat.
0: És molt passat.
1: Sí, d'acord.
0: És molt passat pel canvi en si i pel que et diu... Què? Dormirem una hora menys, eh?
1: Menys.
0: Vés a dormir una hora abans.
1: Clar.
0: Vés a les 8 a dormir.
1: És en falta d'idiota.
0: Idiota.
1: No,
0: veritat. Que bé. Avui dormirem una hora més. No, dormiràs el mateix perquè t'aixecaràs a l'hora que el teu cos diu que t'aixequis.
1: Ja, això... Tu perquè ja ets gran.
0: Bueno, sí, és veritat.
1: A la gent jove sí que li passa
0: jo ja no me poso despertador. Ja el meu cos diu, ei, t'has de despertar.
1: Jo t'ho juro que tampoc.
0: Veritat,
1: jo me'l poso, però em desperto tots els dies abans.
0: Oh, quina ràbia, eh?
1: Sí, sí.
0: 5 minuts abans dius, és l'hora. Pum, mires, pum, és l'hora.
1: Sí, sí.
0: Això és de senyor gran, eh?
1: Ja, és el que
0: hi ha. Això de fer-se grandet,
1: bueno,
0: eh?
1: Jo em flipava quan arribava al gimnàs,
0: sí.
1: Veia que hi havia cua. Ara ho entenc.
0: Per què? Ah, de la penya gran.
1: Per entrar.
0: Sí.
1: No està obert i estan fent cua.
0: Això fa ràbia, també. Això passa als gimnasos i sí. Als ambulatoris.
1: Als ambulatoris,
0: i tot
1: també.
0: És gent gran, també, que està fent cua per esperar a entrar, eh?
1: Clar.
0: Perquè els que no són grans diuen, doncs vaig a les 12.
1: Agafo ara les 12.
0: No tinc pressa, vale?
1: Clar.
0: Vale, ja ens hem tret això. Vale, avui és 31 de març, vale? 31 de març. Has de cuidar, has d'anar en compte amb el so de canvi d'hora, perquè... Diuen que va molt... Això no és broma. La gent diu, això del canvi d'hora va molt malament
1: sí.
0: Pels nens
1: sí.
0: I per la gent gran.
1: Yeah.
0: I a mi aquest m'ha sentat malament.
1: Ah, sí?
0: Sí.
1: Ah, mira, potser és això.
0: Potser ja m'estic
1: fent gran. Que ja porta un parell de dies una mica...
0: Veus? És el canvi d'hora.
1: Ah, mira, sí, ja coincideix.
0: Ja coincideix. Està coincidint el malestar sí, sí. Con el malestar con el mal d'hora.
1: Sí, sí.
0: Pues ja està, ja ho tenim, vale? Avui és el Dia Internacional, 31 de març. Saps que sempre hi ha un dia internacional?
1: De tot, sí.
0: Avui és de moltes coses, però és el Dia Internacional de la Torre Eiffel.
1: De la Torre Eiffel? O
0: sigui, la Torre Eiffel és prou important
1: sí, sí.
0: Com per tenir el seu Dia Internacional.
1: Home, clar.
0: Vale? Avui fa molts anys que es va inaugurar la Torre Eiffel. Es va inaugurar el 1886.
1: Sí, senyor.
0: Molts anys. Quants? No ho he calculat. M'ha fet mandra? Estava escrivint i m'ha fet mandra.
1: Ui, no.
0: 1886, estem al 2026.
1: No, serien 14 20... més 26, sí, 40.
0: No, home, no, 1800.
1: 1800.
0: 1800, 140.
1: Això he dit, 140.
0: 140 anys que es va inaugurar la Torre Eiffel, que es va construir per la Expo
1: sí.
0: De París, 1886.
1: L'exposició universal.
0: Sí, la Expo de París fan la Torre Eiffel.
1: Sí.
0: Vale? O sigui, a la Expo de Sevilla
1: sí.
0: Fan la Cartuja,
1: sí.
0: Que allò no serveix absolutament per res.
1: Però sí. Quan va acabar l'Expo, jo vaig anar...
0: Tenim la sort
1: feia una cosa.
0: Que no ens escolten a Sevilla.
1: Sí, sí.
0: Però la Cartuja de Sevilla, allò, aquella illa que han fet allà, molt difícil d'entrar. Jo vaig anar no fa gaire a Sevilla a actuar, allà a la Cartuja.
1: Uh-huh.
0: Allò és com... fa por, eh?
1: Sí?
0: Perquè tot és com d'obres.
1: Ja.
0: Hi ha un cohete.
1: Un cohete?
0: Hi ha un cohete. Ah. Un cohete espacial allà, que es veu que allò es va posar per l'Expo.
1: Uh-huh.
0: I fa por.
1: Ja.
0: I allà, pum. I aquí, Torre Eiffel.
1: Aquí o vols dir París.
0: A París, Torre Eiffel. O per exemple, l'Expo de Zaragoza. No ens en recordem, però a Zaragoza va haver-hi una Expo.
1: És veritat.
0: L'Expo de Zaragoza. Aquella, què van fer per l'Expo de Zaragoza?
1: No, no.
0: Fluvi.
1: Fluvi?
0: Fluvi era la mascota. Que era com una gota d'aigua.
1: I la de l'Expo de Sevilla era
0: Curro. Però Curro molava, que flipes.
1: Bueno.
0: Sí, Curro era molt guapo. Per cert, estic buscant un Curro.
1: Ah?
0: Perquè sé que hi ha un... Saps que hi ha un cementiri de Curros?
1: No tenia
0: sí,
1: ni idea.
0: O sigui, tot el que es va fer del curro, que es van fer moltes coses, estàtues, aquells gronxadorets pels nens, va anar a un cementiri de curros.
1: Ah, no ho sabia.
0: Que no es pot visitar ni res. Però la gent de Sevilla, que té molta pasta, aconsegueix curros.
1: Ah, molt bé.
0: Llavors, jo no tinc pasta, no soc de Sevilla, però vull un curro pel meu xou.
1: Cobis, no?
0: Però cobis no hi ha. Jo no sé si hi ha un cementiri de cobis.
1: Ah, no ho sé, jo tampoc. No crec.
0: No ho crec. Perquè no ho sé, en principi no. I que del Covid ja tinc coses, coses molt guais. Però m'agradaria tenir un curro pel meu show, però m'agradaria un curro original. Yeah. Si algú de Sevilla ara mateix ens està escoltant...
1: I té un curro...
0: I no li ha sentat malament el de la cartuja, perquè clar, ara jo ho estic demanant després de dir que la cartuja és una merda.
1: Sí.
0: Però, vale, perfecte. La Torre Eiffel, quan mesura la Torre Eiffel?
1: Quan?
0: 300 metres.
1: Déu-n'hi-do, eh?
0: 300 metres d'alçada durant 41 anys, vale? Durant 41 anys va ser l'edifici més alt del món. Vale, després va venir els de Qatar, Aràbia Saudí, a tomar por saco todo. Però aquella gent està fent edificis alts com si no... Però dius, saps aquesta gent del Qatar que fa edificis molt alts? Que dius, fes-ho a l'ample, si estàs al desert.
1: Sí.
0: O sigui, fes-ho a l'ample. Per què ho fas a l'alt?
1: Estic trobant coses de curro, eh?
0: Ah, sí? A on? Sí. A Wallapop?
1: A varios llocs.
0: A varios llocs.
1: Hi ha un peluche de curro...
0: No, peluche no quiero. Jo vull un gronxador de curro.
1: Ah, un gronxador de curro.
0: Una cosa de curro.
1: Hay un balancín de curro.
0: Eso, balancín de curro.
1: Ho he trobat.
0: Vale, ¿cuánto vale?
1: No ho sé.
0: Pel meu cumple.
1: 550 euros.
0: No els tinc.
1: T'ho juro, eh? Home, mira, 550
0: però,
1: euros.
0: Això vull jo, però home, jo vull com un regalín.
1: Home, jo,
0: però
1: què és nada?
0: Que t'has reiniciat, què et passa? Has perdut cobertura dintre del teu cos.
1: No, que quan t'he dit que no estic massa fins.
0: Sí, avui no estàs mal. Vale, saps on està la Torre Eiffel?
1: A París.
0: Vale, perfecte. I on està, de París?
1: Com, que on està? A França?
0: No, sí.
1: Ah, de París?
0: Gràcies. Està a Los Campos de Marte. I va molt bé, per què? Perquè avui és Marte.
1: Ai.
0: Aquest està justet. Mira que el tinc aquí i he posat. El dic o no el dic? Me l'he assenyalat, però bueno, l'he dit, ja està. 7 milions de turistes a l'any.
1: Ja, clar. Tu has anat a la Torre Eiffel?
0: A l'oro. Ara t'explicaré la meva història amb la Torre Eiffel. 7 milions. Tu has pujat a la Torre Eiffel?
1: Sí.
0: Has anat?
1: Sí.
0: Has pujat?
1: Home, si he pujat, és que hi ha anat.
0: Sí, també. Bueno, però que te l'he fet malament, la pregunta. Has anat?
1: Sí.
0: Has pujat?
1: Sí.
0: Fins a dalt de tot?
1: De tot no.
0: Ah, per què?
1: Perquè no recordo.
0: No recordes el per què? Perquè era més car,
1: no,
0: possiblement, i vas dir, la pela és la pela.
1: O sigui, no.
0: Jo he pujat, crec que entre 4 o 5 vegades.
1: A dalt de tot?
0: Perquè, sí, perquè jo vaig viure a París una temporada, i bueno, quan venia algú nou de Barcelona amb nosaltres, doncs era el típic anar a la Torre Eiffel. Llavors hem pujat diverses vegades, i ara fa un any vaig pujar amb la meva família, que vam anar a París i vam pujar a la Torre Eiffel. Està molt maco, a mi m'agrada molt.
1: És molt maco. Molt maco. Sí.
0: Clar, 7 milions de turistes, molta penya tal, i a tothom li agrada la Torre Eiffel.
1: Sí.
0: Nyei!
1: No, a tothom no li agrada.
0: No li agrada.
1: Hi ha molta gent a la que
0: hi ha penya que no li agrada la Torre Eiffel. Yeah. O sigui, hi ha algú al món que diu, pues a mi la Torre Eiffel no m'agrada.
1: Yeah.
0: La Torre Eiffel a Google,
1: sí,
0: m'ha agradat molt l'entrevista d'abans, perquè m'agrada molt quan entrevistes els argentins, uruguai o això, perquè els noms americans els diuen bé. Ha dit, Donald Trump.
1: Sí, ja també m'he adonat.
0: A mi m'agrada, no, perquè Donald Trump, clar, aquí és Donald Trump.
1: Donald Trump.
0: Donald, con tota la letra. Perquè els espanyols dient tota la letra.
1: Tota la letra.
0: Tota la letra. Los murcianos dient tota la letra, també.
1: Sí, és veritat.
0: Donald Trump. Donald Trump.
1: Donald Trump.
0: Pues aquí és el Torre Eiffel.
1: Sí, el Torre Eiffel.
0: Vale, la penya Torre Eiffel a Google,
1: sí,
0: perquè diuen Google.
1: Sí.
0: Perquè són dos ogis, però que dos ogis. Google.
1: Que sí, que ja ho hem entès, vale? Què?
0: A Google té un 4,7 sobre 5. Vull dir, hi ha algú que no li ha agradat la Torre Eiffel.
1: Bueno, clar.
0: I jo ho he buscat, aquí no.
1: I què?
0: Hi ha un senyor que es diu Chaco de, vale, que diu un andamio gigante. Home, no te, Chaco, no te fliques.
1: Bueno, perdona, però...
0: Diu, para mí fue un total fiasco. Es una torre sin gracia. No tiene una carga cultural o espiritual como la mayoría de monumentos emblemáticos de los países. Es como un andamio gigante. Frío, vacío, sin energía. En general, me parece que es pura propaganda que lo hizo famosa. Home, a ver, chavalote. Chaco Chavalote. Això es va fer el 1886.
1: Sí, sí.
0: Si hi ha penya que va pujar aquelles vigues de ferro, home. Si no hi havia ascensor...
1: Un andamio em sembla boníssim.
0: Clar, un andamio.
1: Un andamio.
0: No és... te flipis. Chaco, sí, sí, Chaco.
1: Sí. Chaco.
0: Chaco, t'ha flipat. Sí. T'ha flipat, Chaco, que això es va fer el 1886.
1: Sí, sí.
0: Que no hi havia res per... Allò, la penya em pujava a tope. Em pujava a mà.
1: Clar.
0: Chaco. Un andamio, Chaco. Però que no és el Chaco l'únic. El Lluís.
1: El Lluís tampoc,
0: el Lluís tampoc li ha agradat. Són els dos, no broma. M'he passat tot el matí
1: buscant,
0: perquè hi havia 40.000 ressenyes i he buscat les dos que tenen una estrella. I el Lluís diu, corrosión que se encuentra solo en los libros.
1: Ajá.
0: Si sos ingeniero, herrero o técnico que tenga conocimiento en metales, será un paseo del horror de la corrosión.
1: Uf.
0: Es veu que el Lluís va pujar i va veure corrosió.
1: Per tot arreu, clar. Però això és manteniment.
0: Ah, però jo he pujat i no he vist corrosió. Sigui,
1: bueno, però tu no ets un home professional de la corrosió.
0: Claro, hay un professional de la corrosió.
1: Home, i el Lluís.
0: Ei, soc Lluís, el professional de la corrosió. Tens sí, corrosió a casa teva? Jo te l'arreglo. Poso aquí una mica de 6 en 1.
1: 3 en 1 i tot.
0: 6 en 1 i a tomar por saco la corrosió, sí, ¿vale? Sí. Clar, està moda opinar, ja ho sabem. És un dels grans errors de la...
1: Tu saps amb la Sagrada Família, no?
0: Sí, ja ho vam portar, lo de la Sagrada Família, ja els vam portar aquí. Està molt de moda opinar, per mi és un dels errors de la democràcia, que opina tothom.
1: Ja.
0: Està bé la democràcia, està bé opinar.
1: Ara estàs opinant.
0: Però possiblement hauríem de fer un examen per veure qui pot opinar
1: qui
0: i qui no.
1: Qui pot opinar i qui no, clar.
0: Hi ha gent que dius, tu opinió no vale lo mismo que la mía.
1: Ja.
0: No pot ser que digui un andamio gigante. Potser aquest senyor, aquella opinió no val.
1: Home, però aleshores estàs coartant la llibertat
0: d'expressió. No, estamos haciendo selección humana.
1: Ja.
0: Vull dir, els animals ho fan.
1: Però aleshores...
0: Sí. Sí, els micos ho fan. Qui va a cazar? El mico bueno.
1: Però aleshores el que fas és que aquella idea que a tu no t'agrada, directament la censures.
0: M'assembla bé.
1: Et sembla bé
0: la
1: censura?
0: Perquè si algú diu esto es un andamio, m'assembla bé que aquest senyor no parli.
1: Però,
0: home,
1: no, escolta'm.
0: Per favor, respeto per el senyor Eiffel.
1: Hauríem de saber qui és aquest senyor, que potser
0: Chaco,
1: és un arquitecte que brutal.
0: Que es diu Chaco. Bueno. No, potser, no hi ha el senyor Chaco.
1: Però,
0: hola, soy el senyor Chaco, arquitecto.
1: Potser és un pseudònim.
0: No crec.
1: Com la gent quan trucava a la ràdio que era Géminis?
0: Hola, me llamo Géminis.
1: Hola, Capricornio.
0: No, es preguntava primer, no?
1: Querida era Aquario.
0: A la teva època, aquella de la ràdio...
1: Diu que està un Marconi, tu.
0: Exacte.
1: No?
0: Sí. Pregunta, hola, què tal? Què tal? Són les 12:15 de la nit. Què tal? Hola, com et llames? Hola, amor.
1: Què dius?
0: Perquè dèieu això abans. Hola, amor, com et llames?
1: Hola, amor, com et llames?
0: Què símbolo eres?
1: Què símbolo?
0: No, símbolo, no, com es diu? Què es diu això? Com es diu això?
1: Símbolo,
0: no, símbolo, no, com es diu?
1: Sí, horòscopo.
0: Qui horòscopo eres? Géminis. Hola, Géminis, què tal? Com es deies?
1: No, home, no era així.
0: Es deia així, es deia així.
1: No,
0: vale.
1: No era així.
0: Està molt de moda opinar, vale? Llavors, com que opina tothom, hi ha molta penya que ara està a casa preparant la maleta per anar-se de vacances, perquè hi ha molta gent que ja se'n va... Jo me'n vaig demà de vacances.
1: Sí, eh?
0: Sí. Me'n vaig molt lluny.
1: On vas?
0: No sé. A Cunit. Molt lluny.
1: Cunit.
0: El que em dona...
1: Cunit està molt bé.
0: Cunit. Ojo amb Cunit, eh?
1: No, ho dic de
0: Cunit es va infravalorar, perquè tothom d'Hospitalet anava cap a Cunit. Sí, la gent d'Hospitalet es comprava un apartament a Cunit.
1: Ja, o sigui, però tu ets de Cunit?
0: No, jo no sé què de
1: ser. Perquè el Guillem Estadella, que és com el fill pròdic de...
0: Molt amic meu.
1: Home, clar, doncs de molts records.
0: Sí, vale, de la teva... Vols que el truqui ara?
1: No, ara mateix vale. No, però bueno, el podríem trucar. WhatsApp. Ell ho fa molt, perquè ell com està a RAC1 se'n va a veure a emissores.
0: Sí. Ah, i truca?
1: I no, se'n va directe amb la mòbil, es presenta allà.
0: És que és molt cachondo, eh?
1: És maco.
0: Molt cachondo, eh? Ja, un dia t'explicaré jo anècdotes del Guillem.
1: Vale.
0: Home, Guillem va començar els monòlegs a un show que em presentava jo.
1: Va ser alumne meu.
0: Ah, sí? De ràdio?
1: Va, no,
0: així,
1: sí, tira.
0: Així ha quedat.
1: I què?
0: Vale, com que la gent està a tope, anem a fer la segona entrega de La gent que opina. Hem anat buscant coses que opina la gent pel TripAdvisor i Google, vale?
1: Vale, vale.
0: Comencem per un lloc a Edimburgo, a tomar por saco.
1: Sí.
0: Sí que a Edimburgo no vas per casualitat, vas perquè vas a Edimburgo.
1: Sí.
0: Normalment, no? El asiento de Arturo. ¿Tú sabes lo que es el asiento de Arturo?
1: ¿Qué es el asiento?
0: El asiento de Arturo es una montaña que hay a Edimburgo, muy guapa, una montaña muy guapa que hay. Llavors, algú diu, engañoso. Algú a TripAdvisor, engañoso, y diu, no había ningún asiento a la vista.
1: Y Arturo no apareció.
0: Y Arturo tampoco vino. Digo, así que me tuve que sentar en la hierba y se me quedó un parche húmedo en el pantalón, parecía que me había meado.
1: Vaya.
0: Es normal, porque fa molta ràbia això. ¿Sabes cuántas seus a un lloc mullat?
1: Sí,
0: eh? I després la gent diu...
1: T'has
0: fet pipí, eh?
1: Sí, sí.
0: Ah, que t'has fet pipí. Vale? Doncs pues no va trobar l'asiento d'Arturo. Vale, a Londres. Anem cap a Londres, vale? Va. National Gallery de Londres.
1: Magnífic.
0: Magnífic. Has entrat?
1: Sí.
0: M'assembla una meravella.
1: A mi també.
0: Per ser una cosa molt guapa que hi ha a Londres, que és que els museus són gratis.
1: Sí, senyora.
0: Això m'encanta de Londres.
1: Sí, sí.
0: Aquest any me'n vaig a Londres amb les nenes a veure museus. Aquí no es pot anar, eh? Te'n vas al museu i te cobren un dineral.
1: Però entrar. La National Gallery no era gratis.
0: Sí, el National Gallery. Sí, tots els museus que són del estat
1: són gratis.
0: Són gratis. Hi ha el d'art
1: modern.
0: El d'art modern no, perquè no.
1: La Tate Gallery.
0: Clar, aquell no. Que al costat hi ha un puente del Calatrava, ho saps?
1: Sí, senyor.
0: Sí, i la gent rellisca, que és de ferro.
1: Això també passa a Venècia.
0: Ah, sí? A Venècia
1: hi ha un puente del Calatrava, on efectivament la gent relliscava i van haver de posar com uns ferros.
0: És que al Calatrava li agradava molt fer el terra de ferro.
1: Sí.
0: No sé per què, algú tenia
1: el
0: ferro.
1: En el cas de Venècia, el terra és de vidre, sí. Però clar, amb la humitat de Venècia la gent relliscava.
0: És que Venècia...
1: Estèticament és molt maco.
0: Estàs aterrant si t'arriza el pelo de la humedad, eh? Que hay en Venecia, solo de aterrizar, eh? Fa molta humitat allà. Vale. National Gallery.
1: Sí.
0: Algú va opinar entre papas i diu, solo hay muchos cuadros. Diu, home! Home!
1: Solo hay muchos cuadros.
0: Home, penalti!
1: Sí, sí, és molt fort.
0: Solo hay muchos cuadros. Home, però si és el National Gallery...
1: És molt fort.
0: Què vols que hi hagi?
1: Pobret meu,
0: eh? Llavors diu, aunque los cuadros sean muy famosos, si vais a Londres, mejor no vayáis al National Gallery.
1: Te vas a Camden.
0: Te vas a... aquí! Te vas a Camden.
1: Camden és molt guai.
0: Mola molt, eh?
1: Camden
0: és... Que guapo.
1: A mi m'encanta.
0: Està tot guapo.
1: Bueno, com a tothom.
0: The Roman Baths. Roman Bath, he buscat. Bath és una població de Londres, d'Anglaterra també, que hi ha unes termes romanes.
1: Ah.
0: Termes romanes.
1: Sí,
0: algú
1: sí.
0: Que van fer els romans, eh?
1: Jo les vull passar les teves.
0: Vale. Diu, bostezo.
1: Yeah.
0: Diu, como joven, clar, aquí ve el rotllo.
1: Clar, clar.
0: Terma romana joven. És que una terma romana no és per alguien joven.
1: Bueno.
0: Eres joven, quieres algo de terma, te vas allí a Andorra, a l'edifici aquell, al Caldea, que estan tots els nens saltant. No te'n vagis a paz, yeah. A les termes romanes. Diu, como joven, todo eso me pareció muy aburrido. Clar, ell pensava que hi havia una rave allà dintre, no? Yeah. A les termes romanes. Ya que estaba dirigido a gente más mayor, pero diré que es demasiado caro y aburrido.
1: Sí,
0: sí, perquè què vols... O sigui, a una terma romana,
1: sí, sí, no.
0: Què vols de divertit?
1: Ja és veritat que a vegades anem a fer turisme a llocs...
0: Clar, que no dius, tens ni idea què vas a veure.
1: El obelisco, que veus un tros de...
0: Sí, i dius...
1: I està bé, eh?
0: Sí,
1: no.
0: Però dius...
1: Ara estic quedant com un ignorant, eh?
0: Sí, però, totalment.
1: Però
0: dius, si vas a una... Però si tu ja veus que has d'anar a visitar unes termes romanes, què,
1: sí,
0: vol,
1: sí.
0: Què veus de divertit?
1: Jo.
0: Sí, ja saps que no aniràs a una rave. No vas al Primavera Sound. No, vas a veure...
1: Però si vas i t'ho trobes, molaria, eh?
0: Però ja saps qui no, pot ser. El zoològic. Has anat al zoològic últimament?
1: El de Barcelona?
0: El que sigui.
1: El de Barcelona fa temps.
0: Vale, fa temps. Vale. El zoo és un lloc molt visitat al món. Vale? Per exemple, hi ha un zoo que es diu el zoo de Chester. No sé on està, l'he buscat, no l'he trobat. I algú va anar al zoo de Chester i sí. Va opinar, "¿Dónde están los animales?" Diu, "Ma, pues es un zoo." I llavors diu, "El zoo de Chester es un misterio. Porque tanta gente lo considera una buena forma de pasar el día. La mayoría de animales están escondidos en la hierba alta o en el follaje. Si están." Home, anem a veure. Si aquells animals, pobrets, ja tenen prou.
1: Clar, clar.
0: I ja tenen prou. Que els hem fotut a una gàbia. Què vols que estiguin allà? Saludant-te a tu, Chester?
1: Yeah.
0: Chester. Què vols que estiguin... No sé si es diu... No, Chester era el lloc. Què vols, que estigui allà al mico?
1: El nom de Chester,
0: Chester mola,
1: mal,
0: eh?
1: Mal, eh?
0: Sí, però a mi em recorda l'altre, aquell... Aquell que fèieu del... El Chester és un sofà, també.
1: Sí, el Risto,
0: sí. Ja. No m'agrada. Vale. I dius, què vols, que t'estigui allà al mico pensant... Ai, vaig a sortir al sol a 40 graus per saludar aquest senyor que ha vingut a veure'm.
1: Yeah.
0: Llavors he mirat el zoo de Barcelona, a veure, crítiques, també, i he buscat un munt. Hi ha una que m'ha agradat, que li ha posat una estrella i diu... Una Ariadna, eh? Una tal Ariadna... No direm els cognoms, no podem, no?
1: Bueno,
0: no, diu... Me ha decepcionado bastante. Evita que el zoo és un lloc que ja comença a decepcionar.
1: El zoo, els zoos, eh, en general.
0: Però què li va passar a l'Ariadna? Que va anar de petita.
1: Yeah.
0: I ara tornant de gran i diu...
1: Clar, ho recordava.
0: Antes, cuando era pequeña, había reptiles como serpientes y un delfinario. Ahora hay menos animales y a partir de los 4 cierran. Diu, home, quin hora vols que tanquin el zoo, filla? Què vols, que hi hagi un zoo nocturno?
1: Però sí que hi ha delfinario i també...
0: No, això ho han tret ja.
1: No, sí. Van treure l'orca Ulisses.
0: El delfinario ja no
1: és. Ah, també el van treure?
0: Sí, sí, sí. La Colau s'ho va carregar.
1: És que fa temps que...
0: Sí, l'Ada Colau va decidir que, amb molt de lògica, que el delfinario ja...
1: Ja no tocava.
0: I, veritat, i llavors hi ha una cosa que diu...
1: De fet, té raó, sí.
0: Diu, algo que no me ha gustado nada es lo sucio que están los cristales. I aquí li dono la raó.
1: Los sucios que están, los que
0: sí,
1: están.
0: Sí, evita que els vidres, te'n vas al so, i els vidres estan bruts.
1: Ja. Yeah.
0: I diu, no puc fer fotos.
1: Clar.
0: Clar, tu vas allà a fer fotos i te surt la foto en Canal Plus de los 90. Surt raro, surt raro.
1: Canal Plus.
0: Big Ben. Home, el Big Ben.
1: Sí. Ah, a Londres.
0: A Londres. Big sí. Ben de Londres.
1: És molt maco.
0: És... Per mi és un lloc meravellós, el Big Ben. Per mi és un lloc meravellós. Però hi ha penya que no li agrada.
1: Ah, no? Diu, no.
0: I un diu...
1: Dius que de tant en tant, segons les hores... Fa...
0: Clar, clar, quan no és l'hora i quart no m'agrada. No, diu, un diu, no és tan Big.
1: Com que no?
0: Es veu que per aquest tio, el Big Ben no és tan Big.
1: Hauria de ser més Big.
0: Hauria de ser més... Perquè clar, si, evita que si tu li, si el poses Big...
1: Mira, és preciós, el Big Ben.
0: Tu te'n vas amb una idea de Big i potser no és tan Big. Clar. Vale? Diu... Pues fui la semana pasada al famoso Big Ben y dejarme deciros que deberían lo haber nombrado Mediano Ben.
1: Medium Ben.
0: Mediano Ben. He visto torres de Lego más grandes. S'ha flipat.
1: Aquest és una mica...
0: Aquest és una mica flipat, perquè la penya és una mica flipada. Clar, la penya... On va demà, la penya? A la platja. Hi ha molta penya que se'n va a la platja. És que es pot opinar sobre les platges.
1: Oh, i tant, que es pot opinar.
0: Es pot opinar sobre les platges. Quina hora és? 57.
1: Oh! Hòstia,
0: me queden 3 pàgines, eh?
1: Ui, doncs, vale. Hauràs de fer segona.
0: Llavors, hi ha algú que va a una platja i opina. És una gran playa, però hi ha demasiada arena.
1: No!
0: Home!
1: No!
0: Què vols, que hi hagi una platja, pedres?
1: No, no, clar.
0: Si hi hagués pedres, t'haguessis queixat, també.
1: És veritat.
0: Home, què vols que hi hagi a la platja? Pues sorra. Pues si sorra. No hi ha sorra, diràs, no hi ha sorra, no em puc estirar.
1: Clar.
0: Aquí, vale? L'Alhambra de Granada.
1: L'Alhambra?
0: L'Alhambra de Granada. Lloc... maquíssim per anar.
1: I què diu l'Alhambra de Granada?
0: Diu,
1: diuen?
0: Todo muy bien, pero cuidado con las máquinas expendedoras de café, porque cuando le echas un euro, no le queda café.
1: Ha estat interessant recordar tant el moment en el qual va venir aquest programa Javier de las Muelas com aquesta estona en la que vam riure molt, com és habitual, amb el Jordi Merck. Ens estem apropant a les notícies de les 9. Serà la música la que ens porti fins a aquest punt informatiu i després, ja ho saben, una darrera hora del Pla B de Ràdio 4. Tornem en uns instants. Fins ara.

0: Són les 9.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon vespre. Comencem fixant-nos en l'incendi declarat aquesta tarda a Sant Quirze Safaja. Els bombers donen per estabilitzat el foc i, per tant, el confinament del municipi s'ha aixecat. Protecció Civil ja ha enviat un missatge a Es Alert per comunicar la decisió. L'objectiu de les properes hores l'ha exposat en Joan Reyes, bomber cap de la intervenció.
2: No està controlat, encara està estabilitzat. Ens falta doncs treballar-lo, fer una feina de remat exhaustiva de tot el perímetre amb línia d'aigua, revisar que no tinguem punts calents. El plantejament és tenir de cara demà a les 7 del matí doncs un perímetre suficientment fresc perquè de cara doncs demà un altre nou dia de calor amb vent de marinada que acabarà entrant, doncs no trobi facilitats per tornar a iniciar l'incendi.
0: Els bombers demanen evitar els desplaçaments per les carreteres als voltants de l'incendi perquè encara hi ha efectius treballant. Les flames haurien cremat, segons dades provisionals, 16 hectàrees. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha comparegut avui al Congrés per donar explicacions pels casos judicials que afecten el PSOE. Sánchez ha acusat la dreta d'intentar projectar una imatge de corrupció generalitzada que diu no existeix. Ha defensat que respecta les sentències, com la condemna a l'exministre José Luis Ábalos, però insisteix que ell no en sabia res i que no hauria tolerat cap pràctica irregular. Sobre la posició de Sánchez n'ha parlat la portaveu del Partit Popular al Congrés, Esther Muñoz, que ha assegurat que el president es nega a assumir les responsabilitats que li pertoquen i ha llançat un dard als socis. Diu que no volen recolzar una presumpta moció de censura perquè tenen por a les urnes. Són declaracions al 24 Hores de Radio Nacional.
3: Y los socios son muy conscientes de que están tragando la corrupción de Sánchez porque les da miedo ir a las urnas y que los ciudadanos no les voten. Yo creo que esto somos conscientes todos hace mucho tiempo, que esta legislatura la nació muerta. Tenía una mayoría para investir a Pedro Sánchez, pero no una mayoría para continuar la legislatura. Y aquí estamos, 3 años después, sin haber presentado ni un solo presupuesto. Los últimos presupuestos que hay en esta Cámara son de 2022.
0: Els socis d'investidura més crítics que mai han apujat el to amb Pedro Sánchez. Des de Junts han demanat al president que se'n retiri i l'han acusat d'estar portant la legislatura a una via morta. També crítiques per part d'Esquerra Republicana qüestionen si Sánchez sabia alguna cosa i demanen més explicacions. Mentrestant, Sumar manté el suport al govern però exigeix passar de les paraules als fets. I Bildu, PNB, Podem i BNG retreuen als socialistes els casos de corrupció. En aquest sentit, Gerardo Pisarello, portaveu al Congrés dels Comuns, ha assenyalat també al 24 Hores de Ràdio Nacional que ha vist un Pedro Sánchez eficaç a l'hora de respondre als retrets de l'oposició, però sense tenir clar cap a on va la legislatura.
4: Muy a la defensiva, eficaç a la hora de sacarle en cara al Partido Popular y a Vox su hipocresía, ¿no?, respecto del discurso sobre la corrupción y todos los casos de corrupción que tienen detrás, pero lo he visto incapaz, primero, de plantear una hoja de ruta clara de lo que él espera de estas legislaturas.
0: I a tot això, Begoña Gómez, dona del president del govern espanyol, ha entregat aquesta tarda el seu passaport al jutge Juan Carlos Peinado als jutjats de Plaza de Castilla de Madrid. Ho ha fet en compliment de les mesures cautelars dictades pel magistrat, que aquest dissabte va decidir obrir judici oral contra ella per presumptes delictes de tràfic d'influències, malversació, corrupció en els negocis i apropiació indeguda. I la compareixença de Sánchez al Congrés ha coincidit amb un nou informe de la UDEF sobre el cas Plus Ultra. Segons la Policia Nacional, l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero hauria cobrat 200.000 euros per fer tasques de mediació amb les autoritats de Bolívia en favor d'un grup empresarial peruà immers en litigis al país. L'informe sosté que Zapatero es va reunir amb els càrrecs bolivians al 2024 i que, coincidint amb aquestes gestions, va rebre 3 transferències és una empresa peruana. La UDEF conclou que aquests fets en reforcen la sospita que hauria utilitzat la seva influència i projecció internacional de manera il·lícita. En esports, en marxa el tercer quart del partit de la final dels play-off de la Lliga ACB. El Barça rep el València Bàsquet amb l'obligació de guanyar avui si vol igualar la final i forçar el cinquè enfrontament. Hores d'ara, el marcador és de 39 a 55 punts. I ens fixem ara en la previsió meteorològica per a demà. Emet Noelia García, bona nit.
5: Bona nit. Demà a Catalunya baixen les temperatures i finalitza la onada de calor, però encara s'esperen màximes elevades a zones de Lleida i a l'Empordà. Els termòmetres marcaran màximes de 38 graus a Lleida, 36 a Girona, 32 graus a Barcelona i 31 a Tarragona. Les temperatures baixaran de forma més notable al cap de setmana. Demà continuarà el temps estable i càlid. Serà un dia de sol, amb cel clar o poc ennuvolat. És una informació d'AEMET.
0: Doncs això és tot per part nostra. Poden seguir informats a les diferents emissores de Ràdio Nacional i també a rtv.cat. Bon vespre.
1: Ràdio 4.
6: Doncs deixem enrere les notícies de les 9 de la nit i ens disposem a compartir la darrera hora d'aquesta edició del Pla B de Ràdio 4 en aquest dia de Sant Joan, en el que, efectivament, com ja saben vostès, estem en una gravació. Avui el programa està enregistrat, com dic sempre, en el cas que, lògicament, passés alguna cosa, vostès no s'han d'amoïnar perquè els serveis informatius d'aquesta casa els hi farien arribar qualsevol informació que calgués tenir en compte. Nosaltres anem a recordar bones estones que hem compartit junts aquí al Pla B. Va haver-hi un dia en el que vam ajuntar dues generacions, dues persones que coneixen perfectament una professió. Dolly Fontana, exdirectora de la sala de festes històrica Up and Down i en l'actualitat Relacions Públiques al Mandarin Oriental Hotel Group, i Robert Massanet, el director de la discoteca Sutton de Barcelona, que van ajuntar-se un dia al programa i ens van regalar una estona realment meravellosa. I acabarem avui el nostre programa amb l'Ignacio Rigau, amb el seu diccionari de la Hortarada i amb el capítol que va dedicar a pagar per ser vi. Són les 9 i 5 minuts, ja dèiem ahir una cosa, que un dia haurem de fer un llibre escrivint de què es parla a la ràdio quan els micros estan tancats, perquè els temes de conversa sempre són magnífics. I el que és magnífic és que estic convençut que més d'un i més de dos ha reconegut la persona que reia ara fa un instant, perquè jo crec que és un dels riures, o no, que més que la gent...
7: Esto me lo decía Pomés, Leopoldo Pomés.
6: Ah, sí?
7: Siempre me decía, Dolly, cerca mío porque me das alegría. Eres como estereofónica cuando te ríes.
6: Es verdad. Dolly Estereofónica Fontana. Vamos a decirlo de esta forma, ¿no? La Dolly Fontana es una de las cracks de la vida. O sigui, ho hem de dir d'aquesta manera.
7: Muchas gracias.
6: Es verdad. Es una de las...
7: Me das mucha moral.
6: Ànima mater de l'Up and Down, que ha estat la gran referència de la nit de Barcelona durant molts anys. Pepe, què tal? Pepe Ribas, com estàs?
8: Muy bien, molt bé.
6: Tot bé?
8: Sí.
6: Havies anat molt a l'Up and Down, tu?
8: Jo sí.
6: Home, ja m'imagino.
8: Sí. Primer sí, era sí, de part sí, de baix, era part de dalt.
6: Clar.
8: I després ja vaig, quan ja vau marxar vosaltres, ja no vaig anar més.
6: Ja. Mm-hmm. Com ha canviat la nit, eh?
7: Oh, i tant.
6: Com ha canviat la nit, eh?
7: Tu estàs en...
9: Sutton.
7: En Sutton. Bueno, no, pero el Sutton ahora es la única que sobresale un poco, dos. Y es que ya no hay, ¿no?
6: Sobresurten dues discoteques a Barcelona. Està, segons, formen part de els dos, de hi ha un llistat de les 100 millors discoteques a nivell internacional. Surten dos, el Sutton, que és la primera, i l'Apolo, que no sé en quin lloc està. Robert Massanet, com estàs? Bona nit.
9: Què tal? Bona nit.
6: T'agraeixo molt que estiguis amb nosaltres, perquè ara fa un moment la Rosa Sorinyac, ell és el director de Sutton. La Rosa Sorinyac ens ha dit que justament avui ha passat per davant i que continueu amb obres, i sí, inauguré demà.
9: Bueno, això és com sempre igual, no? Les obres fins a última hora sempre estan allí, tothom acabant de perfilar els detalls. Sí, ho tenim quasi tot preparat, però indiscutiblement sempre falten detallets, però ho tindrem tot bé per demà.
6: Escolta'm, llegia que és una passada el que heu fet.
9: Doncs jo crec que sí. Al final hem fet una aposta molt gran. Sempre diem que la nostra competència no és ni Barcelona, ni Catalunya, ni Espanya, és el món, no? I nosaltres tenim clients que compartim amb molts grans clubs del món, i que el que volíem és que quan vinguessin a Barcelona, doncs, complir les seves expectatives, les mateixes que tenen quan van a viatjar per l'arreu del món aquests millors clubs, no?
6: Anava a utilitzar jo la paraula club, n'hi ha uns quants ja a Barcelona, que van més enllà del que és el públic local i que efectivament compta aquella gent que forma part d'aquest club i que quan arriba se sent com a casa d'alguna manera, no?
9: Sí, és el nostre objectiu, que més enllà de que evidentment tinguis la millor experiència en quant a música i visuals de tots els efectes que hi ha dintre la sala, a més també et sentis com a casa, no? És, jo crec, la nostra diferència de cara als altres, doncs que aconseguim que et sentis com al saló de casa teva, pràcticament.
6: Molt bé. Com serà el Sutton, aquells que hem anat? Alguns ja fa temps, ja fa temps ja que no hem anat al Sutton, però aquells que sabíem com era, que era una discoteca molt xula, d'altra banda, no? Com és ara? Com serà ara?
9: Doncs sí, mira, l'any que ve fa 25 anys. Jo fa 10 que estic com a director i ara, com et deia, el que hem intentat és adaptar-nos a les noves tecnologies. Els clubs cada dia es renoven més, s'inverteixen més, s'actualitzen més. L'experiència ja no només és la música i el servei, sinó que, com et comentava, també hi ha molta experiència visual. I la tecnologia, doncs, com a tot, l'oci també va que vola, no? I hem decidit, doncs, fer aquesta aposta molt gran, doncs, per, com et deia, competir no només a nivell local, sinó també a nivell internacional amb tots els millors clubs del món, i creiem que amb aquesta aposta que hem fet tan gran i tan forta, doncs ara sí que estem de tu a tu competint amb ells.
6: Però la gent de Barcelona també podem anar, o no?
9: Bueno,
6: els catalans.
9: Nosaltres vivim de la gent de Barcelona. Que competim amb el món no significa que li donem l'esquena a la gent de Barcelona.
6: Menos mal,
9: contrari,
6: perquè fins ara hi ha un missatge
7: pobre de ti.
6: ¿Qué te parece, Dolly? ¿Qué te sembla?
7: No, mira, la verdad es que me ha hecho gracia escucharte, porque es que me recuerda a mí cuando tenía su edad.
6: Claro.
7: Que es más o menos, no sé qué edad tienes, pero eres joven. Y la verdad es que yo siempre he tenido esta idea de que el Up and Down no tenía que ser una cosa solo para Barcelona. Eso que era Barcelona, porque toda la gente que llegaba a Barcelona pasaba por el Up and Down, ¿no? Pero durante mucho tiempo yo me dediqué a la prensa de fuera, porque venían las Olimpiadas y las Olimpiadas eran muy importantes para la ciudad. Y no hubo un solo deportista que no acudió a la Up and Down, porque Maragall, ¿te acuerdas que los invitó? O sea, no dejó que se marcharan aunque perdieran. Les hizo quedar en Barcelona, les invitó en todas las
6: cosas. Y así empezaron sus segundos Juegos Olímpicos.
7: Exacto, ¿no? No, porque normalmente tú pierdes y te vas a tu país.
6: Claro.
7: Y Maragall, la verdad es que fue muy espléndido. Y entonces, claro, podían salir. Estaban todos allí toda la noche. Y es bonito dedicarlo afuera también, que venga. Y los de Madrid, que les encantaba también.
6: Anar a la Up and Down era lo més. A Barcelona tothom volia entrar a la Up and Down. Ho explicàvem abans, per aquella gent, sobretot la més jove, que no tingui ni idea de com funcionava. Tu vas arribar a agafar? O...
9: Jo he de dir que en part em dedico a l'oci per la Up and Down.
6: Ah, sí?
9: Sí.
6: I això?
9: Jo sortia per les tardes en aquella època, perquè era molt jove, que era més 14. I veia l'ambient, veia el que es feia i veia tot com es produïa i pensava, no? Veia la música, els jockeys, la promoció, la gestió en general, i m'encantava. I des de llavors vaig tenir curiositat, doncs, per saber com funcionava aquest món.
7: De verdad que me encantas. Te lo digo en serio. No, es que me gusta que haya gente así, porque ahora las discotecas son impersonales.
9: Sí.
7: Y que haya una persona, por mucha tecnología y mucho avance... Si no hay una persona detrás, y él se nota que lo hace con cariño.
6: Jo he d'explicar una cosa, perquè mira que fa anys que ens coneixem amb la Dolly Fontana, però jo no sabia alguns detalls sobre com es va muntar la Up and Down. Hi ha hagut un detall que he flipat, és a dir, que quan vosaltres veu muntar la Up and Down, el que veu fer va ser convidar 50 persones, sí, quan encara estàveu amb obres.
7: Totalment en obres, con cascos todos allí estaban. Y cada obra, pero no parejas, ¿eh? O sea, podía ser el señor X con la señora X y tal, 50 personas, y cada persona hizo 50 nombres. Ajá. Dio 50 nombres.
6: Y así se va a formar.
7: Y ahí empezaron los primeros. Porque nosotros teníamos carné, ahora ya no sé si se usa eso.
9: Todavía sí, mantenemos un poco la esencia tal, esa clàssica, pero... de toda la vida. Sí, sí,
6: es que mola tenir carnet. Sí, ens faràs uns carnets. M'acabo de sentir ara com si jo sortís de nit.
7: Sí, bueno, a mí me parece muy bien que lo hagan, porque es una forma de... Es un sitio privado.
6: Claro.
7: Es la disculpa que tienes para no dejar entrar.
6: Claro.
9: Sí, es curioso, porque son generaciones diferentes, pero yo he fet lo mateix y no ho sabia,
7: sí,
9: com ho havies fet, ¿no?
7: Yo, por eso, es que me está haciendo mucha...
9: Hem anat convocant els millors clients per fer-ho sentir, evidentment, una miqueta més especial, i que puguin veure el procés de l'obra i puguin ser partícips una mica.
7: Y hablo de todas las cosas, o sea, el modernillo, el futbolista, sí, el no sé qué, o sea, de todos los ambientes distintos, porque para mí no, Barcelona se convirtió un poco en esta discoteca es para gays, esta discoteca es para no sé qué, esto es para no sé cuántos. No, lo divertido es la unión de todos estos.
10: Claro.
7: ¿Entiendes? Que haya el empresario, el travesti, el gay, el no sé. O sea, toda la gente junta. Eso es lo que hace, porque para abrir a tu misma gente ya no sales.
9: Sin etiquetas.
7: En casa.
9: Sí, sí.
7: ¿No?
9: Sí, sí.
7: Y esta cosa, sí, a mí es lo que me divierte.
10: Una altra cosa que m'ha agradat molt de la Dolly, que tampoc no sabia, és una frase que dius: nosaltres vam triomfar perquè treballàvem de dia per fer que la nit funcionés.
7: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, o sea, yo iba al despacho todos los días. Sí, sí, he dormido muy poco en mi vida.
10: Ya me imagino.
7: Ahora me estoy aprovechando muchísimo.
10: Volíem, és evident que tenim aquí el director de la que diuen és la millor discoteca de Barcelona.
7: Jo crec que sí.
10: La cosa és, i la resta, i això és el que tenia ganes també de parlar amb vosaltres dos, no? La resta de la nit, tu Pepe, surts a la nit ara o què?
8: Jo surto quan hi ha coses molt especials.
10: A coses concretes?
8: Sí.
10: Ja. Yeah.
8: Sí, per exemple, he anat últimament a l'Apolo, perquè a l'Apolo sempre hi ha actuacions bastant interessants.
10: Sí.
8: Després, a l'espai Montjuïc, hi ha un espai molt petit, hi ha tres espais, no? Un espai és molt petit, i venen els grups més importants d'Anglaterra, que no ho sap ningú, hi ha 40, 50, 60 persones, a fer l'ensaig final abans de fer la maqueta.
10: Yeah.
8: I llavors sí, he anat algunes vegades, l'any passat vaig anar tres vegades, i després a vegades vaig a Luz Gas perquè toquen uns tal, i una vegada vaig anar a Luton però hi havia gent molt jove. Llavors el que sí és veritat és que la nit que ara no té res a veure amb la nit que hem viscut nosaltres.
10: No té res a veure.
8: O sigui, jo vaig començar amb el Jazz Colon i a Les Enfants Terribles a l'any 70, que també era molt jove, i llavors estava ple de bars. O sigui, i després sorties cada nit. O sigui, hi havia la bohèmia.
7: Certo.
8: Hi havia els escriptors sud-americans, hi havia els escriptors... O sigui, la intel·lectualitat o la gent gamberra existia. Ara no saps el que... No saps on anar.
10: Però és veritat que la nit d'avui té una particularitat, i estic d'acord, i ara podem repassar fins i tot noms d'alguns locals que a mi m'han cridat molt l'atenció. Jo recordo la primera vegada que vaig anar a Distrito Distinto, vaig...
8: Bueno, maravillós.
7: No, era una meravella, Distrito Distinto.
10: Una meravella, absolutament.
7: Una meravella.
8: Perquè era una barrella impensable.
7: És la barreja que diuen,
10: però
7: no?
10: La gran diferència, si més no, jo ho veig així, i aquí el Robert ens ha d'ajudar, és que jo crec que ara, deia el Pepe que el dia que va anar la gent era molt jove, però segons on vagis la gent no és tan jove per una raó, perquè estem davant la primera generació de fills que els seus pares són tan o més fiesteros que els fills, perquè ja sortien de festa, que això als nostres avis no passava tant,
7: no.
10: Però els nostres pares sí, o sigui, nosaltres ens hem fotut unes festes aquí, lo tres que ves... Tela.
9: Això es manté,
10: És això el que dic, no?
9: Sí, és,
10: a dir
9: és,
10: que...
9: és tal qual. Sí que és veritat que nosaltres, depèn del dia de la setmana, tenim un públic més o menys adult. Dimecres o dijous, sempre per excel·lència, han sigut els dies d'universitaris i dels estudiants.
10: Clar.
9: Que el dia següent tenen força i energia, doncs, per començar a treballar les primeres feines i no dormir, o per anar a estudiar sense haver dormit. Però cap de setmana sí que tenim un target bastant més adult, d'una mitja edat, uns 35-40 anys, on pots trobar-te nois de 25, però també pots trobar-te persones de 40 o 50. Però sí que és veritat que hi ha un moviment molt gran, que és el dels tardeos.
10: Ah, tu anava a dir jo.
9: Dels tardeos. Que nosaltres sí que és veritat que en això doncs, vam fer una aposta molt gran i vam ser els primers a fer-ho a Barcelona i ens ha anat molt bé. I doncs surten els pares dels que ara tenen doncs, aquests 18 o 19 o 20 anys.
10: I,
9: no? I són tan fiesteros o més, segurament.
10: Segurament sí. Te'n vas de festa i després te'n vas a sopar i te'n vas a dormir a casa. No?
7: Sí.
10: I te'n vas a dormir una hora raonable perquè l'endemà no pots
7: arribar. Perquè a mi quan hi ha gent que diu es que jo ja no salgo perquè me siento mayor, i jo digo, es que yo, o sea, yo he tenido clientes desde 80 hasta 18. O sea, que no es el coco lo que funciona.
10: Claro.
7: Y si tú vas a un sitio donde no te sientes incómodo, porque ahora sí que vas a algún sitio y a veces te sientes como un vejestorio ahí en medio, ¿no? Pero no tienes que ser así. O sea,
9: sí, espíritu,
7: el Otto Suits,
9: ¿no?
7: Por ejemplo, que también fue una discoteca
10: sí,
7: maravillosa.
10: Ya lo veo.
7: Y mi amigo Víctor Segura, que lo recordaré toda la vida, pues, bueno, había gente de todas las edades también.
10: Sí.
7: Ahora es como si los mayores no pudieran salir, ¿entiendes? Porque quedan mal y no, y hay jóvenes más con el coco más estrecho que muchos mayores. Por eso lo de los padres de los de 18 años son marchosísimos.
10: Què et sembla, Robert? Què dius?
9: Sí, sí, és tal qual. També és veritat que l'evolució natural de les coses, doncs, sí, sempre sí, les modes sí. Van com van, no? I potser sí que va haver-hi una època on les modes, doncs, eren diferents. Ara és cert també que hi ha un

0: èmfasi en com, d'alguna manera, estem tornant a la sociabilització. És a dir, que durant molt de temps ens hem entregat allò amb braços oberts a la tecnologia que sovint portava cap a, cap a aquest exercici individual de l'acció que fos, i que ara estem tornant a anar... El Geni Roca ho explicava, el Geni Roca, que és un consultor digital, un dels creadors de la consultora Roca Salvatella, un megacrac de la vida, vaja. I ho deia. O sigui, que ara la gent torna a veure el futbol al bar, torna a quedar amb els amics per fer la barbacoa i torna a sortir de festa perquè té ganes de relacionar-se amb la gent. Això ho noteu vosaltres o no?
1: Sí, sí, ho notem, sí, ho notem moltíssim. És el que et dic, hi ha aquesta generació que no va viure aquesta socialització perquè no podia, perquè estaven tancats a casa, que encara no l'han acabat d'aprendre, no? Però aquestes noves generacions sí que ho estan aprenent això. I, de fet, no només en el tema de socialització, no sé on llegia l'altre dia també, que inclús s'està ficant molt de moda tornar a fer fotografies amb càmeres analògiques, no? Perquè el que es busca és l'autenticitat de les coses, no? El que sigui una miqueta més especial, no? Més diferent al que es porta ara.
0: Què et sembla, Pepe?
2: Jo penso que ha de canviar la música. Jo penso que la música és un problema. Han passat moltes coses, però clar, vull dir, fa 2 anys va vindre Pulp al Primavera, no? I ha sigut una revolució. Clar, és un grup dels finals dels 70-80. Que és el que... O sigui, el del Massive Attack i tot això, que va ser el Distrito Distinto i tot això, vull dir, era una música d'una determinada manera. Després ha hagut molt techno, molt digi, i ara el que dieu, sí que teniu alguna cosa de raó, bueno, i afortunadament, perquè jo soc partidari, per exemple... de la música d'instruments, no d'ordenadors. I ara he vist que al Primavera Últim havia molts instruments.
0: Sí, sí.
2: I ara, per la festa de Mercet, que em vaig passejar per la tarda per una sèrie de raons, vaig veure molts escenaris que estaven preparant els concerts a la plaça de Catalunya, a la plaça de la Catedral i tal, hi havia molts instruments. Llavors jo penso que això també és important. I té a veure amb el que dieu de que es torna una sociabilitat. O sigui que això d'estar a casa amb un ordenador i tal...
0: O amb les ulleres de realitat virtual.
2: Necessites tocar,
0: no?
2: Mirar... I llavors jo penso que...
3: Ojalà.
2: La discoteca és la festa.
0: Yeah, exacte. O sigui, no?
2: Però també necessites els espais intermig.
0: Yeah.
2: I ara costa molt.
0: I amb una mica de música electrònica, a mi, deixa'm dir-te...
2: No, també, a mi també m'agrada, però... Però ja no m'agrada tant. Jo he sigut molt... Mira, el sonar surt de l'Ajo Blanco.
0: Sí, sí. Que sàpigues que jo porto una en el sonar, crec que els últims 16-17 anys, eh? Vull dir, és la nit meva, per excel·lència, sí. És la nit del sonar. M'encanta el sonar.
2: Sí, però també ara s'ha... Sí, home, el sonar ha sigut importantíssim i, a més, vull dir, però...
0: Sí, sí, no treu anar-te'n també al Cruïlla o anar a fer qualsevol altra història,
2: molta
0: no?
2: Molta més apertura de... Com a l'art també passa el mateix, no pot tot conceptual, no? O sigui, has de ser una mica com Berlín,
0: yeah.
2: Que hi ha tots els arts.
0: Que bé, quins sí, nervis, sí. Estic pensant en com deus estar.
3: Que tu saps un congo de música, Que tu saps un congo de música.
2: Sí, sí, però jo escolto molta música.
3: Yo no entiendo de este tipo de música.
0: A mí me gusta salir y no saber con qué me voy a encontrar. Mira lo que te digo. I que me sorprenden. Cada vez que voy, cada vegada que vaig a un concert, m'acaben decepcionant una mica. Prefereixo algú que no tinc ni idea
3: i a veure què passa.
0: No miro qui toca el sonar. No ho miro mai. O sigui, me'n vaig... I si hi ha algú molt conegut, ja no em fa massa gràcia, eh?
3: No he ido jamás, jo. Jamás.
0: No? Oh, quines quines ganes. Quines ganes. Escolta'm una cosa. Quines ganes. Va, parlem una mica del sud de demà. Com serà l'apertura de portes? Què es trobarà la gent?
1: Doncs bé, de moment el que hem preparat és una festa força privada on hem convidat els amics i familiars, col·laboradors, la gent més propera nostra, que coneix tota la nostra història d'aquests 24 anys que portem ja.
0: Sí.
1: I el que volem és rebre'ls a tots, explicar-los el per què hem fet aquesta aposta i sobretot una mica el que deia la Dori abans, que s'ha perdut la personalització en molts locals d'oci, no? Hi venen grans fons inversors que es gasten milionades, però al final no hi ha ànimes, no? I nosaltres sí que la tenim,
3: sí,
1: la tenim
3: sí,
1: des de l'Antonio,
3: no,
1: que és el propietari.
3: Nunca.
1: Des de fa 25 anys encara està allà a la porta saludant i rebent els clients, no? I demà el que volem és això, és rebre'ls, explicar-los en persona el per què hem fet aquesta aposta, com t'he explicat a tu, i fer-los un tour també perquè vegin totes aquestes noves actualitzacions.
0: Que xulo, quines ganes.

0: Dic algun dels locals que m'han posat aquí. Bikini, evidentment. Qui no ha estat a Bikini? Que em sembla que és el mateix grup.
1: És el mateix
0: ara,
1: grup,
0: no?
1: Sí, sí, és el grup.
0: És el mateix grup. Bikini va ser un... Bueno, és,
2: no? O sea, Sutton és el mismo grupo?
1: El mismo grupo que Bikini, sí.
0: Ah, i que Gatsby...
1: Sí. Gatsby, i... l'Imperator de tota la vida, també, sí.
0: Ah, Gatsby és el que era l'Imperator?
1: No, Gatsby és un establiment que tenim al costat del Sutton, que és un restaurant espectacle.
0: Ah, val. I Imperator continua tal qual?
1: Imperator continua tal qual en les sessions de tarda i les sessions de nit en el mateix local li diem Duvet.
0: Ah, quina gràcia.
2: És que, además, la Caetuset se está poniendo de supermoda otra vez, eh?
0: Sí. Bueno, ja tocava, no?
2: Ja tocava, però... En la época de más de Oriol y de todos estos, pusieron de moda la calle Tuset, era el número uno.
0: Y me hace gracia porque...
3: La Arcadia y el pasaje.
2: Todo vuelve, ¿eh? Todo vuelve.
1: Todo es cíclico, siempre, ¿no?
0: En el llistat de discoteques que se m'han preparat m'ha fet molta gràcia. M'ha fet molta gràcia, perquè la primera que m'han posat és Trauma. Us en recordeu de Trauma?
3: Això de casa meva.
0: Sí, jo vaig anar una vegada. I era molt jovenet, jo. Devia tenir 20 o 21 anys i sempre m'ha agradat anar a llocs que... La gent parlava i a veure què era el que trobava. Sali corriendo. Quin susto. O sigui, uf, una pressió. Clar, era una neta de 22 anys, jo, amb cara d'innocent, i diguem que el nivell de persones que anaven era bastant més bèstia.
3: Era més divertit el Satanàs.
0: El Satanàs era molt divertit. Oh. Era molt gamberro.
2: Ha habido unas discotecas muy divertidas. A mí porque me gustaba conocerlas todas y me iba a última hora con todos mis amigos gays porque son los que más te cuidan del mundo, y todos me llevaban a todas, ¿eh? Gays, no gays, las que abrían porque ahora ya no sé si hay estas que abren a partir de las 4 o 5 los after hours.
0: Los after hours n'hi ha ara o no?
1: No, els que hi ha són clandestins. No hi ha cap after tal qual.
0: Doncs hi havia una ruta que sorties del fibra òptica i te n'anaves al Hianje, que estava a 150 metres, i que només pensaves en no trobar-te ningú conegut per aquells 150 metres, perquè els tinguin alegria.
1: A més, és una cosa que reclamem també molt a l'administració des dels gremis, no? Que la gent pugui continuar en espais segurs, de qualitat, amb un bon ambient.
2: Però ara tenen horaris, per exemple, ¿los hacen cerrar o no?
1: Sí, sí, tanto.
2: ¿A qué hora?
1: A les 6 de la mañana tenemos media hora para desalojar, sí. Pero la gente...
2: Nosotros pagábamos las multas siempre, cada mes pagábamos las multas porque era en aquella época cuando estaba Convergencia, que era tremenda.
3: Es terrible.
2: Convergencia no te dejaba hacer nada. A las 3... Creían a las 3 de la mañana.
0: ¿Sabía tancar la discoteca?
2: A las 3, y nosotros decíamos, sí, vale, muy bien, y a las 5, multa, claro.
0: Qué fuerte.
2: Sí, sí, unas veces te pasaban, y eso que venían todos a beber allí, ¿eh? Te lo creas, pero es que...
3: No todos, bueno, algunos.
2: ¿Eh? Algunos, no, pero lo de Convergencia, muchos.
3: Sí, pero
2: muchos.
3: No todos.
2: Els no, camaradas, todos no, no, todos no.
0: Mira quina sensació.
2: Los más famosos, sí.
0: No. I Estudio 54, us en recordeu quan va obrir Estudio 54? Allà al...
3: Sí, home, i tant.
0: Al Paral·lel.
3: Me acuerdo muy bien.
0: Sí? Jo vaig flipar.
2: Fantástico, sí, tío, eh?
0: Era fantástico, sí. Tú no, això no ho vas pillar,
2: no? No, esto no lo podía ver porque yo era muy joven.
3: Però és que havia molta diversitat.
2: Sí.
3: És que hi havia un altre món.
0: Sí, sí.
2: Podías escoger mil sitios. Sí.
0: Camelot, Trocadero.
2: Claro, es que ahora...
0: Cibeles... La Paloma, que he vuelto a abrir.
2: La Paloma. ¿Y qué tal?
0: No he ido yo.
2: Yo tampoco.
3: No, yo tampoco.
0: ¿Has anat tu a la Paloma?
1: Sí, he anat. Ja. Bueno, manté l'essència de l'espai, sí, exactament igual que sempre.
0: És que l'espai és preciós.
1: És espectacular, eh? És preciós. Sí que és veritat que, clar, l'està tot tan protegit, a vegades no pots complir la norma.
3: De totes formes, jo diré una cosa, i te lo digo, el Sutton és el que té més caixer, sí, en aquest moment.
0: Sí, estic d'acord.
3: Sí, jo he anat molt poc, però... Per exemple, jo vaig més a l'Udegas, però el que passa és que no he viscut a Barcelona els últims anys. Però és un públic perquè és un públic més gran, més que per nosaltres, i troba gent coneguda i tal. I en canvi, als altres no trobo ningú que... No, basi no... No.
2: No.
3: No. Després va haver tot un grup de discoteques que serien assimilats al Sutton, que és el... Metamorfosis, el Baccarat...
0: Sí. Ui, el Baccarat...
2: I l'Equilibrio, hi havia moltíssimes discoteques.
3: Sobretot el Metamorfosis, jo penso, sí, que és l'equivalent de lo que ara és el Sutton. I jo penso que és un públic que seria molt semblant al que tenia el Metamorfosis. Dintre dels canvis, sí,
2: jo
3: socials i tal.
2: Jo crec que el Sutton va tenir moltíssim èxit.
3: Sí, jo penso que fa falta, sí, que puguis ja...
2: Faltava
3: o sigui,
2: una.
3: Un dia, aunque siguis gran, que tinguis ganes de pachanga, de divertir-te, però no de pachanga, de...
2: No nos dejarán linda. Entrar, por mayores.
3: Bueno, igual no. Però tinc ganes de...
2: Sí, poder un
3: mira,
2: dia
3: hi ha una
2: decir
3: discoteca
2: sí.
3: Al polígon industrial de Villamala, que és l'últim lloc brutal que jo he conegut, que passaven els camions i tal. I allà trobava gent de Toulouse, gent de Perpinyà, gent d'Olot, gent de Girona, i te trobaves a Lluís Llach, i te trobaves al... No sé, a la gent més increïble, i gent a males, gent amb uns barrets amb llums que s'encendien i s'apagaven.
0: Això és el sonar,
3: era bastant
0: Pepe.
3: Gay.
0: Però això és el sonar, el que estàs explicant. És el sonar.
3: No era el sonar. Anava a picar a l'Alaska molt, perquè vivia a casa meva i anava... I... Clar, vull dir, això... ha desaparegut completament. L'Empordà està mort. No pot sortir. No. L'altre dia... Entens? I llavors Barcelona ha de recuperar una mica el que vosaltres intenteu, no?
0: És això, no?
3: Bueno, vosaltres,
2: sí,
3: vosaltres
2: perquè
3: feu.
2: Barcelona està mal de noche.
3: Perquè
2: està
3: fatal. Molts estrangers d'un nivell van a Madrid perquè a Barcelona no saben què fer.
0: Ja me'n recordo del Velvet. Us en recordeu del Velvet?
2: Oh,
3: home, i tant, el Velvet, altre.
0: El Velvet, jo sempre he dit que al Velvet hi havia un tros de barra que tenia la forma del meu braç. perquè era molt divertit, perquè era un lloc que anaves, et prenies una copa, et podies trobar absolutament a qualsevol, i quan dic qualsevol vull dir des de la senyora que atén a la fleca del barri al jugador del Barça que s'escapava per tal. Eren llocs molt de pas i era molt divertit, no? El Velvet, per exemple. Però vaja,
2: sí,
0: estava
2: que
0: tot...
2: I l'altre, que estava
3: la ministra, bueno, la presidenta de les coses anteriors, de camarera.
0: El que dius? No t'hi he entès. La presidenta...
3: presidenta de les Corts.
0: La presidenta de les Corts?
3: De les Corts, de l'escena del Congreso.
0: Ah,
3: era la camarera del bar del... com es deia? El Nicabana.
2: Del Nicabana.
0: Ah, sí?
3: Oi tant.
0: El Nicabana
2: també, eh? És que Javier de las Muelas també...
3: El Javier de las Muelas ha sigut molt important. I encara ho és.
0: Encara ho és.
2: Sí, sí,
0: hombre. I el Dray Martini, encara, no?
2: El Dray Martini, que és estupendo.
3: El Dray Martini encara funciona. És un dels pocs
2: llocs. No, i està muy bien conectado con todo.
0: I el Spikisi, que lo montó al lado, no?
2: Sí, sí, sí. Yo voy mucho a eso, sí, a esto.
0: Bueno, pues ahora tendremos que ir mucho a
3: su tanto.
0: La verdad es que me hace gracia.
3: Ahora aniré, ¿eh? A ver si em deixeu entrar.
0: No, ens has de dir els dies que la gent no és tan jove i aquell dia anirem els tres. Una anècdota que em fa molta gràcia. Una nit que vam sortir tres amics, una noia i un altre noi i jo, a sopar i vam dir, anem a l'Apolo? I clar, ens vam trobar aquella cosa que ara ja no... Arribar a la discoteca a les 3 de la matinada, això ja no... No.
2: Ja ens fa.
0: I ens vam ser tan cutres que ens hi ha els primers a anar. I ens va veure la cara aquell noi i ens va dir... Pero aquí ponemos tecno, eh? ¿Sabes cuando dices que estás a punto de insultarlo? Porque claro... ¿No, Pepe?
3: Pero es que hay 5 salas a l'Apolo.
0: Ya... Y... Pero éramos los primeros de las 5, ¿sabes lo que te quiero decir?
2: Es que antes sí que la gente, por ejemplo, la gente joven, es que lo bueno de la Pandano es que era arriba gente más mayor y abajo gente joven, ¿no? Pero la gente joven no llegaba a la misma hora, o sea, no llegaba a las 12 como llegaban en el app, pero se tomaban y se emborrachaban fuera.
0: Claro.
2: Y entonces solo se tenían que tomar una copa cuando llegaban y empezaban a llegar a las 2 o 3 de la mañana.
0: Claro, claro. Robert, ¿y tú cuando surts de festa, on vas tú?
1: Jo intento no sortir de festa quan estic als dies lliures. Jo valoro altres coses. Jo valoro llegir un llibre, descansar, dormir, menjar bé... De fet, jo sé, crec l'únic estrany que va a Eivissa i l'últim que fa és sortir de festa.
0: Ah, sí, bueno, sí, ho entenc sí. Perfectament, eh?
1: Estic una mica saturat, però sí que és veritat que jo crec que a Barcelona... està en un procés molt important d'actualització, de modernització, no sé com dir-li, però jo crec que l'aposta que hi ha per la ciutat de tots els operadors és molt gran i tots tenim moltes ganes de tornar a empujar la ciutat i a empujar l'oci. Per tant, si sortís, em quedaria pels locals de parc i segur.
0: 25 anys aviat, no, dius?
1: L'any que ve.
0: L'any que ve, eh? Què fareu?
1: Doncs encara no ho sabem. Hem estat tan liats amb l'apertura d'aquest any, amb la reforma d'aquest any, que encara no hem pensat què farem l'any que ve. però segur que farem alguna cosa molt especial perquè sempre ens agrada fer coses una mica diferents del que fa la resta.
0: Que bé. T'agraeixo moltíssim que hagis vingut.
1: A vosaltres per
0: convidar. Quan ho vaig dir, dic convidem, va, el director de Sutton que vingui, que ens ho expliqui, muntem una peça amb la Dolly Fontana, que jo sempre em passo la vida, o sigui, tot el meu comès a la vida és buscar excuses per convidar la Dolly Fontana als meus programes. Doncs jo vaig pensar que seria impossible, perquè imagino que avui deus tenir un dia veritablement de crani i que has hagut de fer un esforç.
1: Sí, doncs mira, el que deia la Dolly, no? Nosaltres treballem de dia molt per donar l'activitat de nit.
2: Sí.
1: Avui porto des de les 8 del matí i encara no he tornat a casa, i ara, quan acabi, me'n torno una cap a la sala.
0: Ara te'n vas cap allà, eh?
1: Sí, sí, una altra vegada ja estarem...
2: És la idea de fer-lo.
1: A les 3-4 acabant de programar tot el tema de la il·luminació i de més, i que encara em queden unes quantes hores.
0: Em fa molta gràcia, Dolly, perquè el mires amb una mica d'enyorança, eh?
2: Sí, sí, es que me recuerda a mí, me hace mucha gracia. De verdad, me gusta como es.
1: Això és una molta responsabilitat.
2: Moltíssima, no, de verdad. Te lo digo con el corazón.
1: Jo crec que la Dolly i nosaltres hem fet algo que és molt important, que és que fem un símil moltes vegades, no? Tu quan vens a Barcelona, visites la Sagrada Família de nit, de dia, i de nit busques en aquell moment la Panda, on intentem ara que sigui el Sutton, aquest establiment on sigui de parada obligatòria, tal com és la Sagrada Família de dia, no? Ja. Ella ho va aconseguir anar a la Panda i esperem també
2: nosaltres aconseguir-ho. I tu lo vas aconseguir perquè eres... Sí. O sea, es una persona que se hace creer.
0: Bueno.
2: Y la gente lo que busca es esto, cada vez más. O sea, está harta de que llamas por teléfono y te contesta una máquina. La gente está harta de todas estas cosas.
0: Y
2: encontrar a alguien que te recibe con los brazos abiertos, pues oye, se agradece muchísimo.
0: Clar que sí.
2: Yo, por lo menos.
0: Robert Massanet, no t'entretenim més. De
1: moltes
0: veritat,
1: gràcies.
0: Ha estat un plaer. Moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé la reinauguració.
1: Gràcies.
0: De Sutton, i alguna tarda, ens veurem per allà.
1: Us espero com vulgueu.
0: Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies.
4: Ràdio 4.
0: Ignacio Rigau.
5: Bona nit.
0: Anem a obrir, senyors i senyors, el diccionari de la Hortarada. I això ho anem a fer parlant dels VIPs, que no
5: parlant
0: són VIPs. VIPs que no són VIPs, en realitat.
5: VIPs que no són VIPs. Jo crec que, primer de tot, com fem amb moltes accions, hem de saber de què no estem parlant.
0: Sí.
5: No estem parlant, per exemple, de la gent que potser paga per anar en primera classe, no?
0: Sí.
5: A un avió. Perquè aquí la correspondència és molt clara. Tu vols una experiència per estar més còmode, perquè...
0: Tens diners, posi... no et ve d'aquí,
5: sí,
0: ho fas i ja
5: no
0: està.
5: No estem arrufant el nas per tenir diners o per utilitzar-los per la teva comoditat.
0: Exacte.
5: No. Aquí el VIP, l'important són les sigles. Les sigles, que és Very Important Person.
0: Exacte.
5: O també acceptat com Very Important Personage, es veu.
0: M'agrada això.
5: Perquè... En el fons, aquí tu el que estàs comprant no és tant la comoditat, que a vegades també...
0: És l'ego.
5: És l'ego, és l'estatus...
0: Totalment.
5: I és la projecció de l'ego i l'estatus.
0: Mm-hmm.
5: És molt interessant el terme VIP perquè és super recent. Jo sempre dic aquesta frase tan pedant, i tant meva per una altra banda, i és que el món s'assaja, tal com l'entenem, a principis del segle XX i culmina als 50. Amb el VIP passa el mateix. A principis del segle XX, als 1930... La Royal Air Force comença a utilitzar aquest concepte del VIP, com Very Important Person, en aquest cas, Very Important Person de jerarquia militar.
0: Uh-huh.
5: I, per una altra banda, no és fins la guerra, no és fins la Segona Guerra Mundial, quan es comença a utilitzar de forma general,
0: uh-huh,
5: perquè la correspondència dels militars, de la jerarquia militar, i en concret de la Força Aèria, posava VIP, que era una forma de senyalitzar la gent que... Tu no havies de llegir això, tu no eres el receptor, sinó que era una persona molt important. I a partir d'aquí es comença a popularitzar, fins i tot es comença a popularitzar a través de, que ve molt a tenor del que hem comentat fins ara, a través de la literatura.
0: Uh-huh.
5: Cormac McKenzie, per exemple, va ser una de les primeres persones que va consignar aquest argot militar a una novel·la que va fer que es comencés a guanyar una mica d'atracció. I aquí, en el fons, és on entra la Hortarada, que és... Jo no és que sigui... No posa very rich person.
0: No.
5: Posa very important.
0: Important person.
5: I clar, al principi, clar, teníem aquesta correlació entre l'important amb l'important per una raó. Fins i tot hi ha un concepte que a mi m'ha agradat sempre molt, que és dins de l'imperi romà. Tu, per assolir determinades magistratures, el que recorries era el cursus honorum, no? El camí de l'honor. I començaves sent un petit edil i acabaves sent senador o acabaves sent cònsul, procònsul, el que sigui. I això, en el fons, és el que ens traslladava el VIP. Què passa? Amb l'entrada de la Pax Americana, no?, i del mode d'estil americà, l'estatus ja no és una qüestió d'honor, és una qüestió de diners. I els diners ens donen aquesta vida bona que hem retratat fins a cert punt en les diferents escenes de l'Horterada. Ja sigui el barco, ja sigui la caseta, ja sigui els fills, ja sigui el cotxe, i ja sigui també els espais on la societat feia societat. I aquí és quan comença a aparèixer la distinció. Què passa? Que al principi tenia cert sentit. Ah, no, aquest palc, per exemple, este palc... No,
0: sí, el palc.
5: M'he inventat esta palabra.
0: No, és el palc. Aquesta la llotja, és veritat. Que fort. I a més jo t'he seguit, sí, tu t'has inventat palc. I jo t'ho he comprat totalment. Sí, la llotja.
5: Aquesta llotja només és per el conde o és no sé qui.
0: El conde de palc.
5: El conde de palc.
0: Exacte, no? Sí.
5: I tal, i tenia un cert sentit. O fins i tot hi ha una història molt, molt graciosa, que és, si no m'equivoco, la suite, diguem, de gala o d'honor a determinats hotels estava reservada a, per exemple, grans escriptors. Josep Pla tenia una suite reservada al Ritz, no?, quan era al Ritz, aquí a Barcelona. Què succeeix? Que es comença a veure que a la gent li agrada ser important i la gent li agrada comprar la seva importància, que és, valga la redundància, l'important aquí.
0: Clar.
5: I, clar, el que en el seu principi era una qüestió d'honor, o una qüestió d'estatus, o una qüestió fins i tot d'esforç. Per ser algú important a la Força Aèria, havies d'haver fet les tus hores de vuelo, no?, com qui diu. Doncs passem a, diguem, en la seva expressió més ridícula, doncs el VIP de discoteca, per exemple. Sent el VIP de discoteca, simplement, per exemple, no fer cua, i jo això ho he vist, una discoteca perfectament normal on hi ha una petita tarima no massa elevada on han posat un cordelín, i això ja et converteix en VIP.
0: És que també ara de seguida crec que podrem saludar la Dolly Fontana, en un instant la podrem saludar, que és una de les persones, doncs, que més en sap d'aquesta qüestió, però el concepte de l'espai VIP en una discoteca, diríem que ha canviat molt,
5: molt,
0: en els últims anys, eh?
5: Sí, jo diria fins i tot que té un punt exhibicionari, no? Perquè té sentit un VIP discret?
0: Clar.
5: Depèn. En certes coses suposo que sí. Per exemple, una platja VIP té sentit, però potser s'enllaça més a idea que, més que de VIPs, és de luxe privada, perquè tu vols estar a la platja sense que ningú et molesti. Un VIP de discoteca, un VIP socialitzant i socialitzat, no té cap sentit. Tu el que vols és que tothom vegi
0: que estàs
5: que
0: allà.
5: Ets VIP.
0: Clar.
5: I,
0: clar,
5: per tant, això va acompanyat de la parnafernàlia de l'ampolla de cava com bengala o la...
0: I de 400 euros.
5: 400 euros, sí,
0: que
5: si
0: que
5: tens
0: també
5: sort.
0: Ha de ser hortera,
5: sí,
0: en un moment donat.
5: Sí, i tant. Fins i tot la concepció.
0: Però saps que he llegit abans un article? Quan estigui la Dolly serà magnífic perquè podrem comentar-ho. De moment sembla que estem tenint problemes per passar aquesta trucada. Que saps per què hi ha molts senyors que paguen a dia d'avui per estar en el VIP, que el VIP és pujar tres escales, sí, i tancar una cadena.
5: I que tothom et vegi
0: i que
5: pujar
0: et vegi
5: aquelles escales.
0: Perquè es lliga més.
5: I tant, i tant, i tant. Perquè en el fons també hi ha un cert joc que aquí potser l'Horterada podria ser bidireccional i potser m'estic ficant a un jardí jo soleta.
0: Vinga.
5: Però per un costat tens la senyalització de l'especialitat, no? Jo sóc especial, sóc el VIP, i com a VIP tu et sents... especialment si ets un senyor que paga VIPs, tu et sents amb aquesta, com dir, amb aquesta facultat, amb aquesta potestat de convidar a qui tu vulguis a aquell VIP, i això passa molt. Per l'altra banda, la candidata o candidat a ser convidat al VIP tampoc és tot tu, no? Si estem parlant d'un espai de més comoditat i tens des la botellita com bengala, o tens el sofà, o tens menys gent al teu voltant, doncs és còmode, per suposat. L'Hortera aquí és el que diu: vull que tothom vegi que tinc el sofà, la bengala i la comoditat.
0: Penso molt que el tema de les xarxes socials, això ho ha disparat també molt, no?
5: I tant,
0: perquè
5: i tant.
0: No, és postureig pur,
5: postureig,
0: no, en definitiva.
5: Pur. Sí, i tant. I, de fet, hi ha, per exemple, serveis, potser la capital mundial de l'Horterada, que és Dubai.
0: Sí.
5: Hi ha serveis de...
0: Dubai és la capital mundial de l'hortelada.
5: Jo crec que, sens dubte.
0: Però aleshores li haurem de dedicar un capítol en exclusiva a Dubai.
5: Sí, sí.
0: Avui parlem de Dubai, no? I ens sorprens...
5: Jo crec que el Madrid-Barcelona, és a dir, com aquelles dues ànimes competint per l'hortelada, són Dubai i els Estats Units d'Amèrica.
0: Però el cas dels Estats Units el tenim molt assimilat, el cas de Dubai potser una mica menys, no?
5: I de fet, fins i tot, hi ha una expressió dins de les xarxes que és que alguna cosa és molt Dubai. This is so Dubai.
0: Ah, d'acord.
5: Per exemple, com dic, tenir joguines de disseny, beige, que totes han de ser molt boniques pel teu fill, molt bonic, perquè ha de ser molt instagramejable. Això és Dubai.
0: A mi la paraula instagramejable em sona hortera.
5: També.
0: Deixa'm
5: també,
0: que t'ho digui,
5: també,
0: eh?
5: També. De fet, per exemple, les xarxes socials i el VIP van... Són com a horse and carriage, no? No pot haver-hi una sense l'altra. I a Dubai tenen un servei fins i tot per fer-se fotos a un cotxe luxós. No per conduir-lo. Et donen 30 segons per fer-te la foto al cotxe luxós, com si l'estiguessis conduint tu, fer-te un vídeo pels teus seguidors i pujar-ho. Perquè tu ets molt especial i et sents molt especial.
0: És aquesta cosa de... En castellà hi ha una paraula que m'agrada molt, que és el importancioso.
5: El importancioso.
0: No em diguis que no és bonica.
5: Sí, jo estava pensant en petimetre, que també...
0: Petimetre és una altra cosa, però el importancioso t'he de dir que m'agrada més, sí, no? Que és aquella persona que fa tot el possible perquè la resta flipi una mica amb el lloc que fa o allà on està. D'aquí la importància, i arribem a un dels punts que m'ha agradat molt de la conversa, de posar-se al davant d'un cartell,
5: sí,
0: en realitat.
5: Sí,
0: no?
5: Sí, sí, sí.
0: Per fer-se fotos.
5: Per fer-se fotos. De fet, ja hem cobert el fotocall.
0: El fotocall.
5: Com a fenomen hortera, perquè tothom vol ser una actriu o un actor de Hollywood i sentir-se perseguit pels paparazzi i sentir-se que camina sobre la catifa vermella. En el cas del VIP de fotocall ho tenim especialment reforçat. I això ho veiem, per exemple, també a discoteques, ho veiem també a determinats esdeveniments.
0: A tot arreu.
5: A tot arreu.
0: O sigui, ara ja no hi ha un esdeveniment social que es precii, que no hi hagi un fotocall.
5: I tant.
0: És igual el que hi hagi al darrere. És igual la marca que surti. L'important és que hi ha el fotocall.
5: I tant, i tant, i tant. Perquè, en el fons, aquesta idea de l'hortera com a hortera social... el que necessita és material per estar recordant-nos a la resta de gent que ell és molt important. Però fixa't que aquí, això és el que em sembla interessant, perquè fins i tot enllacem amb l'importancioso. Hi ha una expressió de Quevedo, no el cantant, que m'agrada
0: molt. No, està bé, està bé l'incís que has fet, però no me l'esperava, de veritat no me l'esperava.
5: Que és don sin din, cojones en latín. Que va ser...
0: Això deia Quevedo?
5: Sí, és que era muy mal hablado. Però que va significar tot l'estatus que tu vulguis,
0: sí,
5: si no tens el din, sí, el dinero, no el tindràs.
0: Yeah.
5: I això és el que ens ha quedat per una estranya perversió, és al revés, que és din sin don, no? O sigui, sense diners no eres don. I això és, en el fons, el que ens explica també el VIP. El VIP necessàriament ens parla de diners, el fotocall necessàriament ens parla de diners, i aquests diners els utilitzo per explicar-vos a tots que tinc aquests diners.
0: Ja. És curiós, perquè jo diria que estem en un moment en el que tot això està tan a l'abast de tothom que d'alguna manera ho podríem relacionar, no? Ens podríem adonar que això és així, no?
5: Exacte, exacte. Que això també és la gran trampa de l'hortarada. I clar, això ho hem vist amb la tòfona, amb els bufets lliures, ho hem vist amb totes aquestes coses que la pròpia... No vull dir la societat, no vull dir el mercat, però gent interessada en els teus diners, al cap i a la fi, vol apropar a la idea del luxe, de l'exclusivitat. Fins i tot hi ha tot un concepte que m'agrada molt, que és la societat freemium, que és... free and premium, és a dir, aquestes coses que són relativament fàcils d'accedir, però pots estar una mica millor si pagues una mica més.
0: És interessant, perquè segurament l'exclusivitat real no es paga.
5: És,
0: jo recordo la Pandown. La Pandown, que era el lloc exclusiu, o un dels llocs exclusius, per excel·lència a Barcelona, allà, si el senyor a la porta deia que no entraves, ja podies ser tu qui volguessis que no entraves. Dolly Fontana, què tal? Bona nit, Dolly.
6: ¿Cómo estamos?
0: Ah, doncs,
6: bien.
0: Feliç d'escoltar-te.
6: Yo también.
0: Es que estamos hablando, Dolly, justamente de lo que es ser exclusivo o no serlo, ¿no? Y de hecho, en el capítulo de hoy del Diccionario de la Horterada, Ignacio ha querido destacarlo de pagar por ser VIP. De hecho, un VIP en realidad no puede nunca pagar por serlo, ¿no?
6: No, es imposible. Ese yo lo llamaría un hortera, un Exacto. pretencioso, un pobre hombre, por no decir, y un pobre mujer también.
0: Sí, sí.
6: Pero los hay.
0: Los hay.
6: Cada vez más, ¿eh? Cada vez más, pero es por culpa de nuestra sociedad.
0: Claro.
6: Yo en mi época no tenía tantos problemas como los tienen ahora. Ahora es que además los mismos dueños, a mí me importaba un bledo que tuvieran dinero o no. Yo lo que quería es que dieran color.
0: Claro.
6: No, que es lo que hace la gente, no el dinero no da color, el dinero puede, no sé, si no lo sabes administrar bien ni lucir bien, es más bien hortera.
0: Claro. Diga,
5: ahora, pues, me gusta mucho esta expresión que has utilizado, hola, soy Ignacio, que es dar color. ¿Qué da color a una persona?
6: Pues su personalidad, su forma de ser, su honestidad, su humildad, su todo, o sea, yo no sé, su inteligencia, por supuesto,
0: yeah.
6: pero sin aparentar, ¿entiendes? O sea, a mí me gusta la gente que es, pero no aparenta nada.
0: Claro, claro, pero eso, o sea, es difícil, pero eso es de difícil detección, ¿no, Dolly? Es decir, vamos a volver un poco a lo que era el origen de la conversación, ¿no? Cuando sí. Ignacio dijo que quería hablar sobre la exclusividad, a mí me vino directamente lo de la Pandaón y poder entrar en el app y las colas de gente y todo el mundo que se daba bofetadas por poder acceder, ¿no? ¿Qué era lo que provocaba que una persona pudiese entrar a formar parte del club app, sobre todo, app and down, pero sobre todo el club app, y otra no? ¿Qué era lo que formaba parte de eso?
6: Es difícil. A ver, o sea, a veces teníamos fama de, o sea, demasiado exclusivistas, ¿no? Pero a veces hay que serlo. O sea, yo quería un local, queríamos de que fuera divertido, con gente dispar y no gente vulgar. ¿Entiendes? Y normalmente hay más gente vulgar que original.
0: Ya.
6: Y costó un poco, pero yo creo que lo fuimos logrando.
0: Ya lo
6: pero
0: creo.
6: Ahora sería muy difícil porque antes la gente no protestaba como protesta ahora. Ahora sería imposible. Imposible, te tacharían de mala persona, de racista, de elitista y de cosa. Pero yo creo que, no sé, a mí me gusta la gente auténtica.
0: Claro.
6: Y yo quería eso, gente auténtica, que puede ser de lo más bajo a lo más alto, o sea, no hay distinción, o sea, no es todo el dinero y la pobreza en este mundo.
0: Fíjate que estábamos hablando, Dolly, de la diferencia de hace unos años, en la época, pues eso, de la Pandaón, a lo que es ahora el reservado de una discoteca, ¿no? Que es subir tres escalones y cerrar la cadenita, ¿no?
6: Bueno, esto es un horror.
0: Es que hablábamos, Dolly, de una palabra que Ignacio no conocía, me ha parecido que no conocía, y a mí
5: no,
0: me
5: no,
0: encanta,
5: no
0: que es el importancioso. Es decir, aquella persona que necesita sentirse importante, ¿no?
6: Y hay muchos, ¿eh? Muchos. Y ahora es mucho, porque es que yo sé, no sé, el mundo se ha vuelto muy frívolo. No sé si han sido las redes. O sea, ahora la gente se piensa que todo se puede si eres un poco famosillo.
0: Claro.
6: Y no sé, yo por ejemplo, a mí la primera vez que me propusieron traerme a alguien pagando, que eran, yo me acuerdo, una telenovela que empezaba en España, o sea, de actores sudamericanos, yo les dije, ¿cómo? ¿Que yo les tengo que pagar? ¿Por qué? Y me dice, hombre, porque le van a dar categoría al local. Yo digo, la categoría la tenemos nosotros.
0: Claro.
6: O sea, ellos tendrían que pagar por venir, no nosotros.
0: Pero es que las cosas eran exactamente así en aquel momento.
6: Eran así, exacto. La gente, yo he tenido a los más famosos del momento y es que nunca les hemos pagado un duro.
0: Bueno.
6: Al revés, solo les pedíamos permiso para hacer una foto y que no íbamos a publicar nada más que en nuestra revista. Pero claro, esto ya no existe. Es triste, pero no existe.
0: Yeah.
6: No sé, tanto influencer, tanto... La gente se piensa que el dinero y las relaciones se ganan muy fácilmente y hay que lucharlo. O sea, no todo nace ya aprendido.
0: Estoy pensando, Dolly, que lo que tienes que hacer es venir un día y anem a dedicar-li l'entrevista a la Dolly Fontana, perquè més amb la Dolly et pots passar hores parlant de tot.
6: Tú que me quieres mucho.
0: Yo te quiero mucho, eso también es verdad. Un besazo enorme, Dolly. Cuídate mucho, ¿eh? Hasta muy pronto.
6: Y vosotros también, hasta siempre.
0: Hasta luego, buenas
6: hasta
0: noches.
6: Adiós, Ignacio.
5: Adiós, un placer.
0: Maravilloso la Dolly Fontana, ya os ubica. Tierra, hola, Dolly.
5: Me hubiera gustado mucho ir a App cuando la gestionaba
0: es que
5: ella.
0: No sabes al que era yo. No saps el que era App. Ui, tu estaries feliç?
5: Jo estaria encantat.
0: Tu saps que no podies entrar sense americana.
5: Muy bien.
0: Saps que no, hi havia un servei de préstec d'americana. Mm-hmm. Perquè, si no, no entraves de cap de les maneres. Era brutal. I, a més, una de les coses que va fer molt bé la Pandown és que a la part de dalt estaven els pares. I en el down estaven els fills. I els fills... Això m'ho explicava una vegada la Dolly, que només pujaven per demanar diners. Perquè la part de dalt, efectivament, era de la gent més gran i la part de baix era de la gent més jove. No, absolutament meravellós. Però és veritat, una cosa que no hem parlat aquí al programa com a tal, l'hortera que pot arribar a ser els diners.
5: I tant. I, de fet, hi ha com tot un fenomen que a mi m'interessa molt, que és com el món de rics, s'està tornant molt avorrit. És a dir, les cases de ric, tu pensa, la casa d'un ric futbolista, no? Com persona que acaba d'obtenir diners. Tens
0: el nou ric.
5: El nou ric. El nou ric, però no ho dic amb com dir-ho, no ho dic pejorativament. La persona que acaba d'obtenir uns diners, quina casa té? I tens una imatge, que és una casa com de molt vidre, molt quadriculada, molt rectilínia, molt de futbolista, a cap i a la fi. El cotxe que té un ric, són tots iguals, tots són rodonets i seran tirant a grans i seran tirant a sorollosos alguns, però...
0: Sorollosos les... no, home, ara no.
5: Ara no, no.
0: Ara és tot el contrari.
5: Ara serà el Tesla, que és probablement el cotxe més hortera que de la creació.
0: Estem d'acord amb
5: el
0: això,
5: Tesla.
0: Eh?
5: Sí.
0: Molt bé. No ho he dit jo, eh?
5: Ho dic jo.
0: Però estic d'acord. digues.
5: Però sí, és veritat que els... Com els diners d'aquells rics, diguem, de fa 50 anys, de quan la vida era, o 50 o 70 anys, de quan la vida era bonica i arquetípica, s'ha perdut una mica. El ric estil Onassis, no? O el ric estil Agnelli. Tots aquests rics com que han anat desapareixent per adentrar-nos a una vida que és com tota molt igual.
0: Yeah.
5: I fins i tot, com dic, això s'expressa en la roba, en l'arquitectura, en els diferents luxes, etc etc etc.
0: De les aixetes. Jo recordo, si no és cap broma el que et vaig dir, t'ho juro que és cert, una vegada, a un lloc que a mi m'agrada molt, per diferents raons, que és Benidorm.
5: Sí.
0: Vaig estar a casa d'una persona que s'havia forrat amb el tema de la construcció.
5: Val.
0: Però quan diem forrat, vull dir forrat. Les aixetes d'aquella casa eren d'or.
5: D'or de veritat.
0: D'or de veritat. Doncs ja ho tenim, això. Ha estat fantàstic el poder compartir aquestes 3 hores de ràdio amb vostès. És probable que alguns de vostès encara hi siguin al cotxe, retornant a casa, no?, allargant el més possible aquest pont de Sant Joan. Demà ja els dic que estarem en directe, com és habitual, des de les 7 i fins a les 10 de la nit, amb una nova edició del Pla Vic. Acabin de passar una molt bona jornada de Sant Joan i ara la música ens condueix fins a les notícies de les 10. Que tinguin una bona nit.

0: Sabem que llevar-se a les 6 del matí és una puta. Per això nosaltres ens llevem dues hores abans, perquè quan tu ho facis ja estigui tot a punt.
1: Tot a punt. Bon dia i bona sort.
0: El bon dia i bona sort és vocacional. Ho fem perquè ens agrada.
2: Podríem llevar-nos a les 8.
0: Però per què, si ens encanta?
3: Badó, no puc més.
4: Ei, Badó, em trobo fatal, avui no vinc.
3: Badó, em passo el programa de tardes.
4: Ei, Badó, que tinc molta tos, eh?
0: Si no existís aquest programa, l'hauríem d'inventar. De dilluns a divendres, tu lleva't a l'hora que vulguis, que nosaltres ja hi serem de 6 a 8.
5: Bon dia i bona sort.
6: Bon dia i bona sort.
5: El despertador de Ràdio 4 amb Badó Lladó.
7: Què tal, com esteu? Bon dia a tothom. Són les 10 i 5 minuts i aquí comença el matí de Ràdio 4.
8: Amb Xavi Freixas.
7: Hola, Picó.
9: Estan caient ruixats molt forts.
7: Gonzalo Bernardo, una vegada més, eh?
9: Sí, però estem a Catalunya
7: bon dia. I
9: estem en la tardor.
7: Bon dia.
9: Bon dia per algú.
10: Si és que encara no el coneixes, has d'escoltar el Xavi Freixas. Aquest paio és lo millor.
11: Puc dir una cosa?
7: Les que vulguis, alcalde. Aquí m'acompanyen els tertulians. Avui, Josep Calló, el director del Diari de Girona. Villanueva, tenim un gran titular. L'hauries de portar més sovint al Rocco.
12: Ara no hi ha ni RAC1 ni Catalunya Ràdio. Ara només hi ha Ràdio 4 a casa meva.
7: Doncs moltes gràcies.
8: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
7: Cada dia, de dilluns a divendres, de 10 a 1. Tasta'ns, t'enganxaràs.
13: Quan tothom baixa el volum, nosaltres el pugem. De dimarts a dissabtes a la mitjanit t'espero al Metròpoli de Ràdio 4, un punt de trobada per artistes novells i veus consagrades, pel teatre de casa nostra, per la cultura, per la música i per les històries que mereixen ser escoltades sense presses. Si la nit és el teu territori, aquesta és casa teva. Metròpoli, a la mitjanit, a les 12, aquí a Ràdio 4.
8: Metròpoli, amb Xavi Collado. Ràdio 4. Bona nit i benvinguts, estimats oïdors de la pública. Després de les 10 de la nit i tornem, com sempre, preparats per oferir-los el bo i millor de la jornada. Perquè sí, d'acord, ja sé que vostès ahir van estar de festa, sí, d'acord, ja sé que ja s'ha encruspit tota la coca que hi havia a casa, tot el cava que han compartit amb els amics i la família, sé que han celebrat la revetlla de Sant Joan com toca, però potser encara tenen reminiscències musicals. Així doncs que avui anem a posar el fil a l'agulla ràpid abans d'explicar-los en sumari tot el que escoltaran aquesta nit. Què els hi sembla si fem un Let's Groove Tonight? Mirin. Sí, ahir sentíem Patrice Rushen amb el Forget Me Nots. Avui continuem pel camí del funk amb la música dels Earth, Wind and Fire i aquest Let's Groove Tonight. Què? Ballen? Va, ballen.

Let's Groove Tonight, una de les grans cançons dels Earth, Wind and Fire, que bé, ha sonat en aquest dimecres 24 de juny del 2026, perquè saben què passa, que nosaltres en el fons i en la forma tenim una ànima de moure'ns i de cantar que no la podem suportar. Vinga, va, som-hi, comencem.

0: De nit, amb Sílvia Tarragona.
1: I amb Gerard Tabé i amb Julio Leal i també, òbviament, amb en Pau Robert. Mirin, parlar-los-hi avui tenint en compte que venim de, bé, una nit de revetlla, una nit de gresca, una nit de xirinola, on la calor no ajuda a dormir bé, on a més probablement vam anar a dormir molt tard ahir. Parlar de, bé, l'obligació de dormir 8 hores cada dia és gairebé un insult, però hem de començar a posar el fil a l'agulla en aquest sentit. Per aquesta raó, conversarem amb la doctora Ana Fernández Arcos, neuròloga experta en medicina de la son. Per què? Doncs perquè allò que diuen que hi ha persones que dormint 3-4 hores ja en tenen prou, doncs escolti'm, no és així, eh? Això són alguns escollits per la genètica que ho poden assolir. Escoltarem a l'Helena de Juan García, el seu testimoni que ens va impressionar tant, aquesta noia que va patir bullying de ben petiteta i que ha publicat aquest llibre que es diu Sin Rencor. Celebrarem el centenari de Mel Brooks amb Dani Agudo i amb Agustín Peral descobrirem com es pot treballar com un nòrdic i viure com un mediterrani. Es queden? Espero que sí. Vinga, va, comencem. Així de rebuscat som. Disculpi'm el castellanisme i el barbarisme, però s'ha de dir així. Som enrevessats com una mala cosa, perquè, clar, aquesta matinada darrera, aquesta última nit, hauran dormit molt poc, perquè està el de revetlla de Sant Joan, hem disfrutat de la coca, dels petards, dels amics, de tot el que està relacionat amb el solstici d'estiu. Així doncs que proposar-los-hi a vostès si 8 hores de son són necessàries i si verdaderament és com una obsessió allà del deadline de... Uau, no he dormit 8 hores, segur que em trobaré fatal al llarg del dia. Precisament avui volem parlar d'aquest tema. D'aquí uns segons els hi presentarem a la Ana Fernández Arcos, neuròloga, experta en medicina de la son, però abans en Gerard Travé posa el comptador a zero. Gerard, bona nit.
2: Bona nit, Sílvia. És cert que al llarg de la nostra vida, dormir 8 hores cada nit ha sigut una de les recomanacions més repetides quan es parla de salut. Però avui, precisament, ens preguntem si tothom realment necessita dormir aquestes 8 hores. Els especialistes recorden que no existeix una xifra universal i que les necessitats de son varien segons diferents factors com l'edat, la genètica o els hàbits de vida. Per exemple, els infants i adolescents necessitarien més hores de descans que els adults, mentre que a partir dels 70 anys és habitual que el son sigui més curt i fragmentat. També hi ha una petita part de la població que, per predisposició genètica, pot funcionar correctament dormint només 5 hores o 6 hores sense conseqüències aparents. Ara bé, els experts coincideixen que la manca crònica de son pot afectar la concentració, la memòria, l'estat d'ànim i a llarg termini augmentar el risc de diverses malalties. Més enllà de comptar hores, el que importa també és la qualitat del descans, ja que això és el que ens permet rendir millor o pitjor durant el dia.
1: Ja ho veuen, eh? Si no descansem, malament rei al llarg de tota la jornada. Gerard, no te'n vagis. Doctora Ana Fernández Arcos, no li parlaré de vostè perquè m'ha dit, si us plau, parla'm de tu. Així doncs que, òbviament, li faré cas perquè en aquest cas, i com sempre, els nostres convidats són els que manen a part de vostès. Ana, bona nit, què tal estàs?
3: Hola, bona nit. Moltes gràcies per convidar-me. Encantada d'estar amb vosaltres.
1: A tu, gràcies per acompanyar-nos. Li deia als oients del nostre programa que els hem fet una malifeta, no? Perquè, clar, la nit després de la revetlla de Sant Joan, que tothom està havent dormit molt poc perquè la calor tampoc ajuda, fer-los aquesta pregunta gairebé és posar el dit a la nafra, no? Però no tothom necessita 8 hores per dormir. Aquest és un vell i perniciós costum adagi que no té per què ser real?
3: Sempre es diu que dormim un terç del dia, un terç de la vida, però realment és una recomanació estadística. Entre 7 i 9 hores és el recomanat en adults perquè és quan es troben en millors condicions durant el dia i troben un descans més satisfactori quan es lleven. Però no deixa de ser una recomanació global per diferents persones que poden tenir diferents necessitats.
1: El que està clar és que la genètica, l'edat i els hàbits marquen quan necessita dormir cada persona, no?
3: Sí, tant. És una mica el que heu comentat, no? Depenent de l'edat. El problema és que l'estil de vida i els hàbits fan que cada cop li traiem més hores al son. Uh-huh. Llavors, sempre pensem que no són aquestes 8 hores, però sí que hauríem d'intentar aproximar-nos el més possible a les hores que realment necessitem per trobar-nos millor durant el dia. Llavors, jo sempre dic que la gent pensi quan dormiria si estigués de vacances, quan dorm, quan està de vacances, no està privat de son. Dorm 7 hores i mitja, dorm 8 hores i quart per trobar-se bé. Llavors, potser no té tot aquest temps per dormir, però intentar apropar-se una miqueta més a aquesta hora seria el més aconsellable.
1: 8 hores és el top que ens han posat. Diuen que els adults han de dormir 8 hores, però hi ha un 3% de la població que està superdotada, no des d'un punt de vista cognitiu, que probablement també, sinó des d'un punt de vista genètic, que els permet dormir 5 o 6 hores de forma sostinguda sense efectes adversos. És així?
3: Sí, són aquests verdaders dormidors curts que tenen prou dormint menys hores del que dorm la resta. I això voldria dir que es despertarien sense despertador, estarien bé durant el dia, no necessitarien estar prendre cafè o tenir somnolents en situacions passives. Tot el contrari, no? Es troben bé i tenen prou. El problema és que molta gent es pensa que és d'aquesta gent afortunada, potser, perquè té més temps per dedicar-li a altres coses i la majoria no és així, la majoria anem curts de son.
2: I ara, per donar-li una mica la volta a la truita, jo li volia preguntar què diu la ciència sobre dormir 9, 10 o inclús 11 hores? Perquè jo a vegades he sentit que, tot i que es dormi més, el fet de dormir tantes hores pot generar més cansanci. No sé si és cert, com ho veu.
3: Sí, hauríem de diferenciar la gent que dorm totes aquestes hores perquè està compensant. Hi ha gent que dorm molt poc entre setmana o potser segurament ha passat en alguns estudiants que estaven preparant la selectivitat que han dormit molt poc i després intenten recuperar aquest temps i dormir moltes hores. En principi, sí, pot ser una cosa així reactiva a una manca de son, però pot ser que hi hagi gent que pugui tenir una malaltia relacionada amb una necessitat més important d'hores de son, una hipersòmnia, que diem, necessitat de més hores i tot així poden no estar prou descansats. I també en gent gran s'ha vist que pot estar associat també a un major risc de tenir alguna malaltia en el futur, però encara no sabem si és perquè pot estar relacionat amb una persona que ja té algun altre problema, per exemple, que té més sedentarisme perquè té alguna malaltia crònica o li passa alguna cosa per la qual descansa o està dormint més de l'habitual.
2: Jo li volia preguntar també si hi ha un horari ideal per anar a dormir o això depèn de cada persona.
3: Tenim, això es diu els cronotips, aquesta preferència per estar actiu més al vespre, no? Ets més vespertí o més matutí, estar més actiu al vespre o estar més actiu al matí, però això són unes preferències horàries que estem en uns rangs habituals. Això vol dir que una cosa és que te'n vagis a dormir a les 12, però si no tens son fins a les 2 i això t'afecta en el teu dia a dia, això pot ser que tinguis un retard de la teva fase. Això vol dir que habitualment tenim un rellotge biològic que fa que descansem a la nit i estem desperts durant el dia, i si això si hi ha una manca de sincronia que ens afecta i ens fa estar al revés de tothom, llavors potser està relacionat amb algun trastorn.
1: Sí, és veritat, i estic segura que molts oients del nostre programa els hi passa, malgrat que avui és dia festiu, demà ja és dia 25, tothom va a treballar, que si canviem els nostres hàbits, ens anem al llit i anem comptant, jo ho faig, anem comptant a veure quantes hores ens queden de son, no? Jo particularment he de confessar, Anna, que si he de triar entre menjar i dormir, prefereixo dormir, perquè si jo no dormo el dia següent no rendeixo, no tinc el cap clar, no sóc una persona que tingui les coses al seu lloc, no? I sóc una dona molt ordenada i molt endreçada, així doncs que necessito dormir. Però sí, és veritat que quan tens un mal dia, preocupacions, nosaltres mateixos que sortim de la ràdio amb el cortisol ben elevat, no podem anar-nos a dormir abans de les 2 del matí, no? Però si alguna vegada ho he intentat perquè l'endemà m'he de llevar molt aviat, és pitjor el remei que la malaltia, perquè em dóna la sensació que no dormo, malgrat segur que estic dormint d'alguna manera, però em dóna la sensació que no he dormit en tota la nit.
3: Sí, això passa habitualment perquè hi ha un estat d'hiperalerta o hiperactivació que impedeix que hi hagi una percepció de son adequada, que hi hagi unes fases de son més profundes que són les que ens fan sentir que hem dormit més profundament, i aquesta sensació de que estem un son tan lleuger que fins i tot hi ha persones que no ho perceben com a son, sinó com a estar desperts.
2: Quins consells bàsics ens donaria per dormir millor, per millorar el nostre descans?
3: Sí, en aquest sentit que parlàveu de l'estat d'alerta, no? que ens impedeix adormir-nos quan anem potser més tard o quan hem treballat fins tard, amb totes aquestes feines que són necessàries i que fan que canviïn els horaris habituals, no? és intentar anar reduint a poc l'activitat quan arribem a casa, intentant anar desconnectant, intentar tenir un ambient més fosc per poder trobar una somnolència el més natural possible. Unes altres coses són els horaris de sopar, intentar sopar lleuger, intentar sopar més aviat d'hora per evitar que una digestió passada durant la nit, evitar l'ús de dispositius, no només per la llum que emeten, sinó també per l'activació. De vegades no és només que estem amb un mòbil o un smartphone, és que estem potser comprant o estem jugant o estem veient notícies o estem o mirant coses que ens fan estar d'un estímul a un altre, i això fa també que no podem desconnectar. I és una...
1: Endavant, endavant, perdona, man, endavant.
3: No, que són una sèrie de coses que semblen molt òbvies, però a poc aquests hàbits de vida els anem incorporant, perquè al final tenim poc temps, sembla que tenim pocs temps per nosaltres mateixos, i pensem que aquesta hora és la que hem de fer per revisar coses o per comprar o per coses que realment ens activen i hauríem d'anar desconnectant.
1: Avui, que és 24 de juny, i que estic convençuda que vostès es deuen preguntar per què els de nit són tan enrevessats i ens parlen de son, quan aquesta matinada amb el solstici d'estiu i amb la revetlla gairebé no dormit, doncs els hi deu interessar moltíssim aquesta conversa. Som amb Anna Fernández Arcos, neuròloga experta en medicina de la son. Quan es parlava de persones que tenien problemes per dormir, parlaven sempre de persones d'una certa edat, dones que estan entrant a la menopausa, però no és així, perquè una investigació publicada a JAMA Pediatrics revela que el 52,1% dels adolescents utilitza el mòbil entre la mitjanit i les 4 de la matinada, que perden el son i que el dia següent no poden anar ni a classe ni a la universitat, no? Més de 50 minuts connectats per la nit, aplicacions com TikTok, Instagram o YouTube encapçalen l'ús nocturn, també streaming i videojocs. Això és el pitjor que es pot fer, tinguis 20 anys o en tinguis 90, no?
3: Sí, el que passa és que en els adolescents, que ja tenen fisiològicament, ja tenen una mica de retard de fase, o sigui, anirien, naturalment ja anirien a dormir-se una mica més tard i es despertarien més tard, encara els hi fa més mal, perquè encara els adolescents necessiten dormir més hores dels adults, necessiten dormir doncs, més a prop de les 9 hores, no les 8 que parlàvem. I no només això, sinó que el fet de que estiguin, o sigui, van al llit, però estan mirant a tots aquests dispositius, i nosaltres parlem, els que ens dediquem a son, que són vampirs del temps, perquè no te n'adones, potser anaves a mirar una única cosa i ha passat una hora i mitja i t'ha tret tot aquest temps de descans necessari. I llavors pensem que aquí s'ha d'incidir molt i pensar, posar un tope, no? Ells mateixos, els adolescents, quan venen a la consulta, o els universitaris ja, perquè troben que tenen problemes de rendiment a l'endemà, a les classes, a parlar amb ells i acabar pactant una hora en què deixaran el mòbil i amb ells mateixos, per veure la diferència i com poden millorar el seu descans en deixant de banda aquestes activitats.
2: I suplements com la melatonina creu que són eficaços per compensar, diguem, aquests mals hàbits i millorar el nostre descans?
3: Clar, és que és una opció que de vegades es busca, no? Un suplement, estem cansats durant el dia, llavors prenem un multivitamínic, o sigui, intentem posar solució amb coses que no solucionaran el problema, quan realment és la manca de descans i els problemes dels hàbits, no? Llavors, si no dormim prou, no, o la melatonina no ens ajudarà. El tema és el problema habitualment és el que quan anem a dormir no anem a dormir, realment estem al llit fent una altra cosa, com mirar, el parlàvem, no? Mirar TikTok. Llavors,

0: Mil, així doncs que li dic perquè fora bo també explicar que la melatonina és un medicament i que no és innocu. Anna.
1: Sí. Sí, sí, és, pot tenir efectes secundaris, amb els nens petits poden haver-hi, als Estats Units potser tenen més, menys cura com guarden aquests suplements, però hi ha hagut intoxicacions per prendre més del compte, i s'ha de valorar les indicacions, ha de ser una indicació mèdica, i com expliques, no tothom li senta bé, i no pot ser una millora quan realment estem fent malament altres coses. Però es tracta no és de deixar-ho tot a les 8 del vespre, sinó progressivament anar millorant les nostres condicions d'anar a dormir a poc a poc i en relació a la nostra pròpia vida.
0: Aquest cap de setmana passat el diari El País parlava d'alguna cosa que em sembla molt interessant, el somni de l'elit, no? El fet de que persones d'èxit facin ostentació de dormir poc ha contribuït a aquesta imatge positiva d'una son reduïda, perquè no és així, la realitat és molt més complexa, no? Aquestes influencers que diuen no, jo em llevo a les 4 del matí, faig pilates, a les 5 faig boxa, a les 6 del matí em prec un detox i a les 7 del matí faig no sé què. Escolti'm, això és impossible, és a dir, també hem de tocar de peus a terra, no? Vull dir, això de dormir poc perquè si dorms poc aprofites més la vida, doncs potser l'aprofitaràs poc temps, Anna, no?
1: Sí, exacte, però s'ha de mirar també amb cura. Hi ha determinats perfils que fan això, i en altres cultures que no són la nostra, potser és que realment se'n van a dormir a les 7 de la tarda. Vull dir, que depenent d'altres països, potser van a dormir molt d'hora i es desperten molt d'hora, que això tampoc és normal, però en la nostra cultura no anem a dormir a les 7 del vespre, segurament quasi ningú, no? I el fet de treure-li hores al son per fer exercici, doncs no té massa sentit, no? Perquè t'està traient una funció també bàsica del teu cos i de la teva salut, un pilar fonamental. Llavors s'ha de tenir molt en compte per evitar lesions, altres problemes, que poden haver problemes immunològics, problemes de salut a llarg plaç.
0: Per acabar, Anna, la migdiada ajuda a compensar o també és un mite?
1: La migdiada pot ajudar a estar més despert durant la tarda. En algunes persones que realment no han pogut dormir prou, es pot ajudar a compensar, però només per estar més actiu, no per recuperar aquest temps perdut de la nit. O sigui, fisiològicament no és igual dormir durant el dia que dormir durant la nit. I s'ha de tenir en compte el que és, sobretot a les persones grans, el que és una petita becaina, perquè pot ser molt positiu o pot ser una cosa que els agrada després de dinar, com no ens pot agradar qualsevol un dia festiu, un cap de setmana, de la gent que necessita dormir una hora o dues. Això significa que ha de recuperar temps de la nit perquè dorm poc o perquè, el que parlàvem al principi, hi ha un son de mala qualitat i l'hem de compensar d'alguna manera.
0: Doncs aquesta son de mala qualitat és exacta, com ha dit la doctora, de mala qualitat. El que hem de fer és dormir i intentar descansar. Doctora Anna Fernández Arcos, neuròloga experta en medicina de la son, gràcies i que descansi.
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies, adéu-siau. Gerard, gràcies.
2: A tu, Sílvia.
0: Som-hi.

0: Mamá, hoy me han lanzado una silla. Mamá, me han incluido en otro grupo de WhatsApp y me están insultando. Això que els estic explicant no és la frase feta d'una sèrie de televisió o d'un guió cinematogràfic. Aquesta és la realitat d'una dona que acabo de conèixer i m'ha impressionat moltíssim. Va néixer l'any 2004, és estudiant de Dret i Administració i Direcció d'Empreses. Escriu i escriu molt bé. El seu llibre penso que hauríem de llegir-lo tots. Els que no són pares, els que ho són, els mestres, els avis, els fadrins i, sobretot, els joves. El títol és Sin rencor, el acoso y los límites de la resistencia. I els hi dono fe que Elena de Juan García té molta resistència. Mai m'havia trobat, amb els anys que porto exercint el periodisme en aquesta casa i en són 27, un llibre tan sincer i tan honest on el pròleg l'escrivís la seva pròpia mare. La seva mare ha escrit un pròleg molt valent en el que diu: "Yo era testigo del dolor de mi hija, pero también de su resiliencia. Intenté ayudarla e informé al colegio de lo que estaba ocurriendo. Me entrevisté con profesores, informé a algunas madres, intenté encontrar respuestas y soluciones, pero nada cambiaba. La impotencia era una carga pesada para mí, aunque mi hija llevaba un peso mucho mayor, el de enfrentarse día a día a un ambiente que la quería doblegar. Sin embargo, ella no se rindió y, a pesar del sufrimiento, se mantuvo fiel a sí misma y comencé a escribir este libro". I m'emociona molt conèixer aquesta jove tan intel·ligent i tan formada i gràcies, tan valenta. Elena, encantada, bona nit.
1: Encantada, bona nit.
0: Com estàs?
1: Pues molt bé, molt emocionada per estar aquí, molt agraïda de que m'heu convidat i amb il·lusió de parlar del llibre i de l'experiència.
0: I del que tu vas viure, no? Que no va ser poca cosa. Et felicito molt, aquest llibre l'ha editat Editorial Dièresi, jo penso que vostès l'han de llegir. El 17 de juny el presenta l'Helena a la FNAC, perquè tu parles d'alguna cosa que a mi m'interessa molt. Mira, jo tampoc crec en la rancúnia. No hi crec, en la rancúnia. Però no sé si crec en el perdó. Així doncs que començarem la conversa, si et sembla, pel final.
1: Vale.
0: Creus en el perdó, Elena?
1: Sí, jo penso que el perdó va molt de la mà deixar anar la rancúnia. Perquè justament l'altre dia vaig tenir una conversa amb una companya sobre aquest tema i em va dir: jo deixo anar la rancúnia, però no perdono, jo mai perdono. I jo deia: ostres, pues, no sé, també depèn del que defineixis tu per perdó, no? Hi ha gent que interpreta que perdonar és oblidar. Jo crec que això no és així. Depèn de la definició que li donguis. Si oblides, l'únic que fas és deixar d'entendre o no comprendre del tot el que has viscut. I això no és el que has de buscar, opino. Crec que el perdó és un acte d'amor cap a tu mateix i que inevitablement ve quan deixes anar aquesta rancúnia que ho estava comentant abans, però que en un primer moment sembla que t'estigui protegint perquè és digne cap a tu mateix, no?, sentir rancúnia cap a persones que t'estan hostigant, però amb el temps únicament et deixa atrapat en el que vols deixar enrere. Ho deia Nietzsche, que la rancúnia és un sentiment que únicament te lliga al que vols deixar enrere. Llavors així ho interpreto jo, que quan la deixes anar inevitablement estàs perdonant.
0: Estic d'acord amb tu, perquè si no perdones mai et perdones a tu mateix. Uh-huh. I aleshores els que surten guanyant són els que hostiguen, els que insulten i els que intenten fer mal, no? Sí. D'alguna manera.
1: Sí, sí.
0: El prefaci l'ha fet en Jaume Nubiola, catedràtic de filosofia. Cita Heràclit, a Simone Weil, perquè aquest llibre no és una novel·la, és un assaig filosòfic. I ell diu una cosa que a mi em sembla molt, molt oportuna, no? El llibre comença amb un capítol que tu has titulat El perquè.
1: Sí.
0: Jo em puc posar, no a la teva pell, perquè seria un insult dir-te que em puc posar a la teva pell, però el sentiment de menysteniment, que et menystinguin perquè ets diferent, perquè ets massa intel·ligent, perquè portes ulleres, perquè ets grassoneta o grassonet, perquè ets, bé, doncs, complidor, perquè tens curiositat, no? Mm. Dóna la sensació de que aquest tipus de persones sempre intenten acorralar el que és diferent, no? Sí. I en el per què, en aquesta premissa que tu dius absurda però reconfortant, preguntar-te per què jo, per què a mi, el per què de tot plegat, penso que és molt interessant que t'hagis fet aquesta pregunta. Per què comences per aquest el per què?
1: Perquè en el meu procés mental és realment com vaig començar. Jo constantment em preguntava què tinc jo o què he fet jo per haver de mereixer aquest tracte, aquests episodis que estic vivint. I m'adono, quan parlo amb persones que m'expliquen episodis d'assetjament escolar que van patir, que passa una mica el mateix, que moltes vegades està orientat el per què cap a la víctima. Moltes vegades es diu, aquesta persona lamentablement va patir assetjament escolar perquè era tal, no? Com comentaves, doncs era grassonet o era molt alt o molt baix o molt el que sigui, quan realment jo, vull dir, entenc per què es diu aquest per què en aquesta oració, però jo crec que el llenguatge és molt important i que les coses tenen diverses maneres d'explicar-se, perquè si totes les maneres transmeteixin el mateix missatge, no hi hauria maneres diferents. Llavors, en aquest sentit, aquest per què, tot i que sigui una mica explicatori, jo a vegades l'interpreto una mica justificatiu i no m'agrada, perquè sembla que estiguem justificant el fet de jo ho vaig patir perquè jo era tal, com posant l'enfocament en la víctima. I
0: com intentar justificar els que d'alguna manera t'estan fent aquest dolor, no?
1: I per mi aquesta explicació té el mateix sentit que dir, doncs mira, aquesta noia lamentablement ha suspès l'examen de matemàtiques perquè ahir va sopar pollastre. Vull dir, no té cap relació per mi. Jo penso que el per què justificatiu està més en els agressors i s'ha de buscar més en... Doncs el perquè d'aquest comportament sempre està en alguna carència, alguna falla. És una de les conclusions a les que arribo en el llibre, que és que ningú que se senti joiosament ple sent mai la necessitat de rebaixar un altre per sostenir-se.
0: Efectivament, la persona que rebaixa un altre és una persona que se sent inferior a aquest altre. Tu et fas pregunta com ¿fue el modo en que la dio la cabeza? ¿No? ¿O acaso cierta cadencia altiva en mis pasos? ¿Mi facilidad para aprender o, atenció, mi dificultad para disimularlo? El color de mis cuadernos, la manera que sostengo la mirada... les preguntes que et fas són molt intel·ligents, però em quedo amb aquesta, no? La dificultat per dissimular-ho. Algú que ha de dissimular, que entén les coses a la primera, és algú que d'alguna manera ho ha de fer perquè sap que les persones que l'embolcallen o que l'envolten en aquell moment, en aquella circumstància, si se n'adonen que ho agafa la primera, que és intel·ligent, que és brillant, potser aleshores li passarà el que et va passar a tu, no? Bueno, és una manera de sobreviure, Helena, de passar desapercebuda perquè...
1: Jo no em definiria com brillant.
0: Jo sí que et defineixo com a brillant.
1: Gràcies. Però jo penso que això m'ho deia sempre a mi mare, em deia que hi ha persones que són especials, ho dic també en el primer capítol, un fulgor que incomoda. Jo no dic que jo sigui d'aquestes persones, la meva mare m'ho deia perquè clar, és la meva mare, però sempre em deia que hi ha persones en el món que són especials i aquestes persones inevitablement generen grans emocions, o generen moltes emocions negatives, enveja, adversitat, o generen grans amistats. Són persones que encarnen aquell dit de o lo amas o lo odias, una mica. Pues sempre em deia això. Llavors, que si tu tens alguna cosa que et faci únic o que et faci especial, que tothom les té, perquè tothom és únic en la seva manera, que no has d'intentar mai amagar aquestes coses, perquè són les coses que et fan tu.
0: Són les coses que et fan tu, però són les coses que d'alguna manera també ens fan pensar que tu ets especial, perquè tu et raspalles amb teories de pensadors com Nietzsche, com Aristòtel, com Platón. És a dir, no parles només de la teva circumstància, sinó que d'alguna manera ens dius això que a mi em va passar és tan antic com el primer món, no? O com el món més antic.
1: És que penso que acostumem a pensar que les diferències entre nosaltres són majors que les similituds, però en realitat són molt, molt més similars del que pensem. I com que sempre m'ha agradat molt la filosofia, doncs tinc la sensació de que si bé les anècdotes o els detalls poden canviar en diferents històries, el que es manté igual són els mecanismes del comportament humà. Que jo escolto històries d'altres persones i sempre noto que es repeteixen diferents patrons. De fet, hi ha una teoria que m'agrada molt, que és de René Girard, que defensa la teoria del boc expiatori, bueno, en anglès ho diu el scapegoat mechanism, que consisteix en una figura, que és aquest boc, que té unes característiques concretes, com per exemple que és un unificador social, que és que és una víctima involuntària, en el sentit de que és triat involuntàriament per un grup que, si bé no és causa de cap crisi grupal, se li atribueix tots els mals que es perceben. I és curiosa aquesta teoria de René Girard perquè es divideix en tres fases. Hi ha una primera fase que és la que ell anomena el desig mimètic, que és un punt en què ell descriu que les persones estem dirigits a imitar desitjos dels altres. Com un podrà dir que això és cert o no, però tal com ho justifica ell és que els desitjos de les persones sempre giren entorn a poder, atenció, estatus. Llavors, sent això cert, ens trobem en un context en què les persones estan destinades a tenir conflictes o rivalitats o certs enveges, no?, que generen. I així passem a la segona etapa, que és la de la crisi mimètica. I en aquesta etapa el que diu és que es genera un context de tots contra tots. Com que hi ha tantes rancúnies internes o problemes o conflictes acumulats...
0: Hi ha un ambient tòxic horrorós.
1: Exacte. Llavors, en aquest context passem a la tercera i última fase, que és la... no recordo com li diu la unificació o la polarització unànime, una cosa així, i consisteix en que aquest tots contra tots es converteix en el tots contra un. S'assigna arbitràriament a una víctima, que és una persona que bé pot formar part del grup o no, però quan això s'ha fet es genera una falsa sensació de justícia i de comunitat en què el grup, doncs, canalitza totes aquestes frustracions cap a aquella persona.
0: És a dir, és molt interessant el que estàs dient. Mm. El que diu Girard i el que tu has estudiat, som en directe a Ràdio 4, el de nit, conversant amb l'Helena de Juan García, que acaba de publicar Sin Rencor, i la cosa i los límites de la resistència, amb una portada en el que hi ha tres dits que assenyalen una mateixa persona.
1: El pensador.
0: Efectivament, que bé, quan hi ha aquest grup de persones que han viscut des del principi, des de la toxicitat i amb la toxicitat, com que no tenen res que els uneixi, si els uneix el mal cap a una persona que ells escolleixen arbitràriament o no. Mm-hmm. En aquest llibre tu fas una cosa molt, molt valenta, que és, cada capítol vostès ja ho hauran, té noms, no?
1: Sí.
0: I jo vaig pensar, bé, el nom d'aquestes persones, que és un àlies, evidentment no són ells, no es diuen així, parla de cadascun dels fenotips, dels targets de persones que te les van fer passar magres. No, ara parlarem de Clara, que de tots els personatges que hi ha és el que a mi m'ha provocat més fàstic i més repulsió. De tots els que hi ha, que tots tenen la seva dosi de fàstic i repulsió, però parlarem de Clara. Però la meva pregunta és, quan a tu als 17 anys comencen a actuar d'aquesta manera tan baixa i tan menystenidora, hi ha alguna cosa que a mi m'interessa molt també, i ho deia Hannah Arendt, que era el silenci dels bons, no? Mm. És a dir, hi ha persones que actuen des de la maldat, sí, però després hi ha altres persones que veuen com actuen aquests altres des de la maldat.
1: I no fan res.
0: I no fan res. L'altre dia veiem unes imatges que jo vaig penjar al meu Instagram i que han estat notícia, de com un grup d'un policia neerlandès amb un gos, que a mi m'encanten els gossos, el gos no tenia cap responsabilitat, pobre, perquè era un gos policia, però bé, arrossega una dona embarassada, la fa caure a terra, l'arrossega pels cabells. A mi no em va interessar l'actitud d'aquest policia neerlandès. M'interessava l'actitud de les altres dones que ho veien i no feien res. L'actitud d'una persona que l'altre dia colpejava fins a la mort un gos, mentre hi havia veïns que ho veien i no feien res. Aleshores, per mi, podríem aquí obrir el telèfon i que els oients diguessin la seva, què és més perniciós o què és més miserable, el que colpeja el gos fins a la mort o el que permet que el gos sigui colpejat fins a la mort? Per mi, qui és més miserable? Clara, Marcos, direm els noms, els noms que tu t'has inventat, però al cap i a la fi els direm perquè que quedi en acte. Marcos, Luisa, Elisabet, Sandra, Lucas, Clara, Alexandra, Marta, Ricardo, Macarena... qui és més desagradable? Tots aquests noms o els que miraven cap a una altra banda?
1: Bueno, és que entre tots aquests noms hi ha alguns que eren principals instigadors, com és Clara, o com és Luisa, o Sandra, però n'hi ha d'altres que formaven part d'aquest silenci còmplice, com, evidentment, l'escola, no? Uh-huh.
0: A
1: nivell institucional, sí, però d'entre els personatges que menciono al llibre, doncs, Alexandra era d'aquestes persones que sembla que estiguin a les ombres, però és que amb el silenci ja estan participant.
0: Efectivament.
1: Requereix molta valentia, sí, enfrontar-se a una situació social o a un context que ja està establert, però a la vida s'ha de ser valent. I això que comentaves m'impacta molt i també penso, ja no està només qui està exercint la violència i els que estan mirant, sinó les persones que estan gravant. que ja no és... Això m'impacta perquè crec que hi ha un capítol de Black Mirror que ho tracta, que Black Mirror és aquesta sèrie que presenta tantes distopies de tal, però...
0: Però ja estem arribant a Black Mirror,
1: jo crec que sí,
0: ja
1: perquè el fet de que hagin vist aquestes imatges és perquè algú les ha gravat, perquè... encara, pues, si és una situació molt extrema, potser pot haver algú passant pel carrer que dius, s'impacta, es queda en xoc i es queda paralitzat, no? Però la persona que treu el mòbil i es posa a gravar és, jo ho identifico més amb aquest silenci còmplice de l'assetjament escolar,
0: clar,
1: perquè és activitat però una mica més lleugera, com més seguint el líder.
0: La banalitat del mal, com
1: sí,
0: deia Hannah Arendt, tornem a ella, no? Clara encarna para mí la pregunta más incómoda del perdón. Cada vez que pienso en ella me sitúo ante esa íntima decisión que determina cuánto poder le concedo a mi pasado. El perdón atraviesa la historia desde que la primera ofensa encendió la chispa del rencor hasta que teólogos como San Agustín intentaron nombrar el modo en que un alma puede aligerar su peso, o más tarde, filósofos como Hannah Arendt, per això la comentava, perquè tu la nombres en aquest capítol, subrayaron que el perdón es la única categoría capaz de romper la cadena infinita de las consecuencias. Yo también he debido aprenderlo a trompicones y con más resistencia que docilidad, porque el perdón no se ofrece de manera inmediata como un fruto maduro, pues exige estaciones enteras de ira, lucha y desgaste. Clar, en el camí tu t'has desgastat. És impossible que no ho hagis fet, Helena.
1: Sí, sí, sí. Vull dir, el procés d'escriure el llibre va començar quan jo tenia 17 anys i he trigat 4 anys en escriure'l, però per això, perquè hi havia temporades en què em desgastava precisament, o... em recordava massa o em posava molt trista o temporades senzillament que ho abandonava. Després ja amb més força es tornava, però sí, és un procés que desgasta molt. I el motiu pel qual l'he dividit així el llibre, a més de per identificar diferents arquetips del comportament humà, és pel fet de que penso que totes les persones, hagin patit o no un episodi d'assetjament escolar, tothom que ha passat una situació dura, quan passa un temps surten d'ella i diuen, ostres, pràcticament, vull dir, sona estrany dir-ho, no, així, però estic fins i tot agraït d'haver patit aquesta situació tan difícil perquè m'ha ensenyat molt i no seria sinó la persona que sóc avui. I moltes vegades ens trobem dient aquesta frase que s'ha convertit quasi en un cliché i jo dic, val, jo també em trobava a mi mateixa dient-la, però volia disseccionar-ho, no? I dir, val, quines són exactament les lliçons que m'ha deixat aquesta situació? I les vaig assignar cada lliçó de vida a un personatge. I precisament a la Clara li vaig assignar el tema del perdó perquè potser va ser un dels personatges que només... a més, pel fet de ser de les principals instigadores, va ser també un dels personatges que em va costar més abandonar, és el que deia, no? Que abandonar el rancor és abandonar el poder que li dones a aquestes persones o a aquest record a definir qui ets avui i a la memòria que tens avui. I va ser un dels personatges que em va costar més abandonar perquè, com explico el llibre, me la vaig trobar més endavant a la vida, vam coincidir a la universitat i jo, quan ja pensava que havent acabat l'institut, la situació hauria acabat, no els tornava a veure mai més i ja podria...
0: Començar de zero,
1: doncs no va ser del tot així perquè va continuar una mica amb aquests comportaments. No tenia tota la seva corte, per així dir-ho, no? Però es buscava gent, seguia com difonent rumors i mentides i de més sobre mi. Llavors això em condicionava més endavant, per això em va costar més.
0: És a dir, que la persona que als 16-17 anys s'atreveix a fer mal a una nena o a un nen o a una noia o a un noi, que és la meva teoria i que m'agrada molt aquest llibre perquè penso que, bé, dius alguna cosa que molt poca gent s'atreveix a dir, l'assetjador de petit és l'adult que de gran pot tenir un tret de personalitat o una manera de fer en la que l'absència total d'empatia, de pietat, de misericòrdia, de valentia dictamini aquesta vida, no?
1: Sí.
0: Hi ha alguna cosa... Tu també t'agraden molt els gossos?
1: M'encanta,
0: que deies.
1: Sí, tinc un gos.
0: Jo també la tenia i són meravellosos. Aquí a la ràdio fa molt temps que col·labora Paula Calvo, que és una gran antrosòloga, que ens va ensenyar, i a mi em va ensenyar alguna cosa fa molts anys, som molt amigues, que em va dir, mira, Sílvia, la persona que maltracta un gos més tard o més d'ara maltractarà una persona, no? I jo penso que aquesta comparació, un gos, un gat, o qui sigui, no? Una persona no humana, aquesta comparació també es pot fer amb un assetjador. Una de les agressores et va demanar perdó?
1: Sí, la que en el llibre porta el pseudònim d'Alexandra.
0: D'Alexandra?
1: Sí. Anys més tard me la vaig trobar en un context I res, em va cridar per l'esquena, jo no l'havia vist, em giro, me la trobo i res, va estar com 2 minuts seguits, pràcticament sense respirar, va ser com un monòleg així parlant superràpid, dient, mira, ho sento moltíssim, de veritat, com ens van portar amb tu a l'institut, no ens van portar bé, ens van passar molt amb tu i no és correcte el que et van fer i em sento molt malament i t'ho volia dir des de feia temps, però clar, no m'atrevia i tal... I vaig quedar sobtada per la situació, perquè primer no esperava trobar-me-la, però en segon lloc jo li vaig dir que no es preocupés, que ja l'havia perdonat, i jo crec que les persones que arriben a sentir aquest remordiment no han de perdonar-se a si mateixes també, llavors suposo que ja estan
0: en el seu món.
1: Camí a fer-ho, sí.
0: Et puc fer una pregunta?
1: Sí.
0: Entendré que no me la puguis respondre, però... perquè els oients es facin una idea del teu martiri. Posem-nos a... Entrem al tronat del temps, si et ve de gust fer-ho, Helena, entendré que no ho vulguis fer. Entrem al tronat del temps, tu tens 17 anys i vas a l'institut. Explica'm un dia teu a l'institut, què és el que et deien, com obraven, creaven un WhatsApp per insultar-te. Explica'm un detall que et vegis encara d'explicar de com era la vida de l'Helena quan anava a l'institut als 17 anys.
1: Molts dels detalls en el llibre sí que és veritat que els heu omès,
0: sí.
1: Perquè volia evitar que el que és el salseo, no?
0: Sí, la morbositat, i per això te'n vas a la filosofia.
1: Sí, volia evitar que tot el que és la història o la visió més narrativa opaqués la lliçó de vida o el missatge principal que volia transmetre. Però alguns detalls sí que els explico, com ara, doncs, crear-me perfils en xarxes en què jo mai m'havia creat un perfil, mai, amb imatges que em fotografiaven al pati, o un dia... És que cada dia tenien molta originalitat. Hi havia dies que semblaven més tranquils, que senzillament era doncs, algun insult pel passadís o algun cop amb la taquilla, amb l'armariet, però altres dies, doncs, m'adonava que m'havien creat un perfil potser a Tinder amb la meva cara, amb el meu nom, a saber què vam arribar a dir a gent amb la meva cara i el meu nom, o fotografies de les que m'havien fet al pati, doncs circulaven per moltes xarxes perquè em van fins i tot arribar a mi editades, incloent pues, coses degradants. És que hi ha molts petits episodis.
0: Amb això, jo penso que amb això en tenim prou, perquè ens podem arribar a imaginar, no? Hi ha alguna persona que no té cap tipus d'expertesa a la vida que et pot dir, i per què no vas dir res, no? Jo sé que ho vas dir, jo sé que ho va dir la teva mare, la teva família. L'escola no ha tingut mai el detall de demanar perdó a la teva família, de demanar-te perdó a tu, dels professors adonar-se'n de que tu vas ser una dona resilient, vas ser una dona supervivent, has sobreviscut a aquesta circumstància tan dura, has tingut i sé que tens un entorn familiar molt, molt especial, però haguessis pogut no poder, o haguessis pogut no... Mira, no sé ni parlar, escoltant-te. Haguessis pogut no entomar tot el que t'estava passant, no?
1: Bueno, lo cert és que... espero que no sigui la situació amb més escoles, però conec de situacions que són similars a la meva, i és que no, evidentment no feien res. Jo parlava quasi bé a diari amb el coordinador d'estudis. Uh-huh. En una ocasió em van enviar a mi, a la psicòloga del col·le, bueno, era psicòloga i professora, però...
0: Sí, és que et van enviar a tu i et van dir que no permetessis que el que passava t'afectés.
1: Sí, em va dir, aplicarem un sistema psicològic que s'anomena SUMO, no recordo per què s'anomena així, són sigles, i no recordo si era aquest o un altre que me va explicar, però bàsicament consistia en fer-me preguntes del pal, val, tu ara pensa, d'aquí 10 anys, com d'important serà això de l'1 al 10? Oi que serà poc important? Doncs pues ja està, has de deixar que et rellisqui. Això eren coses que em deia la psicòloga. I arribava un punt que, clar, els meus pares s'havien queixat a l'escola, s'havien queixat al coordinador d'estudis, a la directora. Durant una època, la meva mare treballava telemàticament. Llavors, en comptes de treballar des de casa, s'emportava l'ordinador i se l'enxufava al cotxe. Llavors treballava, o sigui, l'encenia el cotxe, vull dir, no l'enxupava, però treballava aparcat el cotxe a fora de l'escola, perquè va arribar un punt en què l'escola ja era pràcticament que formava part d'aquest assetjament, em va dir el coordinador d'estudis que jo no podia trucar a la meva mare durant horari escolar. Tots els alumnes poden tenir el telèfon, no era una escola que ens restringís l'ús del telèfon i de més, i quan estàvem al pati, doncs, van notar que hi havia en diverses ocasions que jo trucava als meus pares per explicar, doncs, què m'estaven fent o què havia patit aquell dia, i em van dir que no podia trucar a la meva mare perquè la preocuparia massa.
0: I la teva mare i el teu pare et veien arribar a casa.
1: Clar, no, i jo els explicava, i en aquest va ser una de les altres vegades que els meus pares van anar a l'escola i van dir, no li digueu a la meva filla qui pot i no pot trucar, ens pot trucar quan vulgui, només faltaria.
0: És curiós, no?, això de que no t'ha d'afectar, tu passa.
1: Sí.
0: No? És una cosa que si et serveix alguna cosa, es diu molt, eh?, però també es diu en el món adult. Tu ja sé que ets un adult, eh?, però en aquell moment tenies 17 anys. No, això no t'ha d'afectar, passa, no? No puc passar perquè m'afecta a mi i no a tu, no? Sí. Perquè l'ofensa és a mi i no a tu. I perquè, fins i tot, si jo fos capaç de pensar que això està passant i no passa, l'ofensa em faria el mateix mal, no? A l'últim capítol tu parles de l'identitat, has titulat Mañana. Tu ara vas a la universitat.
1: Sí.
0: Ets una dona preciosa. La teva mare, que es diu Maria Camino, si no
1: Maria
0: recordo malament.
1: Camino,
0: Maria
1: sí.
0: Del Camino. Felicito els teus pares, que tenen una fortalesa impressionant. Deuen estar orgullosíssims de tu, de veure que te n'has sortit.
1: Sí.
0: Però si ara hi hagués alguna persona que està passant pel mateix, no estem parlant d'un jove només, eh? Pensa, Helena, que això que
1: totalment
0: ens estàs explicant passa a molts ambients professionals,
1: sí,
0: passa
1: sí,
0: a molts llocs professionals, passa també en un món en el que la mediocritat desgraciadament està agafant terreny a la bondat.
1: Sí.
0: Així doncs, que què li diries a aquestes persones que t'estan escoltant?
1: Els diria que siguin valentes, que en el moment potser no se n'adonen, però només per estar passant per la situació són molt fortes, que se n'en sortiran, que no han de deixar que això els hi defineixi. A mi em va passar que durant molt temps, per això parlava en l'últim capítol del tema de la identitat, ho vaig arrossegar tant en mi que em va acabar afectant en la manera en què jo era. Jo sempre havia estat, per exemple, una persona molt extrovertida, molt oberta, però aquesta situació, tot el que vaig patir, em va generar tanta inseguretat pel tema del primer capítol, del per què, d'alguna cosa he de fer, alguna cosa he de tenir per haver de mereixer això.
0: Com ho puc solucionar? Quina és l'estratègia perquè m'estimin?
1: Exacte. Llavors, t'ha deixat doncs, unes seqüeles, no?, en el sentit de que en el meu cas em vaig tornar molt introvertida durant molts anys, em costava més relacionar-me perquè tenia tota aquesta por de potser el que fos que veien en mi aquestes persones ho veuen també altres persones, que és allò de que dic que a vegades algunes experiències no és el mateix el temps objectiu que el temps emocional, i algunes històries duren més dins d'una persona que en el calendari, no? més material. Llavors passa això, que tu em portes amb tu, però has de deixar que no et defineixi, ser fort i atravessar la situació com puguis, sabent que quan te'n surtis hauràs après molt i molt i molt, però en qualsevol cas sempre, jo penso, demana ajuda. Si tens la gran sort de tenir una família que et recolzi, que t'ajudi, doncs explica'ls-hi, busca el seu suport, però segur que tens molts recursos. A vegades l'escola, com en el meu cas, potser les no escola només, per al que dius, perquè pot passar a qualsevol edat, però la institució que sigui, a vegades no et recolzarà, perquè si la institució és jutge i part, hi ha un conflicte d'interessos a vegades, però segur que trobaràs persones meravelloses que estaran disposades a ajudar-te i que, com deia al principi, tots tenim alguna cosa única, alguna cosa que ens fa especial i no podem deixar que ningú ens la pagui o ens intenti minimitzar.
0: T'has trobat persones meravelloses?
1: Sí, sí. Bueno, els hi dedico un capítol que va sobre l'amistat, que es diuen Maria i Catalina, i a dia d'avui són les meves millors amigues, però em van ajudar moltíssim. No anàvem fèiem sistemes diferents de batxillerat, llavors estàvem separades a l'escola, no estàvem a cap classe juntes, ni res, ni anàvem als mateixos patis, ni res a l'hora del descans, però sí que el que és fora de l'escola i en la vida en general m'han ajudat moltíssim, i penso que és molt important envoltar-te d'això, de persones que t'estimin veritablement. És que Aristòtil parlava de tres tipus d'amistats, no? Pues has de buscar aquella que és l'amistat en la virtut, que és la virtuosa, la millor que hi ha, i no anomenar amics a persones que... Això ens passa a molts, no? Que acostumem a entrar en cercles una mica tòxics o cercles que no ens acaben de fer bé del tot, i l'únic que pot portar-nos això és a la destrucció, penso.
0: No es pot dir amic a tothom i no es pot dir t'estimo a tothom.
1: No.
0: Em poso molt nerviosa quan em diuen t'estimo, m'acaben de conèixer, perquè penso que per aquelles persones el t'estimo és un salvoconduït per caure bé, res més, no?
1: Sí.
0: Helena de Juan, ha estat un luxe conèixer-te.
1: Igualment.
0: De debò, que tinguis molta sort, tant de bo aquesta no sigui la teva última obra, espero que continuïs escrivint. Sin record, el acoso y los límites de la resistencia. Penso que tothom ha de llegir aquest llibre, tinguin l'edat que té l'Helena o encara que tingueu una altra edat. Gràcies, Helena.
1: Moltes gràcies.
0: Per molts anys.

0: De nit, amb Sílvia Tarragona.
1: Doctor Frankenstein? Frankenstein. ¿Me toma el pelo? No, se pronuncia Frankenstein.
2: ¿Dice usted también Froderick?
1: No, Frederick.
2: ¿Y por qué no es Froderick Frankenstein?
1: Porque no, es Frederick Frankenstein.
2: Muy bien.
1: Usted debe de ser Igor.
2: No, se pronuncia Igor.
1: A mí me dijeron que era Igor.
2: Pues estaban equivocados, ¿sabe?
1: A usted le manda Herr Falstein, ¿no es eso?
2: Sí. Mi abuelo se entendía con su abuelo.
3: Mirin, hi ha moments a la meva vida que han estat hilarants. I un d'ells va ser descobrir aquesta meravella, El Joven... Oh. Deixa-me tornar, m'he equivocat, lo siento.
1: Doctor Frankenstein? Frankenstein. ¿Me toma el pelo? No, se pronuncia Frankenstein.
2: ¿Dice usted también Froderick?
1: No, Frederick.
2: ¿Y por qué no es Froderick Frankenstein?
1: Porque no, es Frederick Frankenstein.
2: Muy bien.
1: Usted debe de ser Igor.
2: No, se pronuncia Igor.
1: A mí me dijeron que era Igor.
2: Pues estaban equivocados, ¿sabe?
1: A usted le manda Herr Falstein, ¿no es eso?
2: Sí, mi abuelo se entendía con su abuelo.
3: Com a la vida de tots vostès, estimats oïdors de la pública, pública, pública, hi ha moments plens d'alegria, moments plens de desesperació, de tristor i moments hilarants. Un d'ells està relacionat amb El Jovencito Frankenstein o Frankenstein. Perquè jo recordo que quan vaig anar a veure aquesta pel·lícula al cinema Bosque de Barcelona amb el meu pare, jo no podia deixar d'admirar el meu pare rient. Que, vaja, jo pensava que s'havia d'aixecar de la butaca i s'havia d'anar al bany sense parar. Perquè hi ha moments en aquesta pel·lícula, recorden el cavall... Aquell cavall, quan ella parla, quan parla la senyora que és la housekeeper d'aquest castell, bé, cada vegada que obre la boca els cavalls li responen. Entre Gene Wilder i Martin Feldman va haver una amistat que va durar tota la vida a partir d'aquesta escena. Dr. Frankenstein, Dr. Frankenstein... Ai, aquesta és la banda sonora de The Young Frankenstein Main Title de John Morris. Estimats oïdors de la pública, pública, pública, que no els enganyi aquesta música trista que us sembla melancòlica i amb un punt tenebrós, perquè la secció d'avui del professor Agudo, que no els he dit de l'emoció d'escoltar aquesta conversa, serà de tot menys trista, perquè celebrem el centenari d'un dels còmics més atrevits, imaginatius, espartarrans, irreverents, agosarats i, en definitiva, més divertits de l'audiovisual nord-americà. Aquesta nit, el De Nit de Ràdio 4, Mel Brooks. Con violín de desesperación. Agudo, bona nit.
4: Bona nit, Sílvia.
3: Quina pel·lícula més... És que no sé definir-la, és que qualsevol persona a la vida ha de veure en alguna ocasió aquest jovencito Frankenstein, Frankenstein... Bé, com s'hagi de dir, com diria Mel Brooks, whatever, no?
4: Jo crec que l'haurien de receptar a la Seguretat Social i regalar a les farmàcies.
3: I tant.
4: Perquè la gent pogués riure una mica o una mica bastant. Un senyor, a més, amb una vida, sobretot a l'inici, no? Una infantesa jueva a Brooklyn, i ens podíem imaginar com seria aquella Nova York de principis de segle. Va estar a la Segona Guerra Mundial i això que era visiblement baixet, no? Els seus inicis al teatre i la televisió, escrivint gags per Sid Caesar, que era una mena com de llegenda dels còmics de Nova York, i va ser parella artística amb el Brooks, amb Carl Reiner, que és un altre senyor que va estar a punt de fer els 100, va morir en 98, i que és el pare del també malgrat director de cinema Rob Reiner. Si alguna cosa va fer bé l'amic Mel Brooks és portar a casa nostra, i això segurament que també ho recordarem, de veure la televisió espanyola, el Superagente 86, aquella sèrie de la NBC protagonitzada per Don Adams, amb el zapatòfono, aquell que parlava per telèfon, i que aquí va arribar a Espanya, que va haver-hi forces reposicions. Aquest tipus d'humor on feia paròdia de gèneres ja inventats i molt explotats, els James Bonds, Missions Impossibles, etc., va ser com la marca de la casa de Mel Brooks, mestre del gag verbal i del gag visual.
3: Un mestre absolut que va guanyar 2 Oscars, un competitiu i un honorífic, 4 Emmys, 3 Tonys, 3 Grammys, un BAFTA i un IFAI, un Lifetime Achievement Award. Un senyor que va estar casat amb una, bé, autèntica dama, no? Anne Bradford, des de l'any 1964, Anne Bradford, Mrs. Robinson, ja saben vostès, fins l'any 2005, any de la mort de l'actriu. Brooks va produir la pel·lícula Fatso, de l'any 1980, dirigida per Bradford. Però, atenció, perquè Mel Brooks no només va ser algú que va fer, bé, una pel·lícula com el jove Frankenstein, va fer altres pel·lícules i altres històries. Ara escoltarem per què hem parlat d'altres històries, perquè serà d'alguna manera la manera com acabarem aquesta secció, però jo, com em vaig a Nova York d'aquí poques setmanes, bé, jo ja tinc entrades per anar a veure The Death of a Salesman, que és l'adaptació que Nathan Lane està fent de La mort d'un viatjant, del gran Arthur Miller. El que va semblar que era, bé, una anada d'olla, i en perdó, perquè així ho va titular el Variety, de Nathan Lane, fer aquest senyor amb aquesta edat, La mort d'un viatjant era gairebé un sacrilegi, doncs s'està convertint en l'èxit de Broadway. I ja els he dit ara que si volen anar a veure'l perquè són a Nova York, ni ho intentin. Jo les entrades les vaig comprar fa molts mesos, abans de Nadal, i va ser molt fàcil. La veritat és que és la primera vegada que compro entrades per anar a Broadway i que no sóc davant de l'ordinador 8 hores, no? Vaig aconseguir-ho ràpidament, perquè tothom es pensava que seria un fracàs aquesta producció, i és un autèntic èxit en aquests moments, The Death of a Salesman. Però és que el propi Nathan Lane va adaptar al musical, al cinema, el musical de Broadway que va fer el gran Mel Brooks, The Producers. Però això en parlarem més tard. Hem de parlar de la primera versió que es va fer de Producers, que va ser l'any 1968, amb Zero Mostel i el gran Gene Wilder, oi que sí?
4: Correcte, és una pel·lícula per la qual no apostava gairebé ningú. És la pel·lícula per la qual rep l'Oscar el millor guió original Mel Brooks, i Zero Mostel era un blacklisted, era un senyor d'aquests que no, que estava considerat així com tòxic, podia gravar a Nova York, però la resta del país no gaire, perquè havia tingut afiliacions comunistes, no? Era una d'aquestes persones apastades dintre del que és el món del cinema d'aquella època, sobretot els 50 i 60. És un senyor, a més, l'amic Mel Brooks, que la proposta que fa amb els productors és que no deixi de ser una obra de teatre musical que aquests dos pillos han plantejat per estafar a senyores de la classe social benestant, bàsicament perquè si l'obra fracassa es queden amb tots els diners de l'obra. Mm. No direm que coses passen pel mig, però és una pel·lícula hilarant, tot i que jo sóc més fan de la posterior de l'any 70, Les 12 Silles, que és una pel·lícula, a més, amb un ritme trepidant, on Mel Brooks ja va demostrar que els productors no eren la flor d'un dia.
3: No ho eren en absolut. Les 12 Silles, any 1970, amb Frank Langella, el gran Frank Langella, i Ron Moody. Silles de Montar Calientes, quin títol, agudo. 1974, amb Cleveland Little i Gene Wilder. Òbviament, El jovencito Frankenstein o Frankenstein, any 1974, Gene Wilder, Marty Feldman, com els deia, però una meravellosa Terry Garr, que també comparteix paper amb Dustin Hoffman i Cindy Pollack. A Tootsie, Cloris Leachman, Madeleine Kane, Peter Boyle i Gene Hackman. L'última locura de Mel Brooks, que en realitat es va titular Silent Movie, any 1976, amb Mel Brooks, Marty Feldman, Burt Reynolds, Sally Field, Paul Newman, James Caan, Liza Minnelli i Anne Bradford, el mejor de cada casa.
4: I és una pel·lícula més muda, una cosa d'aquestes còmiques que va fer. Ha aguantat molt bé el pas del temps. La gent, suposo que l'exitazo que van tenir a l'any 74, totes dues, El jovencito Frankenstein i Silles de Montar Calientes, que feien paròdia totes dues. Sí, la marca de la casa també, Brooks, és aquesta paròdia en els personatges, mirant a càmera, on ell fa cameos del tot irreverents, on s'agafen gèneres molt tancats i molt establerts, com és el cas del cinema de terror dels anys 30 de la Universal. Recordem que com ha dit Frankenstein, és en blanc i negre.
5: És brutal.
4: Si ja, sí, sí, la fotografia és esplèndida. I si ja és de Montar Caliente, és una paròdia d'Al Western, a més amb un actor, que és un actor afroamericà, amb Jim Wilder de pistoler, o sigui, és una paròdia rodona, i van ser, poca broma, Silvia Tarragona, les dues pel·lícules més taquilleres del seu any, només per darrere del Color Son Llames. Van deixar enrere pel·lícules com El Padrino Parte 2, poca broma, eh? O sigui, hi va haver un boom de les comèdies d'aquest senyor, comèdia evidentment irreverent, comèdia, bueno, tot el que té a veure amb la paròdia de gèneres tancats. Hi ha una pel·lícula que es diu Màxima Ansiedat, que parodia les pel·lícules d'Alfred Hitchcock, des de Vértigo, Con la muerte en los talones, Psicosi, i que jo sempre he considerat que és una de les pel·lícules més rodones d'aquestes que fan paròdia d'altres títols, no? Com un acaba lligant totes les seqüències que tots recordem de les pel·lícules de Hitchcock, tan serioses, tan de suspens, per convertir-les en suspens còmic. Això s'ha de tenir molta mala llet, però saber canalitzar aquesta mala llet perquè el públic entri dintre del que és la broma, no?
5: Una broma que no va acabar mai. Per cert, aquesta nit som en directe a Ràdio 4, ja estaven parlant del gran Mel Brooks, un senyor que a mi sembla, m'ha semblat el paradigma de la intel·ligència, un senyor que ha fet, com els diria jo, humor de tot, humor negre en un país, als Estats Units, que durant molt de temps l'humor era prohibit perquè no s'entenia, i ara al cap i a la fi ve Mel Brooks, ha estat sense cap mena de dubte el que ha creat el camí d'altres grans còmics. L'altre dia Stephen Colbert ho deia, que sense haver vist les pel·lícules que ha vist de Mel Brooks no hagués pogut fer mai el programa que desgraciadament han cancel·lat i han censurat per culpa de Trump. Ho deia Jimmy Fallon, ho deia Jimmy Kimmel, ho deia Jerry Lewis, ho deia tothom. Mel Brooks va obrir amb molta valentia un camí que no era fàcil de poder assolir.
4: I fins i tot Woody Allen. Recordem que, encara que això no ens ha arribat aquí gaire, però quan Mel Brooks grava àlbums de comèdia, segurament tots recordem Los Casetillos de Los Chistes d'un Genio, que es venien a les benzineres i tot això, als Estats Units hi havia un fenomen similar amb àlbums de comèdia. L'Steve Martin en tenia un, i eren això, acudits o monòlegs. I els monòlegs o els diàlegs que tenien a dues bandes, Carl Reiner i Mel Brooks, van vendre milions de còpies als Estats Units, poca broma, o sigui, no deixa de ser un senyor que ha triomfat a tots els formats possibles. Jo tinc molt de carinyo per una pel·lícula incompresa al seu moment, que l'any 91, que es deia Que asco de vida, on ell no fa paròdia de cap gènere, ell és actor, director i productor, assumeix totes les, i guionista, assumeix tots els rols, i és un senyor que està fastiguejat del sistema, sobretot del sistema capitalista nord-americà, enfonsat dintre de la depressió i enmig del caos urbà. Un senyor que va fer un remake, alguns van dir necessari, no?, de Ser o no ser, l'any 83, i que té una pel·lícula, Silvia Tarragona, que a més ara estrenarà en segona part, que és La loca història de les galàxies. El títol original és Spaceballs.
5: Mira la música. La música és brutal.
4: S'ha de tenir nassos.
5: Sí, s'ha de tenir nassos d'intentar copiar John Williams, atenció.
4: I a més, sobretot, a fer una paròdia extremadament divertida i irreverent de l'univers tancat de lo que era Star Wars en el seu 10è aniversari, no? John Candy és Chewbacca, que és un gosset, Rick Moranis és Darth Vader, que té més un casco enorme...
5: Que no cap per la porta.
4: Exacte. La famosa Estrella de la Mort és una pilota de ping-pong, bueno, tot és així, tot és Harrison Ford, és Bill Pullman, bueno, i ara que fan la
5: Bill
4: segona
5: Pullman
4: part...
5: Bill Pullman decrèpit, per cert.
4: Sí, perquè ara han fet la segona part i el recuperen, bueno, no deixen de ser la marca de la casa de Mel Brooks, que va funcionar molt bé. Ara m'estic en recordar

0: Els productores, The Producers, l'any 2001 adapta el seu film com a musical a Broadway, amb Nathan Lane, com els deia abans, i Matthew Broderick com a actors principals. L'èxit va ser colossal, 12 premis Tony. Jo em sembla que mai he obert tant la boca veient un musical a Broadway. Crec que l'he vist 4 o 5 vegades.
1: Però el musical, musical?
0: El musical.
1: Perquè les còpies en DVD es van exaurir, no les còpies
0: jo,
1: de la pel·lícula.
0: Jo vaig veure el musical a Broadway, no la pel·lícula.
1: Musical.
0: És a dir, el musical, em va deixar tan absolutament ida que vaig haver de tornar-lo a veure una altra vegada, perquè, clar, el The Producers explica la història d'uns productors que volen fer una obra de teatre en una circumstància de guerra molt concreta i, a més a més, l'Alemanya nazi, no? Així doncs que l'han de veure. Si no poden recuperar el DVD, si us plau, mirin algun sketch a través de YouTube. Aquesta versió musical va ser portada al cinema l'any 2005 amb els actors de l'obra, però no va tenir a pantalla la repercussió que sí va rebre als escenaris. I és una llàstima perquè, clar,
1: home,
0: li va quedar una mica aquest San Benito, a Mel Brooks.
1: La pel·lícula...
0: I d'irregular, sí.
1: Sí, en comparació amb la de l'any 67-68, depèn de l'any de l'estrena, déu-n'hi-do. I a més que tenien per allà Will Ferrell, de secundari, i l'Uma Thurman també, que no estava en el cast original de lo que és la representació teatral a Broadway, i bueno, va quedar una mica... Li faltava el ritme que sí que tenia la versió dels anys 60.
0: Va quedar una mica esbiaixada, sí senyor. Però no podem parlar avui del centenari de Mel Brooks. Recordem, 2 Oscars, un competitiu i un honorífic, 4 Emmys, 3 Tonys, 3 Grammys, un BAFTA, un IFI, un Lifetime Achievement Award, casat amb Anne Bradford fins l'any 2005, des del 1964, perquè va morir l'any 2005, la senyora que va protagonitzar El graduat, i èxit a Broadway amb Els productors, Agudo.
1: I dos punts molt desconeguts de la seva filmografia és que va ser productor de pel·lícules tan poc melbrookianes com L'Hombre Elefante, de David Lynch, aquesta història terrible del senyor John Merrick, i La Mosca, amb Jeff Goldblum i Gina Davis allà, te'n recordes, no?, que es converteix en mosca de mica en mica,
0: home,
1: David Cronenberg. I el seu fill és Max Brooks, que és autor de la molt seriosa i addictiva Zombie, guia de supervivència, llibre que es va publicar el 2003, on ella explica com ens hem de comportar, un manual per comportar-nos si hi ha una invasió zombi.
0: Doncs ja ho saben, si arriba una invasió zombi, vostès, just in case, vegin la pel·lícula de Max Brooks.
1: Llibre, és llibre.
0: Ai, perdó, llibre del Max Brooks.
1: Crec que van fer una adaptació i tal, però el llibre és que és, en sèrio, jo pensava que m'aniria a llegir una altra cosa i quan ho tenia davant dic, ostres, és que estic per fer el que diu el llibre, és que és molt divertit.
0: És que jo crec que els zombis ja han arribat i no ens n'adonem, n'hi ha molts de zombis.
1: Com els llangardaixos d'UV.
0: Estan aquí. Per cert, ja que estem parlant de The Producers, no podem acabar d'altra manera que fer-ho d'una manera humil, aquest gran, gran moment que l'Agudo ens ha regalat parlant de Mel Brooks, Springtime from Hitler, cançó que pertany al número final de The Producers, aquí amb el seu original de la pel·lícula de 1968, cançó, recordem-ho, pensada i coreografiada per ofendre un públic molt selecte, tot i que, com sempre en Brooks, no tot és el que sembla. The Producers, Springtime for Hitler. Senyores i senyors, preparin les oïdes.
1: Sílvia Tarragona, moltes gràcies per obrir els micros a fer pedagogia del bon humor. La millor cosa que poden fer és anar directes cap a les pel·lícules de Mel Brooks, recuperar els seus monòlegs a YouTube, perquè li faran un homenatge a ell, però se'l faran a vostès mateixos.
0: Vinga, doncs som-hi. Fem-nos aquest homenatge, estimats. Apugin el volum.

Avui que és dia de festa, avui que és festivitat de Sant Joan, per ser petons, els Joans i les Joanes que ens estan escoltant, espero que encara estiguin disfrutant de la coca i del cava. Està bé parar i pensar, stop and thinking, com diuen els americans, i viure com un mediterrani, però també cuidar l'energia, les relacions, el valor per la afectivitat i la afectivitat, la E i la A, tan important. Els hi recomano aquest llibre perquè no només serveix per l'empresa, sinó també per la vida ordinària. Tornem demà. Bé, demà servidora de vostès no hi serà, ja els hi dic ara. Demà escoltaran en Julio Leal, el nostre sotsdirector, que els hi farà companyia conjuntament amb tot l'equip, amb el Pau i amb el Gerard, entre les 10 i les 12 de la nit. Descansin molt i ens escoltem dilluns. Adéu-siau, bona nit.

Bona nit, benvinguts, benvingudes a l'edició 2306 del Metrópolis. Salutacions de Xavi Collado des de Ràdio 4. Acaba aquest dia de Sant Joan, dia festiu. També acaba un llarg pont per molts de vosaltres i comença un altre, segurament per d'altres que comenceu avui fins al proper dilluns de festa. Una nit que vull compartir amb la Kiera Oliver. Coneixerem la seva música. I amb un musical que després d'uns anys torna a la ciutat de Barcelona. Es diu Cop de Rock. Les millors cançons del rock català al mes de setembre al Coliseum de Barcelona. El programa d'aquesta nit comença amb la música de la Kiera Oliver.

0: Kiara Oliver, benvinguda, bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: Com estàs?
1: Molt bé.
0: Cantant, compositora, menorquina, ens presentes No fue real, el teu primer àlbum.
1: El meu primer àlbum, sí.
0: Per què No fue real? Per què aquest títol?
1: Per què? Pues, perquè tot realment és una gran paradoxa, no? I és un disc de ruptura i a pesar de que, evidentment, el que estic narrant és molt, molt real i el que estic narrant és quasi tangible, no? És molt visual, el disc. D'alguna manera, posar-li després l'etiqueta a tot, No fue real, com a que li dona aquesta volta encara més forta, perquè el dir que no fue real ho fa encara més real. No sé, és tot una paradoxa, també una de les cançons del disc que es diu No fue real, i també sentia que era una cançó que li donava molt de sentit, no només al so, sinó també al significat. També sent que la darrera cançó ho explica molt bé, perquè es diu No fue real, no? Hi ha una cançó que es diu 2 + 2 = 5, que tanca d'una manera que et queda un poc flipant amb tot el que t'acabo d'explicar els anteriors 43 minuts abans d'acabar, no? I era també una manera com de reforçar aquell final posant-li de nom No fue real al disc.
0: És un disc molt íntim?
1: Sí, moltíssim.
0: Sí?
1: Sí.
0: Conceptual, també?
1: Sí.
0: Què és el que expliques en tot el disc?
1: Explico una ruptura.
0: Una ruptura.
1: Sí.
0: I totes les cançons tenen, evidentment, alguna cosa a veure.
1: Sí, exacte. Totes en general estan bastant entrelaçades entre si. Hi ha molts de conceptes que es van creuant al llarg de les cançons, però en general l'idea és un poc mostrar el procés i el creixement de la primera cançó a la darrera. Hi ha una diferència abismal entre la Kiara de Puzzle a la Kiara de Si tot hubiera aquí, perquè hi ha hagut una ruptura per mig, una ruptura molt formativa i que ha vingut en un moment de molt de creixement per part meva. I una edat que, evidentment, una ruptura així et marca moltíssim, i una relació així també.

0: Estem escoltant Lo siento por ser yo. Quina és la història d'aquest tema?
1: Pues és una cançó que xerra un poc de com quasi has canviat per una persona que s'esperava que canviessis per ella, no? I que volia que complissis les expectatives de lo que ella volia de tu. És un poc que va crear un molde, diguéssim, de tu, i tu havies d'acabar dins d'aquell molde. Quan no hi caps, pues és un poc aquest moment de dir, i si canvi per aquesta persona, i si faig les coses més com aquella persona volia, encara que no siguin coses dolentes, no? Al final és molt important ser autocrític, però també és molt important ser fidel a tu mateix i prioritzar-te. I és un poc aquesta reivindicació, no, diguéssim, de sa personalitat i de sa unicitat de cada persona. És una reivindicació de qui ets tu, i sent que està sent de ses cames estar resonant amb el públic perquè sa gent es sent identificada.
0: Clar. A banda del que m'estàs presentant, tens una col·laboració important amb el Pablo López.
1: Uh-huh.
0: Tulipanes. Com neix?
1: Pues neix d'una cançó que vaig escriure jo fa quasi 2 anys, i és una cançó que vaig treure jo en solitari, i el Pablo va venir a la Riviera a cantar amb jo el mes de març passat del 2025, i vam decidir cantar Tulipanes, i d'allà, cantant aquella cançó i amb tot el sentiment d'aquell moment, vam decidir que allò no es podia quedar amb una actuació i ja està, sinó que havia de convertir-se en un, pues, petit remix de la cançó que ja havia sortit, i d'allà va néixer Tulipanes.
0: Tulipanes, i a més tens una vinculació d'alguna manera també amb el Pablo López, perquè vas estar a la Voz, no?, com a assessora.
1: Sí, exacte. Arrel de la col·laboració, després vam anar a la Voz i vaig estar d'assessora amb ell. Va ser una experiència super increïble, vaig aprendre moltíssim.

0: La gira, la libreta Rosa Tour, es va convertir en un dels fenòmens més destacats del nou pop actual, no? 43 dates crec que vas tenir, no? Si no m'equivoco. Quina valoració fas d'aquesta gira?
1: Quina valoració faig? Pues que vaig aprendre moltíssim, que al final jo estava començant i encara ho estic fent, però en aquell moment acabava de sortir de l'acadèmia i me va donar pues, moltes tables aquella gira, aprendre com girar, aprendre com funciona pues, una gira d'un artista emergent i com volia jo dur i portar aquesta gira a la meva manera, no? Sobretot aprenentatge, i va ser molt divertida. Vaig sentir molt connectada amb els meus fans.
0: Moltes vegades es diu que quan es comença o es treu un nou treball discogràfic és el començament d'una nova etapa. En aquest cas, és això o no?
1: 100%. 100%, però de fet no només ha començat ara, jo sinó que ha començat el moment que vam treure Puzzle el mes de desembre.
0: I què és el que vols transmetre amb la teva música?
1: El que vull transmetre és la realitat i la vida, i jo al final no faig res més que narrar les coses que me passen. Per tant, m'agradaria que això es traspassés un poc les coses que li passen a les altres persones, no? Que tu puguis escoltar el meu disco i sentir-te identificada. Jo no sóc ningú més que una més de nosaltres, una més que està vivint les mateixes coses, les mateixes ruptures, els mateixos drames, les mateixes felicitats, les mateixes alegries. Una al·lota de 22 anys que està creixent i està aprenent igual que tothom.
0: D'aquesta manera és la manera d'arribar a la gent, no? Al públic, no? Connectar,
1: sí,
0: explicant les mateixes coses.
1: Sí, d'alguna manera, jo quan estic escoltant música d'artistes i me sento identificada, me fa sentir molt més connectada i me fa sentir molt més, en general, interessada per la cançó que estic escoltant, no? Per tant, sí, sent que és una manera, al final, d'arribar a les persones, fent-les sentir que estic narrant la seva vida, perquè realment ho estic fent. I l'art imita la vida, i això és com des de sempre.
0: Per tu, les xarxes socials, què signifiquen?
1: Són importants? Són molt importants. A pesar de que a vegades mos fa bot de vessa i mos costa acceptar que les xarxes socials ara mateix són la base de tot, les xarxes ara mateix és molt, molt, molt important com a artista emergent que les tinga molt en compte, perquè és una manera de que la gent s'interessi, és una manera de promocionar-te, és una manera de fer màrqueting interessant, ingeniós, sense que sigui d'alguna manera el típic, no? I jo crec que ho entes bastant bé des del principi. Evidentment fa ràbia que ara mateix tot estigui reduït a les xarxes socials i tot estigui reduït en el telèfon, però és el que és, i simplement ho hem d'acceptar, que canvi i abraçar-ho, i sobre dur les xarxes, perquè realment dur les xarxes és tot un món, i és molt més complicat del que sembla, i pensar i fes les creativitats d'una manera diferent és com la clau per atreure un públic que potser no te coneix o que no s'hauria interessat per tu si no l'haguessis endinsat en el teu món d'una manera interessant, com es pot fer per les xarxes.
0: Quan parlaves abans d'aquesta connexió amb el públic, del que tu expliques, que molta gent es sent reflectida, clar, és que de cançons teves, per exemple, Puzzle o No Fue Real, hi ha més de 4 milions i mig de reproduccions a Spotify. Això és molt. Sents una responsabilitat a l'hora de cantar per allò que dius i transmets a la teva audiència?
1: Supos que sí, però sí, o sigui, sent una responsabilitat en el sentit que a vegades fa por dir certes coses, o te fa por obrir-te en canal i mostrar-te vulnerable, perquè al final som artistes, però les nostres vides pues, no formen part d'aquest art, no les nostres vides personals. Per tant, quan fiques la teva vida personal dins l'equació perquè sents que ho necessites i perquè és una cosa per tu terapèutica, al final l'art per jo és un mitjà per expressar-me i és un mitjà per sentir-me jo millor i per jo realment fer un poc de teràpia. Quan tu fas aquesta mescla, te fa por al final mostrar-te i obrir-te al món, però és important, i jo sempre ho intent tenir en compte, que no estic obrint-me a jo mateixa perquè la gent analitzi la meva vida i analitzi les coses que m'han passat a jo, sinó que m'estic obrint com un per un bé comú, i perquè sent que realment el que dic pues, pot ajudar a una persona a posar en paraules coses que potser no sap posar en paraules i coses que està sentint. Al final, et sentir-te arropada i et sentir-te abraçada per la música i per l'art és una cosa que jo m'ha ajudat amb la meva vida, i que és una cosa que sempre, sempre he tingut en compte, i que sempre m'he fet sentir feliç i especial, i sent que a vegades s'ha de sacrificar un poc com aquest moment de tenir por, i, o almenys per jo sí que és un moment de sacrificar aquest moment de tenir por per el que jo pugui arribar a generar i per el que se pugui arribar a interessar la gent per la meva vida privada, per tal de que la gent et senti pues, abraçada amb la música. Sí,

0: Quina és la història de Puzzle? Va ser el primer single.
1: La història de Puzzle es sent que és la definició de tots, es sent que és la definició d'una relació que s'està esmiculant constantment dia per dia, una relació que abans va ser polida i que cada vegada i cada dia i cada discussió que passa pues es va fent més lletja i es va fent més evident que no encaixes amb una persona, que aquesta persona i tu no sou el puzzle, o sigui que tu ets una peça d'un puzzle i que ella és una peça d'una altra. I aquesta cançó sent que és realment la base, sent que et sé que més ben explicat està tot, crec que et sé que més encaixa i sé que més defineix el gènere de música que estic intentant fer i que amb el que me sent còmode jo. També et sé que sent que la lletra és més clara però a la vegada metafòrica, sent que hi ha un contrast molt interessant i que té unes melodies molt enganxines i que a la vegada de ser trista pues sí que té aquest beat i sí que és un poc més alegre a nivell melodia. És una cançó que camina molt bé i que parla per si sola i havia de ser el primer single perquè és la meva preferida. No vaig mentir a ningú, és la meva preferida de tot el disc.
0: Què és el que t'ha donat personalment la música?
1: El que m'ha donat moltíssimes coses. La música literalment ha sigut tot per jo, tota la meva vida. Des que tenia ús de raó, ha sigut literalment la clau per entendre la vida, per entendre per què estic jo aquí i per què faig el que faig. La música ha sigut un refugi en moments en els que necessitava treure i en els que necessitava passar i pair coses que m'han passat. La música és el que m'ha posat

0: Parlem de la gira, no fue real tour. Una gira que acabes de venir de Dublín, de Londres, de París. A l'octubre marxes a Mèxic i després tornes per aquí, a Madrid, al Palacio Vista Alegre, el dia 27 de novembre, i el 28 de novembre a Barcelona, al Sant Jordi Club. Com és aquesta gira?
1: Aquesta gira pues, està prenent forma ara mateix. Mentre estem parlant ja estic pensant. Duc ja molts de mesos pensant, però ara que per fi ha sortit el disc podré seure i assentar realment tot el que vull que sigui aquesta gira. Tinc moltes idees, però s'han de fer reals, no? S'han de fer tangibles i s'han d'aterritzar un poc, que jo també tinc unes idees molt ingenioses i molt loques que després s'han de fer un poc més normals i més fàcils d'aconseguir, no?
0: La gira s'adapta als diferents països on vas, o és tota la gira la mateixa?
1: No estic segura encara, perquè clar, és final a Mèxic i a Buenos Aires dura un format un poc més reduït, no serà tan gran com el Sant Jordi i el Sant Jordi Club i el Vista Alegre, però tampoc serà tan petit com l'any passat, que vam anar només jo sola a Buenos Aires, tocar a guitarra i piano, o a Mèxic, que també vaig anar sola. Serà un poc més elaborat, però tampoc serà el mateix, crec, que aquí a Espanya. Per tant, es poden esperar moltes sorpreses.
0: Molt bé, i les cançons, les teves cançons, agafen vida pròpia al llarg dels temps, dels dies, de les gires? És a dir, en directe, agafen un altre caire?
1: Sí, jo crec que sí, que al final també el punt en què estic jo mentalment i el punt en què estic jo després sempre influeix. Jo intento posar-me en el personatge, però a vegades és difícil, no? Ficar-te una altra vegada a un moment, sobretot com és de no fer real, tan dolorós. Per tant, sent que sí que agafen una altra vida que no té res a veure amb el so, o almenys això va passar amb la Libertad Rosa Tour. No sé com serà, no fos real tour, però tinc moltes ganes de veure.
0: Escolta, encara pregunten per OT?
1: Sí, 100%.
0: Sí? Per què et vas presentar a OT?
1: Per què em vaig presentar? Pues, perquè era una oportunitat i estava allà, estava tornant a començar després de 3 anys i vaig dir per què no. La meva mare també va convèncer, perquè jo no estava segura, jo acabava de començar a estudiar aquí a l'ESMUC i va ser un poc, ui, i ara fer això, a més que jo estava segura que no m'agafarien.
0: Sí.
1: Per tant, s'havia de donar moltes voltes.
0: De totes maneres, tu vas arribar amb la lliçó ja apressa, no? Ja sabies, ja estaves preparada per cantar.
1: Sí, jo estava preparada, però al final OT és un món en ell mateix i a vegades passen coses que no t'esperes.
0: Sí.
1: A vegades Operació Triunfo, tu pots entrar allà superpreparada, però estar allà tancada 3 mesos, no saps com reaccionaràs tu, el teu cos, el teu cervell. I a vegades passen coses que no t'esperes. A vegades, de repente, estàs reaprenent coses que has après fa anys, però perquè, de repente, allà dins et bloqueges o el que sigui. És molt normal que passi això, també. Per tant, és una aventura en si mismo.
0: Ara ja no tornaries, no?, a fer una experiència com aquesta.
1: Sí, o te ho tornaria a fer, però ho tornaria a fer des d'un punt de més coneixement, jo crec.

0: Parla'ns d'aquest tema que estem escoltant, Calle Luna.
1: Pues Calle Luna és una cançó, és el nombre 10 de Stracklist de No Fue Real. I és una cançó que és un sample d'un tema de Sixpence None the Richer que es diu Kiss Me. I l'idea de fer el sample va venir un poc del fet que és una cançó, Kiss Me, en aquest cas, una cançó molt de pel·lícula, molt de rom-com, molt de coming-of-age film. I jo em sentia així, en general, amb el so que estava creant i també, personalment i també de lletres, sentia que tenia sentit que Kiss Me, una cançó tan pel·liculera, una cançó tan simbòlica d'un moment i d'un temps, dels principis dels 2000, aquestes pel·lícules, comèdies romàntiques, sentia que era el moment perfecte per semblar aquella cançó. A més, és una cançó que és un clàssic, que ja m'encanta. I va sortir molt natural. Un dia estava jo a casa sola, tocant la guitarra, i vaig començar a tararejar la primera frase, que era una frase que tenia escrita a la meva llibreta. I d'allà va sortir Calle Luna. I se li ha donat moltes voltes perquè va ser una cançó, una de les més difícils d'escriure i d'acabar, perquè jo sentia que no estava perfecta, i jo quan sento que algú no està perfecte, com que li don moltíssimes voltes, sentia que la lletra no estava en el seu màxim potencial, diguéssim, i la vam acabar de les darreres. La darrera va ser la intro, però la segona darrera va ser aquesta, que no, fins que no va passar alguna cosa a la meva vida, com per tancar certs capítols, no vaig poder escriure i acabar Calle Luna.
0: Quines coses et fan gaudir de la vida? Les petites coses.
1: La música. Dormir, m'agrada molt. Estar amb les meves amigues. M'agrada molt venir aquí a Barcelona perquè viuen les meves amigues tota la vida. I ric molt. Passar temps amb la meva germana i amb la meva mare també. O sigui, amb el meu pare i el meu germà també, però sobretot elles dues, ric molt també. M'agrada viatjar, però tampoc viatjar molt lluny. Simplement investigar i trobar nous llocs. M'agrada molt llegir, m'agrada molt estar al sol. M'agrada tocar instruments, m'agrada cantar, m'agrada escriure moltíssim, m'agrada molt escriure cançons i m'agrada estar amb la meva gent. I m'agrada moltíssim, moltíssim, moltíssim caminar. Caminar molts passatges molt llargs.
0: I la vida t'està donant tot el que volies?
1: Sí, 100%. Sí. Jo estic molt feliç. Molt.
0: Segurament és el més important, no? Aconseguir el que tens en ment.
1: Exacte. I estar tranquil·la, que és el que jo tinc ara mateix. Tinc una pau absoluta i això em fa molt feliç.
0: No Fue Real és el primer àlbum d'aquesta compositora cantant com és la Kiara Oliver. Kiara, moltíssimes gràcies per venir a Ràdio 4.
1: Merci.
0: Molt d'èxit i m'apunto al calendari el dia 28 de novembre d'aquest 26 per veure't al Sant Jordi Club de Barcelona.
1: Ens veiem allà. Merci.

0: Fa 15 anys vam tenir l'oportunitat de veure aquesta ciutat a Barcelona un musical, Cop de Rock. Ara tornen i ho faran aquest proper mes de setembre, del 3 al 6, al Teatre Coliseum. Aquesta nit hem convidat el Jofre Bardolet, és director musical, cap de producció de La Barca i també protagonista. És el rock dins d'aquest musical. Jofre, benvingut. Bona nit.
1: Què tal, com estem? Gràcies.
0: Bona nit. I la Júlia Cervera és la directora d'actors i actrius. Benvinguda, Júlia.
2: Hola, moltes gràcies per convidar-nos.
0: Com ha estat posar en marxa aquesta nova versió de Cop de Rock?
1: Bé, doncs el nostre Cop de Rock, diríem, es remunta fa un parell o tres d'anys, quan, de fet, un parent meu, en Pere Puig, que havia vist l'espectacle original de Gotllegom fa 15 anys, em va dir, ostres, hauríem de muntar això, hauríem de muntar Cop de Rock. Jo li vaig dir, escolta, m'està sonat, això és una cosa enorme, de dimensions descomunals. Però bé, escolta, vam veure si la cosa, doncs, realment podia ser possible. Vàrem parlar amb de Gotllegom ja en aquell moment i la seva resposta va ser, doncs, bona, una predisposició oberta d'entrada. Tant és així que ens van arribar a cedir l'escenografia original del muntatge. Per tant, des d'aquest moment, el nostre agraïment cap a de Gotllegom és absolut, perquè, evidentment, sense el seu vistiplau, avui no seríem aquí, això és evident. I bé, doncs, el que vam fer va ser 6 funcions de Cop de Rock al Teatre l'Atlàntic de Vic, cosa que bastant extraordinària, perquè no havia passat gairebé mai, no?, que es fessin 6 funcions d'un mateix espectacle en una sola temporada al teatre de la nostra ciutat. I vist l'èxit, no?, i vist que va venir a veure'ns el mateix Joan Lluís Bozzo, autor del text original i director del muntatge, o l'Anna Rosa Sisquella de Gotllegom, i bé, doncs vam veure la posada en escena amb bons ulls, vam dir, escolteu, per què no plantejar-nos que això pugui tenir una continuïtat i picar la porta de Barcelona, no? I aquí, doncs, el Teatre Coliseum s'hi va posar bé i aquí som, fent aquestes funcions al setembre, coincidint justament amb els 15 anys de l'estrena original.
0: Quines diferències trobem amb aquest Cop de Rock del que vam veure fa 15 anys?
2: Nosaltres hem procurat ser el màxim de fidels al muntatge original. Jo sempre dic que partim d'aquesta base de que és un espectacle que no creem de zero, sinó que el que volem és rememorar aquest espectacle meravellós que es va estrenar ara fa 15 anys, i per tant les diferències que puguem trobar són, doncs, matisos que nosaltres, com que som persones diferents, apareixen indubtablement, doncs, aquestes petites diferències. Per exemple, en el moment de crear el personatge, evidentment jo, com a intèrpret també, que faig el personatge de la Júlia, no puc calcar el que va fer l'actriu en el seu moment, no? Per tant, també ens hem d'anar adaptant als temes tècnics del teatre on es representa. Per tant, les diferències que veiem sobretot són a nivell més tècnic o de creació de personatge, escènicament petites coses, però procurem ser el màxim de fidels al muntatge que ja van fer.
0: És un dels musicals que més èxit va tenir també a casa nostra. A més, explicava molt bé una època musical a Catalunya. L'altre dia vaig coincidir, va venir aquest programa Lorenzo Santamaría, i li vaig dir, escolta, trobo a faltar el Cop de Rock una altra vegada a aquesta ciutat. I ara, pum, vosaltres us poseu mans a l'obra i porteu de nou aquest espectacle. Fas el paper que feia el Roger Berruezo.
1: Exacte, eh? Sí.
0: Has parlat amb ell?
1: Doncs mira, amb en Roger no hi hem parlat, però sí que és cert que quan van fer les funcions a Vic van venir-nos a veure durant el procés d'assajos o en les funcions bona part del repartiment original, cosa que ens va fer, tu diràs, moltíssima il·lusió, com us podeu imaginar, el vídeo que es conserva de la producció de Gotllegom l'hem vist milions de vegades, no? Ens el coneixem de pe a pa, i evidentment, doncs, són referents, i el fet de que ells es predisposessin a venir-nos a veure i donessin aquest feedback ens va omplir d'orgull i de felicitat. Per tant, sí que existeix aquesta connexió, també sobretot amb, com dèiem, amb en Joan Lluís Bozzo, que ha beneït molt la proposta, o amb en Toni Ten, que va ser el director musical i el productor, de fet, de la cançó A Cop de Rock, que és l'única cançó creada especialment per l'ocasió, no? Per tant, a tots ells, escolta'm, un agraïment molt gran.
0: I era el director musical, ets tu.
1: Exacte, sí, a mi em toca assumir, diguem-ne, diversos papers de l'auca, no?, en aquest muntatge, ho faig amb molt de gust. De fet, jo sóc director d'orquestra de formació, i per tant, doncs, que jo assumís la direcció musical, bé, era certament natural. També és cert que, com que el nostre espectacle ja té un temps de vida, tota la feina, doncs, en aquest cas, de direcció musical, ja tenim molta base feta, no? La banda funciona perfectament, són 5 musicassos, i per tant no partim de zero, i això és molt positiu, sobretot també perquè jo, que, com deies, sóc membre de la productora La Barca, em pugui enfocar especialment a la producció, que és titànica.
0: Evidentment, 3-4 dies només, no?
1: Sí, ho farem del 3 al 6.
0: Són poquets.
1: Bueno, d'entrada tenim això, a veure, tant de bo que la cosa pugui anar més. Segurament, doncs, que vam preferir, escolta, pocs dies i a rebentar-ho i que el país es quedi amb ganes de més, no? El que sí que és bo és que vam anunciar fa molt poc que farem 5 funcions, és a dir, vam anunciar una més, que serà la del dissabte a la nit, i les entrades estaran molt bé de vendes, molt bé, i això, doncs, és una mostra que aquest espectacle és plenament vivent.
2: N'hi ha ganes.
1: Que el públic
0: moltes, no?
1: Hi és,
0: moltes. I tant.
1: I per tant, convidar a tothom, tant els nostàlgics que la van veure en el seu moment i que la recorden, com a les noves generacions. No? Però nosaltres ja no som una gent que nasqués i que visqués amb el rock català dels 90, per tant, les descobrim, aquestes cançons, ens les fem nostres, i l'objectiu és traslladar-les a la nostra generació.
3: Oh, per això, no?

0: Not a chance.
1: Quina és la història de la Barca? Porteu 3 anys només, no?
2: Sí, la Barca és una productora nascuda a Vic que bàsicament el que s'ha dedicat és a produir espectacles que tenen una cosa en comú, que és la reivindicació del patrimoni cultural del país. Hem produït, per exemple, l'òpera Ferides, que és una òpera que vaig compondre jo quan tenia 17-18 anys, i que va girar doncs, pel país. Hem anat a Manresa, a Reus, a Barcelona, després de l'estrena a Vic, o actualment estem girant un espectacle que es diu Festeig i Girabol, sobre la figura d'Eduard Toldrà. I doncs Cop de Rock és una mostra més d'això, no? És a dir, torna a ser reivindicació del patrimoni, en aquest cas del rock català dels 90, però que apel·la a la identitat nacional de Catalunya, que és el motor d'aquesta productora.

0: Les cançons són les mateixes de l'original? Ho dic perquè en aquests 15 anys hi han hagut cançons noves.
1: No, no, mantenim les originals. De fet, sonen gairebé uns 45 temes del rock català durant tot el musical. Evidentment, no tots sencers, perquè duraria moltes hores. Però sí, sí, mantenim aquestes cançons que es van enllaçant amb la dramatúrgia que Joan Lluís Botzó va fer per aquest espectacle. I jo penso que enllacen meravellosament bé. O sigui, està molt, molt ben trobat, la veritat.
0: I ara expliquem la història que vosaltres expliqueu al cop de rock.
2: Vinga, va.
0: Quina és?
1: Julia. A veure, la història són bàsicament tres nois que viuen en un poble indeterminat de l'Alt Empordà i ells tres doncs, tenen una banda amb la qual fan música rock, en aquest cas. Representa que tots els temes que anem sentint són temes que ells han fet amb aquesta banda. I llavors el conflicte comença quan tres noies de les Terres de l'Ebre van a celebrar el comiat de soltera de la Lluna, la protagonista, i justament van espetegar en aquest poble indeterminat de l'Alt Empordà on els tres nois estan fent un concert al Xiringuito de les Roques, no? I elles doncs, decideixen sortir de festa aquella nit i en Roc i la Lluna, diguéssim, que s'agraden una miqueta bastant. I aquí comença doncs, tot el conflicte gros de que ella està a punt de casar-se, falta una setmana perquè hi hagi el seu casament i, per tant, haurà d'anar gestionant com bonament pugui el que li acaba de passar amb en Roc. I després, per altra banda, també a les dues noies, la Júlia i la Pilar, les amigues de la Lluna, també s'agraden en més o menys mesura amb els altres dos nois de la banda. I aquí comença
0: tota la història.
1: I llavors el segon acte sí que és un pas de 12 anys i aquí és on veiem ja doncs, com han evolucionat aquestes relacions, què són i qui són les persones 12 anys després, no? I com això doncs, es va posar en el seu lloc o no. O passen encara més conflictes que desencadenen altres circumstàncies.
0: Sabeu que de Goll de Gom va buscar, per al personatge que interpretava, el Lorenzo Santamaría, un actor o un cantant que tingués un accent mallorquí. En aquest cas també?
2: No, en aquest cas no, però es dona una circumstància molt divertida, que és que l'Arcadi Prat, que és l'actor que encarna el personatge d'en Luart, la seva parella és mallorquina, per tant, mira, és una casualitat. Però no, en el nostre cas, el personatge en Luart no és mallorquí. Sí que és cert que en el plantejament de Joan Lluís Botzó, clar, la banda dels nois són d'això, d'un poble de l'Empordà, les noies venen de les Terres de l'Ebre, el personatge del pare ve de Mallorca, per tant, era no, una apel·lació als països catalans, en certa manera. Nosaltres mantenim això, tret del fet aquest del personatge del pare, que en aquest cas no és mallorquí.
0: Música en directe?
2: Sí. I tant. Sí. Tenim una banda de 5 músics boníssims que toquen tot el que sona i això ho hem de reivindicar perquè cada dia tristament costa més veure espectacles o és que fins i tot concerts.
0: I això és
2: molt trist.
1: Que tot siguin rigorós directe a nivell musical.
0: Sí, els concerts gairebé cap.
2: Clar. És fort.
0: Gairebé cap. És tota la música en directe.
2: Sí. Tiren coses tirant. I apel·li, no?
0: Sí.
2: I, home, per descomptat, que és un valor. En aquest cas, com que serem al Teatre Coliseum i no hi ha fossat, els tindrem al segon pis. Per tant, la gent que ens vingui a veure, que s'hi fixi, si vol, que al segon pis a l'esquerra tindrem la banda allà posada.
0: I com està escollit l'elenc, els actors i actrius?
1: En aquest cas, com que cal destacar també que tota la companyia, molt bona part, gairebé diríem el 90%, és talent osonenc, no hi ha hagut un càsting obert com a tal per decidir el repartiment, sinó que molts de nosaltres ja hem treballat junts en altres ocasions amb espectacles que s'han produït a la comarca, d'altra gent amb qui hem coincidit en espectacles a Barcelona i llavors els vam proposar, per exemple, de participar, però que casualment també eren gent nascuts a la comarca d'Osona, no? Vull dir que una mica la tria ha estat aquesta de dir, veure de la gent que ja coneixíem prèviament, doncs qui podia encaixar en cada perfil, això sí.
0: Escenografia, com és?
1: Doncs hi ha hagut una adaptació a nivell de les roques, diguéssim, perquè el 2011 vam poder veure, la gent que va anar a veure l'espectacle al Teatre Victòria, tres grans roques presidint l'escenari, i evidentment, com hem dit abans, ens hem d'adaptar a cada teatre on ho representem, i hem hagut de fer una roca partint de la base del que teníem, no? Però el que sí que conservem és la major part de l'escenografia original que ens va cedir de Goll de Gom i que és, de fet, amb la qual vam estrenar l'espectacle a l'Atlàntida. Vull dir que això sí que la gent ho podrà veure, però tenint en compte això, que s'han hagut de fer algunes adaptacions per tal d'entrar dins el nou espai on ho farem.

0: és el que va representar el rock català per aquest país?
1: Nosaltres l'entenem com un fenomen bàsic, diguem, per al que és la transició i aquells anys tan moguts a nivell social i polític, diguem-ne. És a dir, entenem que va ser una eina de normalització lingüística absolutament important perquè avui siguem on som, no? I també, sens dubte, la música actual, jo què sé, grups com Oques Grasses o almenys fa una mica més de temps, Charango, Catarres, els Amics de les Arts, tampoc segur que no haguessin existit amb tanta esplendor sense aquell fenomen, no? Sense el protagonisme dels Pets, de Sopa de Cabra, de Sau, l'Axan Busto. Deixa'm fer l'apunt també, evidentment molt agraïts a tots aquests grups que han vist bé, diguem-ne, que l'espectacle es torni a posar en escena i que ho veuen com, efectivament, com una cosa que incita a aquesta reivindicació, aquest homenatge que els hi fem, no? I que, ostres, doncs també fa que la seva música sigui coneguda més enllà d'enyorada, no? Pels més nostàlgics, per tant, pels més grans, també coneguda pels nous, no? Per tant, sens dubte, la nostra aposta per fer de nou, per portar l'escenari Cop de Rock, és aquesta posada en valor d'aquest patrimoni que entenem que és bàsic per la identitat nacional del país.
0: I com rebeu vosaltres aquesta música des de la distància? Ho dic perquè, evidentment, per edat, vosaltres, en aquella època, no estàveu en aquest món.
1: No hi érem.
0: Això, Llavors, com des de la distància, des d'aquella música ja pràcticament dels avis, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Com vosaltres en rebeu aquesta música?
1: Ostres, mira, a nivell personal jo et diré que bastant proper, perquè jo em dedico a la música clàssica. Per tant, clar, jo estic acostumat a treballar en música de Mozart, per exemple, no? Per tant, per mi el rock català dels 90 no és tan lluny, no? I per tant, d'aquesta manera, ostres, el vincle és proper. També perquè la gran majoria d'aquests grups, ostres, encara existeixen avui en dia.
0: Sí.
1: Vull dir, clar, jo he anat a concerts de Sopa de Cabra, saps? O de l'Axan Busto. Per tant, ens els estimem i ens els veiem molt, molt proper. No, en aquest sentit.
2: Jo personalment he de dir que evidentment coneixia el nom de molts d'aquests grups, però la majoria de les cançons no les havia sentit.
0: Clar.
2: mai, tret dels grans èxits que coneix més la gent.
1: Camins.
2: Correcte, però he descobert uns temassos espectaculars i El Cotxe, la meva banda sonora, és el rock català dels 90, des de que vaig fer aquest musical, no? Vull dir que sí que nosaltres sempre diem que aquest espectacle es pot pensar que va molt enfocat a una generació concreta, que és aquesta que dèiem, no? La que va viure en directe aquest rock dels anys 90, però, ostres, és que el públic, tingui l'edat que tingui, i pot connectar de mil maneres diferents, no només a través de la música, sinó també a través dels personatges i de la seva història. Però vull dir, jo crec que l'imaginari col·lectiu que genera aquest espectacle i tota aquesta música és, o sigui, és per tot el públic, de diferents maneres potser, però arriba a tothom i toca, segur, segur.
0: Del 3 al 6 de setembre al Coliseum de Barcelona, Cop de Rock. Jofre Verdolet, Júlia Cervera, gràcies als dos per haver estat aquesta nit als micròfons de Ràdio 4.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Un plaer.

0: El cap de setmana, a l'hora del vermut, arriba la coartada perfecta.
1: Coneixeu el concepte d'evolució?
2: Sota sospita.
1: En el seu temps, els humans eren capaços de fer grans gestes.
0: Entreteniment cultural i social per a ments inquietes.
1: Podien parlar a través dels oceans.
2: Amb Laura González.
3: L'impossible. Per què la volen capturar?
4: És més intel·ligent que la majoria.
5: A Ràdio 4.
0: La millor companyia. El més que es porta a Ràdio 4 ha canviat d'horari aquesta temporada, però no ha variat la seva filosofia. Continuem fidels als valors de l'esport i al seu poder com a eina de superació, integració i solidaritat, entre molts altres. Al Més que Esport descobrim persones, sovint anònimes, amb històries extraordinàries i també esportistes famosos amb històries humanes, i tot gràcies als valors de l'esport. Més que Esport, dissabtes i diumenges a 2:15 de la tarda a Ràdio 4.
2: Ràdio 4.

Què tal? Molt bona tarda. Mireu, us explico. Hem deixat sonar tanta estona la sintonia perquè el Dani Granados, l'Oriol Rossell i jo, la Consol Sáenz, ens hem perdut. Ens hem perdut per la Llotja de Mar, que és la seu per primera vegada d'aquest sonar, d'aquest nou sonar, que comença, com ja sabeu, aquest 2026, una nova etapa, i que ha situat concretament en aquest edifici absolutament meravellós la seu del seu sonar més bé, el sonar més tecnològic, el sonar on podem escoltar xerrades, veure els projectes de la gent que juga amb les noves tecnologies i tot allò que té a veure amb la nostra vida social, cultural i, per què no, també política. I per què ens hem perdut? Ens hem perdut perquè és un escenari absolutament magnífic. La Llotja de Mar, que combina estils arquitectònics com ara el gòtic i també el neoclàssic, i que en aquesta ocasió es fusionen a tots aquests projectes i tots aquests invents futuristes, en la gran majoria de les ocasions, que ens porten doncs, tots els artistes, tots els creadors i els col·lectius que s'han donat cita en aquest Sonar Més D. Un Sonar Més D des d'on avui realitzarem el nostre programa i tindrem oportunitat de xerrar amb alguns, com dèiem, d'aquests ponents, d'aquestes creadores, de totes aquestes ments privilegiades que es proposen albirar què passarà en un futur.

Doncs aquesta és la proposta d'això, eh? Això és ens acompanyarà d'aquí una estona per mostrar-nos doncs, la seva manera d'entendre l'art, la relació entre les noves tecnologies i nosaltres, els éssers humans, que se suposa som els que hem inventat les noves tecnologies i les hem de, entre cometes, controlar. Em sembla que la cosa de moment està sortint una mica regolint, però bueno, ja veurem. De tot això i més es parla aquests dies al Sonar, us ho dèiem, és un sonar especial, és un sonar que inicia una nova etapa, un sonar amb una nova direcció que porta aquest apartat del més D, el més tecnològic, des d'aquell espai de Fira Montjuïc a aquesta Llotja de Mar absolutament meravellosa. I un sonar, podríem dir, jo no sé si diurn, perquè ja diurn es queda una mica enrere, que fa vespreig, fa vespreig i també nit a Fira l'Hospitalet. Ja veurem com va la història, ja veurem com accepta el públic tots aquests canvis. Els que segur que estan encantats i encantades són totes les persones que s'han donat cita, com dèiem, amb aquesta Llotja de Mar per gaudir de les propostes que ens mostra el Sonar Més D.

0: Dani Granados, què tal? Molt bona tarda.
1: Molt bona tarda, Consol Saez.
0: T'ha agradat la Llotja de Mar?
1: Home, és un espai històric de la ciutat, no?, que està en el centre i que és un espai, diguem, molt connotat també per una història, no?, de les elites econòmiques d'aquesta ciutat. Un espai, diguem, rellevant, de mostra de poder, però que avui, no?, i això em sembla especialment rellevant, està donant cabuda també a una mirada crítica sobre el present en termes econòmics, sobre el present en termes tecnològics i sobre el que ha de venir també a futur, no?, i com podem imaginar-nos una societat segurament més justa i més democràtica. Per tant, benvingut també a aquest espai, al món de la reflexió crítica.
0: És interessant això que dius, perquè mira, no ho havia pensat. Segurament, si féssim una psicofonia... Això mira, per la pròxima edició del Sonar Més D, potser li podríem proposar a algú, perquè si féssim una psicofonia amb aquestes parets, probablement ens esgarrifaria saber de les converses d'algunes de les reunions d'aquests grans senyors, i dic senyors perquè probablement poques senyores hi havien en aquelles trobades, parlant, per exemple, de com enviaven els vaixells, no?, doncs cap a les Amèriques, previ passi per el continent africà, per portar, diguéssim, no de manera educada, alguns homes i dones, precisament doncs, a treballar a terres perquè ells fessin moltes peles i es poguessin fer edificis com aquest. I una vegada dit tot això, Dani Granados, i felicitar, perquè crec que ho hem de fer a les companyes de... L'altre dia teníem nosaltres a l'Andrea Faropa, responsable d'aquest Sonar Més D, a les companyes i companys que han triat aquest espai, perquè la veritat és que... Jo no sé si vosaltres teniu aquesta sensació, i aprofito ja per presentar l'Azucena Micó, l'Azucena Micó de Sound Diplomacy, que ara ens explicarà una miqueta el que ha fet aquí el Sonar Més D. No sé si teniu aquesta sensació, però jo... aquests dies que passejava pel Sonar Més D veient doncs, aquesta arquitectura i, per exemple, doncs, el pavelló de la gent de Corea que ha vingut a presentar les seves invencions i creacions, deia, em fa la sensació d'estar enmig de Blade Runner, tio. Saps? O sigui, crec que és perfecta, no?, aquesta munió entre un món antic, no?, un present i un camí cap al futur. No sé què penseu, eh?
1: Jo crec que és perfecte, crec que, com deia abans, que aquests espais que estan al centre de la ciutat i que tenen una dimensió clarament pública també s'utilitzin no només per dissenyar aquestes estratègies econòmiques transnacionals, les del segle XVII i les d'avui. Aquí es fan mítings i hubs internacionals per dissenyar estratègies econòmiques que segurament no tenen una visió estrictament democràtica. Per tant, que un espai com aquest es posi a disposició d'un festival com el Sonar, d'una secció com el Sonar Més D, que el que busca és, a partir de l'àmbit de la tecnologia i la innovació, pensar també escenaris potser segurament més desitjables, té un punt futurista, però m'agrada pensar no tant catastrofista com Blade Runner, sinó una mica més optimista, no? O com a mínim que dibuixin els problemes d'avui per dibuixar un demà més desitjable, que jo crec que és on hauríem d'estar.
0: La Azucena Micó, que sap molt sobre com i de quina manera s'han de construir, no?, espais per viure la cultura i la música.
2: Hola, moltes gràcies per convidar-me. Jo ahir quan passejava per aquí i estava mirant totes les instal·lacions artístiques pensava, ostres, el xoc, no?, l'impacte entre les parets i el que estem veient, doncs màquines fent servir la IA per fer-te una peça d'art en el moment, tal. Realment, jo crec que també convida molt a la reflexió, no?, de dir, ostres, d'on venim, on anem, on anirem, perquè hi havia instal·lacions que tampoc acabava d'entendre què estava passant allà, per més que m'ho expliquessin. Amb la qual cosa trobo que sí, que és un lloc molt especial per fer això avui.
0: Doncs l'Azucena Micó, Dani Granados, ens acompanya precisament per explicar-nos una mica quina és la feina que fan des de Sound Diplomacy i també que ens faci 5 cèntims de la xerrada que va tenir lloc el primer dia d'aquest Sonar Més D, on va participar amb el Miric Milan de Vibe Lab, per parlar de com la música i la cultura nocturna poden enfortir les comunitats, que és un debat molt important del que es parla i es parlarà molt, ja us ho diem, els pròxims mesos.
2: Sí, la veritat és que va ser una xerrada molt entretinguda. El Miric i jo fa molt de temps ja que ens coneixem. Ell havia sigut l'antic alcalde de la nit d'Amsterdam i sí, vam estar xerrant una mica de com governar la ciutat a la seva vessant nocturna, no? Amb tot allò que passa a Barcelona, potser podríem dir de 9 a 6 del matí, i sí, ens ho vam passar molt bé, la veritat.
1: Fins que surt el sol, no? Des de que se'n va fins que surt. Clar, és un dels debats històrics,
0: dels debats,
1: no? que hi ha a totes les ciutats del món, jo crec, però que Barcelona des de fa uns anys també l'està entomant, i que tenim la sort avui que ens acompanyi l'Azucena, que treballa, diguem, a una d'aquestes consultories, d'aquestes empreses que es dediquen a intentar trobar solucions, no? O sigui, davant d'aquests reptes, trobar solucions. I a mi, per començar una mica la conversa, m'agradaria, Azucena, que ens expliquessis d'alguna manera quines són les solucions que esteu situant com a Som Diplomacy, que ahir vas poder compartir en aquesta taula, perquè tinc jo una sensació, que ja la deixo anar, i és que a vegades aquest debat s'ha reduït molt estrictament al tema de l'economia nocturna, no? I quan parlem de l'alcalde de la nit, la pròpia figura del teu company de taula, no? del Milan d'ahir, estava molt vinculada a aquesta idea de l'economia creativa vinculada a la nit. Però que ja fa uns anys, i vosaltres heu sigut molt protagonistes d'això, s'està fent més gran aquest debat. I estem incorporant altres temes com la convivència, com la capacitat de la mediació, etcètera, etcètera. No? Per tant, davant d'aquests reptes, quines són una mica les solucions que esteu plantejant?
2: Sí, nosaltres ahir, i justament va ser un dels temes que vam tractar més, una de les coses que vam estar d'acord tant el Míric com jo és que, ser un diploma, si ho posem molt en pràctica, és que no es pot generar una governança de la nit, jo crec que de res, però en aquest cas de la nit, sense tenir un diàleg amb el que és l'ecosistema, sense tenir un diàleg amb el sector, amb les persones que realment estan habitant a la ciutat durant aquestes hores del dia. Està molt bé i jo em sento molt contenta de que a Barcelona tinguem ara una comissionada per la nit, però penso que sense, que sí que ho té, ella té ara una comissió, però hi ha ciutats que potser tenen la figura de l'alcalde de la nit i no tenen una comissió de persones que puguin estar informant del que està passant en el dia a dia, bueno, potser hauríem de dir en la nit a nit de la ciutat, quins problemes estan trobant, que com parlant amb les audiències, amb els públics, amb la gent que ho està vivint, això era una de les coses que vam estar d'acord que era molt important. I un altre tema, i nosaltres això sempre ho recomanem, nosaltres, bueno, a Som Diplomacy, per situar-vos una mica, el que fem és treballem sobretot som una consultoria global. Jo estic aquí a Barcelona, però tinc companys a Londres, a Berlín, a Mèxic, a França, vull dir, estem una mica per tot arreu, i treballem amb ciutats per ajudar-los a entendre, no?, a desxifrar una mica quin valor té la música, les indústries creatives i la nit per les seves ciutats, valor econòmic, sí, però també cultural, social, de desenvolupament, i ajudar-los a entendre quines poden ser les accions que poden dur a terme per aconseguir alguns dels seus objectius a través de la música, de la cultura, de la creativitat, etc. I quan nosaltres treballem amb ciutats, sempre, per començar, els recomanem tenir aquesta comissió i aquest grup de persones que puguin informar a la gent que està dissenyant les lleis, que està dissenyant les polítiques, que està treballant més en alt nivell, per dir-ho així. Nosaltres sempre diem que sempre s'ha de bastir aquest pont, i també construir diàlegs entre els diferents sectors dintre del mateix govern. No es pot governar la nit sense tenir en compte el transport, no es pot governar la nit sense tenir en compte el turisme, òbviament, sense tenir en compte
0: la seguretat,
2: gràcies, els hospitals. Ja a vegades pensem en la nit com si fos només la gent que se'n va de festa. Hi ha moltíssimes professions que només passen de nit. Hi ha les persones que treballen als hospitals, les persones que treballen amb neteja, etcètera, etcètera. També necessiten que se'ls consideri quan es té en compte aquestes estratègies.
1: Clar, i dius, no podem fer només pensant en la nit a la gent que se'n va de festa, no? Però la gent que se'n va de festa segurament és el motor de tot això, no? Uh-huh. Llavors, hi ha aquesta lectura històrica que es fa de, bueno, com posem els serveis i els recursos necessaris perquè això no tingui un impacte negatiu, i com això genera una economia, que això és evident, no?, i és indubtable, i segurament té uns elements molt positius, però a mi m'agrada com canviar el prisma, no?, una mica agafant les arrels d'aquest programa de Territori Clandestí, i des d'on mirem? Mirem des de la lògica ciutadana, no? Llavors, d'aquesta perspectiva, penses que podríem parlar del dret a la nit? És a dir, nosaltres parlem molt de drets culturals, no? Llavors, hi ha un dret ciutadà a fer ús d'aquesta nit?
2: Totalment. I és més, jo crec que, a més, aquest dret, aquest ús de la nit, al final genera la identitat que té una ciutat. Una de les coses que ahir també parlàvem, que jo quan m'estava preparant la xerrada pensava, pensem en Berlín fa 30, 40, ja no sé ni quants anys. Berlín va desenvolupar una identitat amb el més underground, el més DIY, no? Que diguéssim, superpoc regulat. Eren coses que estaven passant d'una forma molt espontània, que estaven passant d'una forma molt comunitària, dintre dels diferents grups, a més, i Berlín es defineix en part per això, que ara, amb tantíssima regulació, amb tantíssima llicència, que en alguns casos és important, però com el Dani bé sap dels seus temps a l'ICUB, també això xoquen moltíssim entre elles, potser estem perdent aquest dret a generar una identitat de la ciutat a través del que està passant en els seus ecosistemes musicals, en els seus ecosistemes nocturns. Un dels aspectes per mi més rellevants per això, i últimament ho estem pensant molt, és el jovent, també. O sigui, crec que quan parlem del dret a viure la nit, hem de pensar moltíssim en la gent jove, que estan socialment molt desconnectats i necessiten aquests espais, i necessiten poder viure el que nosaltres vam viure, també, el que a nosaltres també ens ha definit com a persones, no? Aquesta època en la que doncs potser vius quasi més de nit que de dia, que tens espais on pots fer coses i que ara cada cop, crec que amb tantes regulacions, no, potser no ho tenen tan fàcil.
0: Vaig a posar una mica el dit a la Nafra, bé, d'advocat del diable, perquè parlem del dret a la nit i potser algú aixecaria la mà i diria allò de sí, sí, i el dret al descans, i llavors és quan arriba el tema polític, perquè els polítics, quan una part de la societat protesta i demana que té dret al descans, que la té, la tenim, la tenim tots, la balança normalment s'inclina d'una manera molt desigual. És a dir, tenim dret al descans? Sí. Tenim dret a gaudir de la nit? Sí. Formem part del mateix veïnatge? Sí. Com solucionem aquesta vaina, que dirien els colombians?
2: Bueno, és que jo crec que és la pregunta del milió, no? Realment ho has definit molt bé al final, i el Dani en sap més que jo d'això, però en realitat són dos drets fonamentals que estan xocant, perquè el dret a la cultura és un dret fonamental i el dret a la vida, al descans, també. I crec que aquí és on no estem trobant, a Barcelona i al món, no estem trobant necessàriament l'encaix. Sí que hi ha moltes iniciatives que s'estan duent a terme a altres ciutats o territoris, per exemple. Hi ha espais on tenen figures mediadores, hi ha ciutats on tenen figures mediadores que intenten treballar aquest diàleg entre les persones que volen descansar i les persones, com tu ben dius, que volen sortir a festa, que són tots veïns igualment, no? Hi ha llocs on s'està, per exemple, s'està posant, i aquí a Barcelona també s'ha fet, s'estan posant recursos per poder insonoritzar els espais, per poder, per exemple, a Amsterdam, ahir ens explicava el Míric que ells, una de les coses que van treballar era el poder tenir els clubs oberts tota la nit perquè no fos, en plan, a les 4 del matí tothom surt al carrer, diu, perquè és que de cop a les 4 del matí tens una manifestació al carrer. Clar que ningú pot dormir, perquè està sortint tothom de cop a la mateixa hora. Hi ha iniciatives que estan treballant envers trobar aquest encaix, però és una mica, jo crec, bueno, el Dani potser tindrà, ho sap millor, però és la pregunta del milió.
1: Clar, estem parlant de com garantim la convivència, no? Quan hi ha dos drets que estan col·lisionant o que poden col·lisionar, hem de garantir la convivència. I des d'aquesta perspectiva, jo crec que hi ha un elefant a l'habitació que no s'acaba d'abordar, no? I sembla que només les entitats públiques només poden programar en uns horaris determinats, que l'economia de la nit és economia privada, només privada, no? Per tant, que vol capitalitzar aquest flux ciutadà que va de festa. I clar, a mi m'agradaria pensar que una figura pública d'una comissionada de la nit o d'un alcalde de la nit pot incorporar estratègies públiques que garanteixin la convivència. Perquè, mira, posar-se de perfil no és una solució. Llavors, et volia preguntar, Azucena, creus que podem pensar en una economia pública de la nit, en uns recursos públics, per poder dir allò que deia el Robin Nieste quan li van donar aquella medalla d'Extremadura d'Espacio para los Chavales. Es va centrar la seva xerrada en això, però és que és fonamental perquè és garantir els drets i aquests espais, si estan adequats, estàs garantint la convivència. No? I dit d'una altra manera, lo públic pot fer coses i lo privat podria afavorir una economia social de la nit, també?
2: Jo penso... Potser això també és des d'una experiència més, més pròpia, però crec que aquí en el poder darle espacio a los chavales hi entren molt també els districtes. Jo, com amb el meu temps lliure, el poquet temps lliure que tinc, estic a la Junta de la Casa Orlandai, que és un espai de gestió comunitària. Nosaltres fem activitats a la nit, nosaltres ens agradaria fer moltes més coses pels joves, però ens topem moltes vegades amb el districte i amb les llicències, amb problemes. Jo no em cansaré de dir-ho, hi ha vegades que paguem més al limitador que a l'artista. I això realment és, vull dir, li explota el cap a qualsevol. I aquí és on torno al que deia abans de

0: per exemple, i això aquí i a tot arreu. I des d'una altra, al revés, no? Penso que sí, que clar que sí, crec que hi ha molts espais privats que estan, que treballen amb la comunitat, que treballen d'una forma potser molt més transversal per poder oferir aquests drets. El que torno una altra vegada a com ho podríem fer des de la governança, crec que se'ls ha de portar recursos, perquè al final no sempre es pot pretendre que un espai privat ofereixi els seus recursos per fer alguna que potser hauria de ser més aviat del sector públic.
1: Azucena, ens queda molta feina per endavant.
0: Moltíssima.
1: Ens queda molta feina per endavant. Està molt bé, i ha estat molt bé aquesta conversa que heu tingut dintre del Sonar Més D amb el Mirik Milan de Vibe Lab, que com deies havia estat alcalde comissionat de la nit d'Amsterdam, no?
0: Sí, ell era alcalde de la nit.
1: Nosaltres hem estrenat no fa gaire comissionada, alcaldessa de la nit, la Carmen Zapata, que estava posant tots els seus esforços, però sí que és veritat que de vegades les coses costen, i aprendre de les experiències d'altres ciutats és indispensable. Continuarem parlant, perquè crec que hi haurà notícies ben aviat al respecte d'algunes de les qüestions que han sortit avui amb aquesta xerrada. Tens les portes obertes, perquè evidentment moltes de les temàtiques, Dani Granados, que tractem amb aquest el nostre programa depenen precisament d'aquestes enteses, d'aquestes mediacions, no?, entre els veïns i veïnes de les ciutats, vale? Que gaudeixen i que han de gaudir de la cultura, del descans i, en definitiva, d'una convivència harmònica. Moltes gràcies, Azucena.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres.

0: Doncs això que estàvem escoltant és Vandalize, és una de les propostes de Xoeg. Avui amb nosaltres Oriol Rossell. Fagots, la taula.
1: Sí, sí, és com aquelles taules de Nadal, no? S'hauria de fer una foto.
0: Però que no acabin com les taules de Nadal, esperem.
1: Segons
0: també quines? Dir,
1: jo, hi ha algunes que acaben a Sant Esteve i no va malament, però bueno.
0: Això és.

0: amb la Mònica Riqui, Mònica Riqui, programadora, pràcticament ja sòcia.
1: Amiga de la casa.
0: Sòcia del programa.
2: Sué, Carles Martorell, també, amic, no del... El programa és la primera vegada que vens, sí, però...
0: Vindràs més, vindràs més.
3: No, però ens coneixem... Un cop entres, ja
2: no surts. Ens coneixem de fa una pila d'anys, vull dir que molt, molt content d'estar amb bons amics i millors professionals. No, és al revés, gran professional i millor persona.
0: Exacte.
2: Una mica això.
4: I s'ho deixa tot a casa a final de mes.
2: Exacte.
0: La Mònica Riqui i el Soec que han vingut a presentar i a parlar sobre les seves propostes. I jo li comentava una mica a l'Oriol Rossell que trobava que hi havia com una mica un eix comú entre les maneres de fer dels dos, perquè estan qüestionant d'alguna manera tot allò que té a veure amb l'ús de les noves tecnologies. I jo no sé si un retorn a l'aspecte més primigeni o fer un toc d'atenció i dir... que nos estamos yendo un poquito, no? No sé, digueu-me vosaltres si m'equivoco o no amb la meva percepció.
3: Bueno, a veure, jo crec que això de... No sé què penses tu, no? Però això de... jo crec que ens ho diuen bastant, no? Quan ets artista i treballes amb les tecnologies, no? Com els nous usos o usos diferents, jo crec que, i m'agradaria sentir si estàs d'acord, de veritat, crec que, clar, quan treballes amb la tecnologia com el teu llenguatge artístic, això ho tens superinterioritzat, no? És a dir, o sigui, tu ja... O sigui, la teva, la base del que tu fas és trobar noves formes de relacionar-te amb la tecnologia en si, no? Llavors, crec que per aquest, bueno, com el que pinta i té el pincell i fa la seva forma de pintar, nosaltres, doncs, tenim la tecnologia, llavors, aportem la nostra forma de fer-la servir, no?, i la nostra creativitat. I per això, doncs, sempre són noves, no?, sempre són individuals. I després, tot sobre el tema del retorn, no?, a lo primigeni, a mi sempre m'agrada dir que quan a mi em diuen que jo humanitzo els robots, no?, que faig, com humanitzo la tecnologia, jo dic, no, jo recordo a la gent que la tecnologia és part de l'esperit humà, o sigui, que és humana, no?, i bueno, i al final és per dir, tens agència tu per fer-la i per veure on va, no?
4: Crec que una de les coses que encara ens passa com a usuaris de la tecnologia és que la tecnologia centra molt la visió de l'obra. Molta gent encara ho veu com un tech show, com una demostració de que la tecnologia pot fer coses, quan en realitat probablement és una manera més, no? És una eina que fem servir per expressar el que nosaltres volem explicar. Però crec que ens condiciona molt i com ens veuen des de fora. I jo faig un esforç d'anar reiterant el fet de que només és una eina, per mi, almenys, el que passa és que és l'eina que jo sé fer servir. No veiem el pinzell del pintor, però en canvi sí que veuen el meu portàtil. Per tant,
3: totalment d'acord.
4: La visió aquí és diferent. I per mi és un petit estigma, per mi, perquè hi ha molta gent que ve a veure què puc fer, on has arribat, quina tecnologia has usat, per què has fet servir la intel·ligència artificial, totes aquestes preguntes, i no em qüestionen altres coses com què m'has explicat o per què has fet això. Llavors, m'agrada redirigir aquesta conversa cap a un lloc més narratiu i no tan tècnic.
2: Sí, jo estic molt d'acord amb el que diu el Carles i amb el que diu la Mònica, evidentment. De fet, estava pensant, ara que estem en el context sonar, no? Vosaltres sou molt joves, però jo tinc una edat, i jo recordo quan vam començar a veure portàtils als escenaris, que era com, uala, xaval! Vale? O sigui, antigament, els primers sonars, i això us dono fe, la gent anava amb CPUs, anava amb monitors i amb CPU, amb torres, perquè no tenien prou potència els laptops, no? I quan van començar a sortir aquells de Mac negres que passaven com un mort, no? I era una cosa com molt fantàstica. Jo crec que allà hi ha un punt de ruptura en què, efectivament, l'eina passa a adquirir un protagonisme absolutament desorbitat. No? Perquè perds de vista l'obra, per dir una forma, no? És com dius tu, veus? Mires el pinzell i no el que està pintant. I això ve una mica a Sandra, que l'altre dia, per no sé què, estava repassant, sempre va dir repassar-lo, textos a Ballard, no? I estava pensant en el que us deia la Consol. Diu, les noves tecnologies, no són noves aquestes tecnologies, tenen 30 anys, tenen 40 anys, no? Però seguim anomenant-les i considerant-les noves. I per això, justament, ens criden l'atenció, com no ens crida l'atenció, una altra eina, no? Per dir una forma. I el Ballard deia una cosa que m'agradava molt, que és, el futur ja està aquí, el problema és que no sabem com negociar amb ell, com gestionar-ho, no? Per això aquesta cosa, d'aquest no retrofuturisme, sinó que el que pensàvem que era futur ja és present, però encara no ens hi hem sabut habituar, no?, d'alguna manera. I clar, jo a vegades em qüestiono, no? Coses com el Sonar més bé, si no té alguna cosa d'això, de no saber realment entendre'ns amb el nostre context, que l'hem d'excepcionalitzar d'alguna forma, no? I crear un congrés, per dir una forma, per poder avenir-nos-hi.
4: Un dinar de Nadal, no?
2: Un dinar de Nadal tequi.
3: Sí. No? Respecte a això que deies dels portàtils, només un petit parèntesis, l'altre dia amb l'Antònia Folguera estava dient que recordava fa molts anys que el line-up de Sonar posava artista tal, artista qual, internet.
2: Sí.
3: Que hi havia connexió a internet, era com del line-up.
2: Mira, jo t'explico dues anècdotes de senyor gran, veterà de les batalles del Sonar, de les guerres del Sonar. Una, la primera vegada que es va fer un concert amb connexió amb internet, que van ser Sensorband, connectats, em sembla que era amb Tòquio i amb Polònia, i va ser un guirigai que no es va entendre res, però bueno, endavant amb la cultura. I l'altra, que jo crec que va ser el punt més traumàtic per la meva generació respecte al tema d'utilització de la informàtica, diguem, del software en lloc del hardware, va ser un concert llegendari de Farmers Manual, de Mego, que van anar tres paios, es van presentar al hall del CCCB, van obrir els portàtils, van donar-li un botó i se'n van anar! Perquè havien posat una cosa que era...
3: generativa, no?
2: Sí, era autogenerativa, i se'n van anar a fer una birra. I ens hem quedat tots allà amb cara de tonto, en plan, què està passant, saps? En plan, han puesto un casset o què és esto, no? I va ser en plan de, hòstia, com ha canviat la pel·lícula. I us asseguro, de fet, em sembla que va ser en el Loops, en la revisió del Loops, que vaig escriure un capítol, i parlo d'aquest episodi perquè va ser, francament, o sigui, un moment de ruptura històrica super traumàtica, no, en plan, la màquina està fent coses sola.
3: Yeah.
2: Saps? Com, què està passant? Una cosa molt bèstia.
4: Provoques un pensament molt fort, i és, amb totes aquestes qüestions ja estan fetes, fa 20 anys, fa 30 anys que ja estan posades damunt la taula, però continuen no permeant en la societat. Continuen estant en una espècie de núvol màgic on la tecnologia encara és màgica.
2: Però quan està aplicada a les arts... Perquè, per exemple, mira la IA, lo ràpid que ha filtrat en el dia a dia de les persones, sobretot el jovent.
3: Sí, digues.
4: Precisament per això, perquè és màgica.
2: Ja. Yeah.
4: Perquè té aquesta interface on no veus l'altre costat. Mm-hmm.
3: Jo el que volia dir és a les arts, per exemple, a les arts, i que també té relació amb el que deies abans, clar, és molt difícil encara veure els museus art fet amb tecnologia, els museus a Catalunya. No? Hi ha molta resistència, jo crec, simplement per un desconeixement, perquè no hi ha les condicions tècniques per exposar, depèn quin tipus d'obres, no? Perquè hi ha aquesta separació, com molt bé tu deies, no? Que es veu més com un tech demo o com un a veure què estàs fent amb la tecnologia, no? I hi ha gent, jo estic fent coses superconceptuals, no? Per exemple, tu estàs narrant històries a través de la música, tu fas música, no? Fas sos i a través del so estàs fent això, no?
2: Sí, però perdona, fixa't que el mateix, es diu música electrònica, per què no posa música de guitarres?
3: Bueno, sí, exacte, sempre hi ha hagut, exacte, o per què no? Jo això, mira, ara, de fet, la setmana vinent presentem jo estic de l'equip comissarial de la Capella i presentem una revista que es diu La Pedra, i he fet un article bastant parlant d'això, no? De dir en plan, per què no parles del pincell, no? O d'obra hecha con cincel, saps? I no, és escultura, no? I això, per què ho dic, no? Perquè al fer un congrés, no? Per què ens hem d'ajuntar? Bueno, perquè encara, no sé per què, no tindria la resposta, però encara, doncs, sí, estem una mica separats i hem de fer, doncs, el nostre xiringuito una mica trist, però
2: no deixa de ser curiós, sí. En el món de les arts, el que us mencionava, no?, i que comentava també el Carles, ostres, amb lo ràpid i profund que ha arrelat la tecnologia en el nostre quotidià, en el nostre dia, sí. Que ja no som incapaços de sortir al carrer sense el nostre telèfon mòbil. El jovent fa anar la IA, jo com a pare d'un adolescente et puc dir que el Gemini el fan anar, però a tota castanya. I ningú ho excepcionalitza d'alguna manera, malgrat en el món de les arts l'eina segueix condicionant.
3: Ja, ara mateix, és que ara també estàs tocant un tema que està molt, o sigui, es parla moltíssim. Hi ha hagut ara mateix dos articles de José Ramón Alcalá, que és un investigador, un pensador d'art, perquè van fer una exposició al Reina Sofía sobre el més important dels últims anys d'art, no?, contemporani. No hi ha ni una obra tecnològica. I estem parlant de que ni tan sols NetArt, Carnet d'art estem parlant de que fa 40 anys.
2: Des del primer internet.
3: Exacte, o sigui, fa 40 anys i hi ha artistes... bueno, que molt reconeguts, com, jo què sé, és que tampoc la institució a veure què és el que valora o no, no? I ell ha fet uns articles molt interessants, doncs, qüestionant-se això, no? Perquè dintre de... Quan es fa una exposició que recull els moments més importants de l'art contemporani, no? Amb aquesta confirmació, no? Que dona la institució, no entren, no? Aquestes tecnologies, llavors, no sé.
2: Passa una mica com en l'ensenyament de música, per exemple, del qual jo hi he participat, que sembla que la història s'acabi amb Schoenberg, no? Per dir-te alguna cosa. I després no ha passat res.
4: No, amb Schoenberg no. Amb Stravinsky, perdona.
2: Amb Stravinsky. Sí, consagració de primavera i ho deixem abans. Allà, no?
4: Sí.
2: Però passa
4: sí.
2: El mateix, perquè ara està pensant en això que deies i realment és arte contemporáneo i un vídeo de Bill Viola.
3: Sí,
2: Videoarte, que sempre basteix, que és modern, no?
3: Sí.
2: Perquè són coses que es mouen soles.
4: Sí.
3: Vídeo sí, art generatiu no, també té aquesta gràcia.
2: Exacte,
3: no?
2: Però s'acaba com a s'acaba amb el videoart. Videoart, per l'amor de Déu.
4: Amb VHS, eh? Un format...
2: Nam June Paik, que estem parlant de 1970, per l'amor de... Abans que jo naixés, que ja sóc vell cony.
3: Bueno, i també Tinguel i feia robòtic, vull dir, clar. No? I
4: perdoneu,
3: Calder també.
4: I que la IA té 70 anys.
3: Ja.
4: Doncs que la teoria de la IA fa 80 anys pràcticament que està escrita.
3: Sí, però jo crec que també, i una cosa que abans volia comentar, aquesta por, no? Aquesta no acceptació de la IA dintre del món de les arts també, és per la precarització, o sigui, no és culpa de l'eina en aquest sentit, és culpa del capitalisme, perdó.
2: Sempre estem d'acord amb això. Ja han tret el Sant Cristo Gros.
1: Hem arribat al moment culminent d'aquestes...
4: Per culpa dels transhumanistes.
1: Sobretaula del zona més
2: de... Ja tenim el capitalisme, ara ens falta l'abolició del treball i ja ho tindria i ja podem plegar.
3: No, però sí, per l'abolició del treball és la renda bàsica universal, perquè si no, de què? El tema és, clar, si tu tens una empresa... No, mira, anem, si tu tens un ajuntament que ha de fer el cartell per promocionar el dia del llibre o el dia de no sé què i en comptes de trucar a un il·lustrador ho fa per Gemini o per ChatGPT, doncs aquí és el problema. El problema és que hem de ser conscients de què estem demanant i a qui li estem demanant, però fer això i dir que cap artista pot treballar amb mi, cap artista visual... No, hi ha artistes visuals que potser volen treballar amb la IA, no? Però fer així... No.
1: Vaig entrar... És que us veig tan animats. Vaig entrar un altre
2: falta unes birres aquí, però bueno,
1: Això després. El Schoenberg deia... és que ens demanen constantment per l'ús de la tecnologia que utilitzem a l'hora de fer o de mostrar les nostres propostes, les nostres creacions, i no ens demanen per l'aspecte creatiu, no? I la Mònica, amb un dels plantejaments que ha fet aquí al Sonar Masdé, que ens ha presentat doncs, uns robots i ens ha parlat d'aquesta doncs, robòtica social i assistencial, parlava, a veure, és que ens estem fixant amb els temes tecnològics i no anem als problemes estructurals que tenen a veure en aquest cas amb les qüestions socials i de cures i de tota aquesta història. Tu has tret la paraula precarietat, has tret la paraula capitalisme. Al final, senyors, no són tots una pandilla d'hipòcrites que estem allò posant l'ull amb el dit que assenyala i no volem veure el que hi ha darrere i que no hem solucionat de cap de les maneres.
3: Totalment. És que el tecnosolucionisme i en el cas específic del meu projecte que tracta sobre la precarització, bueno, sobre les cures, no? Com seran les cures en el futur, no? I aquesta idea de, no, doncs parlem de robòtica assistencial, no? Mira, la robòtica assistencial és meravellosa, pot ajudar a molta gent, però si tu agafes un robot assistencial i el poses en un hospital o a una residència on les treballadores estan precaritzades, el sistema ja està tensionat, potser no resoldràs un problema, sinó que afegiràs un problema, per exemple, de manteniment d'aquest dispositiu a les persones que ja estan cuidant a altra gent, no? Per exemple, tu estàs invertint molts diners en crear aquestes tecnologies i no estàs invertint diners en formar a persones que volen accedir a feines, perquè no tenen feina i que podrien estar fent aquests treballs, que costa moltíssim de delegar el 100%, perquè un robot assistencial farà una tasca, però no farà tota l'assistència. No parlem ja ni de cures, no? Parlem amb el nom d'assistència que requereix un cos que no pot fer diferents funcions, no? I no només això, també entra l'accés a l'habitatge, no? Perquè si tu vols tenir un espai íntim per estar tranquil, perquè necessites estar a casa, perquè no et pots moure amb facilitat, doncs si no tens casa, no? Llavors tot és una ecologia. La tecnologia no és una eina, sinó és una interrelació de moltíssimes coses que van des de la producció fins al deployment.
4: Crec que possiblement és un dels pocs usos on la paraula assistència és un bon lloc per fer-la valdre, perquè precisament crec que un dels grans esforços que està fent el capital és col·locar la paraula assistència en un lloc on està, on ens està convertint en petits dependents. O sigui, ja d'entrada tenim unes tecnologies que fa 20 anys que ens estan convertint en addictes a moltes coses. Però a banda, amb tot aquest últim procés que hi ha de moure el coneixement cap a un costat, que són els data centers, mentre la gent comença ja a pagar per tenir aquest retorn, ens convertirà també en petits dependents. Vull dir, ja quan em sento en un lloc desvalgut quan començo a usar la IA. Mm. És un lloc que no m'agrada ser-hi, que em provoca cert refús haver de preguntar-li certes coses, perquè intel·lectualment em col·loca en un lloc on jo em sento ja en una dependència de la resposta d'aquella màquina i no en una solució que jo puc generar i construir i aportar. I no sé si tan sols la vull aportar-la en un context com el de la IA. Hi ha tot un seguit de qüestions aquí que també són bastant interessants i que crec que també responen a tota aquesta situació de la que estem parlant. Sí.
1: Anem a fer un respir, estem realitzant aquest programa des d'aquesta llotja de mar, des d'aquest sonar més D. Tenim amb nosaltres a la Mònica Riqui, que el Xoeg abans hem parlat amb l'Azucena Micó sobre com i de quina manera es pot fer la governança entre el dret a l'oci nocturn, a la cultura nocturna i també al descans, temazo. Anem a posar un dels teus temes, et sembla això?
4: Per descans.
1: O no.
2: O perquè sí.

0: La música, la proposta del Xoec, va, que abans dèiem, no em demanen mai, anem a demanar-li al Xoec per al seu aspecte creatiu, anem a demanar-li que és aquest Vandalais que ha vingut a presentar el Sonar Més D.
1: És un cúmul de petites històries que m'han anat venint, que no les... de converses sobre un concepte com l'abastabilitat, que en anglès li diuen affordance i que és molt més filosòfic, però que bàsicament parla del potencial de les coses, d'allò que està a punt d'eclosionar però encara no hi és. I aquest disc està fet per primera vegada, treballo en sensors de moviment des de fa molts anys, buscant com puc expressar-me a través del so i del cos. I el que és més fàcil o la via que s'obri de seguida és una part més textural o de dron o de coixins, però el repte era fer-ho amb percussió, amb un constructe estructurat, rítmic. I he arribat a un punt, que és el disc pròpiament, que està fet a partir de patrons rítmics controlats pel cos. Uh-huh. I l'eclosió pròpiament, allà on se sublima tot, és que cada petit cop que hi ha dins de la... està provocat per una execució, per una decisió que ha passat entre espontani i d'una dinàmica, per exemple, corporal que he decidit. Llavors, tota aquesta negociació que va des d'un lloc fins, no, des del cos fins a la tecnologia, és on veig que tot aquest teixit és el que és el potencial pròpiament per poder...
2: Una mica audioquinesi, d'alguna forma.
1: Mira, no sé per on agafar-te ara.
3: Els teòrics musicals,
2: saps? M'has trist de robar.
1: Soc molt dolent escrivint a les meves pròpies notes de premsa, aquestes coses, ja trucaré.
2: Bueno, això està registrat, ja parlarem. Ara vaig un moment a oficina patents i torno. I la Mònica va estar presentant per la seva banda, com explicava la Consol, aquesta performance, que forma part d'un cicle, és una sèrie de tres, d'una trilogia, si no recordo malament.
3: Sí, és un projecte que parto des del 23 treballant, que de fet podeu visitar, si voleu, a la meva web, estan els tres vídeos que formen, no?, com una mica el recull d'aquestes tres fases de recerca sobre la robòtica assistencial entorn concretament a un robot que ajuda a les persones que no poden menjar per si mateixes a menjar. Llavors jo faig la meva proposta ciberfeminista i aquí una mica, en conclusió, així només dit amb una frase, el que volia defensar, no, des del meu projecte, és que les tecnologies assistencials, segons jo ho veig, haurien de sortir de la producció d'aquestes tecnologies, hauria de sortir una mica dels laboratoris per entrar a les cuines i als tallers, no, a les cases de les persones, no, i que nosaltres mateixes, doncs, escollim quins són, com volem ser cuidades al futur, no, i com acordem, no, com a societat i com a individus, que seran aquestes cures del futur.
0: M'ha agradat molt quan ha sortit la paraula capitalisme, m'agrada quan surt la paraula ciberfeminisme i ara vaig afegir el ciberecologisme.
2: I audioquinesi.
0: I comprem audioquinesi. Fa falta més ciberfeminisme i ciberecologisme?
1: Totalment. Fa falta més responsabilitat des de certa part de l'art per entendre que en els nostres processos també hi ha una part que interactua amb l'entorn, que hi ha una responsabilitat ecològica molt forta. He vist uns quants projectes que me qüestionen molt fort i que em creen una dissonància cognitiva molt forta. Per exemple, en l'ús de IAs comercials i narratives ecològiques, a mi, per exemple, això m'impacta davant de la cara molt... Llavors, sí, la resposta és sí.
2: Abans, parlant amb la Mònica, m'ha mencionat ha esmentat un terme que m'ha agradat moltíssim, que és artwashing.
3: Artwashing, sí.
2: És a dir, fer servir l'art per netejar la imatge, no?, de tecnologies, d'empreses... De tecnologia, sí. D'empreses.
3: Sí, de la Big Tech, molts cops, o de... Sí. O sigui, i va en relació una mica, ja, o sigui, amb com hem començat, no?, del que deies, en plan, veure l'ús, no?, l'ús. Llavors, amb l'art pots fer un ús cookie, saps?, o poses les coses, li poso uns ullets, d'acord, no sé què, i això també és... jo defenso molt que en el moment, sobretot tecnològic amb el que estem, el pensament crític a través de les arts i altres pràctiques que no venen necessàriament de les enginyeries, són les necessàries i, bueno, supernecessàries, són les que ens ajudaran a crear nous termes per definir el que estem vivint i per poder entendre el que és el que parlàvem, no? De que no estem entenent el moment que hi ha, no tenim paraules per descriure-ho.
1: De fet, Una de les qüestions, per exemple, que em provoca molt fort és l'antropomorfització de la, de la IA.
3: Sí.
1: Hi ha molts artistes que són molt, que són molt instrumentals a l'hora de validar aquest discurs.
3: Sí,
2: allò, la ball inquietant.
1: No, ball inquietant o aprèn.
3: Sí,
1: qui aprèn?
2: L'altre dia vaig veure...
3: Fa
2: estona que m'està rondant el cap d'ençà que ho heu mencionat. No sé si heu vist, a més, clar, la paradoxa és on ho he vist a Instagram, toca't el nas i balla, no? Però on he vist un vídeo on es mostrava a dones de la Índia que se'ls dona un petit sou per fer les tasques domèstiques amb una càmera perquè la IA aprengui a fer les tasques domèstiques per després poder automatitzar-les.
3: Sí, bueno, és que la IA física, que és la robòtica, i per això ara la robòtica a distància i tot això, està, són formes d'entrenament. A veure, com a tecnologia és superguai. O sigui, vull dir, així aprenen i després saben què fer. El problema és el capitalisme. Després què faran amb això, no? Però com a tecnologia està molt bé. I ara el que ve, que és el que volia dir en relació amb això, l'antropomorfisme també amb la robòtica. A mi, jo que faig robòtica creativa sempre, perquè que tiene ojos, tiene no sé què, no va així, no? I ara ho estem veient perquè no paran de sortir a Instagram, com bé deies tu, un munt de robots bailando reggaeton. O sigui, què estem fent amb aquesta gent? L'altre dia vaig veure un robot que una dona que tenia un biberon al pit i li donava un bebè i un munt de tios amb traje fent vídeos i... Terrible.
2: Què podria salir mal, eh?
0: Jo no sé què podria salir...
2: Nos està saliendo el futuro regulín.
0: Jo no sé què podria salir mal, però...
3: Más ciberfeminismo para el futuro.
0: Sí, exacte, ciberecologisme i anticapitalisme. Vinga, i ja ho tindríem.
2: I ara va i cremem això, vinga.
3: Exacte, també, següent pas.
1: Porta els mistos.
0: No te vengas tan arriba, Oriol Rosell, no cal.
2: La revolució sí, però avui no, que no em va bé.
0: Mònica, Riqui i Joec, moltíssimes gràcies. Ha estat un plaer. Teniu les portes obertes, per suposat, ja ho sabeu. Oriol Rosell, Dani Granados, moltíssimes gràcies. Enric Martí, a les vies de so, Consol Saenz. Gràcies per haver-nos acompanyat en aquest programa especial Territori Clandestí des del Sonar Més D. Tornarem demà al punt horari de les 7 de la tarda, com sempre, amb el nostre programa i a la sintonia de Ràdio 4. Que vagi bé. Adéu-siau.